Entre la costa de la Selva Marítima i també del Baix Empordà han arribat a caure alguns ramets. De moment, poca cosa. També els núvols de la Catalunya central queden ben presents aquest matí, amb boirades fins i tot. En molts casos s'estan trencant. Al llarg d'aquesta tarda apareixeran més nuvolades, sobretot al Prepirineu, que acabaran deixant algun ruixat, però força aïllat. Res a veure amb les bestieses de calamarsa i pluja, que queien allà en molts indrets. Serà cap a les muntanyes del nord de Lleida, també a les d'Osona, el Berguedà, el Lluçanès i a gran part de Girona, on sí que tindrem algun ramet. Els més intensos al voltant de la ciutat de Girona o cap a Banyoles, aproximadament. Quan més cap al sud, més clarianes i més vent, amb una temperatura confortable però no pas gaire alta. N'estem pendents a la xarxa.

0: Avui al Connectats parlarem d'una nova edició de la Som Vallès Trail. Parlarem de les novetats i ho farem amb Rafael Masgrau, que és responsable d'Oncolliga. Acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia ciutadana avui per analitzar l'actualitat i la gestió que s'està fent de l'antivirus i de la infiltració de Mossos a l'Assemblea de Docents. A partir de les 5 coneixerem l'atleta tianenca del Club d'Atletisme Badalona, Sílvia Cortés. Continuarem amb esports des del Prat per parlar amb Agustí González, un històric de la boxa. I acabarem amb cultura per conversar, ja descobrireu el perquè, amb el modista Josep Rossell. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: les 4 i 6 minuts ens posem al dia. Ho fem amb la ronda d'actualitat que obrim per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. Arrenca la segona fase del Pla Estratègic de Renaturalització i Adaptació al Canvi Climàtic de les Rieres de Terrassa, i ho farà sense seguir el model del Besòs, ja que se'n crearà un de propi, i gairebé segur que no es podran fer activitats a l'interior de les rieres, sinó a les vores i terrasses. S'ha presentat la metodologia i la planificació del projecte que ha de transformar aquests grans corredors, així com les vies que les ressegueixen, la Ronda Ponent i l'Avinguda del Vallès. L'objectiu és recosir aquestes grans infraestructures amb la ciutat, superant la barrera que han estat fins ara. Així, el pla analitzarà les rieres des d'un punt de vista territorial, urbà i humà, per definir un full de ruta que concretarà les actuacions a dur a terme en tres àmbits: l'hidromorfològic, l'ecoambiental i urbà i el social. La previsió és que el pla estigui llest a finals de l'any que ve i que ja prioritzi les primeres mesures a prendre. Una de les primeres accions que es finançaran amb un pressupost municipal. Per la resta, es preveuen de gran cost, l'Ajuntament buscarà la inversió d'altres administracions. El pla estratègic vol comptar amb el màxim consens polític per convertir-se en un projecte de ciutat i garantir així la seva execució en el futur.
0: Gràcies, Sergi. Anem ara fins a Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Les obres de la Ronda Colls a l'Arca a Canoriac avancen segons el calendari previst. Els treballs s'han dividit en tres trams i el primer, el que hi ha a l'extrem nord, per la banda de l'Escola Sant Julià, ja s'ha reobert al trànsit perquè es troba en un estat molt avançat. La calçada està completament asfaltada, la vegetació plantada i el mobiliari urbà instal·lat. En canvi, la seixantena de places d'aparcament a l'entorn del pavelló nord hauran d'esperar una mica més a causa de les pluges d'aquesta setmana. Aquest matí, Marta Ferrés, l'alcaldessa, ha actualitzat el calendari de l'aparcament en una roda de premsa in situ.
3: Sabeu que hem tingut moltes pluges, per sort per algunes coses, per desgràcia per unes altres, per les obres no són bones, però la idea és que a finals d'aquest mes, a finals de maig, ja puguem tenir aquest aparcament obert i, per tant, doncs, que la gent també ja ho pugui aparcar si la meteorologia ens acompanya, que esperem que sí, perquè aquest dia s'ha tornat a iniciar tot el tema de pluja.
2: Simultàniament, aquesta setmana han començat les obres a la segona fase al tram central de la Rambla, que replicaran l'estètica de la primera. Recordem que es tracta d'una de les majors actuacions en l'espai públic d'aquest mandat, amb un pressupost superior als 6 milions d'euros.
0: Gràcies, Juli. Anem ara fins al litoral. Badalona, Martí Villegas, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. La remodelació del pont del Petroli, que s'iniciarà la primera setmana del mes de juny, afectarà l'entorn més immediat del Pantalà, que va quedar malmès l'any 2020 pel temporal Glòria. Els banyistes, doncs, no podran fer ús d'un espai de 75 metres a banda i banda del pont, tant a la sorra com al mar. La zona afectada, per tant, estarà totalment tancada i balisada. El pressupost total de les obres és de 4 milions d'euros a càrrec de l'Ajuntament de Badalona i l'Àrea Metropolitana de Barcelona. L'actuació, recordem, preveu l'enderroc de l'actual plataforma, la construcció d'una de nova en forma de disc de 13 metres de diàmetre exterior i un forat central de 4 metres de diàmetre, així com la rehabilitació de diversos trams de l'estructura i les pilones existents. També renovarà el paviment, l'enllumenat, la balisa i altres acabats. Uns treballs que realitzaran al mar amb maquinària marítima especialitzada, com ara una pontona autolavable fixa que permetrà als operaris treballar amb total seguretat independentment de la climatologia adversa. Ho ha explicat des de l'empresa encarregada de la rehabilitació, Enginyeria Reventós, l'enginyer Manuel Reventós.
5: Cada viga del pont de cada 15 metres són 30 tones. Per tant, si tenim 3 espais on treballar, a priori, amb 3 únics posicionaments de la pontona, es pot arribar amb el braç a col·locar totes les estructures necessàries. Aquests mitjans marítims, que evidentment són especialitzats, el que garanteixen és que es pugui treballar amb seguretat pels treballadors perquè el moviment és inexistent, garanteixen que es puguin fer tots els treballs que hi ha de precisió de construcció sense cap tipus de perill i, a més, es garanteixen un compliment dels terminis i una independització del possible clima marítim que pugui haver durant aquests mesos.
4: La ciutadania, doncs, podrà tornar a gaudir d'un espai de 120 metres quadrats en una plataforma circular després de caminar pels 250 metres del pont. Les obres de rehabilitació d'aquest espai emblemàtic del municipi, però, afectaran la zona més pròxima al pont del Petroli per terra i mar i es preveu que durin uns 5 mesos.
0: Gràcies, Martí. Ara des del Prat de Llobregat ens informa Luis Rodríguez. Bona tarda.
6: Bona tarda. Segona de les jornades de vaga convocades al sector educatiu, la primera territorial i que avui té el seu epicentre al Baix Llobregat, al Penedès i al Garraf. Una protesta que ja ha provocat talls de trànsit, de fet la d'aquest dimarts també ha col·lapsat la capital catalana, i en una jornada que el govern ha xifrat en un 30% i els sindicats en un 70%. Una xifra aquesta darrera que s'assembla més als sondeig que ha fet el Prat Ràdio en els centres de la ciutat. A la primària es van arribar als serveis mínims, mentre que a la secundària el seguiment va ser entre el 50% i el 70%. Avui, però, el seguiment ha estat de pràcticament la meitat. Durant la protesta, els docents han reclamat més inversió, menys ràtios i que els Mossos no entrin als instituts. Escoltem Yolanda Segura, portaveu d'Usted que Estés, Ignasi Fernández, secretari de professors de secundària.
7: Té la responsabilitat de desescalar-lo és aquest govern arribant a un acord que reverteixi la pèrdua de poder adquisitiu i que realment doti de recursos i de mesures als centres educatius perquè l'alumnat pugui rebre l'atenció que es mereix.
8: President, vostè va signar un acord de país i aquí darrere meu té un conflicte de país.
6: Precisament demà hi ha nova reunió convocada entre la conselleria i els sindicats.
0: Gràcies, Lluís, de retorn al Vallès. Ara ens quedem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
9: Bona tarda, Carme. La Sala Blava de l'Espai Torrà va acollir aquest dimarts 12 de maig la primera edició de la Nit del Comerç de Castellà, un acte impulsat per l'Ajuntament per reconèixer la trajectòria de 34 establiments històrics del municipi. La vetllada va homenatjar comerços amb més de 50, 75 i 100 anys d'activitat continuada. L'acte, conduït amb música en directe al piano de Sebastià Soleil, va reunir comerciants, restauradors, responsables d'establiments de servei i representants dels diversos grups polítics del consistori, a més de l'alcaldessa de Castellà i regidors. Entre els assistents també hi havia el president de la Cambra de Comerç de Sabadell, Ramon Albaric, i la presidenta de Comerç Castellà, Mireia Juliana. El tinent d'alcaldessa de Promoció Econòmica, Rubén Peñalbert, va definir la jornada com la Festa del Comerç Local de Castellà i va explicar que la iniciativa neix de la voluntat de reconèixer la trajectòria dels establiments històrics del municipi. Peñalbert també va reivindicar la vitalitat del teixit comercial castellarenc amb 450 comerços al poble i 34 que aquest any celebren més de 50 anys.
0: Gràcies, Albert. Abans de marxar, un repàs a l'actualitat de Sant Cugat de la mà de Sara Vella.
10: Una plataforma d'intel·ligència artificial amb seu a Sant Cugat busca fer-se lloc a les aules amb l'objectiu d'ajudar el professorat a gestionar millor el temps i atendre la diversitat de l'alumnat. Es tracta de Nabla, una eina desenvolupada per dos enginyers catalans que permet generar, adaptar i avaluar activitats de manera automatitzada. El projecte neix de l'experiència del seu cofundador, Gerard Solanes, com a professor de secundària a una escola concertada de Sant Cugat. Sentim-lo.
11: La diversitat de l'alumnat és creixent i cada un té unes necessitats molt concretes i molt específiques que s'han de poder atendre i sovint és físicament impossible, no?, poder arribar a tothom. I després hi ha tota la part més acadèmica d'avaluació, de seguiment. Se li ha de poder donar un feedback molt concret, molt detallat, molt ajustat al que va fent, no? I això és també una altra vegada físicament impossible poder-ho fer amb garanties.
10: La idea va començar a prendre forma durant el curs 2019-2020, marcat per la pandèmia, quan els fundadors, expliquen, van veure evident la dificultat del professorat per arribar a tot l'alumnat. En aquest context, Solanes i Eric Terrisses es van plantejar com la tecnologia podia ajudar a alleugerir aquesta càrrega sense perdre la part essencial de la tasca docent. L'eina s'ha construït al voltant de tres funcions principals: generar continguts, adaptar-los a diferents necessitats i avaluar-los. La implantació als centres educatius és encara recent. Aquest curs 25-26 ha estat el primer en què la plataforma ha entrat a les aules, inicialment a dues escoles, una de Sant Cugat i una de Terrassa, i amb una expansió progressiva fins a arribar actualment a 27 centres, la majoria concertats i privats, tot i que també n'hi ha de públics. A més, la iniciativa ha començat a desplegar-la a les escoles públiques d'Andorra.
12: A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this.

0: Bé, doncs un any més tornem a tenir la Som Vallès Trail, és a dir, que tornem a parlar d'aquesta cursa de muntanya que transcorre per diferents municipis del Vallès Occidental. Avui ens amplia aquesta informació la Júlia Ramon des de Sabadell. Bona tarda.
1: Bona tarda, així és. A continuació coneixerem tots els detalls amb en Rafael Masgrau, un dels organitzadors. Molt bona tarda.
2: Bona tarda.
1: A veure, a mi se'm fa molt estrany ara mateix dir que hi ha una cursa trail en peu ara mateix, perquè tal com està el nostre entorn, justament amb la peste porcina africana, és complicat. Aquí a Sabadell, per exemple, tenim prohibit accedir al medi natural. Per tant, et pregunto ja directament quines modificacions heu hagut de fer al recorregut d'aquest any per poder-ho trampejar.
2: Sí, mira, aquest ha sigut el nostre gran repte, no? que tenim plantejat a hores d'ara encara. Perquè, clar, com bé dius tu, no podem, en el trajecte que tenim habitual de les dues anteriors edicions, doncs no hi podem accedir. I el que hem fet és traslladar el recorregut fora de la zona de perill, és a dir, a l'entorn de Mata de Pere, Sant Llorenç de Savall, Castellà, etcètera, tota aquella zona, al costat del Parc Natural de Sant Llorenç de Munt. Aquesta és la nostra intenció, perquè estem treballant, ja l'hem trepitjat, el recorregut que tenim pensat, i només falta acabar de concretar amb els ajuntaments, permisos, etc. Però la intenció és aquesta.
1: Anem a repassar llavors per on passarà. Sortirà de Mata de Pere en lloc de Cerdanyola, sí. I quin exacte. Serà el recorregut?
2: Seria Mata de Pere, seria l'àrea d'esplai de les Arenes, allà hi hauria el primer avituallament, després ens aniríem a Sant Llorenç de Savall, allà tindríem el segon, i cap a Castellà, en la tercera etapa, i allà hi hauria el dinar, en l'espai Turra, com sempre hem fet. I després d'aquí, després de dinar, ens n'aniríem a Sentmenat, que seria la quarta etapa. Després pugem al Puig de la Creu, tornem a Castellà, a la cinquena, i a l'última tornem a Mata de Pere, que no tenim clar si serà el final aquí o potser el final a Cerdanyola, això ho hem d'acabar de concretar. En principi, perquè demà hem de parlar amb l'Ajuntament de Cerdanyola i també té coses a dir, no? Perquè és el nostre suport principal i llavors n'hem d'acabar de parlar. Però altres, diguem-ne que les etapes serien bàsiques, serien aquestes que he mencionat.
1: Hi ha la possibilitat que s'hagi de tornar a reformular el recorregut en funció de si surt un positiu en un d'aquests municipis o en una d'aquestes zones?
2: Sí, evidentment, clar, tenim sempre el risc, no?, l'espasa de Damocles a sobre de que si surt un porc en aquesta zona, doncs allà no hi podrem accedir perquè segurament es tancarà, no? Depèn, serà difícil buscar un altre recorregut alternatiu, perquè, clar, tot això comporta molta feina, no?, de buscar espais i tal. Depèn, si es tanca només Mata de Pere, potser podrem la zona de Sant Llorenç, Castellà, Sentmenat, fer-la, potser sí. Depèn d'una mica on es produeixi la situació. Però, evidentment, buscar un recorregut fora ja d'aquest àmbit, en l'àmbit més allunyat, serà difícil.
1: Caldrà estar atents aquest any, sobretot a les condicions, no? A les restriccions per la peste porcina, per veure si finalment s'acaba celebrant. Encara que de temps, perquè encara falta tot l'estiu, però bé, continuarem amb atents a veure com evolucionen aquestes restriccions. No sé llavors una mica si s'hagués de cancel·lar, si es retornaria el total de l'import als participants que ja s'han inscrit, o com funcionaria això?
2: Si no volem pensar en que es cancel·larà, o sigui, tenim confiança en que es podrà fer allà, en aquella zona, en principi, doncs allà sembla que estigui bastant controlada, no?, la zona de perill, de manera que no surten els porcs d'aquí, o sigui, fora, i a més cada vegada van quedant menys, pel que sembla, i per les informacions que tenim. Per tant, és molt probable que es pugui fer. En el cas de que no, doncs sí, retornarien a l'import, lògicament, tot i que també hi hauria la possibilitat, potser, de mantenir-ho qui vulgui, doncs l'import per l'any que ve, no? Això seria una possibilitat. Ho hem d'acabar de parlar, però sí, no hi hauria cap problema en això.
1: I en aquest sentit, heu hagut de reduir els grups per no portar tanta gent al medi natural amb la situació actual? O en aquest cas no heu tingut restriccions o limitacions?
2: No, de moment, no sé que els permisos de l'Ajuntament ens ho diguin, no tenim restriccions. De fet, a veure, l'any passat vam aconseguir 62 equips, si els tornem a aconseguir tant de bo, doncs bueno, seria un número raonable, no? 450 persones, i sí. Tant de bo n'hi hagi més, perquè quan més equips vol dir més recaptació i, per tant, més persones que seran ajudades, no? Mm-hmm. En aquest cas, persones que tenen el càncer. Per nosaltres l'objectiu és el màxim d'equips possibles. Llavors, bueno, ja en funció del que ens digui els ajuntaments, però no crec que ens posin pegues en aquest recorregut, perquè bàsicament és per pista, pot dir que hi ha algun corriol també, no? Però, bueno, ja això ho anirem veient, però en principi, bueno, treballem en el màxim d'equips possibles.
1: Ara passarem al vessant solidari, però aprofitem per fer una crida a la participació, ja que hi som, perquè les inscripcions estan obertes des de fa un parell de mesos, aproximadament.
2: Exacte.
1: I fins al 15 de juny tenen descompte.
2: Exacte, sí, sí. Fins al 15 de juny val 35 euros i 35 o 40, ara tinc un lapsus i 900, sembla que són 30, i per tant es pot aprofitar. Jo penso que hem de intentar, no?, apuntar-nos, fer el màxim d'equips possibles, no?, per això, perquè l'objectiu al final és solidari, és aconseguir la màxima recaptació, com he dit abans, per ajudar a la màxima gent, no?, ajudar en Colliga. I en aquest cas que tenim un beneficiari nou, que és 8.000 estels, que a través d'aquesta associació, que són 8.000 estels per l'Ània, doncs donarem diners a la investigació del càncer infantil. Doncs encara amb més motiu com per fer una crida a la participació màxima, no?, pensant en positiu de que ho podrem fer, sempre en positiu, això, no?, de que, bueno, pues això, podem realitzar la cursa, no?
1: Exacte, perquè l'any passat vau recaptar 62.000 euros, llavors exacte. Confieu a igualar la xifra enguany amb aquestes...
2: Bueno, sí, igualar-la, sí, tot i que ara que jo entenc que la gent necessitava certeses, perquè, clar, amb això del PPA a la gent suposo que s'ho pensa, no?, o s'ho ha pensat, però ara que presentem un nou recorregut amb més possibilitats o gairebé totes les possibilitats de fer-lo, per tant, penso que, bueno, pues, podrem aconseguir, com a mínim, fins l'any passat, que són 64 equips. Val? Cal dir que ara portem 117.000 euros recaptats, que no és poca cosa, no?, entre les dues edicions fetes. I llavors això, bueno, ens motiva molt, no?, a tirar endavant i a poder, doncs, fer aquesta crida a que la gent participi, es mogui, faci equips...
1: Perquè, com comentaves abans, els diners aniran destinats a la investigació contra el càncer, que és una de les malalties, doncs, malauradament més letals. Exacte. I també més comunes, no?, en la nostra societat.
2: Una part, per això, una part. Mm-hmm. O sigui, una part anirà, perdona, aquest tall.
1: Pel càncer i l'altra anirà... pel càncer infantil, no?
2: Sí, una part a Oncolliga, vale? Que és l'entitat, la fundació que tenen les persones dia a dia que pateixen càncer, no?, amb tallers, teràpies, amb moltes coses que fan, material que deixen, acompanyaments als hospitals, etc. I l'altra part, a la investigació del càncer infantil.
1: Mm-hmm. En què es traduiran exactament aquestes inversions? És a dir, a quins projectes, no, en quines línies aniran destinats?
2: Sí, mira, en aquest cas, parlant d'investigació, va a una línia concreta d'investigació dels tumors cerebrals de la Vall d'Hebron. Una línia que ja està oberta, hi treballen dos doctors i tot el seu equip. I aquesta línia està oberta i anirà directament en aquesta investigació, val? Perquè puguin, doncs, bueno, pues, tenir més hores d'investigació i arribar més lluny, no? I l'altra és directament a Oncolliga, que es tradueix en més hores de teràpia a persones amb càncer i als seus familiars, i més tallers de teràpia i de tallers de recuperació de les persones que pateixen aquesta malaltia en concret.
1: Mm-hmm. Qui vulgui també té l'opció de fer un donatiu a través d'una fila zero?
2: I tant, sí. A través de la nostra web, que precisament aquest any estrenem web nova, i per tant les inscripcions les fem nosaltres mateixos, i es poden fer directament i de manera molt fàcil des de la nostra web, i també fer una aportació des de la nostra web, no?, directament a l'equip zero. O sigui, quan tu entres a donació, a donatius, vas directament a la pàgina d'Oncolliga que tenim nosaltres i trobaràs l'equip zero. Allà pots fer tota una donació que, a més, està subjecte a desgravació d'un 80%, que vol dir que si tu poses 100 euros, te'n tornen 80 i és com si n'haguessis posat 20.
1: Mm-hmm. Doncs ja tothom que t'estigui escoltant ja sap a on ho pot fer, això. Aquesta serà la tercera edició. Això podríem dir que ja comença a estar consolidat, no? Perquè al final, doncs, aquesta tercera edició manifesta que hi ha tot un interès, tot un seguiment a darrere, arreu de la comarca, per fer aquesta gran jornada, que s'allargui durant tot el dia, evidentment, amb aquest gran recorregut.
2: Sí. Bé, la nostra intenció és això, consolidar-la com una activitat referent a la comarca i que cada vegada hi participi, doncs, més entitats dels pobles on passem, no? I on no passem, doncs, potser també, i més ajuntaments es donin suport, perquè sempre hem tingut aquesta vessant de comarcal, no? De voler ser una activitat d'àmbit comarcal on les entitats i els ajuntaments se la sentin seva, no? Cosa que és difícil, però hi estem treballant en això, no? I com dius tu, doncs és la tercera edició i, bueno, a què passa? Evidentment, la PP ja ens ha trastocat els objectius, però, bueno, això és un any que passa i l'any que ve, evidentment, tornarem i seguirem. I la intenció és seguir i anar creixent.
1: Rafael, si no hi haguessin problemes o aquests reptes per davant, no seria igual de divertit, eh?
2: Això sí, sí, perquè no, després què faries amb el temps, eh?
1: Exacte, sí. Si no és massa fàcil tornar a fer massa el mateix fàcil, recorregut, ja ho teniu fet.
2: Exacte, la vida són reptes i hauràs d'enfrontar i en això estem. I tenim la sort que som un equip de gent molt voluntariosa, no?, en què dedica el seu temps, pues, en això, en el SEM, en el Club d'Esports de Muntanya, perquè molts estem a la Junta, a més de portar el Som Vallès Trail. Per tant, s'entén un equip fort, un equip amb ganes i un equip amb, sobretot, molta voluntat de posar-hi temps i dedicació, i això és un goig i és una sort, també.
1: I al final, per una finalitat solidària com aquesta, i també esportiva, no?, per promoure també hàbits saludables en equip, que al final sempre és més fàcil, no?, si no ho fas sol.
2: Justament, és que el que volem també que sigui una festa de l'esport a l'aire lliure, d'equip, de compartir, de passar-ho bé, de disfrutar, perquè, a més, donem temps, perquè algú pensa, ostres, si és el setembre, perquè obren les inscripcions al mar? Doncs precisament perquè cada equip tingui temps de fer activitats per recaptar el màxim de diners possibles, que al mínim són 600 euros, però que cada equip, doncs, aspiri a trobar-ne més, i això, que ho hem viscut de primera mà, és molt divertit, pensar activitats, ajuntar-te, a fer relacions, no sé, és un treball un repte d'equip molt únic, realment.
1: Doncs Rafael Masgrau, moltes gràcies per haver-nos atès i haver-nos explicat totes les novetats, que no són poques, de la tercera edició de la Som Vallès Trail.
2: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres per fer-nos difusió i fins una altra.
1: Fins una altra, esperem que no surti. Vinga. Cap positiu.
2: Gràcies.

0: A la tarda, no et desconnectis. Connectats. Dos quarts de cinc de la tarda i és moment d'obrir aquesta finestra a l'opinió, la tertúlia Tres Bandes, que avui la compartirem amb el Lluís García, que és fotògraf i un dels fundadors de l'entitat Agrupació Fotogràfica del Prat. Lluís, bona tarda.
1: Hola, molt bona tarda.
0: També saludem el Josep Asensio, escriptor i director del programa Tal com Raja ens espera a Castellà. Josep, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
0: I a Badalona tenim l'Enric Garí, que és jubilat de la construcció. Enric, bona tarda.
3: Molt bona tarda a tothom.
0: Molt bona tarda. Bé, doncs anem a abordar els temes que us plantejava per aquesta tarda i començarem per un que és actualitat ja fa uns dies i dependent de la informació que ens arriba, doncs és més actualitat o menys. Però és un tema que de moment el tenim aquí dia a dia i anem fent el seguiment. I és ni més ni menys que aquest brot d'antivirus, d'aquest creuer. No sé si esteu seguint l'actualitat. I sí que m'agradaria preguntar-vos si us ha donat una certa tranquil·litat que l'OMS hagi valorat que el risc global d'infecció d'aquest virus és baix. Us ha tranquil·litzat o no?
1: A mi no.
0: Lluís, vinga.
1: A mi no. És una vergonya el tema aquest de l'antivirus i sobretot quan vaig veure les imatges del Fernando Simón dic, mare meva, sisplau, no!
0: Et va recordar... Et vas recordar una pandèmia, no?
1: Qui s'oblida de la Covid? O sigui que no pots fiar-te i més dels polítics i fa vergonya que la política es fiqui amb la salut pública de tothom.
0: Però realment, per la informació que tenim avui dia i tal com està evolucionant tot, realment és un tema que et preocupa?
1: A mi sí.
0: Sí. Vinga, a veure, què ens diu el Josep i després l'Enric?
2: A veure, a mi no em preocupa gens i confio plenament en l'Organització Mundial de la Salut. A més, no té res a veure aquest virus amb el Covid. El Covid era una cosa completament desconeguda. A més, amb una capacitat de traspàs entre persones i, sobretot, de mutacions no conegudes. I aquest l'antivirus és un virus conegut des de fa molt de temps, no? Mm. Jo em refio totalment, és que si no ja ens tirem, jo dic amb un sisè pis, ens tirem ja, si ja no confiem en ningú.
0: No, no donis idees, no, Josep.
2: Seguint la broma de l'Enric, jo confio totalment perquè jo no estic gens preocupat perquè és un virus que no és transmissible a nivell de pandèmia, d'acord? ¿Vale? Que algú es vulgui creure que això ho diuen perquè no ens espantem i tal, doncs, bueno, que s'ho cregui, no? Jo, de moment, estic força tranquil i content de l'actuació del govern espanyol en tot això que...
0: Ara ho valorarem.
2: Jo confio plenament en l'OMS i estic tranquil.
0: I tu, Enric, com ho portes?
3: No estic gens tranquil.
0: Ah, no?
3: No estic gens tranquil perquè... No, perquè em fa que... donen, com diuen els castellans, palos de ciego. Comencen a dir una cosa, després en fan una altra. Els espanyols els han portat a un hospital militar per estar aïllats. Ara resulta que no cal que facin tota la quarantena allà, sinó que la poden fer a casa seva. I si comencem a transmetre això, aquest virus, què passarà? Vull dir, no... A veure, a mi, si els han portat a un hospital militar, però estan en un hospital militar, que han d'estar 40 dies allà, doncs esteu 40 dies allà, m'entens? Vull dir, agafeu-s'hi i els hi poseu al Movistar o al futbol i que vagin mirant futbol, aquesta gent, que es tinguin entretinguts, m'entens? Però ara això de... No, ara poden anar cap a casa. I, bueno, i a casa seva no hi haurà ningú que els vagi veure ni ningú que pugui transmetre la malaltia.
0: Home, sí, se suposa que hi haurà un control. Si es permet això, que en algunes nacionalitats, perquè hi ha països que han decidit... Només em sembla que França i Espanya són els que la quarantena l'han de fer als hospitals. La resta de nacionalitats l'estan fent a casa i crec que als Estats Units fan un mix. Vull dir que el tema és que estigui controlat i algun control, encara que sigui domiciliari, clar que es farà. D'entrada han d'estar a aquests 42 dies de quarantena, que els hauran de complir.
3: Sí, sí, si ho fan, sí. Si ho fan bé, ja m'està bé. Però, esclar, aquí es pensa que som espanyols, i els llatins...
0: Però, home, les autoritats bé han de tenir un control d'aquests casos.
3: Vale. Creiem que sí, doncs. Vinga.
0: Confiem que això ha d'anar així. Us pregunto també per la gestió, per aquesta gestió d'aquesta crisi de l'Ondius. El govern espanyol, diríeu que aquesta vegada ho ha resolt millor? O com ho valoreu?
1: Jo ho valoro negativament, perquè estan fent una propaganda. Si l'antivirus no és tan perillós, si no és tan... Per què no ho han evacuat tot allà a Cabo Verde? Per què no s'han de portar fins a Canàries? És que ja no tenien mitjans, és que ja no hi ha un aeroport internacional. Després, amb el govern canari, que és el que està més proper, per què aquests malentesos entre el govern central, que ara sí, ara fica la mà de seguida, amb altres opcions, que ens ho demanin? A mi em sembla vergonyós.
0: Josep?
2: Bueno, jo totalment a favor i en contra del que diu l'Enric. Jo veig que ens ha felicitat tothom, tots els països, inclòs el Papa, ha felicitat tota la gestió i com s'ha portat a terme tot. S'ha fet cas del govern canari, que no volia que atraqués el vaixell, sinó que només fondegés, que sí, pràcticament el mateix, però bueno, s'ha parat. I a mi em sembla de vergonya tal com s'ha portat el govern de Canàries, no? Pensem que hi havia una vintena d'espanyols a dintre del vaixell. Vull dir que jo crec que el millor que podien fer és portar-lo a un lloc segur, que és un país com Espanya, que té
0: la capacitat
2: i la logística per això. Mentre que Cabo Verde és un país empobrit que no té naturalment ni els hospitals ni això, no? Per tant, jo crec que s'ha fet el millor possible en una circumstància més a més inesperada, no? Jo, la veritat, no tinc cap mena de dubte de que ja s'ha fet el millor possible i considero que no, el govern de Canàries no ha estat a l'alçada de que ha d'estar un govern autonòmic que ha de recolzar sempre a l'Estat en aquests moments.
0: I l'Enric, com ho ha vist?
3: Veient les coses des de casa, des del sofà, jo veig una pugna, com sempre, PP-PSOE. PSOE-PP. O sigui, si el PSOE diu una cosa, el PP en diu una altra. Si el govern de Madrid diu una cosa, el govern canari diu una altra. I penso que ho diuen el 80% de casos per un tema polític, més que per un tema sanitari. I a partir d'aquí, doncs, tothom va mirar a treure... tall d'un a Río Revuelto gana 100 pescadores, m'entens? I tothom va mirar a veure si pot treure uns quants vots més a les properes eleccions. Jo penso que, a veure, que es podien haver posat d'acord els dos governs, sortir tots dos de la maneta, fer una sola roda de premsa, parlar tots dos i s'acabar la història. Però no, un diu blanc, l'altre negre, l'altre blanc. Què voleu que us digui? I això és el que era a mi em treu la confiança. A mi m'agradaria tenir confiança amb aquesta gent, m'entens? Però quan veig aquestes disputes penso fins on arriba la política i on comença la sanitat. No ho sé.
0: Però en una situació com aquesta se suposa que hi ha d'haver una única veu de comandament, que en el cas de dues administracions se suposa que és la més gran, en aquest cas l'Estat, el govern estatal, qui ha de tenir... La última paraula ho ha de portar, diguem, el pes de l'operació. En aquest cas, penseu que hi ha hagut una mala comunicació, una mala coordinació, o ho atribuïu bàsicament a aquest confrontament entre PP i PSOE?
3: Jo penso que no és fruit de la casualitat, això, Jo penso que és fruit de les pugnes que hi ha entre els partits. I aleshores un diu blanc, l'altre per força diu negre. I clar, dius, el qui mana més és l'Estat. Però en canvi l'altre va treballant de sota mà dient, ei, que jo no els vull, que jo no els vull, que jo no els vull. Clar, jo no ho veig, no ho veig clar, i per això no estic tranquil, la veritat.
0: Digues, Josep.
2: Sí, jo també. Avui no estic d'acord amb ningú, no sé què passa.
0: Bueno, pot ser, no passa res, eh?
1: No, ja està bé, que hi ha diferents opinions, però tant. Tot no és tant. Hi ha una cosa.
2: Hi ha una cosa que es diu lleialtat institucional. Lleialtat institucional. Jo no crec que estiguin els trastos al cap els uns als altres. N'hi ha uns que no governen i es dediquen a tirar merda, perdoneu l'expressió, contra el que governa. Vull constatar, i això és un fet, que el senyor Clavijo, el president de Canàries, es va inventar que les rates podien nedar i que podien arribar a la costa, quan això és mentida absoluta, i no ha dit que es va inventar, ho ha mirat a la IA i aquestes coses, perquè aquest tipus de rates són rates de camp que no poden nedar. Primera. Segona, s'ha inventat també, però no té proves, per dir que ja hi havia un infectat al vaixell abans de quan van arribar. Llavors, clar, tot són mentides que venen d'una banda. No ens oblidem, jo no estic afiliat a cap partit, que quedi clar, ni estic en una banda ni en una altra, però si som objectius, els cops els reben els mateixos, és a dir, els que governen, de part de gent que segurament no va acceptar mai que Pedro Sánchez estigués governant per pots diputats, no? No oblidem que Coalició Canària, que és el partit del Clavijo, està recolzant a Madrid el partit, diguem, el govern, no? I jo no sé, segurament rep pressions o alguna cosa, perquè una persona que menteix tan descaradament dient que aquesta rata, dient a més que hi havia rates al vaixell, home, jo em crec que la gent que són els científics, els que entren i tal. Vull dir, si tu no pots demostrar que hi ha rates i ho dius, és perquè ets un mentider, i és el que és el senyor Clavijo. Un mentider, un tiramerda, no sé, perdoneu una expressió, no? Però a mi em sembla que no podem dir que tots es tiren els trastos, que això és culpa de tots, no. Jo crec que la feina que ha fet la ministra de Sanitat és la feina que hauria fet qualsevol ministra de Sanitat de qualsevol país europeu. I, en canvi, l'oposició espanyola no ha fet el que hauria fet qualsevol partit de l'oposició europeu, és a dir, està al costat del seu govern i del seu país.
0: Lluís, que t'has quedat
1: a mitges. Jo totalment en desacord amb el Josep, i la veritat és que sembla mentira que si Coalició Canària és un partit que li està donant els seus vots a Madrid, doncs no siguin capaços de, des del primer moment, des de la primera hora, tenir una reunió amb el govern canari i parlar de totes les coses. No, se lamenten per la premsa, se lamenten per no sé què, hospitals, però que hospitals? Si allà Canària és l'únic que ha és baixar, pujar l'avió i marxar, això no podria haver fet a cap govern, baixar el vaixell, pujar l'avió i l'avió que el portés a Espanya o on sigui, els mateixos ministres de l'Estat. No, una ministra, no, que passin aquesta quarantena, no, una altra, no, que marxin a casa. Però si no s'entenen ni ells, és una autèntica propaganda política.
2: Bé, jo li vull respondre a l'Enric.
0: A Lluís, l'Enric t'estava de l'ona.
2: Sí, no, a veure, li vull respondre. Tot l'operatiu que s'ha fet a Canàries, s'ha fet arribar a Canàries i no a Cabo Verde, perquè Canàries tenien tota mena d'ambulàncies i de vehicles medicalitzats per poder arribar a l'aeroport. Cosa que a Cabo Verde la situació sanitària no permetia aquest trasllat de no sé quants minuts o no sé quants quilòmetres fins a l'aeroport. Bàsicament per això. Cabo Verde, si mires bé, és un país empobrit 100%. No té ni hospitals per a la seva pròpia gent. No. I és una cosa molt pobra. Vull dir que si hi hagués hagut alguna mena de fuita o alguna cosa així, ni els països que estan al seu voltant podrien haver-los ajudat. Només per això.
0: Molt bé, doncs el Josep ha introduït, perquè jo us volia preguntar sobre com havíeu vist aquests episodis sobre el fet d'amagar informació, com argumentava el govern canari en respecte a la falta d'informació d'aquest contagi que hi havia dins del vaixell. Hi ha la versió dels rosegadors, d'aquestes rates que hipotèticament doncs, haurien nedat fins a arribar a la costa, que semblava doncs més un episodi de Disney que no pas de la realitat, perquè com explicava el Josep, els experts han explicat que precisament són rosegadors que són més de muntanya que no de mar. O sigui que, en aquest sentit, jo crec que podríem estar més que tranquils. Però és un tema que, com us deia al principi, és un tema d'actualitat que dia a dia doncs, ens va deixar informació nova i que anirem seguint al llarg del curs. Anem a un altre dels temes que m'imagino que no sé si us ha sorprès o no, el fet que la setmana passada hi hagués o s'acabés descobrint que hi havia dos agents en una assemblea de professors on s'estaven preparant les accions per aquestes vagues que s'estan fent en el sector. D'entrada van ser molt ràpids i ho van detectar molt, molt, molt ràpidament, doncs que hi havia un parell de persones que no formaven part, diríem, del col·lectiu. I arribats a aquest punt, doncs tenim a la consellera Núria Parlon, que bueno, ha hagut de donar explicacions, i el que estan intentant fer és analitzar si aquesta infiltració de Mossos en una assemblea de docents ha estat proporcional i oportuna. D'entrada, així, d'una manera grosso modo, us sembla raonable, normal, que es produeixin aquestes situacions? Lluís?
1: A mi és fatal. Fatal totalment. No? Després diuen, no, és que és una pràctica que està molt estesa. O sigui, a totes les assemblees sempre envien a dues mosses o a dos anys, em sembla una autèntica vergonya.
0: Josep?
2: Bueno, a veure, jo he treballat 40 anys com a mestre de primària i secundària i a mi m'ha sobtat molt això, molt, perquè el col·lectiu de mestres i de professorat no és un col·lectiu violent. ¿Vale? Jo he estat preguntant tots aquests dies a companys, a gent que està treballant a l'administració, i m'ha dit que això ha passat sempre des dels temps del Pujol, des de l'inici de la democràcia, sempre hi ha hagut infiltrats a les assemblees de qualsevol àmbit, més que res per saber si tallaven aquest carrer, tallaven allò, podien fer, ¿vale? Per si hi havia un... A mi m'ha semblat de vergonya, també, no? Trobo que tal com s'està gestionant aquesta vaga de professorat, això encara fa més mal, no? Perquè en comptes d'ajudar, resulta que els Mossos fa uns dies també ens assabentem que entren en alguns instituts, no? Ja, que ja estan assenyalats i estigmatitzats. Ara sabem que estan vigilant el professorat a veure si tallen la ronda no sé què. A mi em sembla que la Generalitat ha perdut el sentit i tota la, no sé com dir-ho, de tot aquest conflicte, no? Per tant, jo crec que es depurin responsabilitats. El Trapero ha de dimitir, d'alguna manera, però és veritat que em diuen que això és una cosa normal i que hagi sortit ara també és que hi ha interessos, no? Però a mi no em sembla gens normal que s'investigui o que et mirin allà a veure... No sé, no som terroristes, eh?
0: Enric?
3: Bueno, no són terroristes, però quasi bé, saps? O sigui, perquè no són gent afín a l'òrbita dels partits que manen. I a partir d'aquí aquesta gent s'ha de controlar molt. Perdoneu que us ho digui, o sigui,
2: aquí
3: les coses poden dir més...
2: A qui et refereixes?
3: A veure, els partits que manen aquí són tres partits. I la gent del món dels mestres, n'hi ha pocs que pertanyen a aquests quatre partits, sinó que són d'uns altres partits. A partir d'aquí, són gent perillosa? Segurament deuen ser molt perillosos aquesta gent, m'entens? I per tant s'han de controlar molt a veure què pensen fer.
0: És ironia, Enric.
3: És totalment ironia.
0: Ah.
3: És totalment ironia,
0: m'entens? És que s'estava espantant el Josep, eh?
3: No. És totalment ironia, m'entens?
1: Sí,
0: ja.
3: Escolta'm, mira, jo et diré una cosa. Jo quan anava a escola, no feia falta que vingués la Policia Nacional a l'escola, eh? Només feia falta que el profe agafés el telèfon i digués «Voy a llamar a tu padre por tu actitud en clase». M'entens? I a partir d'aquí jo ja començava a tremolar. ¿Vale? Ara, com que la cosa ha canviat, doncs ha d'entrar la policia a les escoles. Imagina't on hem arribat. A veure, jo penso que el que ha de passar és que els professors, els mestres, se sentin amb qui s'hagin de seure a la Generalitat, es discuteixin com a bèsties, que es discuteixin com a bèsties i que surtin amb un acord. El que no pot ser és que la Generalitat es tanqui en banda i digui, no, nosaltres ja tenim un acord amb Comissions Obreres i l'UGT, però si aquesta gent representen un 10% del professorat, l'altre 80% són d'USTEC i d'altres sindicats, que no ho veieu que no ha arribat a cap acord, i no ho veieu que estan tancant carreteres, estan tallant el trànsit, les escoles no funcionen, estan produint un greuge bastant important a el que és el país, i vosaltres seguiu estant en el limbo, o sigui, us tanqueu en el vostre despatx i a partir d'aquí ja s'espavilaran, que ja s'hagi espavilat.
0: Home,
3: jo penso que això no està bé.
0: Segurament el pitjor de tot és que, a part de tot això que enumeraves, hi ha alumnes que estan sense classe, que estan sense poder fer la matèria que els hi correspondria i que acabaran el curs havent fet una part dels continguts i una altra que s'ha quedat pendent. O sigui, les conseqüències també les rebran aquests estudiants.
3: Esclar, i el curs que ve d'on arrencaran? De la matèria suposadament donada, o donarà la matèria del curs anterior. M'entens?
0: Bueno, ja
3: tornem a anar coixo.
0: Aquest pas caldrà veure si es comença o no es comença. Que aquesta pot ser una altra, no?
3: Aquesta pot ser una altra, sí, sí.
2: Jo crec que caldria que us informéssiu bé del que està passant, perquè si resulta que el problema és que no s'acaba el temari, aneu molt perduts, perdoneu amb tot el respecte.
0: No és que estigués posant l'accent en el fet que els alumnes estan perdent classes. Estava afegint a la llista que comentava l'Enric de greuges, doncs que ningú parla dels alumnes. Sí que aquestes reivindicacions que fan des del sector de l'educació no està únicament per la qüestió del sou, que estan demanant els recursos necessaris per millorar la qualitat d'aquesta educació que s'està impartint a l'escola pública, amb tot el dret. O sigui, entenem perfectament de què van aquestes vagues, però que tampoc no oblidem que aquestes criatures... Què passa amb aquestes criatures durant aquest temps?
2: Jo, mira, feia dècades que no veia unes mobilitzacions tan importants. La gent està farta. Penseu que per un profe d'institut, cada dia que fa vaga, són gairebé 180 euros que cobra de menys. Això pica, no? Però, clar, quan ja ho fan, quan diuen prou colònies, estem farts de fer activitats extraescolars sense que se'ns pagui res, i perquè sempre hem pensat que era bo que els alumnes visitessin un museu o una granja, o perquè sortissin una mica de la zona de l'escola. I tot això s'ha fet per voluntariat, perquè està encara...

0: 100 euros al mes. No només és això, és que ja no s'hi pot treballar amb unes condicions normals, amb 30, 25 alumnes per aula, amb la diversitat que hi ha. I tot això l'administració, clar, no, això ve de molt lluny, no es pot solucionar en 2 dies, no? Però, clar, s'ha dit prou, i jo crec que l'administració no està, la Generalitat no està a l'alçada de les demandes que estan fent el professorat en aquests moments.
1: Sí, sí, no, és així. I, clar, el problema és que si no s'arriba a un acord, això es pot anar allargant i eternitzant. A veure, ho deia tampoc una mica així a la babalà, però és que estem a tocar d'un final de curs, pràcticament. No queda tant. Hi haurà les vacances, però si no hi ha una solució, si no s'arriba a un acord, veurem què passa el curs que ve.
0: Bueno, jo em temo que la solució serà econòmica. De fet, mira, una de les coses que ha fet la Generalitat, que ens va treure l'Artur Mas el 2012, és 50 euros per cada nit que passàvem a les colònies, no? Que això no es pagava, doncs ara es pagaven unes dietes. Això es va treure el 2012. Ara la Generalitat diu, vale, us donem 50 euros cada vegada que sortiu. Perquè, bueno, no representa molts diners això. Però al final hi haurà una solució econòmica que allaran la boca amb 250 euros al mes repartits en 3 o 4 anys i no sé què, i això no soluciona el problema més important de l'escola i de l'institut en aquest moment.
1: Bé, doncs veurem què passa, perquè hi ha un calendari de vagues previst i això en principi continuarà. Dijous hi ha una reunió, hi ha una taula de negociació, a veure si s'asseuen tots i a veure si arriben a alguna conclusió. Però avui abordàvem aquest cas, aquesta situació que pot semblar insòlita, que el Josep ens comentava que des de l'època de Pujol ja es feien aquestes pràctiques i que, clar, no sabem si això reflecteix una qüestió puntual de la manera d'actuar dels Mossos d'Esquadra o és que aquesta és una tendència, diríem, habitual i creixent en aquest tipus de moviments socials i laborals.
2: A mi m'ha fet molta gràcia com les han descobert aquestes dues mosses. Venim massa bolines. Els pregunten que de quin col·le, de quin institut venien.
1: Ah,
2: no
1: sí.
2: Tenen ni idea. Dius, doncs, això era anar d'incògnit.
1: Sí, anaven perdudes, no tenien ni una referència, però vaja, això pertany al capítol de l'anècdota. No ens queda més temps per tractar en la tertúlia d'avui. Agraeixo al Lluís, al Josep i a l'Enric que hagin compartit aquesta estona de conversa avui amb nosaltres. Senyors, que vagi molt bé la tarda.
2: Vinga,
3: molt bona tarda a tothom.
1: Adéu-siau. Adéu.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. Una plataforma d'intel·ligència artificial amb seu a Sant Cugat busca fer-se un lloc a les aules amb l'objectiu d'ajudar el professorat a gestionar millor el temps i atendre la diversitat de l'alumnat. Es tracta de Nabla, una eina desenvolupada per dos enginyers catalans que permet generar, adaptar i avaluar activitats de manera automatitzada. Sant Cugat també alça la veu en la primera mobilització de les tres jornades de vaga educativa a Catalunya. Millores salarials i reducció de les ràtios són les principals proclames dels actes de protesta d'aquest dimarts a Barcelona, que també han reunit els docents de l'escola privada. I per la coordinadora d'AFAS, que dona suport a les reivindicacions d'aquests docents en un moment on consideren vital per les famílies, perquè molts alumnes estan estudiant per les proves d'accés a la universitat. Per això, la presidenta de la coordinadora d'AFAS de Sant Cugat, Carme Roca, demana comprensió als mestres a l'hora de valorar d'afrontar les properes mobilitzacions. Junts per Sant Cugat ha ratificat aquest dimarts Salva Vendrell com a candidat a la presidència de l'MD de Vall d'Oreix per a les eleccions municipals del 2027. Vendrell ha defensat que fa el pas per vocació de servei amb l'objectiu claríssim, ha dit, de guanyar la presidència. El presidenciable de Junts ha assegurat que Vall d'Oreix necessita un canvi profund i una administració que funcioni, que escolti la gent i actuï amb rigor. Els equipaments museístics de Sant Cugat tornen a sumar-se aquest cap de setmana a la celebració del Dia Internacional dels Museus i la Nit dels Museus, amb jornades de portes obertes, visites guiades i activitats especials per acostar el patrimoni cultural a tots els públics. La programació, impulsada conjuntament pel Museu Sant Cugat, la Casa Museu Cal Gerrer i el Museu del Còmics, s'allargarà entre el dissabte 16 i el diumenge 17 de maig. I en esports, Itai Levi agafarà les regnes del primer equip masculí de la UESC després del descens de categoria Supercopa. Levi, actual coordinador dels dos sèniors del club i del segon equip santcugatenc, ha confirmat al programa Esport en Marxa que la seva intenció és mantenir el bloc d'aquesta temporada a tercera FEB i amb molt protagonisme dels jugadors del planter. El nou tècnic es mostra molt il·lusionat i molt ambiciós amb l'objectiu de retornar l'equip a la categoria perduda. Més informació a www.cugat.cat i a les nostres xarxes socials.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Cinc i tres minuts de la tarda, reprenem el Connectats amb l'inici de la segona i última hora. Anem fins al Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. A banda de les aturades més o menys habituals en aquesta xarxa viària més propera a Barcelona, repassem algunes incidències. A la Ronda Litoral de Barcelona, per exemple, tocava el nus de la Trinitat en sentit Besòs i teníem un accident. Ara ja tenim tots els carrils oberts al trànsit, però encara hi ha aturades importants. Pensa que parlem d'uns 10 quilòmetres de lentitud i de retencions des de la Barceloneta fins al nus de la Trinitat. Per tant, complicada aquesta hora de la tarda, Ronda Litoral de Barcelona en sentit Besòs. A més, destaquen problemes a les vies que enllacen amb aquest nus de la Trinitat. És el cas de la Pota Nord Revivint, on també hi ha aturades de mínim un parell de quilòmetres des de molt abans del túnel de Santa Coloma fins a enllaçar amb aquestes rondes. Acabem repassant un tram de l'autopista AP7 que també va especialment carregat. Són aturades d'uns 4 quilòmetres entre Mollet i Parets del Vallès, això a l'autopista AP7 i en sentit nord, en sentit Girona. És tot des del Servei Català de Trànsit.
2: Gràcies, Roger. Bona tarda.
3: Bona tarda.
4: A la tarda no et desconnectis. A la teva ràdio local, Connectats. Can't touch this. Can't touch this.
5: Connectats

0: La Sílvia Cortés és una atleta tianenca del Club Atletisme Badalona. Fa unes setmanes va ser notícia perquè va tornar a fer història guanyant la medalla d'or de l'Europeu de Toruna, Polònia, en els 200 metres llisos de la categoria Màster W60. Avui, de la mà del Ferran Vinaixa, company de Ràdio Ciutat de Badalona, coneixerem la seva història i repassarem la seva trajectòria.
1: Sílvia Cortés, atleta del Club Atletisme de Badalona, veterana i campiona, podríem dir. Sílvia, benvinguda.
2: Hola, moltes gràcies.
1: Et dic campiona perquè sembla que aquí a Badalona ens hem acostumat a parlar de tu perquè guanyes campionats de Catalunya, campionats d'Espanya. Van passant els anys, tu vas canviant dintre de la categoria de veterans, de categoria, podríem dir, de grup d'edat, però segueixes guanyant. Explica'm una mica aquest secret de guanyar campionats de Catalunya, d'Espanya, que recentment que has vingut d'Antequera, de guanyar els d'Espanya, no?
2: Bueno, no té més història de seguir en el món de l'atletisme, de seguir la mateixa dinàmica. Vaig començar fa 15 anys, o quasi 20, i és, doncs, jo segueixo entrenant i anant a campionats, i les marques baixen una mica, no són tan bones com quan tenia 45 anys, però competeixo contra dones que tenen la mateixa edat que jo, i, bueno, de moment encara em puc mantenir en les primers del rànquing a nivell estatal, i Europa, doncs, tampoc estic mal situada.
1: Ara estàs en dues disciplines, diguéssim, que treus al cap, no?, que és els 60 metres llisos i els 200 metres llisos. Si no m'equivoco, vas anar a Sabadell, als campionats de Catalunya, ara deia, no, Antequera, a Màlaga, els d'Espanya, ors en els dos disciplines i en els dos llocs, i amb una mica de repte de baixar marques, no? Que això suposo que els atletes sempre ho teniu.
2: Sempre, mai estem contents, sempre volem fer més. El primer, quan estem contents de que no ens hem lesionat, que per nosaltres això és molt important, i després, quan ens surt una marca, pensem que la podríem fer millor. Llavors, quan comencem la temporada en campionats, vam començar amb els de Catalunya, i vaig fer unes marques, i després hi vaig fer or, i després vam anar als d'Espanya ara fa 15 dies a Antequera i vaig millorar aquestes marques. Per tant, això és positiu perquè mica en mica vaig rebaixant la marca, perquè el meu objectiu era anar als europeus ara d'aquí un parell de setmanes, d'aquí una setmana, i allà fer el millor marca possible per aviam si fem podi i aviam què podem fer en els europeus.
1: Els atletes veterans o les atletes veteranes com s'entrenen? Hi ha alguna diferència a la gent jove, diguéssim, que competeix aquest nivell, al nivell competitiu? Creus que hi ha alguna diferència o hi ha una cosa que teniu en compte diferent del que es podria ser un atleta convencional, per dir d'alguna manera?
2: Sí, aviam, bàsicament fem els mateixos entrenos, sinó que hem de tindre un cuidado diferent amb el nostre cos. El nostre cos no pot anar al ritme que van els de la gent jove, perquè si no se'ns trencaria molt més. Però per lo de més, el tipus, hem de fer els mateixos dies d'entrenos que ells, hem de fer gimnàs, però cuidant més el nostre cos, i amb la mala pata de que si ens lesionem tardem molt més a recuperar-se que un atleta jove. Però l'esforç, diguem-ne, és exactament el mateix que els atletes d'èlit que fan atletisme amb l'edat que els hi toca, diguem-ne.
1: La dedicació, no? L'alimentació, si tot ho has de cuidar tot igual, l'únic que la lesió agafa un altre volum.
2: També és veritat que si són atletes professionals, doncs encara van més acurats amb tots els temes. En canvi, nosaltres cuides l'alimentació, cuides el descansar, cuides tot el tema psicològic també de lo que és competir i de més, però tampoc amb tant estrès, almenys jo. Vull dir que intento agafar-m'ho com és important per mi, però hi ha més vida més enllà de l'atletisme. Per tant, és un terme mig.
1: Per la gent que no et coneixi tant, no, aquí a Badalona ja et coneixem una mica, explica'ns una mica com va començar la teva història, perquè crec que no has estat fent atletisme tota la vida, tot i que de jove i després ja més de veterana han sigut dos punts de connexió, no?
2: Bueno, de jove no. Jo vaig començar fins als 45, no havia corregut mai, no sabia ni el que era una pista d'atletisme, res. Als 45 vaig començar a córrer perquè la meva filla feia atletisme i per estar amb ella mentre estava allà, doncs vaig començar a fer atletisme. Em van animar que fes alguna prova, que participés en algun lloc, i a partir d'aquí vaig veure que tenia condicions bones. I així em vaig començar a entrenar i fins al dia d'avui. La meva filla ha deixat l'atletisme, es dedica absolutament a altres coses i jo segueixo en el món de l'atletisme, pues aquí estem, caudint-lo.
1: Una mica per accident, llavors, no? Els has acabat en aquest món? No sé si et va sorprendre aviam, molt a tu mateixa.
2: A la vida tot és una mica per accident. Jo tenia qualitats que no ho sabia, de rapidesa, i quan em van posar en una pista i em van posar a córrer, doncs dius, oh, doncs aquesta noia sembla que funciona. I després, evidentment, hi ha el treball darrere d'entrenar i d'estar allà, perquè si no tampoc et sortirien les marques.
1: Durant molts anys t'hem conegut corrent per la Unió Gimnàstica Esportiva de Badalona. Crec que et vas marxar un parell d'anys a entrenar a Barcelona. Tornes a Badalona o a competir per un club de Badalona, en aquest cas el Club d'Atletisme de Badalona. Per què? Per què tornes a Badalona? Què t'hi lliga?
2: A mi em torno al Club de Badalona perquè és el meu club de tota la vida. És a dir, els atletes que estan allà... Jo havia format part de la Junta de la UGE en el seu moment. Llavors hi ha unes eleccions, hi ha una nova UGE que guanya i agafa el relleu del que havíem fet nosaltres. I jo torno perquè es crea un nou grup. La gent que no va estar amb aquesta nova UGE no tenia cabuda. Ens en vam anar a un altre club i vam formar un altre club. I ara doncs, la ciutat de Badalona té la sort de tindre dos fantàstics grups o clubs d'atletisme i jo formo part del Club d'Atletisme de Badalona perquè ja està la meva gent i la feina que jo he fet durant 20 anys treballant per l'atletisme.
1: Aquest club t'hi trobes a David Gallego, que era l'alma mater també de la Unió Gimnàstica i Esportiva, ara d'aquest nou club. Fins quin punt és important entrenadors com el David amb carreres com la teva, ja fora del nivell de club, a nivell individual?
2: A nivell personal, el David ha sigut la persona que m'ha creat com a atleta. És a dir, va ser ell qui va creure en mi, que em va dir que podia, i va ser ell qui m'ha anat formant i el desenvolupament que jo hagi pogut arribar amb uns mundials, que fins i tot vaig arribar a estar la primera en el rànquing mundial dels 200 metres llisos, és perquè tenia un David darrere. Però més enllà d'un David hi havia un club, hi havia una gent, hi havia uns atletes, hi havia uns monitors, vull dir, el club era algo més que el David, és un element molt important com a entrenador i en el seu moment com a president. Quan ell no té cabuda a la UGE, doncs munta un nou equip. I aquí és quan els que hem treballat amb ell i hem fet club amb ell, doncs decidim, doncs ens fa il·lusió aquesta nova aventura. I amb aquesta nova aventura, que som 180 persones actualment, que no fa ni un any que estem constituïts com a club, amb la il·lusió de tirar-ho endavant i pensant que com més clubs i com més gent hi hagi, doncs reforçant l'atletisme a Badalona, doncs que és algo positiu.
1: Un club emergent, aquest Club d'Atletisme a Badalona, com bé dius, té pocs mesos de vida, sí. Gairebé ara un any farà, i que aquest fa menys mesos encara vam poder conèixer, vam poder gaudir aquí a Badalona de la notícia de que es podia competir de manera federada. Suposo que és un pas més i una il·lusió per tots els que formem part d'aquest club, perquè surten molts esportistes a banda de tu, molts esportistes també que estan competint ja amb el nom del club, no?
2: Sí, estem bastants atletes competint. Aviam, a nivell de pista, jo crec que som molt bons especialistes i la veritat és que el temps que portem hem anat passant tot un... Vull dir, crear un club no és fàcil, hi ha tot un tema burocràtic i des del gener de l'any passat que estem funcionant, però al principi érem com a no ben bé com a club perquè no podíem encara.
1: Com a independents,
2: llavors a partir d'ara doncs ja vam poder ser club oficial i ara ja tenim totes les credencials per poder competir i tot nou projecte és molta il·lusió i no només nostra, hauries de veure els nanos, estan com una moto. Jo a vegades dic, mira, això ha sigut com un...
1: Ha sigut com un revulsiu
2: de fer seu el club i allà estan, i la veritat és que hi ha molta energia positiva i moltes ganes en aquest nou club i amb aquesta nova aventura.
1: Nova aventura i nou color, perquè...
2: Nou color, som vermells, ens encanta.
1: Sou vermells, podríem fer aquest eslògan, sou vermells.
2: Som vermells.
1: Un color molt cridaner, que sí. Suposo que això, a les pistes, ara que podeu anar pululant per les pistes, aneu notant aquesta presència del vermell, no?
2: Del vermell, i que a més ens diuen que és molt xula l'equipació, i bueno, el vermell ens dona com força i energia, i ha sigut un color triat per entre tots, i superxulo, i que ens dona aquesta presència que ens fa molta il·lusió.
1: Torno a la part purament esportiva per acabar. Després d'aquests campionats d'Espanya, d'aquest èxit, els de Catalunya primer, els d'Espanya després, toquen europeus. A Polònia, si no m'equivoco.
2: A Tòrum, a la ciutat de Tòrum, del Copèrnic.
1: No t'equivoques del nom, de Copèrnic. i va, suposo que amb reptes, no?
2: Sí, el meu repte és que no vaig aconseguir un dels campionats d'Espanya a nivell de marca, de baixar a 28 segons, de fer 28 segons als 200 metres llisos, i amb menys de 9, i amb menys de 9, amb 8 i pico, als 60 metres llisos. Aquest és el meu repte, i evidentment els campionats, a part de la marca, doncs anem a intentar fer podi, i si el podi és or, doncs molt millor. I allà estarem lluitant.
1: Suposo que ajuda les experiències passades, no? Del fet que no és el teu primer europeu, que a nivell internacional suposo que també hi ha certa pressió,
2: sí,
1: no?
2: Sí, sempre hi ha pressió, sempre estem nerviosos. L'únic que passa que porto molts anys i tu vas a nivell internacional o a nivell nacional i et trobes atletes que les coneixes, vull dir, estàs com a casa una mica, tant aquí com en els internacionals. De totes maneres, els nervis hi són i estàs neguitosa i dius, sembla mentida, diu a la meva edat, que m'hagi de posar nerviosa per això. Doncs sí, ho passes malament abans i després estàs com, bueno, exuberant, vull dir, quan acabes una carrera és una passada la subidon que tens d'adrenalina i de tot.
1: Sílvia Cortés, atleta del Club Atlètic Club d'Atletisme Badalona, diguem-ho bé, només ens queda desitjar-te molta sort per aquests europeus i moltes gràcies per l'orgull que ens representes també a nivell tan català com estatal en aquesta faceta de l'atletisme, en aquesta edat de l'atletisme, que també fa especial il·lusió per demostrar a molta gent, no?
2: Que mai estàs per fer res.
1: M'incloc en teix, perquè ja començo a tindre d'aquestes edats, que tinc vista cansada, aquestes coses que ens arriben amb l'edat, de fer-nos creure que es pot, un es pot dedicar a l'esport ja no només pel lliure, sinó que també hi pot competir i que ho pot fer amb objectius a qualsevol edat. Moltes gràcies, Sílvia.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres i ja ho sabeu, qualsevol edat és bona per fer esport.

0: Ràdio Sant Cugat.
1: Sant Cugat lidera el rànquing de municipis catalans pel que fa a la
2: Ràdio Sabadell.
3: Bona tarda des de Sabadell, Carme, on us podem explicar que la ciutat guanyarà.
0: Ràdio Municipal de Terrassa.
4: Bona tarda, banda de Sant, de Sis de Terrassa.
0: El Prat Ràdio.
5: Bona tarda, el Prat ja ho té tot a punt per commemorar demà per quart any consecutiu.
0: Ràdio Ciutat de Badalona.
6: Bona tarda, Badalona compta amb 10 noves pintes dels sobreixidors per
0: Ràdio Castellà.
7: Bona tarda, l'Ajuntament de Castellà.

a la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, connectats.

Un dia com avui, de 1950, neix a Saginaw, Michigan, als Estats Units, Stevie Wonder, cantant, teclista, compositor i productor de soul, funk i pop. Celebrem el seu 76 aniversari amb aquest tema, Overjoyed.

0: I ara l'espai que dediquem cada dia a la cultura, parlarem de teatre i de moda, perquè totes dues disciplines comparteixen un repte enorme. Fer emergir la marca catalana, el talent local, davant una competència internacional o estrangera ferotge. Una mostra d'això és en Josep Rossell, que vestirà l'actor Marc Soler. Júlia Ramon, molt bona tarda de nou.
1: Bona tarda de nou, Carme. Doncs tenim al telèfon en Josep perquè ens expliqui com vestirà en Marc. Bona tarda, Josep.
2: Bona tarda, Júlia.
1: Quin outfit has dissenyat per a aquest actor?
2: Mira, jo aquest any he pensat en apostar per una camisa de viscosa i llavors després un pantaló de fil. Juntament, combinat el pantaló de fil amb detalls de polipell negre i el sombrero, també el barret, que és així marinera, també està amb polipell de color negre.
1: Uh-huh. I per què has decidit posar aquests colors, no?, i aquests teixits?
2: Mira, jo he decidit posar aquests colors i aquests teixits perquè com que Canes a mi em transmet el mar, doncs jo volia transmetre una mica aquesta sensació de fluïdesa, no? I això ho té molt bé la viscosa i el teixit de fil. I per una altra banda també volia donar-li aquest to masculí, aquest toc masculí, que és, diguéssim, posant-li el polipell negre, no?, per donar-li aquest trencament i que no quedés tan un traje molt blanc i massa empastat, no?, massa compactat, no? Volia donar-li aquest toc una mica rebel que també transmet una mica el Marc Soler, no? El Marc Soler, si ens fixem, ell és actor i a la vegada també és ballarí. Llavors, clar, donem aquest toc més urbà amb el polipell.
1: Exactament, perquè imagino que a l'hora de dissenyar, no?, un conjunt per a una persona, no només et fixes a on va, és a dir, per exemple, si té un dinar per dir-li alguna cosa amb la família, que si té el Festival de Canes, així com també les característiques que ell té a nivell, doncs, això, fisiològic o també inclús a nivell de caràcter, no? Hi ha roba, hi ha colors que potencien el caràcter d'algú.
2: Exactament, exacte. O sigui, nosaltres el que volíem fer amb aquest disseny és potenciar aquest caràcter, no? Fins i tot si ens fixem en les fotografies, pues podem veure que la Laia, que és la fotògrafa de confiança, també excompanyera de pis i exalumna d'ESDI, també ha volgut potenciar, no?, aquesta certa mobilitat, aquests certs moviments, no?, donar-li aquest dinamisme amb els moviments i mostrar que el Marc no sols és actor, sinó que inclús també és ballarí, i accentuar les dues parts.
1: La part protocolària sempre influeix, però al final a mi em fa la sensació que cada vegada es camina més o es porta més un estil més casual en les gales com aquestes.
2: Exactament, no? O sigui, la meva idea era allunyar-me una mica, no?, a l'estil que vam utilitzar, diguéssim, amb la Jade O'Kid, perquè aquell estil era super, bueno, era molt formal, diguéssim, i donar-li aquest aire com misteriós, no?, amb el disseny al seu moment, i en aquest cas aquí han volgut trencar tot l'esquema, no? Ens hem allunyat i hem anat amb una cosa més urbana i que a la vegada fos trencadora. Per què? Perquè notem que amb els botons, els detalls, les parts d'aquestes negres accentuen, no?, aquest trencament, no?, aquesta força que el Marc també desprèn una vegada està en escena.
1: Mm-hmm. Però no tot ha estat flors i violes. Josep, segur que també t'has trobat amb problemes o amb reptes, si més no.
2: Sí, evidentment. O sigui, el meu problema ha estat... Bueno, hem tingut un problema que, bueno, ha sigut ràpid, l'han pogut remediar ràpidament, no ha suposat gaire problemàtica, que en aquest cas ha sigut que, clar, nosaltres teníem pensat dos dissenys per Cans, un disseny de dia, que aquest, diguéssim, és el que el Marc hagués utilitzat durant el dia a les entrevistes, i després un altre disseny per la nit. Però no passa res, perquè igualment ens el guardem per una altra futura ocasió i donar-li llavors més rebombori i donar-li més rebombori també a la pel·lícula Viva de l'Aina Clotet.
1: Tot el que vestirà en Marc Soler és marca de la casa, és teu. Llavors, tu ja fa uns anys que t'has començat a endinsar i a fer un lloc en aquest sector, però ara mateix, com diries que està, no?, la teva marca a nivell de modista, a nivell de dissenyador? Vull dir, encara falta teixir algun fil més, o diries que ja està plenament consolidada dintre de l'escena, doncs, de la moda?
2: Jo crec que encara falta molt camí, o sigui, estem començant a iniciar camí. Ara ens estem adentrant més al camí, diguéssim, dels famosos o dels actors i actrius famosos, però encara podem, jo crec, tirar encara més lluny. Igualment, la meva marca encara està tirant camí de fer els vestits fets a mida, perquè jo sempre impulso els dissenys fets a mida des d'aquí, des del Pla d'Urgell.
1: Ui, Josep, t'estem perdent una mica, eh? No sé si estàs per Lleida, que allà la cobertura va una mica escassa, o
2: m'esteu perdent.
1: Una miqueta. No sé si podríem intentar solucionar això, perquè...
2: Una mica.
1: A veure si aguantes, si no haurem de buscar alguna alternativa.
2: Vale, ara em sents bé o
1: ara
2: no?
1: Ara sí.
2: Vale, és que estem al cotxe, disculpa'm.
1: Vaja, sempre no, amunt i avall, vosaltres?
2: Sí, nosaltres amunt i avall, sempre. No, més que res, que el que t'anava a dir és que bàsicament és això, no? O sigui, que nosaltres encara continuem impulsant la marca, no? El fet de, pues, el tema dels vestits fets a mida, no? Els dissenys fets a mida. Nosaltres aquí, des del Pla d'Urgell, encara estem impulsant la idea de continuar fent els dissenys vestits fets a mida. Encara crec que no estem ni a dalt de tot de la muntanya, sinó que estem començant a escalar i començant a escalar per arribar, no? Ara estem fent propostes a nous artistes i jo crec que ens vindran d'altres de propostes, no? Ara, el que sí que podria anunciar és que, bueno, estem intentant obrir un projecte nou, que és fer una exposició de cara a l'octubre, aquí a Tàrrega, de tots els 5 anys de la marca i de com ha estat evolucionant des del principi fins al final.
1: Com m'agrada, perquè suposo que saps que jo sóc de Tàrrega, per tant, endavant cap a Tàrrega, però també escombraré cap a la meva ciutat d'acollida, que és Sabadell, perquè al final reivindiquem molt Lleida, nosaltres dos sempre, però al final tu també vas créixer professionalment aquí a Sabadell, a l'ESDI.
2: Exactament, exacte. Sí, he crescut a l'ESDI. Bueno, van ser uns anys que van portar, pues, parts positives i parts negatives, com sempre, però és això. Jo trobo que, per una part, és dir, m'ha curtit per certs paràmetres. Hi ha d'altres que potser jo discrepo. I trobo que, bueno, que a part de l'ESDI també cal mencionar a l'ECAM, que és allà on vaig fer el màster de vestuari de pel·lícules i sèries, que també m'ha ajudat a curtir, diguéssim, els ideals i les coses que jo tinc pensades dins de la meva ment.
1: I ara mateix arribes al Festival de Canes, que això, doncs, ja és un nom gran dintre del sector.
2: Exactament, exacte. O sigui, m'ha costat moltíssim arribar on he arribat. Jo estic molt content i estic molt orgullós de rebre tot el suport bueno, de tots els mitjans de comunicació possibles i de la meva família i dels meus amics i de la meva gent, que estan tots contents i orgullosos de poder escalar a on jo he arribat a escalar ara actualment. I esperem que no sigui l'últim festival ni de Canes ni dels Goya. Esperem que en un futur puguem continuar participant en aquests esdeveniments.
1: Al final, en cultura és difícil també competir amb grans marques i fer lluir la marca catalana o la marca local, no? Perquè al final sempre pesa més, doncs, tot allò que és d'àmbit més general, més internacional, no? Llavors, en aquest cas, tu s'has aconseguit, doncs, mantenir els teus orígens, no? I la teva marca, doncs, del Pla de l'Urgell, que dius, amb un festival com aquest.
2: Sí, jo crec que el Pla d'Urgell, sí. Jo crec que el Pla d'Urgell s'està descobrint, o sigui, jo crec que es té que descobrir la part que també tenim de moda, no? Jo estic intentant impulsar aquesta moda des de l'Urgell, no sols perquè trobo que és el meu poble i jo tinc molta estima al meu poble i a la meva gent i a la meva terra d'aquí, sinó fins i tot perquè també, com que tenim d'altres coses, com els vestits de paper de Mollerussa, trobo que és important impulsar Mollerussa des d'altres sectors i des d'altres àmbits.
1: Ens comentaves

0: es basarà en tots els vestits. O sigui, allà apareixeran des del principi de tot, que és quan vaig pintar els quadres, fins al final de tot, que és l'últim, que serà el disseny de cants, o, en el cas que segurament intentarem, impulsar també el pròxim disseny que portarà el Marc Soler en algun altre esdeveniment.
1: Com algun altre esdeveniment? Aquí hi ha més informació, eh?
0: Sí, o sigui, estem amb el Marc intentant a veure si pot portar un altre disseny que teníem pensat que portés pels Goya, que al final, pels Goya, per Cans, que al final no ha pogut portar, i segurament el podrem lluir. No podem dir com està fet aquest disseny ni res, ja ho veurem en un futur, ja us ho faré saber.
1: Bueno, doncs estarem atents, perquè clar, imagino que al final, quan tu fas un vestit a mida, no, s'ajusta molt bé, evidentment, a la musa o a l'actor en aquest cas, però al final també és difícil poder-lo reutilitzar, no?
0: Exactament. La nostra idea és, pues això. No, sí, però en aquest cas a mi em fa més especial il·lusió. Normalment impulso lo de tornar-ho a reutilitzar les peces, però en aquest cas jo prefereixo conservar-lo i guardar-lo, i li han fet ajustat a les seves mesures al Marc, perquè trobem que és una cosa especial, és un moment especial, és un moment especial seu, i trobem que bueno, que és el que se mereix, diguéssim, el disseny.
1: Perfecte, doncs tu també et mereixes, doncs, que vagi molt bé i puguis aprofitar aquest altre disseny tan misteriós que ens has comentat. Moltes gràcies.
0: Moltíssimes gràcies.
1: A tu, Josep.

Hem arribat al final d'aquest Connectats de dimecres. Ara us deixarem tranquil·lets, que acabeu de passar una molt bona tarda, perquè demà tornarem, quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda, aquí ens hi trobareu. Gràcies a tots. Adéu-siau.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. Una plataforma d'intel·ligència artificial amb seu a Sant Cugat busca fer-se un lloc a les aules amb l'objectiu d'ajudar el professorat a gestionar millor el temps i atendre la diversitat de l'alumnat. Es tracta de Nabla, una eina desenvolupada per dos enginyers catalans que permet generar, adaptar i avaluar activitats de manera automatitzada. Sant Cugat també alça la veu en la primera mobilització de les tres jornades de vaga educativa a Catalunya. Millores salarials i reducció de les ràtios són les principals proclames dels actes de protesta d'aquest dimarts a Barcelona, que també han reunit els docents de l'escola privada. I per la coordinadora d'AFAS, que dona suport a les reivindicacions d'aquests docents en un moment on consideren vital per les famílies, perquè molts alumnes estan estudiant per les proves d'accés a la universitat. Per això, la presidenta de la coordinadora d'AFAS de Sant Cugat, Carme Roca, demana comprensió als mestres a l'hora de valorar d'afrontar les properes mobilitzacions. Junts per Sant Cugat ha ratificat aquest dimarts Salva Vendrell com a candidat a la presidència de l'MD de Vall d'Oreix per a les eleccions municipals del 2027. Vendrell ha defensat que fa el pas per vocació de servei amb l'objectiu claríssim, ha dit, de guanyar la presidència. El president de Junts ha assegurat que Vall d'Oreix necessita un canvi profund i una administració que funcioni, que escolti la gent i actuï amb rigor. Els equipaments museístics de Sant Cugat tornen a sumar-se aquest cap de setmana a la celebració del Dia Internacional dels Museus i la Nit dels Museus, amb jornades de portes obertes, visites guiades i activitats especials per acostar el patrimoni cultural a tots els públics. La programació, impulsada conjuntament pel Museu Sant Cugat, la Casa Museu Cal Gerrer i el Museu del Còmics, s'allargarà entre el dissabte 16 i el diumenge 17 de maig. I en esports, Itai Levi agafarà les regnes del primer equip masculí de la UESC després del descens de categoria Supercopa. Levi, actual coordinador dels dos sèniors del club i del segon equip santcugatenc, ha confirmat al programa Esport en Marxa que la seva intenció és mantenir el bloc d'aquesta temporada a tercera FEB i amb molt protagonisme dels jugadors del planter. El nou tècnic es mostra molt il·lusionat i molt ambiciós amb l'objectiu de retornar l'equip a la categoria perduda. Més informació a www.cugat.cat i a les nostres xarxes socials.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Bon dia, són les 9:03 i això és el Faves Comptades.

Salutacions. Comencem amb faves comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat. Rebeu una salutació de l'equip del programa, conduït per Aiman Triquí, el control tècnic i sota la batuta de Carme Reverte, de qui us parla, Alba Triador. Avui és dimecres, 13 de maig, i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients.

Començarem dedicant els primers minuts a conèixer la història del Martí Bach, un jove de 17 anys a qui li van detectar leucèmia quan en tenia 13 i que després de superar la malaltia ha publicat La parada de la meva vida al dietari, on explica l'experiència. I afegirem una dosi de política amb la tertúlia, amb la participació dels partits amb representació al ple de la mà de la cap d'informatius, Mireia Puente. I després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat. Ho farem amb un polsim de comerç per conèixer tots els detalls de la nit en blanc que torna un any més a la ciutat. I afegirem una mica de gastronomia amb Nacho Ballesta, director de l'agència de comunicació de Foodtellers, que ens parlarà de la mort dels menús de migdia. I ens acomiadarem amb un capítol del Guaita que tenim, on el biòleg Sergi Corral ens parlarà dels equinoxis, la primavera i la tardor, i ens descobrirà per què són èpoques tan plujoses. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades.

0: Al Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat. Continguts en xarxa.
1: El 3 de febrer del 2023, amb només 13 anys, en Martí Bach va rebre un diagnòstic mèdic que li va trasbalsar la vida. Tenia leucèmia. Tot i la duresa de la seva experiència, en Martí ha decidit explicar-la en forma de diari, amb la mirada posada en tot allò que la malaltia li volia aprendre, és a dir, els amics, l'institut, el futbol, la vida, el dia a dia. Avui volem dedicar el like del programa a La parada de la meva vida, que és el dietari editat per Pagès Editors, on aquest jove explica la seva història. Martí Bach, benvingut a Valors a l'Alça, com estàs?
2: Hola, bones, molt bé, molt bé.
1: Escolta, t'ho van diagnosticar leucèmia fa 3 anys, quan en tenies 13. Com recordes el moment en què t'ho van comunicar?
2: A veure, jo quan m'ho van comunicar, doncs estava en xoc, perquè no m'esperava. O sigui, jo estava tranquil·lament a classe i em va venir a buscar el meu pare i estava en xoc. I va ser tot molt ràpid, vaig pujar cap a la Vall d'Hebron i bé, un cop de realitat bastant dur.
1: De fet, tu vas voler dedicar el teu treball de recerca a parlar d'això, em sembla. En quin moment decideixes que s'acabi convertint en un llibre, en un dietari?
2: Bé, en realitat jo no tenia intenció de publicar aquest llibre, o sigui, aquest dietari, ja que, com tu dius, ho volia fer per al treball de recerca, però un dia que vam portar a imprimir el text, no, per al TDR, doncs allí a l'empremta també hi havia, que o sigui, era una editorial també, i s'ho van llegir i els va agradar tant que ho van voler publicar.
1: I com ha estat l'experiència? Perquè suposo que tu, d'una banda, escriure tot això et deu haver ajudat d'alguna manera a expressar allò que potser et guardaves, no?, en el moment de la malaltia, durant el procés, però també deu estar ajudant ara a altres persones.
2: Jo crec que pot ajudar a qualsevol persona, però sobretot als adolescents que estan passant aquesta malaltia, no?, que al final doncs afecta a molts nens i a molts joves, i que pot ajudar a veure que encara que és dur i que malgrat que alguns nens o adolescents no ho puguin superar, hi ha un final i a vegades el final és bo.
1: Mm-hmm. Escriure a tu, en què t'ha ajudat?
2: En realitat jo no m'ha ajudat bé, perquè quan l'estava escrivint estava bastant bé, jo ja ho havia superat així com una mica, i jo vaig escriure així sense tenir res jo que millorava per mi, però ara durant el temps, ara que he escrit el llibre i tot, recordar tant sí que m'està afectant una mica més, i potser en comptes d'ajudar-me pues m'està afectant una mica, no?, a nivell emocional, perquè recordar tot el que vaig viure i tot això no és fàcil.
1: Em sap greu, perquè justament imagino que amb les entrevistes que estàs fent t'aboquem a recordar-ho, no? Però suposo que també és de valorar la teva experiència i que ho puguis explicar des de la posició on estàs ara. No sé què va ser el més difícil, Martí, durant tot el procés de la malaltia. Què diries?
2: El més difícil va ser estar lluny de casa, sobretot, perquè jo vaig estar vivint 7 mesos a Barcelona i això m'afecta bastant, perquè estava lluny de la meva família, lluny dels meus amics i de totes les meves coses que feia en aquell moment. I també el que em va afectar molt va ser el portacap, que és un reservori que fiquen, que et fiquen per a passar el tractament, que és la quimioteràpia. I bé, això és un reservori que

0: Teques i rèmores que hem de suportar, no? I que esperem també que això coincideixi amb una acceleració ja definitiva, per fi, de la construcció dels intercanviadors entre aquesta línia perimetral i ferrocarrils, no? Perquè és una veritable llàstima, és una vergonya, quasi diria, com tenim la situació de la, en fi, de la línia de Renfe i de l'estació aquí al nostre municipi, no? I que, per tant, esperem que tot plegat dugui, doncs, tiri endavant i, per tant, que puguem resoldre diverses problemàtiques amb una sola iniciativa, de les més importants que tenim, no? L'habitatge, la mobilitat, i que, per tant, que ens permetin, doncs, dur a terme una passa endavant el més important possible. I una última qüestió és que això és per nosaltres preveiem un calendari d'aprovació que ens dona temps per parlar-ne amb els diversos grups, no? Jo dic això perquè aquestes iniciatives de molt llarg recorregut en el temps és molt interessant que rebin quan més suport millor, no? I que, per tant, que puguin tirar endavant, igual com ho va fer el grup de Junts en el mandat passat, que li varen donar suport, tot i que tenien matisos, evidentment, no? Però que tothom entenien que són iniciatives d'aquestes que requereixen quan més suport millor, perquè són claríssimament amb un calendari que va molt més enllà de qualsevol mandat polític municipal.
1: Bernat.
2: Jo diria que de fet començo com ha començat el Carles, no? O sigui, és una evidència que Sant Cugat expulsa, de fet expulsa no desenes o centenars de persones, sinó milers de persones cada any, milers, ho dic en plural, i així ho diuen les xifres, no? I per tant el que cal és aconseguir, doncs, que ningú hagi de marxar de Sant Cugat, i avui estem encara lluny, doncs, d'aconseguir aquest objectiu, no? Però aquest projecte, doncs, de Can Ametller, crec que el que fa és justament donar una de les fórmules, no?, per les quals, doncs, no volem que la gent marxi de Sant Cugat, que és construir, doncs, molt més habitatge assequible, habitatge públic, no? Avui Sant Cugat té aproximadament un 5% del parc total de l'habitatge és habitatge públic. Amb aquest projecte i amb el projecte, doncs, amb els projectes de les diferents promocions previstes, ens anem, doncs, a un 15% aproximadament, i per tant, doncs, ens posem a uns bons nivells, no? I per tant de poder oferir, doncs, una possibilitat doncs, assequible, i que la gent, doncs, com deia, no n'hagi de marxar, no? Estem parlant, doncs, que Can Ametller ha de tenir aproximadament 3.200, doncs, pisos de protecció oficial, i per tant, doncs, crec que això és una bona notícia. Ara el que ens toca és aprofitar els propers mesos abans de l'aprovació inicial, doncs, per assegurar que el barri té tot el que ha de tenir un barri, doncs, que s'hi pugui viure en el sentit que hi hagi tot els equipaments, el comerç, tot el transport públic, no?, amb què ha de tenir, doncs, qualsevol espai de la ciutat, i per tant, doncs, que tothom pugui fer la vida a prop de casa seva, si ho vol pot anar, òbviament, a la resta de la ciutat, però que a prop de casa, a 5 minuts de casa, doncs, tingui tot el que cal tenir, no? Per tant, doncs, la feina que es va fer abans del planejament s'aprofita, doncs, per aquesta aprovació inicial, però, doncs, obrim, doncs, aquesta, no?, aquests mesos de treball, doncs, per aconseguir, doncs, posar els matisos que calgui aquesta proposta de planejament, doncs, perquè, com deia, doncs, Sant Cugat, o aquest barri en concret, doncs, tingui tot allò que necessita la gent que hi viu. O que hi viurà, vaja.
1: Jordi.
3: Molt bé, bon dia a tothom, primer. Els socialistes creiem que l'anunci de la posada en marxa de la redacció del projecte és una bona notícia. I ho és per quatre, sense entrar en detalls, que ja hi arribarem, però ho és per quatre raons. En primer lloc, perquè pot ser un signe d'esperança pels milers, com ara deia el col·lega, el company d'Esquerra Republicana, els milers de joves que han hagut de marxar de la ciutat pel famós model de ciutat, model de creixement de ciutat, però també pels milers de ciutadans, de joves especialment, que ja han marxat i que volen tornar. Aquesta és la primera raó. Però la segona raó per la qual creiem que és un element positiu és perquè significa una rectificació. Després de 3 anys de paràlisi, l'alcalde ha considerat que s'havia de desbloquejar això, o creiem que és bo, i perquè no ens hem de situar en la lògica d'aturar el creixement, sinó en la lògica de créixer bé. No és un problema de posar un burot a les fronteres com si fóssim una ciutat medieval, sinó de garantir que el creixement es fa bé, de forma equilibrada, contraposant els elements, interessos diversos entre habitatge assequible, medi ambient, comunicacions, etc, etc. La tercera raó és perquè significa la recuperació d'un projecte de l'actual govern d'esquerres, de l'anterior govern d'esquerres.

0: ho ha dit en Brugaroles també, no? Aquest projecte ve del mandat anterior i nosaltres ens en sentim molt, molt copartíceps. I la quarta raó és perquè creiem que aquest projecte, el fet d'iniciar la tramitació, que per tant s'hagi de fer la tramitació a la Comissió d'Urbanisme de Catalunya, etc, etc, etc, significa un arrenglarament de Sant Cugat amb la política general d'habitatge del país. Els problemes d'habitatge no són problemes santcugatencs, són problemes del conjunt del país. Estem en una situació d'emergència habitacional, això no, ningú no ho pot negar. El creixement demogràfic del país en els propers anys serà d'una gran magnitud i necessitem espais on la gent pugui viure amb dignitat. El fet que Sant Cugat participi i s'arrengleri amb aquesta política per nosaltres és un element satisfactori.
1: Mm-hmm. Alfredo.
2: Bon dia. Inicialment sona bé, és veritat, vull dir, nou barri, parlant de diàleg, això està bé, la música pues, sona bé. Però nosaltres tenim dubtes que suposo que es aniran, veurem en els propers dies, mesos, que es aniran dissipant, no? Però Sant Cugat és una ciutat que avui mateix està a prop dels 100.000 habitants, amb un dèficit important d'equipaments, un dèficit important de manteniment, un dèficit important en molts serveis. I ara creixerem més. I això, pensem, des del Partit Popular, de que s'ha d'anar amb una visió global de ciutat i no només enfocat en un nou barri. Per tant, no podem obviar que si bé, com deia el Bernat, això s'enfoca a un barri que hi haurà tot d'equipaments i comerços del barri, però dintre d'un conjunt. Perquè els serveis de recolliment, per un exemple, els serveis de recollida de residus és una cosa de ciutat. La policia és una cosa de ciutat. I, per tant, estem engrandant la ciutat i necessitarem molt més serveis. Dit això, nosaltres tenim dubtes sobre la viabilitat econòmica del projecte. I suposo que es farà una memòria completa, no quatre números aproximats, perquè, bueno, tenim dubtes en el sentit de que si hi ha inversors que els hi sortirà a compte fer una inversió d'aquest calibre tenint en compte la quantitat d'habitatge social que hi haurà en el barri programat. El tema de la mobilitat, que sí, és un barri i tindrà... Però tot això, ho torno a dir, en el global de ciutat no està resolta la mobilitat en una ciutat de 100.000 habitants, ara creixerà. Vull dir... Són coses que s'haurà de parlar, que s'haurà de treballar tots conjuntament en ares a buscar un consens el més gran possible. Nosaltres, com a Partit Popular, estem disposats, òbviament, a treballar-ho. I així ho farem. I bueno, pues, entro... Pues, vull acabar aquesta primera intervenció. Fa uns mesos, un any i pico, es va presentar també a Bombo i Platillo, com es diu en castellà, tot el tema de Sant Joan. Ara sembla que ja ens n'hem oblidat. Jo espero que tot això no quedi com un globus sonda quan és el que realment va ser l'altre.
1: Uh-huh. Marco.
3: Bon dia. Bé, per nosaltres, primer de tot és positiu tenir novetats d'aquest projecte, 3 anys després. És una cosa que veníem dient a molts plens quan parlàvem d'habitatge que Sant no havia fet de projectes o com a mínim d'intencions de planejament, perquè evidentment és una cosa que està lluny de ser una realitat material, com Can Amatller, no? Clar, en aquest sentit agraïm la informació, tot i així ens sorgeixen encara més preguntes i algunes les plantejaré ara, a veure si les podem respondre de cara una mica, a veure com podem construir aquests consensos polítics. Segur que no és presentant-ho a la premsa i convocant-nos la setmana més tard com per evitar reaccions dels partits, eh? Jo això crec que és una dinàmica que es dona habitualment amb aquest govern i no em vull estar de dir-ho. En tot cas, nosaltres la qüestió de Can Amatller com a CUP, el mandat anterior ens ho plantejaven com una manera de maximitzar la possibilitat de tenir habitatge públic a la nostra ciutat, entenent una mica la conjuntura d'exclusió residencial i de dinàmiques d'expulsió profundes i molt arrelades a la nostra ciutat, no només a la gent amb menys diners, més pobres, sinó a capes socials també del que podríem entendre com classes mitjanes. El tema és no que Can Amatller a costa de tot tampoc, no? Llavors aquí hi ha una mica algun dels perills que poso sobre la taula perquè en debatem, en relació una mica a les dades que ens han facilitat aquesta setmana. Dubtes com podrien ser. D'aquests 3.000, potencials 3.200 habitatges que han de ser públics, tindran formes diferents. Primer, on sorgiran, on hi ha previsió d'on sorgiran, és a dir, seran diversificats per l'espai o no. Com que no seran tots de lloguer, la llei estableix per grans desenvolupaments que com a mínim el 50% ha de ser de lloguer, però d'aquests 3.200 l'altre l'hauran de promoure els privats. Llavors, aquí ens sorgeixen dubtes de quina tipologia de tinença d'habitatge serà. Si el desenvolupen els privats, seran com promocions que tenim a la ciutat, que jo crec que són han sigut nefastes per com han funcionat i perquè després, al cap de X anys, es liberalitzen i, per tant, els perdem del percentatge d'HPO que té la ciutat. Bueno, tota una sèrie de qüestions que ens generen dubtes que volem posar sobre la taula, evidentment, per poder-los parlar i treballar. Sobre l'aprofitament o la inversió econòmica o la viabilitat econòmica que deia l'Alfredo, jo això també a mi em preocupa per una altra qüestió. És a dir, si els privats d'aquest sector, que són tals com Culmia, la Llave d'Oro i altres grans fons o grans capitals, evidentment vindran a fer feina si treuen, si fan negoci. Cobrir la R8, jo recordo de converses informals, i ara em corregiu, si no, costava centenars de milions d'euros. Llavors, si jo per cobrir la R8, per fer un aprofitament urbanístic, a costa d'un 50% o més de generar habitatge públic, què vol dir? Que els habitatges del mercat lliure que generin costaran tots més d'un milió d'euros per pis? Això per què ho plantejo? Perquè potser augmentem molt el parc públic d'habitatge, però no solucionem el problema d'expulsió de Sant Cugat. Per què? Perquè si continuem generant la possibilitat que hi hagin pisos a partir de més de 700.000 euros, les dinàmiques d'expulsió per impossibilitat d'adquirir-te un habitatge a Sant Cugat seguiran existint. Llavors, per molt que tinguem un bon percentatge d'HPO, tindrem una situació de mercat immobiliari brutalment tensionada en el futur. Jo tot això ho plantejo perquè són coses que pensava en el mandat anterior, però ara que, diguem-ne, es van acotant les informacions i una mica estem veient coses, a mi m'interessa que les fem públiques i en parlem, no? I després en podem seguir parlant, però falta informació que se'ns va dir que en principi hi havia sobre mobilitat, que es deia, sobre medi ambient, equipaments i serveis, i per últim, tant com una coseta, pensem que el centre direccional de Cerdanyola, per exemple, a nosaltres ens afectarà profundament en termes de més persones, més mobilitat i molta gent al final que està a la frontera d'una ciutat amb l'altra i per tant pot arribar a utilitzar les dues ciutats. Can Ametller pot ser una cosa per l'estil, per Sant Cugat, per Rubí, i crec que són coses que no hem d'oblidar abordar també.
1: José Manuel.
4: Muy bien. A nosotros, pues, sobre el papel, el proyecto no, o sea, está muy bien, nos parece magnífico, pero viene a solucionar uno de los graves problemas que tiene esta ciudad, que es la vivienda, y además nos parece pues muy positivo que 3.200 pues sean de VPO. Pero nos surgen una serie de dudas respecto a él. O sea, esto nos va a llevar un crecimiento de población. Se ha calculado unos 13.000 y pico, se podrían calcular 15.000 también. Un crecimiento brusco. Este crecimiento brusco está preparada la ciudad de San Cugat para asumirlo a día de hoy. O sea, si esta construcción de estas 5.000 viviendas no va acompañado unos planes de que refuerce pues los servicios, las infraestructuras, el tráfico, la movilidad, por ejemplo, pues meter 15.000 personas en San Cugat, si vemos ya los atascos que se hacen en muchas zonas de la ciudad, pues en ciertas horas del día, pues esto lo incrementará más. La seguridad, habrá que mejorar el ratio de policía, adecuarlo a la nueva población. Claro, yo creo que todos estos son aspectos que hay que tener en cuenta para asumir este crecimiento. Se ha hablado aquí también de la viabilidad económica. Es un proyecto que consideramos ser muy, muy ambicioso, muy ambicioso. Y esto hay que pagarlo. Es muy bonito sobre el papel, sí. Se podrá llevar a cabo, se podrá ejecutar. Hay los recursos económicos. Nos surgen dudas. Ojalá sí, porque ya lo digo, o sea, hace falta vivienda, hace falta, por ejemplo, de las cosas que se han comentado aquí, que estoy totalmente de acuerdo, que es que nadie se marche de San Cugat, que los que se han marchado pues puedan volver a San Cugat, y son estas medidas de construir vivienda, pero necesitamos pues unos planes alrededor para que este proyecto se estos proyectos de construcción de vivienda se ejecuten de forma eficaz.
1: Comencem la segona ronda, el Carles havia demanat tanda.
5: Sí, a veure, diverses coses. Una, primera, un matís, aquest projecte no és del mandat anterior, ve de molt més enrere, eh? Ve de fet de l'etapa del Raül Granger, amb aquell pla local d'habitatge, i es plantejava aquesta expansió de Can Ametller. Però bueno, després coses més de substància, no? S'ha dit, no? Sant Cugat expulsa, pel model de ciutat, s'ha dit, no? I jo, amb dades a la mà, haig de dir que hi ha municipis metropolitans que expulsen molt més que Sant Cugat. Per exemple, l'Hospitalet, en termes percentuals, Sant Cugat perd o expulsa, o marxa de Sant Cugat un 3% aproximadament de mitjana, l'última vegada que ho vaig mirar, de la seva població cada any. A l'Hospitalet és prop del 5, i hi ha diversos altres municipis dels quals marxa molta més gent. I per tant, també dic que no són només joves, o sigui, al final, són situacions com divorcis, sotracs econòmics, viduïtats, són moltes les circumstàncies, no?, que poden conduir a aquesta situació que ningú volem i que hem d'intentar evitar, no? Tercer bloc, el créixer bé, no? Jo el que vull dir en primer lloc és que Sant Cugat és el model d'èxit que és, perquè mai s'ha arreglarat a les polítiques del PSC. No ho ha fet, no ho farà ara, no ho estem fent i no ho farem. No ho hem de fer. Perquè no ens hem aplanat a les polítiques metropolitanes, als models urbanístics del PSC, que estan conduint aquests resultats metropolitans d'expulsió de tots els municipis metropolitans cap a segones i terceres corones amb problemes socials i econòmics importants. No? Escoltàvem el president ja fa poc, no?, que deia, escolta, hem de densificar, si caben 5.000 hem de fer 5.000 i no 3.000. No? Aquest Junts, com a mínim, jo crec que aquest govern no estem en absolut en aquesta línia, i vull deixar-ho claríssim, perquè créixer bé és créixer com ho ha fet Sant Cugat, perquè és el creixement a escala humana que dona oportunitats per a tothom i que presenta un model equilibrat entre ocupació, en fi, que proporciona aquestes condicions de vida que proporciona Sant Cugat, no? Quart tema que volia tocar és la qüestió de Can Camps, que ja ha sortit, La de Can Camps és una gran proposta, és una grandíssima proposta. De fet, és millor que la de Can Ametller des d'algun punt de vista, perquè Can Ametller depèn d'una cobertura d'una via ferroviària que depèn de Madrid. I ja sabem com van les coses. En canvi, Can Camps és sol públic de la Generalitat que, retocant el pla territorial, podríem tirar endavant d'una manera molt més ràpida i que podria proveir molt més habitatge protegit exigint menys creixement demogràfic. Per tant, Can Camps és una proposta amb la qual hem d'insistir i amb la qual hem d'exigir perquè des del govern de la Generalitat no s'està donant resposta quan verbalment es va dir que això podria tirar endavant, no? Al final, tot plegat, diguem, home, créixer per què? No? Doncs, home, sobretot hem de créixer per donar resposta a les demandes internes, no per solucionar un problema de país. El problema de país està més relacionat amb les infraestructures, amb moltes qüestions, no? Però un problema... Nosaltres hem d'aconseguir retenir la nostra gent, no? I hem de créixer, doncs, preservant i millorant la qualitat de vida i totes aquestes condicions de qualitat, de proveïment de serveis públics que han anat sortint, que, evidentment, hem d'equilibrar i assegurar que en el futur, doncs, es mantenen, no com ara, sinó encara millor, perquè, efectivament, hi ha dèficits que hem d'assegurar que queden adequadament coberts.
1: Jordi.
0: Sí, Carles, créixer bé és garantir cohesió social i és garantir que hi hagi equipaments en qualitat i quantitat suficients pels ciutadans i ciutadanes que viuen a Sant Cugat. No és el cas. Ara, a mi, això no és el cas, no és el cas, no és el cas.
5: No és el cas. De l'entorn,
0: no és el cas. Però, de tota manera, mira, jo aquesta cosa de no, els problemes de Sant Cugat són dels altres, de l'àrea metropolitana. M'és igual. Jo el que et dic és... Tu has començat dient, Carles, volem el suport de tots els grups, volem fer... Vale. Et vull recordar què va passar quan el PSC i Convergència i Unió van negociar el creixement de Sant Cugat en aquell moment, el nou creixement que en vam dir. Des del primer moment, discretament, vam tenir sobre la taula totes les dades. Totes. I vam discutir, vam treballar molt amb l'alcalde Recoder. Això que feu ara és exactament el contrari. Us vam demanar, abans de la Junta de Portaveus, que ens facilitéssiu informació. La informació que heu facilitat als grups, que són 4 diapositives, està molt bé, són molt boniques, però no hi ha la informació. No es pot construir un consens sense lleialtat a l'hora de proporcionar informació a tots els grups, informació crítica, que no heu facilitat, almenys fins ara. Nosaltres sí que la

0: teniu quan vam estar governant amb els col·legues de la CUP i els col·legues d'Esquerra Republicana, i es va aprovar en aquell moment el tràmit de la proposta de modificació del PGM. Si voleu consens, que n'hi ha d'haver, heu de arremangar-vos i donar-vos les dades a tots. Ara, pel que fa al projecte, tant en Marco com l'Alfredo han posat de manifest algunes dels dubtes que apareixen al projecte. Com és lògic, un projecte complex com aquest té molts dubtes. Nosaltres ens hi pronunciarem quan tinguem els detalls i quan coneguem la tripa d'això. Perquè no és, el projecte no pot ser només una reflexió sobre l'habitatge. Ha de ser també una reflexió sobre, tu ho has dit també, sobre la mobilitat, sobre l'activitat econòmica, sobre l'equilibri entre habitatge públic i habitatge privat, l'equilibri entre habitatge i equipaments. Llegia l'altre dia, no sé on, que l'alcalde plantejava que els equipaments esportius de Jaume Tobau tindrien el seu lloc adequat a Can Ametller. O sigui, no es tracta de canviar equipaments d'un barri a l'altre, de vestir un sant per desvestir-ne un altre. No, hi ha d'haver nous equipaments esportius, culturals, de tot tipus. No? Nosaltres volem treballar amb calma amb vosaltres, Carles, i amb tota la resta de grups. Tu dius, no farem aquí, no farem cas a la Generalitat. Perdona que t'ho digui, però haureu de fer cas a la Generalitat, perquè és el govern del país. És així. I perquè això s'ha de tramitar a la Comissió d'Urbanisme de Catalunya, o no? I com que s'ha de tramitar a la Comissió d'Urbanisme de Catalunya, doncs us haureu de posar d'acord també amb el govern de Catalunya. És així.
1: Està?
0: Sí.
1: Marco.
2: Sí. Algunes coses així de que han anat sortint de context. Jo penso que val la pena parlar de com la ciutat ha arribat fins on ha arribat per encaixar i contextualitzar la necessitat o no d'aquest projecte. Perquè, també sigui dit públicament i per l'audiència, podríem no fer res, d'alguna manera, i el planejament no permetria ara mateix doncs moure masses coses en aquella zona, no? Però Sant Cugat és una ciutat que expulsa, i percentualment en Carles fa servir les dades percentuals, suposo, de la gent que marxa d'una ciutat a una altra, però l'important són els motius de per què marxa la gent. I aquí a Sant Cugat teníem una intuïció que va ser ratificada bastant clarament, i la vam ratificar amb un estudi que vam encarregar a l'Autònoma, que el va dirigir l'Oriol Nelo, i eren amb l'estudi de moviments padronals, va ser el Cens del Padró Vella, del any 97 fins al 2019, crec que va ser, va analitzar les dades com per acabar de constatar que qui marxava era qui menys capital o economia domèstica tenia. Això vol dir que sí que hi ha una dinàmica d'expulsió, perquè l'expulsió, diguem-ne, és un concepte que explica la no voluntat de marxar d'allà on vius. Si després tu et desplaces per altres motius, doncs pot ser que la teva ciutat tingui més o menys mobilitat pels temes que siguin, no? Però quan és per una raó contrària a la teva voluntat, doncs és una lògica d'expulsió. I nosaltres, que es diu Sant Cugat model d'èxit, que és cert que és una ciutat amb molta capacitat econòmica, amb una capacitat, o com a mínim, amb unes lògiques de productivitat, de qualitat de vida, que és evident que hi són, el que passa que no hi ha lògiques de redistribució a l'alçada una mica de tota aquesta, bueno, aquesta eufòria, per una banda. I això per què ho diem? Perquè també som la segona ciutat més desigual de Catalunya, i llavors algú ens dirà, no, per això les mitjanes són molt tramposes, perquè hi ha molta gent amb molts diners i això fa que la gent amb menys diners fa una mitjana que són molt, molt desiguals. El que passa és que la desigualtat genera una pressió econòmica sobre les butxaques de la gent que menys recursos té, i aquesta desigualtat a major és, doncs més pressió sobre les butxaques que menys tenen. Som la ciutat amb menys població de 30 anys, el que vol dir que som la ciutat amb menys població en edat potencial d'emancipar-se. Recordeu que ara ens emancipem tots molt més tard, i això és per algun motiu, que és l'habitatge, no? Que és un element clarament empobridor. Per tant, tot això s'ha de tenir en compte per dir model d'èxit o per avaluar les possibilitats que pot tenir Can Ametller. Sobre Camp Camps no és el debat d'avui. Nosaltres creiem, o com a mínim no tenim molt més informació que els renders que se'ns van explicar, que els desitjos de que allò sigui un barri superxulo, però no tenim certesa sobre la viabilitat. A nivell d'encaix urbanístic, jo penso que no és clar, i inclús podria ser molt complicat molt perillós, sinó terrorífic, posar de cop a veure molta gent allà. No hi ha connectivitat amb enllaços, m'hauria tothom amb cotxe cap allà. No sé, crec que té moltes més ombres que llums. I en tot cas, per seguir construint l'acord amb Caramatller, aquí sí que em sumo al que deia el Jordi, falta molt més treball en conjunt del que s'ha fet fins ara, que la reunió que se'ns va facilitar bastanta informació va ser tota oral i amb quatre diapositives, és cert. Vull dir, si volem arribar a algun tipus d'acord, necessitem els estudis que hagueu pogut fer, tota la documentació que vagi adjunta a la proposta de planejament per finals d'any, és a dir, tota una sèrie de coses que ara mateix doncs, no estan passant.
1: Bernat.
3: En Marc ho apuntava, eh? O sigui, la ciutat amb més nens de Catalunya, de tot el país, era Sant Cugat, i aquesta mateixa ciutat és la ciutat amb menys joves de tot el país. I és evident que aquí hi ha hagut un problema molt, molt greu, diguem, no? I jo crec que tots som molt... ens agrada molt viure a Sant Cugat i som tots molt, molt, molt orgullosos de ser santcugatencs, fins i tot una mica pesats, diguem, quan ens dirigim a altra gent, no? A altres amics i companys, però és veritat que si no s'hi pot viure, les ciutats deixen de tenir sentit, no? I per tant, doncs, Sant Cugat, que té molt de sentit, doncs necessitem que la gent hi pugui viure i que la gent que ha marxat... en pugui tornar. En qualsevol cas, el que cal és governar el creixement, perquè el creixement n'hi ha hagut i n'hi haurà una mica, no gaire més. De fet, el que és interessant és que l'horitzó del creixement de Sant Cugat, ara el veiem. Fa 15 a 20 anys, potser l'horitzó estava molt lluny, però avui el veiem, i per tant, com que el veiem, tenim la capacitat de dir, vale, anem a dibuixar com ha de ser la ciutat els propers 10, 15, 20, 25 anys, perquè a més demogràficament doncs, també tenim les dades i sabem cap a on avança Sant Cugat, per tant, necessitem governar-lo. Llavors, en relació als números, han sortit moltes coses, intentaré anar ràpid. Els números... com plantegem la mobilitat. La base de la feina, de l'aprovació inicial, és en relació a l'abans del planejament. I l'abans del planejament recollia memòries econòmiques, recollia una molt bona memòria en relació a la mobilitat, etc. I, per tant, el que cal fer és actualitzar tota aquesta informació, perquè, efectivament, hem actualitzat el projecte. Jo diria que en aquests anys el que hem mirat és dir, bueno, de quina manera el podem doncs, millorar, en el sentit doncs, que s'incorpora algunes pastilles doncs, que no hi eren. Hem passat, per exemple, de 2.600 pisos de protecció oficial a 3.200, per tant, l'actualitzem i el millorem, i a mesura que anem treballant, perquè el que fem ara, on som ara mateix, és treballant, doncs, evidentment, caldrà compartir la informació, clar que sí, i, per tant, quan hi hagi, tinguem informes, no només números, diguem, de paper escrits doncs, a mà, a mesura que tinguem informes, doncs, evidentment, els haurem d'anar compartint, doncs, perquè tots plegats ens anirem sentint còmodes o, en tot cas, tothom tingui doncs, el màxim d'informació des de l'inici. Jo crec que algunes de les preguntes que ha fet el Marco són bones preguntes i jo tinc algunes opinions en relació a això i crec que hem de donar-hi resposta, no? Evidentment, l'HPO està a tot l'espai de Caramatller, ha d'haver-hi una mixtura doncs, de tipologia d'habitatge. També hem de donar resposta doncs, a saber exactament quin tipus doncs, d'HPO tindrem els que no siguin de lloguer. Evidentment, per sort, el que va passar durant molts anys aquí a Sant Cugat, que és que fèiem protecció oficial de venda i després la venda era lliure, per sort això ja no és possible, i per tant des del 2019 tota la venda d'HPO ha de ser en preu HPO i per tant doncs, ningú s'ha d'enriquir en aquest sentit i hem de doncs, efectivament treballar de quina manera han de ser aquests habitatges. El creixement d'Esca Caramatller no és un creixement brusc, no és que demà o no és que d'aquí 4 anys tinguem un nou barri, sinó que estem treballant amb horitzó 2050 i per tant doncs, el creixement serà paulatí i això també ens ha de permetre doncs, que l'Ajuntament faci les polítiques doncs, en relació a la mobilitat, en relació a la seguretat, en relació doncs, a la recollida d'escombraries, etc., doncs, les vagi adaptant a mesura que el barri vagi creixent. No? Per tant, tenim moltíssima feina per endavant, tenim tenim uns quants mesos per fer-la i sobretot per compartir doncs, tot el que anem generant.
1: Alfredo.
4: Sí, jo... Bueno, és una cosa que puc estar d'acord amb el Carles i que sí que comparteixo que no els grups en general de l'esquerra, que és el model de ciutat. En general estem orgullosos i ens agrada aquest model de Sant Cugat, que hi ha una qualitat de vida que ens fa sentir pues, orgullosos de pertanyar en aquest sentit, però sí que m'agradaria matitzar-li que respecte a això que dius de que estem creixent bé, jo aquí discrepo perquè no és així. La ciutat no està creixent bé, està creixent amb dèficits de manteniment, amb dèficits de serveis, amb dèficits amb la mobilitat. Vull dir, i això és una qüestió que penso que s'arrossega, i quan ara s'està plantejant la creació d'un nou barri, doncs no podem cometre errors del passat. Vull dir, ho veiem amb els equipaments esportius, amb els equipaments culturals, equipaments socials, i ara doncs, anem a una població a mig anys que augmentarà, i si no resols prèviament els problemes que ja existeixen a dia d'avui, com ho podrem resoldre en un futur amb una ciutat molt més grossa? I més tenint en compte que no sé què passarà amb els propers anys, què passarà amb Bellaterra, parlàvem de Can Camps, per cert, un projecte que surt d'avui per demà sense haver consultat a ningú de manera unilateral, i si no recordo malament, crec que va ser el dia després o pocs dies després d'una junta de portaveus en la qual no es va informar de res, i que compta amb oposicions importants ja d'entitats ecologistes o de municipis de l'entorn. Per tant, un projecte unilateral del govern municipal en aquest cas, i que en res es va tenir en compte a l'oposició.
1: José Manuel.
5: Sí. Bueno, yo recojo aquí una de las quejas que se han puesto sobre la mesa, y es verdad que a los grupos municipales nos falta más información. Por eso nos surgen todas estas dudas que he planteado y que se han planteado aquí por los diversos intervinientes. Nos falta información. También nos ha llegado de que a algunos propietarios de los solares de la zona también les falta información. No les ha llegado. No se ha hablado con ellos. Como hemos dicho, la construcción, obviamente, no estamos en contra, pero queremos esa información, queremos resolver estas dudas que hemos planteado, y queremos que se haga bien, el plan sobre el papel está muy bien, queremos que se ejecute bien. Y después, sí, o sea, hay que evitar la expulsión, o sea. El señor Brugado lo ha dicho antes, que nadie marche de San Cugat, y porque hoy por hoy se están marchando la gente, sobre todo los jóvenes, se están marchando, y esto se debe evitar. Las comparaciones quizás con otros municipios yo creo que no son acertadas, porque claro, seguramente los motivos son diferentes. La gente de San Cugat, los jóvenes, se marchan por un problema económico, porque no pueden acceder a una vivienda aquí en San Cugat. Seguramente en otros municipios, por ejemplo, Hospitalet, que ha puesto otros, los motivos son otros, no tanto por un motivo económico.
1: Queden 9 minuts per acabar i 3 persones heu demanat el torn. Intentem parlar 2 minuts com a molt cadascú i sortireu tots. Carles.
0: Que el primer missatge és que tenim mesos per parlar-ne. Fins que això arribi a ple, tenim uns quants mesos per parlar-ne, i que hem d'intentar construir aquests consensos, ho deia al principi, no? Segon missatge és el de la cohesió social, no? Això, perquè ho deia encertadament el senyor Menéndez, és créixer bé és garantir la cohesió social, efectivament, és així, no?
6: I més coses, he dit,
0: I més coses. Llavors, el que vull dir és que Sant Cugat és el municipi número 1 de Catalunya en l'índex de sostenibilitat econòmica. Perdó, en l'índex socioeconòmic territorial, que mesura els indicadors principals que tenen a veure, entre d'altres, amb la cohesió social, no? I que, per tant, algunes coses, com a municipi en general i promogut per totes i tots, segurament que sí que s'estan fent bé, no? Ho dic perquè, i en tercer lloc, no? M'ha preocupat molt això que deia el senyor Menéndez, no? Hauríem de fer cas de la Generalitat. Clar, o sigui, la Generalitat governa i determina lleis, no? Jo el que li demanaria al Partit Socialista, en aquest cas, que segur que ho farà, és que d'acord amb els consensos municipals que siguin capaços de construir, que posi per davant els interessos municipals per davant dels interessos de partit o d'afinitat política, no? Ho dic perquè no sempre passa això, no? Ja en el ple ho he mencionat en algunes ocasions, i que, per exemple, si aquí arribem a un consens que convindria, perquè no passi el que he dit abans del Marco, no? Que és si hem de repercutir el cost de la cobertura de l'R8 en l'habitatge lliure efectivament s'encareix molt, i això té conseqüències, i el Marco té raó, no? Doncs hauríem d'aconseguir segurament que el cost d'aquesta cobertura l'hagués d'afrontar a qui l'ha d'afrontar, no? Estem creixent bé? Sí, estem creixent molt bé, però amb millores imprescindibles. Ja n'has mencionat unes quantes, en l'àmbit del manteniment, que ja estem avançant jo crec que molt, dels equipaments, i amb diverses altres, no? Jo crec que les tenim alineades i tenim un model de ciutat clar sobre el qual hem de continuar treballant per millorar-lo, i l'hem de defensar, i és molt important, i aquesta qüestió de la Can Ametller és una cruïlla crítica per avançar en aquesta direcció.
1: Marco.
2: Sí, bueno, breument, volia insistir en algunes idees, a tall també de tancament, no? Una vegada en relació amb el que deia ara mateix en Carles, a nosaltres ens preocupa molt que hi hagi una potencial segregació urbanística i social, sociològica, diguem-ne, important, és a dir, si hi ha un alt percentatge d'habitatge assequible i o protegit, i per l'altra banda hi ha també un alt percentatge d'habitatge lliure on es repercutirà l'elevat cost de la urbanització completa d'aquesta zona, creiem que és un exercici urbanístic no desitjable, i per tant nosaltres aquí volem posar aquesta alarma de cara a treballar-ho bé. No cometre errors del passat s'ha dit molt, i vull posar un nom d'un barri actual que és Volpelleres també, que en aquest sentit és un creixement nefast com es va planificar, i ho hem vist independentment de la crisi del 2008, hem vist el que li ha costat, diguem-ne, ser un barri en condicions, i tot el que li queda encara, no parlem de la mirada ara mateix, però de centres cívics i de més, i nosaltres simplement volem continuar treballant amb rigor. I dic lo del rigor perquè és veritat que aquests projectes a vegades pel govern de Torn o per l'alcaldia de Torn són molt sucosos, no? Perquè veus més la potencial imatge d'un nou barri amb una nova avinguda metropolitana molt potent, i és com una mica la teva petjada que deixes a la història del municipi, però no ens deixem emportar per aquestes coses, sinó per les necessitats reals de la ciutat i de la gent.
1: Jordi.
0: Carles, créixer bé, ho repeteixo, és cohesió social i garantia de serveis públics i equipaments per tota la gent. Sant Cugat no ha crescut bé. Sant Cugat ha crescut molt bé amb la cosa ecològica, les zones verdes, però en matèria de cohesió social i de garantia de serveis i equipaments públics per tothom, no ha crescut bé.
6: No és el que en diuen.
0: Segon, mira, el millor exemple de que no ha crescut bé és el de Promusa. No cal que en parlem ara, però Promusa és la metàfora de la manca de manteniment, de la manca de perspectiva en un tema tan sensible com l'habitatge de lloguer per gent senzilla. Vale? Segona cosa, doncs dic tres idees, jo també en diré tres. Aspectes concrets del projecte, que com que no tenim les dades, més enllà de les que efectivament vam treballar en el govern d'esquerres anterior...
3: Que són totes, ara mateix, o gairebé totes.
0: Sí, ja ho sé, però... Després, si vols, discuteixo això. Però hi ha alguns exemples del que s'han explicat a la roda de premsa i de més, no? La cobertura de les vies. Farà una gran avinguda de 100 metres d'ample. Cal fer una avinguda de 100 metres d'ample? De veritat? No podem aprofitar la cobertura per treure aprofitaments de la cobertura que ajudarien a finançar la pròpia cobertura? No ho entenc. Ja ho discutirem, no ho entenc. Farem...
6: és una qüestió que està sobre la
0: vostra
6: taula.
0: No, espera. Farem pisos de planta i 3 o planta i 4. Segons heu explicat, no ho hem vist en el paper. Però a la zona de Can Bates hi ha edificis de planta i 5. No es poden fer edificis de planta i 5 seguint la línia de Can Bates? Per què no?
6: Perquè densifiques.
0: Doncs clar, densifica a fi de bé. Densifica... Deixa'm acabar. Densifica a fi de bé. I la tercera idea que tu has explicat, ens hem de posar d'acord, el consens... No fos cas que l'acord de Sant Cugat no fos consensuat amb el govern de Catalunya. Primer has de treballar l'acord de Sant Cugat. Les primeres passes que heu fet per garantir la construcció d'un consens no van bé.
6: No, nosaltres vam votar a favor del mandat.
0: Sí, però... Sí.
6: Sí, les primeres passes...
0: I us vam donar des del primer moment tota la informació, des del primer moment tota la informació i totes les dades. Quan ara feu aquest nou pas, que ja he començat dient que era un pas positiu, la nostra portaveu envia un escrit a l'alcalde i diu, escolta, ens agradaria tenir més informació per la reunió de la Junta, i la resposta de l'alcalde és no. Però... Per què no? Per què no? Si tu vols garantir un consens amb el govern de la Generalitat, que és qui finalment pren la decisió d'un desenvolupament urbanístic com aquest, en un moment especial de crisi habitacional del país, heu de construir el consens aquí. Si no construïu el consens aquí, noi, què vols que et digui?
6: El consens hem de construir aquí. Amb la Generalitat ja sabem que no estem alineats.
0: Però, perdona, és que el consens l'heu de fer amb nosaltres també aquí,
6: sí,
0: eh?
6: Sí, però és que per això dic que els socialistes amb qui estaran? Amb Sant Cugat o amb la Generalitat?
0: Amb els joves que necessiten un habitatge de Sant Cugat. Estarem amb ells.
6: Aleshores estarem amb Sant Cugat.
0: Però això vol dir fer un projecte que maximitzi les possibilitats d'oferir a la gent jove de Sant Cugat habitatge de venda i de lloguer. Que maximitzi la possibilitat de que els joves
6: de venda
0: tornin de venda i de lloguer.
6: De venda, eh?
0: De venda
6: ara,
0: i de lloguer.
6: Ara de venda.
0: Perdona, de venda i de lloguer. De venda i de lloguer. Perquè hi ha joves que volen comprar perquè tenen capacitat de comprar. Si no és un preu exorbitat. Si nosaltres, per nosaltres, l'objectiu és maximitzar les possibilitats de que els joves es quedin a Sant Cugat i que joves que han hagut de marxar puguin arribar, puguin tornar.
1: No tenim temps per més. Moltes gràcies a tots per haver assistit avui a la tertúlia. I la informació continua amb el butlletí horari, la segona hora del Faves Comptades.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. Una plataforma d'intel·ligència artificial amb seu a Sant Cugat busca fer-se un lloc a les aules amb l'objectiu d'ajudar el professorat a gestionar millor el temps i atendre la diversitat de l'alumnat. Es tracta de Nable, una eina desenvolupada per dos enginyers catalans que permet generar, adaptar i avaluar activitats de manera automatitzada. Sant Cugat també alça la veu en la primera mobilització de les tres jornades de vaga educativa a Catalunya. Millores salarials i reducció de les ràtios són les principals proclames dels actes de protesta d'aquest dimarts a Barcelona, que també han reunit els docents de l'escola privada. I per la coordinadora d'AFAS, que dona suport a les reivindicacions d'aquests docents en un moment on consideren vital per les famílies, perquè molts alumnes estan estudiant per les proves d'accés a la universitat. Per això, la presidenta de la coordinadora d'AFAS de Sant Cugat, Carme Roca, demana comprensió als mestres a l'hora de valorar d'afrontar les properes mobilitzacions. Junts per Sant Cugat ha ratificat aquest dimarts Salva Vendrell com a candidat a la presidència de l'MD de Vall d'Oreix per a les eleccions municipals del 2027. Vendrell ha defensat que fa el pas per vocació de servei amb l'objectiu claríssim, ha dit, de guanyar la presidència. El presidenciable de Junts ha assegurat que Vall d'Oreix necessita un canvi profund i una administració que funcioni, que escolti la gent i actuï amb rigor. Els equipaments museístics de Sant Cugat tornen a sumar-se aquest cap de setmana a la celebració del Dia Internacional dels Museus i la Nit dels Museus, amb jornades de portes obertes, visites guiades i activitats especials per acostar el patrimoni cultural a tots els públics. La programació, impulsada conjuntament pel Museu Sant Cugat, la Casa Museu Cal Gerrer i el Museu del Còmics, s'allargarà entre el dissabte 16 i el diumenge 17 de maig. I en esports, Itai Levi agafarà les regnes del primer equip masculí de la UESC després del descens de categoria Supercopa. Levi, actual coordinador dels dos sèniors del club i del segon equip santcugatenc, ha confirmat al programa Esport en Marxa que la seva intenció és mantenir el bloc d'aquesta temporada a tercera FEB i amb molt protagonisme dels jugadors del planter. El nou tècnic es mostra molt il·lusionat i molt ambiciós amb l'objectiu de retornar l'equip a la categoria perduda. Més informació a www.cugat.cat i a les nostres xarxes socials.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Faves comptades.

0: I tu què tries?
1: Visita jotrio.cat.
2: Ara també pots viure els petits camaleons a la Sala Apolo. La música es viu en família en el cicle de concerts de Petits Camaleons. Després de l'èxit dels Catarres, Blaumut i Embauca, arriba la matinal amb Miqui Núñez. Tota l'essència del festival Petits Camaleons en un format ideal per compartir en família. Consulta tota la informació i compra les entrades a petitscamaleons.com.
3: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
4: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
5: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
4: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
5: Perquè la teva salut és el nostre futur.
4: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
6: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.

0: guaita que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
1: Benvinguts i benvingudes a un nou guaita que tenim amb en Sergi Corral. Sergi, bon dia.
2: Molt bon dia, Ona.
1: De què ens parlaràs avui?
2: Doncs avui parlarem una miqueta, l'hem titulat com a temps d'impàs, aquest guaita que tenim, i volem treure l'entrellat d'una relació particular entre l'astronomia, la meteorologia i la climatologia.
1: Ah, carai, avui fem un triangle aquí entre aquestes tres disciplines, eh? Astronomia, meteorologia i climatologia.
2: Sí, fem un triangle i no parlarem dels núvols, que potser hi ha en el dia de l'eclipse, sinó que parlarem d'allò que en climes temperats anomenem els equinoxis, és a dir, la primavera i la tardor.
1: Ah, carai.
2: Èpoques d'impàs a cavall de les masses fredes del nord i de les més càlides del sud, però que tot plegat té una raó astronòmica.
1: D'on som-hi?
2: Els equinoxis apareixen en regions situades entre els tròpics, el de Càncer i el de Capricorn, concretament, i els cercles polars, l'Àrtic i l'Antàrtic, o sigui, secció una mica entremig, no? A mig cavall de les regions subtropicals que hi ha per sobre de l'Equador i les regions polars àrtiques que tenen un altre ritme, no? Aproximadament entre els 23 graus i mig i els 66 graus i mig de latitud nord i sud, tant a l'hemisferi nord com a l'hemisferi sud. En el moment de l'equinoxi, el dia té la mateixa durada que la nit, en el moment aquell de l'equinoxi, no? Del 21 de març, per exemple, que entra la primavera, no? I el dia d'octubre, de setembre, que entra la tardor. Just en aquestes latituds mitjanes és on trobem diferenciades les quatre estacions de l'any: l'hivern, la primavera, l'estiu i la tardor. És a dir, el fet d'aquesta inclinació de la Terra, d'aquests 23 graus i mig de l'eix de la Terra, provoca que tinguem aquestes estacions en aquestes regions i, per tant, aquesta diferenciació. En altres indrets del món això no existeix perquè o tenen estiu o tenen hivern, no tenen estiu tot l'any. A les regions equatorials, per exemple, no hi ha estacions. El clima monsònic no és un clima estacional, per dir-ho així. És blanc o negre o tot una mateixa estació. En el cas de les nostres latituds es complica una mica més.
1: Avui ens has dit que ens parlaries, hem dit quatre estacions, hivern, primavera, estiu i tardor, però avui ens en parlaràs de dues, de primavera i tardor.
2: De la primavera i tardor, d'aquestes dues estacions intermèdies, perquè meteorològicament podem dir que són d'allò més interessants. Hem de tenir present que la primavera es tendeix cap a un augment d'hores de llum, vale? I al mateix temps un augment de la intensitat de la radiació solar. Això afecta de forma molt important en dos fenòmens físics molt, molt destacats. El primer de tot és el de la convecció. El de la convecció què és? I ara et posaré el símil de quan tu poses una olla a bullir i comences a veure les bombolletes que van des del fons de la olla fins a la superfície, no? De la olla amb aigua. Quan l'aire prop de la Terra s'escalfa, aquest tendeix a pujar. L'aire calent
1: puja,
2: per això fa més fred quan entrem, sobretot ho notem els mesos d'estiu, a un portal a la planta baixa que no quan ens desplacem si vivim en un àtic. Si les condicions són adequades i l'ascens de l'aire no s'atura, per tant no hi ha cap capa intermitja d'aquest pastís que és la troposfera, el vapor d'aigua condensa i pot formar grans núvols de tempesta, esdevenint el que podríem dir les primeres tronades de tarda, les primeres tempestes. A l'inici de la primavera és curiós com aquestes tronades comencen just fora de les zones innivades de muntanya. Què? Perquè quan hi ha neu, el terra és fred. Per tant, no és propici a que l'aire s'escalfi l'arran de terra i comenci el procés aquest d'enlairament de l'aire de la convecció. A mesura que es va desfent la neu, podríem dir que les tempestes passen de zones premuntanyenques a zones muntanyenques.
1: Vale? Perquè llavors sí que s'hi pot donar, el terra. Exacte. Ja es pot escalfar i es pot donar aquesta convecció.
2: Això mateix. I l'altre fenomen són les marinades. Això, els que estem a mar, sobretot, és l'altra conseqüència de que amb més radiació solar, com hem dit abans, la terra ferma s'escalfa més ràpid que no pas el mar. Just a l'inici de la primavera és quan el mar presenta els valors més baixos de tot l'any. Ja sabem que la temperatura de l'aigua del mar té una inèrcia tèrmica, una inèrcia que els valors més freds es donen al mes de març, aproximadament, i els valors més càlids es donen entre agost i setembre. Per tant, aquesta inèrcia... Per tant, Quan la terra ferma s'escalfa, es crea un gradient de temperatura, terra ferma, i alhora un buit de pressió, perquè l'aire ha pujat. I és aire menys dens que s'eleva i un buit de pressió. Aquest buit de pressió s'ha de reomplir amb aire procedent del mar, de mar cap a terra, que sigui aquest contrast, no? A mesura que avança la primavera, les marinades es van fent més intenses i duren més hores, fins i tot més que ple estiu, perquè ple estiu arriba un moment que l'aigua del mar està massa calenta i per tant també inhibeix aquest diferencial de temperatura entre mar i terra.
1: Clar, i l'aire que ve del mar ja no és tan fred.
2: Ja no és tan fred. Per això aquests estius, que pujàvem tant de temperatura, un mar molt calent, afavoreix marinades fluixes, i les marinades fluixes afavoreix que arran de costa també puguem assolir temperatures molt elevades. No siguin tan eficients aquest temperament, no?
1: Podríem dir que la marinada és com que ens regula una mica el termòmetre,
2: exacte,
1: no?
2: Exacte,
1: això mateix. Ens fa baixar una mica les temperatures.
2: Això mateix. La marinada aquesta d'inici de primavera, sobretot, se'n diu vent de Quaresma. I és l'aire aquest que ens fa abrigar quan anem arran de mar, encara que faci un dia radiant de sol, i per anar a fer el vermut, per exemple, busquem un lloc a recer, una terrassa a recer, perquè si no ens pelem de fred arran de mar. Al mateix temps, els equinoccis són èpoques d'indefinició de la circulació atmosfèrica, és a dir, de la circulació de borrasques i anticiclons. La circulació zonal, és a dir, la de l'oest, que domina durant tot l'hivern, estem parlant d'aquestes latituds de l'hemisferi nord, es va debilitant i, per tant, poden aparèixer més meandres, pels de l'ESO, corbes, el mateix que fa un riu, en el jet polar, en aquesta cinta transportadora de pertorbacions, i això és sinònim que molts cops trobem bosses d'aire fred despenjades, és a dir, les famoses danes.
1: I tant, es van posar molt de moda les danes, eh?
2: Solcs, danes, etc. A mesura que ens encaminem cap a l'estiu, el cinturó d'altes pressions subtropicals va pujant de latitud, el famós anticicló de les Açores i els anticiclons del nord d'Àfrica. Per tant, aquestes zones depressionàries també es van restringint cap a zones molt més al nord. Per tant, s'estabilitza l'atmosfera, en podrem dir, no tenim els dalts, els i baixos típics primaverals. Si marxem cap a l'altre equinoxi, cap a la tardor, deixem passar l'estiu. Bom, l'estiu passa llarg, ja podia passar també. Hem de pensar en el mateix procés, però a la inversa. És a dir, en una reducció progressiva de les hores de llum i, per tant, de la radiació solar. A mesura que ens anem acostant cap a l'hivern.
1: Ara si a la primavera els dies es feien més llargs, a la tardor es fan més curts.
2: Es fan més curts. Ara bé, la tardor, sobretot la mediterrània, en podríem dir, que just està en aquesta latitud intermèdia, té una particularitat molt important que va precedir de l'època més càlida de tot l'any, i partim d'una reserva d'energia que sovint es manifesta de forma violenta. És allò de la inèrcia tèrmica que hem dit abans, de la temperatura de l'aigua del mar. I això ja ho hem explicat alguna vegada, que és fruit d'aquesta massa mediterrània. Ho explicàvem just en el guany anterior, quan parlàvem d'aquesta cubeta mediterrània tancada per totes les muntanyes. Just aquesta calor estival i l'elevada evaporació del mar crea una capa a la baixa troposfera molt saturada, és a dir, molt carregada de vapor d'aigua i amb un potencial per desencadenar tempestes violentes. Què passa? Que a la tardor, tal com passava a la primavera, aquest gel jet polar comença a fer incursions cap a baix, comença a baixar. Doncs aquestes mateixes danes que apareixien a la primavera també apareixen a la tardor i pot ser el que acabi desencadenant aquestes situacions de tempestes fortes, bé per aquestes depressions aïllades o bé per, passos de solcs d'aire fred, jet polar, d'aquestes ondulacions d'oest a est. Per tant, un ingredient, aquest xoc, aquest contacte. I una altra conseqüència és que a mesura que les masses polars van punxant més cap a la zona mediterrània, és a dir, van baixant més cap al sud, s'activen el que anomenem les zones clàssiques de depressions, les zones ciclogenètiques. És a dir, el mar Balear, el Golf de Lleó, l'Adriàtic o el mar Egeu, zones molt recurrents en formar aquestes depressions, aquestes baixes pressions. També augmenten els famosos despenjaments, com passava la primavera i acabem de dir ara, les bosses fredes i les danes.
1: Per això les danes també se'ls deia abans la gota freda.
2: Exacte, la gota freda.
1: Ve d'aquí una mica.
2: Sí, és una paraula anglesa, és una paraula que s'anomena cut off. Les gotes fredes Això té l'avant, si les danes les hem anomenat més o les han anomenat més des d'Espanya, per entendre'ns, la gota freda és una nomenclatura més alemana, del Centre Meteorològic Alemany, que les van anomenar així.
1: Les van anomenar així, sí. Molt bé.
2: Si a la primavera les tempestes sovintegen en zones interiors i de muntanya, a la tardor són les zones litorals i prelitorals les que pateixen aquestes tempestes més intenses. I això també es veu reflexat en la pluviometria. Podríem dir que a l'oest d'Itàlia, sud de França i Mediterrani peninsular, la tardor és l'època més plujosa de l'any.
1: I tot això degut a aquests fenòmens que hem estat estudiant, bueno, que hem estat dient ara, la massa mediterrània, la ciclogènesi, etc.
2: Exacte. I el fet que augmentin les borrasques i la seva profunditat fa que a partir de mitjans i finals de tardor les ventades es facin més violentes, just quan també puja l'embat de les masses polars. Per això normalment el novembre és un mes de grans ventades.
1: Tant la pluja i el vent venen junts, eh?
2: Sí, en aquest cas venen junts, però podríem dir que segurament la pluja és més de setembre i octubre, els novembre hi ha més remogudes, formen més aquestes zones depressionàries, i aquí, per exemple, és època de grans mestralades, ponentades, tramuntanades, mostren aquesta circulació de l'oest un xic més activa. I abans parlàvem del comportament pluviomètric de la tardor a la nostra zona, que la tardor és l'època més plujosa de l'any, just per aquests motius que hem explicat abans, però és força particular dintre de les regions temperades. Podríem dir que és un rar avis, és un cas únic. Perquè les altres regions, l'època més plujosa de l'any és a l'hivern.
1: Ah, carai, és una diferència que hi ha.
2: Sí, en tots els mediterranis del món, i si tu te'n vas a la costa atlàntica també, en clima, podríem dir, més oceànic, més eurosiberià, a l'hivern és l'època més plujosa de l'any. Per tant, aquí a la Mediterrània, a la nostra Mediterrània, és particular, perquè és a la tardor.
1: Mira, amb això també som especials. I tot això ho volies vincular, amb comportaments astronòmics, meteorològics, com ho fem, això?
2: Sí, aquest comportament, l'astronòmic, té i també el meteorològic i climàtic, acaba influint els éssers vius. Plantes i animals es cullen la primavera, per exemple, com època de desenvolupament i reproducció. Bàsicament, perquè tenen recursos, perquè hi ha abundància de recursos, i poden menjar i poden alimentar-se, això poden dir que podran donar menjar a la descendència, no? I la descendència també sortirà bé. En canvi, la tardor suposa una època normalment de migracions, cap a les regions del sud més temperades, fugint de l'hivern, no? Buscant un hivern més suau. I en el cas dels vegetals, la preparació cap a una època hivernal, podríem dir, de pausa fisiològica. Això, els màxims exponents són els arbres caducifolis, que evidentment perden la fulla, però els arbres perennes o les plantes perennes també tenen una baixada a nivell fisiològic. No tenen la mateixa activitat de producció de fulles, de creixement a la primavera, sinó al revés, tenen com una parada i un stand-by.
1: Volen gastar menys energia, no? Perquè saben que a l'hivern no podran adquirir-ne tanta, llavors tenen allà unes reserves guardades.
2: Evidentment, hi ha menys hores de radiació solar, no ens oblidem d'això. I els humans, evidentment, no estem exempts a aquests canvis.

0: temps.
1: Ah, exacte.
0: Se
1: senten les tempestes, la depressió.
0: I tant, i tant. Doncs Sergi, moltes gràcies per avui parlar-nos d'aquest temps d'impàs, de la primavera i la tardor, i una mica hem descobert per què plou tant, en aquestes èpoques, la primavera i la tardor. Doncs ens retrobem un altre guaita.
1: Fins a la propera, Ona.
2: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
3: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
2: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
3: Perquè la teva salut és el nostre futur.
2: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
4: Bona tarda, són les 7. Més d'un centenar de tractors han mobilitzat bona part de la capital del Baix Ebre. Ho han fet
5: els agents que estan relacionats d'una manera o altra amb l'espai litoral del Baix Empordà. Facin
6: els germans Trias i Pujol es fan unes 30 donacions diàries, tot i que l'hospital fa de l'ordre...
7: L'última hora de l'actualitat més propera. Notícies en xarxa, edició vespre.
8: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
9: Al Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.

0: La Nit en Blanc s'ha consolidat com una de les grans cites del comerç a Sant Cugat, amb milers de visitants i una programació que transforma els carrers del centre en un gran escenari a l'aire lliure. En la 13a edició, impulsada per Sant Cugat Comerç, l'objectiu torna a ser combinar dinamització comercial, activitats culturals i participació ciutadana. I per parlar-ne i conèixer alguns dels detalls d'aquesta edició, avui ens acompanyen el Jaume Buscallà, president de l'entitat. Jaume, com
1: bon
0: estàs?
1: Gràcies.
0: Molt bon dia.
1: Molt
0: i l'Adela Burgos, que és la gerent. Adela, benvinguda.
2: Hola, bon dia.
0: Vinga, doncs ja tenim aquí una altra edició de la Nit en Blanc, una cita plenament consolidada a la ciutat. Amb quines perspectives, amb quin esperit afronteu aquesta nova edició?
1: Bé, sempre, és com tu dius bé, és una activitat molt consolidada que té molt èxit. Jo crec que podríem dir que és una mica la porta d'entrada a l'activitat estiuenca de la ciutat. A partir d'aquí ja venen, es precipiten la festa major, tot el seguit de concerts, etc, etc. I d'alguna forma és aquesta activitat que traspassa pròpiament l'activitat comercial per ser una activitat de carrer. Jo crec que podem dir que la Nit en Blanc el que fa el comerç és prendre el carrer, prendre l'espai públic per fer que l'experiència vagi més enllà del simple fet de comprar. Les expectatives són molt bones i sempre anem a més, cada vegada hi ha més activitat, més participació, cosa que és fantàstica.
0: Mm-hmm. Ja l'hem enguany?
1: Bueno,
0: el que... s'està cuinant.
1: S'està cuinant perquè és veritat que no sempre hem fet servir lema perquè en si mateix ja és potent, i justament aquest any el que volíem és acabar de tancar la nostra marca, i el que sí que és veritat és que el lema que ens acompanya des del Nadal i l'hem de repetir amb més impuls diferent és aquest Sant Cugat Comerç sense anar més lluny, que li donarem un petit canvi perquè en definitiva vam veure que destila, sintetitza molt bé el que nosaltres volem. I sense anar més lluny és justament el carrer, aquest espai que és la ciutat.
0: Mm-hmm. Parlem de novetats, perquè sempre hi ha doncs, algun canvi, alguna sorpresa. Hi haurà novetats enguany?
2: Doncs sí, aquest any primer de tot, tornarem a treballar amb una empresa que es diu L'Espectacleria, que vam treballar a la campanya de Nadal, i ens ajudarà a decorar els carrers que sí que quedin macos. Ens ajudarà també a oferir diferents activitats. Aquest any la novetat és que Sant Cugat Comerç aposta molt perquè els comerços facin activitats dintre dels seus propis establiments. No només trobar-nos a les places dansa, música, sinó que també els comerciants dintre dels seus propis establiments puguin fer

0: una experiència, puguin oferir una experiència. Llavors, aquesta és la primera novetat. Aquesta setmana tenim reunió amb ells precisament per acabar de concretar què farà cadascú, però aquesta és la idea principal. Volem que el comerciant sigui el punt número 1 d'aquesta nit també, que no quedi arraconat. Està molt bé això de que la gent vingui, passegi, venen més de 10.000 persones aquella nit i moltes són famílies, però també ens interessa que destaquin els comerços, per això es fa.
1: O sigui, que tindran un protagonisme especial en aquesta edició, és a dir, en els propis comerços s'intentarà fer caliu, no? Que no sigui només anar a comprar, que és el que també podran fer els clients quan vagin a aquests establiments. Quants comerços hi participen enguany? Els teniu comptabilitzats?
0: Aproximadament participen uns 100 establiments. Això no vol dir que els 100 establiments surtin amb burros al carrer, sí que tenim molts que ho fan, però participen uns 100 que els distingim bueno, aquest any serà amb una lluna en tots els aparadors, i dintre d'aquests 100 comerços, després tenim els que faran activitats dintre del seu establiment, que això sí que hem de concretar-ho perquè encara no ho sabem. Però la veritat és que participa un gran número d'establiments perquè funciona molt bé, perquè és una festa molt familiar i molt per interactuar comerciant i ciutadà. Llavors, és una festa que agrada molt.
2: Sí, a més, també és cert que podríem dir que hi ha com tres nivells, no? El comerç que participa i d'alguna forma dona a conèixer la seva activitat, el que hi ha directament participa activament fent la dinamització que estimi o que se l'ajudi a fer, i després hi ha una altra pota, també és una nit en què hi ha descomptes directes i venda directa de molt producte. Aquí ens n'anem a unes 60 que més o menys entenen que també aquella nit és bona per comprar. És a dir, nosaltres insistim molt que és una bona nit per poder-se donar a conèixer, per relacionar-se, per obrir les portes dels comerços, però també és cert que hi ha realment activitat econòmica directa.
1: I és important que afegim que és habitual que hi hagi descomptes aquella nit.
2: Correcte, correcte, sí. Per això justament és molt... ja forma part de l'imaginari passar pels carrers i veure com, per exemple, les botigues de roba, que són les que, en definitiva, dinamitzen més la venda directa aquells dies, treuen directament la roba. O sigui, quan camines et trobes la dinamització, trobes la música i, a més, et trobes el producte davant teu, que inevitablement el veus i ens consta i ho veiem si passegem que realment aquella nit, doncs la veritat és que es ven, es factura, perquè no deixa de ser un espai en què la gent, tot i que no pensi en anar a comprar, se n'adona que és un bon moment perquè és més econòmic, perquè el tracte és diferent, perquè és molt més fàcil comprar en aquell moment, perquè també és al carrer. La valoració per part de tots els comerciants sempre és molt positiva, tant si van a la venda de veritat com a gran objectiu, com si entenen que és un bon moment per donar-se a conèixer.
1: Abans l'Adela ho ha esmentat, places. Les places són un eix principal, el focus on es concentren activitats programades. Continuem tenint aquests escenaris?
0: Sí, continuem tenint els mateixos escenaris de l'any passat. Comencem des de plaça Doctor Galtés, plaça Quatre Cantons, plaça d'Octavià, plaça Sant Pere i la plaça 1 d'Octubre, que aquesta l'hem afegit nova perquè abans es feia plaça Barcelona, però es va decidir posar a la plaça 1 d'Octubre també activitats per fer una miqueta també de continuïtat cap a l'Avinguda Cerdanyola i que la gent passegi també cap allà, que a vegades queda una miqueta tallat. Llavors, són aquestes places. La plaça d'Octavià és la principal i on es fa normalment la dansa, i la resta de places doncs ja és més musicals i country, una miqueta de tot. Rock, ens trobarem com sempre de tot.
1: Activitats culturals.
0: Culturals. Aquest any també participen Árboles Amarillos, que també m'agradaria destacar-ho, perquè és d'agrair també que participin. I normalment participen a la plaça Quatre Cantons. I també molt agraïts això de que vulguin venir, perquè...
1: De fet, l'any passat una de les novetats era aquesta desfilada inclusiva. No sé si amb la participació d'Árboles Amarillos us manteniu en aquesta línia o hi ha alguna altra aportació?
0: Aquest any no farem la desfilada inclusiva, però per una senzilla raó, perquè ha agafat molt protagonisme, llavors no pot quedar diluïda dintre de la Nit en Blanc, que es fan moltes activitats per tot arreu, i llavors li hem donat una data en concret, que serà l'octubre, i es farà la desfilada inclusiva, però serà només això, desfilada, o sigui, inclusiva en el mes d'octubre.
1: Entitat pròpia, no?
0: Exacte,
1: aquesta desfilada.
0: Perquè va tenir un èxit tremendo. Sí. Van fer dues, una va ser a la Nit en Blanc, després vam organitzar una altra al mes de setembre, i la veritat és que es va omplir la plaça Octavià de persones, va agradar moltíssim, vam rebre molts comentaris positius i vam decidir que es dedicaria a la desfilada, doncs, a una data en concret per ells.
1: Mm. Jaume, l'impacte de la Nit en Blanc per al comerç local, tant a nivell econòmic com de visibilitat, és indiscutible, imagino, no?
2: Sí, i a més és el que comentava l'Adela i dèiem des del principi. L'activitat està molt consolidada i va més enllà de pròpiament la ciutat. És veritat que totes les ciutats fan activitats d'aquest tipus de dinamització, però que l'impacte transcendeix a la ciutat, això és així. I ho notem perquè els mateixos comerciants ens diuen que hi ha gent que no, que habitualment no veuen. És a dir, i que no el veuen vol dir que no és de Sant Cugat, perquè en el fons no deixa de ser un nucli comercial on, encara que siguem una ciutat d'aquests gairebé 100.000 habitants, la gent es coneix, més o menys, i quan una persona té clientela la reconeix. I si ens diuen que ve gent que no és de Sant Cugat, vol dir que l'impacte econòmic hi és perquè traspassa i, a més, també es factura i es dona a conèixer fora, pròpiament, de la nostra ciutat. I, a més, també és veritat això que comentàvem fa un moment, relatiu a entitats, relatiu a activitats que d'alguna forma tenim consorciades amb les entitats de la ciutat, perquè això també ajuda, perquè quan les entitats participen, quan fem coses amb aquest teixit, com ara fa poc el tema de l'art, el que estem fent també és que el client de vegades és també l'entitat en si mateix. És a dir, que transcendeix en el sentit que potser els membres d'entitats, la gent que es dedica, dic lo de l'art perquè vam acabar ahir amb el tema dels quadres, te n'adones que potser no són clients, però el fet de fer-los entrar en aquesta dinàmica també fa que transcendeixi i que també, al final, l'activitat econòmica del comerç creixi. És a dir, en poques paraules, si hi ha més gent a qui vendre-li, amb qui oferir-li el producte que abans no coneixia o perquè ve d'una entitat o d'una altra ciutat, doncs tot és sumar, tot és sumar, tot és sumar.
1: O sigui, es tracta d'implicar, no? Quan més actors millor, per fer que la celebració o la festa també sigui compartida.
2: Sí, aquest és un tema que diem moltes vegades i que és important i que no ens cansem de repetir-ho. On és el comerç local? On no hi pot haver-hi altres coses com la venda online o els grans centres comercials? No entrem a discutir-nos ni a veure com podem resoldre la competència. La nostra competència és qui pot estar amb les entitats, qui està al carrer, qui està i coneix la ciutadania. I aquí és on el comerç local és imbatible, perquè només ho pot fer el comerç local.
1: Mm. El client, el públic, aquell que gaudirà de la Nit en Blanc, de quina manera podrà participar? No només com a un espectador d'aquestes activitats que es facin, sinó que també hi ha activitats que es proposen perquè hi participin directament, no?
0: Es proposen bueno, ara nosaltres el que fem és proposar-los que cantin també. O sigui, no només volem... que sí, que està molt bé escoles amb persones que ja saben cantar perquè tenen un nivell, sinó que també ens interessa, doncs, això, que qualsevol que potser amateur que a casa seva li encanta cantar i que té una bona veu i que diu a mi m'agradaria també sortir aquella nit, doncs obrim també les portes a que també puguin participar d'aquesta manera.
1: Però això com serà? Que serà un karaoke o...
0: No, en els mateixos escenaris contacten amb nosaltres a través d'Instagram o a través del mail, i amb els mateixos escenaris nosaltres, a veure, escollim una miqueta les persones. La Gemma Navarra, que ja aprofito, que és directora de l'Escola Fusió, és la persona que coordina normalment totes les activitats que es fan a les places. Llavors, ella és la que s'encarrega una miqueta, doncs, de triar, doncs, aquesta persona té un nivell o aquesta persona, bueno, canta a la dutxa però no arriba més. Llavors, sí, obrim també la possibilitat. I després també aprofito per convidar a les persones a que vinguin vestides de blanc aquella nit. Ens fa molta il·lusió i fa molt goig veure famílies senceres vestides de blanc, perquè saps que això, que t'estan escoltant, que els agrada la festa i que contribueixen també a aquesta festa. Doncs des d'aquí també aprofitem per això, per fer un crit.
1: Doncs per acabar de complementar aquesta indumentària, repartireu quants barrets?
0: 2.000 barrets, tornarem a repartir a totes les botigues, o sigui que la gent que vagi a comprar les botigues els hi regalaran els barrets. Aquest any també tindrem una parada on vendrem barrets, perquè algunes persones ens demanaven voler comprar-ho, sí. Mm. I fins i tot tindrem també algunes samarretes també per vendre de la nit en blanc, o sigui, no tenen excusa per no anar de blanc. I bueno, i a la mateixa... Bueno, comentar també que farem el concurs de pintura, com vam fer l'any passat. M'ha vingut al cap perquè a la mateixa parada s'hauran d'entregar les pintures una vegada s'hagi acabat el concurs aquest. Aquest concurs serà de 12 a 18 anys i de 8 anys en endavant, o sigui, hi ha dos categories. I el que demanem és que pintin tant aparadors com botigues per dintre o com algun producte que hi hagi a la botiga. Ha de ser durant aquella nit, o sigui, recolliran el material que nosaltres els hi donarem i durant aquella nit han de pintar-ho i després a la parada on estaran els barrets i les samarretes, abans de les 11 hauran d'entregar les pintures per participar en un sorteig que també està molt bé, guanyaran uns premis que són interessants també.
2: Sí, aquesta activitat la donarem a conèixer més a més escoles i quan entri la programació definitiva on diguem cada comerç que fa, en farem molta difusió. L'any passat la vam fer i va anar molt bé. I aquest any li donem més... Bueno, és d'alguna forma el concurs de pintura ràpida que retrata la nit en blanc. Va funcionar, la veritat és que va ser molt maco i aquest any encara li donarem més... Perquè va agradar, la veritat és que sí.
0: I aprofito també per convidar les escoles que vulguin participar, escoles d'art o escoles... Nosaltres intentarem contactar amb totes, però com que si alguna se'ns oblida o se'ns passa, doncs a partir d'aquí de...
1: que està oberta a
0: això, que a poden contactar amb nosaltres i poder participar també aquella nit.
1: Doncs anotem a l'agenda la nit del 13 de juny, ja a les portes de l'estiu, celebració d'una nova edició de la nit en blanca impulsa Sant Cugat Comerç amb la col·laboració de l'Ajuntament, dels comerços, de les entitats de la ciutat. Jaume, Adela, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé.
2: A vosaltres, gràcies.
0: Gràcies.

0: Braseria La Bolera.
1: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
0: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
1: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
0: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
1: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
0: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.

0: just. I tu què tries?
1: Visita jotrio.cat.
2: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
3: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
2: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
3: Perquè la teva salut és el nostre futur.
2: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
4: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
5: Ara també pots viure els petits camaleons a la Sala Apolo. La música es viu en família en el cicle de concerts de Petits Camaleons. Després de l'èxit dels Catarres, Blaumut i en Bauca, arriba la matinal amb Miqui Núñez. Tota l'essència del festival Petits Camaleons en un format ideal per compartir en família. Consulta tota la informació i compra'n les entrades a petitscamaleons.com.
6: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.

0: Durant dècades, el menú de migdia ha estat molt més que una fórmula econòmica per dinar fora de casa. Ha estat un ritual quotidià, una peça clau de la cultura gastronòmica i una manera de socialitzar a bars i restaurants. Però aquest model, que combina rapidesa, preu ajustat i cuina casolana, està canviant. L'augment del cost dels aliments, els salaris, els lloguers i l'energia, sumat als nous hàbits laborals i costums, doncs estan obligant molts establiments a eliminar-lo o reinventar-lo. És realment la fi del menú de migdia tal com l'hem conegut o simplement està evolucionant per adaptar-se a una nova realitat? Doncs aquestes preguntes potser afegirem d'altres o donarem resposta i ho farem amb el Nacho Ballesta, que és director de l'Agència de Comunicació de Foodtellers. Com estàs, Nacho?
1: Què tal, Carme? Com estàs? Bon dia.
0: Doncs plantejam-me aquestes qüestions.
1: Ah, perdona, que tinc els auriculars. Ara et sento. Bueno, tu i molta gent, entre d'altres els restauradors, no? els propis restaurants i la societat en general, no? És algo que sí que ens plantegem cada dia, els que tenim la necessitat de sortir de casa i no tenim l'oportunitat de dinar a casa o doncs la fórmula del menú de migdia.
0: Per tant, aquesta fórmula ja no és sostenible com abans?
1: Bueno, jo crec que com abans, com la coneixíem abans o com la imatge o la sensació o digue-li com vulguis que teníem abans, no? No, lògicament, o sigui, tenim aquella imatge de que el menú de migdia no podia passar d'un cert àmbit, econòmicament parlant, no?
0: És a dir, no podia... 8 euros,
1: no, ara bueno, ja... 8 euros.
0: Ja estic parlant del principi, Estic parlant del principi. Ara ja és habitual que un menú et costi entre 15 i 20 els econòmics.
1: Sí. Un menú de primer, segon, o sigui, una proposta de 3-4 primers, 3-4 segons, dos o tres, quatre postres i sense cafè o digue-li com vulguis, sí, ja estaríem per aquí, clar. Sí.
0: Però estem, tu creus, en una crisi puntual o és un canvi estructural en la manera de consumir?
1: Mira, jo crec que hi ha coses que sempre ens han semblat intocables, no? Pues jo que sé, el cafè del matí del bar, no? El cafè amb llet, el cafè de poder fer al matí al bar, el barbut del diumenge, i entre d'altres, pues, el menú de migdia, no? Jo crec que aquest ritual tan nostre de baixar a menjar un primer, un segon, com et deia, postres o cafès, per un preu raonable, d'una manera ràpida però digna, en un lloc que més o menys pues, et coneguin, no? El bar de confiança o el restaurant de confiança, doncs cada vegada més restaurants estan deixant de fer un menú de migdia i el mantenen gairebé per orgull, podríem dir, perquè els números no surten, o sigui, és impossible. O sigui, el cost de la vida s'ha incrementat en tots els sentits, ja no únicament al món de la...
0: En la restauració, no?
1: Amb la restauració o amb la nostra vida habitual, no? Amb la nostra economia familiar i social, sinó que a nivell de la restauració ha sigut increïble, no? Perquè si ho pensem, no? Pensem un moment i diem, pues, no fa tants anys, un menú de migdia, pues, com dèiem, era una eina perquè el restaurant omplís cada dia, i hi havia pues, això, oficines plenes, gent treballant presencialment, algú que també és un canvi social, no? a nivell laboral, el format de com tenim per treballar, rutines que anaven molt més establertes, no? Però avui el món pues, ens ha canviat, digue-li des del famós Covid o digue-li des d'on tu vulguis. El teletreball, el tàper, no? El delivery també ha influenciat molt, ha influït molt, està influint molt. A jornades impossibles de treball amb les quals no tens temps de parar de dinar, i una realitat molt simple, no? Que cada vegada hi ha menys gent disposada a dedicar una hora a dinar, que això ho hem parlat moltes vegades, la gent no cuina, no? No cuinem, no és el meu cas.
0: Són 20 minutets, que tens per
1: sí,
0: dinar.
1: Sí, sí, no, a mi no m'has de convèncer de res, ja saps que jo no tinc problema. Però, i aquí no s'acaba únicament el problema, no? Sinó que també, mentre nosaltres continuem pensant que un menú normal hauria de costar, doncs, el que dèiem, pots dir 12, 13 euros, 14, el preu real de fer-ho doncs, s'ha disparat. L'oli d'oliva s'ha incrementat el cost de manera desorbitada, ara ha tornat a baixar, però bueno, el peix és molt car, la carn de qualitat, d'una mínima qualitat, si vols donar un menú de qualitat, doncs també s'ha incrementat, l'electricitat, els lloguers, els sous, bla, bla, bla, bla, no? Aquí els impostos. I aquí doncs, hi ha una contradicció brutal, no? Que volem producte de qualitat, per una banda, cuina casolana, també, volem proximitat, volem temporada, però amb el preu del 2019. No? I clar, ja. això no pot ser, no quadra, no hi ha manera.
0: Però és que, a part d'això, del cost, sí. Els hàbits també han canviat molt. Tu parlaves ara, no? Mm-hmm. Abans... Estàvem en la cultura aquella de sí, trenquem la jornada, anem a dinar, ens passem mm-hmm. una hora o dues, no?, fent la sobretaula sí. i després continuem treballant, amb la qual cosa la jornada laboral se te'n podia anar pues, fins
1: a 10 hores,
0: primera hora de la nit, no sí, del vespre, sí. sinó de la nit. Sí. Això ja ha canviat, vull dir, la gent és molt conscient de la seva jornada laboral, del temps que té per dinar. Uh-huh. I després, a banda d'això, d'aquesta concepció del temps, també el fet de, per economia, m'ho porto de casa, és a dir, porto uh-huh. el meu tàper, i si no he tingut temps, faig un delivery.
1: Faig un delivery o baixo al súper de la cantonada, que té opcions, no?
0: O sigui... Menjar preparat en els súpers. Sí, sí, aquesta
1: clar.
0: És l'altra.
1: Sí, sí, clar. O sigui, actualment tu te'n vas a qualsevol operador i tens un lineal que cada vegada més se'n va incrementant i va creixent.
0: I després un altre element, el teletreball.
1: Sí, sí, sí, sí. Sí, o sigui, jo crec que és un canvi de paradigma en molts àmbits, no? A nivell cultural, a nivell social, a nivell de forma de treballar, no? I com tu deies, o sigui, fa uns anys era una estava integrat dintre la nostra manera de viure, no? Era un moment per parar, per seure, per compartir una taula, no? Per sortir de la oficina, del despatx, de l'estudi d'on fossis, no? De parar davant de la pantalla i això pues, està perdent. O sigui, avui en dia dines amb 20 minuts, mitja hora, com a molt, moltes vegades davant de l'ordinador, o caminant, o baixes a... No, no sé, nosaltres tenim a l'estudi allà a Poblenou, a Barcelona, i pues, busques qualsevol, ja moltes vegades, almenys que em dongui el sol.
0: Que et toqui l'aire, no?
1: Exacte, que em dongui una miqueta l'aire, no? Llavors, doncs, busques un espai. Ja és que pràcticament... O sigui, no, repeteixo, no és el meu cas, i ja ho sabem, no? Però hi ha molta gent que et diu que s'han passat les ganes de dinar, no? Jo conec molta gent que els dius, què has dinat avui? Hòstia, bocata, un tros de... Saps? M'he preparat un iogurt amb un no sé què, o com a molt una amanida ràpida, saps? Però és que no... O sigui, no tenim aquest concepte, no? Llavors, doncs, bueno, la gran pregunta per mi és... Què volem sostenir com a societat, no? Perquè si volem realment restaurants honestos, cuina real, gent treballant en condicions dignes i plats fets amb una mica de, no? De sensibilitat i de carinyo i d'amor, si ens posem romàntics, potser hauríem d'acceptar que això té un preu i que l'hem de pagar, no? I llavors, doncs, que el veritable problema no és que el menú sigui car, sinó que potser el problema és que durant molts anys ens han fet creure que menjar bé havia de ser barat, no? Havia de ser econòmic. I això probablement era mentida, no?
0: Ara, estava pensant, mentre anem analitzant aquesta situació, sí. que també depèn molt d'allà on estiguis treballant, perquè hi ha un element que són els polígons.
1: Sí.
0: Els polígons, sí. Jo crec que seran el reducte on els menús... es mantindran, perquè bars, si no subsistiran.
1: I els restaurants de carretera, no? On hi ha
0: possiblement,
1: camions,
0: possiblement.
1: No? La gran frase.
0: També. Vull dir que el dia que vulguem allò romànticament anar a fer un menú...
1: Anar a fer un menú de... Bueno, sí, sí, home, aquí a Sant Cugat, tampoc no... Però per mi un dels millors menús que existeix i li faig així una mica de promo gratuïta, si voleu, a Can Rovira, no? O sigui, aquí... amb el polígon
0: a la
1: aquí dalt.
0: De les Roquetes.
1: Correcte. Sí, uh-huh. Per mi és meravellós. O sigui, vas allà i tens un menú de tota la vida, amb carinyo, a més a més amb una terrasseta quasi i tal. No, no són clients meus i no els conec. O sigui, ens coneixem de ben anat, però no. Però sí, sí, sí. O sigui, menjar un menú amb condicions avui en dia a centre ciutat, a Sant Cugat o a Barcelona o digue-li com vulguis, és molt, molt, molt, molt complicat, molt complicat. També perquè tens, repeteixo, moltes opcions, tens... Tu abans parlaves del temps, no? I deies, va, anàvem a dinar i ens tiràvem estàvem una hora i xerràvem...
0: Feia sobre taula.
1: Sí. Ara sí, no. Sí. I amb total tranquil·litat. O sigui, ara te'n vas a dinar mitja hora i els 20 minuts...
0: Saps l'eslògan d'aquella imatge? És mediterràniament.
1: Sí, pues...
0: No? Aquest és l'eslògan, és a dir, era la nostra manera de fer, però, sí. Bueno, com tot s'ha americanitzat...
1: Jo no crec que sigui un tema colonialisme.
0: Jo recordo... No, però com que la societat, aquest capitalisme tan bèstia et porta, doncs ha generat tot totes aquestes situacions, tot això canvia la societat. I jo recordo al principi de veure els primers cafès amb llet amb el got de cartró que te l'emportes del bar, del forn, sí. Que te l'han preparat i te'l vas prenent pel camí.
1: Pel carrer, sí.
0: Això era molt de pel·lícula.
1: Sí,
0: era molt de pel·lícula,
1: sí,
0: i ara ja és tan habitual.
1: És com el, pues això, el anar al restaurant de turno guai, no? I que tinguis el teu tàper ja preparat amb el teu menú, no? Com et diria... que estigui tot molt proporcionalment preparat, no? A l'hora de la ració de proteïna, la ració de, no? Tots els nutrients allà ben preparats, el pokeball de turno, no? Que tens allà, doncs, el...
0: Aquí a Sant Cugat hi ha algun lloc que el fan i està molt bé.
1: Sí, no, absolutament. Però llavors tornem al... O sigui, si entrem en l'àmbit cultural, no? Social... o sigui, si em posem a la balança, quin pes més té, no? I jo crec que, per una altra banda, som tan, i si m'ho permets, tan rucs que, o sigui, hem tret aquesta hora que teníem, o aquest temps de compartir, no? De conviure amb la gent amb qui treballes, i que al final passem molt, molt, molt de temps. O sigui, hem reduït aquest temps i dinem en 20 minuts, però després continuem allargant. O sigui, no és que diguis, no, és que a les 6 de la tarda plego. O a les 5 i mitja, o a l'hora que toqui, no? Jo no sé el teu cas, però amb el sector, amb el meu sector, amb el sector de la publicitat, com tot avui és digital i tot avui és que et poden localitzar en qualsevol moment, a les 8 del vespre estàs treballant, i a les 9. O sigui, no estàs assentat davant de l'ordinador, o sí, però bueno, jo crec que la concepció, el cost del nostre temps... No és el mateix que teníem fa uns anys, el preu.
0: No. I escolta'm, saps? Una cosa, no sé si has trobat establiments que estiguin donant-li voltes a això de substituir aquest menú clàssic per altres fórmules, no? Que també afavoreixin el client i, en canvi, per l'establiment no sigui tan costós.
1: Bueno, hi ha fórmules que, per exemple, és que hi ha molts establiments que el que fan és que et preparen com, diguem-li, un plat combinat, no? Un plat principal, o sigui, un plat generós amb...
0: Un plat únic.
1: Un plat únic, exacte. Un plat únic i un postre i una beguda, no? I això sí que pot tindre un cost, com dèiem abans, doncs d'entre 10, 12... Però no baixarem d'aquí. O sigui, el concepte del que tu deies al principi de 8, 9... Home, això ja s'ha quedat molt, molt, molt lluny, no? I si penses, no, que un menú ha de costar entre 14, 15, 16 euros, 17... clar, doncs dius, bueno, si menjo un únic plat, ja, però és un únic plat molt pensat, molt treballat, que té diferent, no? O sigui, al final no és que et posin un plat de macarrons i punto, sinó que et posen, no?, un plat... Això, un plat principal, un plat... No, com, no sé ara com l'has dit.
0: Clar, és que el menú, una de les qüestions principals és el seu preu. Un menú diari, clar, se suposa que tu hi havies d'anar cada dia a dinar. Si tu sumaves la despesa que et suposava anar de dilluns a divendres a dinar, potser deies, és que no em surt a compte.
1: No, però abans ho teníem interioritzat. i tenia molt acceptat.
0: Però perquè tampoc no era tan car, segurament.
1: No, entenc que no, clar, proporcionalment... Jo entenc que proporcionalment, a dia d'avui, o sigui, al final estem parlant d'una diferència de què? De 3, 4, 5 euros, si m'apures, no? Entre fa uns anys i ara, que és psicològic, eh? O sigui, al final estàs parlant de 10 o de 15. Home, és una pasta, eh? Són calés i al cabo de la, no? Perdó, al final de la setmana pues, són 25 euros, no? Que et pots estalviar. Sí, sí, jo ho entenc. Però repeteixo que posem a la balança l'economia o a l'àmbit social o el benefici que traiem de, hòstia, perdó, de seure a taula amb els teus companys, no? O amb els teus companys o amb un amic que quedes per dinar, o saps? Bueno, jo crec que hem de trobar un equilibri. O sigui, igual no és menjar cada dia de menú, sinó que et plantegis i diguis, pues mira, pues 3 dies a la setmana o 2, o no sé, saps? Però jo crec que és important també per fer una mica d'això, no? De societat, de vincular-nos, d'estar, no? De conèixer la persona que tens al teu costat, que passes moltes hores amb ella, no? I de poder que això, que et dongui l'aire una mica, perquè després rendiràs molt millor, jo crec, eh? No sé, no sóc expert en el tema, però...
0: Així, el futur del menú de migdia està...
1: Jo crec que és...
0: Estan declivi o...
1: Sí, home, absolutament. Sí, perquè hi ha moltes més fórmules que fa molts anys, però jo crec que és trobar un equilibri, primer, no? I igual el que dic, o sigui, no és anar-hi tots els dies, i després pues, que per part dels restaurants que portin propostes com estan fent en molts llocs, no? I el que vulgui un menú sencer que se'l mengi, i aquest serà el preu, però que tinguis una oferta de pues, un primer i un postre, un, saps? No sé, que hi ha diferents fórmules.
0: O sigui, una carta flexible combinable segons les necessitats del client.
1: Exacte. Sí, sí. Sí.
0: Amb un o dos senzill. Plats o un plat...
1: Sí, dos, tres plats, o sigui, tres primers, tres segons... que allò de primers i segons també un dia en podem parlar, però bueno, per seguir una classificació, no? I després tindrà una proposta de això, dos o tres plats únics, no? I que amb això ja saps que fas un àpat com Déu mana, tampoc cal menjar...
0: Tu te'n recordes de l'antic, el plat combinat?
1: Sí.
0: Però
1: tant.
0: Que molta varietat tampoc no hi havia combinat, eh?
1: Fotien allà
0: no passàvem de les patates fregides, de la carn arrebossada o el pollastre, no?
1: Ensaladilla russa.
0: Els ous fregits.
1: Macarrons.
0: I poca cosa
1: sí,
0: més.
1: Sí, però bueno, algo així equilibrat i amb una mica de ganes i tal, jo crec que està molt bé. I que hi ha gent que ho fa i que està molt bé, no? La nana del Combo, que ara està a Valldoreig, fan uns plats increïbles. Una meravella.
0: Uh-huh.
1: Et menges un plat...
0: T'ho has anat al bar als Pous?
1: Sí, home, i tant.
0: Sí, els coneixes, no, també?
1: Los Pozos, sí, home. A menjar amigues. Home, jo estic al club, al grup, hi ha un grup de WhatsApp, ho saps? Que hi ha un grup de WhatsApp per quan fan les migues, avisen pel grup de WhatsApp.
0: Mira que bé.
1: Meravellós.
0: Doncs escolta, ens quedem amb això, els romàntics del menú de migdia, defensors d'aquesta fórmula, que sembla que acaba camí de desaparèixer.
1: Sí.
0: Avui hem estat analitzat amb el Nacho Ballesta. Nacho, que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies.
0: Gràcies.
1: Adéu, bon dia.

0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia. Són les 6.
1: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
2: Salutacions, us parla Pau Vázquez. Comencem a fer un repàs de l'actualitat informativa de Sant Cugat del Vallès.
0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

0: L'Anna, la Sara, la Laia, el Sergi, la Sílvia i la Camil estan asseguts tots junts al costat de l'hort urbà de l'escola Pins del Vallès. Tots ells tenen la mirada fixa en un objecte molt concret, el quadern de camp que han fet conjuntament amb els seus companys de sisè de primària, que després de setmanes, sent només un projecte, s'ha acabat convertint en una realitat. Un quadern de camp és una llibreta on la persona que l'elabora i pot fer dibuixos, lletres o el que vulgui. És lliure. Es tracta d'un espai on es recull el que sents, el que penses, el que observes, el que passa a la natura. Explica Yolanda Berengueres, educadora ambiental del Pins del Vallès, de l'associació Ulurpa. Així, els alumnes de sisè del Pins han plasmat en diferents pàgines tot un seguit de continguts relacionats amb l'entorn natural, de manera que els serveixi com a guia per poder consultar en qualsevol moment. Aquest treball els ha permès, diu Berengueres, a treballar una mica el vocabulari i l'alfabetització científica per poder fer un quadern de camp una mica més rigorós. Junts per Sant Cugat i Avenç Nacionalista s'han reunit per explorar una possible coalició de cara a les eleccions municipals del 2027, segons ha pogut saber Cugat Mèdia. A la trobada per explorar aquesta possible coalició i que s'ha celebrat a l'hotel Sant Cugat, hi van assistir l'alcalde Josep Maria Vallès, el tinent d'alcaldia Jordi Puigneró, la presidenta de Junts per Sant Cugat, Marta Canes, l'alcaldable d'Avenç Nacionalista a Sant Cugat, Lluís Fernández de la, i Sergi Parramon, impulsor de la plataforma i regidor a Manresa. La plataforma va desembarcar a Sant Cugat el febrer d'aquest any, de la mà de Lluís Fernández de la, amb l'objectiu, diuen, d'aglutinar l'espai del centre dreta catalanista. Un moviment que va néixer a Manresa impulsat per Sergi Perramon, candidat del Front Nacional de Catalunya a les eleccions municipals del 2023, on va obtenir dos regidors. El desembre del 25, Perramon va distanciar-se del partit d'extrema dreta per presentar una nova marca amb què pretenia reunir nacionalistes i independentistes des del municipalisme. Avenç Nacionalista ara espera una resposta de Junts abans de l'estiu per materialitzar la coalició o concórrer per separat a les eleccions municipals. Una de les seves condicions per al pacte és poder participar activament del programa electoral. La plataforma també aspira a presentar candidatura unitària a Valldoreix. A Sant Cugat, de moment, el projecte suma perfils procedents precisament del Front Nacional de Catalunya, de Convergents i altres espais del sobiranisme local. Entre els noms vinculats al projecte i el nom de Remei Gómez, Jordi Samà i Joan Abad. També compten amb el suport de persones vinculades a l'Assemblea Nacional Catalana, l'ANC, i membres de la societat civil santcugatenca. I l'Ajuntament de Sant Cugat ha presentat aquest dimecres la campanya Espais Més Naturals, Sant Cugat Saludable, una iniciativa per donar a conèixer el model de gestió sostenible dels parcs i jardins municipals. La proposta vol explicar a la ciutadania els canvis que s'han anat aplicant en els darrers anys en el manteniment dels espais verds, amb l'objectiu de potenciar la biodiversitat, reduir el consum d'aigua i adaptar la ciutat als efectes del canvi climàtic. L'alcalde Josep Maria Vallès ha reivindicat l'entorn natural i els espais verds urbans com un dels pilars del model de ciutat i ha recordat que Sant Cugat compta amb prop de 300 hectàrees de parcs i jardins. L'alcalde ha assegurat que la ciutat ha hagut d'adaptar-se i donar resposta al canvi climàtic apostant per més biodiversitat i per unes zones verdes més saludables tant per al medi com per a les persones. La tinent de l'Alcaldia de Medi Ambient, Cristina Paraire, per la seva banda, ha destacat que la iniciativa neix amb la voluntat de compartir com s'ha anat transformant aquest model de gestió per permetre que durin durant molts més anys. La campanya inclou elements informatius efímers instal·lats a diferents punts de la ciutat, així com cartells permanents per explicar actuacions concretes. I el projecte del futur barri de Can Ametller ha estat el protagonista de la tertúlia política de Ràdio Sant Cugat, que ha tingut lloc aquest dimecres. Una tertúlia que ha posat sobre la taula principalment les diferències que tenen els grups municipals a l'hora d'entendre el creixement de la ciutat. En aquest sentit, els grups amb representació al ple coincideixen en la necessitat de construir més habitatge assequible per evitar que la ciutadania hagi de marxar de la ciutat, però expressen dubtes sobre la mobilitat, els serveis, la viabilitat econòmica i el model urbanístic del desenvolupament. Per part de Junts, el tinent d'alcaldia d'Economia, Carles Brugueroles, ha assegurat que el projecte representa una passa endavant davant una problemàtica que considera prioritària, que és que intentar que la gent de Sant Cugat no hagi de marxar de la seva ciutat. Des d'Esquerra, el tinent d'alcaldia de Drets, Bernat Picornell, ha afirmat que Sant Cugat expulsa i assegura que milers de persones cada any han de marxar de la ciutat i, per tant, defensa la proposta de que n'ametllem. Per part del PSC, el Jordi Menéndez considera que l'inici de la redacció del projecte és una bona notícia, però el socialista interpreta també el moviment del govern com una rectificació després de 3 anys de paràlisi. Per part del regidor del PP, Alfredo Bergua, admet que el projecte sona bé, però alerta que Sant Cugat ja té un dèficit important d'equipaments, de manteniment i de molts serveis. Per part de la CUP, Marco Simarro ha valorat positivament que hi hagi novetats del projecte després de 3 anys, però assegura que hi ha moltes preguntes encara obertes. I finalment, l'assessor de Vox, José Manuel Arias, considera que sobre el paper el projecte està molt bé i veu positiu que 3.200 habitatges siguin de protecció oficial. Amb aquesta notícia acabem. Com sempre, recordem que totes aquestes notícies i més les poden trobar a www.cugat.cat, també les nostres xarxes socials, al Facebook, a X, a Instagram. També tenim un servei de WhatsApp amb les últimes hores i les notícies més destacades del dia. I a la ràdio, com sempre, al 91.5 de la FM.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: Infopodcast, Sant Cugat.
3: Salutacions, us parla Sara Vella i avui a l'Infopodcast repassarem les notícies més importants del dia. L'Anna, la Sara, la Laia, el Sergi, la Sílvia i la Camila estan asseguts al costat de l'hort urbà de l'escola Pins del Vallès. Tots ells tenen la mirada fixa en un objecte molt concret, el quadern de camp que han fet conjuntament amb els seus companys de 6è de primària, que després de setmanes sent només un projecte s'ha convertit en una realitat. Un quadern de camp és una llibreta on la persona que l'elabora hi pot fer dibuixos, lletres o el que vulgui. Es tracta d'un espai on recollir el que se sent, el que es pensa, el que s'observa, el que passa a la natura. Així ho explica Yolanda Berengueras, educadora ambiental del Pins del Vallès de l'associació L'Urpa. Així, els alumnes de 6è del Pins han plasmat en diferents pàgines tot un seguit de continguts relacionats amb l'entorn natural, de manera que els servirà com a guia per poder consultar en qualsevol moment. Aquest treball els ha permès treballar una mica el vocabulari i l'alfabetització científica per poder fer un quadern de camp una mica rigorós que també els servirà com a record de l'últim any que han passat al centre. Junts per Sant Cugat i Avenç Nacionalistes s'han reunit per explorar una possible coalició de cara a les eleccions municipals de 2027. A la trobada celebrada a l'Hotel Sant Cugat hi van assistir l'alcalde Josep Maria Vallès, el tinent d'alcaldia Jordi Puigneró, la presidenta de Junts per Sant Cugat Marta Canes, l'alcaldable d'Avenç Nacionalistes Sant Cugat Lluís Fernández Alà i l'impulsor de la plataforma Sergi Perramon. La plataforma Avenç Nacionalista va desembarcar a Sant Cugat el febrer d'aquest any de la mà de Lluís Fernández Alà amb l'objectiu d'aglutinar l'espai de centre dreta catalanista. Aquest moviment va néixer a Manresa, impulsat per Sergi Perramon, candidat del Front Nacional de Catalunya a les eleccions de 2023, on va obtenir 2 regidors a Manresa. Al desembre de 2025, Perramon va distanciar-se del partit d'extrema dreta per presentar una nova marca amb què pretenia reunir nacionalistes independentistes des del municipalisme. Avenç Nacionalista aspira a una resposta de Junts abans de l'estiu per materialitzar la coalició o concórrer per separat a les municipals. I pel que fa a l'activitat destacada, l'Ateneu Sant Cugatenc acull una nova sessió del cicle Cugat Negre amb la presentació a les 7 del vespre a la sala d'actes de l'Enjambre, a la sala d'actes, perdó, de l'exposició Enjambre, de Carla de la Fuente. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Braseria La Bolera.
2: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
1: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
2: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
1: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
2: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
1: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
3: Club Helsin Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
4: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
3: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
4: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
3: Club Healthing Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
4: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
5: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
6: Nosaltres. Nosaltres som feliços.
7: Nosaltres som així.
8: Nosaltres, un programa de ràdio mensual amb el grup Catalònia Fundació Creativa, que treballa amb persones amb discapacitat intel·lectual o trastorn de conducta.
9: Avui som
10: la Maria José,
9: el Miguel,
10: l'Edu,
9: la Núria,
10: l'Irra,
9: el David,
10: l'Antonio,
9: l'Artur,
10: l'Emma,
9: l'Àngel i el Guillem, jo mateix.
11: Jo vaig començar amb el teatre d'aficionats.
12: I vaig començar a fer molts càstings i vaig començar a dedicar-me a la moda.
13: Jo volia ser tenista i vaig aconseguir ser tenista professional.
14: I em vaig donar compte que m'agradava molt la natació sincronitzada perquè m'agradava molt l'aigua.
15: Vaig començar bastant tard a fer música i vam crear la banda d'Arnau Liso.
8: Nosaltres, cada mes, a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
6: Nosaltres.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
16: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
17: Salutacions, us parla Pau Vázquez. Comencem a fer un repàs de l'actualitat informativa de Sant Cugat del Vallès.
16: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

L'Anna, la Sara, la Laia, el Sergi, la Sílvia i la Camil estan asseguts tots junts al costat de l'hort urbà de l'escola Pins del Vallès. Tots ells tenen la mirada fixa en un objecte molt concret, el quadern de camp que han fet conjuntament amb els seus companys de sisè de primària, que després de setmanes, sent només un projecte, s'ha acabat convertint en una realitat. Un quadern de camp és una llibreta on la persona que l'elabora i pot fer dibuixos, lletres o el que vulgui. És lliure. Es tracta d'un espai on es recull el que sents, el que penses, el que observes, el que passa a la natura. Explica Yolanda Berengueres, educadora ambiental del Pins del Vallès, de l'associació Olurpa. Així, els alumnes de sisè del Pins han plasmat en diferents pàgines tot un seguit de continguts relacionats amb l'entorn natural, de manera que els serveixi com a guia per poder consultar en qualsevol moment. Aquest treball els ha permès, diu Berengueres, a treballar una mica el vocabulari i l'alfabetització científica per poder fer un quadern de camp una mica més rigorós. Junts per Sant Cugat i Avenç Nacionalistes s'han reunit per explorar una possible coalició de cara a les eleccions municipals del 2027, segons ha pogut saber Cugat Mèdia. A la trobada per explorar aquesta possible coalició i que s'ha celebrat a l'Hotel Sant Cugat i van assistir l'alcalde Josep Maria Vallès, el tinent d'alcaldia Jordi Puigneró, la presidenta de Junts per Sant Cugat, Marta Canes, l'alcaldable d'Avenç Nacionalista a Sant Cugat, Lluís Fernández de la, i Sergi Parramon, impulsor de la plataforma i regidor a Manresa. La plataforma va desembarcar a Sant Cugat el febrer d'aquest any, de la mà de Lluís Fernández de la, amb l'objectiu, diuen, d'aglutinar l'espai del centre dreta catalanista. Un moviment que va néixer a Manresa impulsat per Sergi Perramon, candidat del Front Nacional de Catalunya a les eleccions municipals del 2023, on va obtenir dos regidors. El desembre del 25, Perramon va distanciar-se del partit d'extrema dreta per presentar una nova marca amb què pretenia reunir nacionalistes i independentistes des del municipalisme. Avenç Nacionalista ara espera una resposta de Junts abans de l'estiu per materialitzar la coalició o concórrer per separat a les eleccions municipals. Una de les seves condicions per al pacte és poder participar activament del programa electoral. La plataforma també aspira a presentar candidatura unitària a Valldoreix. A Sant Cugat, de moment, el projecte suma perfils procedents precisament del Front Nacional de Catalunya, de Convergents i altres espais del sobiranisme local. Entre els noms vinculats al projecte i el nom de Remei Gómez, Jordi Samà i Joan Abad. També compten amb el suport de persones vinculades a l'Assemblea Nacional Catalana, l'ANC, i membres de la societat civil santcugatenca. I l'Ajuntament de Sant Cugat ha presentat aquest dimecres la campanya Espais Més Naturals, Sant Cugat Saludable, una iniciativa per donar a conèixer el model de gestió sostenible dels parcs i jardins municipals. La proposta vol explicar a la ciutadania els canvis que s'han anat aplicant en els darrers anys en el manteniment dels espais verds, amb l'objectiu de potenciar la biodiversitat, reduir el consum d'aigua i adaptar la ciutat als efectes del canvi climàtic. L'alcalde Josep Maria Vallès ha reivindicat l'entorn natural i els espais verds urbans com un dels pilars del model de ciutat i ha recordat que Sant Cugat compta amb prop de 300 hectàrees de parcs i jardins. L'alcalde ha assegurat que la ciutat ha hagut d'adaptar-se i donar resposta al canvi climàtic apostant per més biodiversitat i per unes zones verdes més saludables tant per al medi com per a les persones. La tinenda d'Alcaldia de Medi Ambient, Cristina Paraire, per la seva banda, ha destacat que la iniciativa neix amb la voluntat de compartir com s'ha anat transformant aquest model de gestió per permetre que durin durant molts més anys. La campanya inclou elements informatius efímers instal·lats a diferents punts de la ciutat, així com cartells permanents per explicar actuacions concretes. I el projecte del futur barri de Can Ametller ha estat el protagonista de la tertúlia política de Ràdio Sant Cugat, que ha tingut lloc aquest dimecres. Una tertúlia que ha posat sobre la taula principalment les diferències que tenen els grups municipals a l'hora d'entendre el creixement de la ciutat. En aquest sentit, els grups amb representació al ple coincideixen en la necessitat de construir més habitatge assequible per evitar que la ciutadania hagi de marxar de la ciutat, però expressen dubtes sobre la mobilitat, els serveis, la viabilitat econòmica i el model urbanístic del desenvolupament.
Per part de Junts, el tinent d'alcaldia d'Economia, Carles Brugueroles, ha assegurat que el projecte representa una passa endavant davant una problemàtica que considera prioritària, que és que intentar que la gent de Sant Cugat no hagi de marxar de la seva ciutat. Des d'Esquerra, el tinent d'alcaldia de Drets, Bernat Picornell, ha afirmat que Sant Cugat expulsa i assegura que milers de persones cada any han de marxar de la ciutat i, per tant, defensa la proposta de que n'ametllem. Per part del PSC, el Jordi Menéndez considera que l'inici de la redacció del projecte és una bona notícia, però el socialista interpreta també el moviment del govern com una rectificació després de 3 anys de paràlisi. Per part del regidor del PP, Alfredo Bergua, admet que el projecte sona bé, però alerta que Sant Cugat ja té un dèficit

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
1: Infopodcast, Sant Cugat.
2: Salutacions, us parla Sara Vella i avui a l'Infopodcast repassarem les notícies més importants del dia. L'Anna, la Sara, la Laia, el Sergi, la Sílvia i la Camila estan asseguts al costat de l'hort urbà de l'escola Pins del Vallès. Tots ells tenen la mirada fixa en un objecte molt concret, el quadern de camp que han fet conjuntament amb els seus companys de sisè de primària, que després de setmanes sent només un projecte s'ha convertit en una realitat. Un quadern de camp és una llibreta on la persona que l'elabora hi pot fer dibuixos, lletres o el que vulgui. Es tracta d'un espai on recollir el que se sent, el que es pensa, el que s'observa, el que passa a la natura. Així ho explica Yolanda Berengueras, educadora ambiental del Pins del Vallès de l'associació L'Urpa. Així, els alumnes de sisè del Pins han plasmat en diferents pàgines tot un seguit de continguts relacionats amb l'entorn natural, de manera que els servirà com a guia per poder consultar en qualsevol moment. Aquest treball els ha permès treballar una mica el vocabulari i l'alfabetització científica per poder fer un quadern de camp una mica rigorós que també els servirà com a record de l'últim any que han passat al centre. Junts per Sant Cugat i Avenç Nacionalista s'han reunit per explorar una possible coalició de cara a les eleccions municipals de 2027. A la trobada celebrada a l'Hotel Sant Cugat hi van assistir l'alcalde Josep Maria Vallès, el tinent d'alcaldia Jordi Puigneró, la presidenta de Junts per Sant Cugat Marta Canes, l'alcaldable d'Avenç Nacionalista Sant Cugat Lluís Fernández Alà i l'impulsor de la plataforma Sergi Perramon. La plataforma Avenç Nacionalista va desembarcar a Sant Cugat el febrer d'aquest any de la mà de Lluís Fernández Alà amb l'objectiu d'aglutinar l'espai de centre-dreta catalanista. Aquest moviment va néixer a Manresa, impulsat per Sergi Perramon, candidat del Front Nacional de Catalunya a les eleccions de 2023, on va obtenir dos regidors a Manresa. Al desembre de 2025, Perramon va distanciar-se del partit d'extrema dreta per presentar una nova marca amb què pretenia reunir nacionalistes independentistes des del municipalisme. Avenç Nacionalista aspira una resposta de Junts abans de l'estiu per materialitzar la coalició o concórrer per separat a les municipals. I pel que fa a l'activitat destacada, l'Ateneu Sant Cugatenc acull una nova sessió del cicle Cugat Negre amb la presentació a les 7 del vespre a la sala d'actes de l'Enjambre, a la sala d'actes, perdó, de l'exposició Enjambre, de Carla de la Fuente. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. Són 6:45 del matí.
1: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
2: Salutacions, us parla Pau Vázquez. Comencem a fer un repàs de l'actualitat informativa de Sant Cugat del Vallès.
0: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.

0: L'Anna, la Sara, la Laia, el Sergi, la Sílvia i la Camil estan asseguts tots junts al costat de l'hort urbà de l'escola Pins del Vallès. Tots ells tenen la mirada fixa en un objecte molt concret, el quadern de camp que han fet conjuntament amb els seus companys de sisè de primària, que després de setmanes, sent només un projecte, s'ha acabat convertint en una realitat. Un quadern de camp és una llibreta on la persona que l'elabora i pot fer dibuixos, lletres o el que vulgui. És lliure. Es tracta d'un espai on es recull el que sents, el que penses, el que observes, el que passa a la natura. Explica Yolanda Berengueres, educadora ambiental del Pins del Vallès, de l'associació Ulurpa. Així, els alumnes de sisè del Pins han plasmat en diferents pàgines tot un seguit de continguts relacionats amb l'entorn natural, de manera que els serveixi com a guia per poder consultar en qualsevol moment. Aquest treball els ha permès, diu Berengueres, a treballar una mica el vocabulari i l'alfabetització científica per poder fer un quadern de camp una mica més rigorós. Junts per Sant Cugat i Avenç Nacionalista s'han reunit per explorar una possible coalició de cara a les eleccions municipals del 2027, segons ha pogut saber Cugat Mèdia. A la trobada per explorar aquesta possible coalició i que s'ha celebrat a l'Hotel Sant Cugat i van assistir l'alcalde Josep Maria Vallès, el tinent d'alcaldia Jordi Puigneró, la presidenta de Junts per Sant Cugat, Marta Canes, l'alcaldable d'Avenç Nacionalista a Sant Cugat, Lluís Fernández de la, i Sergi Parramon, impulsor de la plataforma i regidor a Manresa. La plataforma va desembarcar a Sant Cugat el febrer d'aquest any, de la mà de Lluís Fernández de la, amb l'objectiu, diuen, d'aglutinar l'espai del centre dreta catalanista. Un moviment que va néixer a Manresa impulsat per Sergi Perramon, candidat del Front Nacional de Catalunya a les eleccions municipals del 2023, on va obtenir dos regidors. El desembre del 25, Perramon va distanciar-se del partit d'extrema dreta per presentar una nova marca amb què pretenia reunir nacionalistes i independentistes des del municipalisme. Avenç Nacionalista ara espera una resposta de Junts abans de l'estiu per materialitzar la coalició o concórrer per separat a les eleccions municipals. Una de les seves condicions per al pacte és poder participar activament del programa electoral. La plataforma també aspira a presentar candidatura unitària a Valldoreix. A Sant Cugat, de moment, el projecte suma perfils procedents precisament del Front Nacional de Catalunya, de Convergents i altres espais del sobiranisme local. Entre els noms vinculats al projecte i el nom de Remei Gómez, Jordi Samà i Joan Abad. També compten amb el suport de persones vinculades a l'Assemblea Nacional Catalana, l'ANC, i membres de la societat civil santcugatenca. I l'Ajuntament de Sant Cugat ha presentat aquest dimecres la campanya Espais Més Naturals, Sant Cugat Saludable, una iniciativa per donar a conèixer el model de gestió sostenible dels parcs i jardins municipals. La proposta vol explicar a la ciutadania els canvis que s'han anat aplicant en els darrers anys en el manteniment dels espais verds, amb l'objectiu de potenciar la biodiversitat, reduir el consum d'aigua i adaptar la ciutat als efectes del canvi climàtic. L'alcalde Josep Maria Vallès ha reivindicat l'entorn natural i els espais verds urbans com un dels pilars del model de ciutat i ha recordat que Sant Cugat compta amb prop de 300 hectàrees de parcs i jardins. L'alcalde ha assegurat que la ciutat ha hagut d'adaptar-se i donar resposta al canvi climàtic apostant per més biodiversitat i per unes zones verdes més saludables tant per al medi com per a les persones. La tinent de l'alcaldia de Medi Ambient, Cristina Paraire, per la seva banda, ha destacat que la iniciativa neix amb la voluntat de compartir com s'ha anat transformant aquest model de gestió per permetre que durin durant molts més anys. La campanya inclou elements informatius efímers instal·lats a diferents punts de la ciutat, així com cartells permanents per explicar actuacions concretes. I el projecte del futur barri de Can Ametller ha estat el protagonista de la tertúlia política de Ràdio Sant Cugat, que ha tingut lloc aquest dimecres. Una tertúlia que ha posat sobre la taula principalment les diferències que tenen els grups municipals a l'hora d'entendre el creixement de la ciutat. En aquest sentit, els grups amb representació al ple coincideixen en la necessitat de construir més habitatge assequible per evitar que la ciutadania hagi de marxar de la ciutat, però expressen dubtes sobre la mobilitat, els serveis, la viabilitat econòmica i el model urbanístic del desenvolupament. Per part de Junts, el tinent d'alcaldia d'Economia, Carles Brugueroles, ha assegurat que el projecte representa una passa endavant davant una problemàtica que considera prioritària, que és que intentar que la gent de Sant Cugat no hagi de marxar de la seva ciutat. Des d'Esquerra, el tinent d'alcaldia de Drets, Bernat Picornell, ha afirmat que Sant Cugat expulsa i assegura que milers de persones cada any han de marxar de la ciutat i, per tant, defensa la proposta de que n'ametllem. Per part del PSC, el Jordi Menéndez considera que l'inici de la redacció del projecte és una bona notícia, però el socialista interpreta també el moviment del govern com una rectificació després de 3 anys de paràlisi. Per part del regidor del PP, Alfredo Bergua, admet que el projecte sona bé, però alerta que Sant Cugat ja té un dèficit important d'equipaments, de manteniment i de molts serveis. Per part de la CUP, Marco Simarro ha valorat positivament que hi hagi novetats del projecte després de 3 anys, però assegura que hi ha moltes preguntes encara obertes. I finalment, l'assessor de Vox, José Manuel Arias, considera que sobre el paper el projecte està molt bé i veu positiu que 3.200 habitatges siguin de protecció oficial. Amb aquesta notícia acabem. Com sempre, recordem que totes aquestes notícies i més les poden trobar a www.cugat.cat, també les nostres xarxes socials, al Facebook, a X, a Instagram. També tenim un servei de WhatsApp amb les últimes hores i les notícies més destacades del dia. I a la ràdio, com sempre, al 91.5 de la FM.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: Infopodcast, Sant Cugat.
3: Bon dia, us parla la Tina Forés. Repassem les notícies més destacades aquest dimecres 13 de maig. Una plataforma d'intel·ligència artificial amb seu a Sant Cugat busca fer-se un lloc a les aules amb l'objectiu d'ajudar el professorat a gestionar millor el temps i atendre la diversitat de l'alumnat. Es tracta de Nabla, una eina desenvolupada per 2 enginyers catalans que permet generar, adaptar i avaluar activitats de manera automatitzada. El projecte neix de l'experiència del seu cofundador, Gerard Solanes, com a professor de secundària a una escola concertada de Sant Cugat. La frase recurrent és que no arriben a tot per manca de temps, recursos i suport a les aules. Aquesta situació s'ha anat accentuant en els darrers anys i ha arribat a un punt crític. La idea va començar a prendre forma durant el curs 2019-2020, marcat per la pandèmia, quan els fundadors expliquen que van veure evident la dificultat del professorat per arribar a tot l'alumnat. L'eina s'ha construït al voltant de 3 funcions principals: generar continguts, adaptar-los a diferents necessitats i avaluar-los. A la pràctica, el professor crea una activitat a través de la plataforma, la pot ajustar segons els diferents nivells del grup i la porta a l'aula en format paper. L'alumnat resol els exercicis i, posteriorment, aquests es digitalitzen perquè el sistema en faci una correcció detallada amb un retorn personalitzat. Aquest procés és precisament el que permet reduir el temps dedicat a tasques repetitives. De cara al futur, Solanes defensa un model educatiu que combini metodologies i que doti el professorat de més recursos. Sant Cugat també alça la veu en la primera mobilització de les 3 jornades de vaga educativa a Catalunya. Millores salarials i reducció de la ràtio són les principals proclames dels actes de protesta d'aquest dimarts a Barcelona, que també han reunit els docents de l'escola privada. Els sindicats USTEC, professors de secundària, CGT i la Intersindical reclamen a Educació reobrir la negociació amb propostes que incloguin un increment salarial superior al pactat amb Comissions Obreres i UGT i més recursos a les aules. Des d'USTEC han xifrat en 400 euros aquest augment, sense oblidar la necessitat de dotat ja de més recursos al sector. La reunió d'aquest dijous entre sindicats i el govern no apaivaga els ànims dels mestres manifestants de Sant Cugat. Els mestres de Sant Cugat, que han seguit la vaga, s'han concentrat a plaça Urquinaona, on s'han aplegat les 2 columnes de manifestants. Milers de docents, 26.000 segons la Guàrdia Urbana i 80.000 segons els sindicats, s'han aplegat aquest dimarts a Barcelona. I abans d'acabar, us recomanem una de les activitats destacades aquest 13 de maig. La Sala Rossinyol celebra 40 anys amb una gran exposició dedicada a Miquel Cabanes, una de les figures més significatives de la pintura santcugatenca. La sala reafirma així el seu compromís amb l'art i el territori. La inauguració serà a les 7 de la tarda. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: Superjust. I tu què tries?
1: Visita jotrio.cat.
2: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
3: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
2: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
3: Perquè la teva salut és el nostre futur.
2: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
4: Ara també pots viure els petits camaleons a la Sala Apolo.
5: La música es viu en família en el cicle de concerts de Petits Camaleons.
4: Després de l'èxit dels Catarres, Blaumut i en Bauca, arriba la matinal amb Miqui Núñez. Tota l'essència del festival Petits Camaleons en un format ideal per compartir en família.
5: Consulta tota la informació i compra'n les entrades a petitscamaleons.com.
6: Soc l'Albert Morral, de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell, i us convido a descobrir tot allò que es pot veure al firmament.
7: L'univers infinit.
6: Deixa't endur per la immensitat del cosmos i descobreix amb nosaltres els secrets més fascinants de l'univers. L'univers infinit, a la teva emissora de proximitat.
8: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
9: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
10: Salutacions, us parla Pau Vázquez. Comencem a fer un repàs de l'actualitat informativa de Sant Cugat del Vallès.
9: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

0: L'Anna, la Sara, la Laia, el Sergi, la Sílvia i la Camil estan asseguts tots junts al costat de l'hort urbà de l'escola Pins del Vallès. Tots ells tenen la mirada fixa en un objecte molt concret, el quadern de camp que han fet conjuntament amb els seus companys de sisè de primària, que després de setmanes, sent només un projecte, s'ha acabat convertint en una realitat. Un quadern de camp és una llibreta on la persona que l'elabora i pot fer dibuixos, lletres o el que vulgui. És lliure. Es tracta d'un espai on es recull el que sents, el que penses, el que observes, el que passa a la natura. Explica Yolanda Berengueres, educadora ambiental del Pins del Vallès, de l'associació Ulurpa. Així, els alumnes de sisè del Pins han plasmat en diferents pàgines tot un seguit de continguts relacionats amb l'entorn natural, de manera que els serveixi com a guia per poder consultar en qualsevol moment. Aquest treball els ha permès, diu Berengueres, a treballar una mica el vocabulari i l'alfabetització científica per poder fer un quadern de camp una mica més rigorós. Junts per Sant Cugat i Avenç Nacionalista s'han reunit per explorar una possible coalició de cara a les eleccions municipals del 2027, segons ha pogut saber Cugat Mèdia. A la trobada per explorar aquesta possible coalició i que s'ha celebrat a l'hotel Sant Cugat, hi van assistir l'alcalde Josep Maria Vallès, el tinent d'alcaldia Jordi Puigneró, la presidenta de Junts per Sant Cugat, Marta Canes, l'alcaldable d'Avenç Nacionalista a Sant Cugat, Lluís Fernández de la, i Sergi Parramon, impulsor de la plataforma i regidor a Manresa. La plataforma va desembarcar a Sant Cugat el febrer d'aquest any, de la mà de Lluís Fernández de la, amb l'objectiu, diuen, d'aglutinar l'espai del centre dreta catalanista. Un moviment que va néixer a Manresa impulsat per Sergi Perramon, candidat del Front Nacional de Catalunya a les eleccions municipals del 2023, on va obtenir dos regidors. Al desembre del 25, Perramon va distanciar-se del partit d'extrema dreta per presentar una nova marca amb què pretenia reunir nacionalistes i independentistes des del municipalisme. Avenç Nacionalista ara espera una resposta de Junts abans de l'estiu per materialitzar la coalició o concórrer per separat a les eleccions municipals. Una de les seves condicions per al pacte és poder participar activament del programa electoral. La plataforma també aspira a presentar candidatura unitària a Valldoreix. A Sant Cugat, de moment, el projecte suma perfils procedents precisament del Front Nacional de Catalunya, de Convergents i altres espais del sobiranisme local. Entre els noms vinculats al projecte i el nom de Remei Gómez, Jordi Samà i Joan Abad. També compten amb el suport de persones vinculades a l'Assemblea Nacional Catalana, l'ANC, i membres de la societat civil santcugatenca. I l'Ajuntament de Sant Cugat ha presentat aquest dimecres la campanya Espais Més Naturals, Sant Cugat Saludable, una iniciativa per donar a conèixer el model de gestió sostenible dels parcs i jardins municipals. La proposta vol explicar a la ciutadania els canvis que s'han anat aplicant en els darrers anys en el manteniment dels espais verds, amb l'objectiu de potenciar la biodiversitat, reduir el consum d'aigua i adaptar la ciutat als efectes del canvi climàtic. L'alcalde Josep Maria Vallès ha reivindicat l'entorn natural i els espais verds urbans com un dels pilars del model de ciutat i ha recordat que Sant Cugat compta amb prop de 300 hectàrees de parcs i jardins. L'alcalde ha assegurat que la ciutat ha hagut d'adaptar-se i donar resposta al canvi climàtic apostant per més biodiversitat i per unes zones verdes més saludables tant per al medi com per a les persones. La tinent de l'Alcaldia de Medi Ambient, Cristina Paraire, per la seva banda, ha destacat que la iniciativa neix amb la voluntat de compartir com s'ha anat transformant aquest model de gestió per permetre que durin durant molts més anys. La campanya inclou elements informatius efímers instal·lats a diferents punts de la ciutat, així com cartells permanents per explicar actuacions concretes. I el projecte del futur barri de Can Ametller ha estat el protagonista de la tertúlia política de Ràdio Sant Cugat, que ha tingut lloc aquest dimecres. Una tertúlia que ha posat sobre la taula principalment les diferències que tenen els grups municipals a l'hora d'entendre el creixement de la ciutat. En aquest sentit, els grups amb representació al ple coincideixen en la necessitat de construir més habitatge assequible per evitar que la ciutadania hagi de marxar de la ciutat, però expressen dubtes sobre la mobilitat, els serveis, la viabilitat econòmica i el model urbanístic del desenvolupament. Per part de Junts, el tinent d'alcaldia d'Economia, Carles Brugueroles, ha assegurat que el projecte representa una passa endavant davant una problemàtica que considera prioritària, que és que intentar que la gent de Sant Cugat no hagi de marxar de la seva ciutat. Des d'Esquerra, el tinent d'alcaldia de Drets, Bernat Picornell, ha afirmat que Sant Cugat expulsa i assegura que milers de persones cada any han de marxar de la ciutat i, per tant, defensa la proposta de que n'ametllem. Per part del PSC, el Jordi Menéndez considera que l'inici de la redacció del projecte és una bona notícia, però el socialista interpreta també el moviment del govern com una rectificació després de 3 anys de paràlisi. Per part del regidor del PP, Alfredo Bergua, admet que el projecte sona bé, però alerta que Sant Cugat ja té un dèficit important d'equipaments, de manteniment i de molts serveis. Per part de la CUP, Marco Simarro ha valorat positivament que hi hagi novetats del projecte després de 3 anys, però assegura que hi ha moltes preguntes encara obertes. I finalment, l'assessor de Vox, José Manuel Arias, considera que sobre el paper el projecte està molt bé i veu positiu que 3.200 habitatges siguin de protecció oficial. Amb aquesta notícia acabem. Com sempre, recordem que totes aquestes notícies i més les poden trobar a www.cugat.cat, també les nostres xarxes socials, al Facebook, a X, a Instagram. També tenim un servei de WhatsApp amb les últimes hores i les notícies més destacades del dia. I a la ràdio, com sempre, al 91.5 de la FM.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: Infopodcast, Sant Cugat.
3: Bon dia, us parla la Tina Forés. Repassem les notícies més destacades aquest dimecres 13 de maig. Una plataforma d'intel·ligència artificial amb seu a Sant Cugat busca fer-se un lloc a les aules amb l'objectiu d'ajudar el professorat a gestionar millor el temps i atendre la diversitat de l'alumnat. Es tracta de Nabla, una eina desenvolupada per 2 enginyers catalans que permet generar, adaptar i avaluar activitats de manera automatitzada. El projecte neix de l'experiència del seu cofundador, Gerard Solanes, com a professor de secundària a una escola concertada de Sant Cugat. La frase recurrent és que no arriben a tot per manca de temps, recursos i suport a les aules. Aquesta situació s'ha anat accentuant en els darrers anys i ha arribat a un punt crític. La idea va començar a prendre forma durant el curs 2019-2020, marcat per la pandèmia, quan els fundadors expliquen que van veure evident la dificultat del professorat per arribar a tot l'alumnat. L'eina s'ha construït al voltant de 3 funcions principals: generar continguts, adaptar-los a diferents necessitats i avaluar-los. A la pràctica, el professor crea una activitat a través de la plataforma, la pot ajustar segons els diferents nivells del grup i la porta a l'aula en format paper. L'alumnat resol els exercicis i, posteriorment, aquests es digitalitzen perquè el sistema en faci una correcció detallada amb un retorn personalitzat. Aquest procés és precisament el que permet reduir el temps dedicat a tasques repetitives. De cara al futur, Solanes defensa un model educatiu que combini metodologies i que doti el professorat de més recursos. Sant Cugat també alça la veu en la primera mobilització de les 3 jornades de vaga educativa a Catalunya. Millores salarials i reducció de la ràtio són les principals proclames dels actes de protesta d'aquest dimarts a Barcelona, que també han reunit els docents de l'escola privada. Els sindicats USTEC, professors de secundària, CGT i la Intersindical reclamen a Educació reobrir la negociació amb propostes que incloguin un increment salarial superior al pactat amb Comissions Obreres i UGT i més recursos a les aules. Des d'USTEC han xifrat en 400 euros aquest augment, sense oblidar la necessitat de dotat ja de més recursos al sector. La reunió d'aquest dijous entre sindicats i el govern no apaivaga els ànims dels mestres manifestants de Sant Cugat. Els mestres de Sant Cugat, que han seguit la vaga, s'han concentrat a plaça Urquinaona, on s'han aplegat les 2 columnes de manifestants. Milers de docents, 26.000 segons la Guàrdia Urbana i 80.000 segons els sindicats, s'han aplegat aquest dimarts a Barcelona. I abans d'acabar, us recomanem una de les activitats destacades aquest 13 de maig. La Sala Rossinyol celebra 40 anys amb una gran exposició dedicada a Miquel Cabanes, una de les figures més significatives de la pintura santcugatenca. La sala reafirma així el seu compromís amb l'art i el territori. La inauguració serà a les 7 de la tarda. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Trobada clau aquest matí entre el govern i els sindicats educatius per intentar apropar posicions i resoldre el conflicte obert. El Departament d'Educació posarà sobre la taula una proposta en l'àmbit de l'escola inclusiva, però rebutja pujar més el sou de mestres i professors i continua aferrant-se a l'acord subscrit fa 2 mesos amb Comissions Obreres i la UGT. La resta de sindicats rebutgen aquest pacte i mantenen el pols. En el cas d'USTEC, per exemple, situen l'augment dels salaris i un pla de xoc de plantilles i educació inclusiva com a línies vermelles per arribar a una entesa. Mentrestant, mantenen la pressió al carrer i avui hi ha convocada una nova jornada de vaga que afecta els docents de les comarques gironines i de la Catalunya central. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 14 de maig, tot i que al punt de les 7 del matí repassem més titulars. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat disculpes per la infiltració d'agents dels Mossos a una assemblea de docents de la CGT. De la seva banda, el director de la policia, Josep Lluís Trapero, ha anunciat que es farà una investigació per analitzar riscos i amenaces. Tot plegat no ha convençut les forces de l'oposició. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, vol que Barcelona deixi de rebre creuers d'escala, els que estan poques hores a la ciutat i que, per tant, fan un ús intensiu de l'espai públic sense deixar un retorn a l'economia local. Per aconseguir-ho, l'alcalde ha plantejat encarir encara més la taxa turística a Barcelona com a mesura per desincentivar-los. L'Hospital Sant Joan de Reus rep l'acreditació Cancer Center, un segell europeu d'excel·lència oncològica que agrupa institucions capdavanteres en l'assistència, la recerca i la innovació en els tractaments del càncer. És el tercer hospital català que ho aconsegueix i el primer de fora de l'àrea metropolitana de Barcelona. Dels esports, l'Espanyol agafa oxigen i s'allunya del descens després de superar l'Atlètic Club per 2-0. Els blanquiblaus van imposar-se amb els gols de Pere Milla i Quique García i se situen 14ens amb 3 punts de marge sobre el descens. La derrota del Barça per 1-0 contra l'Alavés, per contra, fa caure provisionalment el Girona a la penúltima posició. Avui, els blanquivermells reben la Reial Societat. I de la cultura, el Sonar 2026 es prepara per una nova edició que desplaçarà tota l'activitat musical a Fira Gran Via amb fins a 6 escenaris. Del 18 al 20 de juny, el festival articula una programació amb més d'un centenar d'actuacions, entre les quals destaca la banda de culte britànica The Prodigy. La cita busca oferir una barreja de llenguatges, disciplines i generacions en un nou format fidel a la seva essència. Passen ara 3 minuts de les 7 del matí. Temps per saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. Connectem un dia més amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dijous de moment amb un accident a la C-16 de tot just fa una estona a l'altura de Puig-reig, que deixa 1 quilòmetre de lentitud en sentit sud en direcció a Barcelona. A hores d'ara també parlem ja de retencions habituals de la xarxa viària catalana. Sobretot ara mateix tenim força congestió en tot el nus de la Trinitat, que de retruc doncs, deixa afectacions, com és habitual també, a les dues rondes de Barcelona, a la B-10 amb retencions fins a la Barceloneta en sentit Llobregat i també a la B-20 amb cues en aquest cas que arriben fins a la Vall d'Hebron. Pel que fa al Vallès, ara mateix tenim lentitud ja arreu de la C-58 des del terme de Ripollet i Sant Quirze cap a Barcelona. També trobem 2 quilòmetres de lentitud per la C-17 a Parets o la C-59 a Caldes de Montbui. A la AP-7 ja hi ha retencions en direcció Tarragona des de Montornès del Vallès fins a Barberà. En sentit nord també el punt de Cerdanyola. Pel que fa a l'entrada des del Llobregat, recordem per últim que tenim congestió habitual per la A-2 i la B-23 en direcció a la capital catalana també des de Molins i Pallejà de moment amb poca intensitat. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
1: I ara, temps pel temps. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
3: Bon dia. Comença la jornada amb clara diferència de tipus de cel entre les comarques de Girona i la resta del país. A Girona ja hem anat tenint alguns ruixats aquesta nit i matinada passats i al llarg d'aquest matí, d'una forma local, encara s'aniran produint aquests remets. A la resta del país, més clarianes que no pas núvols, però amb més vent, especialment al Pla de Lleida i les comarques de Tarragona. Aquesta tarda es carregarà força el cel a les comarques del Pirineu, amb algunes primeres nevades a cotes de 2.200-2.400 metres i també a gran part de Girona els núvols seran abundants amb algunes pluges avançades aquesta tarda més intenses. Quan més cap al sud del Llobregat, més vent i molta més bonança de temperatura aquesta tarda. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: El govern i els sindicats educatius es reuneixen aquest matí amb l'objectiu d'apropar posicions. La consellera d'Educació, Esther Niubó, els ha convocat a la mesa sectorial per avaluar la situació i fer propostes per solucionar el conflicte. Els sindicats convocants de la vaga han anunciat que hi assistiran, al contrari del que han fet en les darreres convocatòries. USTEC, el sindicat majoritari a l'educació primària, posarà sobre la taula dues grans prioritats: la qüestió salarial i un pla de xoc de plantilles i educació inclusiva. En cas d'arribar a algun preacord, aquesta organització ja ha avançat que consultarà primer el col·lectiu abans de subscriure res. Si no hi ha avenços substancials, estan previstes dues vagues més a tot Catalunya i diverses convocatòries per territoris. Pel que fa a educació, ja ha avançat que farà una proposta en l'àmbit de la inclusió. Ara bé, el departament defensarà l'acord subscrit amb Comissions Obreres i la UGT amb una inversió de 2.000 milions d'euros i per ara no sembla disposat a incrementar els sous dels docents més enllà del que reflectia aquest pacte. Mentrestant, els docents mantenen la pressió al carrer i el seu calendari d'aturades. Avui estan cridats a la vaga els professors i mestres de les comarques gironines i de la Catalunya Central. Aquest dimecres, l'aturada convocada per USTEC, professors de secundària, la CGT i la Intersindical, afectava el Baix Llobregat i el Penedès. Ja de bon matí, un grup de mestres i professors tallaven la B23 en tots dos sentits de la marxa a l'altura de Sant Joan d'Esvern, una de les principals vies d'entrada a la capital catalana. Després es van dirigir a Sant Feliu de Llobregat amb una concentració festiva davant dels serveis territorials d'educació. Al Penedès, els professors tallaven la Nacional 340 durant gairebé dues hores i després es manifestaven per Vilafranca. Segons el Departament d'Educació, el seguiment de la vaga ha estat del 21%, mentre que USTEC el situa en el 55%. Escoltem Mireia Valentí i Anna Cebrián, portaveus d'USTEC al Baix Llobregat, al Baix Llobregat Sud i al Penedès.
4: Sincerament, no som massa optimistes. Veurem després d'aquesta resposta tan contundent que han donat tant el Penedès com el Baix Llobregat, potser ells se n'adonen que necessiten ja parlar amb nosaltres perquè la cosa va seriosament.
5: El fet d'haver fet aquest cicle amb tants dies de vaga, esperem que sigui el pas perquè la consellera Niubó vegi que ha de seure, que realment estem emprenyades, que l'educació pública no se sosté.
1: De la seva banda, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat disculpes per la infiltració d'agents dels Mossos a una assemblea de docents del sindicat CGT. De la seva banda, el director de la policia, Josep Lluís Trapero, ha anunciat que es farà una investigació per analitzar riscos i amenaces. Un anunci i unes disculpes que no han convençut l'oposició. Ens ho explica en Marc Dalmau.
6: Núria Parlon i Josep Lluís Trapero demanaven disculpes al·legant que va ser un operatiu mal dissenyat.
7: Demanat disculpes. I demanar disculpes al sindicat educatiu, en aquest cas de la CGT. Insisteixo, no és una decisió de caràcter polític, no és una decisió que s'hagi pres des de l'àmbit polític, és una maniobra operativa mal plantejada.
6: Unes explicacions que no han valgut per l'oposició.
7: Demanem el cessament de Josep Lluís Trapero com a director de la policia, perquè considerem que són uns fets d'extremada gravetat, no poden tenir cabuda en democràcia, com és doncs la infiltració de Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents.
8: El programa pilot de Mossos a les aules, per què era? Per gestionar una possible conflictivitat entre els alumnes o per controlar els mestres?
6: Parlon i Trapero asseguren que el Departament d'Interior obrirà una investigació per esclarir els fets, tenir més control sobre aquestes decisions i reforçar les tasques de mediació amb els agents socials.
1: Els sindicats USTEC i la CGT troben que les explicacions de la consellera d'Interior i del director general de la policia són absolutament insuficients i han anunciat que hi presentaran demandes per vulneració de drets fonamentals. Escoltem la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura.
9: No som terroristes, no som delinqüents. No hi ha res que justifiqui que s'obri una operació policial d'aquesta envergadura i volem saber si això és un fet puntual o realment ha passat més vegades. Per tant, les explicacions podem dir que les considerem absolutament insuficients i volem responsabilitats polítiques. La responsabilitat última és de la consellera i si no és capaç de donar les explicacions oportunes, ha de fer, el que ha de fer és dimitir.
1: Per tot plegat, l'Associació d'Advocats d'Osona en Defensa dels Drets Humans ha presentat una denúncia contra la consellera d'Interior, Núria Parlon, també contra el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, i el president de la Generalitat, Salvador Illa. Asseguren que les actuacions podrien haver afectat drets reconeguts com el de reunió, llibertat sindical i el de vaga. Ho explica César Lagonigro, membre d'aquesta associació.
10: Certament la consellera doncs, ha demanat disculpes, també ha parlat d'una maniobra operativa mal plantejada. És que no és aquesta la qüestió. No és aquesta la qüestió. La qüestió és que s'ha comès un delicte. O sigui, s'han vulnerat drets fonamentals, s'han comès una sèrie de delictes. Per què? Perquè aquí que ens consti no hi ha una investigació judicial i que, per tant, un jutge està vetllant. Perquè si s'han de limitar drets fonamentals, ha d'intervenir un jutge. No ens consta tot això. Per tant, no serveix de res dir que és una maniobra operativa mal plantejada, ni serveix demanar disculpes.
1: També us expliquem que l'Audiència de Barcelona ha ordenat investigar l'ús de gas pebre per part dels Mossos d'Esquadra en la manifestació en suport de Palestina del passat 15 d'octubre a l'estació de Sants. La resolució judicial accepta el recurs dels denunciants i reclama a la jutgessa d'instrucció admetre la querella, reobrir el cas i prendre declaració als lesionats durant aquesta protesta. La justícia considera que hi ha indicis que el gas pebre s'hauria utilitzat de forma desproporcionada, tenint en compte el caràcter pacífic de la protesta i titlla d'instrument perillós el gas irritant. Set i onze, us ho destacàvem en el sumari. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, vol eliminar els creuers d'escala a la ciutat perquè, diu, fan un ús intensiu de l'espai públic i no generen ingressos. Així ho ha anunciat en una entrevista a BTV, on ha assegurat que encarirà la taxa turística per desincentivar aquests creuers. Diu que l'any que ve ja es doblarà la taxa que paguen els creueristes, de 4 a 8 euros per persona, però que l'objectiu és encarir-la encara més en el futur. Una decisió que hauria de passar, però, pel ple i que necessitaria també el vistiplau de la Generalitat.
11: La meva determinació, el meu objectiu, és reduir a zero les escales de creuers a la ciutat de Barcelona en els propers anys. I crec que hem de començar a prendre decisions valentes. Nosaltres proposarem pujar-lo de cop perquè entri en vigor ja l'any que ve, és a dir, pujar de 4 a 8 euros. I a més, després d'haver parlat amb el govern de Catalunya, volem proposar també que es destopin aquests 8 euros perquè ens permetin pujar encara més la fiscalitat dels creuers d'escala.
1: Platja d'Aro, al Baix Empordà, ha inaugurat simbòlicament la zona sud del Passeig del Mar, una obra que és la primera de les tres fases de renovació de tot el passeig. Destaquen la presència de sauló en comptes de l'asfaltatge anterior i la presència de dunes. El següent pas és la instal·lació de la passera de Ridaura, una obra que voldrien tenir enllestida abans de l'estiu del 2027. Maurici Jiménez, alcalde de Platja d'Aro, anunciava la següent fase d'obres del passeig.
12: Un punt inicial que marca a continuació un punt inseguit que, com bé sabeu, hem iniciat des de l'Ajuntament amb una licitació que a dia d'avui ja està contractada amb el que significarà doncs, la construcció de la passera del Ridaura, que segueix l'obra que avui inaugurem, i que de la mà al Ministeri doncs, seguirà en els anys següents doncs, amb la plena transformació del nostre passeig marítim fins a la zona de Cavall Bernat.
1: A Badalona, la remodelació del pont de petroli, que s'iniciarà la primera setmana del mes de juny, afectarà l'entorn més immediat del Pantalà, que va quedar malmès l'any 2020 pel temporal Glòria. Els banyistes no podran fer ús d'un espai de 75 metres a banda i banda del pont, tant a la sorra com al mar. La zona afectada, per tant, estarà totalment tancada i abalisada. És una informació de Raquel Moreno des de Televisió de Badalona.
13: La ciutadania, doncs, podrà tornar a gaudir d'un espai de 120 metres quadrats en una plataforma circular, després de caminar pels 250 metres del pont. Les obres de rehabilitació d'aquest espai emblemàtic del municipi, però, afectaran la zona més pròxima al pont del petroli, per terra i mar. Uns treballs que s'allargaran més de 5 mesos i que, recordem, podrien estar enllestits el mes de novembre.
14: Tant per mar com per terra no s'hi podrà accedir per motius de seguretat. I, a més, hi haurà un moviment constant en el passeig marítim de maquinària i de camions, especialment perquè bona part del material arribarà des del port de Badalona, que s'ha creat una base en el port de Badalona on es portaran materials cap aquí. Per això jo vull demanar comprensió i vull demanar paciència a tots els veïns i especialment als veïns del passeig marítim.
13: Des de l'AMB, administració responsable de l'execució i gestió de les intervencions, assenyalen que els treballs de reconstrucció del pont es basen en criteris de sostenibilitat i resiliència, així com d'adaptació als efectes del canvi climàtic.
1: L'esperada ampliació de les expedicions de la línia d'autobusos entre Berga i Barcelona entra avui en funcionament. Els nous serveis són només la primera fase de l'ampliació de les expedicions previstes a la línia, que s'ampliaran en tres fases més entre aquest mes de maig i juliol. Així doncs, des d'aquest dijous entren en servei tres nous busos directes d'anar de Barcelona a les 6 i les 7 del matí i un altre a les 6 de la tarda. Un semidirecte també cap a Barcelona a les 7 de la tarda i un bus convencional de dilluns a divendres a les 10 i 50 minuts del matí amb parada a tots els nuclis. Passa un minut d'un quart de vuit del matí, l'Organització Europea d'Instituts de Càncer ha acreditat l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus com a Cancer Center, un segell d'excel·lència oncològica. Aquesta acreditació agrupa institucions capdavanteres en l'assistència, la recerca i la innovació en els tractaments del càncer. Ens n'informa la Paula Jansà, de Canal Reus.
15: Es tracta d'un segell europeu que reconeix l'excel·lència en l'atenció, la recerca i la innovació en oncologia. El centre es converteix així en el tercer hospital català en rebre aquest distintiu i el primer fora de l'àrea metropolitana de Barcelona. L'avaluació ha analitzat prop de 345 estàndards de qualitat vinculats a tots els àmbits de l'atenció oncològica. El procés ha inclòs autoavaluacions, auditories presencials i un pla de millora continuada que el centre haurà de renovar cada 5 anys. Per als pacients i les famílies, aquesta acreditació es traduirà en una atenció més coordinada i personalitzada.
16: Aquesta acreditació significa que les persones del nostre territori podran accedir a una atenció oncològica encara més especialitzada, més coordinada i més personalitzada. Parlem d'un centre que donarà cobertura a més de 800.000 persones de la Catalunya Sud, amb centenars de professionals implicats i amb més de 2.709 casos de càncer en el territori cada any.
15: Aquest reconeixement també representa una oportunitat per retenir i atraure talent, impulsar la recerca biomèdica i incrementar els assajos clínics al territori. A més, facilitarà l'arribada de noves teràpies als pacients i reforçarà la coordinació entre assistència, docència i investigació dins del Catalunya Sud Càncer Centre.
1: No ens movem encara de l'àmbit sanitari perquè el Departament de Salut ha presentat el projecte del nou hospital de Calella, al Maresme, que s'ampliarà amb dos edificis nous connectats a l'actual i incorpora nous serveis. S'invertiran 83 milions d'euros per ampliar aquest centre hospitalari que dona cobertura a una població de 200.000 persones de l'Alt Maresme i la Selva Marítima. Les obres es faran sense aturar l'activitat del centre, amb la previsió que entri en funcionament entre finals del 2030 i principis del 31. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha garantit que serà una realitat i que donarà resposta a una llarga reivindicació del territori.
17: Calella mereixia tenir un nou hospital. Catalunya mereixia que Calella tingués un nou hospital en condicions. Cal pensar el país tot sencer i això significa que no podem tenir un país de primera i un país de segona. És una inversió de més de 80 milions d'euros entre la construcció i l'equipament amb l'objectiu d'arribar al 2030 a tenir aquest hospital.
1: Una ressonància magnètica del cervell pot ajudar a diagnosticar abans el trastorn límit de la personalitat en adolescents. Així ho demostra un estudi fet amb pacients de l'Hospital Vall d'Hebron i la Fundació Germans Hospitalàries, que mostra alteracions a les regions cerebrals relacionades, entre altres aspectes, amb la regulació de les emocions. És una informació de la Maite Polo.
18: El trastorn límit de personalitat és multicausal i té una base doble, tant biològica com ambiental. Doncs bé, aquest estudi aporta noves dades de la vessant biològica. Ajuda a veure què passa al cervell en les fases inicials. Marc Ferrer, psiquiatre de l'Hospital Vall d'Hebron i investigador principal del projecte.
19: Tampoc podem assegurar que no sigui una conseqüència. És a dir, al final són troballes. Aquestes troballes funcionals, jo crec que, això, insisteixo, reforcen la necessitat de diagnosticar aviat un trastorn que, si el deixes evolucionar amb el temps, doncs es complica. Per tant, és un trastorn que es pot diagnosticar i es pot tractar a l'adolescència.
18: Una de les pacients que hi ha participat és Lua Millet, de 21 anys. Va començar a patir el trastorn límit de personalitat als 14 i després d'anys de psicoteràpia i també de medicació, aquest curs ha començat a anar a la universitat.
20: Sempre he estat una persona molt sensible i realment doncs, vaig començar a experimentar més angoixa, una mica més d'inestabilitat, no? Amb el voltant, al canvi, doncs, l'adolescència la vaig viure d'una forma bastant intensa.
18: En cas d'autolesions, consum de substàncies i impacte en el

0: Sensacions.
1: Durant tota la temporada crec que hem fet coses molt bones, no com per estar tantes jornades sense guanyar. Jo crec que avui doncs, doncs hem tornat a el que vam ser la primera volta, jo crec, amb intensitat, jugant a futbol, que al final doncs, havíem perdut una miqueta aquesta confiança. Sabem que això no està acabat, ni molt menys. Al final som un grup jove, que el que volem és jugar a primera divisió i fins que això no s'acabi no pararem.
0: Després de dos dies de celebracions, el Barça ha encaixat una derrota contra l'Alavés, que també lluita per continuar a primera. Els blaugranes, amb un equip farcit de suplents, gairebé no va arribar a la porteria dels bascos i van acabar perdent per un gol d'Ibrahim Diabaté, encaixat abans del descans. Amb la derrota, l'equip ja no té opcions d'aconseguir el repte de tancar el curs arribant als 100 punts. Dani Olmo acceptava que havien fet un mal partit.
2: No quedem contents d'aquest partit, tot i que ho hem intentat, al final no ha pogut ser, una falta de concentració a l'últim minut de la primera part, era l'única manera més o menys que ens podíem fer mal, però bueno, ho hem intentat, no ha pogut ser.
0: Amb els partits disputats fins ara i a l'espera que es completi la jornada aquesta nit, l'Espanyol escapa de la zona més perillosa i se situa en la 14a posició, amb 42 punts, 3 per sobre del Llevant, que és el primer equip en descens. La victòria de l'Alavés ha fet caure el Girona a la penúltima plaça. Els blancs i vermells, però, amb un partit menys, escaparan de les darreres posicions si puntuen avui a Montilivi. Els de Michel reben la Reial Societat a partir de les 8 en un duel vital per a les aspiracions de salvar la categoria. L'equip gironí confia en fer un bon paper davant un conjunt donostiarra que ja no s'hi juga res per evitar haver d'anar al Metropolitano diumenge en un partit a cara o creu. L'autor de l'empat a Vallecas, Stuani, que no ha entrenat amb el grup, podria tornar a jugar infiltrat. Michel diu que és el partit més important de la història recent del club.
3: Està clar. És la nostra situació i hem de sortir d'ella. Fem demà un partit de màxima necessitat. Per mi és un dels partits més importants de la història del Girona. El més important és fer moltes coses al camp. Amb molta energia, ser molt dinàmics, ser capaços de córrer, ser capaços de generar, d'anar cap endavant.
0: I Florentino Pérez continua insistint en el cas Negreira. Ara ha estat en una entrevista a La Sexta en què ha preguntat per una possible demanda del Barça per les seves últimes declaracions. El president madridista ha desafiat l'entitat blaugrana i ha dit que ho faci si ho creu convenient. També ha afegit que hi ha àrbitres enriquint-se amb els diners del Barça i que no cal pagar per guanyar títols. I el Lleida Club de Futbol ha anunciat que té un nou inversor. Des del club informen que properament es presentarà el projecte encapçalat per un ciutadà estranger del sector de la restauració. Ens amplia les dades des de Lleida Televisió el Víctor Paracuellos.
4: Un cop acabada la temporada i consumat el descens de categoria, l'adjunt a la presidència del Lleida Club de Futbol, Marc Torres, ha sortit a donar explicacions. Ho ha fet per parlar de l'estat actual del club a nivell econòmic i judicial i explicar l'arribada del nou inversor de l'entitat. Es tracta d'un francès amb passaport britànic, el qual es farà càrrec dels 1,8 milions d'euros que s'han de pagar, tant a Seguretat Social com a Hisenda, per després poder arribar a acord de plans de pagament.
5: Durant 7 anys, mínim, ell assumirà amb el seu propi patrimoni allí, fins allí on no arribi el club. Me consta, perquè jo he participat d'alguna de les negociacions, que està buscant l'estructura per tenir una estructura forta dintre del club i, en la mesura del possible, el més ràpid possible, tirar endavant. S'està treballant també amb el futbol base. La idea és que hi hagi un futur, que això no és avui pagar el millor 800 i després quedar-nos penjats.
4: En les properes setmanes està prevista una roda de premsa per donar a conèixer l'inversor i que pugui explicar el seu projecte als aficionats del Lleida.
0: Del 18 al 20 de juny torna una nova edició del Sónar i ho fa en un nou emplaçament, la Fira de Gran Via, i amb més d'un centenar d'actuacions. Entre les més destacades, la de la banda britànica de culte The Prodigy, el raper londinenc Skepta o les sessions de Charlotte the White. S'esperen 160.000 assistents. Tots els detalls en aquesta crònica de

0: Carina Vallvé.
1: El Sonar torna carregat de novetats, nou director, el belga François Josic, nou emplaçament, la Fira de Gran Via, i nou format, amb la fusió del Sonar de dia i el Sonar de nit en un únic festival que s'ha redissenyat per millorar l'experiència del públic, però mantenint l'essència. Amb quatre escenaris per dijous 18 de juny i fins a 6 la resta de dies, el festival ha programat més d'un centenar d'actuacions, amb The Prodigy com a un dels cap de cartell més emblemàtics. Un festival que barreja llenguatges, disciplines i generacions, on segur que faran història les sessions de Meli Lenz i Chris Stassi o els directes de Cabaret Voltaire i Kelis.
2: Es imperdible, es como una edición, ¿no? Casi cero en la historia de Sonar, una nueva etapa, y que no dejáis que os lo cuenten, venir.
1: Més novetats, com la programació fins a les 7 del matí del Sonar Village o el Sonar Més D, que tindrà lloc a la casa Llotja de Mar, en una edició que també recuperarà el Sonar Kids, un festival que uneix forces amb la sala MUC per celebrar els 30 anys d'aquesta mítica sala del Raval, mentre que Love Sonar ocuparà un any més al poble espanyol.
0: I de l'1 al 4 de juliol, Tarragona tornarà a ser l'epicentre de la pirotècnia amb el 34è concurs internacional de focs artificials. La pirotècnia Lieto Carmine serà l'encarregada d'encendre la metxa de l'esdeveniment. Serà una edició molt especial, perquè serà la prèvia de la sortida del Tour de França des de la ciutat del dia 5. Enguany es reforça l'aposta per la inclusivitat, fent créixer l'espectacle de drons amb un total de 400.

0: La xarxa de comunicació local.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Braseria La Bolera.
3: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
2: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
3: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
2: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
3: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
2: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
4: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
5: Club Helsing Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
6: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
5: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
6: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
5: Club Healthing Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
6: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música.
8: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
9: Bon dia, són 8:15 del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa amb la trobada clau d'aquest matí entre el govern i els sindicats educatius per intentar apropar posicions i resoldre el conflicte obert. El Departament d'Educació posarà sobre la taula una proposta en l'àmbit de l'escola inclusiva, però rebutja pujar més el sou de mestres i professors i continua aferrant-se a l'acord subscrit fa 2 mesos amb Comissions Obreres i UGT. La resta de sindicats rebutgen aquest pacte i mantenen el pols. En el cas d'USTEC, per exemple, situen l'augment dels salaris i un pla de xoc de plantilles i educació inclusiva com a línies vermelles per arribar a una entesa. Mentrestant, mantenen la pressió al carrer i avui hi ha convocada una nova jornada de vaga que afecta els docents de les comarques gironines i de la Catalunya Central. En uns minuts conversarem sobre la reunió d'aquest matí amb Esther Vila, portaveu de la Federació d'Educació de Comissions Obreres. De seguida us ho ampliem. Abans, fem però un repàs a la resta de titulars d'aquest dijous 14 de maig. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat disculpes per la infiltració d'agents dels Mossos a una assemblea de docents de la CGT. De la seva banda, el director de la policia, Josep Lluís Trapero, ha anunciat que es farà una investigació per analitzar riscos i amenaces. Tot plegat no ha convençut, però, les forces de l'oposició. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, vol que Barcelona deixi de rebre creuers d'escala, els que estan poques hores a la ciutat i que, per tant, fan un ús intensiu de l'espai públic sense deixar un retorn a l'economia local. Per aconseguir-ho, l'alcalde ha plantejat encarir encara més la taxa turística a Barcelona com a mesura per desincentivar-los. L'Hospital Sant Joan de Reus rep l'acreditació Cancer Center, un segell europeu d'excel·lència oncològica que agrupa institucions capdavanteres en l'assistència, la recerca i la innovació en els tractaments del càncer. És el tercer hospital català que ho aconsegueix i el primer de fora de l'àrea metropolitana de Barcelona. Dels esports, avui destaquem que l'Espanyol agafa oxigen i s'allunya del descens després de superar l'Atlètic Club per 2-0. Els blanquiblaus van imposar-se amb els gols de Pere Milla i Quique García i se situen 14ens, amb 3 punts de marge sobre el descens. La derrota del Barça per 1-0 contra l'Alavés, per contra, fa caure provisionalment el Girona a la penúltima posició. Avui, els blanquivermells reben la Reial Societat. I el Sonar 2026 es prepara per una nova edició que desplaçarà tota l'activitat musical a Fira Gran Via amb fins a 6 escenaris. Del 18 al 20 de juny, el festival articula una programació amb més d'un centenar d'actuacions, entre les quals destaca la banda de culte britànica The Prodigy. La cita busca oferir una barreja de llenguatges, disciplines i generacions en un nou format fidel a la seva essència. Passen 3 minuts de 8:15, obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, a aquesta hora un accident a la C-16 a l'altura de Puigreig deixa un carril tallat amb 1 quilòmetre de lentitud en sentit sud. Retencions habituals també al nus de la Trinitat, amb afectacions de retruc a la B-10 fins a la Barceloneta i a la B-20 amb cues en sentit sud fins a la Vall d'Hebron. Al Vallès, lentitud per la C-58 des de Ripollet i Sant Quirze cap a Barcelona i retencions de 2 quilòmetres per la C-17 a Parets. I pel que fa al temps, aquest dijous es desperta amb una clara diferència de tipus de cel entre les comarques de Girona i la resta del territori. Els ruixats a Girona contrasten amb les clarianes a la resta del país. S'espera vent, especialment a les comarques de Tarragona i al Pla de Lleida. Aquesta tarda es carregarà força el cel a les comarques, sobretot del Pirineu, quan més cap al sud de Llobregat, més vent i més bonança de temperatures aquesta tarda.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
9: Us ho dèiem suara en titulars, el govern i els sindicats educatius es reuneixen aquest matí amb l'objectiu d'apropar posicions. La consellera d'Educació, Esther Niubó, els ha convocat a la mesa sectorial per avaluar la situació i fer propostes per solucionar el conflicte. Els sindicats convocants de la vaga han anunciat que hi assistiran, al contrari del que han fet en les darreres convocatòries. USTEC, el sindicat majoritari a l'educació primària, posarà sobre la taula dues grans prioritats, la qüestió salarial i un pla de xoc de plantilla i educació inclusiva. En cas d'arribar a algun preacord, aquesta organització ja ha avançat que consultarà primer el col·lectiu abans de subscriure res. Si no hi ha avenços substancials, estan previstes 2 vagues més a tot Catalunya i diverses convocatòries per territoris. Pel que fa a educació, ja ha avançat que farà una proposta en l'àmbit de la inclusió. Ara bé, el departament defensarà l'acord subscrit amb Comissions Obreres i UGT amb una inversió de 2.000 milions d'euros i per ara no sembla disposat a incrementar els sous dels docents més enllà del que reflecteix aquest pacte. Mentrestant, els docents mantenen la pressió al carrer i el seu calendari d'aturades. Avui estan cridats a la vaga els professors i mestres de les comarques gironines i també de la Catalunya Central. Aquest dimecres, l'aturada convocada per USTEC, professors de secundària, per la CGT i per la Intersindical, afectava el Baix Llobregat i el Penedès. Ja de bon matí, un grup de mestres i professors tallaven la B23 en tots 2 sentits de la marxa a l'altura de Sant Joan d'Espí, una de les principals vies d'entrada a la capital catalana. Després es van dirigir cap a Sant Feliu de Llobregat amb una concentració festiva davant dels serveis territorials d'educació. Al Penedès, els professors tallaven la Nacional 340 durant gairebé 2 hores i després es manifestaven per Vilafranca. Segons el Departament d'Educació, el seguiment de la vaga ha estat del 21% en aquesta ocasió, mentre que USTEC el situa en el 55%. Doncs el que us explicàvem en aquesta taula sectorial d'avui, a més dels sindicats que lideren les vagues, també hi són cridats els que van avalar el pacte bilateral amb educació, entre ells Comissions Obreres. En parlem amb la portaveu de la Federació d'Educació d'aquest sindicat, Esther Vila. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
10: Bon dia.
9: Avui us asseureu a la taula sectorial amb tots els sindicats en plena escalada de vagues. Què n'espereu realment d'aquesta reunió i quin paper hi podeu jugar? Us sentiu part de la negociació o més aviat convidats de pedra?
10: Mira, doncs nosaltres hem estat a totes les meses de negociació, no? Hem estat durant molt de temps treballant frec a frec amb els sindicats, alguns que hem signat i altres que no, també amb l'USTEC. I vam aconseguir consensuar una proposta, no, de document que finalment es va materialitzar i que unes dues terceres parts aproximadament podríem dir que està consensuada, no, amb el sindicat majoritari del sector. Nosaltres som el majoritari al sistema educatiu. I bé, què n'esperem d'aquesta trobada? Doncs primer ens alegrem que vinguin, perquè les últimes sessions no havien estat convidats com sempre, perquè tenen representació a la mesa, però no havien assistit i per tant estan també deixant de tirar endavant, doncs, les seves funcions de defensar drets de treballadores, i per tant celebrem que hi tornem a venir i que hem de trobar conjuntament una solució al conflicte, no? Però és veritat que amb aquest acord que tenim signat, que és un bon acord, evidentment tots els acords no solucionen els problemes de cap sector, perquè hi ha problemes estructurals de base i, per tant, tenim altres lluites diversificades, comissions obreres, també al Parlament tenim una iniciativa legislativa popular per aconseguir un pressupost estructural per millorar el sistema, però sí que en aquest marc de negociació de partir endavant l'acord creiem que es poden subscriure tots els sindicats i que en el marc del desplegament podem avançar conjuntament per desplegar, i que ja estem desplegant millores en pel que fa a la desburocratització, a l'educació inclusiva i també al tema de l'increment salarial. I, per tant, hi ha marge, és un acord flexible i amb molt de potencial. Per tant, convidem a tothom a que s'hi pugui subscriure.
11: Esther Vila, suposéssim que Educació decidís reobrir la negociació i fer una taula rasa, que no sembla el cas, però imaginem que fos així. Us sentiríeu deslegitimats com a signants del pacte, o entendríeu que és un pas necessari pel que vostè ens deia ara, per desescalar el conflicte i seguir avançant?
10: És que nosaltres el que creiem que per desescalar el conflicte, com que ja tenim l'acord que és bo, el que cal és que els companys facin un pas endavant i despleguin les mesures que contempla, perquè hi ha més de 40 mesures, 2.000 milions d'euros, i aquestes mesures es negocien en aquest desplegament. Per tant, necessitem les idees de la resta de sindicats també per millorar aquest desplegament de l'acord i resoldre el conflicte i tirar endavant l'educació d'aquest país.
11: Esther Vila, una darrera qüestió. La consellera Parlon i el major Trapero van comparèixer ahir al Parlament, han admès que la infiltració de Mossos en una assemblea de docents va ser un error, han anunciat canvis normatius i una investigació interna. Us satisfan aquestes explicacions? Vosaltres també demaneu la dimissió de la consellera Parlon, o, si més no, responsabilitats polítiques?
10: Nosaltres, clar, tampoc directament a nosaltres no ens ha incidit, perquè nosaltres no estàvem en aquestes assemblees, perquè aquestes assemblees eren per gestionar tot el tema de mobilització i vagues, i per tant nosaltres en aquest aspecte no tenim posicionament actualment.
11: Molt bé, doncs Esther Vila, gràcies per atendre'ns i bon dia.
10: Gràcies a vosaltres, bon dia.
11: Doncs seguim parlant d'aquesta qüestió, perquè la consellera d'Interior, Núria Parlon, ho dèiem, li exposàvem ara a la sindicalista de Comissions Obreres, ha demanat disculpes per aquesta infiltració d'agents dels Mossos a aquesta assemblea de la CGT, i de la seva banda, el director de la policia, Josep Lluís Trapero, ha anunciat, també, com ho dèiem, es farà una investigació per analitzar riscos i amenaces. Un anunci, però, que de totes no ha convençut l'oposició. Ens ho explica, ens ho amplia amb més detall en Marc Dalmau.
12: Núria Parlon i Josep Lluís Trapero demanaven disculpes al·legant que va ser un operatiu mal dissenyat.
13: Demanat disculpes. I demanar disculpes al sindicat educatiu, en aquest cas de la CGT. Insisteixo, no és una decisió de caràcter polític, no és una decisió que s'hagi pres des de l'àmbit polític, és una maniobra operativa mal plantejada.
12: Unes explicacions que no han valgut per l'oposició.
13: Demanem el cessament de Josep Lluís Trapero com a director de la policia, perquè considerem que són uns fets d'extremada gravetat, no poden tenir cabuda en democràcia, com és, doncs, la infiltració de Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents.
14: El programa pilot de Mossos a les aules, per què era? Per gestionar una possible conflictivitat entre els alumnes o per controlar els mestres?
12: Parlon i Trapero asseguren que el Departament d'Interior obrirà una investigació per esclarir els fets, tenir més control sobre aquestes decisions i reforçar les tasques de mediació amb els agents socials.
11: Els sindicats USTEC i la CGT troben que les explicacions de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, són absolutament insuficients i han anunciat que hi presentaran demandes per vulneració de drets fonamentals. Escoltem la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura.
15: No som terroristes, no som delinqüents. No hi ha res que justifiqui que s'obri una operació policial d'aquesta envergadura. I volem saber si això és un fet puntual o realment ha passat més vegades. Per tant, les explicacions podem dir que les considerem absolutament insuficients i volem responsabilitats polítiques. La responsabilitat última és de la consellera i si no és capaç de donar les explicacions oportunes, ha de fer, el que ha de fer és dimitir.
11: Per tot plegat, l'Associació d'Advocats d'Osona en Defensa dels Drets Humans ha presentat una denúncia contra la consellera d'Interior, Núria Parlon, el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, i el president de la Generalitat, Salvador Illa. Asseguren que les actuacions podrien haver afectat drets reconeguts com el de reunió, llibertat sindical i el de vaga. Ho explica César Lago Nigro, membre d'aquesta associació.
16: Certament la consellera doncs, ha demanat disculpes, també ha parlat d'una maniobra operativa mal plantejada. És que no és aquesta la qüestió, no és aquesta la qüestió. La qüestió és que s'ha comès un delicte, o sigui, s'han vulnerat drets fonamentals, s'han comès una sèrie de delictes. Per què? Perquè aquí que ens consti no hi ha una investigació judicial i que, per tant, un jutge està vetllant. Perquè si s'han de limitar drets fonamentals, ha d'intervenir un jutge. No ens consta tot això. Per tant, no serveix de res dir que és una maniobra operativa mal plantejada, ni serveix demanar disculpes.
11: L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, vol eliminar els creuers d'escala a la ciutat perquè, diu, fan un ús intensiu de l'espai públic i no generen ingressos. Així ho ha anunciat en una entrevista a BTV, on ha assegurat que encarirà la taxa turística per desincentivar aquests creuers. Diu que l'any que ve ja es doblarà la taxa que paguen els creueristes de 4 a 8 euros per persona, però que l'objectiu és encarir-la encara més en el futur. Una decisió que hauria de passar pel ple i que necessitaria també el vistiplau de la Generalitat.
17: La meva determinació, el meu objectiu, és reduir a zero les escales de creuers a la ciutat de Barcelona en els propers anys. I crec que hem de començar a prendre decisions valentes. Nosaltres proposarem pujar-lo de cop perquè entri en vigor ja l'any que ve, és a dir, pujar de 4 a 8 euros. I a més, després d'haver parlat amb el govern de Catalunya, volem proposar també que es destopin aquests 8 euros perquè ens permetin pujar encara més la fiscalitat dels creuers d'escala.
11: A Terrassa, al Vallès Occidental, s'han mobilitzat uns 500 efectius per fer un simulacre d'incendi forestal. L'exercici ha reproduït una situació d'emergència a l'entorn natural del nord de la ciutat per tal de posar a prova la capacitat de resposta dels serveis municipals implicats. Ho ha seguit la Carme Contreras, de Canal Terrassa.
18: Als voltants de la Masia Igara i el poliesportiu de Can Jofresa han servit aquest dimecres al matí de principal espai d'atenció als afectats en un simulacre d'incendi forestal. Impulsat per l'Ajuntament amb el suport de la Diputació, l'exercici ha permès posar a prova els protocols de coordinació i resposta dels diferents cossos d'emergència i serveis municipals. Responsables de les dues administracions han valorat positivament el resultat del simulacre i han destacat que l'anàlisi del que s'ha fet servirà per millorar els procediments en futures actuacions.
19: Ha funcionat molt bé, ha anat bé, ens hem coordinat amb tots els serveis, hem actuat de manera molt ràpida.
20: Creiem que això és molt important perquè, de fet, és el que ens permet posar en evidència doncs, tot allò que és millorable abans de haver de gestionar una emergència directament.
18: La situació fictícia contemplava la celebració d'un casament a la Masia i l'accident de l'autocar que els havia d'evacuar a causa del fum i les flames. Els participants han coordinat l'atenció als ferits segons la seva gravetat i han prestat els primers auxilis.
11: El parc de bombers de Llívia, la Cerdanya, evita el seu tancament gràcies a la incorporació dels bombers voluntaris de Puigcerdà. El parc llivienc ha passat de tenir 4 bombers el passat mes de març als 10 que són actualment. A més, hi ha 3 persones que estan fent les proves per accedir al cos. En té més detalls en aquesta crònica de Pirineus Televisió, la Maria Formentí.
21: El parc de bombers voluntaris de Llívia ha passat de tenir 4 bombers en actius al mes de març als 10 que són actualment. El fet que el parc de Puigcerdà passés l'1 d'abril a tenir només bombers funcionaris ha provocat que 6 dels seus voluntaris s'hagin traslladat al parc llivienc. I és que sovint els bombers de Llívia no podien fer un servei perquè no arribaven a ser el mínim d'integrants per sortir, que és de 3 persones. Això amenaçava la continuïtat del parc. Amb l'ampliació de la plantilla, durant aquest primer mes ja han pogut fer el 100% de les sortides al municipi i també han pogut donar suport a altres sortides dins la comarca.
22: La veritat és que bueno, portem un mes i ja ha canviat, vull dir, ja estem fent més activitats, hi ha més ganes, hi ha més motivació i ha canviat per bé.
21: Des d'aquest abril, doncs, Cerdanya compta amb 3 parcs de bombers voluntaris, el de Llívia, el de Vallvé i el d'Alp.
11: La pedregada que va escombrar les comarques del Pla de Lleida aquest dimarts passat ha ocasionat danys d'entre el 40% i el 60% en més de 2.000 hectàrees de cultius, segons les primeres estimacions del Departament d'Agricultura. El fenomen va afectar sobretot la fruita dolça, tant les espècies més sensibles com nectarines i albercoc, com a pomes i peres. A més, també hi ha hagut afectacions en camps de cereal i blat de moro. L'Organització Europea d'Instituts de Càncer ha acreditat l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus com a Cancer Center, un segell d'excel·lència oncològica. Aquesta acreditació agrupa institucions capdavanteres en l'assistència, la recerca i la innovació en els tractaments del càncer. Ens n'informa la Paula Jansà de Canal Reus.
2: Es tracta d'un segell europeu que reconeix l'excel·lència en l'atenció, la recerca i la innovació en oncologia. El centre es converteix així en el tercer hospital català en rebre aquest distintiu i el primer fora de l'àrea metropolitana de Barcelona. L'avaluació ha analitzat prop de 345 estàndards de qualitat vinculats a tots els àmbits de l'atenció oncològica. El procés ha inclòs autoavaluacions, auditories presencials i un pla de millora continuada que el centre haurà de renovar cada 5 anys. Per als pacients i les famílies, aquesta acreditació es traduirà en una atenció més coordinada i personalitzada.
3: Aquesta acreditació significa que les persones del nostre territori podran accedir a una atenció oncològica encara més especialitzada, més coordinada i més personalitzada. Parlem d'un centre que donarà cobertura a més de 800.000 persones de la Catalunya Sud, amb centenars de professionals implicats i amb més de 2.709 casos de càncer en el territori cada any.
2: Aquest reconeixement també representa una oportunitat per retenir i atraure talent, impulsar la recerca biomèdica i incrementar els assajos clínics al territori. A més, facilitarà l'arribada de noves teràpies als pacients i reforçarà la coordinació entre assistència, docència i investigació dins del Catalunya Sud Càncer Centre.
11: Deu minuts per arribar a les 8 del matí, l'Espanyol agafa oxigen i s'allunya del descens després de superar l'Atlètic Club a Cornellà al Prat per 2-0. Els blanquiblaus, que encadenaven 18 jornades sense guanyar, van imposar-se amb 2 gols a la segona meitat. Pere Milla va obrir la llauna en el minut 69 i Quique García, ja en el temps afegit, va sentenciar una victòria que permet als espanyolistes acaronar la permanència. Pol Lozano destaca que l'equip ha recuperat les bones sensacions.
4: Durant tota la temporada crec que hem fet coses molt bones, no com per estar tantes jornades sense guanyar. Jo crec que avui doncs, doncs hem tornat a lo que vam ser la primera volta, jo crec, amb intensitat, jugant a futbol, que al final doncs, havíem perdut una miqueta aquesta confiança. Sabem que això no està acabat, ni molt menys. Al final som un grup jove, que el que volem és jugar a primera divisió i fins que això no s'acabi no pararem.
11: Després de 2 dies de celebracions, el Barça ha encaixat una derrota contra l'Alavés, que també lluita per continuar a primera. Els blaugranes, amb un equip farcit de suplents, gairebé no va arribar a la porteria dels bascos i van acabar perdent per un gol d'Ibrahim Diabaté encaixat abans del descans. Amb la derrota, el Barça ja no té opcions d'aconseguir el repte de tancar el curs arribant als 100 punts. Dani Olmo acceptava que havien fet un mal partit.
23: No quedem contents d'aquest partit, tot i que ho hem intentat. No ha pogut ser una falta de concentració a l'últim minut de la primera part. Era l'única manera, més o menys, que ens podíem fer mal, però bueno, ho hem intentat, no ha pogut ser.
11: Amb els partits disputats fins ara i a l'espera que es completi la jornada 36 aquesta nit, l'Espanyol escapa de la zona més perillosa i se situa en la 14a posició amb 42 punts, 3 per sobre del Llevant, que és el primer equip en descens. La victòria de l'Alavés ha fet caure el Girona a la penúltima plaça. Els blanquivermells, però amb un partit menys, escaparan de les darreres posicions si puntuen avui a Montilivi.
9: Els de Mitchell reben la Reial Societat a partir de les 8 en un duel vital, com dèiem, per les aspiracions de salvar la categoria. L'equip gironí confia en fer un bon paper davant un conjunt donostiarra que ja no s'hi juga res, per evitar haver d'anar al Metropolitano diumenge en un partit a cara o creu. L'autor de l'empat a Vallecas, Estuani, que no ha entrenat amb el grup, podria tornar a jugar infiltrat. Mitchell diu que és el partit més important de la història recent del club.
1: Està clar, és la nostra situació i hem de sortir d'ella fent demà un partit de màxima necessitat. Per mi és el... És un dels partits més importants de la història del Girona. El més important és fer moltes coses al camp. Amb molta energia, ser molt dinàmics, ser capaços de córrer, ser capaços de generar, d'anar cap endavant.
9: Florentino Pérez continua insistint en el cas Negreira. Ara ha estat en una entrevista a La Sexta en què, preguntat per una possible demanda del Barça per les seves últimes declaracions, el president madridista ha desafiat l'entitat blaugrana i ha dit que ho faci si ho creu convenient. També ha afegit que hi ha àrbitres enriquint-se amb els diners del Barça i que no cal pagar per guanyar títols. A Primera Federació, dissabte hi ha duel català a Tarragona entre el Nàstic i l'Europa. I els entrenadors de tots dos equips s'han trobat abans del partit al nou estadi. Els escapulats depenen d'ells mateixos per accedir al play-off d'ascens a segona divisió, mentre que els tarragonins lluiten per la permanència. Duel vital, doncs, per a tots dos conjunts. Tant l'entrenador del Nàstic, Pablo Alfaro, com el de l'Europa, Adai Benítez, s'han mostrat il·lusionats amb la cita.
5: Yo estoy deseando que llegue ya el sábado, y a sabiendas de lo que nos jugamos, porque somos muy conscientes, a sabiendas del rival que viene, que es el Europa y que está haciendo un temporadón, y nos jugamos la vida deportiva, obviamente hablando, y claro, para nosotros es un partido vital.
6: A mí me genera una ilusión tremenda jugar aquest partit, però no per la situació del Nàstic, sinó per la nostra situació. Serà un partit trepidant, evidentment, i aquí hi ha emocions, sent la situació, situacions límits pels dos...
9: El Joventut juga avui al Palau Olímpic contra el Morabanc Andorra en partit de l'ACB. Els verd i negres tenen per endavant un calendari atapeït amb 5 partits en 12 dies que afronten amb l'objectiu de lluitar per ser al top 6 de l'ACB. Uns duels per als quals la penya no podrà disposar d'Ante Tomic per lesió. Ens amplia la informació en Xavi Ballesteros, de Televisió de Badalona.
7: Els verd i negres reben el Morabanc Andorra, un rival necessitat que està immers en la lluita per la permanència. De fet, juntament amb el Saragossa, el Gran Canària i el Burgos, estan en la zona calenta i quan falten 4 jornades per al final de la Lliga, una victòria els podria donar un plus determinant.
24: Bueno, nuestro equipo era que estamos en el top 4, pero de momento creo que esto no va a ser posible, pero todavía tenemos que luchar estas últimas jornadas porque cada partido ahora significa mucho, porque queremos estar en la mejor posición para... un bon rival en el playoff.
7: Els de Dani Miret tenen un calendari força carregat perquè jugaran en només 12 dies contra l'Andorra, contra el Madrid, contra el Tenerife, contra el Burgos i els 20 minuts que falten contra l'Unicaja del partit ajornat pel problema amb el videomarcador. Finalment, la rumorologia situa Xavi López Aróstegui una altra vegada en l'òrbita del Joventut amb el seu possible retorn, cosa que comportaria la marxa de Dahanga.
9: Del 18 al 20 de juny torna una nova edició del Sónar i ho fa en un nou emplaçament, la Fira de Gran Via, i amb més d'un centenar d'actuacions. Entre les més destacades, la de la banda britànica de culte The Prodigy, el raper londinenc Skepta o les sessions de Charlotte de White. S'esperen 160.000 assistents. Tots els detalls en aquesta crònica de Carina Bellvé.
25: El Sónar torna carregat de novetats, nou director, el belga François Josic, nou emplaçament, la Fira de Gran Via i nou format, amb la fusió del Sónar de dia i el Sónar de nit en un únic festival que s'ha redissenyat per millorar l'experiència del públic, però mantenint l'essència. Amb 4 escenaris per dijous 18 de juny i fins a 6 la resta de dies, el festival ha programat més d'un centenar d'actuacions, amb The Prodigy com a un dels cap de cartell més emblemàtics. Un festival que barreja llenguatges, disciplines i generacions, on segur que faran història dia les sessions de Melly Lenz i Chris Stassi o els directes de Cabaret Voltaire i Kellys.
0: Es imperdible, es como una edición, ¿no? Casi cero en la historia de Sonar, una nueva etapa, y que no dejáis que os lo cuenten, venir.
25: Més novetats, com la programació fins a les 7 del matí del Sonar Village o el Sonar Més D, que tindrà lloc a la casa Llotja de Mar, en una edició que també recuperarà el Sonar Kids, un festival que uneix forces amb la sala MUC per celebrar els 30 anys d'aquesta mítica sala del Raval, mentre que l'Off Sonar ocuparà un any més al poble espanyol.
11: Els pianos tornaran a ocupar els llocs més emblemàtics de Tortosa en la cinquena edició del Toca'm del 21 al 24 de maig. Noms com els de Cira Hernández o Manu Guix es donaran cita a la capital del Baix Ebre. Els pianistes Àlex Alguacil i Yuyiko Akagi seran els encarregats d'inaugurar el festival a la plaça de l'Absis de la Catedral.
8: La xarxa de comunicació local.
10: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'auditori.
12: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
13: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
14: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
26: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
14: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
26: Perquè la teva salut és el nostre futur.
14: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
27: Ara també pots viure els petits camaleons a la Sala Apolo. La música es viu en família en el cicle de concerts de Petits Camaleons. Després de l'èxit dels Catarres, Blaumut i Embauca, arriba la matinal amb Miqui Núñez. Tota l'essència del festival Petits Camaleons en un format ideal per compartir en família. Consulta tota la informació i compra les entrades a petitscamaleons.com.
12: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
28: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
29: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. Són les 8.
30: Occident. T'ofereix els titulars de la jornada.
31: Salutacions, us parla Pau Vázquez. Comencem a fer un repàs de l'actualitat informativa de Sant Cugat del Vallès.
29: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

0: L'Anna, la Sara, la Laia, el Sergi, la Sílvia i la Camil estan asseguts tots junts al costat de l'hort urbà de l'escola Pins del Vallès. Tots ells tenen la mirada fixa en un objecte molt concret, el quadern de camp que han fet conjuntament amb els seus companys de sisè de primària, que després de setmanes, sent només un projecte, s'ha acabat convertint en una realitat. Un quadern de camp és una llibreta on la persona que l'elabora i pot fer dibuixos, lletres o el que vulgui. És lliure. Es tracta d'un espai on es recull el que sents, el que penses, el que observes, el que passa a la natura. Explica Yolanda Berengueres, educadora ambiental del Pins del Vallès, de l'associació Ulurpa. Així, els alumnes de sisè del Pins han plasmat en diferents pàgines tot un seguit de continguts relacionats amb l'entorn natural, de manera que els serveixi com a guia per poder consultar en qualsevol moment. Aquest treball els ha permès, diu Berengueres, a treballar una mica el vocabulari i l'alfabetització científica per poder fer un quadern de camp una mica més rigorós. Junts per Sant Cugat i Avenç Nacionalista s'han reunit per explorar una possible coalició de cara a les eleccions municipals del 2027, segons ha pogut saber Cugat Mèdia. A la trobada per explorar aquesta possible coalició i que s'ha celebrat a l'Hotel Sant Cugat i van assistir l'alcalde Josep Maria Vallès, el tinent d'alcaldia Jordi Puigneró, la presidenta de Junts per Sant Cugat, Marta Canes, l'alcaldable d'Avenç Nacionalista a Sant Cugat, Lluís Fernández de la, i Sergi Parramon, impulsor de la plataforma i regidor a Manresa. La plataforma va desembarcar a Sant Cugat el febrer d'aquest any, de la mà de Lluís Fernández de la, amb l'objectiu, diuen, d'aglutinar l'espai del centre dreta catalanista. Un moviment que va néixer a Manresa impulsat per Sergi Perramon, candidat del Front Nacional de Catalunya a les eleccions municipals del 2023, on va obtenir dos regidors. Al desembre del 25, Perramon va distanciar-se del partit d'extrema dreta per presentar una nova marca amb què pretenia reunir nacionalistes i independentistes des del municipalisme. Avenç Nacionalista ara espera una resposta de Junts abans de l'estiu per materialitzar la coalició o concórrer per separat a les eleccions municipals. Una de les seves condicions per al pacte és poder participar activament del programa electoral. La plataforma també aspira a presentar candidatura unitària a Valldoreix. A Sant Cugat, de moment, el projecte suma perfils procedents precisament del Front Nacional de Catalunya, de Convergents i altres espais del sobiranisme local. Entre els noms vinculats al projecte i el nom de Remei Gómez, Jordi Samà i Joan Abad. També compten amb el suport de persones vinculades a l'Assemblea Nacional Catalana, l'ANC, i membres de la societat civil santcugatenca. I l'Ajuntament de Sant Cugat ha presentat aquest dimecres la campanya Espais Més Naturals, Sant Cugat Saludable, una iniciativa per donar a conèixer el model de gestió sostenible dels parcs i jardins municipals. La proposta vol explicar a la ciutadania els canvis que s'han anat aplicant en els darrers anys en el manteniment dels espais verds, amb l'objectiu de potenciar la biodiversitat, reduir el consum d'aigua i adaptar la ciutat als efectes del canvi climàtic. L'alcalde Josep Maria Vallès ha reivindicat l'entorn natural i els espais verds urbans com un dels pilars del model de ciutat i ha recordat que Sant Cugat compta amb prop de 300 hectàrees de parcs i jardins. L'alcalde ha assegurat que la ciutat ha hagut d'adaptar-se i donar resposta al canvi climàtic apostant per més biodiversitat i per unes zones verdes més saludables tant per al medi com per a les persones. La tinent de l'alcaldia de Medi Ambient, Cristina Paraire, per la seva banda, ha destacat que la iniciativa neix amb la voluntat de compartir com s'ha anat transformant aquest model de gestió per permetre que durin durant molts més anys. La campanya inclou elements informatius efímers instal·lats a diferents punts de la ciutat, així com cartells permanents per explicar actuacions concretes. I el projecte del futur barri de Can Ametller ha estat el protagonista de la tertúlia política de Ràdio Sant Cugat, que ha tingut lloc aquest dimecres. Una tertúlia que ha posat sobre la taula principalment les diferències que tenen els grups municipals a l'hora d'entendre el creixement de la ciutat. En aquest sentit, els grups amb representació al ple coincideixen en la necessitat de construir més habitatge assequible per evitar que la ciutadania hagi de marxar de la ciutat, però expressen dubtes sobre la mobilitat, els serveis, la viabilitat econòmica i el model urbanístic del desenvolupament. Per part de Junts, el tinent d'alcaldia d'Economia, Carles Brugueroles, ha assegurat que el projecte representa una passa endavant davant una problemàtica que considera prioritària, que és que intentar que la gent de Sant Cugat no hagi de marxar de la seva ciutat. Des d'Esquerra, el tinent d'alcaldia de Drets, Bernat Picornell, ha afirmat que Sant Cugat expulsa i assegura que milers de persones cada any han de marxar de la ciutat i, per tant, defensa la proposta de que n'ametllem. Per part del PSC, el Jordi Menéndez considera que l'inici de la redacció del projecte és una bona notícia, però el socialista interpreta també el moviment del govern com una rectificació després de 3 anys de paràlisi. Per part del regidor del PP, Alfredo Bergua, admet que el projecte sona bé, però alerta que Sant Cugat ja té un dèficit important d'equipaments, de manteniment i de molts serveis. Per part de la CUP, Marco Simarro ha valorat positivament que hi hagi novetats del projecte després de 3 anys, però assegura que hi ha moltes preguntes encara obertes. I finalment, l'assessor de Vox, José Manuel Arias, considera que sobre el paper el projecte està molt bé i veu positiu que 3.200 habitatges siguin de protecció oficial. Amb aquesta notícia acabem. Com sempre, recordem que totes aquestes notícies i més les poden trobar a www.cugat.cat, també les nostres xarxes socials, al Facebook, a X, a Instagram. També tenim un servei de WhatsApp amb les últimes hores i les notícies més destacades del dia. I a la ràdio, com sempre, al 91.5 de la FM.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: Infopodcast, Sant Cugat.
3: Salutacions, us parla Sara Vella i avui a l'Infopodcast repassarem les notícies més importants del dia. L'Anna, la Sara, la Laia, el Sergi, la Sílvia i la Camila estan asseguts al costat de l'hort urbà de l'escola Pins del Vallès. Tots ells tenen la mirada fixa en un objecte molt concret, el quadern de camp que han fet conjuntament amb els seus companys de 6è de primària, que després de setmanes sent només un projecte s'ha convertit en una realitat. Un quadern de camp és una llibreta on la persona que l'elabora hi pot fer dibuixos, lletres o el que vulgui. Es tracta d'un espai on recollir el que se sent, el que es pensa, el que s'observa, el que passa a la natura. Així ho explica Yolanda Berengueras, educadora ambiental del Pins del Vallès de l'associació L'Urpa. Així, els alumnes de 6è del Pins han plasmat en diferents pàgines tot un seguit de continguts relacionats amb l'entorn natural, de manera que els servirà com a guia per poder consultar en qualsevol moment. Aquest treball els ha permès treballar una mica el vocabulari i l'alfabetització científica per poder fer un quadern de camp una mica rigorós que també els servirà com a record de l'últim any que han passat al centre. Junts per Sant Cugat i Avenç Nacionalistes s'han reunit per explorar una possible coalició de cara a les eleccions municipals de 2027. A la trobada celebrada a l'Hotel Sant Cugat hi van assistir l'alcalde Josep Maria Vallès, el tinent d'alcaldia Jordi Puigneró, la presidenta de Junts per Sant Cugat Marta Canes, l'alcaldable d'Avenç Nacionalistes Sant Cugat Lluís Fernández Alà i l'impulsor de la plataforma Sergi Perramon. La plataforma Avenç Nacionalista va desembarcar a Sant Cugat el febrer d'aquest any de la mà de Lluís Fernández Alà amb l'objectiu d'aglutinar l'espai de centre dreta catalanista. Aquest moviment va néixer a Manresa, impulsat per Sergi Perramon, candidat del Front Nacional de Catalunya a les eleccions de 2023, on va obtenir 2 regidors a Manresa. Al desembre de 2025, Perramon va distanciar-se del partit d'extrema dreta per presentar una nova marca amb què pretenia reunir nacionalistes independentistes des del municipalisme. Avenç Nacionalista aspira a una resposta de Junts abans de l'estiu per materialitzar la coalició o concórrer per separat a les municipals. I pel que fa a l'activitat destacada, l'Ateneu Sant Cugatenc acull una nova sessió del cicle Cugat Negre amb la presentació a les 7 del vespre a la sala d'actes de l'Enjambre, a la sala d'actes, perdó, de l'exposició Enjambre, de Carla de la Fuente. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.

0: comerç just.
1: I tu què tries?
2: Visita jatrio.cat.
3: Cuidar de la família. Començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: La criança és meravellosa, però també caòtica. Animam Animomo t'acompanyem perquè trobis la teva manera de criar sense judicis i amb molta calma. Eines de criança positiva, consells pràctics i un toc d'humor per recordar-te que ho estàs fent millor del que penses. Ni mama ni momo, el teu espai per criar amb serenor. Cada setmana a Ràdio Sant Cugat i també disponible en videopodcast a cugat.cat.
5: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
6: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
7: Salutacions, us parla Pau Vázquez. Comencem a fer un repàs de l'actualitat informativa de Sant Cugat del Vallès.
6: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

0: L'Anna, la Sara, la Laia, el Sergi, la Sílvia i la Camil estan asseguts tots junts al costat de l'hort urbà de l'escola Pins del Vallès. Tots ells tenen la mirada fixa en un objecte molt concret, el quadern de camp que han fet conjuntament amb els seus companys de sisè de primària, que després de setmanes, sent només un projecte, s'ha acabat convertint en una realitat. Un quadern de camp és una llibreta on la persona que l'elabora i pot fer dibuixos, lletres o el que vulgui. És lliure. Es tracta d'un espai on es recull el que sents, el que penses, el que observes, el que passa a la natura. Explica Yolanda Berengueres, educadora ambiental del Pins del Vallès, de l'associació Ulurpa. Així, els alumnes de sisè del Pins han plasmat en diferents pàgines tot un seguit de continguts relacionats amb l'entorn natural, de manera que els serveixi com a guia per poder consultar en qualsevol moment. Aquest treball els ha permès, diu Berengueres, a treballar una mica el vocabulari i l'alfabetització científica per poder fer un quadern de camp una mica més rigorós. Junts per Sant Cugat i Avenç Nacionalista s'han reunit per explorar una possible coalició de cara a les eleccions municipals del 2027, segons ha pogut saber Cugat Mèdia. A la trobada per explorar aquesta possible coalició i que s'ha celebrat a l'hotel Sant Cugat i van assistir l'alcalde Josep Maria Vallès, el tinent d'alcaldia Jordi Puigneró, la presidenta de Junts per Sant Cugat, Marta Canes, l'alcaldable d'Avenç Nacionalista a Sant Cugat, Lluís Fernández de la, i Sergi Parramon, impulsor de la plataforma i regidor a Manresa. La plataforma va desembarcar a Sant Cugat el febrer d'aquest any, de la mà de Lluís Fernández de la, amb l'objectiu, diuen, d'aglutinar l'espai del centre dreta catalanista. Un moviment que va néixer a Manresa impulsat per Sergi Perramon, candidat del Front Nacional de Catalunya a les eleccions municipals del 2023, on va obtenir dos regidors. Al desembre del 25, Perramon va distanciar-se del partit d'extrema dreta per presentar una nova marca amb què pretenia reunir nacionalistes i independentistes des del municipalisme. Avenç Nacionalista ara espera una resposta de Junts abans de l'estiu per materialitzar la coalició o concórrer per separat a les eleccions municipals. Una de les seves condicions per al pacte és poder participar activament del programa electoral. La plataforma també aspira a presentar candidatura unitària a Valldoreix. A Sant Cugat, de moment, el projecte suma perfils procedents precisament del Front Nacional de Catalunya, de Convergents i altres espais del sobiranisme local. Entre els noms vinculats al projecte i el nom de Remei Gómez, Jordi Samà i Joan Abad. També compten amb el suport de persones vinculades a l'Assemblea Nacional Catalana, l'ANC, i membres de la societat civil santcugatenca. I l'Ajuntament de Sant Cugat ha presentat aquest dimecres la campanya Espais Més Naturals, Sant Cugat Saludable, una iniciativa per donar a conèixer el model de gestió sostenible dels parcs i jardins municipals. La proposta vol explicar a la ciutadania els canvis que s'han anat aplicant en els darrers anys en el manteniment dels espais verds, amb l'objectiu de potenciar la biodiversitat, reduir el consum d'aigua i adaptar la ciutat als efectes del canvi climàtic. L'alcalde Josep Maria Vallès ha reivindicat l'entorn natural i els espais verds urbans com un dels pilars del model de ciutat i ha recordat que Sant Cugat compta amb prop de 300 hectàrees de parcs i jardins. L'alcalde ha assegurat que la ciutat ha hagut d'adaptar-se i donar resposta al canvi climàtic apostant per més biodiversitat i per unes zones verdes més saludables tant per al medi com per a les persones. La tinent de l'alcaldia de Medi Ambient, Cristina Paraire, per la seva banda, ha destacat que la iniciativa neix amb la voluntat de compartir com s'ha anat transformant aquest model de gestió per permetre que durin durant molts més anys. La campanya inclou elements informatius efímers instal·lats a diferents punts de la ciutat, així com cartells permanents per explicar actuacions concretes. I el projecte del futur barri de Can Ametller ha estat el protagonista de la tertúlia política de Ràdio Sant Cugat, que ha tingut lloc aquest dimecres. Una tertúlia que ha posat sobre la taula principalment les diferències que tenen els grups municipals a l'hora d'entendre el creixement de la ciutat. En aquest sentit, els grups amb representació al ple coincideixen en la necessitat de construir més habitatge assequible per evitar que la ciutadania hagi de marxar de la ciutat, però expressen dubtes sobre la mobilitat, els serveis, la viabilitat econòmica i el model urbanístic del desenvolupament. Per part de Junts, el tinent d'alcaldia d'Economia, Carles Brugueroles, ha assegurat que el projecte representa una passa endavant davant una problemàtica que considera prioritària, que és que intentar que la gent de Sant Cugat no hagi de marxar de la seva ciutat. Des d'Esquerra, el tinent d'alcaldia de Drets, Bernat Picornell, ha afirmat que Sant Cugat expulsa i assegura que milers de persones cada any han de marxar de la ciutat i, per tant, defensa la proposta de que n'ametllem. Per part del PSC, el Jordi Menéndez considera que l'inici de la redacció del projecte és una bona notícia, però el socialista interpreta també el moviment del govern com una rectificació després de 3 anys de paràlisi. Per part del regidor del PP, Alfredo Bergua, admet que el projecte sona bé, però alerta que Sant Cugat ja té un dèficit important d'equipaments, de manteniment i de molts serveis. Per part de la CUP, Marco Simarro ha valorat positivament que hi hagi novetats del projecte després de 3 anys, però assegura que hi ha moltes preguntes encara obertes. I finalment, l'assessor de Vox, José Manuel Arias, considera que sobre el paper el projecte està molt bé i veu positiu que 3.200 habitatges siguin de protecció oficial. Amb aquesta notícia acabem. Com sempre, recordem que totes aquestes notícies i més les poden trobar a www.cugat.cat, també les nostres xarxes socials, al Facebook, a X, a Instagram. També tenim un servei de WhatsApp amb les últimes hores i les notícies més destacades del dia. I a la ràdio, com sempre, al 91.5 de la FM.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: Infopodcast, Sant Cugat.
3: Salutacions, us parla Sara Vella i avui a l'Infopodcast repassarem les notícies més importants del dia. L'Anna, la Sara, la Laia, el Sergi, la Sílvia i la Camila estan asseguts al costat de l'hort urbà de l'escola Pins del Vallès. Tots ells tenen la mirada fixa en un objecte molt concret, el quadern de camp que han fet conjuntament amb els seus companys de 6è de primària, que després de setmanes sent només un projecte s'ha convertit en una realitat. Un quadern de camp és una llibreta on la persona que l'elabora hi pot fer dibuixos, lletres o el que vulgui. Es tracta d'un espai on recollir el que se sent, el que es pensa, el que s'observa, el que passa a la natura. Així ho explica Yolanda Berengueras, educadora ambiental del Pins del Vallès de l'associació L'Urpa. Així, els alumnes de 6è del Pins han plasmat en diferents pàgines tot un seguit de continguts relacionats amb l'entorn natural, de manera que els servirà com a guia per poder consultar en qualsevol moment. Aquest treball els ha permès treballar una mica el vocabulari i l'alfabetització científica per poder fer un quadern de camp una mica rigorós que també els servirà com a record de l'últim any que han passat al centre. Junts per Sant Cugat i Avenç Nacionalista s'han reunit per explorar una possible coalició de cara a les eleccions municipals de 2027. A la trobada celebrada a l'Hotel Sant Cugat hi van assistir l'alcalde Josep Maria Vallès, el tinent d'alcaldia Jordi Puigneró, la presidenta de Junts per Sant Cugat Marta Canes, l'alcaldable d'Avenç Nacionalista Sant Cugat Lluís Fernández Alà i l'impulsor de la plataforma Sergi Perramon. La plataforma Avenç Nacionalista va desembarcar a Sant Cugat el febrer d'aquest any de la mà de Lluís Fernández Alà amb l'objectiu d'aglutinar l'espai de centre dreta catalanista. Aquest moviment va néixer a Manresa.

A les 7 del vespre a la sala d'actes de l'Enjambre, a la sala d'actes, perdó, de l'exposició Enjambre, de Carla de la Fuente. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Música a Ràdio Sant Cugat. No sé.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa estem pendents de la trobada clau d'aquest matí, que arrenca, de fet, d'aquí una hora, entre el govern i els sindicats educatius per intentar apropar posicions i resoldre el conflicte obert. El Departament d'Educació posarà sobre la taula una proposta en l'àmbit de l'escola inclusiva, però rebutja apujar més el sou de mestres i professors i continua aferrant-se a l'acord subscrit fa 2 mesos amb Comissions Obreres i la UGT. La resta de sindicats rebutgen aquest pacte i mantenen el pols. En el cas d'USTEC, per exemple, situen l'augment dels salaris i un pla de xoc de plantilles i educació inclusiva com a línies vermelles per arribar a una entesa. Sobre el conflicte existent, n'hem parlat al Notícies en xarxa amb Esther Vila, portaveu de la Federació d'Educació de Comissions Obreres, que ha defensat l'acord assolit amb el govern.
2: És que nosaltres el que creiem que per desescalar el conflicte, com que ja tenim l'acord que és bo, el que cal és que els companys facin un pas endavant i despleguin les mesures que contempla, perquè hi ha més de 40 mesures, 2.000 milions d'euros, i aquestes mesures es negocien en aquest desplegament. Per tant, necessitem les idees de la resta de sindicats també per millorar aquest desplegament de l'acord i resoldre el conflicte i tirar endavant l'educació d'aquest país.
1: Però els sindicats majoritaris mantenen la pressió al carrer i avui ha convocada una nova jornada de vaga que afecta els docents que de les comarques, en aquest cas gironines, i de la Catalunya central. Connectarem en uns minuts en directe des de Girona per copsar l'ambient entre els manifestants i també serem davant la seu d'Educació per conèixer quina proposta farà en aquest cas i en aquesta taula sectorial el sindicat CGT. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat disculpes per la infiltració d'agents dels Mossos a una assemblea de docents de la CGT. De la seva banda, el director de la policia, Josep Lluís Trapero, ha anunciat que es farà una investigació per analitzar riscos i amenaces. Tot plegat no ha convençut, però, la majoria de forces de l'oposició. Tot seguit buscarem la reacció a aquestes explicacions amb Alberto Villagrasa, diputat del Partit Popular al Parlament. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, vol que la capital catalana, deixi de rebre creuers d'escala els que estan, de fet, poques hores a la ciutat i que, per tant, fan un ús intensiu de l'espai públic sense deixar un retorn a l'economia local. Per aconseguir-ho, l'alcalde ha plantejat encarir encara més la taxa turística a la ciutat com a mesura per desincentivar-los. Nissan i el comitè d'empresa tornen a seure avui a la taula en una mediació clau per aclarir si l'ERO, que afecta 211 treballadors dels centres del Prat i de la Zona Franca, està ben plantejat. Els sindicats denuncien defectes formals des del primer dia. Asseguren que Nissan no va facilitar tota la informació obligatòria ni va coordinar correctament el procés amb altres plantes europees. Ho ha explicat al Notícies en xarxa Joan Carles Yepes, coordinador de la secció sindical UGT FICA a Nissan.
3: Demanarem la documentació que acrediti que es van fer aquest tipus de reunió i quina va ser la resolució, i en cas que no s'hagi fet, exigirem que s'iniciï aquest període de consultes a nivell de comitè europeu abans de començar el propi conflicte, procés aquí negociador aquí a Barcelona.
1: Dels esports, l'Espanyol agafa oxigen i s'allunya del descens després de superar l'Atlètic Club per 2-0. Els blanquiblaus van imposar-se amb els gols de Pere Milla i Quique García i se situen 14ens, amb 3 punts de marge sobre el descens. La derrota del Barça per 1-0 contra l'Alavés, per contra, fa caure provisionalment el Girona a la penúltima posició. Avui, els blanquivermells reben la Reial Societat. I de la cultura parlem del Sonar 2026, que es prepara per una nova edició que desplaçarà tota l'activitat musical a Fira Gran Via amb fins a 6 escenaris. Del 18 al 20 de juny, el festival articula una programació amb més d'un centenar d'actuacions, entre les quals destaca la de la banda de culte britànica The Prodigy. La cita busca oferir una barreja de llenguatges, disciplines i generacions en un nou format fidel a la seva essència.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Govern i sindicats educatius reprenen el diàleg en la reunió prevista aquest matí al Departament d'Educació. Els sindicats convocants de les vagues tornen a la taula de negociacions, però ho fan en un clima molt tens, marcat pel cicle de vagues que s'estendrà fins al mes de juny i per les infiltracions, la infiltració, de fet, dels Mossos en assemblees de docents. Són els mateixos sindicats que rebutgen l'acord assolit per Educació amb Comissions Obreres i la UGT. Així està la situació a pocs minuts per l'inici d'aquesta taula sectorial a la seu del Departament d'Educació a Barcelona. I tenim en Lluís Sánchez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Ara mateix ets, deia, amb la portaveu de la CGT aquí a les portes del Departament d'Educació. Quines propostes posarà aquest sindicat sobre la taula?
2: Hola, Elena, bon dia. Aquest sindicat, un dels participants de la taula sectorial, ens acaba d'explicar que ells aniran a escoltar més que a presentar propostes. Amb la Laura Gené, secretària general d'ensenyament de la CGT, volem conèixer si és així. Vosaltres aneu aquí, d'aquí una hora, com és aquesta reunió, a escoltar més que a presentar propostes.
3: Sí, bé, ahir la consellera, no, va explicar que portaria una proposta molt dirigida, doncs, a ampliar o a posar més recursos a l'escola inclusiva, que la part salarial, doncs, que no hi ha prou pressupost, però no tenim documentació, no hem pogut treballar res, per tant, venim amb ganes d'escoltar la proposta, de poder debatre-la i de poder arribar a un acord, que al final totes aquestes mobilitzacions les estem fent per això, no? Per millorar la qualitat de l'educació pública.
2: És a dir, la vostra actitud, l'anàlisi prèvia a l'inici de la reunió, és una actitud del tot oberta, a l'espera d'escoltar què diuen des d'Educació.
3: Totalment.
2: No hi ha línies vermelles.
3: Bueno, és que les línies vermelles ja se les han saltat totes, fent un pacte als despatxos d'esquena a la comunitat educativa, infiltrant a Mossos, etc. Llavors, el que venim és escoltar. Tenim un conflicte molt gros, tenim un conflicte de país, i el que hem de fer és trobar solucions i asseure'ns a negociar, a dialogar, i això és el que portem demanant des de tot el curs.
2: Laura, hi ha uns sindicats, sou els convocants d'aquest llarg cicle de vagues que s'allargarà fins al mes de juny, si és que la reunió d'avui no serveix com a punt d'inflexió per reconduir la situació, però també a la taula, a més d'Educació, us veureu amb Comissions Obreres i UGT, els dos sindicats que sí van signar l'acord. Una reunió com aquesta també ha de servir per refer les ferides de la divisió sindical en el col·lectiu dels docents?
3: Serà difícil, però el mateix, amb tota la bona voluntat per poder, doncs, guarir i tornar a construir els ponts de confiança que teníem abans d'aquesta signatura del pacte. Són dos sindicats que hi són i que hi hem de treballar, i per tant la voluntat hi ha de ser. Que serà difícil, segur, però hem d'intentar-ho.
2: Laura Gené, secretària general d'ensenyament del sindicat CGT, moltes gràcies per atendre'ns aquests minuts. És l'anàlisi previ d'aquest sindicat participant en la taula sectorial que començarà d'aquí una hora aproximadament, una reunió que podria suposar un punt d'inflexió pel que fa a les relacions entre Educació i també els sindicats dels mestres davant un cicle de vagues que es podria allargar fins al mes de juny vinent i després de l'acord subscrit entre la Conselleria i dos dels sindicats, Comissions Obreres i UGT. Així que, Elena, pendents de l'inici d'aquesta reunió i també dels resultats que puguin derivar d'aquesta trobada.
1: De la teva entrevista, doncs, ens quedem amb dos titulars: bona voluntat i construir ponts. Aviam què passa. Gràcies, Anna. Que vagi bé. Mentrestant, al carrer els sindicats mantenen la pressió i el seu calendari d'aturades. Avui estan cridats a la vaga els professors i mestres de la Catalunya Central i de les comarques gironines. A la capital, Girona, els docents escalfen també motors per a una manifestació convocada aquest migdia, un cop hi arribin les columnes de manifestants d'arreu de la província. Anem-hi en directe amb els companys de Televisió de Girona, en Marc Guibas i la Natàlia Bonjoc. Bon dia, Natàlia. Acompanyes aquí els docents, que tenen esperances o no que avui s'arribi a un acord?
4: Hola, molt bon dia. Les esperances, ja li preguntarem a la representant que tenim aquí nosaltres, a veure com estan. El que sí que tenen clar és que avui tenen ganes de mobilitzar-se. Avui comença aquesta nova jornada de mobilitzacions aquí a Girona, amb docents repartits en diferents punts del territori per començar marxes lentes per anar fins a la plaça Catalunya, en aquest cas, a les 10, faran un esmorzar plegats i després ja tots junts aniran cap a Correus, on a les 12 començarà ja de forma oficial aquesta protesta que preveu arribar fins als serveis territorials. En tot cas, tothom aquí està preparat. Ara mateix estem seguint la columna de l'Escola Pla de Girona, amb qui els docents ja a punt per començar a sortir. Una jornada que es preveu de massiva, no? Glòria Polls, portaveu d'USTEC aquí a les comarques gironines.
5: Sí, hola, molt bon dia. Sí, malgrat les inclemències del temps, pensem que serà una convocatòria de vaga massiva. Els docents de les comarques gironines tenen ganes de tornar, o tenim ganes de tornar a sortir al carrer per demanar a la consellera, avui que ens reunim en mesa, que doni resposta a aquestes demandes que portem reclamant des de fa un any i mig, unes demandes que amb aquest pacte que es va signar no responen ni de bon tros al que realment necessitem a les aules, unes aules massificades amb una diversitat que no podem atendre, i el que reclamem és això, aquesta reducció de ràtios com a mesura universal per atendre l'escola inclusiva, que es doni resposta també en aquest la pèrdua de poder adquisitiu que portem arrossegant des de fa temps, i que alhora doncs, també hi ha aquest paquet doncs, de coses que també s'inclouen en les demandes, que és consensuar els currículums, reduir la burocràcia i l'estabilització del personal laboral. Tot això ho tenim a sobre la taula. Entenem que avui la consellera hauria de venir amb una proposta clara, una proposta que en qualsevol cas posarem a consulta del col·lectiu per saber si estem d'acord o no hi estem d'acord, i a partir d'aquí doncs, poder tirar endavant.
4: A l'anterior aturada us vam veure tallant la P7, ocupant els serveis territorials. Què teniu una mica preparat per avui? Ja sabem que aquestes coses a vegades van com van, Glòria, però una mica què hi ha preparat per avui? Què podem esperar?
5: Bé, avui el que hi ha preparat és aquestes marxes lentes que surten de diferents llocs del territori, de la comarca gironines, confluiran a plaça Catalunya per fer doncs, un esmorzar, per parlar de com estem, de quina és la situació, i a les 12 del migdia doncs, sortirà aquesta manifestació des de Correus que confluirà al departament. El que pot passar és doncs que els docents tinguin ganes de plantar aquestes flors, de dir que ens plantem, perquè el lema de la nostra manifestació aquí a Girona, aprofitant que és temps de flors, és a Girona per temps de flors ens plantem, i en qualsevol cas, si hi ha algun grup de gent doncs, que vol fer alguna acció a tall individual, doncs benvingut sigui, i bé, és imprevisible.
4: Molt bé, Glòria, moltes gràcies, que vagi molt bé.
5: Gràcies a vosaltres.
4: Doncs aquesta manifestació aquí a Girona, que com dèiem, era que els docents es planten amb aquestes flors que aniran repartint en diferents llocs de Girona, aprofitant doncs, que és temps de flors. Veurem com va tot plegat i com es presenta doncs, aquesta jornada de mobilitzacions dels docents aquí a Girona.
1: De moment s'ha presentat molt sorollosa, Natàlia. Gràcies i bon dia per la fotografia. Doncs del carrer al Parlament, perquè la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat disculpes per la infiltració d'agents dels Mossos a una assemblea de docents del sindicat CGT. De la seva banda, el director de la policia, Josep Lluís Trapero, ha anunciat que es farà una investigació per analitzar riscos i amenaces. Un anunci i unes disculpes, però, que no han convençut l'oposició. Ens ho explica tot plegat en Marc Dalmau.
6: Núria Parlon i Josep Lluís Trapero demanaven disculpes al·legant que va ser un operatiu mal dissenyat.
7: Demanat disculpes. I demanar disculpes al sindicat educatiu, en aquest cas de la CGT, insisteixo, no és una decisió de caràcter polític, no és una decisió que s'hagi pres des de l'àmbit polític, és una maniobra operativa mal plantejada.
6: Unes explicacions que no han valgut per l'oposició.
7: Demanem el cessament de Josep Lluís Trapero com a director de la policia, perquè considerem que són uns fets d'extremada gravetat, no poden tenir cabuda en democràcia, com és doncs, la infiltració de Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents.
8: El programa pilot de Mossos a les aules, per què era? Per gestionar una possible conflictivitat entre els alumnes o per controlar els mestres?
6: Parlon i Trapero asseguren que el Departament d'Interior obrirà una investigació per esclarir els fets, tenir més control sobre aquestes decisions i reforçar les tasques de mediació amb els agents socials.
1: Doncs d'infiltracions policials i de la compareixença de Parlon i Trapero ahir al Parlament en volem parlar tot seguit amb el diputat del PP al Parlament, Alberto Villagrasa. Senyor Villagrasa, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
9: Hola, bon dia, Elena.
1: Des del Partit Popular vau defensar ahir que els Mossos han d'actuar en contextos de conflictivitat social. També era legítima aquesta infiltració en una assemblea de docents, com és el cas. On queden els drets sindicals d'aquests mestres?
9: A ver, las unidades de información en Mossos d'Esquadra lo que tienen que hacer es conseguir información. Y yo entiendo que cualquier actuación que realiza la policía está dentro de la legalidad. El problema viene de que ayer Interior no explicó la verdad. Es decir, hace unas semanas hubo otra serie de convocatorias de manifestación y no fueron comunicadas y, por tanto, iban a ciegas. Les faltaba información. ¿Que la actuación fue torpe? Seguramente fue muy torpe porque al final dejaron expuestas a dos Mossos d'Esquadra, las han dejado vendidas, las han dejado pecho descubierto y fue muy torpe la actuación. Pero sí que es verdad que las unidades de información lo que tienen que hacer es conseguir información para que todo pueda discurrir de forma, si no la tienen, que las manifestaciones y las concentraciones puedan discurrir con normalidad, de forma pacífica. Y que igual existe el derecho a participar o hacer a huelga o una manifestación, existe el derecho a no querer participar. Y también existe el derecho a poder moverse libremente. Yo creo que lo que ocurrió en algunas carreteras, en Manresa, Sardañola, Montornès, Manresa, Mataró, eso no es legal. Y por tanto les faltaba información e interrumpir una infraestructura básica y crítica como son las carreteras, las autopistas, no está dentro del derecho a manifestación. Otra cosa es lo que usted me comentaba, ¿es legal o no es legal? Yo entiendo que siempre la policía actúa dentro de la legalidad y necesita tener información precisamente para que aquellas concentraciones y manifestaciones se puedan realizar de forma pacífica y respetando el derecho de todos.
1: De tota manera, vostè em diu que li sembla que és legal, però han sortit una associació d'advocats d'Osona que diuen que s'han vulnerat i greument drets fonamentals. No sé si això també s'hauria de preservar.
9: La policía preserva muy bien y defiende muy bien lo que son los derechos fundamentales. Que la actuación fue torpe, evidentemente. Que si posiblemente había otros medios de conseguir información, seguro. Pero al final el que tiene que dictaminar si se ha vulnerado derechos fundamentales o no es un juez. Yo puedo opinar, la Asociación de Abogados Usona puede opinar, pero al final quien va a dictaminar es un juez, que normalmente la policía preserva muy bien la información que tiene y no hace uso y abuso de esa información de forma indebida.
1: No sé si tot són opinions, però en tot cas no domino jo les lleis com per qüestionar-ho. En tot cas, insisteixo, hi ha uns jutges que tenen unes lleis i que parlen, en tot cas, de drets reconeguts com el de reunió, llibertat sindical i de vaga. En tot cas, sí. Vostès han estat... Vostè també parla de torpesa, però crec que, tot i aquesta torpesa, són l'única formació al costat de Vox que no han demanat, en principi, cap responsabilitat política ni cap dimissió, ni cap cessament.
9: Lo hemos hecho por responsabilidad, porque al final lo primero que se tiene que hacer es, como usted muy bien comentaba, poder esclarecer qué es lo que ha sucedido, qué ha salido mal, y también es verdad que las entidades sociales tienen que participar en el pase de información para que estas cosas no sucedan. Es decir, si yo organizo una manifestación, tengo que comunicarlo a la administración, yo decir por dónde vamos a pasar y ya está, no pasa nada. Lo que puede ser es que se corten carreteras, que no es un derecho que entra dentro del derecho fundamental de la manifestación, no existe eso. O sea, el cortar carreteras es un delito, que está en el Código Penal. El interrumpir una infraestructura básica o crítica como son las autopistas es un delito. Pero yo creo que al final lo que hay que hacer es que la consellera ejerza de consellera, que lidere. Y el director general, que haga de director general. Y el director general no es el conseller y tiene que ser el director general, y la consellera que lidere. Y si se ha cometido algún exceso, pues existen las herramientas procesales y reglamentarias suficientes como para poder reconocer ese exceso y llevarlo a los tribunales si hace falta.
1: Alberto Villagrasa, gràcies per atendre'ns aquest matí. Que vagi molt bé, bon dia.
9: Molt bé, Elena, gràcies.
1: Deu minuts per arribar a les 9. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, vol eliminar els creuers d'escala a la ciutat perquè diu fan un ús intensiu de l'espai públic i no generen ingressos. Així ho ha anunciat en una entrevista a BTV, on ha assegurat que encarirà la taxa turística per desincentivar aquests creuers. Diu que l'any que ve ja es doblarà la taxa que paguen els creueristes, de 4 a 8 euros per persona, però que l'objectiu és encarir-la encara més en el futur, una decisió que hauria de passar pel ple i que necessitaria també el vistiplau de la Generalitat.
10: La meva determinació, el meu objectiu, és reduir a zero les escales de creuers a la ciutat de Barcelona en els propers anys. I crec que hem de començar a prendre decisions valentes. Nosaltres proposarem pujar-lo de cop perquè entri en vigor ja l'any que ve, és a dir, pujar de 4 a 8 euros. I a més, després d'haver parlat amb el govern de Catalunya, volem proposar també que es destopin aquests 8 euros perquè ens permetin pujar encara més la fiscalitat dels creuers d'escala.
1: Nissan i el comitè d'empresa tornen a seure avui a la taula de mediació que ha de ser clau per aclarir si l'ERO que afecta 211 treballadors dels centres del Prat i la Zona Franca està ben plantejat. Els sindicats denuncien defectes de forma des del primer dia. Asseguren que Nissan no va facilitar tota la informació obligatòria ni va coordinar correctament el procés amb altres plantes europees. Ho ha explicat al Notícies en Xarxa Joan Carles Yepes, coordinador de la secció sindical UGT FICA a Nissan.
11: Demanarem la documentació que acrediti que es van fer aquest tipus de reunió i quina va ser la resolució, i en cas que no s'hagi fet, exigirem que s'iniciï aquest període de consultes a nivell de comitè europeu abans de començar el propi conflicte, procés aquí negociador aquí a Barcelona.
1: I abans dels esports us expliquem que la Unicorns Party XXL convertirà Roquetes aquest dissabte en l'epicentre de l'orgull rural a les Terres de l'Ebre, amb una jornada festiva i reivindicativa emmarcada en la commemoració del 17M, el Dia Mundial contra la LGTBI-fòbia. La festa ampliarà format i programació amb música, espectacles i activisme per reforçar la visibilitat d'aquest col·lectiu en entorns rurals. Roger Font és president de l'associació OK Productions.
12: En el context de discursos d'odi creixents i que a més s'institucionalitzen a través de partits d'ultradreta, veiem com moltes vegades això fa que algunes persones ataquin murals com aquest, el de la visibilitat trans, que ha patit fins a 3 atacs diferents, i per tant és més que mai necessari, més enllà del context històric del 17 de maig, del Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia, commemorar aquest dia, ser més contundents amb la nostra resposta i ocupar més espais i ser més visibles com a col·lectiu.
1: Doncs arribarem avui a l'hora en punt amb els esports i amb la Cristina Álvarez. Cristina, molt bon dia.
13: Bon dia.
1: L'Espanyol que aconsegueix l'esperada victòria que l'apropa a la permanència.
13: Sí, més de 4 mesos després de l'última victòria, finalment aquesta va arribar ahir a Cornellà al Prat. Va ser davant l'Atlètic Club per 2-0, un resultat que allunya els blanquiblaus del descens. Han estat 18 jornades sense guanyar. Ahir, finalment, l'Espanyol es va imposar amb 2 gols a la segona meitat. Pere Milla va obrir la llauna en el minut 69 i Quique García, ja l'afegit, va sentenciar una victòria que permet als espanyolistes acaronar la permanència. Pol Lozano destaca que l'equip ha recuperat les bones sensacions.
14: Durant tota la temporada crec que hem fet coses molt bones, no com per estar tantes jornades sense guanyar. Jo crec que avui hem tornat a lo que vam ser la primera volta, jo crec, amb intensitat. Jugant a futbol, que al final havíem perdut una miqueta aquesta confiança. Sabem que això no està acabat, ni molt menys. Al final som un grup jove, que el que volem és jugar a primera divisió i fins que això no s'acabi no pararem.
13: Després de 2 dies de celebracions pel títol de Lliga, el Barça ha perdut contra l'Alavés, que també lluita per continuar a primera. Els blaugranes, amb un equip ple de suplents, van acabar perdent per un gol d'Ibrahim Diabaté, encaixat abans del descans. Amb la derrota, el Barça ja no té opcions d'arribar als 100 punts a la Lliga. Dani Olmo acceptava que havien fet un mal partit.
15: No quedem contents d'aquest partit, tot i que ho hem intentat. Al final no ha pogut ser, una falta de concentració a l'últim minut de la primera part. Era l'única manera més o menys que ens podíem fer mal, però bueno, ho hem intentat, no ha pogut ser.
13: amb els partits disputats fins ara i a l'espera que es completi la jornada 36. Aquesta nit l'Espanyol s'escapa de la zona més perillosa i se situa a la 14a posició amb 42 punts, 3 per sobre del Llevant, que és el primer equip en descens. La victòria de l'Alavés ha fet caure el Girona a la penúltima plaça. Els blanquivermells, però, amb un partit menys, sortiran de les darreres posicions si puntuen avui a Montilivi. I és que els de Mitchell reben la Reial Societat a partir de les 8 en un duel vital per les aspiracions de salvar la categoria. L'equip gironí confia en fer un bon paper davant un conjunt donostiarra que ja no s'hi juga res per evitar haver d'anar al Metropolitano diumenge en un partit a cara o creu. L'autor de l'empat a Vallecas és Tuani, que no s'ha entrenat amb el grup, podria tornar a jugar infiltrat. Per a Mitchell aquest és el partit més important de la història recent del club.
16: Està clar, és la nostra situació i hem de sortir d'ella, fent demà un partit de màxima necessitat. Per mi és un dels partits més importants de la història del Girona. El més important és fer moltes coses al camp, amb molta energia, ser molt dinàmics, ser capaços de córrer, ser capaços de generar, d'anar cap endavant.
13: A la Lliga CB de bàsquet, victòria del Barça contra el Granada. Va guanyar per 98-101 i condemna l'equip andalús al descens. És la quarta victòria seguida dels blaugranes que pugnen per la segona plaça de cara al play-off. Panther amb 19 punts i Hernán Gómez amb 18 i un 24 de valoració van ser els jugadors més destacats. I el Haiopos Lleida no va poder aturar el Breogán i va caure a la pista gallega per 114-87. Un mal segon quart va condemnar els del Segrià, que van arribar al descans amb un desavantatge de 25 punts. Una diferència que ja no van poder jugar en la segona meitat. Un Lleida que té dos partits sobre el descens, queden tres jornades pràcticament salvats. Encara falta una miqueta, però.
1: Molt bé, ens n'alegrem, doncs. Gràcies, Cristina.
13: Que vagi bé.
1: Fins demà. Nosaltres marxem, ho deixem aquí, però molt pendents, està clar, d'aquesta taula sectorial que ha de reunir avui, d'aquí a mitja hora aproximadament, els sindicats de l'ensenyament i educació, tot esperant que s'arribi a un acord i es posi punt final a aquest cicle de manifestacions i de vagues. Adéu-siau, que vagi bé, fins demà.

0: La xarxa de comunicació local.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Braseria La Bolera.
3: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
2: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
3: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
2: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
3: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
2: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
4: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
5: Health in Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
6: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
5: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
6: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
5: Club Health in Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
6: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
7: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
8: T'espero el dimarts, a les 12 del migdia, a Ràdio Sant Cugat.
7: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
1: Ràdio Sant Cugat.
9: La música de tots els temps, a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia. Són les 9.
1: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
2: Salutacions, us parla Pau Vázquez. Comencem a fer un repàs de l'actualitat informativa de Sant Cugat del Vallès.
0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

0: L'Anna, la Sara, la Laia, el Sergi, la Sílvia i la Camil estan asseguts tots junts al costat de l'hort urbà de l'escola Pins del Vallès. Tots ells tenen la mirada fixa en un objecte molt concret, el quadern de camp que han fet conjuntament amb els seus companys de sisè de primària, que després de setmanes, sent només un projecte, s'ha acabat convertint en una realitat. Un quadern de camp és una llibreta on la persona que l'elabora i pot fer dibuixos, lletres o el que vulgui. És lliure. Es tracta d'un espai on es recull el que sents, el que penses, el que observes, el que passa a la natura. Explica Yolanda Berengueres, educadora ambiental del Pins del Vallès, de l'associació Ulurpa. Així, els alumnes de sisè del Pins han plasmat en diferents pàgines tot un seguit de continguts relacionats amb l'entorn natural, de manera que els serveixi com a guia per poder consultar en qualsevol moment. Aquest treball els ha permès, diu Berengueres, a treballar una mica el vocabulari i l'alfabetització científica per poder fer un quadern de camp una mica més rigorós. Junts per Sant Cugat i Avenç Nacionalista s'han reunit per explorar una possible coalició de cara a les eleccions municipals del 2027, segons ha pogut saber Cugat Mèdia. A la trobada per explorar aquesta possible coalició i que s'ha celebrat a l'hotel Sant Cugat, hi van assistir l'alcalde Josep Maria Vallès, el tinent d'alcaldia Jordi Puigneró, la presidenta de Junts per Sant Cugat, Marta Canes, l'alcaldable d'Avenç Nacionalista a Sant Cugat, Lluís Fernández de la, i Sergi Parramon, impulsor de la plataforma i regidor a Manresa. La plataforma va desembarcar a Sant Cugat el febrer d'aquest any, de la mà de Lluís Fernández de la, amb l'objectiu, diuen, d'aglutinar l'espai del centre dreta catalanista. Un moviment que va néixer a Manresa impulsat per Sergi Perramon, candidat del Front Nacional de Catalunya a les eleccions municipals del 2023, on va obtenir dos regidors. El desembre del 25, Perramon va distanciar-se del partit d'extrema dreta per presentar una nova marca amb què pretenia reunir nacionalistes i independentistes des del municipalisme. Avenç Nacionalista ara espera una resposta de Junts abans de l'estiu per materialitzar la coalició o concórrer per separat a les eleccions municipals. Una de les seves condicions per al pacte és poder participar activament del programa electoral. La plataforma també aspira a presentar candidatura unitària a Valldoreix. A Sant Cugat, de moment, el projecte suma perfils procedents precisament del Front Nacional de Catalunya, de Convergents i altres espais del sobiranisme local. Entre els noms vinculats al projecte i el nom de Remei Gómez, Jordi Samà i Joan Abad. També compten amb el suport de persones vinculades a l'Assemblea Nacional Catalana, l'ANC, i membres de la societat civil santcugatenca. I l'Ajuntament de Sant Cugat ha presentat aquest dimecres la campanya Espais Més Naturals, Sant Cugat Saludable, una iniciativa per donar a conèixer el model de gestió sostenible dels parcs i jardins municipals. La proposta vol explicar a la ciutadania els canvis que s'han anat aplicant en els darrers anys en el manteniment dels espais verds, amb l'objectiu de potenciar la biodiversitat, reduir el consum d'aigua i adaptar la ciutat als efectes del canvi climàtic. L'alcalde Josep Maria Vallès ha reivindicat l'entorn natural i els espais verds urbans com un dels pilars del model de ciutat i ha recordat que Sant Cugat compta amb prop de 300 hectàrees de parcs i jardins. L'alcalde ha assegurat que la ciutat ha hagut d'adaptar-se i donar resposta al canvi climàtic apostant per més biodiversitat i per unes zones verdes més saludables tant per al medi com per a les persones. La tinent de l'Alcaldia de Medi Ambient, Cristina Paraire, per la seva banda, ha destacat que la iniciativa neix amb la voluntat de compartir com s'ha anat transformant aquest model de gestió per permetre que durin durant molts més anys. La campanya inclou elements informatius efímers instal·lats a diferents punts de la ciutat, així com cartells permanents per explicar actuacions concretes. I el projecte del futur barri de Can Ametller ha estat el protagonista de la tertúlia política de Ràdio Sant Cugat, que ha tingut lloc aquest dimecres. Una tertúlia que ha posat sobre la taula principalment les diferències que tenen els grups municipals a l'hora d'entendre el creixement de la ciutat. En aquest sentit, els grups amb representació al ple coincideixen en la necessitat de construir més habitatge assequible per evitar que la ciutadania hagi de marxar de la ciutat, però expressen dubtes sobre la mobilitat, els serveis, la viabilitat econòmica i el model urbanístic del desenvolupament. Per part de Junts, el tinent d'alcaldia d'Economia, Carles Brugueroles, ha assegurat que el projecte representa una passa endavant davant una problemàtica que considera prioritària, que és que intentar que la gent de Sant Cugat no hagi de marxar de la seva ciutat. Des d'Esquerra, el tinent d'alcaldia de Drets, Bernat Picornell, ha afirmat que Sant Cugat expulsa i assegura que milers de persones cada any han de marxar de la ciutat i, per tant, defensa la proposta de que n'ametllem. Per part del PSC, el Jordi Menéndez considera que l'inici de la redacció del projecte és una bona notícia, però el socialista interpreta també el moviment del govern com una rectificació després de 3 anys de paràlisi. Per part del regidor del PP, Alfredo Bergua, admet que el projecte sona bé, però alerta que Sant Cugat ja té un dèficit important d'equipaments, de manteniment i de molts serveis. Per part de la CUP, Marco Simarro ha valorat positivament que hi hagi novetats del projecte després de 3 anys, però assegura que hi ha moltes preguntes encara obertes. I finalment, l'assessor de Vox, José Manuel Arias, considera que sobre el paper el projecte està molt bé i veu positiu que 3.200 habitatges siguin de protecció oficial. Amb aquesta notícia acabem. Com sempre, recordem que totes aquestes notícies i més les poden trobar a www.cugat.cat, també les nostres xarxes socials, al Facebook, a X, a Instagram. També tenim un servei de WhatsApp amb les últimes hores i les notícies més destacades del dia. I a la ràdio, com sempre, al 91.5 de la FM.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: Infopodcast, Sant Cugat.
3: Salutacions, us parla Sara Vella i avui a l'Infopodcast repassarem les notícies més importants del dia. L'Anna, la Sara, la Laia, el Sergi, la Sílvia i la Camila estan asseguts al costat de l'hort urbà de l'escola Pins del Vallès. Tots ells tenen la mirada fixa en un objecte molt concret, el quadern de camp que han fet conjuntament amb els seus companys de 6è de primària, que després de setmanes sent només un projecte s'ha convertit en una realitat. Un quadern de camp és una llibreta on la persona que l'elabora hi pot fer dibuixos, lletres o el que vulgui. Es tracta d'un espai on recollir el que se sent, el que es pensa, el que s'observa, el que passa a la natura. Així ho explica Yolanda Berengueras, educadora ambiental del Pins del Vallès de l'associació L'Urpa. Així, els alumnes de 6è del Pins han plasmat en diferents pàgines tot un seguit de continguts relacionats amb l'entorn natural, de manera que els servirà com a guia per poder consultar en qualsevol moment. Aquest treball els ha permès treballar una mica el vocabulari i l'alfabetització científica per poder fer un quadern de camp una mica rigorós que també els servirà com a record de l'últim any que han passat al centre. Junts per Sant Cugat i Avenç Nacionalistes s'han reunit per explorar una possible coalició de cara a les eleccions municipals de 2027. A la trobada celebrada a l'Hotel Sant Cugat hi van assistir l'alcalde Josep Maria Vallès, el tinent d'alcaldia Jordi Puigneró, la presidenta de Junts per Sant Cugat Marta Canes, l'alcaldable d'Avenç Nacionalistes Sant Cugat Lluís Fernández Alà i l'impulsor de la plataforma Sergi Perramon. La plataforma Avenç Nacionalista va desembarcar a Sant Cugat el febrer d'aquest any de la mà de Lluís Fernández Alà amb l'objectiu d'aglutinar l'espai de centre dreta catalanista. Aquest moviment va néixer a Manresa, impulsat per Sergi Perramon, candidat del Front Nacional de Catalunya a les eleccions de 2023, on va obtenir 2 regidors a Manresa. Al desembre de 2025, Perramon va distanciar-se del partit d'extrema dreta per presentar una nova marca amb què pretenia reunir nacionalistes independentistes des del municipalisme. Avenç Nacionalista aspira a una resposta de Junts abans de l'estiu per materialitzar la coalició o concórrer per separat a les municipals. I pel que fa a l'activitat destacada, l'Ateneu Sant Cugatenc acull una nova sessió del cicle Cugat Negre amb la presentació a les 7 del vespre a la sala d'actes de l'Enjambre, a la sala d'actes, perdó, de l'exposició Enjambre, de Carla de la Fuente. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
2: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
1: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
2: Perquè la teva salut és el nostre futur.
1: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
3: Ara també pots viure els petits camaleons a la Sala Apolo.
4: La música es viu en família en el cicle de concerts de Petits Camaleons.
3: Després de l'èxit dels Catarres, Blaumut i en Bauca, arriba la matinal amb Miqui Núñez. Tota l'essència del festival Petits Camaleons en un format ideal per compartir en família.
4: Consulta tota la informació i compra les entrades a petitscamaleons.com.

0: I tu què tries?
1: Visita jatrio.cat.
2: Nosaltres.
3: Nosaltres som feliços.
4: Nosaltres som així.
5: Nosaltres, un programa de ràdio mensual amb el grup Catalònia Fundació Creativa, que treballa amb persones amb discapacitat intel·lectual o trastorn de conducta.
6: Benvinguts una altra vegada al programa de ràdio d'Espassur Valldoreix. Avui entrevistarem el Francesc Orella.
7: La entrevista de este mes la dedicamos a una de las modelos y presentadoras más destacadas de nuestra localidad.
8: Me parece súper elegante, un coche de color cava. ¿A ti te gusta el color cava, Miguel?
9: Sí.
8: Hombre.
6: Avui entrevistarem a la Gemma Mengual.
8: De festa un dia amb les amigues també, si podíem.
9: Igual que jo.
8: Clar que sí, s'ha de fer això, s'ha de fer.
5: Nosaltres, cada mes, a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
2: Nosaltres som genials.
10: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
11: De dilluns a dissabte t'apropem Sant Cugat a la teva ràdio.
12: Continguts en xarxa.

0: continguts en xarxa.
1: Hora Sant Cugat és un contenidor radiofònic de continguts santcugatencs.

0: rellotge.
1: Doncs tornem a tenir aquí l'Helena Minuesa per parlar de l'educació i de l'art. I en aquest cas ve a parlar d'una cosa que és ben bé la seva especialitat, és l'educació, bueno, el patrimoni cultural, que és el que ha vertebrat la seva carrera. Helena, estàs contenta de tractar aquest tema avui?
2: Bé, Sara, avui podríem dir que vinc amb especial il·lusió perquè, com bé dius, és el meu tema, o sigui, allò que em fa vibrar, diguéssim.
1: Sí, sí, sí. Comencem pel principi, perquè parlem de patrimoni i a vegades no sabem si ens referim a les persones, als monuments, a la cultura popular. Què és el patrimoni?
2: Bé, Sara, doncs sí, el patrimoni realment és un concepte molt eteri, molt ambigu, que sembla molt ampli, no? Però en realitat és una cosa tan bonica com el nostre llegat, allò que heredem de les persones que ens van precedir i que d'alguna manera ens expliquen doncs, qui som, tant com individus com a col·lectiu, i no només qui som, sinó també ens ajuda a saber com projectar-nos cap al futur. Per tant, el patrimoni es pot resumir com un llegat no només material, els monuments, els objectes, les peces artístiques, tot això és patrimoni, però també aquesta immaterialitat, aquest patrimoni que no és tangible, que és intangible. Podríem parlar, Sara, de cançons, de tradicions, no? De festes populars, també són patrimoni. També és patrimoni la llengua, la nostra manera de comunicar-nos. És a dir, que el patrimoni, com veus, és quelcom molt ampli i que d'alguna manera parla de nosaltres.
1: Existeix algun museu on es pugui reunir tot aquest patrimoni més immaterial?
2: Sí, de fet, hi ha museus dedicats a les cultures del món, hi ha museus etnològics, antropològics, que posen el focus sobretot en parlar no tant de les peces o de la cosa més material, més monumental, sinó de les persones i de la manera que tenen de relacionar-se les persones. Avui, per això, el que posarem al focus, Sara, i com que hem estat també treballant com el pensament crític, no? Portat a l'aula i a l'educació, m'agradaria posar el focus en el que és l'educació patrimonial, que és una disciplina, és una professió que, al meu parer, no ha tingut, a dia d'avui encara, la reconeixença, el prestigi que se li hauria de donar. I, en definitiva, l'educació patrimonial és un recurs, és un enfocament educatiu que el que fa és connectar aquells significats que aparentment poden estar ocults en el patrimoni i fer-los intel·ligibles, fer-los amens, fer-los desxifrables per les persones. Dit d'una manera que potser ens entenguem millor, Sara, és l'educació patrimonial és explicar allò que vol significar el patrimoni d'una manera que arribi a la gent, no? Doncs la persona que és educadora patrimonial el que farà serà col·locar-se davant d'una obra d'art, per exemple, i explicar-la al públic de manera que connecti realment amb aquest públic. És un art, com deia abans, és una disciplina i molts cops penso que a dia d'avui no se l'ha prestigiat o no se l'ha reconegut suficient.
1: D'acord.
2: Per contextualitzar una mica, si em deixa, Sara, la interpretació del patrimoni, el que és l'educació patrimonial, té ja una tradició extensa. Estem parlant de que Freeman Tilden, americà, un traductor, intèrpret americà, que va néixer a principis del segle... a finals del segle XIX, perdona, el 1883. El Freeman Tilden ja va establir quins eren els principis i teories pels quals s'ha de fer la interpretació del patrimoni d'una manera vivencial, que connecti amb les persones, que realment sigui significativa, amena, amb la gent que tenim al davant i a qui ens volem doncs, dirigir. Per tant, no estem parlant que l'educació patrimonial sigui quelcom que ens hàgim inventat avui, sinó que ja té un recorregut interessant, perquè el Freeman Tilden doncs, ens en parlava ja el 1957, quan va publicar el seu primer llibre.
1: Doncs aviam si anem integrant aquests principis que va dir, no? Perquè si dius que encara avui no se la reconeix prou, doncs ja comença a ser hora.
2: Sí, anem una mica tard. D'alguna manera, l'educació patrimonial se l'ha entès, jo crec que de forma errònia, com aquell bolet, aquella sortida a bolet que fem, sobretot, tu recordaràs bé, Sara, no? Quan de petites ens portaven al museu, que quedava com una sortida extraescolar, quasi bé, dins del currículum, eh? Ens portaven al museu, al Caixa Fòrum o al Museu d'Història de Catalunya, però, al meu parer, a dia d'avui, aquestes sortides queden com molt anecdòtiques o molt supèrflues i no estan del tot integrades dins del que seria el currículum escolar. O sigui, no es treballen de forma integrada amb tot allò que els alumnes aprenen, sinó que, al final, anar al museu és una experiència més...
1: És un dia de festa.
2: És un dia de festa com podem anar a la fàbrica de la Coca-Cola. Sí. Entén-me, o sigui, parlant una mica... així com de forma clara.
1: Quan en realitat podries dedicar unes sessions abans de preparar-ho una mica, inclús al tornar a repassar el que s'ha vist a la,
2: correcte,
1: la sortida.
2: Correcte. De fet, l'educació patrimonial el que reivindica és que tot allò que no es pot tractar o treballar dins de l'aula, és a dir, hi ha monuments, hi ha objectes, hi ha peces d'art que no les tenim a l'aula i que ens parlen de quelcom essencial vinculat a la matèria. Tu pots posar un PowerPoint amb unes imatges a l'aula que et parlin, doncs, de...
1: De Guernica, de la Mona Lisa.
2: Perfecte, exacte. Però tenir un Guernica, tenir una Mona Lisa o tenir un Pantocràtor de Taüll, no?, davant teu... et provoca uns sentiments, unes sensacions, unes emocions que si l'intèrpret, que si l'educador patrimonial ho sap canalitzar bé, segurament l'aprenentatge serà molt més significatiu que observar aquella obra en un PowerPoint projectada. Mm-hmm. Val? D'aquí ve la importància de l'educació patrimonial. És a dir, no podem ser els educadors patrimonials simples anècdotes que passen dins del currículum, sinó que s'ha d'aconseguir entendre que també forma part del procés d'aprenentatge a l'anar a un museu o al descobrir una obra d'art, al descobrir un objecte d'una forma que interpel·li molt més a la persona, no? És difícil perquè al final no... Jo crec que també a dia d'avui no s'està donant aquest espai. Mm-hmm. El que deies tu ara, Sara, que és molt interessant, si volem treballar-ho de forma real i que tingui un impacte per la persona, hauríem de treballar-ho prèviament, posteriorment, hauríem de tenir temps i recursos, no? Mm-hmm. I com estan les aules a dia d'avui, amb tot el que està passant a nivell, doncs, de mestres, les reivindicacions de més recursos, les aules cada vegada més diverses i amb més complexitat. Clar, això costa, no? Costa trobar l'encaix per treballar l'educació patrimonial, que al final el que requereix és temps i també requereix, doncs, una certa reivindicació i dir, no, és que això no és una sortida més del currículum, sinó que forma part de l'aprenentatge. Mm-hmm. Llavors, una mica per treballar-ho, sí que crec que ens pot servir el pensar per què ens serveix. Per què ens serveix connectar amb una obra d'art, amb un objecte que es trobi en una vitrina d'un museu, o simplement amb un monument que al final poden ser, imaginem-nos, unes runes, no?, les runes d'Empúries. Doncs, per què ens serveix això? Al final podem dir, mira, anem a aquest lloc, ens ho expliquen, ens transmeten un contingut, el memoritzem i ja està. A mi m'agrada pensar que tot això ens ajuda a pensar en els valors universals. Els valors universals s'entenen com aquelles emocions, aquelles sensacions, ara, que ens uneixen com a persones, no? Més que ens separen, ens uneixen. Parlem de què és tenir por, què és tenir fred, què és l'alegria, què és la tristesa, què és passar gana. Val? Això són valors que, siguis qui siguis, vinguis d'on vinguis, siguis un romà de l'època gloriosa romana o siguis una persona que viu a Sant Cugat a dia d'avui, aquests valors els tens.
1: Crec que hi ha una cançó de Manel que parla d'això.
2: Sí, és veritat, no recordo el nom, però m'agrada molt.
1: Algú del romanç.
2: Algú del romanç. Si hagués nascut a Roma, sí. Oi? Ostres, és veritat, és molt bona aquesta cançó. Doncs em va molt bé aquesta cançó, perquè en realitat, clar, el que parla, del que parla aquesta cançó, és de que, independentment de l'època en què hagis nascut, potser fa 2.000 anys,
1: sí.
2: El romà de fa 2.000 anys sentia amor quan s'enamorava, tenia segurament por a què passaria l'endemà si no tenia diners o menjar per la seva família, oi? Tot això sí. Són universals. I el patrimoni ens serveix per treballar els universals, perquè al final, quan tu imagina't que t'expliquen en un museu d'història de Catalunya, no? T'ensenyen una cartilla de racionament dels anys de la postguerra, no? A Catalunya. T'ensenyen un paper que està trucalat i que hi ha com uns cupons que posen farina, sucre, no? Si no hi ha cap persona, Sara, que faci d'intèrpret o que et guiï en el coneixement, en desxifrar aquest contingut d'una forma emocional, és a dir, això va ser una cartilla de racionament que la gent de la postguerra utilitzava perquè no podien accedir al supermercat com accedim avui en dia, sinó que hi havia tanta gana i tanta misèria que s'havia de racionalitzar fins i tot la farina, o fins i tot el pa o el sucre, no? Llavors, depenent de com aquesta persona et faci arribar aquest contingut, tu empatitzaràs d'una manera o altra amb aquests valors universals.
1: Sí.
2: No? I t'ho poden explicar, doncs, això és una cartella de racionament que es va utilitzar durant la postguerra d'una forma molt acadèmica.
1: Sí, i freda.
2: Correcte. I que tu te'n vagis del Museu d'Història pensant, ok, però ja mai més. Potser mai més arribaré a trepitjar un museu a la meva vida, perquè... O aconseguir que a través de l'educació patrimonial i a través d'un art d'oratòria, de retòrica, d'empatitzar, de mirar els ulls de les persones, de connectar amb aquests universals que segur que han sentit en algun moment de la seva vida, com és, tinc gana, no? Per sort, vivim en una societat que... Moltes societats sí que ho viuen. Nosaltres tenim la sort de no passar gana a dia d'avui, però si realment aquesta persona és professional i és capaç de desxifrar aquests universals, jo crec que haurem realment tingut èxit amb la voluntat educadora de la visita. Amb una simple fulla de paper, Sara, que al final no és tant l'objecte en si, no és tant el valor econòmic que pugui tenir aquella cartilla de racionament, sinó el que significa, el significat ocult. I d'aquí la importància de saber desxifrar aquests significats ocults. I més enllà dels valors universals que tot això ens provoca o que tot això ens fa treballar, d'alguna manera també ens dignifica com a humanitat, ens acosta els uns als altres, perquè en un moment, Sara, on està tot tan polaritzat, on sembla que, ja ho hem treballat en diverses ocasions aquí, no?, en aquesta secció, on sembla que tot sigui o blanc o negre, on no ens escoltem, on els discursos neofeixistes estan a l'alça, penso que l'educació patrimonial el que pot fer és unir-nos, fer-nos escoltar els uns als altres, tenir al davant doncs, una classe d'alumnes que a través d'una obra d'art puguin fer una reflexió sobre què és la llibertat, què és poder expressar la teva opinió, què és poder defensar que les dones, en lloc d'estar treballant a casa, puguin realment també, a part de treballar a casa perquè ho seguim fent, puguin ocupar un lloc a la societat. Tots aquests, ja no parlo de valors, ja parlo també de idees, no? De pensament crític, de treballar al voltant d'una obra d'art, tot de valors i d'idees que ens puguin identificar també com a millor societat. Llavors, he dit moltes coses, però al cap i a la fi el que vull dir és que anar al museu, o anar a descobrir el patrimoni. No, ja, sempre parlem de museus, però també m'agrada parlar d'altres possibilitats, perquè...
1: Com, per exemple?
2: Centres d'interpretació, que potser no són ben bé el que ens imaginem de forma clàssica com a museu, no posen el focus en col·leccions o en peces, però interpreten, per exemple, un indret. T'expliquen, doncs... sobretot està molt enfocat també en patrimoni natural, en paisatges i en recuperar doncs, la naturalesa. Però, al cap i a la fi, el que volia dir és això, que més enllà de treballar valors, significats, idees, cal, això, no? Cal reivindicar aquest espai per integrar-lo com a una àrea de coneixement més. És a dir, no quedar-nos amb el projecte de sortida i treball d'un dia, com dèiem abans, no? Puc anar al museu com puc anar a la fàbrica de... amb tot el meu respecte, amb la a una fàbrica de...
1: De qualsevol producte.
2: De qualsevol producte, sí. Sinó que treballarem per integrar valors, per integrar idees i, d'alguna manera, també, importantíssim, per aprendre a observar. Anem molt ràpid, anem fent scroll a la pantalla del mòbil tot el dia. Ens arriben milions d'inputs, d'imatges, de sons, i l'educació patrimonial permet aquest moment de pausa, aquest moment inclús de silenci, de connectar amb una obra d'art, de connectar amb un monument, de connectar amb una peça de col·lecció, amb un objecte, de manera que tot baixi una mica de revolució i que no passi tot a través de la pantalla. Al final és també tornar a la materialitat. Fixa't en una anècdota que no sé si em queda temps per explicar-la, però sí, ho faré de forma breu. Sí, que a mi sempre em crida molt l'atenció. Els camps de concentració, quan tu els visites, una de les coses que més frepa la gent o que més la impacta, més enllà de, evidentment, doncs, les càmeres de gas i tot el que significa aquella monstruositat, és les muntanyes i muntanyes i muntanyes de sabates, de maletes, de joies, de cabells, que la gent veu en vitrines. Val? Si no existís l'educació patrimonial, Sara, si no existissin les persones que interpreten aquest significat i l'expliquen i el fan comprensible per les nostres ments de dia d'avui, del 2026, serien muntanyes de sabates, muntanyes de cabells, muntanyes de maletes. Però, com que hi ha una persona o diverses persones, gràcies a les quals s'interpreta, s'explica, es posa paraula i es posa valor i contingut allò que s'explica, podem entendre l'horror de la tragèdia que va significar l'Holocaust i que, malauradament, a dia d'avui segueixen seguint moltes altres desgràcies. Quina importància, doncs, la de poder significar-ho i dignificar també la feina de l'educació patrimonial, Sara.
1: I tant. A mi m'has convençut.
2: Gràcies.
1: Fins aviat, Helena.
2: Fins aviat.
0: Hora Sant Cugat és un contenidor radiofònic de continguts santcugatencs.
3: Continguts en xarxa.
4: Propostes en xarxa.
5: Tot i que la literatura o la pintura sovint tendeixen a representar el món rural de manera bucòlica i des de la perspectiva de les ciutats, la realitat és habitualment una mica més complexa del que imaginem. Per això el Museu Morera de Lleida qüestiona aquesta imatge romantitzada. L'abandonament del camp, l'hegemonia de les explotacions intensives, la sostenibilitat alimentària, la pèrdua de camps de conreu en benefici de les energies alternatives o el debat entre ciutat i camp són només algunes de les problemàtiques amb les quals conviu la pagesia catalana i que es contraposen a l'exposició Contrapastoral, Art i Pagesia, La mostra reuneix i contraposa obres històriques amb peces actuals per oferir-nos una nova perspectiva dels últims 150 anys del món rural a casa nostra. Una setantena d'obres de més de 50 artistes que dialoguen, creen contrapunts i tensions i mostren una evolució tan crítica com antropològica. Les podeu visitar fins a finals de setembre al Museu d'Art Modern i Contemporani de Lleida. Hi trobareu fotografies, pintures, escultures, cartells o audiovisuals que ens parlen del paisatge, de les lluites del camp, les dones pageses, la despoblació, l'especulació o la capitalització de la terra. Fins al 29 de setembre, exposició Contrapastoral, Art i Pagesia al Museu d'Art Modern i Contemporani de Lleida. Més informació a morera.paeria.cat.
0: Les veus de la ciutat, a Hora Sant Cugat.
6: Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
7: Avui va de la vaixella de guardar. Tens alguna vaixella guardada? D'aquelles que només surten per Nadal o quan ve alguna visita important a casa. Jo en tinc una. És una de molt especial. La vaixella de la Cartuja de Sevilla, amb aquells dibuixets delicats de color bordeus, molt bonica. Me la va regalar la meva mare fa un piló d'anys. I recordo que l'anava comprant de mica en mica fins a arribar a completar una vaixella que no li falta cap detall. La vaig posar a la vitrina del menjador, com si fos una vitrina d'un museu. No es podia tocar. No volia ni tocar-la, no sigui cas que es trenqués algun plat. I allà es va quedar durant un bon temps, fent bonic, fins que un dia vaig pensar, la vida passa com un estel fugaç i no saps mai què pot passar. Així que ha arribat el moment de fer servir la vaixella. I va ser com un ritual. La vaig netejar i la vaig passar directament a l'armari de la cuina, on hi ha els plats de diari. Era el moment de renovar. I així va ser com vaig decidir que res a guardar, que hem de gaudir el moment del que ens agrada. I vaig barrejar-la amb els plats de cada dia, amb gots diferents, amb coberts de tot i colori, i ara cada àpat és una petita festa. I sí, potser es trenca alguna peça, però mira tu, qui no en remena no en trenca. I parlant de trencar, et proposo una cosa. Aquesta setmana, trenca la rutina. Decora la taula amb flors o una fulla d'olivera, per exemple, o alguna cosa diferent del que facis habitualment. Compra un pa diferent i treu la vaixella de guardar. Fes-ho per tu, sense excuses. Perquè les coses boniques no són per guardar, són per viure-les.
0: Hora Sant Cugat és un programa de Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. Junts per Sant Cugat i Avenç Nacionalista s'han reunit per explorar una possible coalició de cara a les eleccions municipals del 2027, segons ha pogut saber Cugat Mèdia. A la trobada celebrada a l'Hotel Sant Cugat hi van assistir l'alcalde, Josep Maria Vallès, el tinent d'alcaldia, Jordi Puigneró, la presidenta de Junts per Sant Cugat, Marta Canes, l'alcaldable d'Avenç Nacionalista a Sant Cugat, Lluís Fernández de la, i Sergi Perramon, impulsor de la plataforma i regidor a Manresa. Avenç Nacionalista va desembarcar a Sant Cugat el febrer d'aquest any de la mà de l'A amb l'objectiu d'aglutinar l'espai de centre-dreta catalanista. Malgrat haver exhibit sintonia amb l'òrbita d'Aliança Catalana, el que considerava un actiu rellevant a Manresa, el març d'aquest any Perramon va acabar segellant una candidatura unitària amb Junts, sota les sigles Avancem Junts pel Canvi. Avenç Nacionalista espera una resposta de Junts abans de l'estiu per materialitzar la coalició o concórrer per separat a les municipals. L'Ajuntament de Sant Cugat ha presentat aquest dimecres la campanya Espais Més Naturals, Sant Cugat Saludable, una iniciativa per donar a conèixer el model de gestió sostenible dels parcs i jardins municipals. La proposta vol explicar a la ciutadania els canvis que s'han anat aplicant els darrers anys en el manteniment dels espais verds, amb l'objectiu de potenciar la biodiversitat, reduir el consum d'aigua i adaptar la ciutat als efectes del canvi climàtic. I el projecte del futur barri de Can Ametller ha estat el protagonista de la tertúlia política de Ràdio Sant Cugat, que ha tingut lloc aquest dimecres. Una tertúlia que ha posat sobre la taula principalment les diferències que tenen els grups municipals a l'hora d'entendre el creixement de la ciutat. En aquest sentit, els grups amb representació al ple coincideixen en la necessitat de construir més habitatge assequible per evitar que la ciutadania hagi de marxar de la ciutat, però expressen dubtes sobre la mobilitat, els serveis, la viabilitat econòmica i el model urbanístic de desenvolupament. I l'historiador i escriptor nord-americà Mark Bray visitarà Sant Cugat el dimecres 20 de maig per oferir una conferència oberta al públic sobre trumpisme i moviments antifeixistes als Estats Units. La xerrada tindrà lloc a les 6 de la tarda a la Sala Clavé de la Unió Centre Cultural en el marc de la presentació de la 41a edició del curs d'estiu de la Universitat Internacional de la Pau. L'acte, com dèiem, servirà per presentar aquest programa que enguany porta per títol El nou paradigma bel·licista, poder, discurs i seguretat en transformació. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Bon dia, són les 10:03 i això és el Faves Comptades.

Salutacions. Comencem al Faves Comptades. El magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat rebeu una salutació de l'equip del programa, conduït per Aiman Triqué, el control tècnic, i sota la batuta de Carme Reverte, de qui us parla Alba Triador. Avui és dijous, 14 de maig, i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients.

Començarem amb una bona dosi d'actualitat amb la tertúlia ciutadana. Avui amb tres florestans, la Rosa Díaz, de Lluís Ribas i el Juan Merino. Tot seguit ens endinsarem en les pàgines de Sugar Killer, la segona novel·la de la santcoatenca Mireia Llévenes. I després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat amb Carme Reverte al capdavant. Ho farem amb un polsim de salut. Amb la psicòloga Lara Weinberg reflexionarem sobre l'adolescència, una etapa vital de transformacions, de recerca d'identitat i també de reptes que sovint preocupen pares, mares i educadors. I afegirem una mica de cultura per conèixer els cicles dins la programació de prop que es fan als centres culturals polivalents, des dels Open Mix fins a les conferències al Xalet Negre o les ballades de swing a Can Quitèria. I per posar la cirereta al programa, en sèrie, farem un repàs per les estrenes que arriben a les plataformes aquesta setmana. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Contades.

0: I quan passen 6 minuts del punt de les 10, el Faves Contades comença a fer xup-xup amb la tertúlia. Una tertúlia, ja ho sabeu, que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui posarem el focus en el repte en l'envelliment de la població. Què suposa això? Com ens hem de gestionar? En quina situació es troba Sant Cugat? I quins equipaments necessita? Per fer-ho, ens acompanyen a l'estudi Ramon Bernils, el Juan Merino, veí activista de la Floresta. Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: A Lluís Ribas, artista. La Rosa li deia, no he vingut a la Floresta. Només fa 17 anys que hi és, diu.
2: Però és que com que jo guanyo tots, per això ho dic.
0: Ets la que tens més pedigrí florestal.
2: Sí.
0: I la Rosa Díaz, administrativa jubilada. Molt bon dia, benvinguts.
2: Bon dia.
0: Deia, quan preparava la tertúlia, que no havia sigut com volgut, dic, carai, si tinc tres florestans a la mateixa taula.
2: Sí, el que passa que són molt jovenets i no sé si podrem parlar dels grans.
1: Nosaltres encara són jovenets.
0: I com que teniu ja l'edat gairebé de la jubilació, trobant aquell llindar, i aquesta setmana sortia aquesta xifra del 20%, dic, escolta, doncs ho lligarem tot i parlarem de la Floresta i parlarem dels reptes que tenim com a societat. El Lluís ens ensenya el seu bastó. I és que la població de 65 anys i més ha arribat per primera vegada al 20% del total, és a dir, a una cinquena part del conjunt dels residents a Catalunya. Segons l'estadística contínua de població a data de l'1 d'abril del 2026, publicada aquest dijous per l'Institut Nacional d'Estadística, aquesta franja d'edat ha crescut de 35.557 habitants en els últims 12 mesos, cosa que representa pràcticament la meitat de la pujada de la població general. Alhora, per dir-ho d'alguna manera, l'altra cara de la moneda, tenim que el percentatge de menors de 15 anys continua caient i encadena 12 anys de caigudes consecutives. Si posem el focus a Sant Cugat, aquest percentatge és una mica menor. A Sant Cugat, la ciutat, la població de més de 65 anys és del 16% del total. Tot i així, aquelles franges que arriben, que es fan de 5 en 5 anys a l'informe de l'IDESCAT, són d'aquestes que són les més nombroses. Per tant, en els pròxims 5, 10, 15 anys creixerà exponencialment aquest percentatge de població. Per tant, tenim un repte social, tenim un repte demogràfic i tenim un repte polític, per dir-ho d'aquesta manera. La ciutat està preparada perquè quan aquests baby boomers, que se'ls diu ara, s'incorporin als més 65, al club dels més 65, donar una resposta perquè tothom pugui viure bé, pugui viure amb dignitat i amb les necessitats cobertes de tot tipus, socials, polítiques, de mobilitat...
1: No. Ras i curt. No estan preparats ara per assumir la gent, el percentatge aquest de la gent gran que hi ha a Sant Cugat. No estem preparats, tenim moltíssimes mancances, sobretot ara quan vingui el baby boom, i no s'estan fent res i no hi projectar res perquè faci, o sigui, serà pitjor. Mm-hmm. O
2: sigui, ja fa anys que es va darrere de que facin moltes coses que no fan. Prometen moltes coses moltes vegades. Sí, és que avui no tinc gaire veu, que estic...
0: Te l'aixec, posem-ho a mida.
2: Però falten moltes coses, sí.
3: Mira, jo l'altre dia vaig passar per Girona. Jo des de l'ho dic que no estan preparats, ni són conscients. Perquè si siguessin conscients, jo crec que els hi faria la cara de vergonya.
0: Creus que no hi ha consciència? Perquè al final no. Les dades les tenim.
3: No hi ha consciència. Mira, jo parlaré... Jo de la Floresta no moc gaire. Uh-huh. No moc gaire, estic la major part de temps al meu estudi. Parlaré del meu carrer. Al meu carrer, jo no puc, si tingués de baixar 100 metres avall, no puc fer-ho. Literalment no ho puc fer.
0: Per què, Lluís?
3: No hi ha aixeres. Les que hi ha estan rebentades, però no d'ara, de dos dies, no. D'anys. O sigui... ja no parlem de l'asfaltat, que l'asfaltat, a mi m'agradaria fer una pel·lícula de 100 metres, el que passa. Però jo, caminant hasta baix, no puc baixar. Em fotaria de cap. Home, doncs jo vull pensar que no ho saben, perquè si se sap i no s'arregla, és que no hi ha consciència.
2: I tampoc no pots agafar l'autobús, perquè segur que per allà no et deu passar.
3: Sí, per allà passa l'autobús.
2: Encara, doncs.
3: Per allà passa, sí.
1: Per allò... Que és un perill, que l'autobús passant per aquest carrer.
3: Bueno, això és un altre assumpte. Aquests carrers estrets, aquest autobús, no donaré la culpa als autobuseros, als conductors, no vull donar-la. Però és un perill a vegades. Jo m'he trobat amb el cotxe que és un perill. O sigui que està... la Floresta, així en general, per mi, jo crec que estem abandonats. I... Després, mira, jo rebo gent de fora. A mi quasi em fot vergonya que vinguin a casa. Perquè diuen, hòstia, on vius tu? Després, per altra banda, ens diuen que som la ciutat dels pijos. Sí, perquè l'altre dia vaig anar a Girona, escolta, vaig anar amb un fotomatón, i quan em va preguntar d'on ets tu, dic, de Sant Cugat, diu, hòstia, la terra dels pijos.
2: Ah, però una cosa és Sant Cugat, altra cosa és la Floresta.
3: Bueno, pues aquí,
2: molt diferent, eh?
3: Aquí està. No, no, però aquí està.
2: Sí, sí,
3: o sigui,
2: sí.
3: Aquest concepte,
2: la fama
3: però,
2: que tenim.
3: Sí, la fama, i llavors dic, no, no, escolta'm, jo visc a un barri de Sant Cugat i de pijos, sí que en deuen haver-hi, però des de l'ús visualment no diries que són terres pijos.
1: Hi ha una paraula que l'altra, la setmana passada, va haver-hi en el Consell de la Floresta. Vull dir-la perquè va ser una dona la que lo va dir. Podria haver sigut un home, podria haver sigut jo, o qualsevol, no? Però va dar en el clavo parlant de la Floresta i l'Esplana. Perquè nosaltres sempre parlem de la Floresta i l'Esplana, perquè sí, són germans. Sí.
4: La idiosincràcia és molt semblant.
1: Diu, la Floresta i l'Esplana, va dir textualment, la Floresta i l'Esplana són les rodalies de Sant Cugat.
2: Sí.
1: Lo va clavat. Per què? El juí estava parlant que de la seva casa no pot sortir. No n'hi ha voreres. Les que estan no se pot transitar per elles. Molta vegada no hi ha ni los guats
3: no.
1: Per poder baixar. Barreres arquitectòniques, res de res. No s'ha fet res. Jo puc dir que en 14 anys que jo me mou una mica per los casals això, no s'ha fet res. L'única cosa que s'ha fet a la Floresta, que entre la taula de la mobilitat reduïda i l'espai més 60, va ser treure el nou ascensor.
3: Sí.
1: Que ja veus també el resultat que ha donat, dos anys que portem parat l'ascensor,
3: sí.
1: I és que la gent no pot anar a la Floresta, no pot anar la gent que tenga una mobilitat reduïda, no poden anar els matrimonis que porten fill de cochecito, és més, les dones, la meva companya i totes, les que van, per exemple, a Sant Cugat a comprar Mercadona o van a Pirasol
2: amb el carro ple,
1: tenen que anar a les planes tornat
2: per l'altre cantó
1: per sortir per l'ascensor a l'altre. Així una mica així per sobre. Bueno, no s'ha fet res i no s'espera que se faci res. A la taula de la gent gran jo he tingut discussió amb el jefe de serveis d'aquí de l'Ajuntament, que nos va presentar el que era el plan de voreres per a Sant Cugat.
4: Uh-huh. El pla de voreres ja ha asfaltat, oi?
1: Sí,
4: que va presentar el govern.
1: I jo li vaig preguntar, bueno, la Floresta... No, és per a Sant Cugat. No, explica. Jo vull saber, perquè hi ha barris que ja han començat a treballar. Quina casualitat. No sé per què sempre comença a treballar per Sant Cugat. No comença...
2: Els barris sempre estan deixats.
1: Clar, què ocorre amb aquestes coses? Que no sé si és que s'acaba el pressupost o què, però mai arriben les reformes aquestes a la Floresta i les Planes.
3: Sí, però escolta'm, jo de pagar estic pagant el IBI regularment i no barat, eh?
1: No, ja. Bueno, tothom paguem.
3: I vull dir que, esclar, si els del centre paguen, jo també pago, eh?
1: És més, després d'aquesta conversa va sortir la senyora Pareira fent una declaració i que deien que sí, va dir que sí, que per la Floresta i les Planes hi ha un pressupost de 600.000 euros per fer la vorera.
2: I quant temps fa que han de fer la vorera i el camí cap a l'escola des del pont del diari i està aturat a fa...
1: Aquest és un projecte que fa 4 o 5 anys o més el temps, els anys que havia d'estar lluitant perquè se fes el camí escolar des del pont del diari fins a l'escola, estan els pressupostos fets. I sobre quan tu comences a parlar amb ell, te diu, no, si el que farem... Mira, tenim que fer això el camí... Digo, però això no va con el plan de vorera, tenim que fer el camí aquest... Bueno, i també he fet carrer. Digo, sí, vau fer en el ranxo El Paso, no sé per què,
3: sí.
1: Hi havia un forat allà i lo van arreglar.
2: Sí.
1: Però, escolta, pásate por el paseo, solamente pasas por el paseo de la Floresta, lo que es el tramo entre la curva aquella de la UREF,
2: només
1: que el trosset aquest des de la UREF fins abajo a la plaça, saps?
2: Sí.
1: Aquest trosset només, el tercer mundista, ja no te dic que passi per el meu carrer, per el carrer Sardana.
4: Clar, jo us volia preguntar, a Sant Cugat i la Floresta en concret, que és el que més coneixeu vosaltres, és una ciutat fàcil per envellir-hi? Però clar, em sembla que la resposta...
3: No.
2: A la Floresta jo trobo que...
3: La resposta,
2: sí. El problema que hi ha és que les cases estan molt disseminades, llavors per la
4: també
2: gent gran...
4: També és veritat que l'orografia de la Floresta
2: la
4: i les Planes...
2: És un problema el desplaçament, tu saps, per si volen venir allà al casal que està tocant a l'estació, la gent té problemes, com no tingui cotxe o tingui algú que els porti. Perquè l'autobús sí, fa un recorregut, però si no estàs a tocar per allà on passa l'autobús, ja no pots desplaçar-te.
4: I... Potser faltaria un autobús de barri, per entendre,
2: sí,
4: que es mogués només pel barri.
3: Sí.
2: O a demanda, com hi ha aquí a Can Barata.
1: No, falten més coses.
4: Segur?
2: Sí, home, sí.
1: No, vull dir, per això. En el pla director de la Floresta de l'any 2000, Ja estava especificat la reforma de los carrers i estaven los passatges. No s'ha fet res. El plan director de la floresta va començar fet només que la part que van començar, la part de des de la, de la del camí de Capella fins a carrer Sant Feliu, penso que va ser, allà al costat del, de la Diputació. I ja l'Ajuntament no va continuar con el plan de reorganitzar la, la floresta. Se va parar perquè van perdre els dos judicis que van tindre nosaltres amb, amb l'Ajuntament. Ahí se contemplaba todo, la comunicación entre las distintas carreras, el distintos carreras por los pasajes, arreglar todos los pasajes, fe el plan de viabilidad de la floresta, que pasé los autobuses y todo por las cantonadas, ¿no? Y el interior solamente para el interior, ¿no? No se hace redes de aseo. Es más, el paseo de la floresta tendría que desvirtuarse por el carrer Mayor de Puixada y Vallada y fe como un bulevar y el carrer Diputación también.
2: Però mira, si,
1: no s'ha fet res d'això.
2: Si el carrer principal, que és el Verge de Montserrat, que sí. va des de l'estació fins a quasi bé Molins de Rei, va fins molt amunt, fa, no sé, 3-4 anys que el van arreglar amb els pressupostos participatius, que no, allò, mira si passa gent per allà. Sí. No hi havia voreres, havies de... Allò sí. era,
1: però és que això era, és un error.
2: Era posar-te en perill. Ara no és que hi hagi voreres, però com a mínim està una mica senyalitzat. Una cosa rara que van fer, però bueno, com, i han fet direcció única avall, que també això ha millorat. Però és un lloc principal. Sí. Si això ho han trigat no sé quant temps a fer-ho, com, els carrers que no són principals, imagina't.
4: Clar, està clar que la mobilitat és un dels reptes principals. Hi ha una qüestió orogràfica, doncs, que és complicada, sí. una qüestió de pujades sí. i baixades, que sí. quan un es fa gran i té menys mobilitat, doncs és menys sí. pràctic, això no, no es sí. pot canviar, però sí que hi ha una qüestió d'adaptació de carrers, de voreres, per fer que la circulació sí. sigui,
1: perdó, és que
4: sigui
1: anat,
4: més agradable.
1: M'he anat i, no, era, i jo hi va contestar lo del centre sanitari. És que vam fer el centre sanitari en un carrer donde no, entrada, no té entrada i sortida l'autobús. És una de les principals. Si ja comença a fer un espai, el carrer Pearson, des de l'estació, per ahí no poden passar els autobuses.
2: No, per
1: l'altre, no van comptar... Bueno, és que normalment l'Ajuntament no pensa. Els que estan sentats allà fent els projectes...
2: És que fan, ho fan amb l'ordinador, llavors
1: exactament.
2: Queda molt maco. No,
1: com no
2: lo
1: fan a peu de carrer...
2: No trepitgen.
1: No, bueno, i clar, tenen impuestos. I llavors, què necessiten allà? Uf, la gent gran, pues, a part d'això...
4: Anem a desgranar-ho poc a poc.
1: Sí, de gran, de gran. Que tenim feina.
2: Residència, habitatges.
3: Jo crec que això es redueix en una cosa molt senzilla. I poder ser cruel, però és així mateix. A la floresta, amb 200 metres de carrer, hi ha 8 veïns. Aquí, Sant Cugat al centre, amb aquests 200 metres hi ha 200 veïns, i són vots. És més fàcil aconseguir 200 vots amb 200 metres que 3 vots a la floresta amb el mateix terreny. I per això està descuidat. O sigui, tenim uns polítics que actuen bàsicament pels vots. Vull dir, perquè o si no sigués així, no s'entén com estan alguns carrers de la floresta. No s'entén, perquè és un perill. És un perill. Senzillament és un perill.
4: Tot i que la recaptació, en sí. principi, es redistribueix, ja ho direm bé, també és veritat que en les zones menys poblades surt més car, no? Tens menys veïns per pagar el mateix tram de, el mateix tram de carrer, no? Per tant, és més car aquest manteniment, per entendre-ho, a repartir entre els veïns amb els seus impostos, sí. que en zones que tenen més alta densitat. I una de les qüestions de Sant Cugat i del model de ciutat que té Sant Cugat és que al ser una ciutat tan horitzontal té aquests reptes, que hi ha molt manteniment públic, és una ciutat amb molts quilòmetres, ara us ho buscaré, de carrers sí, i, de, sí, sí. i de voreres, i que és més car de reparar, perquè sí. hi ha menys veïns
3: sí,
4: per metre quadrat.
3: Sí, això estem totalment d'acord, però mira, jo no sóc ni arquitecte, ni enginyer, ni de, però tinc ulls. Un foradet en un carrer que no s'arregla, en 6 mesos s'ha fotut un forat de nassos.
2: Que costa molt més d'arreglar.
3: Justament. O sigui, si és un manteniment... les coses durarien molt més. Però que al carrer de casa meva, amb 15 anys, em sembla que van pintar una vegada una línia contínua, van tapar uns pedaços i res més. No s'ha fet mai hi ha, més.
4: Hi ha una... 422 quilòmetres de carrers.
1: Sí, però hi ha una qüestió que és molt clara. A mi, des de el senyor Vallès, actualment alcalde, fins a la Conesa, bueno, el recoder, no, perquè con el recoder, des de que le van declarar persona non grata en la floresta, ja no van parlar més. Però sempre ha fet el mateix. sempre diu el mateix. Tots som Sant Cugat. I jo estic cansat de repetir-la. No, nosaltres no som de Sant Cugat, nosaltres som de la Floresta. I te dono la raó a tu, Lluís, quan has dit una mica culet, diu, com tu dius, los bos, que van por los bos. Pues sí, senyor, és que a la Floresta no treu... Hi ha partits que no treu pocos bos.
4: Per tant, en tot cas...
1: Hi ha una discriminació.
4: No és el mateix amb allí a la Floresta, possiblement, que amb allí en altres districtes o al centre absolut. De Sant Cugat.
1: I ara podem parlar d'això.
4: Tenim la mobilitat ja tractada, però quan un es fa gran té altres reptes, que són possiblement més necessitats d'assistir als centres d'atenció primària, espais de socialització entre iguals, espais on poder fer esport i mobilitat. Com ho tenim, això, al territori?
1: Molt malament.
2: Això el Joan ho sap més, que està
1: en el... Ja comencem per una qüestió. Estem demanant el cobriment de la piscina de la Floresta ja un grapat d'anys. I tenim en compte que la piscina s'ha fet amb diners públics de la Floresta, sí, no de Sant Cugat.
2: De la cooperativa.
1: Però va ser de la cooperativa, la cooperativa d'aigües, que els diners remanent que havia se va fer la piscina.
2: O sigui, sí, sí.
1: Bueno, la volem coberta. Per què? Perquè la gent gran de Sant Cugat, les dones, sobretot dones, que són la majoria, tenen que vindre a les piscines d'aquí de Sant Cugat.

0: ara sembla que ja tenim la llum una mica, bé, que és un servei d'apatge, el servei d'apatge que hi ha a domicili, ara se farà ja en l'espai Més 60, que és una prova piloto per Sant Gol, a veure si surt bé, que serà dimarts i dijous, per unes 14 persones, però són persones que a través dels serveis socials que estan a casa soles, està la solitud, que sempre diem...
1: Aquesta solitud no desitjada, no?
0: La solitud no desitjada és perquè vagin allí, se comuniquen, bé, però, ostres, jo l'últim tram que tinc, pues, quasi 2 anys, l'últim tram, pues, ja se venia d'això de Manam, l'últim tram, pues, quasi 2 anys, i ara, per fi, ja tenim tot, ja s'han obert les inscripcions per fer-lo. Però, fixar-ho que ja... solament això triga 2 anys, o sigui, vull dir que la gent gran de la Floresta té sempre que anar-se a un altre lloc.
1: Si penseu en quan us feu...
0: Són dues coses, només, hi ha més.
1: Quan us feu més grans, i on viviu, i el territori, què és, com una llista per ordre de prioritats, el que fa falta a la Floresta? Rosa. Bueno.
2: Jo, de fet, estic en una zona que estic bé, perquè estic a 2 minuts de l'estació, i clar, tota aquesta problemàtica del desplaçament, del CAP, que el tinc també allà mateix, tot això no el tinc. Llavors, el que deia, el desplaçament. Després hi ha molta gent gran, pel que dius de la solitud, que potser, que passa molt, volen, un cop es queden sols a casa, la casa és gran, tenen manteniment que els hi un cost... molts voldrien venir aquí a Sant Cuat, buscar una residència, buscar un lloc per viure, i no poden, perquè encara que es venguin la casa no els hi dona per comprar una vivenda aquí a Sant Cuat. Llavors també s'està parlant molt de fer pisos pel jovent, que està molt bé, perquè també tenen un problema, però i la gent gran, que cada vegada són més.
1: Caldrien una promoció, per exemple, de pisos adaptats per a gent gran a la Floresta, com sí. La que es va fer a Rius i Taulet, per exemple?
2: Sí. Sí, perquè no se'n fan. Ara mateix, allò que dèiem abans, de que es fan uns pisos de promoció. Sí. Per això, suposo que una part, perquè sempre és una part de
0: en
2: lloguer...
0: En principi era per a gent gran i joves, i la cosa ja
2: bueno,
0: està...
2: Bueno, és com la residència aquesta de Vuitpedreres, sí. Que també era tota de residència, i ara només és per una part, i per concertada, que això també és difícil. Llavors això també és un problema, perquè,
0: Però mira, ja fa...
1: Perdona, segon,
0: si hi ha Lluís que Lluís no...
3: No, estava pensant que això que expliqueu, jo ho veig, no? es veu, perquè... Però estava pensant més profundament, dius, no, és que la societat, quan et fas gran, t'aparta, perquè ets una persona que ja no rendeix.
1: La productivitat d'aquest sistema ja
3: no,
1: capitalista.
3: Ja no rendeix.
2: Al contrari, gastem, perquè ens paguen.
3: Sí, perquè es considera que gastem. I jo dic, no, jo ho he pagat abans, eh? Jo ho he pagat abans. Sí, perquè hi ha aquest concepte, aquesta lluita que es vol fer de joves contra gent gran. Perquè diuen, no, cony, som nosaltres. No, escolta'm, som tots aquí que necessitem. I la consciència és més pels joves, perquè són capital de futur, mentre els grans... ja no som capital, ja estem caducats, ja, com els iogurts.
1: Però sí. Del 65 fins a la mort,
0: sí.
1: Queda una etapa llarga.
2: Sí. Cada vegada més llarga.
1: Cada vegada més llarga.
3: No se és conscient d'això. No.
1: I en tot cas, no, i estic d'acord amb aquesta visió, però tenint en compte que aquesta piràmide que teníem, ara teníem aquesta piràmide de pagoda, no? Teníem una base fina i al mig, a les capes productives, des del sistema capitalista, no? Eren les més gruixudes. Però aquesta piràmide està canviant. És una piràmide que serà una piràmide invertida, amb una natalitat cada vegada més baixa i una gent de més de 65 anys cada vegada més alta. Com podem fer una societat si no comptem amb aquesta gent gran, no?
0: Ja, però porta raó el que diu Lluís. El que s'està fent nosaltres des de la plataforma de pensionistes estem treballant el tema que ja estem donant xarxes sobre l'edatisme i estem afrontant ja la problemàtica aquesta interrelacionada en què el jove va en contra de la gent gran, se pot dir ja. Per què? Perquè o sea, és el que diria que no som productius nosaltres. Quan jo li haria mirar i pensar una mica que el que està fent ara mateix la gent gran, jo penso que sí, és bastant productiu, perquè donem molt treball.
2: Jo anava
0: donem
2: a dir, no som productius, però som aprofitables.
0: Sí, però...
2: Perquè encara podem fer molta cosa.
0: Sí, sí.
2: Aquí està demostrat.
0: Sí. Però, bueno, que estem treballant sobre això. Mira, hi ha una cosa molt... Des d'allà l'altre dia estan parlant con l'Hospital Nou d'aquí de Castellbisbal. És que estem treballant nosaltres ara mateix... Estem discutint, estem treballant...
1: Sí,

0: de Rubí.
1: L'hospital de dia.
0: Nosaltres, la gent que estem allà, per exemple, els que tenen la plataforma de pensionistes, o sobretot els de la taula, que són ja d'una edat determinada, no lo veuen. O sigui, estem treballant per la joventut. I això la joventut no lo veu.
1: Potser sí que ho veu.
0: Pues sí, algú, sí. Pues sí,
1: no, perquè també és veritat...
0: Hablo en general, no?
1: Sí, l'altre dia parlàvem també del paper dels avis de la nostra societat, que cada vegada són més fonamentals en la criança, perquè la conciliació laboral és molt complicada, es fa molt complicada, i només fa falta passejar-se a partir de les 5 de la tarda o els dies de lliure disposició de les escoles per veure la ciutat plena de mainada amb avis, no? Per tant, sense aquests avis, possiblement els projectes familiars no podrien tirar endavant moltes
0: si
1: famílies.
0: Si parlem d'avis, només que vull recordar... el 2008, el que van fer els avis per aquest país, que va recollir a tots els fills, a tota la gent, amb la gran debacle que anava.
1: Sí, sí, amb la crisi econòmica.
0: Però no, jo vull tornar al que decías tu de la floresta, que fa de la gent gran. Bueno, teniu un projecte en la plaça del poble.
2: Projectes en tenim molts.
0: Pues això és el que me cabreja molta vegada, que sempre que parlo amb el Fra, el Pedro i l'altre... Sí. A la plaça del poble, a Miquel Horts, con el jardí de Jaén i el solar de la casa Sardanas,
2: allà hi projectat, allò van tirar a terra sense
0: hay un projecte que se va fer, per la gent gran solament.
2: Ja està caducat.
0: Per la gent gran. I l'última vegada, fa uns mesos, que jo insisteixo en el mateix, diu que per al 30 a lo millor podem fer alguna
2: cosa. No ho veurem.
0: Però, i això va ser entre tots els veïns, perquè jo també vaig participar i vam parlar entre la gent gran i vostè està disposat a deixar la vostra casa, canviar-la per això? Sí. Tampoc s'ha fet. Hi ha moltes pegues, tindran que entrar a desmenuzar, però bueno, una altra cosa, i és necessària.
1: Mira, quan tu parlaves de l'edatisme, no?, i que treballeu des de la plataforma de pensionistes per combatre'l, i moltes vegades, en aquesta taula i arreu, quan parlem de necessitats i de què cal fer, segmentem per edats, no?, i us deia, què necessita la gent gran, no?, un casal per a la gent gran, un centre residencial... No ho sé si precisament per trencar amb aquesta mentalitat que deia Lluís, és que sembla que la gent gran ja no compti per res, ni se'ls pregunta, ni se'ls involucra en política, ni se'ls demana la seva opinió, perquè no estan en aquesta etapa productiva. No sé si cal començar a canviar aquesta mirada de que ens separem per edats amb el lloc que fem. Evidentment, a l'escola, no? És un espai que hi ha d'anar a la mainada i adaptada per edats, però no ho sé si pot haver-hi un espai que lloc d'un casal per la gent gran on hi hagi una convivència.
2: L'edat és un número.
1: Que diu l'edat que tens, que diu un que jo
2: sí,
1: crec.
2: Sí, no, però la mentalitat, la manera de fer, vull dir... Sí.
1: La salut, millor, a vegades, també. No?
2: Però potser la persona de 65 anys es considera ella mateixa, potser, com de 70, per dir alguna cosa. I al revés. Llavors, vull dir, depèn, no? Som gent gran, però, bueno, una mentalitat de fer coses, vull dir.
0: No, i tant que se fan coses. Jo l'altre dia vaig estar aquí en el Santa Rosa, que és el casal de la gent de Sant Cugat, vaig tenir una petita obra de teatre, de teatre elegit, no? I bé, vam fer una foto, i jo se la passo sempre a la família, a tots, als meus nets, a tot. I jo dic, mira, he estat fent teatre per la gent major que jo. Esa es la que le poso siempre. La gent mayor que yo. Es que yo soy mayor ya. Yo tengo ya 80 años.
2: Bueno, pero no sé, mayor, es mejor...
0: Siempre hay algún mes mayor. Es mi yo, es mayor que yo. O sea, no,
2: de mentalitat, no el més jove que un de 70.
0: Però de tota mena, tenim que començar per los casals. És una forma que ahí sí que podria haver la integració. Los casals de la gent gran, que falten casals a Sant Cugat, falten casals en els barris de Sant Cugat, falta un canvi total de reformar els casals, sobretot els públics, i que siguin la relació que siguin amb la joventut. Nosaltres, per exemple, allà a la Floresta, no són solament la gent gran la que entra allà. Nosaltres, els grups que tenim, són gent que són joves, que se pot dir que són joves. Bueno, i tan joves,
2: sí, això depèn de la gent que ho vulgui. Mira, aquí a la llarga vista de la parròquia hi ha un projecte, ara l'estàvem fent, que aquesta vegada no he pogut participar perquè no hi eren els dies que hi feien, de l'escola d'hostaleria de l'Institut
1: de l'Antic Leonardo, de l'Institut d'FP.
2: S'ha fet durant 4 setmanes. Les iaies, per dir-ho d'alguna manera, anaven allà a cuinar, a ensenyar els plats que es fan a casa tota la vida, i ells, després, aquests plats... després de cuinar-los amb ells, després es transformaven en modernitat. Sí, el mateix. Bueno, pues això ja és una manera de...
0: Sí.
2: Després ja hi ha un programa aquí a la llar de la vista de la parròquia, sí, que nanos, sí, dels instituts venen un cop a la setmana a xerrar i fer xerrades i tocar temes amb la
0: sobretot
2: gent.
0: Sobretot amb l'escola Tau, no? Me pare que sí, moltes vegades.
2: No ho sé, ara fa un parell d'anys que no hi ha això.
0: És que però... nosaltres l'hem fet
2: bueno,
0: també.
2: Bueno, dels que s'ofereixen, sí, però vull dir... que s'ho faré perquè es veu que hi ha una assignatura que és de relació, sí, amb
1: no,
2: els avis.
1: No, que hi ha una
2: qüestió de... Llavors també és voluntat de tots que vulguin, perquè es podien fer moltes coses.
0: Sí, sí,
2: i és voluntat fer... que la gent, bueno, vulgui...
1: Potser és una mirada també política i social.
2: Sí, perquè aquesta de l'institut es fa a través també d'educació de l'Ajuntament.
1: De fomentar aquesta relació intergeneracional que al final els que hem tingut la sort de tenir avis, i jo he tingut la sort fins i tot de tenir 4 besavis, aquesta relació intergeneracional que enriqueix tant el gran com, sí, com el petit l'hem tinguda. Però a vegades no tenim la sort de viure al mateix lloc on els avis, no? Per tant, si socialment creem aquests espais de compartir experiències, de jugar al partit, podem jugar-hi tots, no? No sé com dir-te. Entre tots, potser la mirada que deia Lluís, aquesta més edatista, més de que a partir d'una edat doncs, fas més nosa que servei, també es trenca.
3: Ara, clar, és que s'ha perdut. S'ha perdut. La societat no ens hem d'oblidar. Ha canviat. Ahir em vaig estar fixant, anava en cotxe i estava mirant la gent que trobava pel carrer. El 90% estava parlant per telèfon o escoltant, o mirant el telèfon, que això és un perill, perquè hi ha gent que passa o passa peatons, sapiguen que ell té raó, però és que passa sense mirar. I esclar, tu pots badar i dius, hòstia, me'l puc portar endavant. I dic, la societat ha canviat. La societat, quan jo era petit, que hi havia un respecte absolut a la gent major. Un respecte absolut. Que hi havia el consell. Jo me'n recordo que la meva mare, que era una dona molt, molt bona dona, li venien la gent més jove que ella, però veïnes, Margarita, tu què faries amb això? O sigui, hi havia una comunicació amb la gent major, tot això ha desaparegut. I s'està creant, que jo no dic que sigui així, dic que s'està creant una cosa de confrontació dels joves amb la gent gran. I teníem de tornar una mica enrere amb aquesta... Ser més humans, ser més comunicatius, no estar tan pendent del punyetero telèfon, de les notícies del telèfon, i teníem més de comunicança. I això es podia aconseguir amb els casals.
1: Sí. Bueno, doncs amb això ens acomiadem, Juan, que estem fora de temps. Molt curt.
0: Des de la Floresta estem treballant, l'Espai Més 60 i l'Ateneu de la Floresta i la ràdio estan treballant amb l'Escola La Floresta. Això és el que se té que fer. Ja està.
1: I tant, connectar generacions.
0: Connectar generacions.
1: Que sí. Físicament, cada virtuals ja en tenim moltes. Sí. Moltes gràcies, florestans.
4: Bon dia.
0: Gràcies.

0: Health in Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
1: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
0: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
1: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
0: Club Health in Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
1: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
2: Braseria La Bolera.
3: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
2: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
3: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
2: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
3: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
2: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
4: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
5: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
4: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
5: Perquè la teva salut és el nostre futur.
4: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
6: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: Al Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.

0: Avui al Faves Contades parlarem de literatura i ho farem de la mà de la Mireia Llévenes, una autora, l'autora de Sugar Killer, la seva segona novel·la i la primera publicada amb un editorial. Després d'obrir-se camí amb l'autoedició amb La Voz de les Muses, ara ha fet el salt a Contraluz Editorial amb una història que barreja novel·la negra, crítica social i també un cert retrat generacional. Parlem del procés d'escriure, parlarem del fenomen del sugar dating, dels límits entre la ficció i l'experiència personal i també del difícil camí de publicar avui en dia. Mireia, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Els nostres oients potser coneixeran la teva veu, per la tertúlia ciutadana.
1: Em fa tanta il·lusió tornar a estar aquí, però avui per aquest motiu.
0: Avui has vingut també la temporada passada quan parlàvem d'autors novells, que també havíem fet una tertúlia, i avui tenim la teva segona novel·la sobre la taula. La primera va ser aquella La Voz de les Muses, que va ser autopublicada, que també vam explicar també des d'aquesta casa. Quines diferències has viscut entre aquestes dues experiències, no? De passar de l'autoedició a publicar amb Contraluz.
1: Autoeditar-me va ser un procés molt bonic i molt solitari alhora, no? Perquè jo vaig poder decidir tot, jo vaig fer la maquetació, el disseny de la portada, jo decidia què ficava, què no posava, qui volia que passés allà, no? Jo m'ho vaig prendre una mica com la meva petita obra d'art i va ser molt bonic, ningú m'havia de dir que sí, que no, que funcionava, que no, però alhora jo no tenia experiència i m'hagués agradat moltíssim tenir algú que em guiés. Això per una banda i a part...
0: Suposo que vas aprendre moltes coses a marxes forçades, per dir-ho d'alguna manera.
1: Totalment. I a part, la distribució va ser terrorífica, perquè, clar, jo enviava els llibres un a un, anava els dilluns a Correus i els enviava.
0: Sí, perquè recordo que no l'havies volgut a posar a plataformes com Amazon per una qüestió de mediambiental i de valors, oi?
1: Sí, exacte. I pensava, bueno, potser no faig tantes ventes, però com a mínim em busco una impremta i llavors puc anar a les llibreries de Sant Cugat i allà, doncs, que ells també puguin endur-se un percentatge.
0: Celler de llibres, per exemple.
1: Per exemple, el celler de llibres. I va ser, en aquest sentit, va ser molt bonic, però, clar, moltes vegades gent que m'escrivia i aquí, jo no està, no el trobo, i clar, és que clar, jo no podia arribar a totes les llibreries ni molt menys, no? I bé, aquest va ser com una mica el mal de cap. I clar, ara de cop i volta tenir una editorial que m'està distribuint per tot el territori, no? Per tota la península, inclús he rebut fotos que estic a llibreries a les Illes Canàries. O sigui, és molt fort, no? Una lectora que ja em segueix la pista des del primer llibre, no? Em deia, és d'Úbeda, de Jaén, wow. I deia, em va escriure dient, me vaig anar a la meva llibreria local, que és molt petita, i pensava, bueno, el demanaré, que potser aquí no el tenen, no? I es veu que sí, que clar que el tenien, no?
0: Llavors,
1: aquesta il·lusió d'haver estat, bueno, i que vas a un FNAC o vas a una casa de llibre i em tenen allà al costat dels tops, no? Llavors, clar, en aquest sentit la distribució és fantàstica, i a part, qui tingui l'oportunitat de veure el llibre, és que no hi ha color, me l'han fet aquí amb tapadura, amb la faixa, o sigui, l'edició és preciosa.
0: Llavors, molt top.
1: Clar, no hi ha color.
0: Tu ens explicaves, no?, sobretot aquest mal de cap de prendre tot del procés de l'edició i maquetació, però el mal de cap aquest de la distribució. Et puc preguntar quants llibres vas vendre fent-ho tot tu sola?
1: 400.
0: 400 llibres, suposo que ho saps, perquè tu saps que el 49,4% dels llibres que es publiquen a tot l'estat no aconsegueixen vendre ni un sol exemplar.
1: En sèrio?
0: Només el 4,5% dels títols que es posen al mercat venen més de 100 exemplars, que és el top més alt.
1: Uau! Ostres,
0: tant,
1: jo soleta!
0: En la teva autoedició vas aconseguir situar-te en aquest 4,5% del pastís, que és la franja més alta d'aquells autors i autores que venen més de 100 llibres.
1: Doncs gràcies per regalar-me aquesta dada, perquè no la sabia, eh? Jo com vaig fent així, mica en mica, formigueta, no era conscient.
0: Per tant, déu-n'hi-do.
1: Déu-n'hi-do.
0: Déu-n'hi-do tenint no, la ciència al costat que ens dona aquestes dades. Què has après en tot aquest procés ara? Quin canvi hi ha hagut? Primer, m'agradaria saber com t'arriba a tu l'oportunitat de publicar amb una editorial?
1: El llibre de La Voz de les Muses va arribar a molt bones mans. Va sortir un molt bon padrí, el Francesc Miralles, que és la persona més generosa que he conegut mai. Va comprar el meu llibre, li va encantar i em va dir, t'he de presentar a la Sandra Bruna, que és una agent literària, a la que jo, abans d'autopublicar-me, havia mirat la seva web i pensant, ai, tant de bo algun dia, una d'aquelles idees que somies i que
0: no?
1: Deixes anar, no? Com que ho somies i ho deixes anar. I sí, el gener del 2025 em vaig reunir amb ella, amb aquesta proposta, que ja la tenia.
0: Tu ja el tenies escrit?
1: Sí, no, jo tenia la idea.
0: D'acord.
1: Jo sabia que volia parlar d'aquest tema amb un thriller, llavors li vaig presentar un parell de capítols i una sinopsis de com aniria, i li va encantar, perquè m'ha dit, no hi ha cap llibre, no existeix literatura que parli d'aquest món.
0: Uh-huh.
1: I un thriller em sembla xulíssim, no? Com aquesta manera de treballar la psicologia dels personatges. I res, em va dir, és que ja sé quin editor et publicarà. I vaig dir, ostres, vols dir? Sí, sí, escriu-me uns quants capítols més. Llavors, al maig vaig signar amb Contraluz Editorial, perquè exactament era l'editor que ella deia, i sí, sí, va aconseguir vendre'ls al projecte, però res, amb 5 capítols i una sinopsis amb spoiler, vull dir que el llibre estava per escriure, i l'entregava al setembre. O sigui que...
0: Déu-n'hi-do.
1: No, però és que el pitjor de tot és que jo al maig no vaig poder escriure perquè estava en un canvi de feina, amb tot el que implica un canvi de feina, d'adaptar-te als horaris, de fer formacions... O sigui, vaig fer un munt d'hores i una inestabilitat emocional que la part creativa... O sigui, m'encantaria dir que escrivia a les nits, quan ningú tal, al silenci... Però és mentida,
0: no és
1: estava rebentada. La realitat és que tenia la novel·la a sobre, o sigui, al cap, que m'escrivia a sobre, i que en poc més d'un mes, o sigui, de mitjans de juliol a mitjans de... o quasi finals d'agost, vaig escriure la resta del llibre.
0: Déu-n'hi-do.
1: Perquè estava de vacances.
0: Clar, amb l'autoedició això no passa.
1: No.
0: Els timings te'ls marques tu, però aquí
1: exacte.
0: Tenies una data d'entrega.
1: Sí.
0: Això suposa un estrès, suposo.
1: Suposa un estrès i jo m'autoenganyo. És a dir, jo tenia la data d'entrega el 15 de setembre i jo pensava, això ha d'estar per l'1 de setembre, perquè després voldré revisar, voldré fer coses i no vull haver de córrer, no? I sí, sí, és que recordo que era com per allà els 20 d'agost, així ja el tenia escrit. Però és que m'escrivia a sobre. O sigui, jo quan estic escrivint, jo desapareixo. No és el meu ego dient, no, vull posar això perquè quedi així, perquè... No, no. O sigui, no hi ha Mireia, llavors jo sóc l'ombra de la Macarena, que és la nostra prota, que suposo que ara
0: sí?
1: Parlarem d'ella. I jo era com la seva ombra i jo estava ficada en la pel·lícula que jo m'havia inventat. Llavors, clar, jo estava allà ficada i pensava, ah, aquest personatge l'hauria de traicionar, no, però és que, clar, aquest hauria de fer això, però... No, és que crec que ha de fer això. Jo estava allà ficada...
0: Com escrius? Com és el teu procés creatiu, no? Hi ha autors que diuen, doncs em faig una, sobretot en novel·la negra, no? Tinc molts clars els personatges, la seva psicologia, i després faig la trama, d'altres que escriuen d'una manera lineal, d'altres que van barrejant...
1: Sí.
0: Tu com ho fas?
1: Sembla
0: tu has hagut de fer molt de pressa, no sé si has pogut triar gaire.
1: No sé si he pogut triar gaire, però sí que tinc una tendència. Diuen que hi ha com dues tendències, no? L'escriptor brúixola, que és el que va fent... No, sap com comença, però no sap com acabarà, i hi ha l'escriptor mapa, jo sóc aquesta segona. I
0: tu tenies sí que, clar al final.
1: Jo em faig un mapa, sé com acaba, però sí que és veritat que doncs, és com quan tu tens un mapa de muntanya, però dius, ah, però mira, aquí hi ha una petita... Hi ha un caminet que pot tenir bones vistes. Jo m'entretinc pel caminet amb bones vistes i és perquè estic totalment ficada amb la història. Llavors, clar, l'emoció amb la que jo ho visc crec que és, pel feedback que m'estan donant els lectors i lectores, crec que és això el que es llegeix.
0: El que es transmet a les pàgines de,
1: sí, sí, sí.
0: De Sugar Killer.
1: Ho passo pipa, però pipa, eh?
0: Suposo que el millor de treballar amb una editorial, pel que ens deies abans de l'autoedició, ha sigut aquesta deixar anar la distribució,
1: sí.
0: No?
1: Sí, i també doncs, tenir algú que en sap, que sap del que és... Que, bueno, clar, és que al mercat al final hi ha uns temes que agraden, que venen més que d'altres, no? I, ostres, que una gran editorial com... Anaya, no? Grup Anaya, que aquest és el segell Contraluz, però confiï i que cregui en el potencial d'aquest projecte, ostres, a nivell d'autoestima, que jo tenia un... I encara tinc encara una miqueta el síndrome d'impostora, doncs, ostres, és com dir, uau, si li veuen potencial és perquè el té, no? O sigui, si no, no estarien apostant, perquè...
0: És un negoci.
1: És un negoci,
0: el
1: no?
0: Negoci
1: i és
0: editorial.
1: I és una empresa que han de tirar endavant i els han de sortir els números, no? O sigui que molt contenta.
0: Parlem de Sugar Killer. Jo, quan faig entrevistes de llibre, sempre em fa por fer spoilers. Aleshores, demano
1: qualsevol
0: als escriptors
1: cosa,
0: i escriptores que em feu vosaltres la sinopsi, perquè,
1: vale.
0: A més, tampoc ningú la pot explicar millor que el que ha escrit el llibre.
1: Vale,
0: no?
1: Em sembla.
0: I jo et pregunto, de què va Sugar Killer? Què explica?
1: Mira, Sugar Killer és la història de la Macarena, que és una jove de 27 anys, que té una doble vida. Durant el dia és una estudiant de Belles Arts i per la nit pensa que ningú sap que té aquesta doble vida, no? I per la nit ella és Sugar Baby, que ara entrarem a...
0: Ara parlarem de parlarem conceptes.
1: Parlarem de què és, no? Llavors, sent Sugar Baby, el que fa és quedar amb senyors grans molt adinerats i llavors els sedueix, els droga i els roba el més preuat que tenen. Llavors, és una mena de justiciera. El que passa és que, és el que deia abans, que es pensa que ningú sap qui és ella i aquesta doble vida, però sí que hi ha algú que...
0: L'home de blau.
1: l'home de blau, que la va seguint a tot arreu i que li farà una gran proposta i sense voler ficarà a la boca del llop. Llavors veurem si pot sortir o no.
0: No diguem res més, plantegem l'enigma. A priori, sembla que et trobes amb una novel·la negra, però jo no me l'he acabat, però sí que li trobo pinzellades d'altres gèneres.
1: Totalment.
0: No? No sé si una mica fins i tot del xiclit...
1: Sí, molt de xiclit.
0: No? Una barreja de gèneres que no sé si ha sigut volgut o ha sigut aquesta ombra teva que se't posa quan escrius o la influència d'allò que tu llegeixes o allò que t'agrada.
1: Jo crec que és més això. O sigui, jo crec que aquí ha passat... els últims gèneres que he estat llegint aquest últim any han acabat aquí, no? Posats, perquè m'agrada molt el thriller, però sí que és veritat que jo veig molt del xiclit també, veig molt de no ficció i de temes de feminismes, mm-hmm. perquè el llibre està ple d'això, tot i ser una novel·la, no? O de creixement personal, m'agrada molt la literatura juvenil.
0: Tenim un Alba. També.
1: Exacte, sí, hi ha un Alba, i has arribat, és que no, sí? No recordo, no sé per on vas i no
0: la
1: sé...
0: La tenim.
1: Ja has arribat, hi ha un Alba com tu, llavors, bé, no era previst, de fet, recordo que, clar, jo quan li envio a l'editor els cinc primers capítols amb la sinopsis, jo penso, li estic prometent un thriller, quan jo acabo el llibre dic, m'ha quedat més que un thriller, perquè té coses de thriller però té altres gèneres, i pensava, ai, veuràs que ara em diran on vas, això no ens val, no? Però sí, sí, però li va precisament agradar molt aquesta conjugació de gèneres i aquesta creació d'un gènere nou, potser, no?
0: Mm-hmm. És que no cal limitar-se, no? A vegades les etiquetes és allò que diem que ens limiten, doncs en aquest cas són etiquetes compartides que fan créixer la història,
1: sí,
0: i la fan més personal.
1: I que sento que és com jo en llibre, no? En el sentit de que és la manera de deixar la meva empremta també, no? Que ja n'hi ha molta novel·la negra i molt característica i que sempre és com ABCD, no? Doncs bé, si puc aportar un altre matís, un altre color, doncs per què no?
0: De quins autors o autores veus tu?
1: Clar, és que...
0: De tot,
1: però amb els noms dels de thriller em vaig supercuixa sempre perquè són noms que de vegades no sé ni pronunciar, però clar, sortint del thriller, per exemple, hi ha una Sara Torres que jo menciono, mm-hmm. perquè s'entengui que no té absolutament res a veure, però està aquí la seva empremta, no? O
0: aquestes picadetes d'ullers.
1: Sí, et diria ella, eres el primer nom que em ve, eh? però sí, és que en realitat, no, un nada de Carmen Laforet, aquesta manera de descriure les coses, crec que és molt meva, o sigui, com, no és meva, seva, no? Però com que la penso molt quan descric, no?
0: La perquè, tens present.
1: Sí, no? Un llibre que és majoritàriament descriptiu, no? Nada. Llavors... Bé, no sé, tant de bo semblar-m'hi, eh? Aquestes grans escriptores, però veig de gèneres molt diferents. O, per exemple, recordo molt Les vulnerabilitats de l'Elvira Sastre, que també té com aquesta cosa que t'enganxa fins al punt de és una paranoia que t'obsessiona i et genera ansietat, no? Llavors, que no sé exactament quin gènere és, però que té aquesta cosa com psicològica. I a mi és que lo psicològic m'encanta, perquè trobo que és el que fa que el lector o la lectora s'enamori dels personatges.
0: Mira, parles de personatges, parles de referents, i hi ha una pregunta típica que es fan a totes les entrevistes de llibres, no? És què n'hi ha de tu en el personatge principal? Clar, jo et conec una micona, jo sé que tu has estudiat Belles Arts,
1: sí.
0: La Macarena està estudiant Belles Arts, sé per entrevistes que he vist que el teu treball de final de carrera anava del sugar dating,
1: exacte.
0: No? I la pregunta obligada és... Què hi ha de la Mireia Llévenes en la Macarena? Si és que hi ha alguna cosa.
1: Hi ha les poques coses que has mencionat que són casualitats, no?
0: Són casualitats.
1: Són contextos, en el sentit... No casualitats perquè són triades, no? Però són contextos que jo puc descriure perquè els he viscut, no? Com el que deia, soc estudiant de Belles Arts, per tant, quan descric les escenes, no? Que dic escenes perquè molta gent m'ha dit que el llibre podria ser una pel·li perquè és molt cinematogràfic,
0: sí.
1: No? Hi ha escenes a les classes de dibuix, això, que descric tal qual com jo les recordo de quan jo estava allà, no? amb aquella intensitat, amb les olors, amb els sorolls, amb la pell que es percep, no? I això està, tot és meu. Però sí que és veritat que jo no tinc absolutament res a veure amb la Macarena ni amb el que ella fa. Jo he viscut coses a través d'ella, no? Però tornant una mica a la pregunta, no és casualitat que el meu projecte final de carrera n'és d'aquest tema. Jo, quan estava fent tercer de Belles Arts, vaig començar a rebre missatges, i així, si vols, podem introduir una mica què és això de sugar dating. Vaig començar a rebre missatges per Instagram de senyors, això, doncs de 50 cap a dalt, proposant-me ser la seva sugar baby i oferint-me 5.000-7.000 euros a la setmana a canvi de conversa i de conversa. I em deien no sex required, és a dir, que no requereix sexe, però clar.
0: Mm-hmm. Saps? Creu-t'ho tu.
1: Creu-t'ho tu. Llavors, la primera vegada em va fer molt fàstic i vaig voler esborrar el missatge, però em va començar a repetir. I wow. Què passa? Per què rebo aquests missatges?
0: Sense tu, bé...
1: Res, absolutament res.
0: Fet una publicació de busco sugar daddy.
1: No. O sigui, l'algoritme i aquestes coses que deu tenir, suposo, no? Llavors... Clar, quan vaig començar a rebre això, un dia vaig parlar amb una companya i mira quins missatges he rebut. I em diu, no, jo també els rebo. Dic, què dius? Llavors vaig començar a veure que era una cosa com molt generacional i que quan preguntava sabia de dones de la meva edat, o més joves, sobretot més joves, que alguna vegada havien rebut algun d'aquests missatges. I llavors vaig dir, això em sembla un temazo, perquè sigui el meu projecte final de carrera, que ha d'haver tota una investigació, no? I doncs vaig endinsar-me en tot aquest món i resulta doncs, que hi ha aplicacions, que això és com un Tinder,
0: senyors grans que busquen noies molt joves...
1: Exacte, per fer de patrocini. Et patrocino la teva carrera, el teu màster, la teva entrada a un pis, no? O sigui, en termes de patrocini. Mm-hmm. I no deixa de ser un altre tipus de prostitució. Però, clar, en una època en la que també tenim un OnlyFans o altres plataformes d'aquestes en les que no, ja es mercantilitza la intimitat i la sexualitat de la dona, principalment, també n'hi ha d'homes, però, clar, doncs, és clarament aquest moment de neoliberalisme sexual del que parla Ana de Miguel, no, d'aquests missatges que rebem de dona... Tu sigues lliure amb el teu cos, pots fer el que tu vulguis, empodera't, sigues la teva pròpia jefa, però en el fons és, però mira, de quina manera, no? Prostituint-te. Llavors, clar, és una realitat a la que penso que estem arribant, però que no deixa... que és una patranya una altra vegada del patriarcat, no?
0: De fet, això t'anava a dir, que hem parlat que el llibre no, té aquesta, el thriller i aquestes moltes etiquetes que hem dit, però també hi ha molta crítica social. Uh-huh. D'altra banda, jo llegeixo una crítica social al patriarcat, al masclisme, a la cosificació... Uh-huh. Però sense voler jutjar, en tot cas, m'ha semblat a la Macarena,
1: exacte,
0: que és qui decideix ser... decideix i després parlem dels matisos de les decisions a la vida, fer de sugar baby.
1: Sí,
0: no?
1: Perquè el que no volia era, ni amb el llibre ni amb totes les entrevistes que porto fent, jo l'última cosa que vull fer és jutjar a una dona que decideix prostituir-se. Els seus motius té. Suposo que perquè he empatitzat amb aquest personatge, mm-hmm, no? En tot cas...
0: Has investigat molt? Has parlat amb moltes amb sugar babies?
1: M'han contactat.
0: T'han contactat elles?
1: M'han explicat històries i sí, s'ha pigut cosetes.
0: I sugar daddies?
1: No, ni un. Fixa. Estan tots amagats. Per què? És que aquí, perquè saben que és a qui hem d'assenyalar, no? Perquè al final és un problema estructural de... Hi ha moltes diferències de poder i socioeconòmiques, no? I aquesta... l'esquerda salarial que hi ha, no? entre homes i dones, no? Que cobrem molt menys, per un dels molts exemples. Uh-huh. Llavors, això és un problema estructural que segueix fomentant doncs, aquesta cosa de dona necessita calés. No? En algunes entrevistes em deien no, però aquestes noies tenen famílies desestructurades. I els deien no, gens ni mica. O sigui, no té absolutament res a veure amb això. Entenc. Són persones que necessiten calés.
0: Les noies que t'han escrit per explicar-te, no, mm-hmm, la seva situació, entenc que hi ha perfil de tota mena.
1: De tota mena. I o sigui, jo els estava superagraïda perquè haguessin tingut la generositat d'explicar-m'ho, no? I llavors, amb elles no és a qui hem d'assenyalar. A qui s'ha d'assenyalar és amb ells, que aprofiten que tenen poder i que n'abusen d'ell. És aquí s'ha d'assenyalar les persones que... O sigui, el sistema que segueix fomentant aquestes dinàmiques i a les persones que abusen del poder que tenen. Uh-huh. Llavors, bé, això es va quedar en un projecte final de carrera i em sabia greu que fos només això, un projecte, no? I pensava, és que és un tema molt interessant que està sota la catifa, però això s'ha de posar sobre la taula i se n'ha de poder parlar.
0: Déu-n'hi-do, m'has deixat gelada. Escolta'm, el tenim en castellà, però no sé si es traduirà en altres idiomes, si el podrem llegir en català...
1: Tant de bo, jo ho he demanat, però necessitem que es vengui molt perquè passi, però de moment no és una cosa que estigui...
0: Doncs seguirem la pista. I escolta'm, estàs treballant, com que ja està entregat, sí. No sé si ja estàs escrivint alguna altra cosa, tens alguna altra història al cap, necessitaves parar...
1: Jo sempre estic escrivint altres coses. Jo tinc una segona part pensada.
0: Clar, perquè t'anava a dir, això pot seguir,
1: això
0: no?
1: Pot seguir.
0: La Macarena pot ser un personatge acompanyat d'aquest home de blau i ho deixaré aquí.
1: O no.
0: O no.
1: O no, perquè clar, potser no és un thriller, potser no acaben vius.
0: Ai, carai.
1: Clar, és que potser no, però potser per això necessita una segona part, no sé, qui sap. Però a part d'aquesta, estic amb una novel·la juvenil al cap que tinc ganes també en català.
0: Molt rebé.
1: Sí, sí, sí.
0: I abans d'acomiadar-nos, perquè ja hem arribat al final, avui hi ha una cita.
1: Avui hi ha una cita a la que us convido que vingueu, hagueu llegit el llibre o no, avui ens trobem al Zoom Zoom.
0: Hi haurà spoilers?
1: Intentaré que no, perquè preguntaré si qui ha llegit el llibre, però si hi ha gent que no l'ha llegit, no farem spoilers, però promet ser una trobada molt especial i bonica al Zoom Zoom, que és un lloc increïble, i... Parlarem de tota aquesta temàtica, de qui és la Macarena, de què parlarem més sobre què és tot això...
0: Sugar dating,
1: I parlarem de feminismes i de com ens atravessa tota aquesta maldat que hi ha en el món.
0: Doncs Sugar Killer, la segona novel·la de la Mireia Llévenes, que ja la teniu a les llibreries. Convidats tots a llegir-la. Teniu l'autora aquí a la ciutat, que a més us ofereix aquesta oportunitat de parlar-ne avui al Zoom Zoom. Possiblement, segurament, hi haurà
1: més
0: dates,
1: cosetes, sí.
0: Hi ha peticions. Mireia, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a tu.
2: Impulsor de la Plataforma i regidor a Manresa. Avenç Nacionalista va desembarcar a Sant Cugat el febrer d'aquest any de la mà de l'A amb l'objectiu d'aglutinar l'espai de centre-dreta catalanista. Malgrat haver exhibit sintonia amb l'òrbita d'Aliança Catalana, el que considerava un actiu rellevant a Manresa, el març d'aquest any Pere Ramon va acabar segellant una candidatura unitària amb Junts, sota les sigles Avancem Junts pel canvi. Avenç Nacionalista espera una resposta de Junts abans de l'estiu per materialitzar la coalició o concórrer per separat a les municipals. L'Ajuntament de Sant Cugat ha presentat aquest dimecres la campanya Espais Més Naturals, Sant Cugat Saludable, una iniciativa per donar a conèixer el model de gestió sostenible dels parcs i jardins municipals. La proposta vol explicar a la ciutadania els canvis que s'han anat aplicant els darrers anys en el manteniment dels espais verds, amb l'objectiu de potenciar la biodiversitat, reduir el consum d'aigua i adaptar la ciutat als efectes del canvi climàtic. I el projecte del futur barri de Can Ametller ha estat el protagonista de la tertúlia política de Ràdio Sant Cugat, que ha tingut lloc aquest dimecres. Una tertúlia que ha posat sobre la taula principalment les diferències que tenen els grups municipals a l'hora d'entendre el creixement de la ciutat. En aquest sentit, els grups amb representació al ple coincideixen en la necessitat de construir més habitatge assequible per evitar que la ciutadania hagi de marxar de la ciutat, però expressen dubtes sobre la mobilitat, els serveis, la viabilitat econòmica i el model urbanístic de desenvolupament. I l'historiador i escriptor nord-americà Mark Bray visitarà Sant Cugat el dimecres 20 de maig per oferir una conferència oberta al públic sobre trumpisme i moviments antifeixistes als Estats Units. La xerrada tindrà lloc a les 6 de la tarda a la Sala Clavé de la Unió Centre Cultural en el marc de la presentació de la 41a edició del curs d'estiu de la Universitat Internacional de la Pau. L'acte, com dèiem, servirà per presentar aquest programa que enguany porta per títol El nou paradigma bel·licista, poder, discurs i seguretat en transformació. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
3: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
4: Al Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.

0: Avui al nostre espai dedicat a la salut emocional volem mirar de prop una etapa tan apassionant com complexa. Parlem de l'adolescència, una etapa de transformacions, de recerca d'identitat i també de reptes que sovint preocupen pares, mares i també educadors. La psicòloga Lara Weinberg té un màster en Psicologia General Sanitària i estudis sobre temes relacionats amb la psicoanàlisi i avui ens acompanya per ajudar-nos a entendre millor aquesta etapa vital. Lara, benvinguda.
1: Bon dia, gràcies.
0: Tots hem passat per aquesta etapa, els que ens venen per darrere ja arribaran en algun moment, i és una etapa ben especial, molt efervescent, amb moltes complicacions, també molt incompresa. És una etapa de canvis, en definitiva. Tu com la definiries?
1: Ostres, no és fàcil definir-la breument, a veure si...
0: Però des del punt de vista emocional...
1: Jo sóc una entusiasta de l'adolescència i treballo molt, m'agrada, i del que puc parlar és del que he anat coneixent a través de la clínica, no? L'he vist amb entusiasme i també amb preocupació, ara mateix, perquè ens arriben molts casos, perquè hi ha adolescents, hi ha molt patiment i hi ha una gran preocupació per diferents temes, no? I ens arriba la preocupació dels pares, de les mares, dels educadors, no? Perquè és una etapa molt vulnerable, també. Així que diria que... m'animaria a dir que hem de poder entendre l'adolescència com una etapa on tot s'amplifica, les emocions, les pors, els dubtes, les necessitats, i on hi ha molta fragilitat, també. Aleshores, jo crec que l'hem de cuidar especialment, no? Mm. I això és el que veiem molt a consulta.
0: A més, és una etapa que té una durada que cadascú, doncs, la comença i l'acaba sense que hi hagi, diguem, unes fronteres clares, no?
1: Pot ser, a més, i pensem que s'està allargant probablement l'adolescència o el que entenem per adolescència, però també hi ha uns paràmetres molt concrets que tenen a veure amb un procés fins i tot físic, fisiològic, no? Amb tot el procés hormonal, no? És aquest pas de la infància a l'adultesa, on hi ha unes experiències hormonals, emocionals, de plasticitat cerebral, fins i tot, que sí que estan ben definides i ben acotades, no? Des de l'inici de la pubertat o aquesta preadolescència que podem anar ubicant als 12 anys, fins als 18 aproximadament. El que passa és que podem entendre que hi ha una adolescència ampliada perquè s'ha anat allargant el pas a la vida adulta. Com a societat hem anat allargant una mica el pas a la vida adulta, perquè se'ns requereix estudiar més, perquè hi ha precarietat, perquè costa una mica més arribar a la vida adulta i emancipar-se, no? Que seria una mica l'ideal del final de l'adolescència, probablement. Així que, en realitat, està bastant acotat, i jo crec que està bé que ens animem a acotar-la, a entendre-la, a llegir-la, a pensar sobre ella, a definir-la bé, perquè ha canviat molt l'adolescència i la manera de viure l'adolescència en els últims anys, no? Estem parlant d'una adolescència on hi ha molta exposició, molta velocitat, molta exigència, on estem veient, i és part del que preocupa, molta soledat, molta vulnerabilitat i situacions d'assetjament, per exemple. Això ha sortit a les notícies, no? Van fer una vaga recentment, molts instituts, no? Amb la preocupació d'aquestes situacions d'assetjament que ha portat a alguns adolescents fins i tot a suïcidar-se, no? I veiem adolescents que amb autolesions, amb diagnòstics d'ansietat, de depressió, i jo crec que tenim la responsabilitat d'entendre una mica millor què passa en aquesta etapa, que és una etapa que a vegades queda com mal definida o poc definida perquè queda allà entremig de la infància i l'adultesa, i a vegades ens genera molts mals de caps, també als professionals de la salut mental, no?
0: Ara et faig una reflexió des del món adult. Deia jo al principi, tots hem passat per l'adolescència. Per què se'ns oblida aquesta etapa i se'ns fa tan difícil tractar els adolescents un cop som adults? Què ens passa?
1: És interessant la pregunta. No tinc clar per què se'ns oblida. però em sembla que sí que hi ha alguna cosa d'això. Diria que també se'ns oblida la infància, eh? No només l'adolescència. Penso que, sobretot en la criança o en els professionals que acompanyen la infància i l'adolescència, reconnectem i la intentem entendre des de l'adultesa. I crec que passa tant amb la infància com amb l'adolescència. I sobretot se'ns obliden les parts més complicades, no? Jo crec que és molt fàcil idealitzar l'adolescència. De fet, hi ha com tota una cosa social de pensar que és una etapa on físicament estàs bé i tens poques responsabilitats i tot és meravellós i esperem molt dels adolescents, però se'ns oblida la part del patiment que implica, no? Així com també passa a la infància. Crec que ens costa molt més pensar en... o minimitzem, o no? La infància, a vegades, lo infantil té gairebé un tracte pejoratiu, no? Ai, això és infantil, no? Les pors de l'infant semblen que les minimitzem, però els infants senten molta por i molt de dolor, i jo crec que la volem negar moltes vegades i ens costa molt entendre-la i respectar-la. I amb els adolescents una cosa similar, perquè quan parlem d'adolescència hi ha alguns elements de la infància que són diferents i hi ha algunes... I alguns elements de la vida adulta que també ens costa de veure, no? Així que diria que segurament hi ha una part d'això, i després hi ha una altra part amb la que també em puc identificar, i és que la vida dels adolescents, l'entorn de l'adolescent ha canviat molt. I no entenem res del que estan fent, no? Tenim una generació de pares, alguns ja que han jugat a videojocs, per exemple, i que consumeixen xarxes socials i pantalles, però que ja no entenen el que estan jugant i el que estan fent els adolescents, que no s'han educat amb el mateix entorn digital, social, i ha canviat tot tant que és molt difícil també poder-se ubicar i identificar amb el que els està passant.
0: Efectivament.
1: És un món absolutament diferent.
0: Tornem al tema que havíem deixat, el tema de l'assetjament i del seu impacte en l'actualitat. És una de les grans preocupacions. I el que preocupa és l'augment d'aquestes situacions d'assetjament.
1: Sí, jo diria, no sé si augment, perquè segurament la violència sempre hi ha estat, però sí que s'ha donat un gran canvi, i és que els adolescents, l'assetjament ja no para mai, perquè segueix fora de les aules, no? Amb els usos de les tecnologies, els adolescents ja no tenen refugi. Abans l'assetjament s'acabava quan l'adolescent marxava de l'institut i anava a casa seva, i ara segueix a través de grups de WhatsApp, de xarxes socials, i això fa que l'adolescent no pugui parar mai de rebre aquesta violència i ho viuen amb molt més patiment, no? Així que aquesta, sens dubte, és una de les tasques pendents, poder cuidar-los en aquests espais on estan molt sols i molt vulnerables, no? I on la presència adulta encara no sabem ni com gestionar aquests espais. Jo diria que l'assetjament des dels instituts hi ha protocols, hi ha maneres de treballar-los, hi ha segurament carences i coses que s'han de poder pensar i treballar diferent, però jo crec que hi ha molta intenció i molta energia dedicada a això, però hi ha tot un món que se'ns ha descontrolat i on els adults ens costa molt tenir-hi accés, no? I l'assetjament...
0: I jo diria que el primer pas, que és identificar aquesta situació, també se'ns fa molt difícil.
1: Se'ns fa molt difícil, en general, comunicar-nos amb l'adolescent i tenir espais de comunicació i de confiança efectius, i jo crec que ens perdem, en general, el patiment, ens el podem perdre, no només situacions d'assetjament, sinó de vulnerabilitat en general de molts tipus, no? Perquè és veritat que és una etapa on hi ha molta vulnerabilitat, per aquesta amplificació de les emocions, perquè és una etapa on exploren les transgressions també de molts tipus, no? I tot el que no sabem i tot el que no pot reconèixer l'adult són perills potencials, no? Així que sí que és veritat que són adolescents i com a generació que estan hiperconnectats en molts sentits, però que també estan molt sols i que ens costa molt trobar la manera, jo crec que això a l'adolescència en genèric, de que els adults es puguin comunicar amb aquests adolescents que ens necessiten molt però que no ens volen gens, no? I en aquest no voler, a vegades jo crec que els deixem una mica massa sols. S'ha d'anar en compte amb això, perquè dic això, però a la vegada també s'ha de respectar molt la intimitat de l'adolescent.
0: Jo penso que el seu espai.
1: Que això és important. Aleshores, l'equilibri no és fàcil de trobar com adults, no?
0: En general, en aquesta etapa de la vida, pel que estàs dient i pel que també veiem i hem experimentat, la família, les amistats, l'entorn... juga un paper molt important.
1: Importantíssim. El més important perquè, a més, l'adolescent té amb el grup social i el grup és una mica l'experiència en aquest pas de la infància a l'adultesa, l'experiència del grup i de l'entorn social és el que el farà descobrir com està en societat, no? I és de màxima importància i, a més, està passant en un moment on l'adolescent està construint la seva identitat, buscant constantment models d'identificació i construint la seva identitat. I tots els referents que tinguin aquest sentit són inputs que poden ser molt positius i molt saludables o molt negatius i molt perillosos. Aleshores, tot el que pugui passar en aquesta etapa, com que hi ha tanta plasticitat i aquesta construcció de la identitat, és important, no? Quan parlem a diferents llocs sobre adolescència i els clínics ho tenim molt clar, sempre parlem de que són vulnerables també perquè, per exemple, el consum d'alcohol o de drogues a l'adolescència té uns efectes molt més dolents pel cervell, que és un cervell que està en construcció i plàstic, que en la vida adulta, no? Aleshores, pensem que tot el que els hi podem estalviar en aquest sentit és molt important i a un nivell no tan fisiològic, però en aquesta construcció de la identitat, tots els models negatius i les ferides i les experiències doloroses que queden en aquell moment queden incorporades en la seva identitat i en la seva manera de definir-se a ells mateixos, no? Aleshores, no podem evitar que els passin algunes coses, però les hem de reparar en aquell moment de la millor manera possible, perquè el relat identitari quedi molt cuidat, no? Aleshores, a vegades no és només important què fan, que són molt actuadors, en general els adolescents hi fan moltes coses i busquen aquesta transgressió i busquen moltes experiències, sinó el relat i la reflexió que puguin fer sobre les coses que els passen, no? I per això no em perdria mai la possibilitat de parlar amb ells, d'escoltar-los. Tenen... potser de primeres no, però acaben tenint molt el desig de comunicar-se, de ser escoltats, d'entendre, de poder entendre què els passa, perquè és una experiència, no? Viuen experiències molt intenses i desconcertants, no?
0: Quan abans parlàvem al principi d'aquesta adolescència que ha canviat respecte de generacions anteriors, trobem la presència de les pantalles, no? Que és... pot ser una oportunitat, però també és un risc. Les pantalles han format part del seu dia a dia, des de ben petits. Com podem gestionar aquest tema sense generar un conflicte permanent?
1: Dificilíssim. I no hi ha una resposta concreta ni curta, segurament. Les pantalles ens estan passant a tots. A vegades ens descuidem d'això, també.
0: Els adults, que...
1: Hem de començar a mirar-nos a nosaltres mateixos, segurament, perquè a vegades... I els adolescents saben reivindicar-ho molt, això. No entenen per què limitem algunes coses.
0: No els hi hem de donar lliçons, no? Quan no...
1: Sí, que després els pares estan enganxats constantment. Jo crec que la reflexió sobre la vivència que fem nosaltres sobre les pantalles, les hores de consum, a la feina, el temps lliure, com les necessitem per regular-nos, per distreure'ns, per desconnectar a vegades, és importantíssim per poder entendre també què els passa amb ells. Les pantalles en general, dit en genèric, també és una mica complicat perquè dins del món de les pantalles pots consumir molts tipus de continguts i viure molts tipus d'experiències, no? Així que no és el mateix un adolescent que està jugant a un videojoc que pot ser més creatiu un temps concret, o un adolescent que està tirat al llit amb un mòbil veient contingut per en una xarxa social curt, molt estimulant i fent així durant hores sense límit, no? Aleshores, clar, podríem estar parlant hores i hores de totes les diferents experiències que poden viure, de quin nivell de maduresa es necessita per fer quin tipus d'activitats dins del món digital. S'haurien de valorar tantes coses en general abans de poder donar pautes concretes, no?, sobre com gestionar això amb un fill. No és el mateix un adolescent que ve d'estar tot el dia sense pantalles i fa esport i té amics i se sent bé i després vol fer servir pantalles per alguna cosa concreta que té sentit i que és coherent i on no hi ha riscos, que un adolescent que està deprimit i que només es regula amb les pantalles i em depèn de quin tipus de consum, els graus d'autonomia, de confiança. A vegades el que preocupa una mica és que la nostra manera d'educar aquest espai és molt des de limitar, bueno, estan de moda els controls parentals, el tanta estona, d'aquesta manera molt concreta, el primer que et pregunten els pares és quantes hores ha de consumir pantalles, i no importen les hores, en realitat. Ni tan sols per valorar si hi ha un abús de pantalles o una addicció, importen tant les hores com el tipus d'efecte que té sobre la qualitat de vida de l'adolescent. Sí. I a vegades ens quedem molt encallats amb això. Hi ha moltes possibilitats, moltes de maneres de fer servir les pantalles i hi ha maneres de preservar la intimitat i a la vegada cuidar dels riscos del que poden consumir a internet. S'ha de poder parlar sobre el tipus de comunicació que estan tenint a les xarxes socials amb els seus companys i companyes, les situacions d'assetjament, de violència, els riscos fins i tot, no?, el consum de pornografia. Hi ha tot un tema d'educar la sexualitat aquí, el consum de pornografia comença a la infància, no a l'adolescència. Hi ha tota una feina aquí a nivell preventiu que s'ha de fer des de la infància, no? Amb la gestió de les pantalles. Així que em sembla un tema molt complex i que hem de poder començar a pensar amb calma i no quedar-nos només en aquesta gestió de límits, sinó poder comprendre, parlar, escoltar i ficar-nos dins i entendre molt més i molt més profundament el funcionament de tot el que els passa allà dins.
0: I que cada persona, cada adolescent o cada criatura és diferent, cada casa i cada família també és un món, i el propi entorn, doncs, tot això acaba generant una olla a pressió que potser aquestes receptes generalistes, sí, no?, serveixen de poc.
1: Serveixen de poc o ens deixen en una gestió molt superficial, no?
0: També.
1: I els acaba deixant molt, molt sols igualment, que és aquesta com la màxima preocupació que tinc, no?, d'aquests espais on poden parlar còmodament del que els passa, del que viuen, del que els preocupa. Si aquests espais existissin amb qualitat, no m'estranyaria, i no estranya perquè passa en consulta i en famílies que s'ho treballen bé, que van sortint temes, no?, d'ostres, és que m'ha passat això, m'han dit això, o m'han passat una cosa que no m'agrada, que m'incomoda, que em fa por, que no entenc, i l'adult pot anar gestionant el contingut del que està passant, o la tria del millor consum d'oci o de cultura que poden fer dins d'internet, no? Perquè a vegades si els orientes una mica, si els acompanyes a decidir quin tipus de sèries, quin tipus de videojocs, hi ha coses que poden ser no només molt saludables, sinó molt interessants, que a vegades ens descobrim coses que poden
0: ser... Molt instructiu,
1: ser
0: molt pedagògic, no?
1: I fins i tot terapèutiques, diria,
0: Sí. Abans m'ha... A veure, no m'ha sorprès, però sí que impacta, no?, quan ho diu una professional. Parlaves del creixement de la vulnerabilitat emocional, no?, d'aquests adolescents amb pressió pels estudis, pressió social, que també ha existit sempre, l'estètica...
1: Mira, a mi m'agrada molt, Carme, un llibre que es diu La societat del cansament. És de Byung-Chul Han. És un llibret petit, però que em sembla que fa un diagnòstic filosòfic i social del nostre temps que és molt encertat. Ell no parla concretament d'adolescència, però jo crec que l'adolescència és un mirall de la societat i m'ajuda molt a entendre-la, no?, aquest llibre. Intento dir-ho molt, molt, molt curt, però té alguns conceptes que em fem pensar en això que em preguntes, no? Ell parla de la cultura del rendiment, no?, i la descriu com una cultura on es busca la productivitat, l'autoproducció, i que genera un gran cansament psíquic. I parla d'aquest pas, que jo crec que es veu molt clar a l'adolescència, d'una societat molt disciplinària, on tot era el no poder, no pots fer això, i s'educava així, des del no poder i des dels límits, a un pas d'una societat del rendiment on el que es transmet és que pots amb tot i, a més, has de poder amb tot i mai és suficient. I jo crec que això podem entendre-ho com a adults i ho experimentem de diferents formes, i crec que és molt representatiu del que estan vivint aquests adolescents i dels missatges que reben, i que poden ser també molt complicats, no? Són adolescents que

0: que es viu i la gran exposició que estan tenint. Per tant, tot el que puguem donar-los d'espai sense pressió, sense aquest soroll, on el rendiment no importi, on la comparació no existeixi, són oportunitats i són saludables, no? I hem d'anar en aquest sentit, perquè queden molt sols en aquesta possibilitat d'haver de poder amb tot i potser una mica massa carenciats d'aquests límits que potser no... No hem de tornar a un model disciplinari on el no poder és l'únic i que això genera molta desconfiança i molt de dolor i a vegades situacions on es viu molta agressivitat per part de figures massa autoritàries, però no hem de perdre la figura d'autoritat, de límit, de contenció, no? I que aquests límits estiguin posats d'una manera coherent, i jo crec que això els ajuda a veure que realment no han de poder amb tot i no poden amb tot i que et trobes algun moment que et pot frenar en algun sentit, no malament, no violentament, però que t'ajuda a descobrir aquests límits que són necessaris per créixer, no?, també. Així que em resulta molt bonica aquesta... Bueno, bonica no, en realitat és, però molt interessant aquest diagnòstic social i m'ajuda a pensar molt en el que està vivint l'adolescència i també vivim els adults d'altres formes, no?
1: Lara, per avui jo crec que ja hem superat el nostre temps, però el que sí que farem, perquè és un tema que encara dona per tractar altres qüestions, és fer una segona part.
0: Perfecte.
1: En què acabem de completar aquesta visió sobre els adolescents. La Lara Weinberg la podeu trobar al Centre Grup Sant Cugat, a la plaça de Doctor Galtés. Lara, fins a la propera.
0: Fins la propera, gràcies.
1: Que vagi molt bé.

0: Albert Just.
1: I tu què tries?
2: Visita jatrio.cat.
3: Cinema a la xarxa, com el seu nom indica, és un programa de cinema. Però no és un informatiu de cinema. Cinema a la xarxa parla de la vida. I el cinema reflecteix la vida.
4: Cinema a la xarxa, amb en Víctor Alexandre. Ràdio Sant Cugat.
5: Al Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres, de 10 a 12, a Ràdio Sant Cugat.

0: Avui al Faves Comptades ens interessem pels cicles dins la programació de prop que es fa als centres culturals polivalents. Des dels Open Mix fins a les conferències del Xalet Negre, a les ballades de swing a Can Quitèria, els cicles de la programació comparteixen un mateix esperit. Neixen de la iniciativa ciutadana i fan créixer la cultura de proximitat. I per entrar en el detall d'aquesta programació, avui ens acompanyen l'Alba Jué, que és responsable de producció tècnica dels centres culturals. Com estàs, Alba?
1: Hola, bon dia.
0: I el Xavi Arbonés, que és responsable o un dels membres de Swing de Fem l'Indi.
2: Així mateix, sí? Bon dia.
0: Molt bon dia. Dèiem al principi que tots aquests cicles formen part de la programació de prop. Expliquem una mica l'esperit d'aquestes propostes, Alba.
1: I tant. Mira, nosaltres teníem molt clar, no?, que la importància que han de tenir els centres culturals és no ser només un, no?, com un contenidor de cultura, no?, sinó que han de viure una mica també de la participació de les entitats i de gent de la ciutat. Perquè en realitat, en el moment en què obrim els centres,

0: i obrim la programació, no?, a propostes i iniciatives locals, és quan es pot generar aquesta suma de complicitats i quan en realitat pots tenir quelcom que acabi arrelat a la realitat del teu municipi. No? I una mica la gràcia per nosaltres també i la funció que creiem que hem de tenir és aquesta.
1: I, és a dir, buscar o proposar la implicació, l'acostament del públic, perquè també es faci seu doncs, tot el que es pot generar.
0: Exacte.
1: No?
0: Sí.
1: Per tant, és important que els centres no només proposin una programació, sinó que el públic també pugui dir la seva i impulsi doncs, directament algunes activitats culturals.
0: Clar, és que tenia aquesta vessant de, no?, de que les necessitats i els interessos de la gent que viu la cultura de Sant Cugat aflorin i puguin ser participades. És bàsic.
1: I ara ve la pregunta del milió.
0: Vinga.
1: La gent hi participa? És a dir, quan proposeu aquesta implicació, la gent respon?
0: Sí, molt.
1: Val.
0: Molt. De fet, així com a resum ràpid, si no m'equivoco, mira, els Open Mix fa 4 anys que funcionen i no han, des del 2022 i no han parat de créixer. El cicle de conferències al Xalet Negre porta des del 2012, no?, passant per diferents fases, i també està en un creixement molt xulo a nivell de participació. I el swing, si no m'equivoco, perquè m'ho vaig apuntar per no... Porta des del 2015 fent-se les ballades a Can Quitèria, i abans ho comentàvem amb el Xavi, o sigui, hi ha 200 persones participant en aquestes ballades, amb els seus moments més àlgids o menys àlgids, sí. però amb bona quantitat de gent.
1: O sigui, que la gent no proposa la babalà, sinó que proposa realment allò que després vol exercir, vol fer, no?
0: Jo crec que sí, el ser propostes també sorgides d'aquesta manera i tan sentides, no?, fan el que dèiem abans, que...
1: Hola, el saludem perquè s'acaba d'incorporar l'Arnau Serrallonga de la Pua. Què tal? Com estàs?
2: Molt bé.
1: Ara de
2: seguida
1: anem amb tu,
2: Molt bé.
0: No, doncs això, el fet de que neixin així, no, fan el que dèiem abans, que s'arrelin, i quan les coses estan arrelades i surten de la voluntat de la gent, no, tenen, jo crec que, un èxit assegurat.
1: Uh-huh. Arnau... Sí?
2: Sí, perfecte.
1: Sí? Parlem de l'Open Mix. Mira, d'entrada, per aquells que encara no hagin aterrat i no sàpiguen de què estem parlant, de què va això de l'Open Mix?
2: L'Open Mix, bàsicament, és com un servei que oferim des de la Pua per tots aquells artistes més emergents que potser encara no han fet un concert en directe encara i tenen les ganes de provar per primera vegada les seves cançons sobre l'escenari, en públic i amb unes condicions realment acceptables, no? Com això, que ja pot ser que tinguis un tema propi o que vulguis fer una versió, doncs pots venir a la sala annexa del Casal Torreblanca i ho farem, doncs, aquest espai on t'apuntes per llista i pots cantar 2 o 3 cançons, les que vulguis.
1: O sigui, vindria a ser una primera oportunitat.
2: Efectivament. Primera, segona o tercera, perquè també són d'aquestes coses que tenen molt èxit i anem reprogramant al llarg del curs. Sí.
1: I ara ens comentava l'Alba, estan funcionant des del 2022?
0: Sí.
2: Sí, crec que sí. I a més, d'una manera excepcional, com cada vegada hi ha més gent, també... Crec que gran part del mèrit és de les dues persones que el dinamitzen, que ho fan super, super bé, que són la Marina i el Carlos Cruz. El Carlos Cruz, a més, hi ha el valor afegit que si tu no toques un instrument però vols acompanyar-te d'un instrument, doncs els pots escriure i ell, doncs, aprèn els acords
1: i
2: toca i t'acompanya en directe. Sí, també per promocionar una miqueta com tota aquesta part de la música en directe, no? Com sortir una mica de les pistes pregravades o del karaoke.
1: Uh-huh. Hem de dir que també heu fet servir diferents escenaris. Ara parlaves de la sala annexa, però també s'ha fet el Bocamoll i a la sala Clavé.
2: Sí, efectivament. Amb una cosa que ens donava la sala annexa és que al cap i a la fi és un escenari preparat per fer concerts.
1: Clar.
2: I podíem oferir, doncs, unes llums i el que crec que té més valor també, doncs, oferir una bateria, perquè també venen bandes senceres, una bateria i un teclat, per poder portar un format banda sobre l'escenari. Que abans potser, tipus, el backline era bastant més reduït i més adaptat per guitarra i veu. Ara encara, doncs, poden venir bandes i això és molt guai.
1: I... Tu què diries, Arnau? Què és el que aporta aquest format, aquest Open Mix a l'escena musical local, que potser no aporta, doncs, un altre tipus de programació més convencional?
2: Jo crec que l'Open Mic, lo xulo i com l'essència, és com l'horitzontalitat de que tothom hi és benvingut, no? Com que a vegades sembla que faci falta ser un artista molt consolidat perquè et programin, perseguir molt la gent perquè et programin, no? I és algo complicat, sobretot quan tot just comences. Llavors, doncs, l'Open Mic et dona aquesta opció de siguis qui siguis, poder anar allà i fer xarxa i conèixer-te amb la gent amb qui també està compartint escenari.
1: Per tant, més que consolidat, no?, aquesta proposta, amb el
2: sí,
1: temps que
2: porta... Sí, jo crec que sí,
1: que
2: la veritat. Sí.
1: I que funciona, podríem dir, no sola, perquè necessiteu d'aquesta col·laboració, no?, dels que comentaves abans, la Marina Viviseis i el Carlos Cruz, que ho estan dinamitzant, però vull dir que la gent ja s'hi apunta, no?, i teniu aquesta llista, que no sé si hi ha llista d'espera o...
2: La llista es crea en el mateix moment, que també és una cosa que molta gent ens pregunta. Sí. On m'he d'apuntar? I la gràcia és una mica que tu arribes i nosaltres tenim una llista feta. Llavors, únicament va com per ordre de la gent que s'apunta. Com que no t'has d'apuntar prèviament. A no ser que vulguis preparar la cançó i escrius al Carlos perquè es prepari la cançó que vulguis cantar.
1: I com funciona? És a dir, quina és la periodicitat, quan hi ha aquestes actuacions, com està programat?
2: Ho fem diverses vegades al curs. Això, doncs, per les nostres xarxes socials sempre ho anunciem amb prou antelació. Ara, per exemple, de cara al maig farem l'últim d'aquest curs.
1: Al maig?
2: Al maig.
1: Hi ha data?
0: El dia 23.
2: El dia 23 de maig, exactament. El que acaben dissabte.
1: Sí.
2: I farem l'últim Open Mic d'aquesta temporada, una miqueta, i així que serà molt especial i convidem a tothom a que vingui.
1: Fi de festa.
2: Exactament.
1: Fi de curs. Molt bé, doncs anem amb el cicle de conferències, que Vinga. En aquest cas està funcionant des de 2012, com ens comentava l'Alba, i és un cicle que ha aconseguit mantenir-se viu i connectar amb el públic durant molt de temps,
0: sí.
1: No? Quin és una mica l'èxit d'aquest cicle?
0: Primer de tot, excuso el Xavi, pobre, que tenia moltes ganes de venir, però està donant classes a la universitat ara a aquesta hora. I, de fet, els cicles aquests van néixer d'una entitat que existia a Sant Cugat, que es deia Associació Cultural Sant Cugat per Sèniors, que van engegar aquestes conferències, aquests cicles de conferències al Xalet Negre. Aleshores, van començar a tenir participació bastant pública, el Xalet Negre va quedar incorporat dins de la xarxa de centres culturals i es van assumir, no, aquestes conferències. Ara ja fa uns anys que l'Alfons Simó, que era qui portava aquesta associació, va plegar perquè Sant Cugat per Sèniors no va tenir un relleu de sèniors menys sèniors i llavors, de manera natural va acabar, no, desapareixent. I ens vam trobar que el Xavi, que ja havia vingut en aquestes conferències, va fer la proposta d'entomar-les per no perdre-les. No? Uh-huh. Llavors, el Xavi ara fa 5... Jo crec que deu fer uns 5 anys aproximadament que s'ha fet càrrec de les conferències. Ell és professor de filosofia a la universitat, fa cursos també de filosofia dins dels centres culturals a través de cursos i tallers. I una mica el que ell agafés de nou aquestes conferències les va reconfigurar. Sí. No? S'han obert temàtiques, a tothom que es porta a les conferències són, doncs, bueno, gent això especialitzada en els temes que tracten amb bastant rigor acadèmic, intenten incorporar temes també de debat, reflexió, aprenentatges de vida, i això ha generat que realment, no, hi hagi una xarxa entorn a aquestes conferències bastant consolidada. I una mica a nivell temàtic, això tracten des de temes de filosofia, història de l'art, ciència, religió, espiritualitat, simbologia, és a dir, una mica de tot.
1: I en aquest, no?, cas també són propostes que fan els ciutadans?
0: Normalment el Xavi té, no?, té la capacitat de generar tot un seguit de propostes xulíssimes. Després també ell el que agafa és una mica a través de la gent que ve i dels inputs que rep a cada una d'aquestes xerrades, doncs aprofundir més en alguns temes o en uns altres i reprogramar-los també en funció d'aquestes voluntats.
1: Uh-huh. I com funciona? És a dir, la programació, uh-huh, la periodicitat...
0: Mira, les conferències al Xalet Negre funcionen igual que la programació, que és de... No? Anem d'octubre a gener i de febrer a juny. Aleshores, dos dimecres al mes, durant aquests períodes, hi ha les conferències al Xalet Negre, que surten tant a la web com en el programa de centres culturals, i és això, dos dimecres al mes, a les 6 de la tarda. De fet, ara ens queda també, com que estem ja a final de temporada, igual que l'Open Mic quedava, no?, l'últim, el dimecres dia 20 hi ha l'última conferència al Xalet Negre, que és amb el Pere Ballart, que és professor de teoria de la poesia a la Universitat Autònoma, i en aquest cas parlen de Mr. Eliot, que és un dels poetes influents del segle XX en llengua anglesa.
1: I per assistir, cal fer una inscripció prèvia o no?
0: Per assistir és tan senzill com apropar-se al xalet negre allà a la plaça del Coll i entrar per la porta. Sí, entrar d'hora, perquè estan plenes. L'espai sí? No és molt gran, es fa a la sala multifuncional, que hi caben unes 50, 50 i poques persones, i últimament estan molt plenes.
1: Mm-hmm. Molt bé, doncs hem parlat de l'Open Mix, hem parlat del cicle de conferències, anem a moure una mica l'esquelet amb el... Amb
3: els, les caderes.
1: Sí, amb el swing. Parlem amb el Xavi, perquè el swing a la plaça Can Quitèria, doncs també el que fa és transformar aquest espai públic en un punt de trobada. Què és el que diries que té aquest format que ha enganxat tant?
3: Home, jo crec que el carrer. El carrer és la base de la participació. El que dèiem, és un aparador brutal perquè la gent vegi què estàs fent a les classes, és el lloc per socialitzar perfecte, és el lloc per disfrutar del temps, durant la fase de tardor-hivern, que ho fem al migdia, l'hora del vermut, pues, meravellosa, i quan comença a fer més calor, pues, el vespre, de 7 a 9 del vespre, pues, és com l'aparador ideal per socialitzar, per ballar, per passar-t'ho bé, per conèixer gent, per tot el que significa el ball, al final.
1: I és una activitat que està oberta a tothom, és a dir, que no cal ser un expert en swing, no?
3: És que d'experts de swing n'hi ha pocs, eh?
1: Home, no, però els que van repetint, m'imagino que ja
3: sí, tenen unes
1: nocions. A veure, que jo he vist gent ballar i...
3: No, però sempre pots millorar, és com... No sé, és tan ampli, la improvisació no té fi, i no té final. Llavors sempre pots estar jugant amb coses noves, és... Com més hi vas, més còmode et sents, potser, però és molt guai començar i que la gent que en sap més t'ajudi, això és meravellós.
1: I vas en parella o ja trobaràs una parella allà?
3: Evidentment la trobaràs allà, la disponibilitat per ballar és sempre absoluta i la frase de balles és la que més se sent.
1: No és la d'estudies o treballes.
3: No, allà és balles i s'utilitza molt perquè evidentment tu vols ballar, sí que és veritat que és un ball de parella, també es pot fer individual i cada vegada s'està posant més de moda, sí. Abans ho parlàvem amb l'Alba, que amb les bases del hip-hop i amb els joves, potser aquesta tendència de ballar sols davant d'una càmera també fa que la improvisació i el ball individual, amb el solo jazz en aquest cas, també estigui molt de moda, però és un ball de parella en principi, on ara cada vegada més la figura del líder i el follower, que és el líder és qui proposa a la follower el següent pas que faràs, es queda més disdibuixat i cada vegada hi ha més el b-roll. La figura del líder és tant pot vindre d'una banda com de l'altra. I aquí el joc, la improvisació, encara és més gran, més infinita, per això et dic això, que és un ventall que no te l'acabes.
1: I a més és una opció que és oberta a totes les edats, vull dir, no hi ha un perfil únic.
3: Mira,
1: no?
3: Ho parlàvem abans també amb l'Alba, repeteixo, Alba, em sap greu, però... és veritat que amb la pandèmia, que ens va fer molt de mal, perquè no podíem, no? Aquest contacte que té el ball tan bonic, pues, es va notar molt en les ballades, hem tingut una pèrdua una mica de joves. O sigui, estem una mica faltat de joves. És veritat que des del Casal Torreblanca, on s'imparteixen cursos, s'ha treballat moltíssim amb la Roser Ros, que és la professora que ho porta, per mobilitzar aquests joves, perquè aprenguin a ballar, perquè sàpiguen lo bonic que és ballar en parella, que és una meravella. Però és veritat que la mitjana d'edat ha pujat una miqueta des de pandèmia. Però a la plaça trobareu de tot, és que hi ha de tot i és molt bonic veure com, no, joves ballen amb persones més grans i al revés, és que aquesta simbiosi és molt bonica.
1: I estem parlant d'una activitat que crea adeptes i que enganxa la gent fins al punt de cada vegada que hi ha cita hi ha els fidels, els que no fallen, els que estan allà...
3: Sí. Donant... O sigui, hi ha la família del swing, que som els que no ens en perdem ni una. O sigui, cada tercer diumenge de mes, nosaltres estem allà, en funció de l'horari, això que he dit de la calor, però que sempre hi són. O sigui, hi ha un grup de gent que sempre hi són, i que és una meravella que sempre hi siguin. Jo els dic, però és que sou la hòstia, no?, una mica, perquè és que sempre hi sou, sempre esteu presents, i fa molt... És molt bonic veure que hi són, perquè tu la feina que fas durant tot l'any de programar, de parlar amb l'Alba, escolta, Alba, portarem aquest grup, no sé què, tot això és una feinada, però quan veus que la plaça s'omple, no? A vegades són les 12:05, no hi ha ningú, i em sembla que a les 12:15, puf, hi ha 150 persones, i dius, però d'on sortiu? I és una meravella, això és fantàstic, és fantàstic.
1: En aquest temps, perquè des de quin any?
3: Ara farà 10 anys, 11, però bueno, des que fan ballades al carrer amb el Family India a plaça Can Quitària fa 10 anys.
1: I a banda d'aquest punt d'inflexió de la pandèmia, no?, que modificat una mica la franja d'edat, com heu vist l'evolució de l'activitat?
3: Home, això quan va sortir era un boom, l'indie hop a Barcelona. Bueno, aixecaves una pedra i et sortien balladors, anaves a una plaça i hi havia balladors. És veritat que, no?, jo crec que són cicles. Ara estem remuntant una altra vegada. O sigui, la pandèmia va fer molt de mal, perquè es van tancar escoles, es van tancar grups de ball, però ara jo crec que estem remuntant. I és que la música jazz, quan hi ets, és que t'enganxa. Tu parles d'adeptes, si tu passes per davant d'un escenari i hi ha músics de jazz tocant, et quedaràs i els escoltaràs fins que s'acabi el concert i acabaràs aplaudint dient que és aquesta meravella. Mm. Bueno, jo ho veig que així, eh? No sé els altres...
0: Sí, no, del...
3: Però quan hi ha músics de jazz bons, de qualitat, tocant, és que els peus es mouen sols.
1: És el que ara està imaginant, que és una activitat que, si no hi participes directament, pots actuar d'espectador i gaudiràs tant o més, no?, també.
3: Totalment. De fet, per Festa Major, quan fem la plaça del swing, a part dels balladors, jo crec que hi ha molta gent que s'atura per la qualitat dels músics. O sigui, aquest any, per exemple, portarem dues bandes que és una mica primícia. No sé si ho puc... No ho puc dir, eh?
1: No.
3: No ho puc dir.
1: Uau.
3: Vam cargoli de rapa. Cargoli de rapa. Pues no ho puc dir, però...
1: Vinga, quan serà l'última actuació, l'última ballada?
3: Ara, mira, aquest cap de setmana, el 17, crec, sí, si no vaig errat, tenim concert en directe amb la banda Cucucé, Quartet, que és la banda de la Caral Camps, que és una contrabaixista de les millors que tenim al país. És que el fort és que tenim músics, portem uns musicazos sempre, i els podrem escoltar en directe.
1: Doncs aquí queda la invitació feta per aquests diferents cicles que estan arribant al final de curs, tant el cicle de conferències com el Open Mic, com el Fem l'Índia, el swing.
0: Per això sí que dius que queden encara dues ballades més, perquè ells no paren fins al juliol. Vull dir que exprimeixen fins al
1: moment.
3: Cada tercer diumenge de mes estem allà ballant.
0: Fins al juliol, cada tercer diumenge.
1: Sí. Doncs aprofitem-ho. Arnau, Xavi, Alba, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé.
0: Merci.
4: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
5: Molta gent utilitza el concepte aquest de part natural o cesària. A veure, jo estava allà, és natural, m'han obert, o sigui, natural és.
6: Clar, se'ls hi anava una pacient que estava tope bé, o sigui, com podia passar? Clar, no volien que els hi passés, no només per salvar-me la vida, sinó perquè estaven com enfadats amb la situació, no? Tothom estava molt enfadat.
7: El cap és molt traïdor, però segur que he estat embarassada. Realment acabo de parir i estic deixant la meva filla anatomia patològica perquè li facin una autòpsia. Espero que se m'entengui, però jo la pariria una i mil vegades.
8: Aigües Trencades, un podcast molt ben parit de Cugat Mèdia, ja disponible a cugat.cat.
9: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
10: Al Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.
1: I avui dijous arribarem fins a les 12 amb l'espai En Sèrie, una picadeta d'ullet a l'actualitat de la cartellera digital a les principals plataformes de streaming. Adeu-siau, fins demà.
11: En Sèrie.
12: Totes les novetats 2.0 a la teva plataforma digital.
11: Les millors ficcions.
12: Els millors relats.
11: Les estrenes més espectaculars.
12: El retorn de les sèries més esperades.
11: Un repàs setmanal de la cartellera digital.
12: En Sèrie, amb l'Ali Giné.
13: Molt benvinguts a l'Ensèrie. En aquesta setmana m'estrenes a quasi totes les plataformes, així que comencem el repàs a la cartellera.
14: Conocí una mujer.
15: Mami, ¿quién es esta mujer?
14: Güey, es una diosa.
15: Pero es una diosa prohibida.
13: I ho fem des d'aquest dimecres a Netflix i arriba Entre padre e hijo.
15: Hola, papá.
14: ¿Qué
16: quiero presentar a Bárbara. Es mi prometida.
17: No vuelvas a hacer lo que hiciste ayer en la
16: ciudad. ¿Qué hice?
17: ¿Qué hiciste?
13: Una advocada d'èxit visita la casa del seu promès i comença una perillosa relació amb el conflictiu fill enmig de tensions ocultes i secrets inquietants. La ficció té la peculiaritat de ser una microsèrie de 20 episodis de 10 minuts cada un.
18: El año pasado, mis amigos y yo nos apuntamos a un curso de nuevas masculinidades. ¿Qué es un hombre? ¿Y qué es una mujer? Cumplir las expectativas de la sociedad actual es complicado.
19: El puñetero curso que me hundió la vida.
13: També des d'aquest dimecres, i encara a Netflix, hi trobem la segona temporada de Gallitos.
20: Yo pensaba que me haría feliz, pero ahora que hemos vuelto, bueno, no hay chispa. ¿Habéis hecho apuestas con mi relación?
13: Torna aquesta adaptació neerlandesa de Machos Alfa, on quatre amics en plena crisi de la masculinitat intenten sobreviure a un món canviant sense perdre les seves relacions ni la seva carrera.
21: Pues eso, te conozco desde hace mucho. Siempre he confiado en ti. Y tú en mí. Somos un equipo. No necesitamos al cielo ni el infierno. Tenemos que ser solo nosotros.
22: Oh, Crowley. Nada es para siempre.
13: Encara dimecres a Amazon Prime i arriba la tercera temporada de Good Omens.
23: ¿Listo para empezar?
24: La siguiente fase del gran plan será el segundo advenimiento.
13: Nova entrega d'aquesta adaptació de la novel·la de Neil Gaiman i Terry Pratchett, que té en el seu centre la peculiar amistat entre un àngel peculiar i un comerciant de llibres rars i el dimoni de vida accelerada.
25: Algo va mal.
26: ¿Qué estás haciendo aquí? Tú sabes bien que aquí no puedes subir.
25: Las cosas están desapareciendo.
26: ¿Dónde está Jesús?
13: Després d'haver estat a la Terra des del principi dels temps i amb l'apocalipsi frustrat, l'àngel i el dimoni tornen a una vida tranquil·la entre els mortals del Soho londinenc quan un missatger inesperat es presenta amb un misteri sorprenent.
26: Wellesley.
25: Garrett Graham no tiene novias. ¿Qué está pasando?
13: La darrera proposta d'aquest dimecres ja ens porta cap a Amazon Prime amb l'estrena de Off Campus.
25: Es el plan más paranoico del mundo y que me tiene enamorada.
27: 5 de la tarde, martes.
25: Ensayo. 7 de la mañana, martes.
27: Entreno.
25: Por eso te dije que no puedo ayudarte.
13: Parlem d'un drama universitari basat en la saga bestsellers internacional escrita per L. Kennedy.
27: Ahora está mirando. Si quieres convencer a alguien de que estamos liados, no puedes ponerte así cada vez que me acerco.
13: La història segueix a un equip de hockey sobre gel, d'elit i les dones de les seves vides mentre s'enfronten a l'amor, al desamor i l'autodescobriment forjant profundes amistats i llaços estrets mentre fan la transició cap a la vida adulta.
28: Jane, it's Sarah, the Duchess of York. I know you must be afraid. We've been through so much together, you and I.
13: Des d'aquest dijous a Movistar Plus hi arriba The Lady.
29: I want a career in fashion in London is where I need to be.
30: Get over yourself, will you? You're going nowhere.
13: La ficció segueix una jove brillant d'origen humil que somia amb escapar de la seva vida a la petita ciutat costanera de Grimsby. Per fer possible el seu somni, aconsegueix una feina com a ajudant de vestuari de Sarah Ferguson. La protagonista creu haver trobat la porta d'entrada al món que sempre ha desitjat, però darrere els murs de palau descobrirà una realitat molt diferent.
31: Los hombres de verdad solemos vivir según nuestras propias reglas.
32: No, los hombres de verdad saben distinguir el bien del mal.
13: També des d'aquest dijous a Netflix hi trobem Némesis.
33: Cuatro autores van a por objetivos de alto nivel y cambian el modus operandi.
34: No me digas que crees que es la misma banda que has estado buscando.
33: Lo sé, mataron a mi compañero.
13: És la història de dos homes en llocs oposats de la llei. El relat del que passa quan la força imparable d'un criminal es troba amb un objecte inamovible, un policia brillant.
34: Quiero que pienses en lo que dijimos.
31: Un gran golpe más y empezará el próximo capítulo de nuestras vidas.
13: En definitiva, estem davant d'una sèrie d'atracaments amb molta acció, drames familiars i una lluita a vida o mort.
35: Hello, my love.
36: Can't wait to see you. Both of you.
13: A Max, també des d'aquest dijous, s'hi estrena Presa 951.
37: I think you need to view this as an abduction.
38: Foreign Office has advised me to do nothing.
13: La sèrie narra l'extraordinària història real d'una mare britànico-iraní empresonada i retinguda com a hostatge per l'Iran durant 6 anys. També la del seu marit, que va dur a terme una incansable campanya publicitària per aconseguir el seu alliberament.
39: You don't need to walk us in. Mom never did.
0: Love you, Dad.
1: Okay.
13: Divendres, a Amazon s'hi estrena No és així.
2: It's been almost a year. I think it's time.
3: Everyone has really missed you. Your sermons, your voice.
13: Un pastor vidu amb tres fills i una recent divorciada amb dos adolescents hauran d'adaptar-se de nou a la solteria i a la paternitat. Les seves famílies solien compartir-ho tot, però ara veurem si aquest serà l'inici d'una història d'amor o no.
4: Seguro que os estáis preguntando qué hacemos en Sevilla.
5: Nos han encargado robar este cuadro, la dama del Armiño.
4: El duque de Málaga, que es el individuo que nos ha hecho este desafortunado encargo.
13: També divendres a Netflix hi arriba la segona temporada de Berlín.
4: Un aristócrata, un tipo insufrible.
5: ¿Pero quién se ha creído que soy yo, el peón del robo?
4: Le vamos a decir que sí, luego le vamos a robar y al final no va a poder hacer nada.
13: En aquesta segona entrega de la sèrie que segueix les aventures d'un personatge de La Casa de Papel, els protagonistes reuniran a la seva banda, aquest cop a Sevilla, per executar el seu pla mestre, fingir que volen robar la dama d'Armiño.
6: People say that life isn't a fairy tale, that happy ever after doesn't exist.
13: I finalment divendres, també a Disney Plus, hi trobem la segona temporada de Rivales.
7: The A-Team. Back together again.
13: Torna aquesta ficció que ens situa a l'Anglaterra dels anys 80 i la rivalitat entre dos homes influents que lluiten acarnissadament pel món de la televisió independent.
8: ¿Sabéis lo que molaría? Hacer espiritismo.
13: Arribem al moment de la recomanació de l'ensèrie i aquesta setmana és per una proposta lleugereta, un thriller per passar-hi una tarda. Parlem del Juego de Gracie Darling, que podeu trobar a Netflix.
9: Ha desaparecido otra Darling, igual que Gracie.
10: No hay ni rastro de ella.
8: No han encontrado nada.
9: Es como si todo se repitiera.
13: La sèrie narra el retorn d'una dona al seu poble natal per investigar la desaparició d'una noia en les mateixes circumstàncies que una amiga seva de la infància 27 anys enrere. La noia desapareguda jugava amb els seus companys a un estrany joc d'invocació d'esperits.
8: Todos tienen relación. Levi Darling, Gracie Darling, Frankie Darling.
11: ¿Quién hizo daño a Gracie?
13: La crítica considera aquest thriller de terror com un digne passatemps i addictiu per l'ús dels cliffhangers, un recurs dramàtic molt usat en moltes ficcions i que ben utilitzat com aquí resulta una aposta segura.
11: Bueno, ¿sabes el poder que puede tener la sugestión, sobre todo en los jóvenes?
7: Me lo estoy tomando muy en serio.
13: El Juego de Gracie Darling compta amb 6 episodis d'uns 45 minuts de durada. El seu punt fort, sens dubte, no és tant l'originalitat com el carisma de la seva protagonista i els molts girs de guió derivats d'una rigorosa dosificació de la informació.
7: Con todo lo que ha pasado, ¿dónde encuentras consuelo y fuerza?
11: Yo creo en el pensamiento racional, creo en lo que se puede demostrar con la ciencia y la lógica.
13: A la trama principal s'hi sumen diversos subtemes interessants, com el xoc amb la fe religiosa o la creença amb l'ocultisme, en contrast amb la ciència.
8: Si el alma de Levi está por aquí, que entre en el vaso. Gracie Darling, la chica que desapareció en los 90.
13: Aquí també hi té un pes el xoc generacional entre joves i adults. En definitiva, el Juego de Gracie Darling aconsegueix una atmosfera asfixiant, enfocada en boscos, cabanes i una estètica dels 90.
11: ¿Entonces crees de verdad que este pueblo está poseído por espíritus malignos?
8: Los espíritus no se llevaron a Grace.
13: Això sí, si el que busqueu és passar por, probablement la sèrie us decebrà, perquè malgrat alguns moments concrets, podríem dir que la ficció no busca augmentar el pols de ningú. Més aviat planteja un misteri i un drama que resulta força interessant.
7: Creo en un mundo espiritual trascendente, fuerzas incontrolables que no conocemos.
11: Ha desaparecido una chica, y eso es lo que crees.
13: En fi, aquí us deixem un fragment per fer-vos-en venir les ganes.
8: Nos abrimos al reino de los espíritus y ordenamos al mal que se quede fuera del círculo. Si el alma de Levi está por aquí, que entre en el vaso. Abrid los ojos. Poned los dedos encima. ¿Estás ahí, Levi? ¿Cómo estás, Levi? ¿Qué has hecho desde que hablamos?
0: Mirar.
11: Pregúntale si nos mira cuando nos duchamos.
0: Sí. No fastidies.
2: ¡Qué fuerte!
0: Vale. Sabes todo sobre nosotros, ¿no?
8: Sí.
0: ¿Todos nuestros secretos? Estás atrapado en el limbo, ¿no? Y no puedes avanzar.
8: ¿Qué te pasó, Levi? ¿Tuviste una muerte trágica?
0: ¡Gracie!
1: ¿Podemos concentrarnos y no empujar el vaso?
0: ¿Qué ha sido eso? Dejad... me...
8: ¿Pero qué?
0: Salir.
8: ¿Dejadme salir?
1: ¿Qué?
8: ¿Dejadme salir?
0: Dejadme salir. Dejad... me...
1: No me jodas.
0: Salir.
8: Chicos.
1: ¿Qué coño pasa?
8: Hostia puta. ¿De qué va esto? Es un espíritu maligno. Tenemos que dejarlo.
1: ¿Qué?
8: ¡Dejadlo! ¡Tenemos que dejarlo! ¡Levi, muévete al adiós! ¡Levi, despídete ya!

0: Fins aquí l'Ensèrie. La setmana vinent més estrenes. Fins llavors, no deixeu de veure sèries. Adéu-siau.
1: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
2: Salutacions. Junts per Sant Cugat i Avenç Nacionalista s'han reunit per explorar una possible coalició de cara a les eleccions municipals del 2027, segons ha pogut saber Cugat Mèdia. A la trobada celebrada a l'Hotel Sant Cugat hi van assistir l'alcalde, Josep Maria Vallès, el tinent d'alcaldia, Jordi Puigneró, la presidenta de Junts per Sant Cugat, Marta Canes, l'alcaldable d'Avenç Nacionalista a Sant Cugat, Lluís Fernández de la, i Sergi Perramon, impulsor de la plataforma i regidor a Manresa. Avenç Nacionalista va desembarcar a Sant Cugat el febrer d'aquest any de la mà de l'A amb l'objectiu d'aglutinar l'espai de centre-dreta catalanista. Malgrat haver exhibit sintonia amb l'òrbita d'Aliança Catalana, el que considerava un actiu rellevant a Manresa, el març d'aquest any Perramon va acabar segellant una candidatura unitària amb Junts, sota les sigles Avancem Junts pel Canvi. Avenç Nacionalista espera una resposta de Junts abans de l'estiu per materialitzar la coalició o concórrer per separat a les municipals. L'Ajuntament de Sant Cugat ha presentat aquest dimecres la campanya Espais Més Naturals, Sant Cugat Saludable, una iniciativa per donar a conèixer el model de gestió sostenible dels parcs i jardins municipals. La proposta vol explicar a la ciutadania els canvis que s'han anat aplicant els darrers anys en el manteniment dels espais verds, amb l'objectiu de potenciar la biodiversitat, reduir el consum d'aigua i adaptar la ciutat als efectes del canvi climàtic. I el projecte del futur barri de Can Ametller ha estat el protagonista de la tertúlia política de Ràdio Sant Cugat, que ha tingut lloc aquest dimecres. Una tertúlia que ha posat sobre la taula principalment les diferències que tenen els grups municipals a l'hora d'entendre el creixement de la ciutat. En aquest sentit, els grups amb representació al ple coincideixen en la necessitat de construir més habitatge assequible per evitar que la ciutadania hagi de marxar de la ciutat, però expressen dubtes sobre la mobilitat, els serveis, la viabilitat econòmica i el model urbanístic de desenvolupament. I l'historiador i escriptor nord-americà Mark Bray visitarà Sant Cugat el dimecres 20 de maig per oferir una conferència oberta al públic sobre trumpisme i moviments antifeixistes als Estats Units. La xerrada tindrà lloc a les 6 de la tarda a la Sala Clavé de la Unió Centre Cultural en el marc de la presentació de la 41a edició del curs d'estiu de la Universitat Internacional de la Pau. L'acte, com dèiem, servirà per presentar aquest programa que enguany porta per títol El nou paradigma bel·licista, poder, discurs i seguretat en transformació. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
3: Everything that happens in life can happen in a show. You can make them laugh, you can make them cry. Anything, anything can go. The clown with

Entertainer. Bon dia, passen 3 minuts de les 12 i comença Molta Comèdia, que és el programa de les arts escèniques a Sant Cugat i de Sant Cugat. Mireu, avui tenim uns convidats... Són a Sant Cugat, exacte, i que faran coses a Sant Cugat, espero. I també tenim una altra convidada que telefonarem i parlarem perquè és molt, molt, molt, molt, molt passional. Però abans... No, un moment, Aiman, no puc fer l'homilia. No puc fer l'homilia perquè tinc molta feina, no tindrem temps. Només vull dir que ahir, dimecres, un tal Roger Bernat va estar a la Unió i va fer una presentació d'un, com ho diríem, un espectacle, d'una versió d'una obra molt famosa, amb col·laboració qui vulgui fer-ho. Bueno, no ho sé, la setmana que ve que tindrem més notícies ho podrem parlar i que tindrem més temps, però ara no podem, per tant, seguim amb aquests que són de Sant Cugat.

0: Sentim música de bastons. Afortunadament, els que estan aquí no porten els bastons, perquè si no podria tenir potser algun tipus d'agressió. Espero que no sigui així. Però tenim l'Alba León Pipó. Bon dia, Alba.
1: Bon dia, què tal?
0: Molt de gust que estiguis aquí. Moltes gràcies. I en Martí Salvatella i Ponsi.
2: Bon dia.
0: Que també és de bastoners.
2: Aquí estem.
0: Bueno, em sembla que és de bastoners, també de família i ja de tota la vida.
2: Bueno, jo he sigut de tota la vida. Som jo, els meus germans i la meva mare.
0: Sí, ja m'imaginava. Hi ha una pregunta que vull fer abans de començar, i és... els bastoners van començar el 28?
2: O sigui, clar, nosaltres, els bastoners de Sant Cugat es generen dins de les bars de Sant Cugat. L'únic que hi ha un moment que per discrepàncies els bastoners, diguem-ne, com a grup de dansa se separa de l'esbart i és quan entrem a la Unió Sant Cugatenca. Nosaltres, que mira, ja ho podem dir, l'any vinent fem 35 anys com a bastoners de Sant Cugat de la Unió. Però, evidentment, com a bastoners de dins de Sant Cugat, ara fa no sé quan, un parell o tres d'anys, vam fer el centenari. Que hi havien hagut bastoners dins de Sant Cugat.
0: Ah, per això ja m'ho estallava a mi, jo pensava... Però no per vosaltres, perquè 100 anys vosaltres no teniu.
2: No, evidentment.
0: No. Està clar que no. I tu també fa molts anys, qui ets?
1: Jo ara fa bastants anys ja que formo part de la colla. Deu fer uns 12 anys o així ben bé que estic dintre de la colla.
0: O vas començar de petita?
1: Vaig començar d'adolescent, podríem dir.
0: Adolescent. Bueno, teniu aquí, si no m'equivoco, 150 nens i nenes.
2: Sí.
1: I adults,
0: i pares i mares.
2: Sí, tenim...
0: A mi m'agrada que hi ha aquests diferents grups que teniu, les espardenyes, el tal, i després pares i mares.
2: Exacte.
0: Que vol dir que són potser molts que han començat de molt jovenets i que després han anat mantenint-se.
2: Bueno, doncs més justament
1: fet, no,
2: es va generar a través de pares i mares que, diguem-ne, una mica cansats de només veure els infants ballar, van dir, per què no ballem nosaltres? Llavors, l'origen com a tal són mares i pares que no volien només veure els infants, sinó volien participar. I es van generar, llavors, a partir d'aquí, doncs, tot s'ha anat fent el fil.
0: Teniu 30 coreografies o 30 balls?
2: Sí, com a mínim,
1: bé,
2: jo crec
1: sí.
2: Que segur.
1: I alguns més que estan al foc i a punt de sortir nous.
0: Ah, bueno, potser ara que tu acabes de dir una cosa que potser ara em porta una altra cosa, perquè tenim aquí un altre convidat que fa una cara que està emprenyat perquè no li pregunto res.
1: No l'has ni presentat encara, mira.
0: I no l'hi he presentat, però que també és de Sant Cugat.
3: Convidat fantasma.
0: Lluc Fruitós.
3: Bon dia.
0: Brodes bros.
3: Aquí estem.
0: Escolta'm, a veure, tu ets de Sarrià, de Barcelona.
3: Sí.
0: Nascut, no?
3: Jo sóc nascut a Barcelona, viscut a la Cerdanya, a la muntanya... Després, a la part francesa...
0: Quan eres pastor?
3: Quan tenia 4 anys.
0: Dels
3: 4 als 12...
0: Eres pastor ja, als 4 anys?
3: Vaig ser pastor, exacte, amb les ovelles. Vivia al costat de les cabres.
0: Què dius?
3: Sí, sí, amb un apicultor al costat.
0: I les cabres i els cabrons, no?
3: També. Ah. I les vaques. Sí, sí, i després cap al Maresme. I del Maresme cap al Vallès.
0: Clar que sí. I com al Vallès no hi ha res. A veure, ara hem d'explicar, perquè tenim, els oients deuen dir, per què estan dient aquesta gent? Què té a veure els bastoners amb els brodes bros? Hip-hop? Què passa? Explica'm, com és que estem? A mi, quan heu entrat tots junts, he pensat, a veure, alguna cosa hauran d'explicar aquesta gent?
3: Segurament, tenen alguna cosa interessant a dir.
0: A veure...
3: Doncs mira... El fet d'estar aquí a Sant Cugat i de viure aquí i de tenir un nen aquí, jo crec que m'ha arrelat més que mai. I hi havia una cosa que m'agradava molt, que eren els balls de bastons, però que desconeixia totalment, perquè, clar, la meva vivència a la Cerdanya, doncs allà jo no vaig viure els balls de bastons de petit. I vaig dir, ostres, això seria molt interessant, m'agradaria indagar una mica, conèixer, veure, igual apunto al meu fill, no sé, era com que em generava molta curiositat. I els vaig contactar i els hi vaig dir que podríem fer alguna cosa, us podria venir a veure, o podríem fer una classe per la companyia, o no sé, què podríem fer, no? I a partir d'aquí es va generar una cosa bestial, i és que hem muntat un espectacle de hip-hop i ball de bastons.
0: Primícia!
3: Ah!
0: Home, sisplau!
3: I es va estrenar fa 2 setmanes.
0: 2 setmanes a on?
3: A Rubí.
0: Ui. Ui, no, Veure, ho dic perquè, clar, si ara tindrem la festa major de Sant Cugat i de Rubí, que més o menys, eh? I sempre es diu, oh, és que ja venen millors cantants i millors grups. A veure, però a Sant Cugat es farà.
3: Home, i tant que es farà. A Sant Cugat estem ja programats a dintre la temporada 27, que encara no podem dir la data, però a l'auditori estarem...
0: Jo em fa l'efecte, perdona, eh? Em fa l'efecte que tinc un ocellet...
3: Sí?
0: ...que m'ha dit que d'aquí pocs dies... Ah? ...pocs dies, potser... 15... Sí, més o menys... s'anunciarà quina és la programació nova amb el nou programador.
3: Doncs mira.
0: I aleshores ho sabrem, no?
3: Espero que sí.
2: Suposem.
0: Va, per tant, serà aviat. De tot moment, el que sabem i que no sabíem és que Bastoners i Brodes Bros s'han posat d'acord per fer una nova coreografia.
3: Totalment.
0: Expliquem una mica.
2: Bueno, nosaltres, com a Bastoners, ens hem quedat sorpresos. He de dir, perquè, clar, nosaltres venim d'un món, diguem-ne, absolutament de cultura popular, que és zero professionalitzat, i que vinguessi una companyia com els Brodes Bros a demanar-nos unes classes, però nosaltres va ser com un... Aquesta wow. Gent o no sap on s'està ficant,
1: o... Que més o menys.
2: O simplement tenen molta curiositat i bueno, anem a veure el què. I doncs amb l'Alba vam dir, va, anem a fer els tallers els dos, que som els monitors del grup de grans, també, a veure què surt d'això, a veure quina gent ens vam trobar. I bueno, clar, vam conèixer una segona família amb la que... màgicament ha sortit un espectacle increïble.
1: Sí. Sí, treballa super a gust. La veritat, quan el Lluc va contactar amb nosaltres, el vam convidar a un assaig, va venir a veure'ns, està com una puta cabra, ens va encantar. Vam dir, let's go, fem uns tallers, no sé què, tal, amb els meus ballarins, vam venir, vam estar a la Unió assajant, els vam estar ensenyant coreografies durant un mes, no, però hi teniu alguna cosa més complicat, i alguna que no sé què, vam estar ensenyant-los diferents coreografies, la veritat és que tots super entregats, o sigui, ha sigut un plaer treballar amb ells, és gent molt fàcil de treballar,
2: animats... Vam acabar fent més tallers dels que teníem previstos, vull dir, que per part seva hi havia una predisposició absoluta a obrir a saco, i sobretot per nosaltres va haver una cosa que hem parlat moltes vegades, que és el valor que ens han donat a una figura molt abstracta que és la cultura popular o el fet de gent voluntària que ho fa perquè sí, perquè vol. I, ostres, entrar en un assaig de gent professional i que et mirin amb tu ets el que manes, nosaltres va ser com?
0: Des de quan, ostres, aproximadament? Quin
2: farà farà un any, ara, bàsicament.
1: A l'abril ha fet un any.
2: Un any vam començar amb aquests tallers i un any després ha sortit un espectacle
0: molt bé.
2: Dels Brodes Bros.
0: I s'ha estrenat ja?
3: S'ha estrenat i la veritat és que jo estic molt content i satisfet. En aquest espectacle jo he tingut la sort de poder-me posar des de fora, no estic ballant en l'espectacle, i justament doncs, he disfrutat molt del procés creatiu i també haig de dir el mateix, que és que ens hem entès superbé, vull dir que per això ho vam tirar endavant, perquè de fet havíem de fer un altre espectacle nosaltres, però quan vam començar els tallers és que ens vam enamorar, o sigui, va ser com, ostres, això hem de fer alguna cosa, perquè és que flueix molt, i a més les dues coses neixen al carrer, hi ha una cosa de la cultura tradicional i popular, no? que el hip-hop també ho té, és aquesta cosa de carrer, de que està fresc, de que està viu, de que engloba a una família, de que és molt comunitari, de que es fa amb unió de la gent, no és una cosa molt individualista. Llavors és com, ostres, aquesta cosa de carrer jo he volgut mantenir durant tot l'espectacle. És veritat que nosaltres treballem molt amb tecnologia i hem fet moltes coses tecnològiques, però en aquest era com, aquest espectacle vull que es pugui fer al carrer. Vull que el puguem fer en el teatre i sigui bestial al teatre, però vull que tingui l'essència del carrer i que també es pugui fer al carrer. Llavors tot s'ha fet des d'aquest punt de vista. Tot s'ha pensat per mantenir la cosa de carrer i d'arrel i de terra i de força i de potència, no? I després, amb uns tocs doncs, molt poètics també i molt màgics, que espero que es pugui traslladar doncs, en tot tipus d'escenaris, no? Que no estiguem pendents de que la tècnica faci que no es pugui fer a certs llocs i a certs sí, sinó que realment doncs, això es pugui veure. I el que ara mateix m'agradaria moltíssim, m'encantaria, és que això funcionés arreu del món. És a dir, que aquesta cosa que hem aconseguit, aquesta barreja que hem fet, que no sabria com dir-li, que costava molt d'anar des del hip-hop fins als balls de bastons, el tradicional, ostres, això que tant em preocupava, com entrarà la gralla, com entrarà el tambor de cop i què passarà? Doncs hem trobat una fórmula que no vull desvelar massa, que vull que la gent la vingui a veure, però que la gent que va venir, ostres, li va agradar molt i li va emocionar molt, que era algo que a mi, ara mateix el que més m'interessa és arribar doncs, a emocionar, no?
0: I a més, amb això que tu expliques, seguint una mica també una feina que feu molt amb escoles,
3: sí.
0: Això pot funcionar moltíssim, no?
3: I tant, i tant. Vam fer una prova escolar, van venir a escoles, va ser una locura,
2: sí.
3: Va ser una passada. Ostres, és que connecten molt, connecten amb el ball de bastons, connecten amb el hip-hop, connecten amb aquesta cosa que fem brodes, que trenquem la quarta paret i fem jocs amb ells i ens tirem el pal per allà, que ens queden com, uah, i vinga, i criden, i uah, no? I després passem a la poesia. Uah, és que va ser molt xulo.
0: És que estem parlant de dues maneres de... Tu deies abans el ball popular, o sigui, la cultura popular, i és que el hip-hop, en definitiva, és la cultura popular de carrer. Mm.
3: Totalment.
0: La diferència és que està en anglès, la diferència és que però és igual. O sigui, el naixement de tot això i la progressió de tot això també s'ha vinculat a una cosa de carrer.
3: Sí.
0: Que és, en definitiva, el que ha sortit en tot l'art. L'art del teatre va començar al carrer.
3: Totalment.
2: Sí, sí, sí.
0: Encara que es fotien lluny del poble perquè no s'acostessin massa per si de cas.
3: Clar.
0: Però no, no, és així, és així.
3: Sí, sí.
0: Bé, llavors tenim clar que aquest espectacle vindrà d'aquí a Sant Cugat, o sigui que el podrem veure aquí.
3: Sí o sí. A més, farem alguna cosa especial.
0: Aquí és una cosa més, home.
3: Oh, no puc dir més coses.
0: No pots ampliar una mica?
3: No puc dir més coses, però...
1: S'ha de venir, s'ha de venir. S'ha
2: de venir.
3: Tenim aquí els dos bàndols, farem alguna cosa especial.
2: I tant, i tant.
3: Segur, segur. No tinc cap mena de dir-te.
2: Hi haurà per fer.
0: Hi ha una cosa segura, que és el que apuntàveu abans, del creixement dels bastoners, del creixement de la cultura popular, en definitiva. Mm-hmm. Perquè si fem una referència, tirem 50 anys enrere, sí que hi havia coses, a part que la ciutat, ara sí que és una ciutat, tot i que no sabem si són 100.000, no ho són encara, o on hem arribat, perquè va canviar segons el registre, etc. Però, en qualsevol cas, és una ciutat i, a més, amb possibilitats enormes per poder fer moltíssimes coses. Llavors, amb això, seria una ampliació del que esteu fent habitualment.
2: Clar, a nosaltres ens obre uns horitzons que jo, després de tota la meva vida dins dels bastoners, que fa més de 25 anys que faig bastoners, no se m'havia ocorregut, perquè ho veia molt més sempre des d'aquest punt molt més casual, d'anar a fer una cosa lúdica. I, ostres, aquesta unió que el Lluc ens va proposar i que, per l'anada de olla del Lluc, ha funcionat increïblement bé, ostres, és com una satisfacció també de... Ostres, es pot encara fer més coses, no queda això aquí perdut i només és els bastoners i només ballem i anem al carrer i fem una actuació i ens quedem allà. Ostres, dona per fer coses això, encara? I a mi m'ha despertat coses de pensar, ei, encara hi ha suc que aquí jo crec que exprimir i poder inventar-se, no ho sé.
1: I sempre mantenint l'essència tradicional, que és una cosa que a més ens caracteritza molt els bastoners de Sant Cugat, que és que ens agrada mantenir molt la tradició i el que s'ha fet com des dels orígens. Però tot i així, veus que mantenint, perquè si aneu a veure l'espectacle, veureu que està super representat la nostra essència i el nostre tipus de ball en l'espectacle, i tot i així se li pot donar una volta. O sigui, es pot afegir molta cosa.
2: Sí, sí.
0: Estem parlant, de totes maneres, evidentment, que l'espectacle fa brodes bros. O sigui, vosaltres no participeu en l'espectacle.
3: A Sant Cugat no sabem què passarà. Exacte.
0: Ah.
2: És un espectacle dels Brodes Bros amb molts amics.
0: Ah. O sigui que hi haurà una interferència.
3: A Sant Cugat no sabem què passarà.
0: O sigui que començarà l'espectacle dels Brodes Bros i de cop i volta entrarà algú allà
2: i passaran coses.
3: Primer de tot, hem de dir que hem tingut molta sort i aquest respecte jo crec que ha sigut molt mutu. Hem fet una creació musical bestial i bastoners de Sant Cugat han posat a la nostra disposició les seves cançons i les seves coreografies, i ells ens han ensenyat, o sigui, hi ha coreografies seves a dins de l'espectacle, directament, tal qual, sense tocar-les. Llavors, aquesta essència hi és, i la creació musical jo crec que ha sigut la clau per poder aconseguir algo proper a nosaltres amb essència seva.
0: Llavors, i es manté, per exemple, la gralla, per exemple,
3: hi ha gralla,
0: la percussió d'un
3: mal. Hi ha gralla, sí.
2: Hi ha gralla, hi ha timbal.
0: Hi ha timbal.
2: Sí, sí. Això és una cosa que hem dit molt del Lluc, que no mantenia això.
3: Els cascabells, la Clara em matarà perquè no els he posat al final. Però havien d'estar.
2: Vam estar amb això, també.
3: Però generaven un conflicte que no podia ser. No podien ser, sí, perquè, sí. Clar, hi ha una coreografia, que no la vull explicar, que amb els cascabells no funcionava. No funcionava. I els vam haver de treure.
0: Per la vibració?
3: Pel so.
2: Sí.
3: Pel so, sí. Sí, sí. Però no se sap mai, eh? No se sap mai, perquè nosaltres som una companyia que evolucionem els espectacles i podria ser que apareguessin.
0: Home, que evolucionem, des de fa 20 anys estava evolucionant.
3: Exacte.
0: No, escolta'm, és que jo estic convençut que hi ha algú que us veu i quan saben que fa 20 anys que vau començar amb això, no s'ho creuen.
3: Ja, pot ser. Sí. La veritat és que és un gust, i és un gust trobar coses que ens segueixin motivant tant com el Ball de Bastons ens ha motivat per fer aquesta producció.
0: I clar, considerem que el Ball de Bastons es veurà, a part de Sant Cugat, es veurà a tot el món.
3: Exacte. És que portar l'essència de la cultura catalana arreu del món, perquè nosaltres actuem arreu del món, però, per exemple, l'últim espectacle que estem fent molt, que és Around the World, explica les nostres vivències pròpies, no? Però sí que és veritat que nosaltres som d'aquí, tots els ballarins formem part de Catalunya i tenim aquesta cosa, no? Mediterrani, bon rotllo, no sé, i és veritat que això ja es veu en els nostres espectacles, però a més en aquest espectacle que hi ha la gralla, que la veus, que hi ha la Judith Nederman amb una cançó, que hi ha llengua catalana dintre, que nosaltres quan juguem la nostra parla i és a dintre de les coreografies i és en català, doncs tot això jo crec que és molt guai que es pugui exportar i que la gent de fora ho pugui veure perquè entendran moltes coses de seguida. I si jo, català, el Ball de Bastons tampoc el tenia tan controlat, doncs no em vull imaginar el resta del món, no? Vull dir que hi ha algú important aquí a ensenyar
0: tu
3: i a dir com es fa.
0: Us contractarà el Florentino o...?
3: Espero que no.
0: Home, no sé, com que és una cosa exòtica, per segons qui és una cosa exòtica.
2: Sí, podria ser.
0: Jo el telefonaré, vull dir, tinc molts contactes.
2: Veurem què surt.
0: El telefonaré i li diré, ara que està en un moment molt, molt bo.
3: Exacte.
0: Ara que està en un moment molt bo.
3: Sí, sí. No. L'espectacle es diu Bo.
0: Es diu Bo, no? Llavors ja està.
3: Que vol dir bastó. Si tu treus totes les lletres del mig, de bastó,
0: sí,
3: la B i la O,
0: sí,
3: i seria amb un accent, inclús.
0: Sí.
3: Però si en comptes de l'accent...

0: Bastoners, clar, tenim aquesta experiència que tu explicaves, bueno, els dos, i aquesta evolució. Què ha passat? Què creieu que ha passat? Bé, la ciutat ha crescut. Evidentment hi ha molts nens i nenes que... Però que hagin entrat dintre d'aquesta dinàmica de segons quin tipus de ball, de segons quin tipus de representació, de tipus molt popular, considerant que hi ha, doncs, una imatge determinada de Sant Cugat, d'un nivell alt, no sé què, en fi, etcètera, etcètera. És normal, ho creieu normal, ho creieu difícil de pensar d'antuvi, de dir, abans, podrem fer-ho, o serà així? Hi ha gent, 150 hi ha gent, en totes les categories, en tots els nivells.
1: Bueno, jo crec que és una mica el que comentava abans l'Alba. Dins dels Bastoners de Sant Cugat hem trobat un equilibri, crec, molt, molt sa en fer una part lúdica que ha de ser evident pels infants perquè sigui un espai social, un espai de trobada, un espai on els nens s'ho passin bé i un espai on mantenir la tradició de les coses que es feien i que seguim fent. Perquè nosaltres encara fem balls originals dels primers bastoners que van haver-hi a Sant Cugat.
0: Tenim... I com els heu recuperat?
1: Bueno, és que els hem fet sempre.
0: No, però estava documentat?
1: Sí, sí, sí. Són bueno, dos balls segur, que és Mongeteres i Corrandes, que són dos balls que ja feien la penya regalèsia quan van recuperar els bastoners més sí. Postguerra i que s'havien fet abans. Llavors és com, ostres, i són dos dels balls predilectes que més fan els nens ara, però són dos dels balls que nosaltres hem aconseguit mantenir.
2: Nens i que hi ha trossos de balls que es mantenen en balls d'adults,
1: sí,
2: també.
1: Sí, exacte. Que fem combinacions. I us hem aconseguit potser trobar aquest equilibri de trobar un espai social on els nens sigui divertit per ells, però que es vagin impregnant d'aquest punt de venim a fer bastoners, perquè fer bastoners és superguai. No només jugar a futbol, jugar a bàsquet i jugar a la play és interessant. Venir a fer balls de bastons cada 15 dies, bueno, i nosaltres que segim cada setmana, però moltes actuacions...
0: Però que feu dos assajos setmanals...
1: Fem, bueno, o sigui, cada grup fa un assaig a la setmana. Però clar, nosaltres el grup de grans, per exemple, fem assaig setmanal de 2 hores. Això...
2: I mitja, gaire. Sí, 2 hores.
1: Però això anem a qualsevol colla de bastoners i és impensable. És impensable. O sigui, els expliquem i no s'ho creuen. I nosaltres estem tot l'any, de setembre a juliol, fent 2 hores setmanals d'assaig com a colla de bastoners i això... La gent no...
2: Bueno, hi ha colles de 20 persones barrejats amb els nens de 6 anys i els adults.
1: Exacte.
2: I necessitem tenir un grup per cada 2-3 anys.
1: Sí. És molt fort.
0: Doncs molt bé, estic molt content que això m'heu explicat. Jo continuo dient que tinc ganes de veure-ho aquí, amb aquesta interrelació entre els dos grups. Teòricament, no direm, no oposats, però teòricament molt diferents, i que la veritat es comprovi que no és així.
1: La pràctica.
0: Que són molt més iguals que el que són. Per què? Perquè busqueu una reacció humana, una reacció física, però a la vegada espiritual, etcètera, etcètera, etcètera. Bastoners, Brothers Bros, felicitats.
3: Moltes gràcies.
2: Gràcies.
0: I ho espero amb moltes ganes.
3: Adéu.
1: I tant.
3: Adéu-siau.
1: Adéu, vagi bé, merci.

Oh, i ja, que és un salt mortal, nosaltres també, perquè estàvem escoltant un fragment de la suite per clarinet, violí i piano de Darius Milhaud. I per què? Doncs perquè hi haurà un tio escaramuix que interpretarà música també d'ell. Però diem que avui, a les 19 hores, al Siglo, Candela i Cante. Una nit, comença la nit, són les 7 de la tarda del capvespre, però comença, diu, nit de flamenco amb Pere Martínez, Adán Pérez i Alicia Reyes. I després, a les 20 hores, al bar Bocamoll, com cada dijous, al casal de Torreblanca, tenim un concert de petit format amb White. White, que no sé, sigui, és un cantant, però no tinc més informació, no us puc avançar més informació, només que fa música funk. No sé si va acompanyat ell de guitarra, si té trio, si té duo, si... no ho sé. I també a les 20 hores, a l'aula magna del Conservatori, aquest concert que es deia abans, del trio Escaramuix, que està format per Ariadna Rodríguez, violí, l'Oriol Estivill, clarinet, i l'Emili Brugalla, piano, amb això, amb música de Darius Milhaud, de Francis Poulenc, de Brice i d'Igor Stravinsky. O sigui, és una composició de concert que, déu-n'hi-do, la majoria són compositors de principi imitat de segle XX, o sigui, contemporanis, però m'agrada veure aquesta conjunció de violí amb piano i clarinet, perquè no és el trio habitual, no és el trio habitual de corda, per exemple. I divendres, a les 20 hores, al Teatre Auditori de Vilassau, torna l'òpera amb una de les òperes més conegudes, més famoses i més aconseguides de Giuseppe Verdi, que és La Traviata. És una direcció de l'Andrés Salado i la Montserrat Seró, en aquest cas aquí a Sant Cugat, farà el paper de Violeta, la pobra Violeta, i després l'Andrés Sánchez Jugolà farà el paper d'Alfredo, aquest noi que l'enamora i que després, en fi... Bueno, veieu l'òpera, està coneguda, és molt coneguda, i per tant suposo que la majoria que m'està escoltant ja saben de què va, però hem de continuar dient que això s'interpreta amb el cor dels Amics de l'Òpera de Sabadell i l'Orquestra Simfònica del Vallès. Aquesta és una de les òperes més representades al món, de les 5, hi ha 5 òperes que es fan a tot el món cada any i sempre són les que es fan més representacions, i una d'elles és La Traviata. La Traviata, jo penso que tant pel tema com per la música, com per les àries, com pels duos, en fi, extraordinària. I el dissabte, a les 20:30, al casal de Torreblanca, la PUA presenta Nit de concert en Cantema i Nanara. I és una activitat que és gratuïta. Bé, també és gratuït el del concert d'avui al Bocamoll de Torreblanca. Passa que aquí al Bocamoll de Torreblanca, si prens alguna cosa, ho pagues. Ho pagues el que prens, vull dir. I el diumenge, a les 19 hores, al Teatre Auditori de Vilassau, tenim Poncia, de Luis Luque, que és una obra, un monòleg, que ha creat a partir de la casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca, com ja sabeu, una de les obres més importants del teatre del segle XX espanyol. El Federico García Lorca té una projecció internacional, mundial, sobretot perquè ho va interpretar Margarida Xirgu, una actriu catalana que després va tenir que marxar, exiliada a l'Argentina, i va continuar fent-ho. Està dirigida aquesta versió, aquest monòleg, pel mateix Luis Luque, i ho interpreta Lolita Flores. Lolita Flores, que ja havia fet un monòleg de la plaça del Diamant, en aquest cas un salt mortal, i fa el paper de la Poncia, que és la criada de la casa de Bernarda Alba, pues la criada que ho sap tot i més. I us deixo una mica de música, i una mica de música quina pugui ser. Si a La Traviata, escolta'm, el brindis de La Traviata. Liviamo. Adeu, fins la setmana vinent.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla, Maria Lara. Finalitza sense acord la mesa sectorial entre govern i els sindicats d'Ustequestès, professors de secundària i CGT. Amb tot s'ha convocat una nova reunió el dimarts per tal de resoldre algunes de les qüestions que han quedat damunt la taula, com ara la qüestió salarial i un pla de xoc de plantilles i l'educació inclusiva. N'ha parlat Yolanda Segura, portaveu d'Uste, que ha reiterat un cop més que no volen renunciar a parlar de salaris.
2: Per tant, parlarem d'inclusiva, sí, però no volem renunciar a parlar de salaris. I tenint en compte que vam quedar fora d'aquesta qüestió, aquesta qüestió va quedar fora en les darreres meses de negociació, perquè no torni a passar, nosaltres hem demanat a la Conselleria que en les properes, la propera negociació que seria doncs aquest dimarts que ve, vinguin amb una proposta concreta de marc de negociació que situï també el tema salarial, que és la qüestió on hem quedat més lluny, i que comencem per aquest tema.
1: Per la seva banda, Esther Vila, portaveu de la Federació d'Educació de Comissions Obreres, ha valorat positivament la trobada i ha insistit en la necessitat d'arribar a un acord amb els sindicats representatius i començar a treballar el més aviat possible.
3: La conclusió que hem tret del primer punt, no?, del primer pas que hem fet totes, aquest esforç, no?, de retrobament i tirar endavant, doncs hem acabat acordant amb el departament que la setmana vinent, el dimarts, ens tornaríem a trobar per començar ja a treballar d'una manera més intensa, i sí que li hem demanat al departament doncs, que ens faci unes primeres propostes, no?, i quins marcs i quins marges per poder treballar prèviament a la documentació i veure doncs, de quina manera podem entre totes encaixar.
1: La reunió s'emmarca en una nova jornada marcada per les mobilitzacions del sector de la Catalunya Central i Girona. En aquests moments els docents tallen de fet la C-16 en una marxa lenta a Sant Fruitós de Bages. I qui també s'ha manifestat han estat les plataformes d'usuaris i entitats en defensa del transport públic contra l'R Aeroport, una línia que consideren que perjudicarà encara més els passatgers de Rodalies i que veuen com un servei prèmium només per turistes. Els activistes han desplegat dues pancartes amb proclames com no a la línia R Aeroport o més trens per a tothom i menys avions per una minoria. I l'IVA de la llum i el gas tornarà a ser del 21% a partir de l'1 de juny per la moderació de la inflació, que es va situar en el 3% a l'abril. Malgrat l'encariment dels carburants, l'Institut Nacional d'Estadística ha anunciat que l'IPC s'ha moderat dues dècimes. Per tant, segons ha anunciat el govern, l'electricitat, el gas i els pèl·lets recuperaran l'IVA habitual, ara rebaixat al 10% a partir del juny. Es mantindrà, però, la rebaixa fiscal als combustibles fins al, en aquest cas, el 30 de juny.
0: Notícies en xarxa.
4: Dijous 14 de maig de 2026, això és l'Enjoc.
0: Enjoc. Amb Martí González.

Dijous 14 de maig, avui us mirarem d'explicar com està d'interessant la lluita per evitar el descens a la segona divisió, en aquest cas a primera masculina, amb dos equips implicats, el Girona i l'Espanyol. El Girona juga avui una final a Montilivi contra la Reial Societat, és l'ara mateix penúltim, amb 39 punts, empatat, això sí, amb 3 equips més. I l'Espanyol va guanyar ahir, després de 18 partits sense fer-ho, va aconseguir superar l'Atlètic de Bilbao per 2-0, una importantíssima victòria quan tocava, quan més necessitat hi havia per, com dèiem, estar a 3 punts del descens quan encara queden 2 jornades per acabar la Lliga. No va ajudar el Barça, que va perdre ahir 1-0 a Vitòria, a Menizzo Roza contra l'Alavés, un d'altres rivals directes en aquesta lluita pel descens, per la permanència. Avui molt futbol, però també tindrem bàsquet, hoquei, patins, i waterpolo i més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb l'Alba Triador, hola, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí.
0: En futbol, el Girona rep avui a la Reial Societat, obligat a guanyar per sortir de l'ascens a segona.
1: Els gironins començaran el partit penúltims amb 39 punts, empatats amb 3 equips més, Elx, Mallorca i Llevant. L'equip de Mitchell, per tant, ha de puntuar si vol seguir depenent d'ell mateix en la lluita per la permanència. El capità, Cristian Estuani, tornarà a jugar infiltrat pel cop al genoll que arrossega des de fa dies. L'enfrontament serà avui a les 8 del vespre a Montilivi.
0: A Estuani, que no li va impedir jugar la setmana passada, de fet, dilluns passat, en aquesta mateixa setmana, i de fet marcar el gol de l'empat del Girona de cap a la sortida d'un corner. Tot plegat després de les victòries d'ahir de tres rivals directes del Girona.
1: Un d'ells l'Espanyol, que va tornar a guanyar després de 18 partits i gairebé 5 mesos sense fer-ho. De fet, l'equip de Manolo González va superar a l'últim equip que havia vençut, l'Atlètic Club de Bilbao. En aquella ocasió se'n va més al desembre de l'any passat. Ahir, triomf per 2-0 amb gols a la segona meitat de Pere Milla i Quique García per agafar aire i tancar la jornada 36, passi el que passi avui, amb 3 punts de marge sobre el descens.
0: Els que ho tenen millor en aquesta lluita per la permanència, que inclou pràcticament 10 equips, són el Sevilla i el Rayo Vallecano, que sumen 43 punts.
1: Just per sota, amb 42, hi tenim Osasuna, València i Espanyol, i l'Alavés en té 41 més que l'Elx, Mallorca, Llevant i Girona. L'equip de Vitoria va aconseguir un triomf vital contra un Barça ja campió, que va sortir amb moltes rotacions i va acabar sense xutar cap cop a porteria. Va debutar com a titular amb el primer equip al central aragonès, capità del Barça Atlètic, Álvaro Cortés, que va completar una bona actuació.
0: El Barça, que ja no arribarà per tant als 100 punts, es pot quedar com a màxim a 97 si guanya els dos partits que li queden. El proper serà diumenge al Camp Nou contra el Betis.
1: L'Espanyol mirarà de tancar la permanència també diumenge, en aquest cas a les 7 al Camp de l'Osasuna a Pamplona, i a la mateixa hora jugarà el Girona al Metropolitano contra l'Atlètic de Madrid, que tampoc s'hi juga res.
0: Els gironins, insistim, tenen avui un partit vital contra la Reial Societat. Avui, evidentment, en farem la prèvia d'aquest Girona-Reial Societat a les 8 a Montilivi. I un altre apunt de futbol, la Federació Espanyola ha sancionat el Reus Redis pels incidents en l'anada del play-off d'ascens a Primera Federació.
1: El club haurà de pagar 2.000 euros de multa i, a més, haurà de tancar l'estadi municipal en el proper partit que jugui a casa. L'acte del partit de dissabte passat va incloure l'encesa de dues bengales a la graderia i el llançament de gots de cartró i boles de paper d'alumini a l'equip arbitral. Això implica que, en cas de superar l'Ourense en la tornada d'aquest dissabte, els reusencs haurien de jugar l'ascens a la porta tancada.
0: Veurem si passa. Esperem que sí, evidentment, que el Reus Redis es jugui l'ascens a porta tancada. També hi ha un recurs imposat pel club per impedir aquesta multa i aquesta sanció, si no serà ja la temporada vinent, a la Segona Federació. En bàsquet, avui es tanca la jornada 31 de la Lliga CB, jornada intersemanal amb 5 partits.
1: Entre els quals el del líder, el Real Madrid, que juga a Bilbao, o el de la Penya, que rep l'Olímpic al Morabanc Andorra, l'equip que marca el descens. Els verd i negres són sisens i encara tenen 2 partits pendents. L'enfrontament avui a les 8 del vespre a Badalona.
0: Ahir, derrota del Haiopos Lleida i triomf del Barça.
1: Els lleidatans continuen en aquesta lluita per la permanència després de caure clarament ahir a Lugo contra el Breogán, 114-87. L'equip de Gerard Encuentra es queda amb 2 victòries de marges sobre el descens. D'altra banda, el Barça va aconseguir guanyar ahir a Granada per un ajustat 98-101 que envia el conjunt andalús ja matemàticament a la Primera FEB i manté els blaugranes en la lluita per la segona plaça.
0: Per cert, ahir el València de Pedro Martínez va aconseguir un lloc a la Final Four de l'Eurolliga masculina, guanyant el Panathinaikos i completant, per tant, la remuntada de la sèrie.
1: El València jugarà les semifinals de la màxima competició continental contra el Real Madrid. A l'altre les semis s'enfrontaran, recordem, Olympiacos i Fenerbahçe, vigent campió. Serà el 22 al 24 de maig a Atenes, a Grècia.
0: En hoquei patins, avui arrenca la Copa de la Reina, que es disputa a Gijón, amb 5 equips dels 8 catalans.
1: Obre els quarts de final aquesta tarda, 6:15, l'enfrontament entre el Fraga, flamant campió d'Europa, i el Cerdanyola. I a les 8, el primer duel estrictament català entre Vilassana i Manlleu. Demà jugaran a 6:15 el Benvibre i el Vigas i Riells, i a les 8 torn de l'anfitrió al Telecable Gijón, que s'enfrontarà al Palau.
0: D'altra banda, en categoria masculina, també en hoquei patins, un resultat d'ahir, d'Alba, de l'última jornada del grup nord de l'hoquei Lliga Plata.
1: El Barça 6, Reus B 5. Els dos equips ja no s'hi jugaven res, amb la permanència assegurada. La resta de la jornada jugarà dissabte en horari unificat a les 5 de la tarda.
0: En waterpolo, l'Atlètic Barceloneta s'assegura com a primer de grup la seva presència a la Final Four de la Champions masculina.
1: Els mariners van guanyar ahir 14-16 a Belgrat contra el Novi Beograd i continuen en ple de victòries en aquesta lligueta de quarts de final, 5-5. També s'ha classificat per aquesta Final Four l'Olympiacos, proper rival del Barceloneta en aquesta última jornada d'aquesta lligueta. De fet, ja tenim definits els 4 equips, perquè a l'altre grup s'ha aconseguit classificar el Fenerbahçe hongarès i el Prorreco italià.
0: Aquesta fase final es disputarà el 30 de maig i l'1 de juny a Malta. I un últim apunt, en futbol sala, avui mateix es defineix la final de la Copa Catalunya Femenina.
1: Amb la segona semifinal, que enfronta Mataró i Mamut Les Cortes a 21:15 de la nit. I ja espera la final al Rubí, que es va desfer l'altre semi del Penya Esplugues.

0: I ja és dijous i hem de repassar tot el que podrem veure aquest cap de setmana amb les retransmissions esportives de la xarxa. Cada setmana amb molta teca, Alba, dissabte tindrem futbol, bàsquet i la Vertical Montserrat.
1: Agafa l'agenda que tens feina, Martí. Un any més la cursa vertical solidària de 2.180 esglaons organitzada pels bombers de la Generalitat es podrà seguir en directe a la xarxa Més amb Canal Taronja a partir de les 9 del matí. Tota la recaptació, recordem, anirà destinada de nou al finançament per a la recerca en malalties infantils i als infants en risc d'exclusió de Sant Joan de Déu i a fomentar la inclusió de persones amb discapacitat. I passem a la tarda, a l'Enjoc TV, en l'última jornada de Lliga Elit de Futbol, que podrem seguir a les 4 i 5 amb el duel per la permanència entre l'Horta i el Vilafranca. I quan acabi, a les 6 i 10, la semifinal del play-off d'ascens a segona FEP entre el Pujol Mollerussa i el Club Bàsquet Navàs Biscola. L'altra semifinal, la que enfronta el Club Bàsquet Vic Universitat de Vic contra el DM Grup Club de Bàsquet Mollet, començarà a les 8 i 10 del vespre i es podrà seguir a la xarxa Més amb el Nou TV.
0: Tot això dissabte i diumenge, més futbol, més bàsquet i també hoquei herba.
1: No hi haurà temps per l'avorriment, perquè la xarxa Més oferirà diumenge les semifinals de la Superliga Catalana d'hoquei herba a les 4 a la masculina, també a les televisions locals, i a les 6 la femenina en exclusió a la plataforma de streaming, totes dues des de l'estadi Martí Colomer de Terrassa. I també a la xarxa Més tindrem el millor bàsquet infantil amb les semifinals del campionat de Catalunya preferent, a 2:15 del migdia a la femenina i a les 6 de la tarda a la masculina. I finalment, futbol, amb l'anada de les dues semifinals catalanes del play-off d'ascens a segona federació masculina, al migdia, a 2:15, l'Hospitalet Badalona, i a la tarda, a les 6, al Vilanova Cornellà, totes dues a l'Enjoc TV.

0: Dijous 14 de maig, 13 minuts passen ja de la una, comencem parlant de futbol. Ara parlem de la derrota del Barça a Vitòria, intranscendent per a les blaugranes, però molt dolenta per als interessos dels altres dos catalans, Girona i Espanyol, i això que els blanquillaus van guanyar ahir després de 18 partits i gairebé 5 mesos, també en parlarem ara. Però comencem amb el Girona, perquè l'equip de Michel encara ha de jugar avui, un partit que, si ja era important abans dels resultats d'ahir i de dimarts, ha passat a ser pràcticament de vida o mort. Els gironins reben aquest vespre la Reial Societat i ho fan penúltims amb 39 punts, empatats amb 3 equips més, Elx, Mallorca i Llevant, que ja han jugat. Per seguir depenent d'ell mateix en les dues jornades que quedaran, per tant, toca guanyar avui a Montilivi a un conjunt basc que ja no sé jugar res. La prèvia és de Girona FM, a Pau Llafanyé.
1: Els de Michel arriben al duel en penúltima posició amb 39 punts i amb el marge d'error gairebé esgotat a falta de 3 jornades pel final de la temporada. 5 partits seguits sense guanyar han tornat a situar el Girona en zona de descens i una victòria avui és pràcticament obligatòria i l'únic camí que li queda a un conjunt dirigit per Michel Sánchez que hi explicava la importància del partit.
2: I tothom ha de saber que demà necessitem donar la nostra millor versió, que l'afició esté a nosaltres al 200% perquè les necessitem tenen molt i tothom ha de saber que és el partit més important de la història de Girona. Molt més que París, molt més que aquí contra el Feyenoord, molt més. Aquest partit sí que és un partit per fer història.
1: L'entrenador va reconèixer que Estuani arrossega molèsties però que s'infiltrarà per poder jugar i va encoratjar l'afició a fer que Montilivi sigui diferencial davant una Reial Societat que ja té assegurada la plaça europea.
0: Gràcies, Pau. Com dèiem, encara en aquesta lluita per la permanència tenim 9 equips més, pràcticament, que perillen. Els que ho tenen millor, Sevilla i Rayo Vallecano, 43 punts. Just per sota, amb 42, i tenim Osasuna, València i Espanyol. I l'Alavés en té 40, un més que l'Elx, el Mallorca, el Llevant i el Girona. De fet, ara mateix baixarien el Llevant i el Girona, a falta d'encara, com dèiem, del partit d'avui del conjunt gironí contra la Reial Societat. I pel que fa a l'Espanyol, gran alliberament ahir de Manolo González i de la plantilla perica després de superar 2-0 a l'Atlètic Club de Bilbao, precisament l'últim equip que havien guanyat fa gairebé 5 mesos, el desembre del 2025 a Sant Mamés. Després d'una primera meitat oberta, amb moltíssims nervis, Pere Milla, ahir suplent, va obrir la llauna amb una gran rematada centrada de Carlos Romero i ja l'ha afegit, Quique García va sentenciar amb el 2-0, aprofitant un 1 contra 1 contra Unai Simón. Èxtasi al RCD Stadium amb l'explosió de molta emoció continguda després d'una segona volta molt dura i difícil d'explicar. Ho intentava un Manolo González que no va poder contenir les llàgrimes en la celebració d'aquest 2-0.
3: És que és una situació, és que no la puc explicar. Jo quan passi el temps i acabi, doncs la podré explicar millor el que ha passat a la segona volta. I és una situació molt fotuda, perquè veus que toques coses, veus que canvies coses, veus que els jugadors volen i no els hi surt tampoc, i dius, hòstia, és que és complicat. Però ja et dic, he sentit un alliberament molt gran i ara queda un últim pas per assolir el punyeter objectiu d'una vegada i ja et dic, a partir d'aquí pues, intentar descansar perquè està sent un any que no s'esperava i està sent dur, la veritat.
0: Un Manuel González que avisava que això no estava fet, com sentíem, i calia sumar més punts. El tècnic perico feia aquests càlculs.
3: Que hi ha enfrontats més directes, llavors ja tens equips que no poden guanyar dos partits, per exemple, per dir alguna cosa. No arribar a 45, amb 44 punts està salvat i potser amb 43 pues, també et donarà. No estic segur, he de mirar, però jo el que vull és fer un partit més, si podem el diumenge millor, i quan més aviat ho tinguem enllestit, doncs no arriba a l'últim partit de casa amb aquesta situació.
0: L'Espanyol, que com dèiem, acabarà aquesta jornada 36 amb 3 punts de marge sobre el descens, passi el que passi amb els partits d'avui. A dos de l'Espanyol hi trobem l'Alavés, que s'aferra a la permanència amb la victòria d'ahir contra el Barça a Vitòria. Els blaugranes ja campions i amb moltes rotacions a l'11 no van fer un mal partit, però sí que es va notar la diferència d'urgències de punts per part dels dos equips. De fet, l'equip de Hansi Flick no va xutar a porteria, un fet inèdit en aquesta lliga. Tampoc no va generar massa l'Alavés, que en va tenir prou amb una pilota aturada a l'última jugada de la primera meitat per fer l'1-0, que ja seria definitiu. Escoltem el tècnic blaugrana Hansi Flick valorant el partit del seu equip malgrat la derrota.
4: He vist coses realment molt bones. Hem repartit els minuts als jugadors que he jugat molt sovint. L'Álvaro ha fet un partit fantàstic avui. Xavi Espart, quan ha entrat, també. També Tomi ha tingut alguns minuts. Marc Bernal ha tornat i també ha estat bé. També per Casador, és important que jugui. No ha estat un partit fàcil perquè atacant amb molta intensitat, però és perquè estan lluitant per la permanència a la Lliga i això és normal.
0: Com sentíem, va debutar ahir amb el primer equip el capità del Barça Atlètic, Álvaro Cortés, el central aragonès que va completar el partit sencer amb una bona actuació. Deia això ell mateix en zona mixta després del partit.
5: Sí, lo primero es el resultado que nos lo hemos sacado. Teníamos el objetivo de llegar a los 100 puntos y no lo hemos conseguido, pero bueno, quitando eso, la verdad que creo que es el mejor día de mi vida. llevo soñando esto desde que era pequeño, soy culé desde que nací, y ver a mi familia, a mis amigos en la grada, la verdad que era lo que soñaba, y agradecer al míster, a la directiva, a los compañeros que me han arropado en todo momento, y muy orgulloso y con ganas de seguir sumando. La verdad que me he sentido muy cómodo, estos compañeros son el mejor equipo del mundo y se agradece jugar así.
0: El Barça, que ja no arribarà als 100 punts, es pot quedar com a mínim a 97 si guanya els dos partits que li queden. El proper serà diumenge al Camp Nou contra el Betis, que s'ha assegurat ja matemàticament la plaça Champions i, per tant, no s'hi juga res. L'Espanyol mirarà de tancar la permanència també diumenge, en aquest cas a les 7 al Camp d'Osasuna, Pamplona, i a la mateixa hora jugarà el Girona, el Metropolitano contra l'Atlètic de Madrid, que tampoc no s'hi juga res. Els gironins, insistim, tenen avui un partit vital contra la Reial Societat a les 8 del vespre a Montilivi. Més futbol, al Centre d'Esport Sabadell, hem anat parlant i ho seguirem fent, evidentment. Es troba en un bon moment esportiu ara mateix amb el primer equip masculí lluitant per l'ascens de segona divisió per tornar al futbol professional. Però això ja queda lluny l'última vegada que el Sabadell va jugar primera divisió. De fet, la comissió històrica del club organitza una trobada amb la plantilla de la temporada 85-86 per commemorar el 40è aniversari de l'últim ascens a la màxima categoria estatal. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
6: Dilluns es compliran 4 dècades d'aquesta fita, que es va assolir amb una victòria 2-0 contra l'Atlético Madrileño, és a dir, el rival dels arraquinats, la setmana passada. Per celebrar-ho, hi ha aquest retrobament, incloent-hi jugadors forans com César Ferrando, Cecilio Zunzunegui, Perico Alonso o Joan Capó, a qui sentim.
7: Els records, qualque retrat o qualque anècdota, vull dir, sempre te'n recordes. Com que era una feina de cada dia, a veure si m'entens, quan arriba aquest moment ja no hi ha un mes allà quasi i així quan te passes temps més te dones compte, però la veritat és que va ser uns anys preciosos, perquè pujar a segona també va ser bo i pujar a primera va ser escúmul.
6: Capó i companyia es retrobaran amb excompanys com Lino Gutiérrez, Quimet Saura, Paco Sánchez o Josep Maria Sala. A banda del sopar d'avui, en el descans del Sabadell Antequera també rebran un sentit homenatge a la nova Creu Alta.
0: Gràcies, Sergi. De Sabadell a Terrassa, el primer equip masculí del Terrassa Futbol Club continua treballant als despatxos per fer un projecte guanyador pel curs vinent a la segona federació, que pugui lluitar per l'ascens. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
8: Continua la feina de despatxos al Terrassa Futbol Club amb la primera renovació. Es tracta del jugador arenc Mario Domingo. Després de quallar una gran temporada, el conjunt agarenc l'ha renovat per 2 temporades. Domingo ha marcat 4 gols aquesta temporada i ha disputat 37 partits, amb un total de 3.049 minuts. En breu, el Terrassa anunciarà noves renovacions, com la del porter Marcos Pérez. Recordem jugadors que tenen contracte en vigor, com són Sergio Cortés, Nahuel o Larry, jugadors que van arribar al mercat d'hivern. Demà, a partir de 9:45, el Terrassa Futbol Club farà la presentació primer a l'Ajuntament a partir de 9:00 i després a 9:45 a la Casa de l'Esport de Terrassa de la nova equipació de la temporada 2026-2027.
0: Gràcies, Miqui. En bàsquet, avui es tanca la jornada 31, jornada intersemanal de l'ACB, amb 5 partits, entre els quals el del líder, el Real Madrid, que juga a Bilbao, o el de la Penya, que rep a l'Olímpic el Morabanc Andorra, l'equip que marca el descens. Els verdineres són 6ens i encara tenen 2 partits pendents. Escoltem el jugador del Joventut, Michael Rusic.
9: Nuestro equipo era que estamos en el top 4, pero de momento creo que esto no va a ser posible, pero todavía tenemos que luchar estas últimas jornadas porque cada partido ahora significa mucho. Queremos estar en la mejor posición para tener un buen rival en el playoff. Andorra está un mejor equipo, que ellos han mejorado mucho en las últimas jornadas, han cambiado cosas y espero que va a ser un partido muy duro porque están en una posición en que están luchando para quedarse en el ACB. Estos partidos nunca son fáciles.
0: Avui a les 8, aquesta 6 a Joventut Morabanc Andorra, en aquesta lluita per la permanència encara hi és el Jaiopos Lleida, que hi va caure clarament a Lugo contra el Berogán 114-87 i es queda amb 2 victòries de marge sobre el descens. 1-1 Lleida, Ràdio Sergi Guiu.
10: El Jaiopos Lleida va pagar cara a una desconnexió competitiva a nivell general i va caure sense opció de plantar cara al Rio Breogán en el partit de la jornada intersemanal de l'ACB disputat aquest dimecres a Lugo. Els de la Terra Ferma es van veure clarament superats en una primera meitat arrasadora dels de casa i van acabar encaixant un rècord negatiu d'anotació en contra pel club amb el 114-87 final. En calent, el tècnic del Jaiopos Lleida, Jaren Cuendram, explicava què li va faltar a l'equip.
11: tot una mica, no? Jo crec que la nostra mentalitat a l'hora d'afrontar el partit pues no ha sigut la adequada, no? Ja en el primer quart, inclús rotant tots els jugadors, pues nos anotaven de totes les maneres, no? Jugaven amb una facilitat i amb una comoditat i tampoc érem capaços ni d'utilitzar les faltes, no? Vull dir que, bueno, em fallen moltes coses, ja et dic, prefereixo treure conclusions amb més calma, que ara a l'acabat del partit pues segurament diria alguna cosa que no convé.
10: El Jaio pues es manté a la 13a posició amb dues victòries de marge respecte a les posicions de descens, a l'espera dels resultats de la resta de partits de la jornada que es disputen aquest dijous amb, entre d'altres, l'Andorra, que marca el descens com a protagonista.
0: Gràcies, Sergi. D'altra banda, el Barça va aconseguir guanyar ahir a Granada per un ajustat 98-101, canvia el conjunt andalús, ja matemàticament a la primera FEP, és el primer equip més descendit, i manté els blaugranes en la lluita per la segona plaça.

0: dels equips importants de la categoria. Tot i acabar sisenes a la Lliga, el vestidor afronta l'eliminatòria amb ambició i amb la voluntat de competir de tu a tu contra el Vilassana, que només ha perdut dos partits en tota la temporada. El duel serà exigent des del primer minut, però el Manlleu confia en el treball fet durant aquest curs i en la capacitat competitiva que ja ha demostrat en cites importants. La jugadora del Manlleu, Mireia Codinac, assegura que l'equip arriba preparat i amb moltes ganes de plantar cara al Vilassana.
1: Nosaltres afrontem aquest partit de Copa de la Reina amb molta il·lusió i moltes ganes, ja que al final portem treballant en aquest partit moltes setmanes, amb molt esforç, i també és un dels objectius que ens hem marcat a final de temporada que volem arribar a complir. Llavors, sabem que és un rival molt difícil, que serà molt complicat, ens haurem d'esforçar molt, però portem treballant tota la temporada per aquest partit i creiem que podem aconseguir-ho totes juntes i treballant al màxim.
0: El Manlleu buscarà avui donar la sorpresa i continuar viu en una Copa de la Reina que promet màxima igualtat i emoció fins al final.
2: Gràcies, Eloi. Demà jugaran a 6:15 el Benviure Bigas i Riells i a 8:00 el torn de l'anfitrió, el Telecable Gijón, que s'enfrontarà al Palau. Un resultat d'ahir, per cert, a la categoria masculina, l'hoquei Lliga Plata, el grup Nord, Sant Cugat 6, Reus B 5.

I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Triqui, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Un lloc per escoltar Beethoven i Mar...
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Tornar a casa. Viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: Braseria La Bolera.
5: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
4: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
5: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
4: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
5: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
4: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
6: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
7: Molta gent utilitza el concepte aquest de part natural o cesària. A veure, jo estava allà, és natural, mano obert, o sigui, natural és.
8: Clar, se'ls hi anava una pacient que estava tot bé, o sigui, com podia passar? Clar, no volien que els hi passés, no només per salvar-me la vida, sinó perquè estaven com enfadats amb la situació, no? Tothom estava molt enfadat.
9: El cap és molt traïdor, però segur que he estat embarassada. Realment acabo de parir i estic deixant la meva filla anatomia patològica perquè li facin una autòpsia. Espero que se m'entengui, però jo la pariria una i mil vegades.
10: Aigües Trencades, un podcast molt ben parit de Cugat Mèdia, ja disponible a cugat.cat.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
0: Els hits de tots els temps.
11: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Bon dia i bon dijous, 14 de maig de 2026, això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Dijous 14 de maig, avui mirarem d'explicar la situació comprimidíssima que tenim a la part baixa de la classificació a la primera divisió masculina de futbol, amb dos catalans, l'Espanyol i el Girona, implicats en la lluita per la permanència. Ahir ja va fer la feina l'Espanyol, que va tornar a guanyar després de gairebé 5 mesos, i avui ho haurà de fer el Girona, que rep a Montilivi a la Reial Societat. No va fer cap favor al Barça, ja campió, i que va perdre ahir a Vitòria contra un altre equip que jugava al descens, com és l'Alavés. Encara quedaran, això sí, dues jornades per acabar aquesta lliga a la primera divisió masculina. Avui molt futbol, també bàsquet i hoquei patins amb l'inici de la Copa de la Reina a Gijón, amb 5 equips dels 8 catalans. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb Nova Triador, hola, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí.
0: En futbol, el Girona rep avui a la Reial Societat, obligat a guanyar per sortir del descens a segona.
1: Els gironins començaran el partit penúltims amb 39 punts, empatats amb 3 equips més, l'Elx, Mallorca i Llevant. L'equip de Michel, per tant, ha de puntuar si vol seguir depenent d'ell mateix en la lluita per la permanència. El capità, Cristian Estuani, tornarà a jugar infiltrat pel cop al genoll que arrossega des de fa dies. L'enfrontament serà a les 8 del vespre a Montilivi.
0: Tot plegat després de les victòries d'ahir de 3 rivals directes del Girona.
1: Un d'ells, l'Espanyol, que va tornar a guanyar després de 18 partits i gairebé 5 mesos sense fer-ho. De fet, l'equip de Manolo González va superar l'últim equip que havia vençut, l'Atlètic Club de Bilbao, en aquella ocasió Sant Mamés, el desembre de l'any passat. Ahir, triomf per 2-0 amb gols de la segona meitat de Pere Milla i Quique García per agafar aire i tancar la jornada 36, passi el que passi avui, amb 3 punts de marge sobre el descens.
0: I els que ho tenen millor en aquesta lluita per la permanència, que inclou pràcticament 10 equips, són el Sevilla i el Rayo Vallecano, que sumen 43 punts.
1: Just per sota, amb 42 i tenim Osasuna, València i Espanyol, i l'Alavés en té 41, més que Elx, Mallorca, Llevant i Girona. L'equip de Vitoria va aconseguir un triomf ahir, un triomf vital contra un Barça, ja campió, que va sortir amb moltes rotacions i va acabar sense xutar cap cop a porteria. Va debutar com a titular amb el primer equip al central aragonès, el capità del Barça Atlètic, Álvaro Cortés, que va completar una bona actuació.
0: El Barça, que per tant ja no arribarà als 100 punts, es pot quedar com a màxim en 97 si guanya els dos partits que li queden. El proper serà diumenge al Camp Nou contra el Betis.
1: L'Espanyol mirarà de tancar la permanència també diumenge, en aquest cas a les 7 al Camp de l'Osasuna, a Pamplona. I a la mateixa hora jugarà el Girona al Metropolitano contra l'Atlètic de Madrid, que tampoc s'hi juga res.
0: Els gironins, insistim, tenen avui un partit importantíssim, vital, contra la Reial Societat de Montilivi a les 8 del vespre. I un altre punt de futbol, la Federació Espanyola ha sancionat el Reus Redis pels incidents a l'anada del play-off d'ascens de dissabte passat a Primera Federació.
1: El club haurà de pagar 2.000 euros de multa i a més haurà de tancar l'estadi municipal en el proper partit que jugui a casa. L'acte del partit de dissabte passat va incloure l'encesa de dues bengales a la graderia i el llançament de gots de cartró i boles de paper d'alumini a l'equip arbitral. Això implica que, en cas de superar l'urgència en la tornada d'aquest dissabte, els reusencs s'haurien de jugar l'ascens a porta tancada.
0: Aquestes semifinals, per cert, van 0-0 després del partit de Reus. Aquest dissabte, com dèiem, la tornada a Terres Gallegues. En bàsquet, avui es tanca la jornada 31, jornada intersemanal de la Lliga CB, amb 5 partits.
1: Entre els quals el del líder, el Real Madrid, que juga a Bilbao, o el de la Penya, que rep l'Olímpic al Morabanc Andorra, l'equip que marca el descens. Els verdinegres són 6ens i encara tenen 2 partits pendents. L'enfrontament a les 8 del vespre a Badalona.
0: Ahir, derrota del Javier Poslleida i triomf del Barça.
1: Els lleidatans continuen en aquesta lluita per la permanència després de caure clarament ahir a Lugo contra el Breogán, 114-87. L'equip de Gerard Encuentra es va quedar amb 2 victòries de marge sobre el descens. D'altra banda, el Barça va aconseguir guanyar ahir a Granada per un ajustat 98-101 que envia el conjunt andalús ja matemàticament a la primera FEP i que manté els blaugranes en la lluita per la segona plaça.
0: Per cert, el València de Pedro Martínez va aconseguir ahir un lloc a la Final Four de l'Eurolliga guanyant el Panathinaikos i completant la remuntada de la sèrie.
1: El València jugarà a semifinals de la màxima competició continental contra el Real Madrid. A l'altre semi s'enfrontaran, recordem, Olympiacos i Fenerbahçe, vigent campió. Serà del 22 al 24 de maig a Atenes, Grècia.
0: En hoquei patins, avui arrenca la Copa de la Reina, que es disputa a Gijón, amb 5 dels 8 equips catalans.
1: Obre els quarts de final aquesta tarda, 6:15, l'enfrontament entre el Fraga, flamant campió d'Europa, i el Cerdanyola. I a les 8, el primer duel estrictament català entre Vilassana i Manlleu. Demà jugaran a 6:15 el Benvibre i Bigues i Riells, i a les 8 torn de l'anfitrió, el Telecable Gijón, que s'enfrontarà al Palau.
0: D'altra banda, en categoria masculina, un resultat d'ahir de l'última jornada del grup nord de l'hoquei Lliga Plata.
1: El Sant Cugat 6, Reus B 5, els dos equips ja no s'hi jugaven res, amb la permanència assegurada. La resta de la jornada, recordem que jugarà dissabte en horari unificat, serà a les 5 de la tarda.
0: En waterpolo, l'Atlètic Barceloneta s'assegura com a primer de grup la seva presència a la Final Four de la Champions masculina.
1: Els mariners van guanyar ahir 14-16 a Belgrat contra el Novi Beograd i continuen en ple de victòries en aquesta lligueta de quarts de final, 5-5. També s'ha classificat per aquesta Final Four l'Olympiacos, proper rival del Barceloneta, en l'última jornada d'aquesta lligueta. De fet, ja tenim definits els 4 equips, perquè a l'altre grup s'han aconseguit classificar el Ferencváros hongarès i el Prorreco italià.
0: Aquesta fase final de la Champions es jugarà del 30 de maig a l'1 de juny a Malta. I un últim apunt en futbol sala, avui mateix es defineix també la final de la Copa Catalunya Femenina.
1: Serà amb la segona semifinal que enfronta Mataró i Mamur les Corts a 15:45 de la nit. Ja espera a la final el Rubí, que es va desfer a l'altre semi del Penyes Plugues.

0: I ja és dijous i hem de repassar tot el que podrem veure aquest cap de setmana amb les retransmissions esportives de la xarxa. Dissabte tindrem futbol, bàsquet i la vertical Montserrat Alba.
1: Sí, un any més, la cursa vertical solidària de 2.180, la ONS organitzada pels bombers de la Generalitat, es podrà seguir en directe amb la xarxa Més amb Canal Taronja. Serà això a partir de les 9 del matí. Tota la recaptació, recordem que anirà destinada al finançament per a la recerca en malalties infantils i els infants en risc d'exclusió de Sant Joan de Déu i també fomentar la inclusió de persones amb discapacitats. I si passem ja a la tarda, a l'Enjoc TV, en l'última jornada de Lliga Elit de Futbol, podrem seguir a les 4 i 5 el duel per la permanència entre l'Horta i el Vilafranca i, quan acabi, a les 6 i 10, la semifinal del play-off de Sens a segona FEB entre el Pujol Mollerussa i el Club Bàsquet Navàs Biscola. L'altra semifinal, que enfrontarà el Club Bàsquet Vic Universitari Vic contra el DM Grup Club Bàsquet Mollet, començarà a les 8 i 10 del vespre i es podrà seguir a la xarxa Més amb el Nou TV.
0: Tot això dissabte i diumenge, més futbol, més bàsquet i també hoquei herba.
1: La xarxa Més oferirà diumenge les semifinals de la Superliga Catalana d'hoquei herba, a les 4 la masculina, també a les televisions locals, i a les 6 la femenina, en exclusiva a la plataforma de streaming, totes dues des de l'estadi Martí Colomer de Terrassa. I també a la xarxa Més tindrem el millor bàsquet infantil amb les semifinals del Campionat de Catalunya preferent. A 1:45 del migdia la femenina i a les 6 de la tarda serà el torn de la masculina. I finalment futbol, amb l'anada de les dues semifinals catalanes del play-off d'ascens a segona federació masculina. Al migdia, 1:45, l'Hospitalet Badalona i a les 6 de la tarda el Vilanova Cornellà, totes dues a l'Enjoc TV.

0: Dijous 14 de maig, 8 minuts passant de 2:15, comencem parlant de futbol. Ara parlem de la derrota del Barça a Vitòria, intrascendent per als blaugranes, però molt dolenta pels interessos dels altres dos catalans, Girona i Espanyol, i això que els blanquiblaus van guanyar ahir després de 18 partits i gairebé 5 mesos. També en parlarem ara. Però comencem amb el Girona, perquè l'equip de Mitchell encara ha de jugar avui, un partit que si ja abans era important, abans dels resultats d'ahir ja era important, i de dimarts ha passat a ser pràcticament de vida o mort. Els gironins reben aquest vespre la Reial Societat i ho fan penúltims, amb 39 punts, empatats amb 3 equips més, els Mallorca i el Llevant, que ja han jugat, per tant, i no poden sumar més. Per seguir depenent d'ell mateix, en les dues jornades que queden, per tant, toca guanyar avui a Montilivi en un conjunt basc a la Reial Societat, que ja no s'hi juga res. En aquest sentit, ahir a la prèvia, Mitchell definia el partit d'avui com a històric.
1: Per mi és un dels partits més importants de la història del Girona. És un partit de màxima necessitat per nosaltres. És la realitat, estem en una situació amb 8 equips, per 2 equips que no estaran a primera divisió l'any que ve, i tothom ha de saber que demà necessitem donar la nostra millor versió, que l'afició estigui amb nosaltres al 200%, perquè les necessitem molt, i tothom ha de saber que és el partit més important de la història de Girona. Molt més que París, molt més que aquí contra el Feyenoord, molt més. Aquest partit sí que és un partit per fer història.
0: Un Mitchell que reconeixia que l'equip pateix i que tocarà seguir patint fins a acabar la temporada.
1: Hi ha patiment, és normal, la situació no és fàcil per cap equip que està ahí i cada jornada és diferent, perquè després de la victòria d'ahir, del Llevant, vas veure un altre panorama. És difícil, però és la realitat. I el més important, i és or per mi, és que dependem de nosaltres mateixos. I la gent ho ha de saber i tots junts han de posar tot al camp i fora del camp per aconseguir l'objectiu. I som capaços. La realitat és que som capaços de fer-lo i hem de demostrar-lo al camp i tothom ha de tenir aquesta necessitat.
0: Avui a les 8 del vespre a Montilivi, aquest Girona Reial Societat. Com dèiem, encara en aquesta lluita per la permanència tenim 9 equips més pràcticament que perillen. Els que tenen millor, Sevilla i Rayo Vallecano, sumen 43 punts. Just per sota, un 42, i tenim a Osasuna, València i Espanyol. I l'Alavés en té 40, un més que l'Elx, el Mallorca, el Llevant i el Girona. Pel que fa a l'Espanyol, gran alliberament ahir de Manolo González de la plantilla perica després de superar 2-0 a l'Atlètic Club de Bilbao, precisament l'últim equip que havien guanyat fa gairebé 5 mesos, el desembre del 2025, a Sant Mamés. Després d'una primera meitat oberta ahir a l'RCD Stadium, amb molts nervis, Pere Milla, ahir suplent, va obrir la llauna amb una gran rematada centrada de Carlos Romero, i ja l'ha afegit, Quique García va sentenciar amb el 2-0, aprofitant un 1-1 amb Unai Simón. Èxtasi, per tant, al camp de l'Espanyol, amb explosió de molta emoció continguda després d'una segona volta molt dura i difícil d'explicar. Ho intentava un Manolo González que no va poder contenir les llàgrimes en la celebració d'aquest 2-0.
2: La veritat que molt, molt content. Ha sigut un xut d'energia molt gran, perquè al final, quan portes tant temps sense guanyar, hòstia, has d'arribar al vestidor el dia següent de partit, t'has d'aixecar tu primer, després aixecar els jugadors, i hòstia, és fotut, no és fàcil, i amb aquest aspecte els estic molt agraït, perquè els nanos serem millors o pitjors, però és que no tinc una paraula dolenta per ells, han deixat la pell sempre, amb més encert o menys, i jo també, igual. Però és d'agrair perquè, hòstia, un altre equip t'hagués deixat a la mà, i al contrari, ells han cregut el que fem, i amb aquest aspecte estic molt, molt agraït.
0: Un Manolo González que avisava que això no estava fet i calia sumar més punts en les dues jornades que quedaven. Això sí, destacava l'ajuda de l'afició i el seu paper per empènyer ahir l'equip en situacions com aquesta.
2: És que ha de ser així. Jo entenc el descontent de la gent, perquè la temporada prometia una cosa i per desgràcia ha acabat d'una altra manera, o està acabant d'una altra manera. Però és que la gent, el dia que no estigui jo aquí, ho diré igual si parlem. La gent ha d'estar amb el seu equip i quan acabi el partit o quan acabi la temporada que mostri el seu descontent, però que ajudin perquè són més importants del que ells pensen. El públic porta l'equip. Si avui el públic comença amb el 0-0 a xiular, als jugadors no s'hi fas bé. Que en xiulin a mi, doncs, escolta, cap problema. Però els jugadors que els ajudin, perquè al final a ells els dona confiança que la gent estigui apretant com ha apretat avui. Els dona la vida.
0: A l'Espanyol, que com dèiem, acabarà aquesta jornada 36 amb 3 punts de marge sobre el descens. Passi el que passi avui amb els partits, sobretot el del Girona. A 2 de l'Espanyol hi trobem l'Alavés, que s'aferra a la permanència amb la victòria d'ahir contra el Barça a Vitòria. Els blaugranes, que ja eren campions i amb moltes rotacions a l'11, no van fer un mal partit, però sí que es va notar la diferència d'urgències de punts per part dels dos equips. De fet, l'equip de Hansi Flick no va xutar a porteria, un fet inèdit en aquesta lliga. Tampoc no va generar massa l'Alavés, que en va tenir prou amb una pilota aturada en l'última jugada de la primera meitat per fer l'1-0, que ja seria definitiu. Escoltem el tècnic blaugrana Hansi Flick valorant el partit del seu equip malgrat la derrota.
3: Hem intentat controlar el partit. Crec que no hem estat tan bé en atac, no tan bé com normalment, però al final estic content amb el que he vist. Per descomptat, no amb el resultat. Volem guanyar. Volíem arribar als 100 punts i ja no és possible sumar-ne més, però al final és el que hi ha. I això mateix he dit a l'equip. He vist moltes coses que valoro moltíssim. Així que a seguir, ara toca preparar-se per al següent partit.
0: Va debutar ahir amb el primer equip el capità del Barça Atlètic, Álvaro Cortés, central aragonès que va completar un partit sencer amb bona actuació. Un dels pocs titulars habituals que va sortir d'inici va ser Dani Olmo, que sortia menys content que el seu entrenador després del partit.
4: Evidentment no quedem contents d'aquest partit, tot i que ho hem intentat. Al final no ha pogut ser, una falta de concentració a l'últim minut de la primera part. Era l'única manera més o menys que ens podíem fer mal, però bueno, ho hem intentat. No ha pogut ser, però bueno, no estem contents tampoc pel partit. Nosaltres teníem un altre objectiu clar, que era guanyar tot fins al final de temporada per complir el segon objectiu, que eren els 100 punts. No podrà ser, però bueno, volem guanyar els següents dos partits que queden.
0: Com sentim, el Barça ja no arribarà als 100 punts, es pot quedar màxim amb 97 si guanya els dos partits que queden. El proper serà diumenge al Camp Nou contra el Betis, que s'ha assegurat ja matemàticament la plaça Champions i, per tant, no s'hi juga res. L'Espanyol mirarà a tancar la permanència també diumenge, en aquest cas a les 7 de la tarda al Camp de Osasuna, a Pamplona, i a la mateixa hora jugarà el Girona, el Metropolitano contra l'Atlètic de Madrid, que tampoc no s'hi juga res. Els gironins, insistim, tenen avui un partit vital contra la Real Societat a les 8 del vespre a Montilivi. Més futbol, ahir parlàvem de la situació esportiva del Lleida Club de Futbol, que competirà l'any vinent a la Lliga Elite, un club però que fa anys que balla sobre un fil institucionalment parlant, tot i que ahir explicaven des de l'entitat que s'ha trobat un nou inversor que portarà els diners necessaris per pagar el deute i deixar enrere el procediment concursal. UAU Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
5: Després del comunicat que va fer públic el Lleida Club de Futbol el passat divendres, on anunciava haver tancat un acord amb un inversor que garanteix la continuïtat, l'estabilitat i el creixement futur del club, aquest dimecres, adjunt a la presidència de l'entitat, Vladimir Torres va compareixer davant els mitjans de comunicació per repassar la gestió realitzada els darrers anys al capdavant de Lleida, analitzar la darrera temporada i començar a mirar el futur immediat. Aquest passa per un nou inversor, del qual Torres no n'ha desvetllat l'idea, però sí que ha explicat que és un empresari del sector hoteler i de la restauració amb passaport britànic, amb domicili a França, i que s'ha establert aquí per fer-ne inversió. Un inversor, ho ha explicat Torres, que d'entrada assumirà econòmicament parlant les següents qüestions.
6: Nosaltres tenim un acord firmat amb aquest senyor en el que es compromet a posar els diners necessaris per pagar el deute que hi hagi que surti dintre del procediment concursal, i el compromís està firmat per escrit, és que durant 7 anys mínim ell assumirà amb el seu propi patrimoni, allí fins allí on no arribi el club.
5: D'inici, el pagament d'1,8 milions d'euros es dividirà en 1,1 milions d'euros a la Seguretat Social i uns 700.000 a Hisenda, de mercats, en el procés concursal amb què conviu el club. Tot plegat, amb la voluntat de complir amb el termini marcat pel procés concursal i per fer, ha dit Torres, gran el club. Torres ha detallat també que l'actual president de Lleida, Luis Pereira, renuncia a recuperar els 2,5 milions d'euros que ha anat aportant al club des de la seva entrada al gener del 2022. La roda de premsa de Torres en va ser una de molt extensa, on, com dèiem, va repassar els últims anys de gestió de Lleida, va agrair la feina de cos tècnic, plantilla, consell social i el recolzament de l'afició, i també va parlar de l'Atlètic Lleida, un club, segons Torres, que deu al Lleida 40.000 euros del conveni signat a principis de temporada al voltant de l'ús del camp d'esports i que va deixar de pagar entre el desembre i el gener, entre d'altres. A més, Torres també va explicar que un cop el futur estructural del club estigui ordenat, ell farà una passa al costat.
0: Gràcies, Sergi. Anirem seguint, evidentment, el que fa el Lleida Club de Futbol. Tornant a la part esportiva, pugem fins a la segona federació. L'any vinent hi tornarà a jugar al Centre d'Esports Manresa. Després d'aconseguir l'ascens per la via ràpida, el club manresà ja treballa en apuntalar el nou projecte, la nova categoria, amb l'anunci de Sergi Benavides com a nou director esportiu. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
7: L'acord vincula el responsable de la planificació esportiva amb el conjunt del Congost fins al juny del 2027. D'aquesta manera, Benavides afrontarà la seva segona campanya al capdavant de la direcció esportiva manresana amb el repte de consolidar l'equip a la nova categoria. L'arquitecte de la plantilla valorava la seva renovació.
8: Molt content perquè ha passat el que tots volíem que passés. Jo volia renovar, el club volia que jo renovés i les dues parts ens hem entès ràpid i fàcil. O sigui que crec que també és positiu perquè d'aquesta manera estem enviant el missatge que volem enviar a la gent, a l'afició, que és que volem donar-li continuïtat al que s'ha fet aquesta temporada.
7: El club ha volgut donar continuïtat a un professional que arriba en un moment dolç després d'haver encadenat dos ascensos consecutius. L'ha aconseguit fa uns dies amb el Centre d'Esports Manresa i el que va signar ara fa un any amb el Vilanova i la Geltrú. Benavides és ambiciós de cara al futur del Centre d'Esports Manresa. Per ell és clau mantenir la humilitat i el treball que ha provocat l'èxit d'aquesta temporada.
8: O sigui, ens espera un futur brillant si seguim en aquesta direcció d'humilitat, de ser un equip treballador, de no fer massa soroll, però sí que deixar-nos tots, o sigui, des dels que manen fins als que juguen.
7: Amb aquesta renovació, la Junta Directiva aposta per estabilitat i per afrontar amb garanties la tornada al futbol estatal.
0: Gràcies, Jordi. En bàsquet, avui es tanca la jornada 31, jornada intersemanal de l'ACB, amb 5 partits, entre els quals el de la Penya, que rep a l'Olímpic el Morabanc Andorra, que és l'equip que marca el descens. Els verdinegres són 6ens i encara tenen 2 partits pendents. Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Durant, bon dia.
9: Bon dia. La sisa joventut rep avui a les 8 del vespre el Morabanc Andorra en un partit en el qual els verdinegres volen recuperar sensacions després de no jugar aquest passat cap de setmana perquè el Tenerife, que era el rival, estava jugant la Final Four de la FIBA Champions League. Abans tampoc va poder acabar el 2 de maig el duel contra l'Unicaja per problemes tècnics amb el videomarcador que van obligar a suspendre el maig. El Morabanc Andorra, que dirigeix l'exjugador de la penya Santàbac, arriba més rodat després de guanyar el Baxi Manresa i fer-ho amb l'exverdinegre Pustovic com a gran estrella amb 37 de valoració. Michael Rusic parla del duel contra el seu excompany.
10: Me alegro que voy a ver a Artem otra vez y jugar contra él. Le conocemos bien. Bueno, Artem ahora juega muy bien y bueno, espero un partido difícil. Nuestro equipo era que estamos en el top 4, pero de momento creo que esto no va a ser posible, pero todavía tenemos que luchar estas últimas jornadas porque cada partido ahora significa mucho. Porque queremos estar en la mejor posición para tener un buen rival en el playoff.
9: Els andorrans estan empatats a la classificació amb el Casademont Saragossa, el Gran Canària i el San Pablo Burgos amb 9 victòries. Ja jugaran la segona plaça de descens perquè la primera serà pel Granada. El Morabanc ha canviat la dinàmica des de l'arribada del tècnic croat.
0: Gràcies, Ramon. En aquesta lluita per la permanència també hi és el Haio Poslida, que hi va caure clarament a Lugo contra el Breogán 114-87 i es queda amb 2 victòries de marge sobre el descens. D'altra banda, el Barça va aconseguir guanyar ahir a Granada per un ajustat 98-101 que envia el conjunt andalús, com sentíem, ja matemàticament a la primera feb i manté els Granades en la lluita per la segona plaça. Escoltem el tècnic blaugrana Xavi Pascual.
11: Nosotros un partido con demasiados altos y bajos, defensivamente, especialmente en la segunda parte, estuvimos muy despistados en todo, muy ingenuos, con falta de tensión en algún momento de partido, siempre controlando un poco las ventajas, pero nos faltó un poquito de tensión. Hemos hablado ahora en el vestuario que tenemos que mejorar si queremos seguir ganando. Es verdad que hemos cogido estas 4 victorias consecutivas, pero si queremos ganar en Tenerife vamos a tener que hacerlo mucho mejor.
0: I encara en bàsquet, a Tarragona ja toca fer balanç i més en fred, malgrat el toc amarg del play-off, es considera una bona temporada del CBT. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Tella.
12: No ha pogut ser. L'enorme temporada del Club Bàsquet Tarragona a la tercera FEB no ha pogut acabar en ascens. Els del Serrallo van caure dissabte a casa en l'estrena dels play-off i acomiaden la campanya amb mal regust de boca, però sense que això impedeixi posar en valor tot allò aconseguit. El CBT necessitava tornar als orígens després de diverses temporades complicades i ho ha aconseguit. En el retorn a tercera FEB, el club va apostar pel protagonisme dels de la casa i això ha permès veure un equip que ha competit de meravella tot l'any. Segona plaça en lliga regular, 22 victòries i xifres sensacionals, a més d'una plantilla que ha connectat moltíssim amb el Serrallo i que han format una gran pinya entre ells. Així valora la campanya un dels capitans de l'equip, Adrià Duc.
13: Doncs em sabrà agredolç per la derrota de dissabte, per no haver aconseguit l'ascens somiat, però bueno, mirant-ho amb una mica de perspectiva ja que estava contents, hem fet bona temporada, sobretot hem recuperat el Serrallo, hem recuperat aquest ADN del CBT, que la gent s'identifiqui i veure'ns jugant a bàsquet. Crec també que hem fet molt bon bàsquet en molts moments de la temporada i tant de bo poder mantenir el grup i que aquest sigui només el primer any d'un projecte del CBT que mira cap a dalt.
12: Ara és moment de descansar pels jugadors, però el club ja mira la temporada vinent sabent quines han estat les claus de l'èxit d'aquesta temporada i quines són les bases en les quals s'ha de sostenir el projecte dels propers anys.
0: Gràcies, Adrià. I hoquei patins, avui arrenca la Copa de la Reina que es disputa a Gijón amb 5 dels 8 equips catalans. Obre els quarts de final aquesta tarda a 6:15, l'enfrontament entre el Fraga, el flamant campió d'Europa, i el Cerdanyola. I a 8:00, el primer duel estrictament català entre la Vila Sana i Manlleu. Ho a Ulla de Ràdio, Sergi Guiu.
5: Gijón serà l'epicentre des d'aquest dijous i fins diumenge de la Copa de la Reina 25-26, una competició que arriba just després d'haver-se celebrat a Coimbra la Champions, amb el Fraga com a campió, superant les semifinals al Vilassana i a la final al Benfica. Així doncs, el conjunt fragatí comença per ell, ja que debuta la Copa de la Reina Bàsquiles del Pla d'Urgell. Arriba a la competició del Cau amb els ànims pels núvols després d'aixecar la seva segona Champions i tenint clar que només pensen en la cita davant el Cerdanyola dels quarts de final. En parlem amb el tècnic junedenc del Fraga, Jordi Capdevila.
14: Crec que arribem bé de poder passar el primer partit, que aquest serà complicat, i a partir d'allí pues, intentem recuperar el millor que puguem de cara al dissabte. Però bueno, això, crec que l'encararem bé, crec que jugarem les nostres cartes i esperem que mos surti cara el dijous.
5: El primer dels quarts de final serà aquest Fraga Cerdanyola avui a 6:45 de la tarda. D'altra banda, el Vilassana ha hagut de refer-se anímicament després de la derrota a les semifinals de la Champions, però tenint clar que el calendari li permet una setmana després poder lluitar per un nou títol i que va aixecar la temporada passada. Lluís Rodero és el tècnic del conjunt del Pla d'Urgell en declaracions en aquesta casa.
15: Sí, realment és molt recent, això ens ha d'ajudar a tenir coses presents, a donar-nos més força i l'equip doncs, quan cau sempre es vol aixecar i té aquesta oportunitat que agraïm en aquest moment, després de perdre, doncs, sempre vol jugar.
5: El partit dels quarts de final entre Vilassana i el Manlleu és avui a 8:00 PM.
0: Gràcies, Sergi. Demà es completaran els quarts de final. Abans d'acabar, en futbol sala, avui mateix es defineix la final de la Copa Catalunya Femenina amb la segona semifinal, que enfronta Mataró i Mamut les Corts a 1:15 PM de la nit. Ja espera la final al Rubí, que s'ha de fer a l'altre semi del Penya Esplugues. La prèvia d'aquest Mataró les Corts és de Mataró Ràdio, Laia Sant Miquel.
16: El futsal Cardona Hespans Mataró continua marcant-se fites en una temporada que va camí de convertir-se en la millor de l'equip sènior femení de l'entitat. El proper repte arriba aquest dijous. A 9:15 PM de la nit reben el Teresa Maria Roca a les Corts, equip que milita la primera Iberdrola de futbol sala. El partit s'emmarca en les semifinals de la Copa Catalunya, una fase a la qual mai abans hi havia arribat el conjunt mataroní. Per arribar fins aquí, el futsal ha hagut de superar diverses eliminatòries prèvies davant el Sant Quirze, el Tossa o el 7-10, per exemple. L'últim enfrontament va ser a finals d'abril. En aquella ocasió es van imposar la tanda de penals a l'Hospitalet, rival de la mateixa categoria. Passi el que passi aquest dijous, haver-se plantat a les semifinals ja és un premi per un col·lectiu de jugadores que combina veterania i joventut, una fórmula que aquesta temporada les ha portat a situar-se entre les 10 primeres del grup 2 de la segona divisió, una posició que els permetrà continuar somiant l'any vinent a la Copa de la Reina, competició per la qual han obtingut el bitllet.

Gràcies, Laia, i fins aquí l'enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Trich, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà divendres a la mateixa hora de la vostra ràdio local. Fins llavors, com sempre, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: La xarxa de comunicació local.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Club Helsinki Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
3: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
2: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
3: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
2: Club Helsinki Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
3: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
4: Ara també pots viure els petits camaleons a la Sala Apolo.
5: La música es viu en família en el cicle de concerts de Petits Camaleons.
4: Després de l'èxit dels Catarres, Blaumut i en Bauca, arriba la matinal amb Miqui Núñez. Tota l'essència del festival Petits Camaleons en un format ideal per compartir en família.
5: Consulta tota la informació i compra les entrades a petitscamaleons.com.
6: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
7: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
6: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
7: Perquè la teva salut és el nostre futur.
6: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
8: Hola, sóc el Tomàs Cascante. Cada setmana et porto al Món és Digital, un programa d'actualitat i entrevistes sobre la revolució digital que ja estem vivint.
9: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
8: Ja saps, posa't al dia sobre el món digital cada setmana a la teva emissora local.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
10: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Salutacions, us parla Pau Vázquez. Comencem a fer un repàs de l'actualitat informativa de Sant Cugat del Vallès.
1: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

0: L'Anna, la Sara, la Laia, el Sergi, la Sílvia i la Camil estan asseguts tots junts al costat de l'hort urbà de l'Escola Pins del Vallès. Tots ells tenen la mirada fixa en un objecte molt concret, el quadern de camp que han fet conjuntament amb els seus companys de sisè de primària, que després de setmanes, sent només un projecte, s'ha acabat convertint en una realitat. Un quadern de camp és una llibreta on la persona que l'elabora i pot fer dibuixos, lletres o el que vulgui. És lliure. Es tracta d'un espai on es recull el que sents, el que penses, el que observes, el que passa a la natura. Explica Yolanda Berengueres, educadora ambiental del Pins del Vallès, de l'associació Ulurpa. Així, els alumnes de sisè del Pins han plasmat en diferents pàgines tot un seguit de continguts relacionats amb l'entorn natural, de manera que els serveixi com a guia per poder consultar en qualsevol moment. Aquest treball els ha permès, diu Berengueres, a treballar una mica el vocabulari i l'alfabetització científica per poder fer un quadern de camp una mica més rigorós. Junts per Sant Cugat i Avenç Nacionalistes s'han reunit per explorar una possible coalició de cara a les eleccions municipals del 2027, segons ha pogut saber Cugat Mèdia. A la trobada per explorar aquesta possible coalició i que s'ha celebrat a l'Hotel Sant Cugat i van assistir l'alcalde Josep Maria Vallès, el tinent d'alcaldia Jordi Puigneró, la presidenta de Junts per Sant Cugat, Marta Canes, l'alcaldable d'Avenç Nacionalista a Sant Cugat, Lluís Fernández Alà, i Sergi Parramon, impulsor de la plataforma i regidor a Manresa. La plataforma va desembarcar a Sant Cugat al febrer d'aquest any, de la mà de Lluís Fernández Alà, amb l'objectiu, diuen, d'aglutinar l'espai del centre dreta catalanista. Un moviment que va néixer a Manresa impulsat per Sergi Perramon, candidat del Front Nacional de Catalunya a les eleccions municipals del 2023, on va obtenir dos regidors. El desembre del 25, Perramon va distanciar-se del partit d'extrema dreta per presentar una nova marca amb què pretenia reunir nacionalistes i independentistes des del municipalisme. Avenç Nacionalista ara espera una resposta de Junts abans de l'estiu per materialitzar la coalició o concórrer per separat a les eleccions municipals. Una de les seves condicions per al pacte és poder participar activament del programa electoral. La plataforma també aspira a presentar candidatura unitària a Valldoreix. A Sant Cugat, de moment, el projecte suma perfils procedents precisament del Front Nacional de Catalunya, de Convergents i altres espais del sobiranisme local. Entre els noms vinculats al projecte i el nom de Remei Gómez, Jordi Samà i Joan Abad. També compten amb el suport de persones vinculades a l'Assemblea Nacional Catalana, l'ANC, i membres de la societat civil santcugatenca. I l'Ajuntament de Sant Cugat ha presentat aquest dimecres la campanya Espais Més Naturals, Sant Cugat Saludable, una iniciativa per donar a conèixer el model de gestió sostenible dels parcs i jardins municipals. La proposta vol explicar a la ciutadania els canvis que s'han anat aplicant en els darrers anys en el manteniment dels espais verds, amb l'objectiu de potenciar la biodiversitat, reduir el consum d'aigua i adaptar la ciutat als efectes del canvi climàtic. L'alcalde Josep Maria Vallès ha reivindicat l'entorn natural i els espais verds urbans com un dels pilars del model de ciutat i ha recordat que Sant Cugat compta amb prop de 300 hectàrees de parcs i jardins. L'alcalde ha assegurat que la ciutat ha hagut d'adaptar-se i donar resposta al canvi climàtic apostant per més biodiversitat i per unes zones verdes més saludables tant per al medi com per a les persones. La tinenda d'Alcaldia de Medi Ambient, Cristina Paraire, per la seva banda, ha destacat que la iniciativa neix amb la voluntat de compartir com s'ha anat transformant aquest model de gestió per permetre que durin durant molts més anys. La campanya inclou elements informatius efímers instal·lats a diferents punts de la ciutat, així com cartells permanents per explicar actuacions concretes. I el projecte del futur barri de Can Ametller ha estat el protagonista de la tertúlia política de Ràdio Sant Cugat, que ha tingut lloc aquest dimecres. Una tertúlia que ha posat sobre la taula principalment les diferències que tenen els grups municipals a l'hora d'entendre el creixement de la ciutat. En aquest sentit, els grups amb representació al ple coincideixen en la necessitat de construir més habitatge assequible per evitar que la ciutadania hagi de marxar de la ciutat, però expressen dubtes sobre la mobilitat, els serveis, la viabilitat econòmica i el model urbanístic del desenvolupament. Per part de Junts, el tinent d'alcaldia d'Economia, Carles Brugueroles, ha assegurat que el projecte representa una passa endavant davant una problemàtica que considera prioritària, que és que intentar que la gent de Sant Cugat no hagi de marxar de la seva ciutat. Des d'Esquerra, el tinent d'alcaldia de Drets, Bernat Picornell, ha afirmat que Sant Cugat expulsa i assegura que milers de persones cada any han de marxar de la ciutat i, per tant, defensa la proposta de que n'ametllem. Per part del PSC, el Jordi Menéndez considera que l'inici de la redacció del projecte és una bona notícia, però el socialista interpreta també el moviment del govern com una rectificació després de 3 anys de paràlisi. Per part del regidor del PP, Alfredo Bergua, admet que el projecte sona bé, però alerta que Sant Cugat ja té un dèficit important d'equipaments, de manteniment i de molts serveis. Per part de la CUP, Marco Simarro ha valorat positivament que hi hagi novetats del projecte després de 3 anys, però assegura que hi ha moltes preguntes encara obertes. I finalment, l'assessor de Vox, José Manuel Arias, considera que sobre el paper el projecte està molt bé i veu positiu que 3.200 habitatges siguin de protecció oficial. Amb aquesta notícia acabem. Com sempre, recordem que totes aquestes notícies i més les poden trobar a www.cugat.cat, també les nostres xarxes socials, al Facebook, a X, a Instagram. També tenim un servei de WhatsApp amb les últimes hores i les notícies més destacades del dia. I a la ràdio, com sempre, al 91.5 de la FM.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. FM. Ràdio Sant Cugat.

0: just.
1: I tu què tries?
2: Visita jatrio.cat.
3: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot. I tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot. I tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això va en sèrie. L'espai de sèries du a un Lleida Ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això va en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
5: Escolta-la els dimarts a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
6: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: Salutacions, us parla Pau Vázquez. Comencem a fer un repàs de l'actualitat informativa de Sant Cugat del Vallès.
8: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

0: L'Anna, la Sara, la Lai, el Sergi, la Sílvia i la Camil estan asseguts tots junts al costat de l'hort urbà de l'Escola Pins del Vallès. Tots ells tenen la mirada fixa en un objecte molt concret, el quadern de camp que han fet conjuntament amb els seus companys de sisè de primària, que després de setmanes, sent només un projecte, s'ha acabat convertint en una realitat. Un quadern de camp és una llibreta on la persona que l'elabora i pot fer dibuixos, lletres o el que vulgui. És lliure. Es tracta d'un espai on es recull el que sents, el que penses, el que observes, el que passa a la natura. Explica Yolanda Berengueres, educadora ambiental del Pins del Vallès, de l'associació Ulurpa. Així, els alumnes de sisè del Pins han plasmat en diferents pàgines tot un seguit de continguts relacionats amb l'entorn natural, de manera que els serveixi com a guia per poder consultar en qualsevol moment. Aquest treball els ha permès, diu Berengueres, a treballar una mica el vocabulari i l'alfabetització científica per poder fer un quadern de camp una mica més rigorós. Junts per Sant Cugat i Avenç Nacionalistes s'han reunit per explorar una possible coalició de cara a les eleccions municipals del 2027, segons ha pogut saber Cugat Mèdia. A la trobada per explorar aquesta possible coalició i que s'ha celebrat a l'Hotel Sant Cugat i van assistir l'alcalde Josep Maria Vallès, el tinent d'alcaldia Jordi Puigneró, la presidenta de Junts per Sant Cugat, Marta Canes, l'alcaldable d'Avenç Nacionalista a Sant Cugat, Lluís Fernández de la, i Sergi Parramon, impulsor de la plataforma i regidor a Manresa. La plataforma va desembarcar a Sant Cugat el febrer d'aquest any, de la mà de Lluís Fernández de la, amb l'objectiu, diuen, d'aglutinar l'espai del centre dreta catalanista. Un moviment que va néixer a Manresa impulsat per Sergi Perramon, candidat del Front Nacional de Catalunya a les eleccions municipals del 2023, on va obtenir dos regidors. Al desembre del 25, Perramon va distanciar-se del partit d'extrema dreta per presentar una nova marca amb què pretenia reunir nacionalistes i independentistes des del municipalisme. Avenç Nacionalista ara espera una resposta de Junts abans de l'estiu per materialitzar la coalició o concórrer per separat a les eleccions municipals. Una de les seves condicions per al pacte és poder participar activament del programa electoral. La plataforma també aspira a presentar candidatura unitària a Valldoreix. A Sant Cugat, de moment, el projecte suma perfils procedents precisament del Front Nacional de Catalunya, de Convergents i altres espais del sobiranisme local. Entre els noms vinculats al projecte i el nom de Remei Gómez, Jordi Samà i Joan Abad. També compten amb el suport de persones vinculades a l'Assemblea Nacional Catalana, l'ANC, i membres de la societat civil santcugatenca. I l'Ajuntament de Sant Cugat ha presentat aquest dimecres la campanya Espais Més Naturals, Sant Cugat Saludable, una iniciativa per donar a conèixer el model de gestió sostenible dels parcs i jardins municipals. La proposta vol explicar a la ciutadania els canvis que s'han anat aplicant en els darrers anys en el manteniment dels espais verds, amb l'objectiu de potenciar la biodiversitat, reduir el consum d'aigua i adaptar la ciutat als efectes del canvi climàtic. L'alcalde Josep Maria Vallès ha reivindicat l'entorn natural i els espais verds urbans com un dels pilars del model de ciutat i ha recordat que Sant Cugat compta amb prop de 300 hectàrees de parcs i jardins. L'alcalde ha assegurat que la ciutat ha hagut d'adaptar-se i donar resposta al canvi climàtic apostant per més biodiversitat i per unes zones verdes més saludables tant per al medi com per a les persones. La tinenta d'Alcaldia de Medi Ambient, Cristina Paraire, per la seva banda, ha destacat que la iniciativa neix amb la voluntat de compartir com s'ha anat transformant aquest model de gestió per permetre que durin durant molts més anys. La campanya inclou elements informatius efímers instal·lats a diferents punts de la ciutat, així com cartells permanents per explicar actuacions concretes. I el projecte del futur barri de Can Ametller ha estat el protagonista de la tertúlia política de Ràdio Sant Cugat, que ha tingut lloc aquest dimecres. Una tertúlia que ha posat sobre la taula principalment les diferències que tenen els grups municipals a l'hora d'entendre el creixement de la ciutat. En aquest sentit, els grups amb representació al ple coincideixen en la necessitat de construir més habitatge assequible per evitar que la ciutadania hagi de marxar de la ciutat, però expressen dubtes sobre la mobilitat, els serveis, la viabilitat econòmica i el model urbanístic del desenvolupament. Per part de Junts, el tinent d'alcaldia d'Economia, Carles Brugueroles, ha assegurat que el projecte representa una passa endavant davant una problemàtica que considera prioritària, que és que intentar que la gent de Sant Cugat no hagi de marxar de la seva ciutat. Des d'Esquerra, el tinent d'alcaldia de Drets, Bernat Picornell, ha afirmat que Sant Cugat expulsa i assegura que milers de persones cada any han de marxar de la ciutat i, per tant, defensa la proposta de que n'ametllem. Per part del PSC, el Jordi Menéndez considera que l'inici de la redacció del projecte és una bona notícia, però el socialista interpreta també el moviment del govern com una rectificació després de 3 anys de paràlisi. Per part del regidor del PP, Alfredo Bergua, admet que el projecte sona bé, però alerta que Sant Cugat ja té un dèficit important d'equipaments, de manteniment i de molts serveis. Per part de la CUP, Marco Simarro ha valorat positivament que hi hagi novetats del projecte després de 3 anys, però assegura que hi ha moltes preguntes encara obertes. I finalment, l'assessor de Vox, José Manuel Arias, considera que sobre el paper el projecte està molt bé i veu positiu que 3.200 habitatges siguin de protecció oficial. Amb aquesta notícia acabem. Com sempre, recordem que totes aquestes notícies i més les poden trobar a www.cugat.cat, també les nostres xarxes socials, al Facebook, a X, a Instagram. També tenim un servei de WhatsApp amb les últimes hores i les notícies més destacades del dia. I a la ràdio, com sempre, al 91.5 de la FM.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. FM. Ràdio Sant Cugat.
0: Salutacions, us parla Pau Vázquez. Comencem a fer un repàs de l'actualitat informativa de Sant Cugat del Vallès.
2: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

0: L'Anna, la Sara, la Lai, el Sergi, la Sílvia i la Camil estan asseguts tots junts al costat de l'hort urbà de l'escola Pins del Vallès. Tots ells tenen la mirada fixa en un objecte molt concret, el quadern de camp que han fet conjuntament amb els seus companys de sisè de primària, que després de setmanes, sent només un projecte, s'ha acabat convertint en una realitat. Un quadern de camp és una llibreta on la persona que l'elabora i pot fer dibuixos, lletres o el que vulgui. És lliure. Es tracta d'un espai on es recull el que sents, el que penses, el que observes, el que passa a la natura. Explica Yolanda Berengueres, educadora ambiental del Pins del Vallès, de l'associació Ulurpa. Així, els alumnes de sisè del Pins han plasmat en diferents pàgines tot un seguit de continguts relacionats amb l'entorn natural, de manera que els serveixi com a guia per poder consultar en qualsevol moment. Aquest treball els ha permès, diu Berengueres, a treballar una mica el vocabulari i l'alfabetització científica per poder fer un quadern de camp una mica més rigorós. Junts per Sant Cugat i Avenç Nacionalista s'han reunit per explorar una possible coalició de cara a les eleccions municipals del 2027, segons ha pogut saber Cugat Mèdia. A la trobada per explorar aquesta possible coalició i que s'ha celebrat a l'Hotel Sant Cugat i van assistir l'alcalde Josep Maria Vallès, el tinent d'alcaldia Jordi Puigneró, la presidenta de Junts per Sant Cugat, Marta Canes, l'alcaldable d'Avenç Nacionalista a Sant Cugat, Lluís Fernández de la, i Sergi Parramon, impulsor de la plataforma i regidor a Manresa. La plataforma va desembarcar a Sant Cugat al febrer d'aquest any, de la mà de Lluís Fernández de la, amb l'objectiu, diuen, d'aglutinar l'espai del centre dreta catalanista. Un moviment que va néixer a Manresa impulsat per Sergi Perramon, candidat del Front Nacional de Catalunya a les eleccions municipals del 2023, on va obtenir dos regidors. Al desembre del 25, Perramon va distanciar-se del partit d'extrema dreta per presentar una nova marca amb què pretenia reunir nacionalistes i independentistes des del municipalisme. Avenç Nacionalista ara espera una resposta de Junts abans de l'estiu per materialitzar la coalició o concórrer per separat a les eleccions municipals. Una de les seves condicions per al pacte és poder participar activament del programa electoral. La plataforma també aspira a presentar candidatura unitària a Valldoreix. A Sant Cugat, de moment, el projecte suma perfils procedents precisament del Front Nacional de Catalunya, de Convergents i altres espais del sobiranisme local. Entre els noms vinculats al projecte i el nom de Remei Gómez, Jordi Samà i Joan Abad. També compten amb el suport de persones vinculades a l'Assemblea Nacional Catalana, l'ANC, i membres de la societat civil santcugatenca. I l'Ajuntament de Sant Cugat ha presentat aquest dimecres la campanya Espais Més Naturals, Sant Cugat Saludable, una iniciativa per donar a conèixer el model de gestió sostenible dels parcs i jardins municipals. La proposta vol explicar a la ciutadania els canvis que s'han anat aplicant en els darrers anys en el manteniment dels espais verds, amb l'objectiu de potenciar la biodiversitat, reduir el consum d'aigua i adaptar la ciutat als efectes del canvi climàtic. L'alcalde Josep Maria Vallès ha reivindicat l'entorn natural i els espais verds urbans com un dels pilars del model de ciutat i ha recordat que Sant Cugat compta amb prop de 300 hectàrees de parcs i jardins. L'alcalde ha assegurat que la ciutat ha hagut d'adaptar-se i donar resposta al canvi climàtic apostant per més biodiversitat i per unes zones verdes més saludables tant per al medi com per a les persones. La tinenda d'Alcaldia de Medi Ambient, Cristina Paraire, per la seva banda, ha destacat que la iniciativa neix amb la voluntat de compartir com s'ha anat transformant aquest model de gestió per permetre que durin durant molts més anys. La campanya inclou elements informatius efímers instal·lats a diferents punts de la ciutat, així com cartells permanents per explicar actuacions concretes. I el projecte del futur barri de Can Ametller ha estat el protagonista de la tertúlia política de Ràdio Sant Cugat, que ha tingut lloc aquest dimecres. Una tertúlia que ha posat sobre la taula principalment les diferències que tenen els grups municipals a l'hora d'entendre el creixement de la ciutat. En aquest sentit, els grups amb representació al ple coincideixen en la necessitat de construir més habitatge assequible per evitar que la ciutadania hagi de marxar de la ciutat, però expressen dubtes sobre la mobilitat, els serveis, la viabilitat econòmica i el model urbanístic del desenvolupament. Per part de Junts, el tinent d'alcaldia d'Economia, Carles Brugueroles, ha assegurat que el projecte representa una passa endavant davant una problemàtica que considera prioritària, que és que intentar que la gent de Sant Cugat no hagi de marxar de la seva ciutat. Des d'Esquerra, el tinent d'alcaldia de Drets, Bernat Picornell, ha afirmat que Sant Cugat expulsa i assegura que milers de persones cada any han de marxar de la ciutat i, per tant, defensa la proposta de que n'ametllem. Per part del PSC, el Jordi Menéndez considera que l'inici de la redacció del projecte és una bona notícia, però el socialista interpreta també el moviment del govern com una rectificació després de 3 anys de paràlisi. Per part del regidor del PP, Alfredo Bergua, admet que el projecte sona bé, però alerta que Sant Cugat ja té un dèficit important d'equipaments, de manteniment i de molts serveis. Per part de la CUP, Marco Simarro ha valorat positivament que hi hagi novetats del projecte després de 3 anys, però assegura que hi ha moltes preguntes encara obertes. I finalment, l'assessor de Vox, José Manuel Arias, considera que sobre el paper el projecte està molt bé i veu positiu que 3.200 habitatges siguin de protecció oficial. Amb aquesta notícia acabem. Com sempre, recordem que totes aquestes notícies i més les poden trobar a www.cugat.cat, també les nostres xarxes socials, al Facebook, a X, a Instagram. També tenim un servei de WhatsApp amb les últimes hores i les notícies més destacades del dia. I a la ràdio, com sempre, al 91.5 de la FM.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. FM. Ràdio Sant Cugat.
2: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: La primera reunió entre Educació i els sindicats en vaga acaba sense acord, però les dues parts s'emplacen a continuar negociant dimarts. Els elements principals de la negociació són les millores salarials i per a l'escola inclusiva. El govern posa l'èmfasi en aquestes millores d'atenció a l'alumnat.

0: Però els sindicats volen incloure el punt del salari en la propera trobada. Així ho han valorat la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, i el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, després de la reunió.
1: Si el dilluns ens arriba una proposta insuficient que no situa doncs, millores salarials i només vol parlar un altre cop de la inclusiva, doncs, evidentment per nosaltres això serà insuficient, de la mateixa manera que seria insuficient una proposta que només parlés de salaris.
2: Hem d'estudiar diferents mesures, veure en aquest sentit també aquests marges necessaris que podem trobar amb un acord de més de 2.000 milions d'euros.
0: Mentrestant, continuen les mobilitzacions territorials dels docents, avui a les comarques de Girona i de la Catalunya Central. És dijous, 14 de maig de 2026, i tenim més titulars. Agricultura concentra esforços en la lluita contra el senglar i invertirà enguany 5 milions d'euros a comercialitzar-la la carn. Sònia Kerr.
3: Avui s'ha reunit la taula del senglar amb la mirada posada en combatre la peste porcina africana. Òscar Ordeig aposta per la cuina per comercialitzar aquesta carn. Des de l'inici de l'any s'han fet 27.000 captures.
4: Va lligat amb les campanyes que ja estem fent i que continuarem de la cuina de la carn de caça i la gastronomia. Sabeu que estem treballant amb cuina, amb potenciar la cuina catalana, i per tant una part de la cuina catalana ve també de la carn de caça.
0: La rebaixa de l'IVA sobre l'electricitat i el gas s'eliminarà l'1 de juny després que la inflació s'hagi situat en el 3% al mes d'abril.
3: És una millora de només una dècima respecte del març, però se situa dins dels límits establerts pel decret per fer decaure la rebaixa de l'impost. Sí que continuaran bonificats els carburants.
0: L'Ajuntament de Barcelona invertirà 50 milions d'euros als barris de la Marina.
3: L'objectiu és que siguin plenament residencials i disposin de tots els serveis necessaris. El consistori calcula que aquest entorn de la ciutat sumarà 30.000 veïns en 10 anys.
0: En cultura de Mengega, la 44a edició del còmic Barcelona.
3: Les exposicions dels 50 anys de l'obra Paracuellos o sobre els inicis del reconegut autor Paco Roca conviuen amb l'aposta pel còmic asiàtic i convidats com el mangaka Shintaro Kago.
0: Als esports, el Girona afronta el partit més important de la història, Joan Barberà.
5: Situats en zona de descens, els gironins necessiten avui la victòria contra la Reial Societat a Montilivi. Ahir l'Espanyol va tornar a guanyar després de 18 partits sense fer-ho i va fer un pas més cap a la salvació. La permanència primera està més cara aquesta temporada.
0: I cop d'ull al temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Moltes comarques del país al llarg de les properes hores tindran un temps tranquil però força ventós, especialment a les comarques metropolitanes, la Catalunya Central, Pla de Lleida i gairebé tot Tarragona. Aquesta tarda tindrà aquest vent de ponent o mestral que en algun moment serà intens i farà pujar la temperatura. De fet, avui farà més calor que no pas ahir, sobretot a la Costa Daurada i a gran part de l'àmbit barceloní. I, en canvi, a gran part del Pirineu i sobretot les comarques de Girona, els núvols seran una mica més espessos, més freqüents i aniran deixant alguns ruixats. Ja entrada la tarda, a gran part de Girona acabaran sent més intensos. També arribaran a fregar el Prepirineu, el Montseny o l'Alt Maresme. La resta del país ja diem que la tarda serà més plàcida. Aquesta matinada i demà s'ennuvolarà molt el cel, acabaran caient algunes gotes disperses i el divendres, al migdia i la tarda, hi haurà fortes tempestes, sobretot entre Girona i Barcelona, també nevades a l'Alt Pirineu. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís. Mi, al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinació la Sònia Kerr. Passant 4 minuts de 2:15.
7: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Govern i sindicats se citen dimarts que ve per mirar d'acostar posicions després de la primera trobada de la mesa sectorial amb la consellera Esther Niubó al capdavant. El govern insisteix en millores per a la inclusiva, mentre que els sindicats exigeixen tractar també les millores salarials en la propera trobada. Fan una crida a més als docents a continuar mobilitzant-se i mantenen les convocatòries previstes de vaga. Anem cap a la seu del Departament d'Educació. Esther Minguell, quin és el posicionament dels sindicats? Bon dia.
8: Bon dia. Els sindicats convocants de les vagues exigeixen al govern que reobri la negociació més enllà de l'acord del mes de març i que es pugui tractar de totes les qüestions que preocupen el col·lectiu. Vostè que està d'acord en parlar dels recursos per l'escola inclusiva, però reclama posar sobre la taula les millores salarials ja en la propera reunió. Esperen que en la convocatòria de dilluns ja aparegui el tema agendat i, si no, no aniran a la trobada. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
1: En canvi, en matèria salarial, aquí hi ha un escull molt gran. I és que l'acord és tan, diguéssim, explícit i concret que aquí no, en el marc de l'acord no hi ha marge de millora. Per tant, la voluntat, en aquest sentit, ha de ser de la consellera de reobrir i ampliar aquest acord, en aquest marc sobretot.
8: Els altres sindicats exigeixen al govern propostes concretes i que porti solucions a l'emergència educativa. Escoltem Ignasi Fernández, de professors de secundària, i Laura Gené, de la CGT.
9: Està silenciant la veu de la secundària, perquè el que ha portat avui és una proposta irrisòria sobre dotacions de l'escola inclusiva, que no funciona.
10: És un insult a tota la comunitat educativa, a totes les persones que s'estan mobilitzant. La conselleria, el departament, ha vingut sense cap proposta per escrit.
8: Els sindicats que van signar l'acord, Comissions Obreres i la UGT, presents també a la reunió, celebren que la resta de formacions s'afegeixin a la mesa per treballar en el desplegament de les mesures pactades.
0: Això per part dels sindicats, però quines explicacions ha donat el govern? Carina Bellbé, bon dia.
11: Bon dia. Davant les reclamacions dels sindicats a la mesa de negociació per incloure millores salarials, el Departament d'Educació s'ha limitat a repetir fins a 4 cops que hi ha marge suficient dins de l'acord tancat al març amb UGT i Comissions Obreres. És a dir, que el govern no preveu ampliar la dotació pressupostària més enllà dels 2.000 milions previstos al pacte amb els sindicats minoritaris. És més, el secretari de Millora Educativa ha evitat en tot moment parlar de millorar els sous dels docents i s'ha limitat a parlar de millores laborals. Ignasi Jiménez.
2: Tenim un acord suficientment obert i suficientment flexible per tal de poder trobar aquells elements que puguin generar el consens necessari per trobar una via de solució en aquesta situació.
11: El que sí que ha ampliat el departament en la seva proposta d'acord són els professionals per la inclusiva, fins a 650, un centenar més que el que havia proposat fins ara, i una xifra que preveu encara incrementar de cara a la reunió de dimarts, ja que la inclusiva, diuen, és un dels punts que genera més consens a la mesa de negociació. De fet, el govern ha proposat als sindicats obrir un calendari de treball bisetmanal per avançar en l'acord.
0: I mentrestant continuen les mobilitzacions territorials dels docents, avui a les comarques de Girona i de la Catalunya Central. A Girona, prop de 4.000 mestres i professors s'han manifestat i plantat davant dels serveis territorials d'educació després de fer una marxa lenta. Han aprofitat, a més, la celebració del certamen Temps de Flors a la ciutat. Girona FM, Pau Villafanyi.
12: Sota el lema Per Temps de Flors ens plantem, 8.000 docents, segons els sindicats, han recorregut el centre de la ciutat en una manifestació que ha arrencat a les 12 del migdia davant de Correus i ha acabat a la porta dels serveis territorials d'educació. Glòria Polls és la portaveu del sindicat Usteca a les comarques de Girona.
13: Hem vist una manifestació massiva amb diferents columnes que han sortit de diferents punts del territori de la província de Girona. Els docents hem tornat a sortir al carrer, volem que se'ns torni a sentir la veu per demanar a la consellera, que avui precisament està en aquesta mesa de negociació convocada per ella mateixa, per reclamar aquestes millores d'un pacte que es va signar que no recull ni de bon tros el que necessitem realment a les aules per poder treballar bé.
12: La propera cita de protesta pels docents gironins és el 27 de maig amb la vaga a nivell català i després l'1 de juny, quan està prevista una nova aturada amb manifestació central a Girona.
0: Anem ara cap a les comarques de la Catalunya Central. A Osona, una bicicletada pels carrers de Vic ha escenificat la jornada de vaga d'aquest dijous. S'han anat aturant en diversos punts aquí els docents per fer-hi activitats, com per exemple jocs de cucanya. L'objectiu, entorpir el trànsit i fer partícips també les famílies. El 9FM, Esther Rovira.
14: Més d'un centenar de docents i famílies s'han concentrat a la plaça Major a primera hora del matí, vinguts de les columnes de Torelló, Manlleu, Calldetenes i la capital osonenca. Aquest ha estat el punt de partida d'una marxa que ha recorregut diversos punts de la ciutat. Han anat parant per fer proves com el joc de les cadires o trencar l'olla, en el marc d'una jornada reivindicativa i lúdica per demostrar unitat davant les reclamacions per millorar les condicions laborals del professorat català. Ho explica Sònia Zapata, delegada sindical d'Ustec.
15: Hem apostat per una jornada de vaga diferent, més lúdica, més familiar, descentralitzada, no anant tant als serveis territorials de la Catalunya Central a Manresa, sinó fent una cosa amb les famílies, perquè molts són famílies, i estem lluitant també pels seus drets, perquè estem lluitant per una escola que sigui pública, que sigui catalana, que sigui de qualitat i que doni l'igualtat d'oportunitats per a tothom.
14: L'objectiu de la mobilització també ha estat entorpir al màxim el trànsit perquè se'ls escolti com a mesura de pressió cap al govern.
0: Doncs justament el Partit Popular ha criticat els talls de carreteres que fan aquests dies els docents en les seves mobilitzacions.
3: El diputat del PP al Parlament, Alberto Villagrasa, ha justificat que els Mossos d'Esquadra infiltressin agents en una assemblea per obtenir informació i impedir justament que es facin aquests talls de carreteres de forma il·legal, però creu que Interior ho va fer de forma maldestra. Ho ha dit en una entrevista a la xarxa.
16: Interrumpir una infraestructura básica y crítica como son las carreteras, las autopistas, no está dentro del derecho a manifestación. Yo entiendo que siempre la policía actúa dentro de la legalidad y necesitan tener información precisamente para que aquellas concentraciones y manifestaciones se puedan realizar de forma pacífica y respetando el derecho de todos. ¿Que la actuación fue torpe? Seguramente fue muy torpe porque al final dejaron expuestas a dos Mossos d'Esquadra, las han dejado vendidas, las han dejado pecho descubierto.
3: Villagrasa afegeix que el PP no ha demanat cap dimissió ni cessament per responsabilitat.
0: I encara en clau política, l'Audiència Nacional ha deixat vist per a sentència el judici contra la família Pujol Ferrusola i una desena d'empresaris per corrupció econòmica. Ha estat després de 38 sessions a les seus de Madrid i de San Fernando de Henares i amb la declaració del voltant de 200 testimonis.
3: En les últimes sessions, les acusacions han mantingut les seves peticions de penes de fins a 29 anys de presó per a Jordi Pujol Ferrusola per blanqueig i frau fiscal, entre altres, mentre que les defenses han al·legat que els fets no són delictius i que no hi ha proves contra els acusats. Cal recordar que l'expresident de la Generalitat va ser exclòs de la causa fa unes setmanes a causa del seu deteriorament mental. Cap acusat ha usat el torn d'última paraula.
7: Notícies en xarxa.
0: Agricultura concentra esforços en la lluita contra el senglar i invertirà enguany 5 milions d'euros a comercialitzar-ne la carn. Avui s'ha reunit la taula del senglar amb la mirada posada en combatre la pesta porcina africana i amb aquesta nova estratègia. Marc Dalmau, bon dia.
17: Bon dia. El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca destinarà 250.000 euros a la Federació Catalana de Caça per incentivar les captures de senglars. També han contractat tres empreses de control cinegètic per valor de 600.000 euros que faran captures en zones periurbanes, principalment amb gàbies i xarxes. I fins a 2,2 milions d'euros seran per comercialitzar la carn. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura.
4: I tot el circuit cap a totes les empreses que estan fent comercialització de carn de caça i amb productes molt bons. Això va lligat amb les campanyes que ja estem fent i que continuarem de la cuina de la carn de caça i la gastronomia. Sabeu que estem treballant amb cuina, amb potenciar la cuina catalana, i per tant una part de la cuina catalana ve també de la carn de caça.
17: Des del gener s'han capturat 27.000 senglars i el departament vol allargar la temporada de caça. Pel que fa a desescalar les zones amb restriccions, el conseller diu que es farà el més ràpid possible, demana treballar els tècnics, però assegura entendre la situació.
4: Demanem disculpes a tots els ciutadans, doncs, que veuen alterats els seus hàbits també de sortida, i als mateixos ajuntaments.
17: Aquesta setmana hi ha hagut 14 nous positius de 395 mostres.
0: Doncs encara en relació a l'agricultura, Unió de Pagesos amenaça amb mobilitzacions a principis de juny si la conselleria no solventa ja els ajuts pel canvi climàtic.
3: Asseguren que la lentitud amb què el departament està tramitant els ajuts posa en risc la viabilitat de la pagesia. Es tracta de subvencions per la sequera, les danes i incendis diversos. Així ho advertia Jaume Gardenyes, que és responsable de sectors vegetals d'Unió de Pagesos.
18: Per motius d'agenda no se'ns contestarà res amb tot el període estiuenc. Si no es fa res abans del mes de juny, nosaltres s'ha presentat diverses propostes al departament i us hi vam dir, si ens han de tancar dintre el departament i fer una vaga de fam, la farem, farem les mesures pertinents per a la gent que tinguem disposada a treballar amb aquestes propostes.
7: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: La rebaixa de l'IVA sobre l'electricitat i el gas s'eliminarà l'1 de juny, després que la inflació s'hagi situat en el 3% a l'abril. És una lleugeríssima millora, de fet, d'una dècima respecte del març, però se situa dins dels límits establerts pel decret per fer decaure la rebaixa de l'impost. Sí que continuaran bonificats, però els carburants, que mantenen els preus a l'alça.
3: I que ja són un 10% més cars que ara fa un any, amb un augment de prop del 3% respecte del març. Des de Comissions Obreres critiquen que s'anul·li la bonificació, principal responsable de la rebaixa de preus de l'energia, i demanen seguir en aquesta línia. Albert Ferrer n'és el responsable de Mercat de Treball.
19: Des de Comissions Obreres de Catalunya reclamem, en primer lloc, un major impuls en la intervenció pública per a contenir la inflació i evitar que els costos d'aquesta crisi de preus, que és d'àmbit global, recaiguin en les persones treballadores, que són del tot alienes a l'origen d'aquesta crisi.
3: I és que l'electricitat i el gas ha baixat prop d'un 2% a Catalunya en comparació amb l'abril del 2025. Pel que fa als aliments, augmenten dues dècimes respecte del mes passat, sobretot els ous, la carn i el peix. En canvi, l'oli d'oliva va a la baixa i cau un 11% en un any. Per demarcacions, Lleida lidera el repunt de preus i se situa en el 3,7%. La segueix Girona amb un 3,3% i Tarragona amb un 3,2%. I a la cua hi ha Barcelona, on els preus cauen del 3 al 2,8%.
0: Doncs no deixem l'economia. Avui primera reunió de mediació entre els sindicats i la direcció de Nissan per l'ERO plantejat a Catalunya. Els sindicats denuncien defectes de forma. De fet, asseguren que l'empresa no ha facilitat tota la informació obligatòria ni tampoc no ha coordinat correctament el procés amb d'altres plantes europees.
3: D'altra banda, l'empresa parla de 211 afectats, però els sindicats apunten que la xifra pot ser encara més alta. Ho ha explicat a la xarxa Joan Carles Yepes, que és coordinador de la secció sindical UGT FICA a Nissan.
20: Ens va indicar que potencialment l'afectació era de 569 persones. Dos, tres dies després, la comunicació va ser, estem amb el procés, evidentment, d'estudiar tota la documentació que ens fan facilitar el passat dia 11 i aleshores, pues, a partir d'aquí, veurem veritablement si la xifra és aquesta, real. Evidentment, nosaltres el que estem buscant és la nulitat d'aquest expedient.
3: La d'avui ha estat la segona taula de negociació entre el comitè i l'empresa.
0: L'expedient de regulació d'ocupació de Glovo, mentrestant, afectarà 91 repartidors, finalment, a Catalunya.
3: És un 21% més, Marta, dels 435 riders afectats per l'ERO a tot Espanya. Operen principalment en municipis de l'àrea metropolitana i zones de costa, cap d'ells, això sí, a la ciutat de Barcelona. Ahir a la nit, Glovo i els sindicats van arribar a un acord unànime per reduir l'afectació de l'ERO i oferir indemnitzacions de 37 dies per any treballat.
0: Atenció a aquestes dades. L'Hospital Clínic ha rebaixat un 22% les emissions de CO2 derivades de les diàlisis en l'últim any i ho ha fet impulsant el tractament a casa. A més, ha reduït l'aigua que es necessita per fer aquest tractament en un 40% al llarg de les darreres dues dècades. És una de les activitats, la diàlisi, de la diàlisi amb més impacte ambiental i els experts fan una crida a reduir-lo, més encara tenint en compte que les malalties cròniques renals augmentaran els pròxims anys. Maite Polo, bon dia.
21: Bon dia. El Clínic fa unes 65 diàlisis al dia i una tercera part dels pacients que han començat a fer aquest tractament en els darrers 3 anys han acceptat fer-se a la casa. Per autonomia, pel futur del sistema sanitari, asseguren els experts d'aquest centre, i pel medi ambient. Francesc Maduell és cap de secció de diàlisi del Servei de Nefrologia i Transplantament Renal i Rosa Ramos, directora de l'Institut Clínic de Nefrologia i Urologia.
22: Aquí a l'Hospital Clínic, si fem 24.000 sessions de diàlisis a l'any, significa que podem pot haver un consum entre 10 i 12.000 metres cúbics, això vol dir més de 4 piscines olímpiques a l'any.
23: Això ens situa amb un repte ètic molt clar, que com podem continuar donant la mateixa qualitat del tractament als nostres pacients, reduint al màxim el seu impacte ambiental.
21: Les malalties cròniques del ronyó aniran en augment els pròxims anys, entre altres motius per l'envelliment de la població. El 2050 podria ser la tercera causa de mort en els països desenvolupats.
0: Doncs seguim a Barcelona. L'Ajuntament invertirà 50 milions d'euros per aconseguir que els barris de la Marina siguin plenament residencials i disposin de tots els serveis necessaris. El consistori calcula que aquest entorn de la ciutat, que està en ple creixement i ubicat entre el passeig de la Zona Franca i la Ronda Litoral, sumarà 30.000 veïns en 10 anys. Jordi Casino, bon dia.
24: Bon dia, Marta. El pla singular a la Marina del Prat Vermell, presentat per l'alcalde Jaume Collboni, va més enllà de l'objectiu principal del pla de barris per reduir desigualtats, ja que pretén gestionar els impactes que tindrà la gran transformació urbanística d'aquest entorn i anticipar-se a l'arribada dels nous veïns durant la propera dècada. En aquest sentit, es construiran un ambulatori, una escola bressol i un centre esportiu municipal i es reactivaran les plantes baixes de titularitat municipal per posar-hi comerços.
25: Que sigui un pla singular vol dir que ens avancem a allò que ha de passar i que a la mesura que la ciutat vagi creixent, i aquesta és una bona pràctica nova a Barcelona que volem després també implementar a la Sagrera, paral·lelament anem fent totes les inversions d'equipaments que necessitaran els veïns i veïnes que han de venir.
24: A més, el pla de barri singular també preveu actuacions urbanístiques a l'entorn i el govern de Collboni proposa reurbanitzar el passeig de la Zona Franca amb més verd, reformar la plaça de la Marina i ampliar la Ronda del Litoral.
0: L'alcalde de Barcelona, per cert, que ha dit que confia que els grups d'esquerres donin suport a l'increment de la taxa turística que planteja per als creueristes que fan escala a la ciutat.
3: Collboni vol introduir la pujada de 4 a 8 euros a la taxa de les ordenances fiscals del 2027 en lloc de fer l'increment progressivament.
0: Canviem de comarques perquè 8 municipis de les Garrigues Altes han signat un acord amb la Generalitat i la Diputació de Lleida per millorar la connectivitat interna i adequar la titularitat de diverses vies de la zona. Les actuacions que es duran a terme comportaran més de 18 milions d'euros d'inversió. Ho ha dit Lleida Ràdio, Judit Castellà.
1: El conveni comporta un conjunt d'actuacions de millora en un tram de la C-233 i en els camins de Torrebesses a Castelldans i de Bellaguarda als Torms, així com l'adequació de la seva titularitat i funcionalitat. El finançament dels treballs correspondrà a la Generalitat de Catalunya, aproximadament del 75%, i a la Diputació de Lleida, el 25%. Es preveu que les obres estiguin enllestides el 2028 i abastaran els municipis de Torrebesses, Granyena de les Garrigues, el Cogul, Castelldans, la Granadella, el Soleràs, Bellaguarda i els Torms. Sílvia Paneque és la consellera de Territori.
5: La potencialitat que teniu a les Garrigues Altes recau en potenciar-vos com a identitat, com allò que heu estat sempre, vinculat al sector primari, però també hem de tenir la capacitat d'incorporar joves, persones que es vulguin viure i desenvolupar el seu projecte vital en els vostres municipis, i per això també aquest esforç de progrés i de modernització a tot Catalunya, a les Garrigues Altes també.
1: La millora de les comunicacions viàries forma part del programa Relament de les Garrigues Altes del Govern de la Generalitat.
0: I és moment per a la cultura. Està tot a punt perquè demà comenci la 44a edició del Còmic Barcelona. Enguany, les obres de remodelació de la Fira Montjuïc obliguen a oferir els continguts en un sol pavelló, al número 8. Les exposicions dels 50 anys de l'obra per a Cuellos o sobre els inicis del reconegut autor Paco Roca conviuen amb l'aposta pel còmic asiàtic i convidats com el mangaka Shintaro Kago. David Navarro, bon dia.
6: Bon dia. Sense plaça de l'univers, però amb els mateixos expositors, més de 200 concentrats al pavelló 8 amb 29.000 metres quadrats. El Còmic Barcelona s'apreta per obligació, però manté totes les seccions, com el Comic Kids o el Fòrum, i afegeix un estand per a Hong Kong, en una edició que mira els autors asiàtics. Així, l'exposició de l'obra de Wu Na-yong, que reinterpreta la vestimenta de personatges icònics, conviu amb la del clàssic Paracuellos, de Carlos Jiménez, la dels inicis de Paco Roca o la que recorda el fanzine Atraccions. La directora general de Ficòmic, Meritxell Puig, ha avançat que els aficionats gaudiran d'allò més.
8: Jo penso que és un any també de rècords, però no tant en números que també, sinó en números de convidats, en números d'activitats, de propostes, de tot el que porta també com a novetats les editorials i el tema del còmic pro, per exemple.
6: Paco Roca o Wu Na-yong visitaran el Saló, com també ho faran autors de nivell de Milo Manara, Shintaro Kago o l'autora del cartell d'enguany, Natacha Bustos. Per cert, que aquest divendres coneixerem la guanyadora del Premi de la millor obra d'autoria espanyola. Per primera vegada recaurà en una dona, gràcies a un ple de 5 nominades femenines.
0: Els Pets, Miqui Núñez, la Ludwig Bang o els Amics de les Arts són els caps de cartell del Petit Camaleons, el festival de música de referència per als més petits que tornarà a Sant Cugat del Vallès a la tardor. Cugat Mèdia, Mireia Puente.
9: La 15a edició del festival Petits Camaleons donarà el tret de sortida dijous 1 d'octubre amb el concert dels Amics de les Arts al Teatre Auditori Emma Vilarassau. Des de llavors i fins diumenge 4, la zona del Teatre Auditori, l'Escola Municipal Victòria dels Àngels i les carpes que s'ubicaran a l'Arborètum acolliran fins a 70 concerts que podran gaudir prop de 10.000 persones en total. La jornada de dissabte comptarà amb una desena de propostes musicals, entre les quals destaquen Miqui Núñez, els Amics de les Arts, Triquei o el Poni Pissador. Diumenge, els Pets i la Ludwig Band seran els encarregats de posar el punt final a l'edició, una jornada que també comptarà amb Sidoní, Oriol Cors o Robot Robert. L'alcalde Josep Maria Vallès considera que Sant Cugat reuneix tots els requisits per fer el festival.
10: Jo crec que aquesta ciutat reuneix tots els ingredients possibles perquè això funcionés, no? D'entrada, evidentment, un bon equip al darrere que faci aquesta programació, sempre buscant el millor cartell possible.
9: La venda d'entrades per accedir al festival estan disponibles ja des d'aquest mateix dijous a través de la seva pàgina web.
0: I el Festival Terrats en Cultura portarà 13 espectacles a 7 terrats a Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. Del 12 de juny al 24 de juliol, la trobada combinarà música, teatre, dansa i stand-up.
3: Terrats en Cultura manté la seva original proposta. Espectacles a llocs poc convencionals, 7 terrats de Barcelona i de l'Hospitalet de Llobregat, però ubicacions que el públic no coneix fins aleshores, fins hores abans, volíem dir, de cada funció. En total, 5 concerts, 6 espectacles teatrals, una peça de dansa i una proposta d'estanap. L'organització preveu que un miler d'espectadors passin fins al 28 de juliol que gaudeixin d'aquesta proposta.
0: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. El Girona afronta, atenció, el partit més important de la història.
26: Bon dia, Marta. El conjunt gironí situat en zona de descens necessita guanyar avui contra la Reial Societat a Montilivi. Girona FM, Pau Villafañe.
27: Els de Mitchell arriben al duel en penúltima posició amb 39 punts i amb el marge d'error gairebé esgotat a falta de 3 jornades pel final de la temporada. 5 partits seguits sense guanyar han tornat a situar el Girona en zona de descens i una victòria avui és pràcticament obligatòria i l'únic camí que li queda a un conjunt dirigit per Mitchell Sánchez que hi explicava la importància del partit.
2: I tothom ha de saber que demà necessitem donar la nostra millor versió, que l'afició este a nosaltres al 200%, perquè les necessitem molt, i tothom ha de saber que és el partit més important de la història de Girona. Molt més que París, molt més que aquí contra el Feyenoord, molt més. Aquest partit sí que és un partit per fer història.
27: L'entrenador va reconèixer que Estuani arrossega molèsties, però que s'infiltrarà per poder jugar, i va encoratjar l'afició a fer que Montilivi sigui diferencial davant una Reial Societat que ja té assegurada la plaça europea.
26: I després de 18 jornades sense guanyar, l'Espanyol va aconseguir ahir el primer triomf del 2026, victòria contra l'Atlètic Club per 2-0 amb gols de Pere Milla i Quique García. Amb 42 punts i a falta de dues jornades, els blanquiblaus van fer un pas més cap a la salvació. Escoltem el tècnic Manolo González.
4: He sentit un alliberament molt gran i ara queda un últim pas per assolir el punyeter objectiu d'una vegada i ja et dic, a partir d'aquí pues, intentar descansar perquè està sent un any que no s'esperava i està sent dur, la veritat.
26: I ahir el Barça va perdre per 1-0 contra l'Alavés, també equip immers en la lluita per la salvació. En bàsquet, en el món de la cistella, la Lliga ACB, avui a les 8 del vespre, el Joventut Badalona rep a l'Olímpic a l'Andorra. Ahir, derrota del Hayopos Lleida i el Barça va superar el Granada. I avui comença a Gijón la Copa de la Reina d'hoquei sobre patins i prenen part 5 equips catalans. Avui hi ha dos partits, a 6:15 de la tarda el Cerdanyola juga contra el Fraga i a les 8, duel català entre el Vilassana i el Manlleu.
0: Gràcies, Joan Barberà, és l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí i ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
7: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local. Yo te sigo. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
11: Braseria La Bolera.
12: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
11: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
12: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
11: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
12: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
11: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
13: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans. Ara també pots viure els petits camaleons a la Sala Apolo.
14: La música es viu en família en el cicle de concerts de Petits Camaleons.
13: Després de l'èxit dels Catarres, Blaumut i Embauca, arriba la matinal amb Miqui Núñez. Tota l'essència del festival Petits Camaleons en un format ideal per compartir en família.
14: Consulta tota la informació i compra'n les entrades a petitscamaleons.com.
15: Pel tacte, que em diu, estàs de 3 centímetres i portes 24 hores. Anem a cesària, diu, i així puc veure la Champions. Jo vaig estar 3 o 4 anys sense poder mirar el Barça.
16: Quan jo tenia la contracció, el cor de la Júlia, o les constants de la Júlia, m'embaven, no? Era com si quasi es parés el cor. I els dos, doncs, ens vam mirar i ens vam espantar molt.
28: A mi feia estar tranquil·la per a casa. I el meu company es va posar les mans al cap i va dir, què dius, no? O sigui, això és una barbaritat, fruit del desconeixement.
13: Aigües Trencades, un podcast molt ben parit de Cugat Mèdia, ja disponible a cugat.cat. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
29: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Salutacions, us parla Pau Vázquez. Comencem a fer un repàs de l'actualitat informativa de Sant Cugat del Vallès.
1: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

0: L'Anna, la Sara, la Lai, el Sergi, la Sílvia i la Camil estan asseguts tots junts al costat de l'hort urbà de l'Escola Pins del Vallès. Tots ells tenen la mirada fixa en un objecte molt concret, el quadern de camp que han fet conjuntament amb els seus companys de sisè de primària, que després de setmanes, sent només un projecte, s'ha acabat convertint en una realitat. Un quadern de camp és una llibreta on la persona que l'elabora i pot fer dibuixos, lletres o el que vulgui. És lliure. Es tracta d'un espai on es recull el que sents, el que penses, el que observes, el que passa a la natura. Explica Yolanda Berengueres, educadora ambiental del Pins del Vallès, de l'associació Ulurpa. Així, els alumnes de sisè del Pins han plasmat en diferents pàgines tot un seguit de continguts relacionats amb l'entorn natural, de manera que els serveixi com a guia per poder consultar en qualsevol moment. Aquest treball els ha permès, diu Berengueres, a treballar una mica el vocabulari i l'alfabetització científica per poder fer un quadern de camp una mica més rigorós. Junts per Sant Cugat i Avenç Nacionalista s'han reunit per explorar una possible coalició de cara a les eleccions municipals del 2027, segons ha pogut saber Cugat Mèdia. A la trobada per explorar aquesta possible coalició i que s'ha celebrat a l'hotel Sant Cugat i van assistir l'alcalde Josep Maria Vallès, el tinent d'alcaldia Jordi Puigneró, la presidenta de Junts per Sant Cugat, Marta Canes, l'alcaldable d'Avenç Nacionalista a Sant Cugat, Lluís Fernández de la, i Sergi Parramon, impulsor de la plataforma i regidor a Manresa. La plataforma va desembarcar a Sant Cugat el febrer d'aquest any, de la mà de Lluís Fernández de la, amb l'objectiu, diuen, d'aglutinar l'espai del centre dreta catalanista. Un moviment que va néixer a Manresa impulsat per Sergi Perramon, candidat del Front Nacional de Catalunya a les eleccions municipals del 2023, on va obtenir dos regidors. El desembre del 25, Perramon va distanciar-se del partit d'extrema dreta per presentar una nova marca amb què pretenia reunir nacionalistes i independentistes des del municipalisme. Avenç Nacionalista ara espera una resposta de Junts abans de l'estiu per materialitzar la coalició o concórrer per separat a les eleccions municipals. Una de les seves condicions per al pacte és poder participar activament del programa electoral. La plataforma també aspira a presentar candidatura unitària a Valldoreix. A Sant Cugat, de moment, el projecte suma perfils procedents precisament del Front Nacional de Catalunya, de Convergents i altres espais del sobiranisme local. Entre els noms vinculats al projecte i el nom de Remei Gómez, Jordi Samà i Joan Abad. També compten amb el suport de persones vinculades a l'Assemblea Nacional Catalana, l'ANC, i membres de la societat civil santcugatenca. I l'Ajuntament de Sant Cugat ha presentat aquest dimecres la campanya Espais Més Naturals, Sant Cugat Saludable, una iniciativa per donar a conèixer el model de gestió sostenible dels parcs i jardins municipals. La proposta vol explicar a la ciutadania els canvis que s'han anat aplicant en els darrers anys en el manteniment dels espais verds, amb l'objectiu de potenciar la biodiversitat, reduir el consum d'aigua i adaptar la ciutat als efectes del canvi climàtic. L'alcalde Josep Maria Vallès ha reivindicat l'entorn natural i els espais verds urbans com un dels pilars del model de ciutat i ha recordat que Sant Cugat compta amb prop de 300 hectàrees de parcs i jardins. L'alcalde ha assegurat que la ciutat ha hagut d'adaptar-se i donar resposta al canvi climàtic apostant per més biodiversitat i per unes zones verdes més saludables tant per al medi com per a les persones. La tinenda d'Alcaldia de Medi Ambient, Cristina Paraire, per la seva banda, ha destacat que la iniciativa neix amb la voluntat de compartir com s'ha anat transformant aquest model de gestió per permetre que durin durant molts més anys. La campanya inclou elements informatius efímers instal·lats a diferents punts de la ciutat, així com cartells permanents per explicar actuacions concretes. I el projecte del futur barri de Can Ametller ha estat el protagonista de la tertúlia política de Ràdio Sant Cugat, que ha tingut lloc aquest dimecres. Una tertúlia que ha posat sobre la taula principalment les diferències que tenen els grups municipals a l'hora d'entendre el creixement de la ciutat. En aquest sentit, els grups amb representació al ple coincideixen en la necessitat de construir més habitatge assequible per evitar que la ciutadania hagi de marxar de la ciutat, però expressen dubtes sobre la mobilitat, els serveis, la viabilitat econòmica i el model urbanístic del desenvolupament. Per part de Junts, el tinent d'alcaldia d'Economia, Carles Brugueroles, ha assegurat que el projecte representa una passa endavant davant una problemàtica que considera prioritària, que és que intentar que la gent de Sant Cugat no hagi de marxar de la seva ciutat. Des d'Esquerra, el tinent d'alcaldia de Drets, Bernat Picornell, ha afirmat que Sant Cugat expulsa i assegura que milers de persones cada any han de marxar de la ciutat i, per tant, defensa la proposta de que n'ametllem. Per part del PSC, el Jordi Menéndez considera que l'inici de la redacció del projecte és una bona notícia, però el socialista interpreta també el moviment del govern com una rectificació després de 3 anys de paràlisi. Per part del regidor del PP, Alfredo Bergua, admet que el projecte sona bé, però alerta que Sant Cugat ja té un dèficit important d'equipaments, de manteniment i de molts serveis. Per part de la CUP, Marco Simarro ha valorat positivament que hi hagi novetats del projecte després de 3 anys, però assegura que hi ha moltes preguntes encara obertes. I finalment, l'assessor de Vox, José Manuel Arias, considera que sobre el paper el projecte està molt bé i veu positiu que 3.200 habitatges siguin de protecció oficial. Amb aquesta notícia acabem. Com sempre, recordem que totes aquestes notícies i més les poden trobar a www.cugat.cat, també les nostres xarxes socials, al Facebook, a X, a Instagram. També tenim un servei de WhatsApp amb les últimes hores i les notícies més destacades del dia. I a la ràdio, com sempre, al 91.5 de la FM.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. FM. Ràdio Sant Cugat.
2: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
3: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
2: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
3: Perquè la teva salut és el nostre futur.
2: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
4: Club Health in Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
5: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
4: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
5: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
4: Club Health in Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
5: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
6: Cuidar de la família, començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
7: Vols saber les audiències de la setmana? Vols estar al dia del que passa a la tele? Doncs estigueu atents. Escolteu cada setmana La Caixa Tonta amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria. Us esperem.
8: Els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Cugat.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
9: A continuació, escoltem la reemissió de la tertúlia d'avui.

0: I quan passen 6 minuts del punt de les 10, el Faves Contades comença a fer xup-xup amb la tertúlia. Una tertúlia, ja ho sabeu, que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui posarem el focus en el repte en l'envelliment de la població. Què suposa això? Com ens hem de gestionar? En quina situació es troba Sant Cugat? I quins equipaments necessita? Per fer-ho, ens acompanyen a l'estudi Ramon Bernils, el Juan Merino, veí activista de la Floresta. Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: A Lluís Ribas, artista. La Rosa li deia, no heu vingut a la Floresta. Només fa 17 anys que hi és, diu.
2: Però és que com que jo guanyo tots, per això ho dic.
0: Ets la que tens més pedigrí florestal.
2: Sí.
0: I la Rosa Díaz, administrativa jubilada. Molt bon dia, benvinguts.
2: Bon dia.
0: Deia, quan preparava la tertúlia, que no havia sigut com volguda, dic, carai, si tinc tres florestans a la mateixa taula.
2: Sí, el que passa que són molt jovenets i no sé si podrem parlar dels grans.
1: Nosaltres encara són jovenets.
0: I com que teniu ja l'edat gairebé de la jubilació, en aquell llindar, i aquesta setmana sortia aquesta xifra del 20%, dic, escolta, doncs ho lligarem tot i parlarem de la Floresta i parlarem dels reptes que tenim com a societat. El Lluís ens ensenya el seu bastó. I és que la població de 65 anys i més ha arribat per primera vegada al 20% del total, és a dir, a una cinquena part del conjunt dels residents a Catalunya. Segons l'estadística contínua de població a data de l'1 d'abril del 2026, publicada aquest dijous per l'Institut Nacional d'Estadística, aquesta franja d'edat ha crescut de 35.557 habitants en els últims 12 mesos, cosa que representa pràcticament la meitat de la pujada de la població general. Alhora, per dir-ho d'alguna manera, l'altra cara de la moneda, tenim que el percentatge de menors de 15 anys continua caient i encadena 12 anys de caigudes consecutives. Si posem el focus a Sant Cugat, aquest percentatge és una mica menor. A Sant Cugat, la ciutat, la població de més de 65 anys és del 16% del total. Tot i així, aquelles franges que arriben, que es fan de 5 en 5 anys a l'informe de l'IDESCAT, són d'aquestes que són les més nombroses. Per tant, en els pròxims 5, 10, 15 anys creixerà exponencialment aquest percentatge de població. Per tant, tenim un repte social, tenim un repte demogràfic i tenim un repte polític, per dir-ho d'aquesta manera. La ciutat està preparada perquè quan aquests baby boomers, que se'ls diu ara, s'incorporin als més 65, al club dels més 65, donar una resposta perquè tothom pugui viure bé, pugui viure amb dignitat i amb les necessitats cobertes de tot tipus, socials, polítiques, de mobilitat...
1: No. Ras i curt. No estan preparats ara per assumir la gent, el percentatge aquest de la gent gran que hi ha a Sant Cugat. No estem preparats, tenim moltíssimes mancances, sobretot ara quan vingui el baby boom i no s'estan fent res i no hi projectar res perquè faci, o sigui, serà pitjor. Mm-hmm. O sigui,
2: ja fa anys que es va darrere de que facin moltes coses que no fan. Prometen moltes coses moltes vegades. Sí, és que avui no tinc gaire veu, que estic...
0: Te l'aixec, posem-ho a mida.
2: Però falten moltes coses, sí.
3: Mira, jo l'altre dia vaig passar per Girona. Jo des d'algú dic que no estan preparats ni són conscients. Perquè si siguessin conscients, jo crec que els hi faria la cara de vergonya.
0: Creus que no hi ha consciència? Perquè al final no. Les dades les tenim.
3: No hi ha consciència. Mira, jo parlaré... de la Floresta no molt gaire. Uh-huh. No molt gaire, estic la major part de temps al meu estudi. Parlaré del meu carrer. Al meu carrer, jo no puc, si tingués de baixar 100 metres avall, no puc fer-ho. Literalment no ho puc fer.
0: Per què, Lluís?
3: No hi ha aixeres. Les que hi ha estan rebentades, però no d'ara, de dos dies, no. D'anys. O sigui... ja no parlem de l'asfaltat, que l'asfaltat a mi m'agradaria fer una pel·lícula de 100 metres, el que passa. Però jo caminant hasta baix, no puc baixar. Em fotaria de cap. Home, doncs jo vull pensar que no ho saben, perquè si se sap i no s'arregla, és que no hi ha consciència.
2: I tampoc no pots agafar l'autobús perquè segur que per allà no et deu passar.
3: Sí, per allà passa l'autobús.
2: Encara, doncs.
3: Per allà passa, sí. Per
1: allò. Que és un perill, que l'autobús passant per aquest carrer.
3: Bueno, això és un altre assumpte. Aquests carrers estrets, aquest autobús, no donaré la culpa als autobuseros, als conductors, no vull donar-la. Però és un perill a vegades. Jo m'he trobat amb el cotxe que és un perill. O sigui que està... la Floresta, així en general, per mi... jo crec que estem abandonats. I després, mira, jo rebo gent de fora. A mi quasi em fot vergonya que vinguin a casa. Perquè diuen, hòstia, on vius tu? Després, per altra banda, ens diuen que som la ciutat dels pijos. Sí, perquè l'altre dia vaig anar a Girona, escolta, vaig anar amb un fotomatón, i quan em va preguntar d'on ets tu, dic, de Sant Cugat, diu, hòstia, la terra dels pijos.
2: Ah, però una cosa és Sant Cugat, altra cosa és la Floresta.
3: Bueno, pues aquí,
2: molt diferent, eh?
3: Aquí està. No, no, però aquí està.
2: Sí, sí,
3: o sigui,
2: sí.
3: Aquest concepte,
2: la fama
3: però,
2: que tenim.
3: Sí, la fama, i llavors dic, no, no, escolta'm, jo visc a un barri de Sant Cugat i de pijos, sí que en deuen haver-hi, però des de l'ú visualment no diries que
1: hi ha una, hi ha una paraula que l'altra la setmana passada va dir en el Consell de la Floresta, vull dir-la perquè va ser una dona la que lo va dir, podria haver sigut un home, podria haver sigut jo o qualsevol, no? Però va dar en el clavo parlant de la Floresta i l'Esplana, perquè nosaltres sempre parlem de la Floresta i l'Esplana, perquè sí, són germans.
4: Sí. La idiosincràcia és molt semblant. Diu,
1: la Floresta i l'Esplana, va dir textualment, la Floresta i l'Esplana són les rodalies de Sant Cugat.
2: Sí.
1: Lo va clavat. Per què? El juí estava parlant que de la seva casa no pot sortir. No n'hi ha voreres. Les que estan no se pot transitar per elles. Molta vegada no hi ha ni los guats per poder baixar. Barreres arquitectòniques, res de res. No s'ha fet res. Jo puc dir que en 14 anys que jo me mou una mica per los casals això, no s'ha fet res. L'única cosa que s'ha fet a la Floresta, que entre la taula de la mobilitat reduïda i l'espai més 60, va ser treure el nou ascensor.
3: Sí.
1: Que ja veus també el resultat que ha donat, 2 anys que portem parat l'ascensor,
3: sí.
1: I és que la gent no pot anar a la Floresta. No poden anar la gent que tinga una mobilitat reduïda, no poden anar els matrimonis que porten fill de cotxecito. És més, les dones, la meva companya i totes, les que van, per exemple, a Sant Cugat a comprar Mercadona o van a Pirasol...
2: Amb el carro ple,
1: tenen que anar a l'Esplana, tornat per sortir per l'ascensor a l'altra cantó. Així una mica així per sobre. Bueno, no s'ha fet res i no s'espera que se faci res. A la taula de la gent gran jo he tingut discussió amb el jefe de serveis d'aquí de l'Ajuntament, que ens va presentar el que era el plan de voreres per a Sant Cugat.
4: Uh-huh. El pla de voreres i asfaltat, oi?
1: Sí,
4: que va presentar el govern.
1: I jo li vaig preguntar, bueno, la Floresta... No, és per a Sant Cugat. No, explica. Jo vull saber, perquè hi ha barris que ja han començat a treballar. Quina casualitat, no sé per què sempre comença a treballar per Sant Cugat. No comença
2: amb... Els barris sempre estan deixats.
1: Clar, què ocorre amb aquestes coses? Que no sé si és que s'acaba el pressupost o què, però mai arriben les reformes aquestes a la Floresta i l'Esplana.
3: Sí, però escolta, jo de pagar estic pagant l'IBI regularment i no barato, eh?
1: No, ja. Bueno, tothom paguem.
3: I vull dir que, esclar, si els del centre paguen, jo també pago, eh?
1: És més, després d'aquesta conversa va sortir la senyora Pareira fent una declaració i que deien que sí, va dir que sí, que per la Floresta i l'Esplana hi ha un pressupost de 600.000 euros per fer la vorera.
2: I quant temps fa que han de fer la vorera i el camí cap a l'escola des del pont del diari i està aturat
1: aquest
2: de fa...
1: Aquest és un projecte que fa 4 o 5 anys o més el temps, els anys que havia estat lluitant perquè se fes el camí escolar des del pont del diari fins a l'escola, estan els pressupostos fets. I sobre quan tu comences a parlar amb ell, te diu, no, si el que farem... Mira, tenim que fer això el camí... Digo, però això no va con el plan de vorera. Tenim que fer el camí aquest... Bueno, i també he fet carrer. Digo, sí, el veu fer en el ranxo El Paso, no sé per què,
3: sí.
1: Hi havia un forat allà i lo van arreglar.
2: Sí.
1: Però, escolta, pásate por el paseo, solamente pasas por el paseo de la Floresta, lo que es el tramo entre la curva aquella de la UREF,
2: sí.
1: només que el trosset uh-huh. aquest des de la UREF fins a baix a la plaça, saps?
2: Sí.
1: Aquest trosset només, el tercer mundista, ja no te dic que passi per el meu carrer, per el carrer Sardana.
4: Clar, jo us volia preguntar, a Sant Cugat i la Floresta en concret, que és el que més coneixeu vosaltres, és una ciutat fàcil per envellir-hi? Però clar, em sembla que la resposta...
3: No.
2: A la Floresta jo trobo que...
3: La resposta,
2: sí. No? El problema que hi ha és que les cases estan molt disseminades, llavors per
4: la
2: gent gran...
4: També és veritat que l'orografia de la Floresta i les Planes...
2: És un problema el desplaçament, tu saps, per si volen venir allà al casal que està tocant a l'estació, la gent té problemes, com no tingui cotxe o tingui algú que els porti. Perquè l'autobús sí, fa un recorregut, però si no estàs a tocar per allà on passa l'autobús, ja no pots desplaçar-te.
4: I... Potser faltaria un autobús de barri, per entendre que es mogués només pel barri.
3: Sí.
2: O a demanda, com hi ha aquí a Can Barata.
1: No, falten més coses.
4: Segur?
2: Sí, home,
1: no, vull dir, per això. En el pla director de la Floresta de l'any 2000, ja estava especificat la reforma de los carrers i estan los passatges. No s'ha fet res. El plan director de la floresta va començar fet només que la part que van començar, la part de des de la, de la del camí de Capella fins a carrer Sant Feliu, penso que va ser, allà al costat del, de la Diputació. I ja l'Ajuntament no va continuar con el plan de reorganitzar la, la floresta. Se va parar perquè van perdre els dos judicis que van tindre nosaltres amb, amb l'Ajuntament. Ahí se contemplava tot, la comunicació entre les distintes carrers, els distintes carrers per los passatges, arreglar tots los passatges, fer el plan de viabilitat de la floresta, que passen los autobuses i tot per les cantonades, no? I l'interior solament per a l'interior, no? No s'ha fet res d'això. És més, el Paseo de la Floresta tendria que desvirtuar-se per el carrer Major de pujada i baixada i fer com un bulevard i el carrer Diputació també.
2: Però mira, si,
1: no s'ha fet res d'això.
2: Si el carrer principal, que és el Verge de Montserrat, que sí, va des de l'estació fins a quasi bé Molins de Rei, va fins molt amunt, fa, no sé, 3-4 anys que el van arreglar amb els pressupostos participatius, que no, allò, mira si passa gent per allà. No hi havia voreres, havies de... Allò sí, era...
1: Això era, és un error.
2: Era posar-te en perill. Ara no és que hi hagi voreres, però com a mínim està una mica senyalitzat. Una cosa rara que van fer, però bueno, com, i han fet direcció únic avall, que també això ha millorat. Però és un lloc principal. Sí. Si això ho han trigat no sé quant temps a fer-ho, els carrers que no són principals, imagina't.
4: Clar, està clar que la mobilitat és un dels reptes principals. Hi ha una qüestió orogràfica, doncs, que és complicada, sí, una qüestió de pujades sí, i baixades, però que sí, quan un es fa gran i té menys mobilitat, doncs és menys sí, pràctic, això no, no es sí, pot canviar, però sí que hi ha una qüestió d'adaptació de carrers, de voreres, per fer que la circulació sí, sigui,
1: perdó, és que
4: sigui
1: anat,
4: més agradable.
1: M'he anat i, no era, i jo hi va contestar lo del centre sanitari. És que vam fer el centre sanitari en un carrer donde no, entrada, no té entrada i sortida l'autobús. És una de les principals. Si ja comença a fer un espai, el carrer Pirso, des de l'estació, per ahí no poden passar els autobuses. No van comptar... Bueno, és que normalment l'Ajuntament no pensa. Els que estan sentats allà fent els projectes...
2: És que fan, ho fan amb l'ordinador, llavors
1: exactament,
2: queda molt maco.
1: No, com no lo fan a peu de carrer... I clar, tenen impuestos. I jo, què necessiten allà? Uf, la gent gran, pues, a part d'això...
4: Anem a desgranar-ho poc a poc.
1: Sí, desgranar. Que tenim feina.
2: Residència, habitatges.
3: Jo crec que això redueix en una cosa molt senzilla. I potser ser cruel, però és així mateix. A la floresta, amb 200 metres de carrer, hi ha 8 veïns. Aquí, Sant Cugat al centre, amb aquests 200 metres hi ha 200 veïns, i són vots. És més fàcil aconseguir 200 vots amb 200 metres que 3 vots a la floresta amb el mateix terreny. I per això està descuidat. O sigui, tenim uns polítics que actuen bàsicament pels vots. Vull dir, perquè o si no sigués així, no s'entén com estan alguns carrers de la floresta. No s'entén, perquè és un perill. És un perill. Senzillament és un perill.
4: Tot i que la recaptació, en sí, principi, es redistribueix, ja ho direm bé, també és veritat que en les zones menys poblades surt més car, no? Tens menys veïns per pagar el mateix tram de, el mateix tram de carrer, no? Per tant, és més car aquest manteniment, per entendre-ho, a repartir entre els veïns amb els seus impostos, sí, que en zones que tenen més alta densitat. I una de les qüestions de Sant Cugat i del model de ciutat que té Sant Cugat és que al ser una ciutat tan horitzontal té aquests reptes, que hi ha molt manteniment públic, és una ciutat amb molts quilòmetres, ara us ho buscaré, de carrers sí, i, de, sí, sí, i de voreres, mm-hmm, i que és més car de reparar, perquè sí, hi ha menys veïns
3: sí,
4: per metre quadrat.
3: Sí, això estem totalment d'acord, però mira, jo no sóc ni arquitecte, ni enginyer, ni de, però tinc ulls. Un foradet en un carrer que no s'arregla, en 6 mesos s'ha fotut un forat de nassos.
2: Que costa molt més d'arreglar.
3: Justament. O sigui, si és un manteniment... les coses durarien molt més. Però que al carrer de casa meva, amb 15 anys, em sembla que van pintar una vegada una línia contínua, van tapar uns pedaços i res més. No s'ha fet mai hi ha, més. Hi ha
4: una... 422 quilòmetres de carrers.
1: Sí, però hi ha una qüestió que és molt clara. A mi, des de el senyor Vallès, actualment alcalde, fins a la Conesa, bueno, el recoder, no, perquè con el recoder, des de que le van declarar persona non grata en la floresta, ja no van parlar més. Però sempre han fet el mateix. sempre diu el mateix. Tots som Sant Cugat. I jo estic cansat de repetir-la. No, nosaltres no som de Sant Cugat, nosaltres som de la Floresta. I te dono la raó a tu, Lluís, quan has dit una mica culet, diu, com tu dius, los bos, que van por los bos. Pues sí, senyor. És que la Floresta no treu... Ja, ja

0: Per una qüestió. Estem demanant el cobriment de la piscina de la Floresta ja un grapat d'anys. I tenim en compte que la piscina s'ha fet amb diners públics de la Floresta, sí, no de Sant Cugat.
1: La cooperativa.
0: Però va ser de la cooperativa, la cooperativa d'aigües, que els diners remanent que havia se va fer la piscina.
1: O sigui, sí, sí.
0: Bueno, la volem coberta. Per què? Perquè la gent gran de Sant Cugat, les dones, sobretot dones, que són la majoria, tenen que vindre a la piscina d'aquí de Sant Cugat. Per què no se pot cobrir la piscina nostra? Mai hi ha 40.000 impediments i hi ha 40.000 coses per no fer-lo. S'està treballant una mica ara, ja portem anys que s'estan intentant i això sembla que pot tirar endavant algunes reformes petites, però bueno, no sé. Esa és la primera. La segona, necessitem un centre de dia que jo recorde des que estigui a 30 anys que està reclamant. Un centre de dia per la Floresta.
1: Amb un servei de que es pugui importar.
0: No n'hi ha forma. Bé, ara hem començat, que per fi, en fi, una prova pilot, ara sembla que ja tenim la llum una mica. Bé, que és un servei d'apatge, el servei d'apatge que hi ha a domicili, ara se farà ja en l'espai més 60, que és una prova pilot per Sant Cugat, a veure si surt bé, que serà dimarts i dijous per a unes 14 persones, però són persones que a través dels serveis socials que està a casa soles, està la solitud que sempre dient...
2: Aquesta solitud no desitjada, no?
0: La solitud no desitjada és perquè vagin allí, se comuniquen, estiguin bé, però, ostres, jo l'últim tram que tinc, pues, quasi 2 anys, l'últim tram, però ja se venia d'això de Manam, l'últim tram, pues, quasi 2 anys, i ara, per fi, ja tenim tot, ja s'han obert les inscripcions per fer-lo. Però fixar-ho que ja, solament això, triga 2 anys. O sigui, vull dir que la gent gran de la Floresta té sempre que anar-se a un altre lloc.
2: Si penseu en quan us feu...
0: Són dues coses, només, ja més.
2: Quan us feu més grans, i on viviu, i el territori, què és, com una llista per ordre de prioritats, el que fa falta a la Floresta? Rosa.
1: Jo, de fet, estic en una zona que estic bé, perquè estic a 2 minuts de l'estació, i clar, tota aquesta problemàtica del desplaçament, del cap que el tinc també allà mateix, tot això no el tinc. Llavors, el que deia, el desplaçament. Després hi ha molta gent gran, per el que dius de la solitud, que potser, que passa molt, volen, un cop es queden sols a casa, la casa és gran, tenen manteniment que els hi un cost... molts voldrien venir aquí a Sant Cugat, buscar una residència, buscar un lloc per viure, i no poden, perquè encara que es venguin la casa no els hi dona per comprar una vivenda aquí a Sant Cugat. Llavors també s'està parlant molt de fer pisos pel jovent, que està molt bé, perquè també tenen un problema, però i la gent gran, que cada vegada són més.
2: Caldrien una promoció, per exemple, de pisos adaptats per a gent gran a la Floresta, com sí. La que es va fer a Rius i Taulet, per exemple?
1: Sí. Sí, perquè no se'n fan. Ara mateix, allò que dèiem abans, que es fan uns pisos de promoció. Per això, suposo que una part, perquè sempre és una part de lloguer...
0: En principi era per a gent gran i joves, i la cosa ja està...
1: Bueno, és com la residència aquesta de Vullpedreres, sí. Que també era tota de residència, i ara només és per una part, i per concertada, que això també és difícil. Llavors això també és un problema, perquè, veres...
0: Però mira, ja perdona,
2: segon,
0: Lluís, que Lluís, no...
3: No, estava pensant que això que expliqueu, jo ho veig, no?, es veu, perquè... Però estava pensant més profundament, diguem. Dius, no, és que la societat, quan fas gran, t'aparta, perquè ets una persona que ja no rendeix.
2: La productivitat d'aquest sistema
3: ja no,
2: capitalista.
3: Ja no rendeix.
1: Al contrari, gastem, perquè ens paguen.
3: Sí, perquè es considera que gastem. I jo dic, no, jo ho he pagat abans, eh? Jo ho he pagat abans. Sí, perquè hi ha aquest concepte, aquesta lluita que es vol fer de joves contra gent gran. Perquè diuen, no, cony, som nosaltres. No, escolta'm, som tots aquí que necessitem. I la consciència és més pels joves, perquè són capital de futur, mentre els grans... ja no som capital, ja estem caducats, ja, com els iogurts.
2: Però sí. Del 65 fins a la mort,
0: sí.
2: Queda una etapa llarga. Sí.
1: Cada vegada més llarga.
3: No sé, és conscient d'això. No sé,
2: I en tot cas, no, i estic d'acord amb aquesta visió, però tenint en compte que aquesta piràmide que teníem, ara teníem aquesta piràmide de pagoda, no? Teníem

0: una base fina, i al mig, a les capes productives, des del sistema capitalista, no, eren les més gruixudes. Però aquesta piràmide està canviant. És una piràmide que serà una piràmide invertida, amb una natalitat cada vegada més baixa i una gent de més de 65 anys cada vegada més alta. Com podem fer una societat si no comptem amb aquesta gent gran, no?
1: Ja, però porta raó el que diu Lluís. El que s'està fent. Nosaltres, des de la plataforma de pensionistas, estem treballant el tema que ja estem dando charlas sobre l'edatisme, i estem afrontant ja la problemàtica aquesta interrelacionat en que el jove va en contra de la gent gran, se pot dir ja. Per què? Perquè o sea, és el que diria, que no som productius nosaltres. Quan jo li haria mirar i pensar una mica que el que està fent ara mateix la gent gran, jo penso que sí, és bastant productiu, perquè donem molt treball.
2: Jo anava donem a dir, no som productius, però som aprofitables.
1: Sí, però...
2: Perquè això... encara podem fer molta cosa. Sí, sí. Aquí està demostrat. Sí.
1: Però, bueno, que estem treballant sobre això. Mira, hi ha una cosa molt... Des d'allà l'altre dia estan parlant con l'Hospital Nou d'aquí de Castellbisbal. És que estem treballant nosaltres ara mateix, estem discutint, estem treballant...
0: Sí, el centre de dia.
1: Nosaltres, la gent que estem allà, per exemple, el que té la plataforma de pensionistes, o sobretot els de la taula, que són ja d'una edat determinada, no ho veurem. O sigui, estem treballant per la joventut. I això la joventut no ho veu.
0: Potser sí que ho veu.
1: Potser algú, sí.
0: No, perquè també és veritat...
1: Hablo en general, no?
0: Sí, l'altre dia parlàvem també del paper dels avis a la nostra societat, que cada vegada són més fonamentals en la criança, perquè la conciliació laboral és molt complicada, es fa molt complicada, i només fa falta passejar-se a partir de les 5 de la tarda o els dies de lliure disposició de les escoles per veure la ciutat plena de mainada amb avis, no? Per tant, sense aquests avis, possiblement els projectes familiars no podrien tirar endavant moltes famílies.
1: Si parlem d'avis, només que vull recordar... el 2008, el que van fer els avis per aquest país, que va recollir a tots els fills, a tota la gent, amb la gran... la gran debacle que era.
0: Sí, amb la crisi econòmica.
1: Però no, jo vull tornar al que decías tu de la floresta, que fa de la gent gran. Bueno, teniu un projecte en la plaça del poble.
2: Projectes en tenim molts.
1: Pues això és el que me cabreja molta vegada, que sempre que parlo amb el Fra, el Pedro i l'altre... Sí. A la plaça del poble, a Miquel Horts, con el jardí de Jaén i el solar de la casa Sardanes,
2: allà hi projectat... Allà ho van tirar a terra sense
1: hi ha un projecte que se va fer per la gent gran solament.
2: Ja està caducat.
1: Per la gent gran. I l'última vegada, fa uns mesos, que jo insisteixo en el mateix, diu que per al 30 lo millor podem fer alguna
2: cosa. No ho veurem.
1: Però, i això va ser entre tots els veïns, perquè jo també vaig participar i vam parlar entre la gent gran i dius, vostè està disposat a deixar a la vostra casa canviar-la per això? Sí. Tampoc s'ha fet. Hi ha moltes pegues, tindran que entrar a desmenuzar, però bueno, una altra cosa que no és, i és necessària.
0: Mira, quan tu parlaves de l'edatisme, no?, i que treballeu des de la plataforma de pensionistes per combatre'l, i moltes vegades, en aquesta taula i arreu, quan parlem de necessitats i de què cal fer, segmentem per edats, no? I us deia, què necessita la gent gran, no? Un casal per a la gent gran, un centre residencial... No ho sé si precisament per trencar amb aquesta mentalitat que deia Lluís, és que sembla que la gent gran ja no compti per res, ni se'ls pregunta, ni se'ls involucra en política, ni se'ls demana la seva opinió, perquè no estan en aquesta etapa productiva. No sé si cal començar a canviar aquesta mirada de que ens separem per edats amb el lloc que fem. Evidentment, a l'escola, no? És un espai que hi ha d'anar a la mainada i adaptada per edats, però no ho sé si pot haver-hi un espai que l'edat, un casal per la gent gran on hi hagi una convivència.
2: L'edat és un número.
0: Que diu l'edat que tens, que diu un que jo
2: sí,
0: crec.
2: Sí, no, però la mentalitat, la manera de fer, vull dir... Sí.
0: La salut, millor, a vegades, també.
2: Però potser la persona de 65 anys es considera ella mateixa, potser, com de 70, per dir alguna cosa. I al revés. Llavors, vull dir, depèn, no? Som gent gran, però, bueno, una mentalitat de fer coses, vull dir.
1: No, i tant que se fan coses. Jo l'altre dia vaig estar, aquí en el Santa Rosa, que és el casal de la gent de Sant Cugat, va fer una petita obra de teatre, de teatre elegit, no? I bé, vam fer una foto, i jo se la passo sempre a la família, a tots, als meus nets, a tots. I jo dic, mira, he estat fent teatre per la gent major que jo. Esa es la que le poso siempre. La gent major que jo. És que jo soc major ja. Jo tinc ja 80 anys.
2: Bueno, però no sé, major, més jove...
1: Sempre hi ha algun més major. És millor, però és millor més major que jo. O sea, no,
2: de mentalitat, no el més jove que un de 70.
1: Però de tota mena, tenim que començar per los casals. És una forma que ahí sí que podria haver la integració. Los casals de la gent gran, que falten casals a Sant Cugat, Falten casals en els barris de Sant Cugat, falta un canvi total de reformar els casals, sobretot els públics, i que siguin la relació que siguin amb la joventut. Nosaltres, per exemple, allà a la Floresta, no són solament la gent gran la que entra allà. Nosaltres, els grups que tenim, són gent que són joves, que se pot dir que són joves. Bueno, i tan joves,
2: sí, no? Això depèn de la gent que ho vulgui. Mira, aquí a la llarga vista de la parròquia hi ha un projecte, ara l'estàvem fent, que aquesta vegada no he pogut participar perquè no hi era els dies que hi feien, de l'escola d'hostaleria de l'institut
0: de l'antic Leonardo, de l'institut d'FP.
2: S'ha fet durant 4 setmanes. Les iaies, per dir-ho d'alguna manera, anaven allà a cuinar, ensenyar els plats que es fan a casa tota la vida, i ells, després, aquests plats, després de cuinar-los amb ells, després es transformaven en modernitat. O sigui, el mateix... Bueno, pues això ja és una manera de...
1: Sí.
2: Després ja hi ha un programa aquí a la llar de vista de la parròquia, sí, que nanos dels instituts venen un cop a la setmana a xerrar i fer xerrades i tocar temes amb la
1: sobretot
2: gent.
1: Sobretot amb l'escola Tau, no? Me pare que sí, moltes vegades.
2: No ho sé, ara fa un parell d'anys que no hi ha això.
1: És que nosaltres l'hem fet
2: també. Bueno, dels que s'ofereixen, però vull dir... que s'ho faré perquè es veu que hi ha una assignatura que és relació amb els avis.
0: No, que hi ha una qüestió de...
2: Llavors també és voluntat de tots que vulguin, perquè es podien fer moltes coses.
1: Sí,
2: és voluntat que la gent vulgui...
0: Potser és una mirada també política i social.
2: Sí, perquè aquesta de l'institut es fa a través també d'educació de l'Ajuntament.
0: De fomentar aquesta relació intergeneracional que al final, els que hem tingut la sort de tenir avis, i jo he tingut la sort fins i tot de tenir 4 besavis, aquesta relació intergeneracional que enriqueix tant el gran com el petit l'hem tinguda. Però a vegades no tenim la sort de viure al mateix lloc on els avis, no? Per tant, si socialment creem aquests espais de compartir experiències, de jugar al partit, podem jugar-hi tots, no? No sé com dir-te. Entre tots, potser la mirada que deia Lluís, aquesta més edatista, més de que a partir d'una edat doncs, fas més nosa que servei, també es trenca.
3: Perquè s'ha perdut. S'ha perdut. La societat, no ens hem d'oblidar, ha canviat. Ahir em vaig estar fixant, anava en cotxe i estava mirant la gent que trobava pel carrer. El 90% estava parlant per telèfon, o escoltant, o mirant el telèfon, que això és un perill, perquè hi ha gent que passa el pas de peatons, sapiguen que ell té raó, però és que passa sense mirar. I esclar, tu pots badar i dius, hòstia, però me'l puc portar endavant. I dic, la societat ha canviat. La societat, quan jo era petit, que hi havia un respecte absolut a la gent major. Un respecte absolut. Que hi havia el consell. Jo me'n recordo que la meva mare, que era una dona molt, molt bona dona, li venien la gent més jove aquella, però veïnes, deien, Margarita, tu què faries amb això? O sigui, hi havia una comunicació amb la gent major, tot això ha desaparegut. I s'està creant, que jo no dic que sigui així, dic que s'està creant una cosa de confrontació dels joves amb la gent gran. I teníem de tornar una mica enrere amb aquesta... Ser més humans, ser més comunicatius, no estar tan pendent del punyetero telèfon, de les notícies del telèfon, i teníem més de comunicar-se. I això es podia aconseguir amb els casals.
0: Sí. Bueno, doncs amb això ens acomiadem. Juan, que estem fora de temps.
1: Molt curt. Des de la Floresta estem treballant, l'Espai Més 60 i l'Ateneu de la Floresta i la ràdio estan treballant amb l'Escola La Floresta. Això és el que se té que fer.
0: I tant, connectar generacions.
1: Connectar generacions.
0: Físicament, que de virtuals ja en tenim moltes. Sí. Moltes gràcies, florestans.
3: Bon dia.
1: Gràcies.
3: Bon dia.
1: Gràcies.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Drets de butxaca. Descobreix els drets que no sabies que tenies amb Jan Botí.
2: Sigueu molt benvinguts un dia més a Drets de Butxaca amb el nostre jurista especialista en dret constitucional, en Jan Botí. Bon dia, Jan.
3: Molt bon dia, Ona.
2: Digues, de què, quin dret descobrirem avui? De què parlarem?
3: Avui parlarem de la legítima i del dret a desheretar un fill a Catalunya.
2: Carai, o sigui, avui ens hem de posar en la pell de quan ens morim, no? Què volem, a qui volem que passin les nostres propietats i els nostres béns?
3: Correcte. I a més, ho volem començar amb una comparativa. Uh-huh. Perquè nosaltres tenim a Catalunya la figura de la legítima, que ara més endavant n'explicaré el seu funcionament, però hi ha altres països que no la tenen. Això de testar, és a dir, de fer testament, s'ho prenen tan seriosament que consideren que has de tenir llibertat absoluta. És un exemple al Regne Unit, on, exceptuant causes molt específiques, el testador, la persona que mor, el causant, aquestes paraules que anirem fent servir al llarg de la conversa...
2: Vocabulari jurídic.
3: Tenen total disposició dels seus béns, de les seves propietats, dels seus diners. Aquí això no passa.
2: Clar, aquí no podem decidir, no?, tota la nostra herència, aquí la deixem, sinó que hi ha una part que queda reservada, que és aquesta legítima.
3: Correcte. Ara parlarem en concret què representa aquesta legítima, quina part suposa, i, sobretot, quan parlem de desheretar algú, no estem parlant de no deixar-li res, de no fer-lo hereu. Estem parlant de privar-lo de la legítima. Mm-hmm. És a dir, quan jo faig el testament, jo puc deixar-ho tot a qui jo vulgui. Ho puc deixar tot a una ONG. Ho puc deixar tot a la meva dona. I puc no deixar res als fills de manera explícita. Però els meus fills sempre tindran dret a aquest percentatge de la legítima, que a Catalunya és del 25%, una quarta part. Ara bé, quines causes són les que a mi em permetran deixar, o bé ben dit, no deixar aquest 25% tampoc, o als meus fills, o a algun d'ells. Això és el que avui veurem, perquè justament és una qüestió que genera doncs, certa controvèrsia.
2: Doncs comencem una mica pel principi. Què és la legítima?
3: Bé, la legítima, i en el cas de Catalunya hem de tenir en compte el que diu el llibre quart del Codi Civil de Catalunya, i també hem de tenir en compte que a Catalunya tenim dret civil propi. Uh-huh. Això què vol dir? Vol dir que totes aquelles qüestions que tenen a veure amb el dret civil, Catalunya té una regulació pròpia des de fa molts anys i que manté l'actualitat i que, per tant, sempre estarà per sobre del dret civil comú, que se'n diu, que és el dret civil a nivell espanyol. Per tant, això ho hem de tenir en compte d'entrada. I hi ha diferències substancials, entre les quals en la legítima. I en la legítima hi ha la diferència més gran, segurament, que és que a Catalunya, com dèiem, és d'un quart, és del 25%, i que a la resta de l'Estat, en aquells territoris on s'aplica el dret civil espanyol, és d'un 66%, dues terceres parts.
2: Per tant, aquí tenim més poder de decisió, no?, de qui deixem la nostra herència, i en canvi a l'Estat espanyol estan com més restringits.
3: Correcte, som una mica més britànics. No gaire, perquè la diferència és substancial, però som una mica més britànics. I com deia, la legítima és aquell dret que tenen alguns familiars, generalment els fills, però no sempre. També pot ser que siguin del cònjuge, la parella, o dels pares. En determinades situacions això pot passar. Però generalment parlarem dels fills o dels fills dels fills, en el cas de que els fills no hi siguin, de la representació, en aquest cas podríem dir, dels nets, en el supòsit en el que ens puguem trobar. Per tant, tinguem en compte el que és. És aquest 25%. Això és la legítima. I això és el que podem o no podem desheretar. Amb la resta podem fer el que vulguem. No tenim per què incloure els fills. Podem incloure qui nosaltres considerem.
2: Aquest 25% és el que podem reclamar, no? Si som fills i no ens han deixat res, però tampoc ens han desheretat,
3: correcte,
2: podem reclamar aquest 25%.
3: Correcte. Generalment, si has fet un testament, el notari ja ho preveurà i dirà, escolta'm, ja quedi per legítima el que correspongui a tal, tal i tal. Però si no apareix, és un dret que jo, en el moment doncs, de la mort de qui hagi fet el testament, puc reclamar, i si no hi ha cap causa doncs, de les que ara explicarem per les quals se m'hagi desheretat, i no desheredat, doncs podrem reclamar-lo sense cap problema.
2: Molt bé, doncs quines són aquestes causes per les que ens poden desheretar? Què hem de fer perquè ens desheretin? O què no hem de fer perquè no ens desheretin? Clar.
3: Correcte, correcte. Aquestes causes estan taxadíssimes, eh? I en aquest cas, com deia, el llibre quart del Codi Civil, l'article 451, l'apartat 17, ens diu 5 causes concretes per les quals jo, com a persona que farà un testament, com a testador, puc desheretar algú. La primera de totes és que s'hagi produït un maltractament psíquic o físic cap al testador. Que el fill hagi maltractat el pare, perquè ens entenguem. Una segona causa seria que s'hagin produït delictes greus del legitimari, del fill, envers el testador, el pare, de nou. Per exemple, m'ha intentat matar. Per tant, se'l considera indigne per succeir-me i, per tant, és una causa que a mi em permet desheredar-lo. Una tercera raó és que el legitimari, que el fill del qui ha mort, se li hagi privat de la pàtria potestat envers els seus fills per alguna causa que li sigui imputable amb aquest fill. Per tant, en aquest cas, també seria una causa que a mi em permetria desheretar. Una quarta seria la negativa a prestar una pensió d'aliments cap a la persona que està testant. Aquesta seria la quarta causa. I l'última, i on m'aturaré, perquè és la que potser té més interès, és quan es produeix una absència manifesta i perllongada en el temps de relació, sempre i quan aquesta relació no es tingui per una causa únicament i exclusivament imputable al fill, al legitimari. Per tant, això vol dir que el fill ha de ser l'únic culpable, per dir-ho de manera planera, de no tenir relació amb el pare o amb el testador.
2: Val? Clar, això és complicat, no? Perquè a vegades, si hi ha mala relació, no és sempre per culpa d'una sola persona, no? Vull dir, les responsabilitats van tant a tant.
3: Correcte. Les relacions humanes, generalment, mai trobarem un 100%, 0%. Clar. Per tant, aquesta causa de desheretament és segurament de les més difícils de provar. Mm-hmm. Perquè com provo jo que no tinc relació amb els meus pares només per culpa meva?
2: Clar, com ho hem de fer, això?
3: Els pares ho han fet tot bé, no hi ha cap escletxa a la que ens puguem, diguem-ne, abraçar. Bé, generalment és difícil, certament, però s'han produït casos.
2: A veure, quins s'han produït? Casos.
3: Jo recordo que quan estava estudiant, la nostra professora de Dret de Successions i Família ens explicava un cas que a mi em va deixar xocat, però que certament és molt il·lustratiu. I et dona un exemple de com podem desheretar un fill per aquesta via, parlar de la causa únicament imputable al fill. En aquest cas estem parlant d'una senyora que va tenir un ictus i que va quedar en una situació complicada a nivell físic i que va haver d'estar ingressada a l'hospital durant molt de temps. Durant tot aquest període, en el qual semblava que la senyora no se'n sortiria, la filla no la va visitar mai.
2: Per tant, tenim absència de relació.
3: Per tant, tenim una absència de relació, i en aquest cas és molt difícil dir que hi ha hagut una voluntat de la mare, perquè la mare no tenia capacitat en aquell cas.
2: No, estava ingressada a l'hospital i no es podia moure d'allà.
3: Correcte. Però aquesta senyora a poc a poc va anar remuntant. Va anar remuntant. En aquest període la filla va anar a viure a casa de la seva mare i quan la dona va estar recuperada com per poder tornar a casa seva i en ple ús de les seves facultats mentals, això és important, si no s'hagués produït aquest fet seria molt més difícil, va trobar-se que la filla no volia deixar-la entrar a casa seva.
2: Vaja. Val? Llavors, clar.
3: Aleshores, la mare, diguem-ne, la senyora que havia estat ingressada, va decidir desheretar a la seva filla, per aquesta raó, per una manca de relació exclusivament imputable al fill. I en aquest cas, els tribunals van donar la versió, diguem-ne, de la senyora, que en el seu moment doncs, va morir, per vàlida. Per què? Perquè s'havia pogut provar perfectament que no hi havia hagut relació, els registres de l'hospital ho corroboraven, havia tingut casa seva ocupat, és una raó doncs, també pública i notòria, i per tant aquí es va poder provar. Però reitero, una flor no fa estiu, però tinguem present que això és una qüestió que pot passar.
2: Per tant, és difícil, no? Però si algú realment no té aquesta relació i és per culpa o responsabilitat seva totalment, doncs això es pot fer, es pot desheretar per absència de relació.
3: Correcte.
2: Quines diferències hi ha, però, amb l'Estat?
3: Com deia a l'inici, en el cas català disposem del 75% dels nostres béns i l'altre 25% s'haurà de repartir a parts iguals entre els nostres legitimaris, generalment els fills. En canvi, a l'Estat espanyol, en aquells territoris que no tenen dret civil propi, que n'hi ha molts que en tenen, a les Balears, a València, a l'Aragó, tenen dret civil propi, però a la resta de l'Estat, en aquells territoris que no, doncs s'aplica el que dèiem de dos terços. Uh-huh. Per tant, el 66,6% dels béns de la persona que mor, del causant, aniran als seus descendents o cònjuges o pares, en casos excepcionals, però anirà als seus descendents generalment. I, per tant, només podrà disposar d'un terç del que li deia. Per tant, aquí el marge de maniobra és molt escàs, i és un exemple claríssim de com dret civil català i dret civil castellà doncs divergeixen absolutament.
2: I es pot desheretar en el Codi Civil espanyol?
3: Es pot desheretar. Les causes, diguem-ne, justament perquè tenen la seva pròpia mecanisme, són lleugerament diferents. Mm-hmm. Ara no hi entrarem perquè necessitaríem un altre programa, però sí, també existeix aquesta figura.
2: Molt bé. I si ens passa alguna cosa d'aquestes amb els nostres fills, amb els nostres descendents, com ho podem fer per desheretar-los?
3: Correcte, una molt bona pregunta. Doncs els passos que hem de seguir per tal de desheretar algun fill que hagi pogut concórrer en algunes de les causes que acabem d'explicar és justament fer un testament o un codicil o un pacte successori, que són les diverses opcions que un té per, diguem-ne, deixar els seus béns un cop no hi sigui, on se citi de manera clara a qui deshereta, amb nom i cognoms, i la raó per la qual. I que ho faci aportant el màxim de proves que pugui, perquè això és una qüestió que haurem de tenir en compte. El causant, el que mor, aquesta persona ho ha de deixar tot el lligat que pugui.
2: Clar, perquè ell després ja no hi serà.
3: Ja no hi serà. I qui tindrà la responsabilitat de provar allò que la persona que ja no hi és estava explicant, seran els hereus, que poden ser altres germans si n'hi ha, o qui sigui, perquè jo puc instituir hereu, puc fer hereu a qui jo vulgui, fins i tot a una fundació. Jo puc fer hereva a Càritas, si vull, però serà l'hereu qui haurà de respondre i haurà de provar justament el que el causant hagués explicat.
2: Per tant, aquí, si per exemple nosaltres fem hereus una fundació i desheretem els nostres fills, aquesta és la fundació, no?, la que té la responsabilitat de provar-ho.
3: Llavors, en aquest cas, una persona jurídica. Sí,
2: clar,
3: sí,
2: això és complicat, les coses. No?, a vegades, perquè com pot aquesta fundació accedir a les proves que necessita?
3: És complicat. Per això mateix, si hi ha una causa de la qual el causant està convençut, que posi, diguem, totes les cartes sobre la taula per tal de que després la seva voluntat es compleixi. No? Uh-huh. Hem de tenir en compte que hi ha un termini per reclamar i la persona que ha estat desheretada té un període de 4 anys per impugnar aquell desheretament.
2: Uh-huh.
3: Val?
2: És a dir, per tant,
3: si passen 4 anys i un dia,
2: ja està. Ja no puc reclamar res.
3: Correcte. Uh-huh. Jo he perdut el dret a reclamar i, per tant, si se m'ha desheretat, doncs la voluntat serà la que estava escrita. En el cas de que allò que el causant hagués exposat no prosperés, uh-huh, perquè es demostra doncs, que no era fefaent, la persona, el legitimari, el fill, recupera, diguem-ne, allò que no havia perdut mai, però recuperarà aquell dret a la legítima. Per tant, aquella part que li correspongui, si és fill únic, doncs tot el 25%, si hi ha més germans, la part proporcional dins d'aquest 25%.
2: Uh-huh. I ja per acabar, quins últims consells ens dones?
3: Depèn de la perspectiva.
2: És a
3: dir,
2: a veure.
3: Si som aquells, si ets la persona que vol desheredar, és a dir, el que en un futur morirà, jo et diria, informa't molt bé, uh-huh, ves al notari, exposa la situació, aporta totes les proves i documentació que puguis tenir sobre el tema, concreta molt bé quina de les 5 causes que hem explicat és la que tu estàs fent servir per procedir a aquest desheretament, i recorda que si no hi ha una causa que la llei reconegui o no s'hagi pogut provar, aquell fill o aquella persona que tu estaves volent desheretar doncs recuperarà aquell dret i per tant sí que obtindrà aquell 25% o la part proporcional que li correspongui de la legítima.
2: Clar, perquè si tu ets fill i tan desheretat, també tens dret a reclamar, no? Si tu creus que allò no ho has fet, tens dret a reclamar que te la tornin.
3: Absolutament. Aquesta és justament, Ona, la segona perspectiva. Si en comptes de ser la persona que testa que morirà, ets el fill desheredat, què pots fer? Doncs consultar si les causes que s'imputen són les que recull la normativa, fer memòria de veure si això pot ser o no pot ser ben bé el que el causant explica, i recordar que tens 4 anys, perquè si consideres que allò és injust, cosa que segurament consideraràs, perquè en qüestió econòmica, doncs...
2: Tothom s'hi posa, sí.
3: Correcte, tothom s'hi posa, i més quan és per guanyar-ne, doncs tens 4 anys per poder reclamar i plantejar que aquell desheretament no sigui efectiu.
2: Per tant, posem-nos-hi des del principi, no? Perquè si hem de recopilar proves, necessitem temps.
3: Correcte. Si tu veus que la cosa pot anar malament, posa-t'hi. No sigui tard. No sigui tard.
2: I ja per acabar, Jan, suposo que amb tot això que ens estàs explicant és importantíssim, no?, fer testament, perquè què passaria si no féssim testament?
3: És important fer testament i és barat fer testament.
2: És barat.
3: És barat si ho comparem amb el que costa anar al notari. Uh-huh. Per tant, anar al notari, en general, sempre és una situació que ens farà gratar la butxaca. En el cas de fer un testament, segurament serà la que ens ho farà gratar menys. Per tant, jo recomano que en el moment en el que tinguis una propietat, un cotxe, una plaça de pàrquing, el primer pis, el que cadascú consideri que és de valor i que ho voldrà traspassar, que faci testament. Perquè això ens estalvia problemes, ens estalvia temps i estalvia diners amb els qui es queden.
2: Amb els que han de rebre aquesta herència.
3: Correcte. Perquè si tenim testament, tenim la voluntat clara i directa del mm-hmm. testador. Sabem quin ha de ser el traspàs.
2: Clar.
3: Qui hagi estat instituïda d'hereu decidirà si accepta o no accepta, i si no, seguirem el curs legal. Però és una qüestió que ja està resolta. Si això no hi és, hem d'anar per la via que es diu intestada. Mm-hmm. I anar per la via intestada vol dir que hem d'anar a la llei, al Codi Civil de Catalunya, al llibre quart, que ens dirà com hem de procedir. Però haurem de seguir tota una sèrie de passos i haurem de fer tota una sèrie de tràmits, per tant, haurem de pagar, per tal de poder arribar a qui són els hereus, perquè no ho sé. Jo he de veure qui queda, qui no queda, he de fer crides, aquestes persones hauran de venir. És a dir,
2: qui ho accepta, qui no ho accepta.
3: Correcte.
2: Serà un procés molt més lent, no?, que si ja tenim allà la voluntat ben escrita.
3: Lent i car.
2: Lent i car. Per tant, els catalans, que això de pagar i gastar no ens agrada gaire, millor fem testament.
3: Fem testament. Aneu al notari.
2: Ens ho apuntem, Jan. Moltes gràcies per tots aquests consells i ens retrobem al proper programa.
3: Gràcies a tu, Ona.

0: En cambres anecoiques, dissenyades per absorbir pràcticament tot el so, el nivell de soroll és tan baix que gairebé no existeix eco ni reverberació. Quan una persona hi entra, deixa de percebre sons externs i comença a sentir només el seu propi cos, el batec del cor, la respiració i fins i tot petits moviments interns. Si l'exposició es prolonga, el cervell pot començar a generar sons o percepcions inexistents, com brunzits o veus molt suaus. Això passa perquè el cervell està acostumat a rebre estímuls constants. Quan no n'hi ha, tendeix a omplir el buit. Algunes persones també perden la noció de l'equilibri, ja que el sistema auditiu ajuda a orientar-se a l'espai. Per aquest motiu, gairebé ningú pot romandre molta estona en silenci absolut. Aquest fenomen mostra que el cervell no és un receptor passiu, sinó un generador actiu d'experiències. El que percebem com a realitat depèn en gran part de l'estimulació contínua que rep el nostre sistema nerviós.
1: FM. Ràdio Sant Cugat.
2: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El govern i els sindicats se citen dimarts vinent per mirar d'acostar posicions després de la primera trobada de la mesa sectorial amb la consellera Esther Niubó al capdavant. El govern insisteix en millores per la inclusiva mentre que els sindicats exigeixen tractar també les millores salarials en la propera trobada. Fan una crida als docents a continuar mobilitzant-se i mantenen les convocatòries de vaga. Ustec està d'acord en parlar dels recursos per l'escola inclusiva, però reclama posar sobre la taula les millores salarials. Yolanda Segura és la portaveu.
2: En canvi, en matèria salarial, aquí hi ha un escull molt gran. I és que l'acord és tan, diguéssim, explícit i concret que aquí no, en el marc de l'acord no hi ha marge de millora. Per tant, la voluntat, en aquest sentit, ha de ser de la consellera de reobrir i ampliar aquest acord, en aquest marc sobretot.
1: I la rebaixa de l'IVA sobre l'electricitat i el gas s'eliminarà l'1 de juny després que la inflació s'hagi situat al 3% al mes d'abril. És una millora de només una dècima respecte al març, però se situa dins dels límits establerts pel decret per fer decaure la rebaixa de l'impost. Sí que continuaran bonificats els carburants. Escoltem Albert Ferrer, responsable de treball de Comissions Obreres.
3: Des de Comissions Obreres de Catalunya reclamem, en primer lloc, un major impuls en la intervenció pública per a contenir la inflació i evitar que els costos d'aquesta crisi de preus, que és d'àmbit global, recaiguin en les persones treballadores, que són del tot alienes a l'origen d'aquesta crisi.
1: I és que l'electricitat i el gas han baixat prop d'un 2% a Catalunya en comparació a l'abril de 2025. Més temes. L'expedient de regulació d'ocupació de Glovo afectarà 91 repartidors a Catalunya. És el 21% dels 436 riders afectats per l'ERO a tot Espanya. Operen principalment en municipis de l'àrea metropolitana i zones de la costa, cap d'ells a la ciutat de Barcelona. Ahir a la nit, Glovo i els sindicats van arribar a un acord unànime per reduir l'afectació de l'ERO i oferir indemnitzacions de 37 dies per any treballat. I els Mossos d'Esquadra han detingut i han desnonat aquest dijous al matí una veïna de Reus víctima de violència masclista que vivia en un pis de l'Ajuntament. Han executat el llançament i han detingut dues persones per un presumpte delicte d'obstrucció a la justícia i un altre de resistència i desobediència als agents. Un dels arrestats és, com us dèiem, la mateixa inquilina del pis. Des de l'Ajuntament asseguren que s'han ofert alternatives residencials ajustades a la situació de l'afectada. El sindicat ha explicat que l'única opció que se li ha proposat ha estat el pagament de dues nits d'hotel.
0: Notícies en xarxa.
4: 4:03. Comença el Connectats.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa El Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, El Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït de la part tècnica per Aiman Triqui i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dijous 14 de maig i comencem amb la crònica del temps. Lluís Mi Pérez.
1: Bon dia. Moltes comarques del país al llarg de les properes hores tindran un temps tranquil però força ventós, especialment a les comarques metropolitanes, la Catalunya Central, Pla de Lleida i gairebé tot Tarragona. Aquesta tarda tindrà aquest vent de ponent o mestral que en algun moment serà intens i farà pujar la temperatura. De fet, avui farà més calor que no pas ahir, sobretot a la Costa Daurada i a gran part de l'àmbit barceloní. I, en canvi, a gran part del Pirineu i, sobretot, les comarques de Girona, els núvols seran una mica més espessos, més freqüents i aniran deixant alguns ruixats. Ja entrada la tarda, a gran part de Girona acabaran sent més intensos. També arribaran a fregar el Prepirineu, el Montseny o l'Alt Maresme. La resta del país ja diem que la tarda serà més plàcida. Aquesta matinada i demà s'ennuvolarà molt el cel, acabaran caient algunes gotes disperses i el divendres al migdia i la tarda hi haurà fortes tempestes, sobretot entre Girona i Barcelona, també nevades a l'Alt Pirineu. Estem pendents a la xarxa.

0: Avui al Connectats parlarem de gossos guia i de teràpia i del projecte Juntos por Calo y Eric. Avui entrevistarem la Marta Galera, que és mare de l'Eric des de Castellà del Vallès. I acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia ciutadana per analitzar el baix percentatge d'emancipació dels joves de Catalunya i l'endarreriment de l'arribada del Bizum als establiments físics a partir del juny. A partir de les 5 coneixerem el sabadellenc Miquel Martí Escorcell, creu de Sant Jordi. Continuarem parlant d'animals per fer referència a l'alimentació i al benestar dels animals domèstics. Parlarem amb Eduard Domingo, que és propietari de la botiga d'animals Nature Center de Badalona. Acabarem amb cultura per presentar-vos l'exposició Poesia de la distància de l'Arxiu Municipal de Sant Cugat, que s'inclou en el Festival Lumínic de Fotografia. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: A les 4 i gairebé 7 minuts ens posem al dia, fem amb la ronda d'actualitat, que avui també obrim per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda al campus. Terrassa, d'un fet Business School, ha acollit la segona edició del Terrassa Tech Artificial Intelligence and Data Analytics International Workshop, una trobada internacional que reuneix investigadors, acadèmics i professionals per compartir coneixement i experiència sobre les últimes aplicacions de la intel·ligència artificial. La jornada ha posat en el focus en aplicacions reals de la intel·ligència artificial i el data analytics en sectors com la salut, l'educació, la logística, la sostenibilitat, la predicció meteorològica, les smart cities, l'esport o la transformació empresarial, combinant recerca acadèmica i casos pràctics d'impacte. El programa ha reunit experts i investigadors, entre altres, de la UPC, la UAB, la UPF, la UOC, la Universitat de Lleida, Mutua Terrassa, Insilo Technologies i també de l'EON7 Business School. I ha comptat amb dos ponents principals de referència, el doctor Daniel Riera, de la UOC, i Fatos Chafa, catedràtic de la UPC Barcelona Tech. La jornada, organitzada per l'EON7 Business School, ha comptat amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de València, la Decision Science Alliance, amb el suport de l'Ajuntament de Terrassa. Terrassa Tech 2026 dona continuïtat a les edicions celebrades anteriorment, entre altres a Benicàssim, Lleida i Alcoi.
0: Gràcies, Sergi. Anem ara fins a Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. La guerra interna de Junts per Sabadell arriba als jutjats. El regidor Lluís Matas, que està suspès de militància, ha demanat mesures cautelars per revocar la decisió de l'executiva local, que el vol expulsar del partit. Tant ell com la regidora Càtia Bota, que es troba en la mateixa situació, consideren que és tot una maniobra premeditada i per això ara han recorregut a la justícia. Escoltem a Lluís Matas aquest matí davant els jutjats de Sabadell.
3: Perquè fins ara Junts ens ha tombat totes les nostres al·legacions, no ha acceptat cap de les nostres proves. Nosaltres hem demostrat que no hem comès cap delicte ni cap infracció, però Junts, evidentment, internament ha ventilat aquest tema com era d'esperar. La sentència, diguem-ne, interna de Junts estava escrita i, per tant, ara un jutge haurà de començar a dir si tot aquest procés és un procés fake o és un procés democràtic.
2: Tant Matas com Bota demanen aquestes mesures cautelars amb caràcter urgent, ja que volen participar a l'assemblea del partit que es farà demà.
0: Gràcies, Juli. Anem fins al litoral. Comencem per Badalona. Martí Villegas, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. Guanyem Badalona denuncia irregularitats en el termini establert per presentar recursos al projecte urbanístic del Parc de Cal Arnús, que en un primer moment només donava un mes de marge per fer-ho, quan la llei marca que han de ser dos. El govern local diu que és un error material que ja s'està solucionant, però la formació l'acusa de voler dificultar la impugnació del projecte a la ciutadania. Tres setmanes després que Guanyem assenyalés anomalies en un projecte per fer habitatges de luxe a Canyet, ara ho torna a fer aquest cop posant sota la lupa el projecte per construir pisos al Parc de Cal Arnús. En la publicació al butlletí oficial de la província, el govern local desestima la majoria del centenar d'al·legacions presentades per ciutadans i entitats i aprova definitivament el projecte. La via que s'obre ara per impugnar la construcció d'habitatges sobre l'antic concessionari de Covesa és la presentació d'un recurs contenciós administratiu, però el termini fixat per fer-ho és d'un mes en lloc de dos, com preveu la llei. Davant d'aquest fet, Guanyem descarta que sigui un error i sospita que hi ha una voluntat de l'executiu del Partit Popular d'obstaculitzar que els ciutadans puguin defensar el parc. Dolors Sabater és la presidenta de Guanyem.
5: És la segona vegada en molt poc temps que des de l'àrea d'urbanisme del regidor Daniel Gràcia es fan dos errors inexplicables que, curiosament, són de projectes molt controvertits, va ser el de Canyet, és el de Cal Arnús, en els que hi ha una edificació sobre una zona protegida i en els que el que aquests errors provoquen és que es vulneri la capacitat de la ciutadania a defensar-se.
4: Guanyem va presentar una sol·licitud d'anul·lació immediata de la tramitació del projecte reclamant que es torni a publicar l'expedient amb els terminis correctes. L'executiu municipal, per la seva banda, assegura que va fer el tràmit divendres de manera que ja està corregint l'error.
0: Gràcies, Martí. Continuem encara al litoral, ara des del Prat. Lluís Rodríguez, bona tarda.
6: Bona tarda. Promoure el benestar emocional, psicològic i social. Aquest és tan sols un dels beneficis de la teràpia assistida amb gossos aplicada a la salut mental. L'Hospital Universitat de Bellvitge ha incorporat aquest servei per als pacients aguts de psiquiatria que cada dimarts participen en una sessió amb gossos especialment ensinistrats pel Centre de Teràpies Assistides amb Cans. Escoltem la infermera de psiquiatria de Bellvitge, Alba González, i el tècnic d'intervencions assistides amb gossos del CETAC, Hans Warner.
7: A primera hora del dematí soleixen ser estats més negatius o amb tendència doncs, a la tristesa, a l'ansietat, a la preocupació, i després, una vegada finalitzem la sessió, aquests estats es solen transformar en més positius, no? Pues, més alegria o menys preocupada.
8: Des d'augmentar la seguretat d'una persona a incrementar la interacció entre els humans, a incrementar la confiança, es molt depèn de la confiança que es treballi. I es pot treballar tant individualment com en un grup.
6: La iniciativa s'emmarca en la proposta de Bellvitge de canvi de paradigma en el model assistencial de la salut mental i obre una nova via als i les professionals d'infermeria per abordar el malestar emocional.
0: Gràcies, Lluís. Tornem al Vallès, a Castellà, concretament. Albert Sant Andrés, bona tarda.
9: Bona tarda, Carme. Els infants i joves de Castellà del Vallès podran escollir aquest estiu entre 28 propostes organitzades per 24 entitats promotores en el marc del projecte Activitats d'Estiu 2026, un estiu enriquit. La iniciativa impulsada per l'Ajuntament arriba a la setena edició amb l'objectiu de garantir una oferta àmplia i equilibrada d'activitats lúdiques, esportives, culturals, artístiques i de reforç escolar, que pretenen contribuir a la cohesió social, a la millora de la qualitat de vida i al benestar de la ciutadania i a facilitar la conciliació de la vida familiar i laboral. El programa inclou lleure en casals, formació en arts i música, esports, activitats de natura, cultura popular, colònies, dansa i ball, teatre, idiomes, psicopatia, motricitat, etc. El projecte, amb 1.584 places disponibles, també té com a finalitat que tots els infants i joves puguin participar en les activitats d'estiu, independentment de la situació econòmica de la seva família. També vol assegurar una oferta inclusiva i accessible que doni resposta a les necessitats específiques de suport educatiu. Per donar suport a les entitats organitzadores, l'Ajuntament tornarà a destinar al projecte una dotació de 25.000 euros. També cedirà diversos espais municipals i n'assumirà la neteja.
0: Gràcies, Albert. Abans de marxar, un repàs a l'actualitat de Sant Cugat de la mà de Sara Vella.
10: L'Anna, la Sara, la Laia, el Sergi, la Sílvia i la Camila estan asseguts tots junts al costat de l'hort urbà de l'escola Pins del Vallès. Tots ells tenen la mirada fixa en un objecte molt concret, el quadern de camp que han fet conjuntament amb els seus companys de sisè de primària, que després de setmanes sent només un projecte, s'ha acabat convertint en una realitat. Un quadern de camp és una llibreta on la persona que l'elabora hi pot fer dibuixos, lletres o el que vulgui. Es tracta d'un espai on reculls el que sents, el que penses, el que observes i el que passa a la natura. Així ho explica Yolanda Berengueras, educadora ambiental del Pins del Vallès de l'associació L'Urpa. Així, els alumnes de sisè del Pins han plasmat en diferents pàgines tot un seguit de continguts relacionats amb l'entorn natural, de manera que els serveix com a guia per poder consultar en qualsevol moment. Aquest treball els ha permès treballar una mica el vocabulari i l'alfabetització científica per poder fer un quadern de camp una mica més rigorós. La idea del quadern neix com una iniciativa de principi de curs. Roser Marimon Clos, una de les mares de sisè del Pins, explica que a l'escola hi ha la tradició que les famílies d'aquest curs cada any facin una activitat per tal de recaptar diners i que també els serveixi als nens com a record de l'últim any que passen al centre.
11: A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this.

0: Els gossos guia, sovint els relacionem amb l'ajuda als invidents, però ara per ara també tenen altres utilitats, com l'ajuda i el suport a infants amb trastorn de l'espectre autista. Ràdio Castellà, Albert Sant Andrés, bona tarda.
1: Bona tarda, Carme. Com dius, els gossos guia serveixen per quelcom més que per ajudar invidents. Amb una formació específica poden ajudar aquests infants i la família castellarenca Sánchez Galera, pares de l'Eric, un nen de 9 anys amb TEA i mutisme selectiu, s'han recolzat en l'entitat DogPoint per aconseguir el Calo, un gos de teràpia. Han engegat el projecte Juntos por Calo i Eric. Bona tarda, Marta.
2: Bona tarda.
1: I bona tarda, Calo, que el tenim aquí al costat, encara que no el podem veure. Explica'ns aquesta història vostra amb el Calo i l'Eric.
2: Bueno, nosaltres vam començar amb Calo, vam buscar des de l'associació DogPoint, ens van donar suport. Tot va ser perquè, bueno, l'Eric va ser un nen doncs, que tenia moltes dificultats, moltes crisis, i amb el mutisme ens dificultava el nostre dia a dia. I gràcies a... Bueno, ens vam posar en contacte, vam trobar aquesta associació i, bueno, doncs vam trobar un suport molt gran, perquè ells formen gossos d'assistència i per nens TEA, que al final és una... és molt, molt important per nosaltres.
1: I com ha canviat la... la vida familiar des que el gos forma part del dia a dia de l'Eric?
2: Molt bé. La veritat és que ha sigut un canvi molt gran, perquè l'Eric és com que bueno, les crisis s'han reduït moltíssim, sobretot a la sortida de les escoles, que al final és un entorn on ha d'aguantar molt, no? Perquè hi ha sorolls, ja no només és el... A vegades és molt l'entorn, no? Que ell no es pot comunicar i tot això al final a la sortida, doncs, pues, acabava amb crisis. I només estar a la porta a Calo, doncs és que el somriure de l'Eric és una, bueno, és una altra molta més facilitat a l'hora del nostre dia a dia, per sortir al carrer, tot ha canviat moltíssim, i a la casa també. A casa doncs també ha canviat, un entorn molt més tranquil i molt millor.
1: Els gossos sempre ens alegren, però quan és un cadell com el...
2: Sí.
1: Com el Calo, que el tinc aquí al costat, està tombat, ostres, és espectacular tenir un gos així.
2: No té encara 5 mesos i la veritat és que, bueno, doncs està sorprenent doncs, com va amb l'aprenentatge, perquè per lo petitó que és, doncs s'està portant com un campió.
1: El gos és un labrador.
2: Retriever.
1: Un labrador retriever, d'aquest color tan característic, d'aquest marró tan maco.
2: Sí.
1: Com es porta? Com es porta?
2: Bueno, de cada llet era un bitxito molt, molt gran, bueno, mossegava tot, però és veritat que també amb Calo, amb l'arribada, ell va arribar i als 5 dies ja teníem l'educadora a casa. Això ens va ajudar moltíssim perquè ve un cop per setmana. I ens va ajudar molt amb el tema, doncs, això, de que s'ho menjava tot, anar com marcant una mica a mica les pautes i també de cara després a les sortides. I ara a casa és un cadell supertranquil.
1: Perquè havíeu tingut gos, vosaltres,
2: no,
1: abans?
2: No. Per això també, a més, va ser un esforç, no un esforç, sinó que una decisió més important encara, perquè no tenim l'experiència de tenir gossos a casa.
1: Un canvi total, no?
2: Total, sí, els primers dies van ser molt caòtics, per l'inexperiència nostra, clar, evidentment.
1: Ara em saluda, Calo també.
2: Saludar.
1: Explica'ns com és aquest projecte que heu engegat, quin és l'objectiu del projecte Juntos por Calo y Eric.
2: Bueno, el projecte Juntos por Calo y Eric neix també amb l'associació, és per poder donar la formació a Calo, perquè Calo pugui ser acreditat com a gos d'assistència de l'Eric. Això ens facilitaria molt el nostre dia a dia, perquè podia entrar a tot amb la seva acreditació, hospitals, transport públic, i dona doncs, un ventall molt gran a l'hora de poder entrar a pràcticament a tot arreu, bueno, ja directament a tot arreu, perquè hi té la seva acreditació. Uh-huh. I l'Eric, doncs, sobretot amb el tema hospitalari, va ser una de les que ens va donar més força a fer aquest projecte, perquè l'Eric, pel seu problema que té, tant mutisme selectiu com crònic renal, doncs hem de passar moltes hores hem de passar moltes vegades per l'hospital, i això doncs, creiem ens ajudarà moltíssim perquè l'Eri doncs, estigui molt més calmat i sigui més fàcil per ell.
1: Perquè parlaves abans això de la sortida del col·le de l'Eric, no? Que veia el gos supercontent. Quines conductes o emocions positives heu observat en l'Eric? Amb la relació amb el gos.
2: Amb el gos, bueno, molta més tranquil·litat, reducció de crisis molt grans, i bé, el Calo encara no té la formació, ara té la formació bàsica de socialització i poc més, no? Vull dir, després, mica en mica, anirà fent la seva formació que necessita l'Eric per les necessitats de l'Eric.
1: Està, aquí també s'està explicant ara el Calo.
2: Bueno, és que s'està veient.
1: Està veient pel carrer, per aquí, per la finestra.
2: S'està veient a ell mateix.
1: I s'està veient.
2: I està dient, epa, que tinc un company
1: bueno,
2: aquí.
1: Bueno, és un cadallet de 5 mesos. I jo, que tinc experiència amb gossos, et puc dir que els meus no estarien així de tranquils en un estudi de ràdio, perquè l'hem ficat aquí, està veient per la finestra i hi ha sort que està bastant tranquil. Bueno, hi ha algun moment concret en què el gos ajudi especialment a l'Eric en regular-se i a sentir-se més tranquil, a banda de tot això que ens has explicat?
2: Ara per ara, amb la formació que porta Calo, sí que és veritat que hem notat un canvi molt gran amb les esperes. L'Eric, el tema de les esperes és una cosa que porta molt malament i és veritat doncs, que el tema de carrer, sortides... Sí que és veritat doncs, que l'Eric està molt més tranquil.
1: Bueno, és el tema del directe de tenir un gos a l'estudi.
2: Sí.
1: Això és normal. Com està sent aquest procés d'adaptació? Perquè, clar, el Calo parlem que té 5 mesos,
2: sí.
1: Que és un cadell al final, o sigui,
2: sí.
1: Està educat ja, però tots sabem que els gossos, fins que no passen l'any i mig, els dos
2: bueno,
1: anys...
2: Clar, i ara estem al cadell, però començarà l'adolescència, que ja ens van dient que ens preparem, que és dura... I bueno, aviam, de moment, bastant bé. La veritat és que és bastant fàcil per ell.
1: Quines activitats comparteixen habitualment en el dia a dia?
2: En el dia a dia, sobretot a les sortides, doncs, quan fem les sortides de sortir a passejar, anar a l'escola. I de moment, clar, el Calo ara per ara és un gos que fa vida com qualsevol altre gos, vol dir, no podem entrar a hospitals, encara no es pot anar a transport públic, vull dir que ens basem com si fos... I ara mateix és una mascota. I l'única donant, pues, amb la diferència, doncs, que amb diferents punts del dia, perquè ella ha de tenir el seu entorn de gos-gos, per dir-ho d'una manera, però també ha de tenir un entorn que hem de treballar cada setmana, una sèrie de pautes que ens dona l'educadora, al igual que des de l'associació DogPoint nosaltres tenim una formació també perquè ens hem d'acreditar tant nosaltres com el que portarà el gos, com a Calo, que haurem d'anar passant, anirem passant una sèrie de proves i d'exàmens, fins a arribar doncs, al peto blau, que és el que l'acredita.
1: Perquè aquest procés de sociabilització del gos, o d'entrenament, més que sociabilització, que seria el que es faria amb un gos normal, quan dura?
2: Clar,
1: quant temps és, això?
2: Hi ha dos formats, per dir-ho d'una manera, no? A DogPoint hi ha el que és el format tradicional, que serien 2 anys i mig, vale? Perquè això, però ells agafen, diguéssim, agafen el gos i doncs, són ells des de Madrid els que el formen i doncs, van fer tot el procés. Després és veritat doncs, que fa, ja després, quan el gos ja té la formació, fan l'acoplament amb la família. Nosaltres estem amb un team training, que és més curt, perquè nosaltres tenim el gos i en comptes de que ens el formin, el formem nosaltres juntament amb l'associació. Nosaltres setmanalment fem tutories, se'ns van donant unes pautes juntament amb la nostra entrenadora, que és la que anem treballant doncs, tota la formació de Calo i nosaltres com família.
1: Perquè, bueno, parlaves això, no?, que és, vosaltres el teniu, perquè jo fins al que havia conegut fins ara, no?, moltes vegades això del gos era el que deies, no?, et donaven
2: sí.
1: un gos d'un any, 2 anys, crec
2: sí.
1: que són, ja entrenat, i és tot molt més fàcil, no?
2: Tot molt més fàcil i també més costós, també s'ha de dir, no? El team training, doncs, bueno, el fet de que nosaltres el fem des de casa, però penso que també és una oportunitat molt gran, no?, perquè també et formes i el vincle que es crea amb el que tenen ara mateix, ara per ara, Calo i Eric, és increïble. I és veritat, doncs, que, clar, quan et donen un gos, bueno, pues, l'acoplament, doncs, s'ha de treballar una mica més. Però tan factible és un com l'altre, vull dir, és perfecte. Nosaltres sí que és veritat doncs, que el fer el team training és una miqueta més curt, també depèn de les habilitats de Calo i de nosaltres com família com anem passant aquests exàmens, evidentment.
1: Perquè quins reptes, clar, això al final, deies abans que no heu tingut mai gos.
2: No.
1: És complicat quan comences en aquest món.
2: Sí, els primers dies era ¿dónde me he metido? Dios mío, qué necesidad.
1: Quins reptes heu tingut en aquests 5 mesos que té el Calo? Perquè
2: l'arribada a casa...
1: Un labrador tampoc és fàcil, eh?
2: No. Quan el veuen al carrer, oh, que... No, bueno, enganyen mucho. Tenen molta energia, ¿vale? Són uns gossos que són molt enèrgics, però és veritat que a la vegada et donen molt carinyo, no? Però és veritat que els primers dies, clar, havies d'anar al darrere perquè eren cortines,

0: Tan durillo, eh? Tenia on, pesava 11 quilos i... Déu-n'hi-do, la força.
1: No, clar, quan no estàs acostumat, no, és un món
0: A
1: molt
0: mi se'm va
1: nou.
0: fer bola, eh? És veritat. Ara no, eh? No canvio per res del món. Però en el seu moment sí.
1: Sí, això són reptes que a vegades qui no ha tingut mai gos, no?
0: Sí,
1: Es
0: i estava
1: troba
0: molt
1: i...
0: mentalitzada, perquè tenia moltes ganes i tot, però va ser durillo.
1: Perquè això, clar, us haurà canviat el vostre dia a dia, també, a
0: Sí.
1: nivell de fer coses, no? Perquè
0: Exacte.
1: al final es pot fer gairebé tot, no? Però
0: Sí.
1: hi ha coses que sí que us canvia,
0: Però, clar, al
1: no?
0: final tu també t'acomodes al teu dia a dia, no? Sense un gos, sense una mascota. I, bueno, també doncs, el fet de l'arribada amb ell, doncs, clar, has d'adaptar a moltes coses, horaris i tal. I a més, no, doncs, que tens per nosaltres aquell pes extra, no, de que l'has de formar, que vols fer les coses bé i perquè pugui ser el millor per l'Eric, no? I llavors, doncs, clar, a vegades t'agobia una mica més també tot.
1: Perquè com es pot contactar amb vosaltres al projecte Juntos por Calo i Eric per rebre suport, per rebre...
0: Bueno, nosaltres des de la DocPoint ens han fet un granito d'arena de Juntos por Calo i Eric. Des d'aquí, pues, sí que si algú ens vol donar suport econòmic es pot donar. No és, tampoc pensem que és una ajuda molt gran, però tampoc ha de ser tot econòmic. A vegades també pues, el donar-nos una oportunitat, com ara la Unió Esportiva Castellà, que es va posar en contacte amb nosaltres i aquest cap de setmana, el dia 7, el dissabte, doncs ens faran el partit de final de temporada. I tot el que...
1: Partidàs, també s'ha de dir. Que
0: Exacto.
1: has jugat la promoció de descens.
0: Ah, exacte.
1: Ojo, o sigui que a sobre...
0: I a més que ens donin l'oportunitat, no?, de que tot el que es faci de la rifa i tot anirà pel projecte Juntos por Calo y Eric. Persones que no et coneixen, que et donin aquesta oportunitat, no? A més, sortirà Calo i Eric també, sortiran al camp, i pues, és molt d'agrair, a vegades és això, no? No és tot econòmic, sinó també donar-nos l'oportunitat per donar a conèixer el projecte i acompanyar-los en aquest procés.
1: Quins consells donaríeu a altres famílies amb infants amb TEA que estiguessin pensant en aquesta teràpia de tenir un gos?
0: Jo els animaria al 100%. Vull dir, per nosaltres, tot i que no ha sigut encara bueno, que encara està molt, li falta moltíssima formació, a nosaltres ens està ajudant, però ja no només a l'Eric, sinó a nosaltres com família, no? A tota la família ens ha ajudat moltíssim. Perquè al final la família que té un nen TEA sap el que és el dia a dia i a vegades, doncs, has de canviar moltes coses perquè l'Eric pugui continuar el millor possible, no? I això, doncs, jo els animaria a que és una oportunitat molt gran.
1: I ja per anar acabant, si haguéssiu de descriure en una frase que significa el gos per l'Eric, o una frase, una paraula, què seria, quina seria?
0: Bueno, ara per ara és todo. Ara és tot per ell. És una passada.
1: Doncs, Marta, moltes gràcies
0: A
1: per venir aquí
0: vosaltres,
1: a Ràdio
0: per...
1: Castellà i al Connectats i ensenyar-nos aquest projecte tan maco, no? I molta sort amb el projecte
0: Gràcies.
1: i que millori tot molt.
0: Exacte, doncs moltíssimes gràcies a vosaltres per donar-nos aquesta oportunitat també de donar veu tant a nosaltres com al projecte, com a l'associació i poder arribar a que famílies que estiguin en la nostra situació que sí que hi ha teràpies i moltes coses, però que també això és una oportunitat molt gran per la família i pels nens.
1: Doncs moltes gràcies.
0: A vosaltres. Bona tarda.

0: A la tarda, no et desconnectis. Connectats. Passa un minut de 4:45 de la tarda i és moment d'obrir aquesta finestra a l'opinió. La tertúlia Tres Bandes, que avui la compartirem amb el Manel Esteban, que és coach empresarial, expert en comercialització i gestió de vendes. Ens espera, com de costum, a Badalona. Manel, bona tarda.
1: Molt bona tarda, Carme. Què tal?
0: Com estàs?
1: Encantat d'estar aquí amb vosaltres.
0: Doncs anem a Terrassa. Allà hi tenim el Joan Tamayo, que és advocat i activista. Joan, bona tarda.
2: Hola, bona tarda, Carme. Què tal?
0: Com Tot esteu? Bé? Molt bé.
2: Tot bé.
0: Molt bé. I saludem el Santiago Tiana, que m'acompanya aquí a l'estudi de Sant Cugat. Ell és consultor sènior independent.

0: I s'incorpora a la tertúlia. Espero que no sigui l'última vegada, Santiago.
1: Pues,
0: ara t'estrenes, però t'esperem algun altre dia.
1: Bueno, pues moltes gràcies per la invitació i espero que no sigui la primera, com tu dius.
2: Benvingut, Santiago, benvingut.
1: Gràcies.
3: Benvingut, sí.
0: Doncs tenim un parell de temes que donaríem per parlar una bona estona, però tenim el temps que tenim i, per tant, anem ràpidament a entrar en matèria. El primer dels temes fa referència a l'emancipació dels joves de Catalunya. Quan vaig veure la notícia em va esgarrifar veure les xifres. Diu, només un 18% dels joves de Catalunya aconsegueixen emancipar-se abans dels 30 anys. I això significa que hi ha un 82% que encara ha de viure amb els pares.
2: Ho has dit malament, Carme.
0: És
2: la no emancipació. Tenim que parlar de la no emancipació.
0: Ja,
2: perquè el problema està que no se poden emancipar. Aquesta és la realitat.
0: Clar, però jo no sé, us pregunto, si aquesta tendència es manté, potser estem parlant que tindrem els fills amb 40 i 50 anys a casa, o bé compartim pis amb algú. Vull dir que el futur és una mica incert i no gaire bo en aquest sentit.
2: Molt.
0: Però, sobretot, és molt frustrant, tant per joves com per les famílies. Els joves, perquè estan en un moment vital, que ara ho explicava amb el Santiago, han de construir el seu projecte de vida. Però, clar, no sé, on estan les causes de tot plegat? Vosaltres, què us diu tot això?
2: Home, jo el que penso és que estem condenant a tota una generació, no?, a no poder fer la seva vida, el seu projecte de vida. Ho estem condenat per què? Perquè la vivenda pràcticament és a l'inici de tot, o sigui, és quan te pots emancipar, quan pots sortir de casa, quan tens una parella, quan formes una família, quan tens fills. O sigui, si tot això no arriba, si tot això arriba 10 anys més tard o 15 anys més tard, perquè ara els joves estan esperant que acabin morint els pares per heredar el pis perquè no poden comprar ni accedir-hi una altra vivenda, doncs els estem condenant a que no hi hagi un relleu generacional, que serà el que ens condenarà com a país, i tindrem que viure de les persones que venen migrades d'un altre país.
1: Bueno, és veritat, no? És veritat, sí, és veritat el que dius, no?, que un dels problemes és el cost de la vivenda, i que el cost de la vivenda pues, s'ha incrementat bastant més que el que són el cost dels salaris, però també és veritat, que és el que estava comentant amb la Carme, que aquesta inici de vida vital actualment també comença més tard, no? Jo recordo, pues, no sé, que en 23 o 24 ja estaves volent formar una vida independent, i ara en 23 o 24, i li posava l'exemple que la setmana passada vaig estar amb un grup de joves de 24 a 25, i el que volien era muntar l'estratègia de què tenien que fer a la vida, dir com podien progressar, a on tenien que anar a treballar, quins canvis tenien que fer a la seva vida, però l'últim que tenien al cap era l'estabilització familiar, era més un tema professional i empresarial més que un tema familiar.
0: Sí, Joan.
2: Esperen fins a l'últim moment.
3: Sí, bueno, estem davant d'un... Això és el resultat d'una nova realitat de com ha anat evolucionant en aquesta època que estem ara, de la revolució 4.0, intel·ligència artificial. Uns canvis ens ha portat el sistema i les crisis del sistema capitalista 2010 cap aquí a viure uns nous canvis socials, familiars, de vida, de mentalitat, en el qual, com deies tu mateixa, Carme, ens crea un futur incert i frustrant, ple de canvis que no sabem cap on arribaran, i el pitjor de tot és que encara no ens hem ni començat a preparar ni a mentalitzar per aquests canvis. Sembla que tot ens ve de nou, i no, quan en parlem, parlem poc de les causes que ens ha portat aquí. No? Com una d'elles és, per exemple, el cost de la vida, com l'habitatge s'ha convertit en un valor de mercat en lloc d'un dret, el treball com s'ha precaritzat, i com actua sobre els treballadors que, a més, de que treballin ja no arriben ni a final de mes, En fi, tots aquests canvis ens han portat cap aquí i no sabem on arribarem. Per tant, jo crec que ja seria hora de començar a pensar com afrontem aquest futur.
0: Doncs
3: no?
0: Mira, aquesta pregunta és perfecta. Com ho hem de fer? Perquè hem de començar a preparar-nos, no?
1: El que passa que aquesta preparació que dius cada vegada no, és més complexa, no? És a dir, abans... pues, amb uns coneixements determinats ja eres capaç de poder-te anar
2: a tu sol. No, i arriscàvem més.
1: Sí, però ara avui en dia, és a dir, el coneixement que han d'adquirir els estudiants, els joves, és molt més gran. Per tant, s'han de passar molt més temps estudiant, s'han de passar molt més temps preparant-se, però... i per tant, més anys d'estudi, això, no? I en definitiva...
2: Clar, que no solament és una qüestió del preu de la vivenda, no? Sinó és un canvi de paradigma, no? Que està aquí per quedar-se. Les generacions d'ara són distintes a les generacions nostres, no? I jo ja em vaig casar amb 24 anys, no? I ara el meu fill ja va muntar una parella quan tenia 35, o sigui que realment s'han redarit tot quasi 10 anys, no? I això perjudica enormement, enormement el sistema que tenim muntat de família, treball, adquirir una vivenda, tindre fills, tindre descendència, etc, etc, no? I això perjudica a les escoles, perjudica al consum, etc, etc. Però al final tindrem que anar-nos adaptant a una realitat que ha quedat que ve i ve per quedar-se. Ara els nanos prioritzen comprar-se un sofà a casa seva que tindre una canalla, no? I abans nosaltres el primer que volíem és tindre una família, tindre els nostres fills i els nostres descendents. I ara això a ells no els preocupa. La joventut d'avui dia això no li preocupa tant.
1: I jo hi afegiria... Ah, perdona.
0: Endavant, Joan.
1: No, jo deia que només hi afegiria una mica el tema de la flexibilitat, no? És a dir, deies de la voluntat de comprar una vivenda, però bueno, no pensem que comprar una vivenda el que vol dir és que tornes esclau d'aquella vivenda. És a dir, en el moment que tu compres una vivenda, les teves oportunitats laborals s'acaben centrant molt a la vora de la teva vivenda. És a dir, si et surt una feina en una població més llunyana o en un país molt més llunyà, tot això és un
2: any... Però això sí que no ha canviat amb el temps, eh? Això sí. No ha canviat en el temps.
1: No ha canviat amb el temps.
2: Si vius a Barcelona, intentes trobar la feina...
0: Però hi ha molt treballador nòmoda, ara.
1: Sí, exacte.
0: O sigui, tota aquesta gent que teletreballa, no? Sí, que treballa en una altra punta del món.
1: No, que teletreballa, o ja et dic que la setmana passada em va trucar un xicot que volia un consell perquè volia anar a Lisboa, i la seva experiència professional a l'aprendre passava per anar a un banc d'inversió, pues, en aquest cas era a Lisboa, per estar pues, un any i mig, no? I, clar, en aquell moment, pues, si tu tens una vivenda aquí, tens en aquest moment, fixes la teva residència en un lloc, tota aquesta flexibilitat de poder agafar les maletes i de poder marxar, ja no la tens, la perds. I avui en dia hi ha més ofertes, hi ha més possibilitats fora d'aquí que aquí. Mm. Quan dic fora d'aquí, em refereixo
0: de
1: l'entorn que tu vius.
0: Joan.
3: No, jo és que em preocupa molt perquè aquests canvis que hem d'assumir de cara al futur, que jo em pregunto com els assumirem, com els gestionarem en una societat tan desigual, amb tantes desigualtats, perquè no és tan senzill. Ara el Santiago parlava de l'habitatge, ahir sortien xifres de que a Espanya una de cada tres persones paga per habitatge més del 50% dels seus ingressos. Aleshores, això és una bestialitat. O sigui, estàs sotmès a aquestes coses i la igualtat d'oportunitats en la societat no existeix. I una altra cosa, un jove que sortia l'altre dia de 48 anys separat amb una criatura que ha tingut que tornar a casa dels seus pares, no troba habitatge, i sortia allà menjant macarrons que li feia la mare. Això sembla una anècdota, però és que quan parlava, aquest noi estava tocat mentalment, la seva salut mental estava tocada. Per tant, que això està creant una frustració i tocar la salut mental de molta gent. I com ho afrontem tot això si no afrontem les arrels del problema?
1: Sí, però aquestes arrels del problema que dius s'han de treballar a temps, és a dir, ara solucions immediates per arreglar tot el tema que portem 10 o 12 anys, no?, amb manca d'habitatge, manca de construcció, que de bones les conseqüències, no sé si, o l'origen, no sé si ve de la crisi, no sé si ve de que l'administració no pues, ha posat el sòl que correspon perquè es pugui construir, potser hi ha hagut masses limitacions, potser de bones el posar masses limitacions els constructors no els hi surt a compte i no volen construir, però clar, el que és segur és que això no el tindràs arreglat ni en un any, ni en dos, ni en tres, i s'ha de treballar pues, a molt llarg termini.
2: Està clar. A sí, més, tot això s'ajunta en realitats del mercat que han canviat, com és el tema dels habitatges turístics, cosa que no existia fa 10 anys, no existia amb la força que existeix ara, no? I el fet de que la gent, hasta cert punt, no sé, jo recordo quan jo tenia 20 anys que jo pensava marxar de casa dels meus pares en el moment que pogués, en el moment que deixessis d'estudiar i pogués guanyar-me la vida, estaves ja pensant en muntar la teva llar, la teva vida. I ara els jovents d'avui dia, com que estan còmodes a la millor dintre de casa, no tots ni molt menys, no? Però n'hi ha alguns que diuen, bueno, jo coneixereu vosaltres alguns que realment tenen una edat per emancipar-se i no ho volen fer, ja no solament per una qüestió monetària, sinó per una qüestió de que, bueno, mentre la mare m'ho fa tot i jo no tinc una parella estable i no sé què, no sé quan, doncs mira, vaig gaudint, vaig al concert, m'ho passo la mar de bé, no? I un dia es desperta, es dona compte que té 40 anys, no? I que al final la seva vida ja no començar-la a fer li costarà molt menys, no?
0: Sembla un conte, això, Manel.
1: No, Manel.
2: No, són sí. Realitats, no, són no, realitats sí. Que es viuen, eh?
1: Tens raó i segurament hi ha algú que està posat amb aquesta mentalitat de que no vol perquè li és més còmode, però segurament també n'hi ha molts de que es troben amb un paradigma, no? Abans dius, jo no treballava i no em podia independitzar, però el paradigma és que ara, treballant, tampoc em puc independitzar, sí. No? I aquest és una de les coses més greus, no? De que estàs treballant, de que tens una ocupació, de que tens una responsabilitat, sí, sí. Però no et permet.
2: Lo dels treballadors pobres, sí, sí.
0: Joan.
3: No, que simplement afegir que el que deia el Santiago del temps, que no, ja sé que no és una qüestió que es pugui canviar en 4 dies, tot això, jo ho tinc clar. I és clar, però és que el que hem d'afrontar ja és tenir clar quins valors hem de defensar, tots plegats. Això sí que ho hem de tenir clar ja, no ho hem d'esperar. O sigui, hem de seguir pensant i creient que l'habitatge, per exemple, és un bé mercantil i assumir dades com que el mercat de lloguer ja forma el 3,5% del PIB d'aquest país, o sigui que l'habitatge ha de ser un negoci o ha de ser primer un dret. Per exemple, assumir valors com aquests o altres. Per tant, el que hem de tenir clar són els valors pels quals hem de lluitar. Ja ho sé que això no ho canviarem de la nit al dia, però si no tenim clar els valors pels quals hem de lluitar, doncs aleshores ja no cal ni que comencem.
2: I que tothom volem viure al puesto que volem viure, eh? Perquè us puc dir que sí, hi ha un problema real d'habitatge, sobretot de cost de l'habitatge, però quan te'n vas del centre de les grans ciutats, la vivenda no és tan sumament cara. El que passa que si tu tens el teu modo vivendi a prop d'una ciutat, doncs saps que viure a prop d'una ciutat et costarà molt més que si realment te'n vas a viure a un poble o una ciutat de províncies que tingui la seva indústria, etc. No? La gent que viu a pobles i tenen un treball, la veritat és que estan força contents, no? I el cost de la seva vivenda és molt més reduït que aquells que vivim en ciutats molt grans, no?
1: Ja, però aleshores
2: és normal.
1: I acabes d'incloure una altra cosa que és el transport, és a dir, d'acord, que puguis desplaçar i com més surtis de l'extraradi de la teva capital o del teu centre, el cost s'ajusta, però bueno, llavors s'ha de poder permetre que et puguis desplaçar amb condicions i amb garanties.
0: D'aquest tema ja n'hem parlat en moltes ocasions, que té a veure doncs, amb els serveis que ens podrien oferir doncs, poblacions, altres indrets, més enllà dels nuclis on tothom es vol concentrar a viure-hi. Hi entraria doncs, la mobilitat, la cobertura de serveis com sanitat, educació, o sigui, tot el que tenim al nostre abast ara mateix i que fa que vivim tots més o menys pelotonats, no?, en un mateix espai.
2: Exacte. I aleshores no... revaloritza molt el temps, l'espai aquell, contra més gent demana sobre aquell espai, doncs els increments de la vivenda són més alts.
1: És clar, això és una oferta i demanda, no? Clar. És a dir, com més demanda hi ha, doncs l'oferta, com que no s'amplia amb el mateix volum, doncs els preus pugen.
0: Doncs una situació que l'estan patint els joves, però els pares també una mica, no? Perquè també els pares necessiten que les criatures, quan ja s'han fet grans, també necessiten el seu espai, i per tant, doncs indirectament, això també els afecta, eh? No ens oblidem. Us sembla que canviem de tema? I us proposo un tema que vam abordar ja dimarts, però que el vam poder tocar molt, molt, molt superficialment. I és una... El Bizum, que tots ja sabeu de què va i com funciona, aterrarà els establiments físics de seguida. No serà el dia 18 de maig com estava previst, sinó que ho han endarrerit, em sembla que fins a principis del mes que ve, i arribarà als establiments físics, i això ha fet doncs, que alguns comerços estiguin una mica a l'expectativa de veure com anirà això. I he estat mirant una miqueta per sobre com funcionaria. La veritat és que no se li veuen moltes pegues, però aquí el més important de tot això són diverses qüestions. Una, si a partir d'ara doncs, el tema del diner físic, és a dir, la dependència de la tecnologia, farà que el diner físic anirà desapareixent, i
2: serà menys rellevant.
0: I després hi ha una altra qüestió més relacionada amb la política i amb l'estratègia, que té a veure amb aquest impuls que ve precisament d'Europa. Europa està interessada en que es faci servir aquest sistema en contraposició a les targetes Visa, Mastercard que
2: controlades per al mercat americà.
0: Exactament. Ja sabeu que pagant amb targeta ens controlen, tot això deixa un rastre que permet que ens facin un seguiment absolut del que fem a la nostra vida. Jo la primera pregunta que us faria, viso amb els establiments físics i a partir d'ara com si fos una cosa del més quotidià. És una bona notícia des del punt de vista del client? És una bona notícia per als comerciants? Què en penseu?
2: Jo penso que és una bona notícia no tant per al client, perquè nosaltres ens dona el mateix pagar d'una manera o d'una altra, que al final tot ho paguem d'una manera o d'una altra, són diners menys que tenim a les comptes, està clar, però indiscutiblement, no? La Unió Europea s'ha donat compte de que la introducció d'aquestes targetes de crèdit Visa, Mastercard, American Express és un mercat controlat per al mercat americà, no? Aquest divorci que Europa està tenint amb els Estats Units ens arriba a pensar que tenim que tindre una dependència total. Bizum és algo que va crear els distints bancs aquí europeus, primer va ser espanyols, no? I ara s'està buscant la comunió entre els distints bancs de la resta de països de la Unió Europea i fer un Bizum a nivell europeu. Jo crec que almenys quedaria dintre d'Europa les transaccions, no? I no li donarien de menjar, no? A les targetes gestionades per el govern americà.
1: Jo amb això hi afegiria, al final la finalitat és la mateixa, no? que és una transacció econòmica per pagar la recepció d'un bé o un servei. Però sí que és veritat que el funcionament d'un Bizum és diferent que el funcionament d'una targeta. Un Bizum és una transacció que hi ha entre dos particulars a través d'una plataforma. Una targeta és diferent, és una transacció d'un client que va parar a un comerç via pues via, en aquest cas, pues, el titular de la targeta, que és Visa o és Mastercard. Per tant, hi ha diferents, petites diferències entre una cosa i una altra que tenen uns avantatges i tenen uns inconvenients, no? L'avantatge del Visum jo crec que és perquè, com que tothom el fa servir per transaccions personals, doncs la gent ja està acostumada, però bueno, pensem que el Visum és un mitjà de pagament que està associat a un número de telèfon i està associat, doncs, amb el telèfon en si, per tant, és...
0: Telèfon i número de compte.
1: Bueno, és el telèfon i la transacció. Ah. Llavors,
2: I de moment no té cost, mentre que la targeta sí té cost.
1: Bueno, no té...
0: Sí que hi hauria comissions, els establiments sí. Hauran de pagar una comissió, però la idea, pel que he pogut informar-me, és que volen que siguin comissions competitives, és a dir, que no... Sí, sí. Que no o siguin similars a les de les targetes.
1: Però inclús...
2: Jo tenia entès que les targetes al comerç li repercuteixen, no sé, a la millor estic equivocat, però recordo que fa molt de temps ho vaig mirar i es quedaven de cada transacció un 0,2, 3 o 4%. 0,2, 3, 4% el que es quedava la targeta, o sigui, l'empresa que gestiona la targeta de qualsevol transacció, no? Sí. I aleshores perquè els establiments, com molta gent, no van cèntims, tenien que fer-lo per
0: poder agafar. Això continuarà passant, hi haurà comissions, eh?
1: Ja, el que està clar és que això té un cost de desenvolupament, que té un cost d'utilització, i totes les coses es paguen, o es paguen a mà o es paguen amb bé. Per tant, sí que és veritat que segurament al principi potser sí que són comissions més atractives, són comissions que potser perquè enganxin en l'usuari, però bueno, tard o d'hora segurament tindrà un cost. El que sí que és veritat és que quanta més competència hi hagi, el cost estarà més contingut, no? Per tant, és bo que hi hagi la competència.
0: Vinga, Joan.
3: No, jo vinc d'un altre món i, per tant, la meva opinió suposo que xocarà una mica, però a mi aquests canvis d'adaptació tecnològica que venen forçats pel propi progrés tecnològic, per mi no canvia substancialment res. Vull dir, qui continuarà controlant el consum de les persones i dels ciutadans ara a Europa, que és el que vol, controlar i tenir controlat les transaccions i saber què gastem, quins són els nostres gustos, etcètera. La banca continuarà per sobre mantenint el control i, per tant, a mi això em segueix preocupant el mateix de sempre, que no es parli... A mi el que em preocupa és que no es parli del consumisme desaforat, no, que estem tots abocats, els Amazons i tot això, i que anem a una societat que estem pensant de quina manera pagar i prou, no? Aquesta societat és la que em preocupa. I llavors el diner, cuidado amb el diner físic. El diner físic no pot desaparèixer, perquè pensem en col·lectius que poden ser afectats directament. És que no pensem que això afectarà igual a tothom, els immigrants o els col·lectius irregulars. No poden pagar només que amb diner, per exemple, no?
2: La millor manera de... La millor manera d'una economia és que tot sigui diners físics, perquè mentre corri els diners significa que van d'una mà a una altra i tothom, no?, pot tindre accés a aquests diners. Mentre que quan et pagues en targeta, quan pagues en Bizum, no sé què, no sé quan, sempre hi ha institucions intermediaris que estan allà al mig, no?, cobrant una comissió o controlant-lo. O sigui, aquest que si n'hi ha diners i corren els diners i es mouen els diners, les economies funcionen millor, eh? Quan corren els diners, quan el diner va circulant, no?, les economies funcionen millor. El que passa que n'hi ha gent que diu, doncs jo estalvio i té una guardiola a casa i va posant allà els diners que ja no corren, no? Aleshores, mala guanyada. Sí, però mentre corri el diners, la cosa va bé.
1: No, però la tendència és clara. És a dir, l'ús del diner en les transaccions està de capa caiguda. És molt més fàcil. És a dir, la gent ja no vas ni a treure els diners del caixer automàtic per llavors pagar-ho. T'administres millor, tens un control.
3: Es poden controlar millor.
1: Es poden controlar, exacte, es poden controlar. Això, la gent que no té res a amagar. Això, la gent que no té res a amagar. La gent que té alguna cosa a amagar perquè ingressa amb diners efectiu, evidentment, té que pagar amb efectiu.
3: Però imagineu-vos el que pot... pot passar amb el nostre mòbil, que ja normalment, si ara començo a parlar de cotxes, de comprar-me un cotxe, que m'està passant aquests dies a mi personalment, que parlo amb la senyora per comprar un cotxe, i resulta que m'està entrant tots els anuncis de cotxes.
0: Aprofita, en Joan, aprofita i li preguntes a veure quina et sortiria més a compte. A veure si et contesta. No ens queda temps, ja he dit que són un parell de temes que ens donarien per parlar bastant més. Només dir-vos que hi ha més de 30 milions d'usuaris de Bizum i més de 100.000 comerços online que estan adherits a aquesta plataforma. Deixem aquestes dades i tanquem. Molt ràpid.
2: Perdona, Carme, i a més, paguem de la manera que paguem, no lo descomptaran de la compte, segur.
0: Vinga, doncs us espero un altre dia. Que vagi molt bé la tarda. Gràcies als tres.
2: Molt bona tarda a tots.
0: Adéu-siau. Adéu.
4: Ràdio Sant Cugat.
5: Tornar a casa. Viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
6: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans. Braseria La Bolera.
7: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
8: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
7: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
8: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
7: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
8: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
9: Tens més de 50 anys i vols escoltar històries que parlen de tu? A Fogots posem llum, veu i energia a les dones que enceten el tercer cicle de la vida. Amb Charo Sebastián i professionals de tots els àmbits, descobrirem com viure aquesta etapa amb alegria, humor i informació rigorosa. Fogots, cada dimarts a les 8 del vespre a Ràdio Sant Cugat i també disponible en videopodcast a cugat.cat.
10: Perquè això, estimades, és Fogots, el teu podcast sense regles.
4: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
11: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: d'anar sempre amb vestit roses i fer petons a gripa.
1: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
2: Salutacions. Junts per Sant Cugat i Avenç Nacionalista s'han reunit per explorar una possible coalició de cara a les eleccions municipals del 2027, segons ha pogut saber Cugat Mèdia. A la trobada celebrada a l'Hotel Sant Cugat hi van assistir l'alcalde, Josep Maria Vallès, el tinent d'alcaldia, Jordi Puigneró, la presidenta de Junts per Sant Cugat, Marta Canes, l'alcaldable d'Avenç Nacionalista a Sant Cugat, Lluís Fernández de la, i Sergi Perramon, impulsor de la plataforma i regidor a Manresa. Avenç Nacionalista va desembarcar a Sant Cugat el febrer d'aquest any de la mà de l'A amb l'objectiu d'aglutinar l'espai de centre-dreta catalanista. Malgrat haver exhibit sintonia amb l'òrbita d'Aliança Catalana, el que considerava un actiu rellevant a Manresa, el març d'aquest any Perramon va acabar segellant una candidatura unitària amb Junts, sota les sigles Avancem Junts pel Canvi. Avenç Nacionalista espera una resposta de Junts abans de l'estiu per materialitzar la coalició o concórrer per separat a les municipals. L'Ajuntament de Sant Cugat ha presentat aquest dimecres la campanya Espais Més Naturals, Sant Cugat Saludable, una iniciativa per donar a conèixer el model de gestió sostenible dels parcs i jardins municipals. La proposta vol explicar a la ciutadania els canvis que s'han anat aplicant els darrers anys en el manteniment dels espais verds, amb l'objectiu de potenciar la biodiversitat, reduir el consum d'aigua i adaptar la ciutat als efectes del canvi climàtic. I el projecte del futur barri de Can Ametller ha estat el protagonista de la tertúlia política de Ràdio Sant Cugat, que ha tingut lloc aquest dimecres. Una tertúlia que ha posat sobre la taula principalment les diferències que tenen els grups municipals a l'hora d'entendre el creixement de la ciutat. En aquest sentit, els grups amb representació al ple coincideixen en la necessitat de construir més habitatge assequible per evitar que la ciutadania hagi de marxar de la ciutat, però expressen dubtes sobre la mobilitat, els serveis, la viabilitat econòmica i el model urbanístic de desenvolupament. I l'historiador i escriptor nord-americà Mark Bray visitarà Sant Cugat el dimecres 20 de maig per oferir una conferència oberta al públic sobre trumpisme i moviments antifeixistes als Estats Units. La xerrada tindrà lloc a les 6 de la tarda a la Sala Clavé de la Unió Centre Cultural en el marc de la presentació de la 41a edició del curs d'estiu de la Universitat Internacional de la Pau. L'acte, com dèiem, servirà per presentar aquest programa que enguany porta per títol El nou paradigma bel·licista, poder, discurs i seguretat en transformació. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
3: Cinc i tres minuts de la tarda, reprenem el Connectats amb l'inici d'aquesta segona i última hora. Anem fins al Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bona tarda.
4: Hola, què tal? Bona tarda. Repassem aquesta xarxa viària, bàsicament aturades habituals a l'àrea metropolitana de Barcelona. Cap gran sorpresa, és cert, però també és ben cert que l'extrem sud de Barcelona avui destaca l'autovia A2 per carregada, sortint de Barcelona amb lentitud, aturades, 5-6 quilòmetres ben bons. Tot aquest tram de l'autovia A2 entre Cornellà de Llobregat i Sant Feliu de Llobregat, molt ple, amb lentitud, retencions, com et deia, en sentit Martorell, sortint de la capital catalana. A l'extrem nord tampoc no hi ha cap gran sorpresa, retencions habituals a les autopistes que baixen des del Vallès cap a Barcelona, res, un parell de quilòmetres de forma intermitent, C33, C58, entre Montcada i Reixac i el Nus de la Trinitat. Això sí, recordem, ja més lluny de l'àrea metropolitana, que continua tallat per manifestació l'eix del Llobregat, la C16 entre Sallent i Sant Fruitós de Bages, en els dos sentits de la marxa, i que es fan desviaments senyalitzats. És tot des del Servei Català de Trànsit.
3: Gràcies, Roger. Bona tarda.
5: A la tarda, no et desconnectis. Connectats.

0: Enguany, la Generalitat ha reconegut un sabadellenc amb la Creu de Sant Jordi. Miquel Martí Escorcell, president d'honor de Moventia, a qui els nostres companys de Ràdio Sabadell han pogut entrevistar. Concretament, ho ha fet en Pere Gallifa.
1: El president d'honor de Moventia, el sabadellenc Miquel Martí Escorcell, ha estat distingit amb la Creu de Sant Jordi 2026, un dels màxims reconeixements que atorga la Generalitat de Catalunya. Per valorar aquesta distinció i la seva trajectòria, avui ens acompanya Ràdio Sabadell. Benvingut i moltes gràcies.
2: Molt bon dia, moltes gràcies a vosaltres.
1: Una de les primeres preguntes que m'agradaria fer és com li comuniquen que li entreguen la Creu de Sant Jordi?
2: Bueno, la veritat és que va ser una sorpresa i diguem-ne que uns 15 dies abans aproximadament de l'entrega formal del reconeixement, doncs evidentment per temes de protocol i per estar avisat i saber doncs, que el dia X, a l'hora X, doncs has de tenir-ho present en l'agenda, doncs vaig tenir la satisfacció d'una trucada de la Conselleria de Cultura, que és qui otorga aquest premi, i per tant des de la Conselleria de Cultura doncs em van trucar expressament per comunicar-me que el dia X del dia d'abril doncs em faria l'entrega del reconeixement de la Creu de Sant Jordi.
1: I li va fer il·lusió?
2: Home, la veritat és que sí, eh? La veritat és que sí. Jo sempre he dit que em considero un patriot i que m'estimo molt Catalunya, m'estimo molt el nostre país, i home, i com a patriot i com a persona que s'estima Catalunya, doncs que tinguis el màxim reconeixement que et poden donar, pues va ser un motiu de satisfacció i d'orgull personal, la veritat és que sí.
1: Perquè això vostè no ho sabia de cap manera, no li havien donat cap pista en cap reunió, sé que es reuneix amb autoritats, no s'olorava res.
2: No, pues la veritat és que no havia tingut cap pista prèvia, no, va estar una sorpresa. I així es va estar, és a dir, jo no havia tingut cap notícia prèvia al respecte.
1: I això de patriot, que ha tret ara aquest terme, què vol dir això? Què significa per vostè? És un patriota? O per què
2: sí.
1: Ho diu així?
2: Mira, patriot és un argot que amb bastants amics i amb una de les fundacions d'empresaris que tenim, que és FEMCAT, de la qual vaig tenir l'honor de presidir també fa uns anys, doncs és una fundació que un dels argots que utilitzem és que ens sentim patriots. I sentir-se pàtria, què vol dir? Pues estimar-se al país, donar una part de la teva vida al país, d'intentar retornar en el país tot allò que t'ha donat. I aquesta ha sigut una mica doncs, també la meva vocació al llarg dels anys de la meva trajectòria, tant personal com professional. És a dir, que no solament és una trajectòria dedicada a lo professional, sinó que tot allò que pugui retornar a la societat, doncs en tant i quant t'estimes el teu país, pues, quan ho he pogut fer, ho he fet.
1: Vaig a llegir. Se li ha reconegut la Creu de Sant Jordi per la seva trajectòria en l'impuls, el desenvolupament i la modernització del sector de la mobilitat i el transport públic de Catalunya. Tot plegat, suposo, bàsicament per Moventia, no? Aquesta empresa familiar qual vostè és president d'honor.
2: Pues sí, òbviament. Dir que aquest és un premi, és un reconeixement que encara que se m'hagi otorgat a mi personalment com a president d'honor, és un premi a una trajectòria també de la companyia, és a dir, que quan a mi em van entregar la Creu de Sant Jordi, doncs vaig alçar la mà amb reconeixement doncs, també dels que havien marxat de la primera i de la segona generació. Jo sóc tercera generació i, per tant, és un reconeixement a una trajectòria que va començar aquí, a la ciutat de Sabadell.
1: Expliqui-la. Fa més de 100 anys.
2: Fa més de 100 anys, fa 102 anys, la va començar el meu avi, amb un autobús que feia el recorregut de Creu Alta, tren elèctric que n'hi deien en aquell moment. Tren elèctric era l'estació de tren que hi havia doncs, a la Rambla cantonada doncs, amb l'actual Gran Via. I així es va començar la història de Moventia. Després, com bé sabeu, doncs vàrem estar molts anys prestant el servei urbà de la ciutat de Sabadell fins a l'any 1981. I per raons doncs, en aquell moment polítics doncs, vàrem deixar de prestar el servei. I jo crec que això ens va obrir una mica els ulls i les finestres, és a dir, que el món no s'acabava a Sabadell, sinó que comença a Sabadell, i aquesta apertura de finestres doncs, que vàrem tenir en aquell moment doncs, va donar peu a dir, escolta, nosaltres què sabem fer? Doncs ens dediquem a la mobilitat, tant privada com pública, se suposa que hi entenem d'això, i per tant obrim els ulls, i a partir d'aquell moment doncs va començar el creixement amb altres zones de Catalunya, i a partir d'aquí doncs no solament a Catalunya sinó altres parts d'Espanya i part de l'estranger també, dels que estem presents a 7 països arreu del món.
1: Clar, algunes xifres: 260 milions de passatgers cada any, 2.500 autocars i autobusos, 163 milions de quilòmetres, i això encara és una empresa familiar?
2: Pues sí, encara tinc el goig de dir que som una empresa familiar, tercera generació, ja amb la quarta generació doncs ja aterrada de fa 14 anys, vull dir que avui ja estan en posicions directives de primer nivell, i un orgull. Jo crec que tant el meu avi com el meu pare, doncs, si veiessin la trajectòria, doncs se'n sentirien orgullosos. I d'això, l'any passat, que em van donar també un premi a la mobilitat, doncs crec que és una de les coses que més satisfacció et dona. És a dir, d'una empresa que va néixer en una ciutat com de Sabadell, que em sento sabadellenc, doncs haver estat capaços de portar el nom de Sabadell i l'ADN de Sabadell doncs arreu del món. Aquesta, jo crec que una empresa familiar que va néixer doncs amb el meu avi i amb un sol autobús, doncs avui poder dir que tenim 2.500 autobusos, 7.500 treballadors i més de 160 llocs de treball, de llocs d'empresa, doncs la veritat és que és una satisfacció personal, però que és una tasca que no la fa un, sinó que és una tasca d'equip. I abans, quan et deia que em vaig tenir aquest reconeixement, doncs començant per la meva família, començant pels meus germans, que han participat en el projecte, seguint pels meus fills, que estan ja en quarta generació, doncs és un reconeixement a una trajectòria familiar.
1: Vostè hi entra com a aprenent a l'empresa?
2: Jo no entro com a aprenent, però sí que haig de dir que en aquella època, en els meus anys joves, quan acabaves els estudis des dels 14 o 15 anys, o en els estius de la universitat, doncs el teu pare et feia anar a treballar, i per tant jo em vaig passar bastants estius, no tots els estius, és a dir, no fèiem vacances, sinó que la meva feina a l'acabar els estudis era anar-se'n en el taller. En aquella època el meu pare doncs em portava al taller, i he après l'ofici des del taller, des de desmuntar motors i caixes de canvis, i que en tinc un magnífic record. Per tant, l'empresa l'he viscut des de la posició de taller, passant per recanvis i passant per tots els departaments.
1: Conductor?
2: Conductor d'autobús, això no ho vaig arribar a ser, això no.
1: És el que falta, només el que falta. Ara és president d'Honor. Quina ha estat la trajectòria dins de l'empresa?
2: Bueno, jo vaig començar l'any 78, acabats els meus estudis doncs universitaris i el màster en direcció d'empreses que vaig fer en el IESE, el màster, i vaig començar, per tant, en l'any 78, i he anat tenint, doncs, evidentment, la trajectòria. En aquell moment, la segona generació encara estava al front de l'empresa, i vaig tenir l'honor de presidir la companyia com a president executiu des de l'any 2000... No recordo exactament, no? Feia 17 anys que era president executiu, però n'he passat doncs per tots els llocs de l'empresa fins a arribar doncs a la màxima responsabilitat.
1: Diu que l'empresa té ADN sabadellenc. Quins són els seus valors?
2: Els valors, diria, com a sabadellenc i també com a valors de família.
1: Sí.
2: Bàsicament la honestetat, el compromís amb la societat. Jo crec que tenir l'oportunitat de poder gaudir d'un servei que tu prestes a la ciutadania et fa estar molt a prop de la ciutadania. És a dir, un servei públic com el que prestem amb els autobusos et fa estar al costat, i és un sector que enganxa. És a dir, el saber que la mobilitat d'una ciutat, d'un territori, depèn doncs de que tu siguis puntual, depèn de que els teus conductors arribin al seu lloc, que siguis capaç de reparar els autobusos doncs en el moment que s'han de reparar, és a dir, això et fa estar molt a prop de les necessitats d'un de les poques coses que diuen que són drets essencials. És a dir, en la passada Covid, doncs un dels pocs serveis essencials que vam continuar mantenint va ser la prestació del servei públic de transport de viatgers.
1: I quins reptes tenen ara o en els pròxims anys? És la sostenibilitat de la flota? Quins són?
2: Bueno, en aquests moments jo diria que tenim un repte disruptiu, un repte molt, molt interessant per davant. Hi ha una aposta clara decidida pel transport públic, com no pot ser d'una altra manera. en aquests moments, i potser també agreujat pel tema que hem passat de Rodalies, s'ha demostrat que el paper de l'autobús, el rol de l'autobús a dintre de la mobilitat urbana, interurbana i de connexió de les comarques amb el barcelonès i de la interconnexió entre les comarques és un rol fonamental. I la pròpia Generalitat, doncs en aquests moments, està fent una aposta molt sèria per incrementar l'oferta de transport públic interurbà i urbà en les ciutats. I per què això? Doncs perquè el transport interurbà de viatgers, que és una de les nostres principals funcions, ha sigut el mode que ha incrementat més la demanda des de la pandèmia fins ara. Molt més que el metro, molt més que ferrocarrils. És a dir, per tant, és un mode que s'ha consolidat i que pensem que té que continuar creixent aproximadament un 50% els propers anys. Això, unit en el repte de la descarbonització de la flota, que són els dos grans reptes que tenim ara en quant a mobilitat. És a dir, aquest increment de mobilitat, aquest increment de demanda que comporta un increment d'oferta i, a la vegada, doncs, el projecte de descarbonitzar la flota per tenir una flota doncs, més sostenible en el moment actual.
1: Per tant, vostès són part de la solució tant de la crisi climàtica com també els problemes de mobilitat que hi ha al país?
2: Pues, evidentment, jo crec que la mobilitat genera economia, és a dir, el PIB creix en proporció a la mobilitat. Han de venir, si les previsions es compleixen, ens anem cap a la Catalunya dels 10 milions d'habitants. Aquest 1,5 milió més de persones necessitarà d'aquesta mobilitat pública. I aquesta mobilitat pública, a part d'aquest increment de persones en el territori, no es produiran en la primera corona, sinó que bàsicament aquest 1,5 milió de persones que han de venir en el nostre país principalment estaran vivint en les segones i en les terceres corones. El que n'hi diem la ciutat o dels 30 minuts, la ciutat dels 45 minuts, la ciutat de l'hora, perquè la gent, per raons de feina i per raons de disponibilitats de vivenda, no poden viure en la primera corona. I, per tant, això té que anar acompanyat, sí o sí, d'una mobilitat pública sostenible i d'una gran aposta pel transport públic amb tots els seus modus, ferroviaris i d'autobús i de tramvia.
1: Hem vist que és molt conscient de la importància de la seva feina pel que fa, que és un servei bàsic, públic, porta la gent a treballar, porta la gent cap a casa. Potser hi ha la sensació que això amb Renfe o amb Rodalies no hi ha aquesta consciència, o si més no s'ho prenen tan seriosament com vostès. Com veu vostè que en algun moment han suplit, diguéssim, les mancances que tenia Rodalies, tota la crisi que hem tingut els últims mesos, molt accentuada, però que es va allargant en el temps? Ja fa anys que la gent es queixa de Rodalies.
2: El tema de Rodalies, dissortadament, jo crec que no... Home, sí que va ser una sorpresa, diguem-ne, la magnitud de la problemàtica. Però el que no ha estat una sorpresa, i així ho estem dient des de diferents institucions, entre d'altres, jo sóc vicepresident, tinc l'honor de ser vicepresident de la Càmera de Comerç de Barcelona i president del Consell de la Comissió d'Infraestructures del Consell de Càmeres de Catalunya, i és un fet que ja veníem denunciant des de feia molts anys. És a dir, la manca de manteniment i d'inversió en manteniment provoca tard o d'hora que aquestes infraestructures hagin caigut i hagin passat a estar en la situació actual. Recuperar aquesta situació, com així s'ha dit també des del govern i des de la pròpia DIF i des de la pròpia Renfe, no és un tema que es pugui resoldre ni en un any, ni en dos, ni en tres. És a dir, aquesta mancança d'inversió, com a mínim tenim un horitzó de 8 o 10 anys per poder tenir el servei de Rodalies en la situació pues, que el nostre país necessita. Es necessita no solament per posar les infraestructures en l'estat de manteniment que requereixen, sinó també per ampliar aquesta oferta de servei ferroviària que s'ha de programar per d'aquí 10 anys vista per aquesta població que et deia dels 10 milions. En el mentrestant, el paper i el rol fonamental que farà l'autobús doncs, per suplir aquestes mancances o per complementar doncs, les mancances de Rodalies i d'altres modes de mobilitat, potser es fan més que mai necessària aquesta aposta per l'autobús.
1: I en el cas de Sabadell, què creu que faltaria per millorar la mobilitat?
2: Exactament el mateix que t'he dit abans, és a dir, si tu poses oferta al carrer, la demanda acaba venint. I la prova la tenim doncs, amb el que s'han denominat les línies express que va posar en marxa la Generalitat fa bastants anys. Són les línies que més han crescut en demanda. És a dir, quan tu poses un origen destí sense parades intermitges de ciutat a ciutat, això funciona i la gent t'ho demana.
1: Miquel Martí Escorcell, creu de Sant Jordi 2026, moltes gràcies per haver estat avui a Ràdio Sabadell.
2: Gràcies a vosaltres per poder compartir aquesta estona.
3: A la tarda, no et desconnectis. Connectats.

0: Tenir un animal a casa és sobretot una gran responsabilitat. Abans d'adoptar-ne un, cal tenir en compte una sèrie de despeses en alimentació, benestar, que, depèn del cas, ens pot sorprendre. Per descobrir-les i saber en què gastem i gasten més les famílies que tenen animals domèstics, parlem amb l'Eduard Domingo, que és copropietari de la botiga d'animals Nature Center. El tenim a Badalona amb en Martí Villegas. Bona tarda, Martí.
1: Hola, nou, Carme. Estic amb l'Eduard Domingo, copropietari de la botiga d'animals Nature Center. Què tal, Eduard? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Bé, Eduard, tens el teu càrrec, juntament amb els teus pares, una de les botigues d'animals més grans del territori català. Quan vau fundar Nature Center?
2: Bueno, Nature Center és un negoci familiar de tercera generació, ja. Es remunta a l'antic parc de les aus, al parc d'animals que hi havia a Vilassar de Mar. Per tant, amb el que portem més de 70 anys dedicats al món de l'animal. Sí que és cert que aquí a Cabrera portem uns 20 anys com a botiga independent sota el nom de Nature Center i bueno, sempre hem estat una botiga amb un tracte molt proper i un assessorament molt personalitzat. Tants anys que portem creixent i convertint-nos doncs, en aquest centre de referència per moltes famílies.
1: I com a prova que us va tan bé, l'any 2020, de fet, vau guanyar el premi a la millor botiga d'animals d'Espanya. Jo, quan he vist això, no sabia que hi havia premi de botigues d'animals.
2: Bueno, de fet, el 2020 va ser el primer premi que es va instaurar i ara es dona de forma anual. Això ho dona l'Associació de Proveïdors, Distribuïdors del sector, amb la qual cosa dona molta més importància perquè les votacions les fan els propis membres del sector, no? I sí que ens va fer molta, molta il·lusió. Vam ser la primera botiga premiada i, a més, m'agradaria afegir també que aquest any hem rebut el premi de la millor Pet Shop de Catalunya, un nou premi que també s'ha fet a través de la revista Pet Shop Magazine. Aquest any també hem estat guardonats com la millor botiga dedicada al món de l'animal de tot Catalunya.
1: I se sap què és el que més us van valorar en els dos premis que heu guanyat?
2: Bueno, jo imagino que la trajectòria, l'experiència, la qualitat en el servei, la varietat de productes, d'accessoris, la constant innovació i, per sobre de tot, que tenim una política molt clara, que és el benestar animal, no? Doncs imagino que són els aspectes més importants en els quals es valora això, no?
1: Parlant ara concretament de tot el que oferiu, què podem trobar a la vostra botiga?
2: Doncs, bueno, nosaltres el nostre lema diu tot i de tot per al benestar dels nostres animals, no? Amb la qual podem trobar de tot, no només per gos i per gat, sinó que per ocells, petits mamífers, la part d'aquaris, rèptils, amfibis, i dins de cada categoria d'animal, pues, tot el que puguin necessitar pel seu benestar, des de l'alimentació, accessoris, higiene, joguines, entreteniment, productes veterinaris, antiparasitaris, un munt de coses. Òbviament també oferim el servei del centre d'estètica caní i felí i el servei veterinari també especialitzat.
1: I cada quant temps calcules que la vostra clientela ve a la botiga a comprar?
2: Això varia molt en funció del tipus d'animal que es tingui, no? Hi ha clients de gos i de gat que acostumen a venir, doncs mira, cada 2-3 setmanes, sobretot per el tema recurrent de l'alimentació. Després hi ha altres compres més puntuals com accessoris, que s'agafen més de manera esporàdica, no? I altres, per exemple, com els clients d'aquariofília, en el moment que estan muntant el seu aquari o que tenen algun problema amb els seus aquaris, doncs ens els podem trobar que ens visiten diversos cops fins i tot per setmana, no? Ara bé, també tenim clients que els veiem cada setmana, ja sigui perquè venen a buscar alguna cosa, venen a fer una volta, venen a veure productes nous, venen a xafardejar i al final és el seu espai lúdic per venir amb el seu gos a passejar en una botiga, no?
1: Sí, és com quan nosaltres anem al centre comercial, no?, pràcticament.
2: Exacte.
1: Per tant, podríem dir, en general, que els productes d'alimentació són els que tenen més sortida, no?, a la botiga?
2: Bueno, l'alimentació sempre segueix sent el que té el més volum, no?, el pes més important en quant a volum, però cada vegada més els snacks naturals i funcionals, altres productes naturals, productes per al benestar de l'animal estan agafant cada vegada més pes. Per sort, aquesta consciència sobre la salut i el benestar dels nostres companys, la gent fa que busqui productes més saludables, més específics i cada vegada intentem oferir una major varietat de solucions per als nostres clients.
1: Ara, centrant-nos en l'alimentació, imagino que, com deies, tot animal necessita uns mínims de qualitat i de benestar en el seu menjar, però és veritat que, com ens passa a nosaltres, als humans, que també busquem doncs, certs aliments premium o d'una major qualitat, pels animals també existeixen aquest tipus d'aliments?
2: Sí, sí, totalment. Avui en dia bueno, hi ha una enorme evolució en el món de la nutrició animal. De fet, a la nostra botiga només recomanem alimentació o nutrició superpremium, no? En aquesta alimentació superpremium doncs, es busca que els ingredients estiguin molt controlats, que siguin amb una proteïna animal de primeríssima qualitat, que estiguin elaborats amb fórmules molt específiques, que siguin adequats per cada edat, per cada raça, per cada patologia. Sí, això fa que cada vegada hi hagi més formats també per presentar aquesta alimentació. No? Ja no només el pinso en sec, sinó també altres productes cuinats, complements nutricionals,

0: que tot això, com ha fet tanta evolució,
1: clar.
0: Aleshores, a mesura que ha anat passant cada any, s'han anat evolucionant els productes i nosaltres sempre hem tingut els últims productes a les estanteries de la nostra botiga.
1: I realment la gent compra, aquests tipus de productes?
0: Sí, sí, i tant, clar, i tant, i tant. Cada vegada ja no és només que ho comprin, sinó que és que ja ho exigeixen, no? I
1: clar.
0: Igual, com bé deies, per la salut de... I nosaltres, quan anem a fer la nostra compra, que estem cada vegada més educats amb el que mengem, amb el que ens posem en el cistell, en el carro de la compra, doncs també passa el mateix amb els animals. Sobretot amb el gos i amb el gat són els aspectes on més es veu, no? On es cuida quin tipus d'aliment és, quines fórmules tenen, amb quins graus de proteïna estan fets. Aleshores, sí, nosaltres és el que més recomanem a la nostra botiga.
1: Aquesta pregunta, no sé si a grans trets almenys me la sabries respondre, però quin animal diries que es gasta més diners en alimentació? Amb quin animal creus que la gent hi destina més recursos?
0: Podríem dir que, clar, que el gos és l'animal, en molts cops, com varia tant la mida del gos, doncs potser per volum és el que més gasta, no? Perquè no és el mateix un gos de 5 quilets que un gos de 30 quilos, no? Aleshores, sí que és cert que el gos i el gat són dels animals que més es gasten. Sí que és cert, com parlàvem abans, que depèn de si estàs en un moment en què estàs fent un muntatge del teu aquari i estàs muntant el teu rèptil, la inversió inicial que has de fer també és elevada. Però sí que és cert que la recurrència, sobretot amb gos i en gat, són els animals que més tenen una despesa.
1: Imagino que... Bé, no sé si feu algun tipus de càlcul de quants diners i destina més o menys cada una família estàndard a alimentació de la seva mascota.
0: Bueno, és una miqueta el que et comentava, no? Sí que és cert que, per exemple, un cop ja tens la inversió inicial feta, que això també és molt important, no només el manteniment d'un animal implica la despesa econòmica en el moment de comprar-ho, sinó que necessita d'un manteniment, no? Ja sigui l'alimentació, els accessoris que pugui necessitar, els serveis veterinaris, el centre d'estètica. En aquests casos, una miqueta tot això són despeses que van derivades independentment de la despesa inicial. Si deixem de banda aquesta despesa inicial, doncs els gossos poden variar entre uns 800 i 2.000 euros anuals fàcilment, entre alimentació, serveis veterinaris, joguines, accessoris, els llits de descans, higiene, cada vegada més, no? Seria com el que més. El gat, doncs, jo calculo que més o menys doncs, seria la meitat del gasto anual, entre uns 500 i uns 1.300 euros. Són números molt genèrics, eh? Vull dir, cada cas és particular i és individual, no? I així com altres petits mamífers, un cop ja tens l'animal, tens la gàbia, tens l'hàbitat on està i tot, doncs això, entre uns 200-500 euros també anuals. I després el tema dels aquaris i rèptils, doncs és una despesa molt variable, perquè ampliació d'instal·lacions, aclimatacions de les aigües, que si hem de canviar material filtrant, la incorporació de nous animals dins de la peixera, tot això, clar, fa que faci més difícil de calcular. El que sí que és cert que és que la tendència general és que cada vegada la gent cuida molt més els seus animals i el seu benestar i destinen una gran part del seu pressupost.
1: Clar, imagino que tants anys dedicant-vos a aquest sector haureu conegut moltíssims consumidors i no sé si en algun cas us ha donat la sensació que la gent potser no és conscient de totes les despeses que suposa tenir una mascota.
0: Bueno, nosaltres, com et deia abans, portem més de 70 anys amb la tercera generació de família dedicant-nos en el món dels animals. Si bé és cert que des de la llei del benestar nosaltres a les botigues especialitzades no estan autoritzades per vendre gossos, gats i fures en els seus centres, nosaltres hem estat moltíssims anys venent i dispensant aquests animals en els nostres clients, no? I sí que és cert que molts cops has de fer una educació de no només és el que costa l'animal en el moment de comprar-lo, més tot el que necessita per començar a procurar-li un bon benestar, sinó tot el que ve després, no? O sigui, el gos, per exemple, és el cas més gran, menja cada mes, necessita passejar cada mes, necessita accessoris, necessita joguines, necessita snacks, necessita servei veterinari, necessita manteniment de raspallat, de neteja i tot això, i moltes vegades els tutors d'animals no són conscients de tot el que implica després.
1: Més enllà de l'alimentació, que és el que estàvem comentant ara fa uns minuts, quins accessoris més són gairebé obligatoris per qualsevol animal, de tots els que has comentat?
0: Bueno, el que comentàvem, sobretot al final, a part

0: deixant de banda la nutrició, el descans, la higiene i l'estimulació de l'animal és el més important, no? Vull dir, necessitem que tinguin uns bons espais per descansar, que estiguin, òbviament, amb una higiene i una salut controlada i vigilada, amb la qual també doncs, les visites al veterinari, a part de tot el seu raspallat, la seva higiene dental, higiene d'oïdes, higiene d'ulls, tot això és superimportant. Són els accessoris com si diguéssim bàsics i després una bona estimulació. No tothom pot dedicar-li el temps o l'espai que el gos necessita, aleshores procurar-li que aquest gos pugui tenir una estimulació a través de joguines, a través de jocs interactius, a través de mossegadors, a part de tota la seva estona de passeig, d'activitat, de recreació en espais naturals, vull dir una miqueta tot això, però sí que els elements bàsics seria això, sobretot tot el que està relacionat amb el descans, la higiene i l'estimulació o àrea de joc.
1: I més enllà d'aquestes necessitats bàsiques dels animals, de la vostra botiga de Nature Center, què consideres que és el més extraordinari o sorprenent en quant a productes que teniu a la vostra botiga?
0: La varietat i l'especialització que tenim és lo més sorprenent, no?, de la nostra botiga. És una botiga d'unes grans dimensions on podem trobar gran varietat de tot el que pugui necessitar els animals, no? Si bé és cert que disposem des de pastissos d'aniversari, pels gossos i pels gats, corretges amb paraigües perquè puguin sortir a passejar sense mullar-se,
1: Ostres, bona idea.
0: sí, un gran assortit de roba adequada a les necessitats i mides de cada gos, sobretot pues, si necessiten a la neu, si necessita sortir a passejar tot i que plogui, si necessita abrigar-se, doncs tot això també ho podeu trobar, amb bisuteria i collars i arnesos molt delicadets i especialitzats per a aquelles virgueries que vulguin posar de gala al seu gos o gat, gran varietat d'aquaris, de material, bueno, la veritat és que intentem estar constantment introduint els productes amb més avantguardistes i amb una funcionalitat realment aplicada al benestar animal.
1: I creus que ara amb tots els accessoris que ens explicaves, que realment, ostres, doncs, a mi, per exemple, m'ha sorprès molt la corretja amb paraigües incorporat. No sé si creus que alguns dels consumidors es gasten més diners en les seves mascotes en proporció, diguem, als que es gasten per a ells. És a dir, que els compren doncs, la millor alimentació, les casetes d'alta gamma, amb productes o joguines doncs, que tenen molta més despesa de les que podrien, per exemple, gastar-se si se les compressin per a ells. A vosaltres això des de la botiga ho noteu?
0: Sí, això passa perquè hi ha persones que prioritzen clarament el benestar del seu animal abans que moltes despeses seves personals. I també hem de comptar que els animals ens aporten doncs, una companyia, un benestar que molta gent, per ells, són un membre més de la família. Aleshores, la despesa que fan és una despesa de tot el que pugui necessitar el seu animal. Val? Aleshores, sí que creiem que a vegades, ostres, doncs fan una despesa una part proporcional molt elevada amb la seva capacitat adquisitiva que puguin tenir.
1: Doncs crec que sobre alimentació, accessoris i sobretot benestar animal, almenys per part meva, n'hem après alguna cosa i espero que tothom doncs, també hagi descobert alguna qüestió d'aquest tema tan interessant. Eduard Domingo, copropietari de la botiga d'animals Nature Center, moltíssimes gràcies per atendre la trucada de Connectats.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres per la trucada i a tots aquells que hagueu sentit l'entrevista. Si dieu que veniu de part vostra, tindreu un obsequi a la nostra botiga per vosaltres.
1: Queda dit. Moltes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Actualitat. Cultura. Ciència. I molt més. Cada tarda de 4 a 6, connectats amb Carme Reverte. De dilluns a divendres, a la teva emissora local. Connectats.
3: Hola, sóc la Lívia i m'agradaria que em poséssiu la cançó de Just Say Nothing d'Incognito perquè és una cançó que, sigui en el moment que sigui, m'anima i crec que em representa molt l'energia que jo transmeto i com sóc jo i m'encanta aquesta cançó. Gràcies!

0: A la tarda, no et desconnectis. Connectats. La poesia de la distància és el títol de l'exposició que acollirà a partir de divendres 29 de maig a l'Arxiu Municipal de Sant Cugat, inclosa en la programació del Festival de Fotografia Lumínic. Aprofundim en aquesta proposta cultural i ho fem de la mà d'en Francesc Jiménez, que és cap de secció d'accés, control i gestió d'informació. Què tal? Com estàs, Francesc? Benvingut.
1: Oh, bon dia, gràcies. Bé, perfecte.
0: Parlem un altre cop d'una col·laboració, de sinergies, no? D'unir esforços,
1: sí,
0: en pro de tot aquest patrimoni, perquè això és patrimoni.
1: Això és patrimoni, sí, sí.
0: Això és patrimoni, que podrà veure i gaudirà el públic a partir d'aquesta exposició. Explica'ns com neix aquesta idea de participar en una proposta com aquesta, centrada, com dèiem, en la postal, no?, com a protagonista.
1: Sí, la idea... Bueno, nosaltres l'any passat ja vam començar la col·laboració amb Lumínic, que vam fer una exposició sobre el franquisme, perquè enllaçava molt bé amb la temàtica de l'any passat de Lumínic, i ens estàvem molt contents d'aquesta col·laboració. Jo crec que creiem que va ser una exposició que va tenir el seu èxit, i aquest any no volíem deixar de col·laborar amb Lumínic, no? I vam fer l'esforç de dir, va, anem a pensar, aquest any Lumínic va sobre la poesia, i vam pensar, aneu a buscar un element dintre de l'arxiu, dintre de la documentació que tenim, que sigui poètic, no? I de seguida ens va venir al cap, que si fos poètic, que fos visual, no? I de seguida ens va venir al cap les postals, no? Que a més són unes, potser, desconegudes com a element expositiu i poètic, i vam pensar que a través de la postal, no tant la postal, que també, no tant la imatge o la intenció del fotògraf a fer la fotografia, que també hi pot haver-hi poesia aquí, sinó també el context, és a dir, com s'utilitzaven les postals per comunicar-se a les famílies, la gent, quan viatjava, quan trobava a faltar la gent que deixava aquí, o per saber què passava, i aquesta utilització de la postal també de forma poètica, una poesia domèstica, no?
0: Col·laboreu amb aquesta exposició, què hi trobarà el visitant en aquesta mostra? I explica'ns com està estructurada, perquè ens feu una idea.
1: Sí, nosaltres l'exposició, tot i centrar en la postal, en la poètica de la postal, no?, que aquí la poesia de la distància és amb aquesta idea, no?, de com se'n trobava aquest instrument, no volíem, al final és una exposició d'un arxiu, i no volíem treure el context, no?, el context de què és això d'una postal, com neix, etc. Llavors nosaltres hem establert l'exposició amb uns 5 plafons que estaran a l'entrada de l'Ajuntament, o sigui, quan entrem a l'Ajuntament a la banda esquerra, davant de la sala de plens, perquè ens entenguem, estan situats allà, que és on va estar situada també l'exposició l'any passat. Perquè creiem que és un lloc de pas i que va molt bé, perquè la gent, encara que no hi vagi expressament, s'ho troba, ho veu, i és un lloc que ens permet jugar bastant amb això. I està pensada en 5 en diferents etapes. La primera de tot és l'explicació del format de què és una postal. El que ha canviat molt és l'utilització de la postal, no? Inicialment, la postal neix el 1865, 65-68, vale? És un autor que... un home que... bueno, un creador que va pensar que podia tenir èxit aquesta... generar un tipus d'element, que hi hagués una imatge i que es pogués fer circular, i d'una forma més econòmica, és a dir, una econòmica que una fotografia com a tal. Però aquestes postals, al principi, només servien, no eren ni una imatge molt, no era una fotografia com a tal, eren simplement una estampa molt senzilleta, molt blanca, i a darrere doncs podies escriure o no. Servien bàsicament només per circular així i ja està.
0: Això ho trobarem en el primer plafó?
1: Al primer plafó parlarem de la història, no? Molt breu, són pinzellades de la història de la postal, vale? Que això ens permet situar-nos més o menys fins tot això que he explicat ara, no? Aquest recorregut pel segle XX. A la segon plafó parlarem de la targeta postal il·lustrada, que és més les tècniques quines tècniques hi havia per fer les postals, postals impreses, postals fotogràfiques, hi havia elements diferents, una cosa més, és un plafon més tècnic, no? Els autors, la diferència entre un editor, un fotògraf, el fabricant i el distribuïdor. A vegades darrere les postals trobem referències a, sí, a no, fotògraf tal, o fotografia Thomas, o, i aquests elements a vegades feien referència al fabricant, a l'impressor, a vegades feien referència a l'editor, que era aquell que impulsava que es fes aquesta postal, a vegades al fotògraf. Hi ha diferents referències, no? I els anem trobant. És
0: i el lloc o allò, que aquella imatge que veiem a la, a la, a la cara, no?
1: Sí, a banda es ficava la imatge del lloc on es feia. O no hi havia, o no hi havia el lloc, però la gent no escrivia, no? A vegades ho està escrit des de tal lloc, no? Per tant, hi ha aquesta part més tècnica de com està estructurada la postal, com està estructurada el contingut, diguéssim, que és ben bé una postal, no? Parlem dels grans editors i fabricants de Catalunya, i tot ho anem il·lustrant amb exemples de postals que tenim a l'arxiu. Eh? Tenim la gran sort de tenir sobretot un fons i dos
0: ara,
1: més
0: ara
1: que ens ajuden,
0: fons,
1: que
0: ara en parlarem, sí,
1: i que ens ajuden a il·lustrar això.
0: Anem al tercer plafó?
1: Sí, el tercer plafó, que el tercer quart, més o menys els últims, perquè és veritat que el primer i el segon parlen del primer tema de història, el segon, el tercer i quart parlen d'aquest element, i el quart i cinquè podríem dir que parlen més de la poesia de la distància, sobretot l'últim. Vale? En el quart aterrem a això que hem vist les postals, però a Sant Cugat, com són les postals que es feien a Sant Cugat, mm-hmm, i quins eren els editors que podem trobar a les nostres postals, ja no de gent de Sant Cugat, sinó que fan referència a fotografies de Sant Cugat,
0: sí,
1: vale? I que han estat editades per aquests grans autors. Això és important, perquè aquests autors, aquests editors conegudíssims, com el Josep Thomas o el Missé o Roixín, que també era editor de postals, el Tolrà o el Grau, són autors que havien fet, autors i editors de postals, que havien fet postals de fotografies de Sant Cugat, no? I, per tant, ja no és que tinguem postals de gent de Sant Cugat, sinó que tenim postals de Sant Cugat que la gent enviava als seus coneguts, no? I l'últim plafó ens parla de la poesia de la distància, que aquest és l'element més poètic, i com començava a dir, no? Per què trobem poesia a les postals, no? Doncs perquè la gent a darrere de les postals aprofitava per escriure, no només dir que estic aquí, sinó com va tot, o tinc ganes de tornar-te a veure, estic aquí en aquest lloc, voldria rebre coses teves o informació teva. Era com una espècie de correspondència, però aprofitaven les cartes, les cartes, les postals, per dir missatges.
0: I com l'espai era tan breu, havies de concentrar-ho tot molt.
1: Molt, molt, molt, molt. Sí,
0: en aquest,
1: sí,
0: petit,
1: sí,
0: espai que, sí, sí, que quedava.
1: Sí, sí.
0: Mm-hmm. I escolta'm una cosa. Clar, heu hagut de fer un procés de selecció, no? I m'imagino que també de descoberta, en aquest cas, no? D'Alfons en Rabadà,
1: sí,
0: de tot aquest material. Quan us trobeu amb tot això, m'imagino que és difícil, no? Fer una selecció, una tria...
1: Sí, molt, molt. I a més, aquí vull agrair públicament la feina de la Glòria Puigmal, que és la tècnica que s'ha imbuït, ha entrat aquí dintre directament de l'arxiu a buscar aquest material i a fer aquesta selecció, perquè hi ha un punt que has de saber triar, no? Has de saber dir, per quines agafo i quines no, perquè totes, en un moment, a més, ens passa sempre que busquem coses, no? Que acabem una postal, doncs ens emocionem, comencem a llegir, veus un autor, l'autor de la postal, i aquest autor no sabia que havia fet postal sobre Sant Cugat, no? I comences a estirar el fil i, clar, a través d'un element pots construir una gran història, no? I quan fas una exposició, doncs has de centrar i dir, vale, sí, però anem a buscar, no? Quins són els que ens poden ser més representatius del que allò que volem explicar, no? I és molt important construir el guió, construir el missatge que tu vols donar,
0: la narració
1: per poder anar trobant aquells elements que puguin encaixar, no? Però, bueno, és fer exposicions també t'ajuda a entrar dintre els fons, que potser no faries si ho faries un altre moment.
0: I estem parlant de quantes postals aproximadament que heu fet servir per aquesta exposició?
1: Doncs no t'ho sabria dir el volum, perquè Alfons Rabadà tenia centenars de postals, només del propi Fons Rabadà, però també tenim els de Villalonga, també tenim els del Tortosa, l'altre fons que he comentat. Per tant, estem parlant de mil, potser milers de postals que hem tingut d'anar a seleccionant, veient quin... El bo de tot això és que estaven molt ben classificades en aquest sentit, no, no estaven desordenades en el lloc, estaven ben posades, sabien que eren postals de viatge, això ens ha ajudat a la selecció. Mm-hmm. Però bueno, ens ha ajudat moltíssim els fons, la veritat és que agraïm ja també a aquests fons i als donants, com sempre, a aquesta feina feta. I els col·laboradors que tenim a l'arxiu, part de la Glòria, la Núria, que és una noia que ens ajuda moltíssim, que és voluntària i que ens ha ajudat també a classificar i ordenar aquestes postals.
0: Anem a aquesta altra part interessant, que és el missatge.
1: Sí.
0: Perquè, com tu ens explicaves, en el cas de les postals del fons de Rabadà, aquí hi ha una història. Fins sí. i tot es podria explicar en un llibre.
1: Segurament.
0: Podríem dir, no?, si seguíssim sí. el relat de totes sí. aquestes postals.
1: Sí, sí.
0: Et sembla que coneguem alguna d'aquestes històries que es poden llegir a
1: sí.
0: les postals?
1: I tant, us.
0: A modus d'il·lustració,
1: sí,
0: no?
1: Les podran, el que hem fet és, en l'exposició, a part de la imatge, hem reproduït una mica els textos de cada una d'aquestes postals perquè la gent els pugui llegir, no? Els hem fet així amb lletra, com si estigués escrita, no? Tal qual, per poder-la extreure i que la gent pugui llegir, no? Hi ha diferents tipus d'escrits, no? Uns que són més cap a la família, altres que són més d'enamorats, no? Que són molt interessants. I amb això ens agafem donem les gràcies també a la Sònia Moll, que ens va donar permís per reproduir el trosset de poesia que amb la que hem agafat per il·lustrar l'exposició, que diu: escriu-me quan arribis allà on sigui, on et dugui el desig o el cansament o totes dues coses. És maco perquè realment és això que ens passa en les postals. Eh? I aquí, per exemple, veiem una postal que diu: querida Leonor, sigo bien como deseo estéis vosotros. No he recibido carta tuya y me extraña mucho, pues aunque te retrases, puedes escribirme. Pues yo ya dejo dirección y me alcanzan las cartas. De manera que debes ser poco perezosa y no te disculpes, escribe, que nada cuesta. Aquesta és una imatge, és un missatge que feia, per exemple, Rabadà a la seva esposa, no? I jo t'escric, no? Sé que viatjo molt, sé que estic a molts llocs, però m'interessa molt a rebre cartes teves, no? Però en tenim d'altres que també són molt, molt maques, aquesta és molt entranyable, és d'una iaia a la seva neta, diu: estimada neta, estic molt contenta de la postal que m'ha enviat la Montserrat, escrita d'ella, i espero que tu me n'escriguis una, tota soleta. Aquest nen, perquè la postal té un nen a davant, a la part de davant, aquest nen potser t'ensenyarà que veig cansat molt d'escriure, encara que en castellà, perquè deu ser d'Aragón. És molt divertit. És una postal, aquesta, per exemple, del 1931. Estem en aquest... està escrit en català. L'anterior que us he llegit era de 1914. Per tant, estem parlant de postals, de gent... Veiem com eren no? els sentiments de la gent i que no han canviat tant. Vull dir que som els mateixos que ens trobem en aquesta època. No?
0: Bueno, és un retrat de la societat d'aquell temps.
1: Sí, i la més pura, no? La més íntima. No? I així és com escrivien. No? O alguna d'enamorats, si tinc temps. Per exemple: tengo unos deseos que llegue el día de ir a Barcelona y encontrarnos en el cinematógrafo. Contéstame pronto y dime si piensas en mí.
0: Está muy bien.
1: Es muy maca. O una otra que es muy rápida es: te amo, como nunca llegarás a comprender. És molt directa, però transmet molt sentiment, no? Aquesta, la darrera, és del 1911, per exemple, no fa tant. O l'última, sí, que puc llegir, és: quiero conservar la esperanza de que tal vez esta noche nos veremos en la rabassada. ¿Es posible, Dios mío, gozaré tanta dicha hoy mismo?
0: Imagina, això avui amb un WhatsApp ho fa ràpid.
1: Sí, ja
0: però això ho havies d'escriure, ho havies d'enviar i ho havien de rebre.
1: Clar, hi ha temps, perquè potser ja t'has vist, no?, quan arriba la postal, potser que esta noche ya ha pasado. No?
0: Esta noche ya ha caducado.
1: Sí.
0: Escolta, Francesc, el dia, com dèiem, el dia 29 de maig s'inaugura Lumínic, s'inaugura també aquesta exposició, però hem de fer un especial incís en aquesta data del 9 de juny, que és quan feu una visita guiada, coincidint amb el Dia Internacional dels Arxius.
1: Exacte.
0: Això com ho fareu?
1: Sí, vam pactar que, tot i que hi hagués l'exposició durant tots aquests dies, que l'exposició acaba el 12 de juliol, el 9 de juny, com que és el Dia Internacional dels Arxius, farem una visita a les 7 de la tarda a l'Ajuntament, en la que no només ensenyarem la postal, explicarem aquestes coses que hem explicat o els detalls, sinó que aprofitarem i ensenyarem els originals. Anirem a l'arxiu, perquè les postals no estan exposades per temes de preservació, no estan exposades dintre és el hall d'entrada i no són exposades, però aquest dia ensenyarem aquestes postals o part d'aquestes postals, les podrà veure la gent venint a l'arxiu i a més també ensenyarem els dipòsits de l'arxiu municipal, és a dir, que convidem a tots que vulguin a tenir aquesta experiència augmentada sobre l'exposició, no? Anant a veure realment aquestes postals que podran veure il·lustrades en l'exposició, doncs realment físicament veure com són.
0: Què creus que sorprendrà a la gent que visiti aquesta exposició?
1: Doncs jo crec que aquest ús de la postal, no? Com dèiem al principi, que és un ús que ara potser no tenim tan present, no? Que fa uns anys potser encara la gent els feia servir, però ara és molt difícil, fins i tot d'enviar cartes, no? És complicat. I doncs, rebre una postal, jo crec que molta gent no l'ha rebut mai, una postal així escrita tal qual. Jo crec que això ens retornarà, no? Aquest element d'entendre que com ens comunicàvem i que la capacitat de comunicació instantània que hi ha ara, doncs abans era, no ho era i no era tan fàcil, no? I quan tu escrivies unes paraules en una postal o triaves una postal per enviar, era una selecció molt pensada, no? molt elaborada, vaig escriure això perquè potser només tinc temps d'escriure aquesta postal i ja no podrem comunicar-me més amb aquesta persona, no? I això crec que ens ajudarà a veure, també veurem que Sant Cugat, gràcies als fons privats, tenim una riquesa gran de postals, perquè tenim tots, la majoria dels autors més famosos de postals d'Espanya i del món, tenim exemples a Sant Cugat, i algunes d'elles, com he dit, fins i tot d'imatges pròpies del claustre, del monestir, etc. Per tant, crec que ens acostarà aquest món que potser hem perdut ara una mica. No? Sí.
0: Doncs avui hem parlat de postals, de poesia i d'aquesta exposició que forma part de la programació del Lumínic i que compta, doncs, una vegada més amb la col·laboració de l'Arxiu Municipal. Francesc Jiménez, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: I que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies.

Bé, doncs avui hem acabat aquest Connectats recordant aquell sistema de comunicació doncs que ara no està ni molt menys de moda, les postals. Però podeu provar d'enviar una postal a algun conegut a veure quin és el resultat. Gràcies a tots per acompanyar-nos un dia més. Demà tancarem una nova setmana d'aquest programa. Gràcies a tots, acabeu de passar una molt bona tarda. Adéu-siau.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Ara també pots viure els petits camaleons a la Sala Apolo.
2: La música es viu en família en el cicle de concerts de Petits Camaleons.
1: Després de l'èxit dels Catarres, Blaumut i en Bauca, arriba la matinal amb Miqui Núñez. Tota l'essència del festival Petits Camaleons en un format ideal per compartir en família.
2: Consulta tota la informació i compra les entrades a petitscamaleons.com.
3: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
5: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
4: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
5: Perquè la teva salut és el nostre futur.
4: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
6: Gaudeix de la música amb nosaltres. Música a Ràdio Sant Cugat.

0: música a Ràdio Sant Cugat.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
0: Els hits de tots els temps.
2: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. Junts per Sant Cugat i Avenç Nacionalista s'han reunit per explorar una possible coalició de cara a les eleccions municipals del 2027, segons ha pogut saber Cugat Mèdia. A la trobada celebrada a l'Hotel Sant Cugat hi van assistir l'alcalde, Josep Maria Vallès, el tinent d'alcaldia, Jordi Puigneró, la presidenta de Junts per Sant Cugat, Marta Canes, l'alcaldable d'Avenç Nacionalista a Sant Cugat, Lluís Fernández de la, i Sergi Perramon, impulsor de la plataforma i regidor a Manresa. Avenç Nacionalista va desembarcar a Sant Cugat el febrer d'aquest any de la mà de l'A amb l'objectiu d'aglutinar l'espai de centre-dreta catalanista. Malgrat haver exhibit sintonia amb l'òrbita d'Aliança Catalana, el que considerava un actiu rellevant a Manresa, el març d'aquest any Pere Ramon va acabar segellant una candidatura unitària amb Junts, sota les sigles Avancem Junts pel Canvi. Avenç Nacionalista espera una resposta de Junts abans de l'estiu per materialitzar la coalició o concórrer per separat a les municipals. L'Ajuntament de Sant Cugat ha presentat aquest dimecres la campanya Espais Més Naturals, Sant Cugat Saludable, una iniciativa per donar a conèixer el model de gestió sostenible dels parcs i jardins municipals. La proposta vol explicar a la ciutadania els canvis que s'han anat aplicant els darrers anys en el manteniment dels espais verds, amb l'objectiu de potenciar la biodiversitat, reduir el consum d'aigua i adaptar la ciutat als efectes del canvi climàtic. I el projecte del futur barri de Can Ametller ha estat el protagonista de la tertúlia política de Ràdio Sant Cugat, que ha tingut lloc aquest dimecres. Una tertúlia que ha posat sobre la taula principalment les diferències que tenen els grups municipals a l'hora d'entendre el creixement de la ciutat. En aquest sentit, els grups amb representació al ple coincideixen en la necessitat de construir més habitatge assequible per evitar que la ciutadania hagi de marxar de la ciutat, però expressen dubtes sobre la mobilitat, els serveis, la viabilitat econòmica i el model urbanístic de desenvolupament. I l'historiador i escriptor nord-americà Mark Bray visitarà Sant Cugat el dimecres 20 de maig per oferir una conferència oberta al públic sobre trumpisme i moviments antifeixistes als Estats Units. La xerrada tindrà lloc a les 6 de la tarda a la Sala Clavé de la Unió Centre Cultural en el marc de la presentació de la 41a edició del curs d'estiu de la Universitat Internacional de la Pau. L'acte, com dèiem, servirà per presentar aquest programa que enguany porta per títol El nou paradigma bel·licista, poder, discurs i seguretat en transformació. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: Doncs encetem de cine des de Roda de Barà Ràdio una setmana més. Ens acompanya l'Antonio Barrero. Com estàs?
1: Bé, molt bé.
0: Doncs amb ganes de parlar de cinema, com sempre.
1: Sí.
0: Avui de què ens parlaràs,
1: Antonio? Doncs avui parlarem de cinema i de música.
0: Ah, molt bé.
1: Doncs perquè avui us porto una proposta una mica diferent. No ben bé de cine, però sí sobre cine. I és que he fet un recull de cançons que parlen de cinema i del cinema com a concepte, com a art, com a experiència, com a metàfora o com a reivindicació. Hi ha moltes cançons que parlen de cine, moltes, moltes. Jo n'he triat potser les que a mi també més m'agraden, és a dir, he fet una tria una mica d'acord amb el meu gust. Són peces de totes les èpoques, de diferents procedències i estils, i amb lletres que reivindiquen, celebren, manifesten, parlen, enalteixen el cinema, o aspectes del cinema. No són bandes sonores, són cançons sobre cinema. Què us sembla?
0: Molt bé, doncs em sembla una proposta molt interessant.
1: Vinga, doncs, comencem.

0: Estem escoltant Un cinema paradís, si us plau, de Lluís Llach. És una cançó que hi ha uns anys, de l'any 98, i està inclosa a l'àlbum Nou. La cançó és una referència directa a la pel·lícula Cinema Paradiso de Giuseppe Tornatore. No és tant una oda al cinema en abstracte, com sí que és una evocació nostàlgica del cinema com a experiència vital i una evocació filtrada a través del record d'aquella pel·lícula.
1: Ens vam retrobar una nit d'estiu en un cicle especial de cinema francès a la fresca. El meu plan era tornar aviat, però al final tot es va anar allargant i els dos vam decidir

0: silenci trencat.
1: I ara estem escoltant Jean-Luc, dels Amics de les Arts, una peça de l'any 2009 del seu àlbum Bed and Breakfast. El títol fa referència claríssima a Jean-Luc Godard, figura clau de la Nouvelle Vague francesa. La cançó construeix una història amorosa amb una mirada clarament cinematogràfica. Parla de muntatge, de plans, de narrativa fragmentada i també hi ha referències explícites al llenguatge del cinema d'autor.

Qui dubta d'en Clint Eastwood mirant el gran canyón del Colorado, nígols allargassats i vermellosos, i al cel se penja una estrella i se fa de nit, i en Clint, només il·luminat per sa follanya, s'encén espurat i guarda un secret i llisa un coniat a la llar.

0: Ara, en aquest cas, estem escoltant la peça Clint Eastwood, del grup Antònia Font, any 2011, peça inclosa en l'àlbum Lamparetes. Es fa un repàs irònic, en aquest cas, d'aquesta figura que és una icona, el Clint Eastwood, una icona de la interpretació i de la direcció cinematogràfica, en aquest cas parla d'ell més aviat com a actor, aquest gran Clint Eastwood, pel que jo sento una gran admiració. No només parla d'ell, sinó també d'algunes de les seves pel·lícules i personatges més famosos.
1: I a més, així, en mallorquí, que sona genial aquest tema.
0: És un encant, la peça i el grup, sí.
1: Sí, sí.

Cine, de Luis Eduardo Aute, peça de l'any 2004 i que va incloure en el seu àlbum Autorretratos, tot i que la va treure en diferents àlbums posteriors i també algun directe. És segurament la millor cançó en castellà sobre el cinema. Per mi és una icona, aquesta peça. Parla de memòria emocional, d'evasió, d'educació sentimental. Aute, de fet, és que és un artista en tots els ets i uts. És pintor, músic, cantant i cineasta.

Estem escoltant Mi vida és una pel·lícula, del grup Talentos del Norte. És un grup mexicà que es dedica a això, agafa peces tradicionals i fa, li posa uns arranjaments actuals. Aquesta peça és una bachata, a més, molt ballable. L'àlbum és, el títol és Talentos del Norte, com el nom del grup, és de l'any 2025, és molt recent aquesta peça, i aquí el cinema apareix de manera explícita com a metàfora central. La vida entesa com una pel·lícula. És un recurs molt directe i popular. Primer, parla de la narració en primera persona i, en segon lloc, hi ha una dramatització de la pròpia experiència vital.

El último vals, una peça de Pablo Moro. És un autor, és una descoberta per mi, a més el trobo molt bo, i combina la cançó d'autor i el pop rock. La cançó és de l'any 2007 i la inclou en el seu àlbum Smoking Point. El títol, L'último vals, remet inevitablement a la pel·lícula L'último vals, i la peça combina molt bé un to emocional personal amb una narrativa cinèfila evident. No la podem escoltar tota, però evidentment fa referència aquí a Jack LaMotta, a Scorsese, a la pel·lícula Les flors del mal, Herois per un dia, L'últim vals, etc. És una peça molt bona.

Qué grande es el cine, del grup La Granja. És un grup de rock mallorquí. La peça està l'any 2004 i està en l'àlbum Tobogán. Aquesta cançó fa una dedicatòria al cinema com a espai, l'espai físic, i als seus personatges com a protagonistes. I, de fet, ho fa per emmascarar una metàfora de l'engany i la dramatització de la realitat. Al final acaba concloent que la vida és com una farsa que està representada en un gran escenari o en una pantalla.

Cinema Novo, una peça del Cayetano Veloso, aquest gran compositor brasiler, fundador del moviment Tropicália. Peça de l'any 2013, inclòs a l'àlbum Jazz Festival, volum 2. Hi ha una referència directa al moviment cinematogràfic brasiler Cinema Novo i ho fa contraposant-lo a la música, a la samba, la bossa nova, el rock psicodèlic i l'avantguàrdia musical. En aquest cas, el cinema vist com a tema cultural explícit.

Fellini, una peça de l'Antonello Vendetti, un cantautor i músic italià. La cançó és antiga, és de l'any 82, i l'àlbum es diu Sotto la Pioggia. És un homenatge directe al gran director italià Federico Fellini. La cançó parla del cinema com a expressió artística que s'oposa al mercadeig i al poder.

El títol de la peça és Terra Promessa, d'Eros Ramazzotti, aquest gran cantautor italià del pop melòdic. La peça és de l'any 97, l'àlbum del nom seu, Eros, i aquí trobem un Ramazzotti molt jove evocant els cinemes buits i descriu les sales de cinema com a espais que desperten emocions. Amb aquesta cançó, Ramazzotti va guanyar la 34a edició del Festival de Música de San Remo i li va suposar el seu primer èxit musical.

La peça es diu Marilyn i John, de la Vanessa Paradis, cançó pop francesa per excel·lència. La peça és de l'any 2009 i està en l'àlbum Best Of. La cançó descriu moments vitals del gran mite cinematogràfic que va ser la gran Marilyn Monroe, i dic gran dues vegades perquè ho va ser. I aquí la peça la reconverteix en una icona emocionalment propera en el nostre dia a dia.

El títol aquí és molt explícit, Le Cinéma. L'autor és Claude Nougaro, és cantant, compositor i poeta francès. La peça és de l'any 2002 i el títol de l'àlbum porta el seu nom. És una de les poques cançons franceses que parla directament del cinema com a art i com a experiència. A mi personalment em recorda molt la peça Cine Cine de Luis Eduardo Aute. És gairebé comparable.

M'encanta aquesta peça. Herois del cel·luloide, del grup The Kinks, una banda britànica de rock que va fer la peça l'any 72, té uns quants anys, i posteriorment la va reeditar, remasteritzada, al 2004. L'àlbum és de Journey. És un homenatge directe a Hollywood i als seus mites, amb un punt melancòlic sobre la fama i la solitud, el que comporta una cosa i el que acaba sent l'altra. Herois del cel·luloide, a la fi, és una cançó que anomena diversos actors famosos del cinema del segle XX i també esmenta el Hollywood Boulevard de Los Angeles. Els actors que esmenta són uns quants, per exemple, Greta Garbo, Rudolph Valentino, Bela Lugosi, Bette Davis, Marilyn Monroe, George Sanders i Mickey Rooney.

Suet és una banda britànica de rock alternatiu que l'any 96 va fer aquesta peça Filmstar, estrella de cinema, en el seu àlbum Coming Up. És un

0: I la gran Madonna, que l'any 1990 va composar aquesta cançó Vogue. Vogue és una cançó house amb influències de la música disco, amb una lletra escapista que descriu la pista de ball com un lloc on no existeixen fronteres. A la part central de la cançó, Madonna esmenta diversos actors de l'edat d'or de Hollywood: Greta Garbo, Marlene Dietrich, James Dean, Jane Kelly, Bette Davis, i els converteix en cultura pop de la nostra cultura.
1: Doncs amb aquest tema ens acomiadem avui amb aquest de Cine, però tornem la setmana vinent. Antonio, moltíssimes gràcies.
0: Vinga, gràcies a vosaltres.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Col·lectius en xarxa. Diversitat i visibilitat en format podcast.
2: Benvingudes i benvinguts a un nou episodi del Col·lectius en xarxa. Què tal, Manel?
3: Molt bé, i tu, Lluís?
2: Súper. Molta feina feta i per fer del Sant Jordi, exactament.
3: Molt bé, moltes coses que m'ha explicat. Lectures, que lògicament no s'acaben doncs, en aquests dies
2: de Sant
3: Jordi, sinó que tenim lectures per endavant. I si encara algú no ha escoltat l'episodi, el pot escoltar, el de la setmana passada.
2: Home, perquè es van fer unes recomanacions xulíssimes.
3: No caduca. L'episodi. Per no tant, el podeu tornar a recuperar i si l'heu escoltat ja i voleu tornar un altre cop a cercar-lo, doncs queda dit, però nosaltres no ens quedem en el passat, Lluís.
2: No.
3: Tenim feina en el present, també.
2: Tenim feina en el present, exacte. I en el futur.
3: I en el futur, esperem.
2: A veure, va, avui parlarem d'esport, d'identitat i de drets, però sobretot parlarem de què vol dir jugar, competir i formar part d'un equip quan el teu cos o la teva identitat han estat constantment qüestionats.
3: Molt bé, doncs...
2: Avui tenim, a més, una casuística que es dona aquí, a Catalunya... que es veu que és de les primeres d'Europa.
3: D'acord.
2: Llavors, no et dic més.
3: Val.
2: El títol ho diu tot, però no et dic més
3: no,
2: jo.
3: No, si us més de moment.
2: De moment i comencem, va.
3: Molt bé, doncs va, vinga.
2: Doncs vinga, avui el Col·lectius en xarxa, Fènix.
1: Comença el Col·lectius en xarxa amb Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
2: En els últims anys, el debat sobre la participació de les persones trans en l'esport s'ha situat al centre de la conversa pública. Vaja, un altre cop. Sovint amb molt soroll, amb titulars simplificadors i amb posicionaments molt polaritzats. Institucions com el Comitè Olímpic Internacional han anat actualitzant els seus criteris. L'any 2021, per exemple, el COI va deixar enrere límits estrictes de testosterona i va apostar per un marc basat en principis com la no discriminació, la inclusió i l'evidència científica, deixant en mans de cada federació la regulació concreta. Això canvia, perquè ara estem en una època, 2026, 2025, un any que no saps si estàs endavant, si estàs enrere...
3: Exacte.
2: Bueno, les posicions crítiques amb la participació de dones trans en categories femenines solen centrar-se en la idea de la justícia esportiva, no? És a dir, en la percepció que les persones que han passat per una pubertat masculina poden tenir avantatges físics en força, resistència o velocitat. Aquest argument és el que han utilitzat diverses federacions esportives i també organismes internacionals per restringir la participació en determinades competicions. De fet, el Comitè Olímpic Internacional, el COI, ha estat revisant els seus criteris i recentment, això que dèiem, s'ha plantejat o ha adoptat mesures encara més restrictives en alguns àmbits, apel·lant a aquests criteris de seguretat i equitat. Ara bé, quan es mira la realitat, que, a veure, és el que s'hauria de mirar.
3: Totalment, no? Totalment, és perquè ens hauríem de regir, en principi.
2: Quan es mira la realitat empírica, dades, el panorama és molt més complex, però molt menys alarmant, no?, del que sovint es presenta. Per exemple, presència de persones trans en l'esport d'elit

0: és molt reduïda. I a nivell olímpic només hi ha hagut casos comptats d'atletes trans visibles. Per exemple, Laurel Hubbard, que va ser la primera dona trans en competir en uns Jocs Olímpics, no va guanyar cap medalla. O Queen, persona no binària, que sí va guanyar un or amb el Canadà, però amb un esport col·lectiu.
1: D'acord.
0: És a dir, els casos d'èxit són molt limitats i no acaben d'indicar, no?, aquesta dominació generalitzada en les competicions. De fet, alguns estudis i informes assenyalen que en molts contextos la participació de persones trans en l'esport ha estat històricament un fenomen minoritari, no? I sovint sobredimensionat en el debat públic. Altres arguments que apareixen sovint sobre la protecció de l'esport femení o la idea que la inclusió podria reduir oportunitats per a dones cisgènere en competicions d'alt nivell. És que la competició d'alt nivell, crec jo, estem lluny encara, però crec jo que la competició d'alt nivell, tal i com la tenim plantejada, caduca.
1: Sí, eh?
0: Caducarà. Bueno, tot això, el debat està lluny de resoldre's, perquè en alguns països s'han impulsat restriccions, mentre que en altres espais s'intenta avançar cap a models més inclusius. Això ha portat alguns experts a dir que el debat no sempre està basat en les dades, com dèiem, sinó en percepcions o en casos molt puntuals que ajuden a fer generalitzacions descontextualitzades, no? Actualment no hi ha una única norma, dèiem, el COI ha optat durant anys, no?, per deixar marge a cada federació perquè reguli segons el seu esport, però el debat continua obert i en evolució constant. El repte, segons molts experts, és trobar un equilibri entre inclusió i justícia competitiva sense caure en discursos que acabin excloent persones de l'esport. I enmig de tot això, clar, hi ha les persones.
1: El més important.
0: El més important, d'altra banda. Per què fem esport, si
1: exacte,
0: no, no?
1: Sí, sí.
0: Vale. Persones que volen fer esport, competir, formar part d'un equip i viure, per exemple, el futbol o qualsevol altra disciplina, però avui parlarem una mica de futbol, com un espai de comunitat. I què passa, què et deia al principi? Doncs que a Sant Feliu de Llobregat aquest espai té un nom propi, que és el Fènix Futbol Club, considerat, atent, el primer equip de futbol trans federat d'Europa. Un projecte que no només parla d'esport, sinó també de visibilitat, de drets i de resistència.
2: Col·lectius en xarxa. El programa queer de la xarxa que vol fer-te reflexionar sobre tot allò que algun cop t'has preguntat.
0: I avui tenim a l'estudi, que sempre és una sort tenir a l'estudi algú, l'Alan Trillo, membre d'aquest grup impulsor del Club Fènix, Futbol Club, que a més, ens ho hem apuntat abans a començar, va participar del programa 2 del Col·lectius en Xarxa, 14/1/2021. Estem al programa 203.
1: 203, sí, sí.
0: Doncs imagina't, Alan, benvingut. Què
3: Moltes
0: tal?
3: Moltes gràcies.
1: I a més, molt agraït que participés en aquell segon programa, perquè no pensàvem nosaltres que arribaríem tampoc fins aquí.
0: No.
1: És a dir, que en els primers episodis tothom que hi va participar ja es mereix un reconeixement per part nostra.
0: Exactament, sí, exactament.
3: Sí. I a més, jo recordo que veu dir, a veure si més endavant pots venir un dia a l'estudi.
1: Doncs mira, ho hem confirmat amb estudis nous i tot. Per tant, mira, en el millor moment has vingut. Perfecte, perfecte.
0: Escolta, avui venim a parlar de Fènix Futbol Club perquè és considerat el primer equip de futbol trans federat a Europa. Explica'ns una mica què és, com neix el projecte, i a mi m'interessa també que, per què cal destacar el tema de que sigui un equip federat.
3: Doncs a veure, el projecte de Fènix va néixer el 2023, principalment per Lugo Marlo, que també és una persona trans activista molt visible, i va sorgir doncs, de la necessitat de que ell havia jugat sempre a futbol femení i quan va començar a transitar doncs, va voler continuar jugant a futbol perquè és com una de les seves passions i es va trobar que dins del seu equip, doncs, tot i que funcionava molt bé, a les grades no passava el mateix. Llavors, ell va dir, si aquest no és el meu espai, quin serà el meu espai? Llavors es va trobar amb la problemàtica de que en aquell moment no tenia canviat el sexe del seu DNI, per tant no podia anar a jugar amb un equip federat amb homes cis, i doncs llavors va dir, doncs si aquest espai no existeix, vaig a crear-lo.
1: Clar, i com es comença a crear? Perquè suposo que per ser els primers no hi ha potser unes bases prou sòlides, no? I va començar una mica a les fosques amb tot això, no? Quines són les passes que va començar a fer?
3: Doncs al final va ser trobar persones que es trobessin en la seva mateixa situació i doncs a poc a poc va començar a parlar amb altres clubs com per dir, vull fundar un equip de persones trans, necessitem també un espai. O sigui, Fènix com a tal no és una agrupació esportiva, sinó que nosaltres ara mateix estem entrant al camp de la penya recreativa de Sant Feliu de Llobregat, que al final és qui ens cedeix al camp també doncs, per poder entrenar. Doncs llavors va ser a poc a poc anar picant una mica de pedra de dir... som tal, necessitem tal, volem crear tal, i doncs a poc a poc començar a construir Fènix.
4: Molt bé.
0: I què implica això, el fet de federar-vos? Per què és important?
3: Doncs mira, al principi de tot no hi havia idea de que Fènix arribés a ser el primer equip de persones trans federat a Europa, però el 2024 doncs, va sorgir l'oportunitat de jugar com un equip federat. Que clar, això al final doncs, té pros i contres, no? Perquè en aquell moment només podien jugar les persones que tenien canviat el sexe del DNI. Sí que és veritat que just una mica després es va aprovar la llei trans, que ja permetia a les persones jugar sense tenir el sexe registral modificat, i llavors van poder jugar més persones. Això va portar coses bones i va portar coses dolentes, no?
0: A veure.
3: Perquè de les primeres notícies que va sortir de primer equip de persones trans federat, era com, vale, és una victòria, però... Per altra banda, era s'està perdent 0 a 19.
1: Clar.
3: Llavors, això va generar com molt de debat, moltíssims comentaris de haters, sobretot per xarxes socials, no? Que sabem que és una cosa bastant habitual, per desgràcia. Però, d'altra vegada, era com poder celebrar que també s'estava ocupant aquell espai, no? De, no ens han volgut, però aquí estem, no? Llavors era com, sí, s'està perdent 0 a 19, però estem celebrant perquè podem estar aquí.
1: Clar, yeah. Clar. Home, amb això que ens deies, i la, segurament no, la presència en aquell moment que va haver mitjans de comunicació, justament del que es parlava era d'una cosa concreta que, com ens explicaves, generava també a les xarxes doncs, això que s'activessin els haters, que hi hagués com tota una guerra que hi anés en contra, no? Com es viu també en el dia a dia, més enllà d'aquell moment, doncs en el vostre dia a dia heu aconseguit fer-vos un espai legal, sí, però dins de la comunitat esportiva, és a dir, quin comportament té la comunitat esportiva amb el vostre club? És a dir, hi ha una acceptació, hi ha una part que l'accepta, hi ha altres doncs, que tenen com una lluita contínua perquè s'acabi o perquè no funcioni com vosaltres voldríeu. Com us sentiu representats i valorats?
3: Jo crec que hi ha una mica de tot. Sí que és veritat que nosaltres actualment no estem jugant federats, perquè doncs, bueno, estàvem federats amb un equip de futbol 11, arribàvem molt justos a ser 11, també hi havia una sèrie de coses doncs, que potser en aquell moment es va decidir no continuar per aquí, i ara, per exemple, estem jugant com una petita lligueta en un camp de futbol que munta com una lliga pròpia de futbol 7, i sí que és veritat que l'acollida és bona, o sigui, des del camp és com que... molt bé que vingueu a jugar aquí, en plan, no tindreu cap problema, encara que hi hagi persones que tinguin el DNI canviat, o sigui, és que els és igual, però a la mateixa vegada estem jugant contra equips bastant cis-heteronormatius, no? Amb aquesta agressivitat que comporta a vegades el futbol, i doncs ens trobem una mica de tot. Sí que és veritat que hi ha equips que molt bé, però hi ha d'altres equips que, bueno, que sentim comentaris, que a la mínima que et queixes una mica és com de, bueno, és que el futbol és un deporte de contacto, com...
1: Sí, quan rasques una mica, surt una mica l'essència real, no?, de tot això, eh?
0: Sí? Sí, però sí. Això amb la gent que, amb la que jugueu o estàs sentint a les grades?
3: Contra la que juguem.
1: Clar, és que nosaltres aquí, defensors del futbol, nosaltres no ho serem mai. És a dir, en aquesta ocasió... Ens costa moltíssim. Però el que ens diu realment tampoc ens acaba de sorprendre. O sigui, encara que ara el Lluís s'està sorprenent una mica, però jo crec que...
0: No ens acaba de sorprendre, però a mi em decep profundament.
1: Totalment, totalment.
0: Perquè,
1: totalment.
0: Clar, penso, ostres, és que aneu a jugar, no? Clar. A jugar? No sé, bueno...
1: Però amb això suposo que això que ens explicaves ara, ara també vosaltres us dona eines, no?, per seguir treballant i per seguir-ho lluitant, no?, justament. És a dir, que tant de bo en un món idíl·lic no hauria de fer falta i no hauria de passar això, però suposo que també us rearma, no?, per continuar, doncs, treballant i al final, més enllà de l'activitat esportiva, té una part reivindicativa, també, el vostre club, no?, i de visibilitat.
3: Totalment. O sigui que al final sabem que és una cosa que... No vull normalitzar-ho, però sabem què passa dins del futbol. Però per altra vegada és com, això tampoc m'ha de treure a mi espai d'estar aquí.
1: Clar.
0: Clar. Mm. Mm. Escolta, i clar, entenc que generar aquest equip et fa participar de la teva història, però t'ajuda a compartir-la, a sentir-ne d'altres. Quina és la relació amb l'esport al llarg de la vida d'una persona, per exemple, trans?
3: Doncs mira, jo personalment, jo des de petit volia jugar a futbol. També perquè tinc un germà 3 anys més petit que jo i doncs jo volia jugar a futbol. Llavors què passa? Que, clar, jo aquest any faig 30. Llavors, jo en aquell moment, equips femenins, no? Quan jo vivia socialment com una noia, doncs no hi havia. Llavors vaig poder jugar amb un equip mixte, crec que fins als 12 anys, que és fins a l'edat límit que es permetia jugar nois i noies. I després doncs, vaig haver de deixar de jugar a futbol, perquè a Riells no hi havia un equip femení. No va ser fins al cap de 2, 3, 4 anys després que l'Hostalric i el Breda van fundar equips femenins. Llavors vaig estar jugant fins als 18 anys i després ja, doncs, per motius de la vida, d'estudis, feina, doncs, no he seguit jugant a futbol. Però clar, descobrir Fènix, tot i que ara mateix no sóc jugador, descobrir que existeix un equip superinclusiu, doncs per mi m'obre portes, doncs, que, perquè jo, per exemple, no m'hagués plantejat mai jugar amb un equip amb nois cis.
0: Ja. Yeah.
1: Mm-hmm. Ara parlàvem del futbol, que és l'esport on estàs ara implicat, no? I al principi del programa Lluís ens explicava una mica doncs, la situació esportiva, no? En termes més generals. Com descriuries tu el moment en el que es troba ara doncs, justament les persones trans doncs, en aquesta representació esportiva? I parlàvem d'Olimpiades, de grans competicions mundials, en quin moment es troba ara la situació?
3: A veure, doncs jo ho visc com que... és superinjust, perquè al final la dada que heu donat de que no hi ha cap persona trans que hagi guanyat cap medalla, llavors, és això, s'està generant un debat molt, molt gran quan realment les persones trans no hem tret medalles a ningú. Sí que va haver-hi, doncs, potser el cas aquest una mica polèmic de la boxejadora intersexual, que hi havia molta gent que deia que era una persona trans, no és una persona trans, és una persona intersexual.
0: Bueno, és que aquest debat genera el que passa, no? Aquesta policia del gènere, de cop i volta, on tothom estem aquí, no?, opinant sense saber gaire. Perdona, que t'he tallat. Digues.
3: Sí, o sigui, al final és això. No estem parlant d'una problemàtica real, perquè no estem traient medalles a ningú, no? Però alhora és com que és... algo superproblemàtic i és una cosa que genera molt de debat i realment és com el tema de la biologia només entra en debat quan hi ha persones trans.
1: Total.
3: O sigui, jo d'altres modalitats d'esport doncs no hi domino tant, però per exemple la natació. Jo crec que no té la mateixa avantatge una persona que fa un 38 de peu que una persona que fa un 43. Però aquí ningú diu res de biologia.
1: Clar.
3: A nivell de bàsquet no és el mateix una persona que fa 2,10 metres que una persona que fa doncs 1,59 metres com jo. Però ningú parla de biologia.
1: Clar, amb això ens confirmes una mica que el futbol és, sembla, i potser en el sentit de la paraula, és més, no?, que un esport al final, no? El futbol, és a dir, sembla que aixeca passions en moltíssims altres terrenys que res tenen a veure amb la tècnica esportiva, no? I això, no sé si forma part també o ajudaria... segurament jo entenc que els grans clubs de futbol també s'impliquessin amb la causa, no? I hi hagués en moments concrets doncs, que portessin visibilitat, no? Perquè si tots aquests moviments comercials i de publicitat on s'impliquen a futbolistes a primer nivell es fessin servir també per aquesta causa, seria genial, no, això?
3: Sí. O sigui, realment fa falta persones més visibles i que tinguin com més audiència o puguin arribar més a la gent que s'impliqui.
1: Clar.
3: Però no ho fan.
1: No ho fan.
0: Clar, segons el que tu ens explicaves, no?, de la teva història de vida, a tu hi ha un moment que no és que decideixis parar de jugar, sinó que el sistema t'obliga a deixar de jugar. A mi em passa quan, amb els nanos, no?, que de l'escola, que a vegades trobo que hi ha poques alternatives organitzades d'oci, perquè... entenc, no ho entenc, però bueno, podria arribar a acceptar que hi ha una estructura molt ferma pel tema de la competitivitat pel que fa a la restricció de gènere, bli, bli, bli. Però, al final, no hi ha... Tampoc hi ha una via de muntar un equip que jugui a partir dels 12 anys. No, s'explora poc aquesta via, no? D'un equip de nois, noies que s'ajunten, juguen juntes perquè coincideixen, són de la mateixa escola, són del mateix barri o que sigui, i competeixen. No hi ha aquesta estructura, no es busca gaire, no?
3: No. I al final, o sigui, es fa com moltes normes restrictives cap a què es permet i què no es permet no només al futbol, a l'esport en general. I no som les persones que ens hem d'adaptar a l'esport. És l'esport el que s'ha d'adaptar a les persones.
0: Mm-hmm. Clar, totalment.
1: Totalment. Sí. De fet, ens parlaves justament de com l'esport s'hauria d'adaptar a les persones. Quines són principals o les més importants barreres que creus que encara existeix, doncs, això, pel que fa a les administracions esportives i el que fa, doncs, als esportistes? És a dir, quines són les barreres, quines són les coses que ens impedeixen, doncs, que passin tot això que ens estaves explicant ara, que la gent pugui accedir a l'esport i que un cop ho està fent i es sent part, doncs que no es senti apartada.
3: Doncs, per exemple, jo el que em ve més al cap amb el tema de les restriccions és perquè tenim la mania de dividir-ho tot entre gèneres. O sigui, crec que hi ha moltíssimes altres categories que serien molt menys discriminatòries o restrictives que no es parli de gènere. Doncs no sé, per exemple, crec que és a Lucha Libre, que va per pes. Perquè no pot haver-hi un esport que sigui per alçada, yeah, o no sé, o persones que porten 10 anys fent-ho, o no sé, vull dir, aquí estic especulant una mica,
1: sí,
3: no?
1: Sí,
3: però,
1: sí, sí.
3: Però que la mania de separar-ho tot per gèneres. O sigui, al final, vale, sí, jo m'identifico com a home, però jo no tinc el mateix nivell que una persona, doncs, que poder ha fet una pubertat on ha tingut testosterona molt més alta que jo, o que porta des dels 5 anys, doncs, practicant una cosa, a que jo em porti, doncs, 2, per exemple.
1: Clar, clar. Home, amb el tema aquest que deies de separar tot per gènere, és que portat a la realitat actual d'ara mateix, encara segueixen fent aquestes festes on es celebra el gènere, sí, sí, dels nens, sí, i les nenes representats amb el color rosa i amb el blau. A dia d'avui, això, és a dir, que estem parlant de tradicions i costums molt antigues, però que en tenim una de noves, que estan sorgint ara mateix i que van per aquesta mateixa línia. És a dir, que no sé tu com valores justament això, que ja des de petit les pròpies famílies, alguns amb més innocència i d'altres, jo crec que de manera conscient, ja marquin, perquè és marcar i senyalin, doncs, el futur de les seves criatures.
3: Em sap greu.
1: Vull
3: sí,
1: dir,
3: I també perquè ho he viscut, no? Jo, a mi em van educar com una nena i jo les meves fotos de peque és tot vestits, tot rosa, i penso, bueno, potser en aquella edat doncs no podia decidir, no? Però quan tenia 3-4 anys jo ja podia decidir una mica quina roba volia i quina roba no volia. Però me la posaven igual, saps? Llavors, és com que crec que des d'abans de néixer, fins i tot, quan al metge li fan la eco, no? És com, vale, té això, serà això. I és com que ja comences a construir com serà el teu infant, no? I li estàs condicionant absolutament tot.
1: Sí, sí, no, es crea totalment un relat al voltant de la persona, sense que aquella persona tingui, no, la decisió de...
0: Un relat que no és propi de la persona que l'està construint, no?
1: Totalment, sí, sí.
0: Tu has fet un exercici molt interessant, que és el de posar-te creatiu i intentant idear una classificació bastant més inclusiva que permetés transformar la competició en l'esport, però a mi el problema que veig és que em fa l'efecte que les persones que s'hi han de posar no tenen gaire ganes de posar-s'hi de moment. Jo crec que els hi queda poquet, perquè ja... Sí, jo crec que els hi queda poquet i que d'aquí poc s'ho hauran de repensar, perquè no... Fa l'efecte que, tal i com estem, d'aquesta forma tan estàtica, no acabem d'anar enlloc. Bueno, és la meva idea.
3: Sí, sí.
0: Després et volia dir... Més exemples com Fènix Futbol Club?
3: Doncs mira, a Barcelona sí que hi ha equips LGTBI,
0: sí,
3: no són exclusivament de persones trans. També és veritat que, per exemple, Fènix va començar siguent nois trans i doncs ara juguen també noies trans. com per exemple la meva parella, vale. Llavors que s'ha obert com una mica el ventall de dir, bueno, doncs hi ha més persones trans que volen venir a jugar a Fènix, no tenen per què ser només homes, no? Mm-hmm. O persones binàries, també poden haver-hi persones no binàries. I a Barcelona sí que hi ha altres equips LGTBI, però sí que no són exclusivament de persones trans.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
3: Sí, Fènix, per exemple, no ha arribat al cas d'una persona que sigui cis, bisexual, homosexual, que digui vull jugar a Fènix, però que a veure que si hagués de venir, doncs que tampoc és, clar, no, com aquesta discriminació positiva, yeah, de yeah, no, és d'anar a jugar amb un altre, clar, equip, clar, que no,
1: clar,
3: ets trans.
1: Clar, total, total. Escolta, avui estem parlant d'esport, però ens interessa molt també la teva opinió de com estàs visquent doncs l'auge de l'extrema dreta a casa nostra, perquè parlàvem abans de lleis, de canvis, que potser en altres moments hem pogut pensar, doncs, que el futur seria millor. Nosaltres ja aquí fa temps que hem cregut que el futur no va cap a millor, o si més no, el futur més immediat. Com vius tu també, primer, l'entrada de l'extrema dreta a les institucions, i com creus que això pot repercutir a llarg plaç o a curt plaç, doncs, en decisions esportives com aquestes?
3: Doncs jo crec que va pitjor. Uh-huh. O sigui, a mi realment és un tema que em preocupa moltíssim, ja no perquè sigui una persona del col·lectiu, sinó perquè sóc una persona...
1: que viu a la vida.
3: Obrera,
1: sí, sí, sí, sí.
3: No? Que no sóc un ric, uh-huh, i estic especulant, uh-huh, amb l'habitatge, llavors tinc problemes en el meu dia a dia. Llavors, jo crec que al final l'ésser humà està condemnat a repetir la història. O sigui, com pot ser... A mi no m'entra al cap que una persona amb 16, 17 anys digui com Franco se vivia mejor.
0: Mm.
1: Mm-hmm.
3: O sigui, no m'entra al cap. Tu no has viscut amb Franco. Clar. El meu avi sí. I el, clar, meu avi m'ha explicat el que es vivia amb Franco.
1: Mm-hmm.
3: I no es viu millor. O sigui, llavors, jo crec que la ultradreta... Una cosa bona que té és que ha fet molt bon màrqueting per xarxes socials i ha sabut captar els perfils que pot captar. Això és l'únic bo que ha fet,
1: total,
3: no?
1: Uh-huh.
3: I jo crec fermament de que la COI, la decisió que s'ha pres amb les Olimpiades, ve totalment condicionada per qui està governant ara mateix, uh-huh, als Estats Units.
1: Uh-huh.
0: Yeah.
1: Doncs això és important, perquè a vegades també va molt bé entendre quin és l'origen i per què passen a vegades moltes coses, no? I molt lligat amb el que deia l'Alan, amb el perfil de persones que han anat a buscar, no? Però a mi el que em preocupa de tot això, que parlem moltes vegades de gent jove, però que també hi ha gent adulta, sí, i que accedeix a llocs de poder on es prenen decisions, que això és una cosa que a mi també em té el cap també, no més enllà del que puguem votar o no, però sinó la gent que també acaba doncs accedint a això, al poder, no? I a prendre decisions, que això també doncs és importantíssim. Sí, sí.
0: Escolta, Alan, què ofereix Fènix Futbol Club a les persones que ens estan oient ara mateix? Ens estan escoltant.
3: Doncs Fènix obre els braços a que qualsevol persona que no se senti segura a l'esport doncs pugui venir i trobar el seu espai segur. És que, de fet, realment Fènix sí que la idea principal va començar per persones que portaven molt de temps jugant a futbol, però les persones que estan entrant últimament o les persones que ara mateix estan jugant a Fènix són persones que al futbol els havia donat absolutament igual.
0: Mm. Yeah.
3: La meva nòvia, per exemple, futbol zero, però de sobte va descobrir Fènix i va dir... Ai, doncs si algun dia faig futbol, serà aquí. I doncs està jugant i està supercontenta, no?
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Doncs això és importantíssim, que al final serveixi també doncs, com un espai per retrobar-se.
0: Un espai segur,
1: no?
0: Exacte, per, sí, fer, sí, comunitat,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí. I que al final també persones com tu, Alan, que al principi ens deies que havies fet esport quan eres molt petit, no? I que ara has pogut recuperar aquesta activitat esportiva, no? Que per tant dona també com a exemple de que hi ha llum al final del túnel, no? I que hi ha iniciatives com aquesta doncs que ens serveixen, que ara ens deies que no estàs jugant, però formes part activament del club, no? I que per tant ets una de les persones que empeny perquè això funcioni, perquè tingui continuïtat. Esteu rebent, per acabar, suport també institucional de les administracions? És a dir, algú que us ha donat un copet a l'esquena i us ha dit vinga, seguiu endavant o no?
3: Bueno, és
0: o vinga,
3: més...
0: seguiu endavant, teniu això...
1: Potser no tant, no?
0: No,
3: no, jo crec que és més com l'empenta que fem nosaltres.
1: Vosaltres,
3: a dir, potser costarà, però endavant. Ara mateix, per exemple, Fènix no està en el seu millor moment. S'està replantejant moltes coses de dinàmica i tal, perquè al final és això, no? No hi ha una persona que sigui entrenador oficial, yeah, o entrenadora. Llavors, ara mateix aquest paper sí que l'estic exercint doncs, una mica més jo, sin jo ser nada de eso,
4: sí,
3: no?
4: Sí,
3: però
4: sí.
3: Que al final, doncs, jo he jugat uns anys i una mica sí que domino, però, per exemple, el fet de buscar entrenador costa molt, perquè al final tampoc volem que sigui una persona que tingui la carrera de no sé què, els estudis de no sé què, sinó que també sigui, evidentment, sensibilitzada amb el col·lectiu, no?
1: Clar, clar.
3: Llavors, estem en un moment de dir, hi ha moltes persones que porten molt de temps jugant a futbol i hi ha persones que no han jugat absolutament mai, i el nivell d'entrenar, fer el mateix entrenament amb aquests dos nivells és molt complicat. Llavors s'està replantejant, doncs, fer un equip com amb gent que porta molt més de temps, o gent que potser sí que vol competir, o gent que només està a Fènix perquè és un espai segur i perquè volen fer esport.
1: Clar,
3: i ja està, i ja volen està. Competir.
1: Doncs quan anirem seguint, moltes gràcies per acompanyar-nos i per venir avui.
3: A vosaltres. Sí.
1: Nosaltres, Lluís, marxem amb què?
0: Música.
1: Amb música.
0: She Did It Again, de la Tyler i la Zara Larsson.
1: Molt bé, doncs moltes gràcies i fins la propera setmana. Que vagi molt bé.
0: Que vagi bé. Adéu.
2: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Música a Ràdio Sant Cugat.
2: Bona tarda, són les 7.
3: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
2: Acaba sense acord la primera reunió entre Educació i els sindicats en vaga, però les dues parts s'emplacen a continuar negociant dimarts. Una reunió avui que ha coincidit amb la vaga territorial a Girona i a la Catalunya Central. Jordi Fortià.
4: El govern posa l'èmfasi en les millores d'atenció a l'alumnat, però els sindicats volen incloure el punt del salari en la propera trobada. Això ho han valorat la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, i el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez.
5: En matèria salarial, aquí hi ha un escull molt gran. I és que l'acord és tan explícit i concret que en el marc de l'acord no hi ha marge de millora. Per tant, la voluntat ha de ser de la consellera de reobrir i ampliar aquest acord en aquest marc, sobretot.
6: Tenim un acord suficientment ampli, suficientment obert i suficientment flexible per tal de poder trobar aquells elements que puguin generar el consens necessari per trobar una via de solució en aquesta situació.
2: Vist per sentència el cas Pujol, amb l'expresident exonerat i la petició de 29 anys per al seu fill gran.
4: Després de 6 mesos de sessions, les acusacions mantenen la petició de penes per als 17 acusats, mentre que les defenses en demanen l'absolució.
2: Agricultura concentra esforços en la lluita contra el senglar i invertirà enguany 5 milions d'euros a comercialitzar-ne la carn.
4: Avui s'ha reunit la taula del senglar amb la mirada posada en combatre la pesta porcina africana. Òscar Ordeig aposta per la cuina per donar sortida a les 27.000 captures fetes des de principis d'any.
7: I tot el circuit cap a totes les empreses que estan fent comercialització de carn de caça i amb productes molt bons. Això va lligat amb les campanyes que ja estem fent i que continuarem de la cuina de la carn de caça i la gastronomia. Sabeu que estem treballant en potenciar la cuina catalana i, per tant, una part de la cuina catalana ve també de la carn de caça.
2: En cultura, demà engega la 44a edició del Còmic Barcelona.
4: Les exposicions dels 50 anys a l'obra Paracuellos o sobre els inicis del reconegut autor Paco Roca conviuen amb l'aposta del còmic asiàtic. Meritxell Puig és la directora del FICOMIC.
8: És un any també de rècords, però no tant en números que també, sinó en números de convidats, en números d'activitats, de propostes, de tot el que porta també com a novetats les editorials i el tema del còmic pro, per exemple.
2: I en esport, Janire Gallut, el Girona afronta el partit més important de la seva història.
9: Després de les victòries ahir de rivals directes com l'Espanyol i l'Alavés, el conjunt gironí té a partir de les 8 un duel decisiu per les seves aspiracions de continuar a primera divisió. Els de Mitchell reben a Montilivi la Reial Societat, que ja no s'hi juga res, i volen evitar haver d'anar al Metropolitano diumenge en un partit a cara o creu. Pendents també de la Copa de la Reina d'hoquei patins, perquè el Cerdanyola acaba de perdre el seu partit contra el Fraga 2-1 i cau als quarts de final de la competició. A les 8, duel català, Vilassala, Vilassana, Manlleu.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.
2: Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
10: Bona tarda. Continuen les situacions molt i molt variades en funció de la comarca. Gran part de Girona, també del Pirineu, hi ha a hores d'ara un bon reguitzell de núvols i es van produint pluges. Les més importants estan caient al nord de Girona, aproximadament a tota la conca del riu Fluvià. Ja hem tingut registres de pluja de gairebé 40 litres per metre quadrat en alguns racons al sud de la badia de Roses. I algun ruixadet s'està formant a hores d'ara cap al Prepirineu. En canvi, a la resta del país, el cel és més obert i el vent és molt insistent. Pel que fa a aquesta matinada i demà al matí, arribaran molts núvols. De fet, a l'Alt Pirineu s'aniran produint algunes nevades, baixant de cota als 1.300 metres, també algun xàfec intens de matinada al sud de la Costa Brava i algunes gotellades a la resta de comarques, amb més vent cap a Lleida i Tarragona, i esperant ja que a la tarda hi hagi fortes tempestes entre les comarques de Girona, nord de Barcelona i ja al vespre al Camp de Tarragona. N'estem pendents a la xarxa?
2: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
11: Bona tarda, Lali. A banda de les aturades habituals que hi són en aquesta àrea metropolitana de Barcelona i a les seves rondes, res de l'altre món, però és que cert que hi ha aturades en els punts, podríem dir que tocarien, volem repassar l'autopista AP7. Bàsicament perquè hi ha hagut dos accidents a la zona del Papiol, Sant Cugat del Vallès, arribant a Cerdanyola, tots dos en sentit nord, diguem-ne en sentit Girona, I, per tant, en aquest tram de l'autopista AP7 hi ha problemes. Són trams de retencions d'uns 10 quilòmetres, no és una cua constant, però sí que hi ha trams d'aturades, això, uns 10 quilòmetres entre el Papiol i Cerdanyola del Vallès. Això, com et deia, el tronc central de l'autopista AP7 en sentit nord, en sentit Girona, i a causa de dos accidents. És tot des del Servei Català de Trànsit.

0: gust. I tu què tries?
1: Visita jatrio.cat.
2: Notícies en xarxa. Edició vespre.
3: La primera reunió entre Educació i els sindicats en vaga ha acabat sense acord, però les dues parts s'emplacen a continuar negociant dimarts.
4: Els elements principals de la negociació són les millores salarials i per a l'escola inclusiva. El govern posa l'èmfasi a les millores d'atenció a l'alumnat, però els sindicats volen incloure el punt del salari a la propera trobada. Fan una crida als docents a continuar mobilitzant-se i mantenen les convocatòries de vaga.
3: Aquest és concretament el posicionament dels sindicats, Esther Minguell.
5: Els sindicats convocants de les vagues exigeixen al govern que reobri la negociació més enllà de l'acord del mes de març i que es pugui tractar de totes les qüestions que preocupen el col·lectiu. Vostè reclama posar sobre la taula les millores salarials ja en la propera reunió. Esperen que en la convocatòria de dilluns ja aparegui el tema agendat i, si no, no aniran a la trobada. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
6: En matèria salarial, aquí hi ha un escull molt gran. I és que l'acord és tan explícit i concret que en el marc de l'acord no hi ha marge de millora. Per tant, la voluntat, en aquest sentit, ha de ser de la consellera d'obrir reobrir i ampliar aquest acord en aquest marc, sobretot.
5: Els altres sindicats exigeixen al govern propostes concretes i que porti solucions a l'emergència educativa. Escoltem Ignasi Fernández, de professors de secundària, i Laura Gené, de la CGT.
7: Està silenciant la veu de la secundària, perquè el que ha portat avui és una proposta irrisòria sobre dotacions de l'escola inclusiva, que no funciona.
8: És un insult a tota la comunitat educativa, a totes les persones que s'estan mobilitzant. La conselleria, el departament, ha vingut sense cap proposta per escrit.
5: Els sindicats que van signar l'acord, Comissions Obreres i la UGT, presents també a la reunió, celebren que la resta de formacions s'afegeixin a la mesa per treballar en el desplegament de les mesures pactades.
3: Gràcies, Esther. I aquestes les explicacions que ha donat el govern. Carina Bellbé.
9: Davant les reclamacions dels sindicats a la mesa de negociació per incloure millores salarials, el Departament d'Educació s'ha limitat a repetir fins a 4 cops que hi ha marge suficient dins de l'acord tancat al març amb UGT i Comissions Obreres, és a dir, que el govern no preveu ampliar la dotació pressupostària més enllà dels 2.000 milions previstos al pacte amb els sindicats minoritaris. És més, el secretari de Millora Educativa ha evitat en tot moment parlar de millorar els sous dels docents i s'ha limitat a parlar de millores laborals. Ignasi Jiménez.
10: Tenim un acord suficientment ampli, suficientment obert i suficientment flexible per tal de poder trobar aquells elements que puguin generar el consens necessari per trobar una via de solució en aquesta situació.
9: El que sí que ha ampliat el departament en la seva proposta d'acord són els professionals per la inclusiva, fins a 650, un centenar més que el que havia proposat fins ara, i una xifra que preveu encara incrementar de cara a la reunió de dimarts, ja que la inclusiva, diuen, és un dels punts que genera més consens a la mesa de negociació. De fet, el govern ha proposat als sindicats obrir un calendari de treball bisetmanal per avançar en l'acord.
3: Mentrestant, continuen les mobilitzacions territorials dels docents avui a les comarques de Girona i de la Catalunya Central. A Girona, prop de 4.000 docents s'han manifestat i plantat davant dels serveis territorials després d'una marxa lenta. Han aprofitat la celebració del certamen Temps de Flors a la ciutat. Girona FM, Pau Villafañe.
11: Aquest matí, Girona ha viscut una nova jornada de vaga en l'ensenyament públic. Sota el lema "Per temps de flors, ens plantem", 8.000 docents, segons els sindicats, han recorregut el centre de la ciutat en una manifestació que ha arrencat a les 12 del migdia davant de Correus i ha acabat a la porta dels serveis territorials d'educació. Glòria Polls és la portaveu del sindicat USTEC a les comarques de Girona.
12: Hem vist una manifestació massiva amb diferents columnes que han sortit de diferents punts del territori de la província de Girona. Els docents hem tornat a sortir al carrer, volem que se'ns torni a sentir la veu per demanar a la consellera, que avui precisament està en aquesta mesa de negociació convocada per ella mateixa, per reclamar aquestes millores d'un pacte que es va signar que no recull ni de bon tros el que necessitem realment a les aules per poder treballar bé.
11: La propera cita de protesta pels docents gironins és el 27 de maig amb la vaga a nivell català i després l'1 de juny, quan està prevista una nova aturada en manifestació central a Girona.
2: Notícies en xarxa. Edició vespre.
3: En clau judicial, l'Audiència Nacional ha deixat vist per sentència el judici contra la família Pujol Ferrusola i una desena d'empresaris també per corrupció econòmica. Ha estat després de 38 sessions a les seus de Madrid i de San Fernando de Henares i amb la declaració del voltant de 200 testimonis.
4: A les últimes sessions, les acusacions han mantingut les seves peticions de penes de fins a 29 anys de presó per a Jordi Pujol Ferrusola per blanqueig i frau fiscal, entre altres, mentre que les defenses han al·legat que els fets no són delictius i que no hi ha proves contra els acusats. Cal recordar que l'expresident de la Generalitat va ser exclòs de la causa fa unes setmanes degut al seu deteriorament mental. Cap acusat ha usat el torn d'última paraula.
3: La rebaixa de l'IVA sobre l'electricitat i el gas s'eliminarà l'1 de juny després que la inflació s'hagi situat en el 3% al mes d'abril. És una lleugeríssima millora d'una dècima respecte del març, però se situa dins dels límits establerts pel decret per fer decaure la rebaixa de l'impost.
4: Sí que continuaran bonificats els carburants, que mantenen els preus a l'alça i que ja són un 10% més cars que ara fa un any, amb un augment de prop del 3% respecte del març. Des de Comissions Obreres critiquen que s'anul·li la bonificació, principal responsable de la rebaixa de preus de l'energia, i demanen seguir en aquesta línia. Albert Ferrer n'és el responsable de Mercat de Treball.
1: Des de Comissions Obreres de Catalunya reclamem, en primer lloc, un major impuls en la intervenció pública per a contenir la inflació i evitar que els costos d'aquesta crisi de preus, que és d'àmbit global, recaiguin en les persones treballadores, que són del tot alienes a l'origen d'aquesta crisi.
4: I és que l'electricitat i el gas han baixat prop d'un 2% a Catalunya en comparació amb l'abril de 2025. Pel que fa als aliments, augmenten dues dècimes respecte del mes passat, sobretot els ous, la carn i el peix. En canvi, l'oli d'oliva va a la baixa i cau un 11% en un any. Per demarcacions, Lleida lidera el repunt de preus i se situa en el 3,7%. La segueix Girona amb un 3,3%, Tarragona amb un 3,2% i a la cua hi ha Barcelona, on els preus cauen del 3 al 2,8%.
3: En la plana laboral, falta d'acord entre Nissan i el sindicat sobre l'inici de les negociacions per l'ERO que afectaria a 211 treballadors a Catalunya.
4: En la primera reunió de mediació, celebrada avui, la multinacional i els sindicats Cigen, USOC, UGT i Comissions Obreres no han pogut arribar a un acord sobre l'inici del termini de les negociacions de l'expedient d'ocupació llançat per la companyia. Els sindicats denuncien defectes a forma, asseguren que l'empresa no ha facilitat tota la informació obligatòria ni ha coordinat correctament el procés amb altres plantes europees. D'altra banda, l'empresa parla de 211 afectats, però els sindicats apunten que la xifra pot ser més alta. La d'avui ha estat la segona taula de negociació entre el comitè i l'empresa.
3: I l'expedient de regulació d'ocupació de Glovo afectarà 91 repartidors a Catalunya.
4: És un 21% dels 436 riders afectats per l'ERO a tot Espanya. Operen principalment en municipis de l'àrea metropolitana i zones de costa, cap d'ells a la ciutat de Barcelona. Ahir a la nit, Glovo i els sindicats van arribar a un acord unànime per reduir l'afectació de l'ERO i oferir indemnitzacions de 37 dies per any treballat.
2: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
3: Els passatgers de l'Ondius aïllats a Madrid que no hagin presentat símptomes i donin negatiu en la PCR de dilluns podran rebre visites seguint tots els protocols de seguretat. Pel que fa al passatger espanyol amb antivirus, segueix presentant símptomes, però el seu estat és estable.
4: Podran sortir de les seves habitacions i estar a les zones comunes a banda de rebre visites, sempre amb les precaucions establertes per les autoritats sanitàries. També l'acord amb el protocol aprovat per la Comissió de Salut Pública. Els contactes a Alacant i Barcelona també podran començar a rebre visites la setmana vinent, un cop es confirmi el resultat negatiu de la PCR que es realitzarà al complir-se 7 dies del seu ingrés als centres hospitalaris on continuen aïllats.
3: I pel que fa al creuer amarrat a Bordeus, afectat per un brot de gastroenteritis, els passatgers sense símptomes ja han baixat del vaixell després de confirmar-se que la infecció és d'origen víric, però no té res a veure amb l'antivirus.
4: Els malalts seguiran a bord amb mesures de seguretat i control mèdic. El secretari general de Sanitat, Xavier Padilla, ha descartat de moment que hi hagi passatgers espanyols. Tot i així, en una entrevista a Ràdio 4, recollida per Europa Press, ha explicat que està seguint l'evolució del cas.
3: Doncs encara dins l'àmbit sanitari, l'Hospital Clínic ha rebaixat un 22% les emissions de CO2 derivades de les diàlisis en l'últim any, impulsant el tractament a casa.
4: I també ha reduït l'aigua que es necessita per fer aquest tractament dels ronyons en un 40% al llarg de les darreres 2 dècades. És una de les activitats assistencials amb més impacte ambiental i els experts fan una crida a reduir-lo, més encara tenint en compte que les malalties cròniques renals augmentaran els pròxims anys.
3: Maite Polo.
13: El clínic fa unes 65 diàlisis al dia i una tercera part dels pacients que han començat a fer aquest tractament en els darrers 3 anys han acceptat fer-se a la casa. Per autonomia, pel futur del sistema sanitari, asseguren els experts d'aquest centre, i pel medi ambient. Francesc Maduell és cap de secció de diàlisi del Servei de Nefrologia i Trasplantament Renal i Rosa Ramos, directora de l'Institut Clínic de Nefrologia i Urologia.
14: Aquí a l'Hospital Clínic, si fem 24.000 sessions de diàlisis a l'any, significa que pot haver un consum entre 10 i 12.000 metres cúbics, això vol dir més de 4 piscines olímpiques a l'any.
15: Això ens situa amb un repte ètic molt clar, que com podem continuar donant la mateixa qualitat del tractament als nostres pacients, reduint al màxim el seu impacte ambiental.
13: Les malalties cròniques del ronyó aniran en augment els pròxims anys, entre altres motius per l'envelliment de la població. El 2050 podria ser la tercera causa de mort en els països desenvolupats.
3: Titular també destacat de la jornada, els Mossos d'Esquadra han desnonat i detingut una veïna de Reus víctima de violència masclista que vivia en un pis propietat de l'Ajuntament. La Nova Ràdio, David Fernández.
16: A primera hora de la tarda han sortit de la comissaria dels Mossos de Reus les dues persones detingudes en el desnonament d'aquest matí. Una d'elles ha estat la mateixa veïna desnonada, una dona víctima de violència masclista que vivia en un pis propietat de l'Ajuntament. L'altra era un dels activistes del Sindicat d'Habitatge de Reus contraris al desnonament. Les detencions s'han practicat, segons els Mossos, per obstrucció a la justícia i per desobediència a agents de l'autoritat. Pel que fa al desnonament, l'Ajuntament explica que s'han donat alternatives residencials a l'afectada, mentre que del sindicat diuen que només se li van oferir dues nits d'hotel. Laia Martínez és membre del sindicat.
17: Realment molt fort i lamentable que no només la fan fora de casa seva, no només es neguen a oferir-li una alternativa, no només li han estat mentint descaradament des de fa un munt de temps, sinó que ja és l'últim, rebenten la porta i s'emporten a dues persones detingudes simplement per haver-se mantingut dins del pis. O sigui, és una cosa totalment innecessària.
16: Unes 30 persones han intentat sense èxit aturar el desnonament i també s'han concentrat davant la comissaria dels Mossos fins que s'han alliberat els detinguts.
18: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
3: En territori, Agricultura concentra esforços en la lluita contra el senglar i invertirà enguany 5 milions d'euros a comercialitzar-ne la carn. Avui s'ha reunit a la taula del senglar amb la mirada posada en combatre la pesta porcina africana. Mar Dalmau, bona tarda.
19: Bona tarda. El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca destinarà 250.000 euros a la Federació Catalana de la Caça per incentivar les captures de senglars. També han contractat tres empreses de control cinegètic per valor de 600.000 euros que faran captures en zones periurbanes, principalment amb gàbies i xarxes. I fins a 2,2 milions d'euros seran per comercialitzar-ne la carn. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.
20: I tot el circuit cap a totes les empreses que estan fent comercialització de carn de caça i amb productes molt bons. Això va lligat amb les campanyes que ja estem fent i que continuarem de la cuina de la carn de caça i la gastronomia. Sabeu que estem treballant en potenciar la cuina catalana i, per tant, una part de la cuina catalana ve també de la carn de caça.
19: Des del gener s'han capturat 27.000 senglars i el departament vol allargar la temporada de caça. Pel que fa a desescalar les zones amb restriccions, el conseller diu que es farà el més ràpid possible, demana treballar els tècnics, però assegura entendre la situació.
20: Demanem disculpes a tots els ciutadans doncs, que veuen alterats els seus hàbits també de sortida i els mateixos ajuntaments.
19: Aquesta setmana hi ha hagut 14 nous positius de 395 mostres.
3: I Unió de Pagesos amenaça mobilitzacions a principis de juny si la Conselleria d'Agricultura no solventa ja els ajuts pel canvi climàtic.
4: Asseguren que la lentitud amb què el departament està tramitant els ajuts posa en risc la viabilitat de la pagesia. Es tracta de subvencions per la sequera, les danes i per incendis diversos. Així ho advertia Jaume Gardenyes, responsable de sectors vegetals d'Unió de Pagesos.
21: Nosaltres el que no volem fer és passar l'estiu. Sabem que en pic arribarem al passat juliol. Aquí a la conselleria ens trobem a les portes tancades. Aquí, per motius d'agenda, no se'ns contestarà res amb tot el període estiuenc. Si no es fa res abans del mes de juny, nosaltres s'ha presentat diverses propostes al departament i us hi vam dir, si ens han de tancar dintre el departament i fer una vaga de fam, la farem.
3: En cultura, tot a punt perquè demà comenci la 44a edició del Còmic Barcelona. Enguany les obres de remodelació de la Fira Montjuïc obliguen a oferir els continguts en un sol pavelló, el número 8, David Navarro.
22: Sense plaça de l'univers, però amb els mateixos expositors, més de 200 concentrats al pavelló 8 amb 29.000 metres quadrats. El Còmic Barcelona s'apreta per obligació, però manté totes les seccions, com el Còmic Kids o el Fòrum, i afegeix un estand per a Hong Kong, en una edició que mira els autors asiàtics. Així, l'exposició de l'obra de Wu Na-yong, que reinterpreta la vestimenta de personatges icònics, conviu amb la del clàssic Paracuellos, de Carlos Jiménez, la dels inicis de Paco Roca o la que recorda el fanzín Atraccions. La directora general de Ficòmic, Meritxell Puig, ha avançat que els aficionats gaudiran d'allò més.
0: És un any també de rècords, però no tant en números que també, sinó en números de convidats, en números d'activitats, de propostes, de tot el que porta també com a novetats les editorials i el tema del còmic pro, per exemple.
22: Paco Roca, Wu Na-Yong visitaran el Saló, com també ho faran autors de nivell de Milo Manara, Shintaro Kago o l'autora del cartell d'enguany, Natacha Bustos. Aquest divendres coneixerem la guanyadora del Premi de la Millor Obra d'Autoria Espanyola. Per primera vegada recaurà en una dona, gràcies a un ple de 5 nominades femenines.
3: I avui hem conegut els 17 documentals finalistes de la convocatòria promoguda per la xarxa Radio Televisió Espanyola Catalunya i el 3CAT dins del Festival Docs Barcelona. Els projectes seleccionats seran coproduïts per les tres entitats i es donaran a conèixer el juny al Mercat Audiovisual de Catalunya. Judit Vallès.
6: El documental català està en bon estat, així ho demostren les 75 candidatures que s'han presentat a la convocatòria de documentals promoguda per la xarxa Radio Televisió Espanyola de Catalunya i 3CAT. 67 s'han presentat a la categoria documental obert i 8 a les històries de proximitat, amb la participació de televisions com Canal T, Canal 21 Ebre, Ràdio Televisió de Cardedeu, Badalona Comunicació, TAC 12 i Ràdio Televisió al Vendrell. Ara totes elles hauran de presentar els seus projectes al pitching que es farà al Mercat Audiovisual de Catalunya i els seleccionats optaran a ser coproduïts per les tres entitats, tal com ha explicat la consellera delegada de la xarxa, Núria de José.
7: Donar una oportunitat tant a la indústria, d'una banda, per potenciar el gènere documental, com específicament a les televisions locals perquè es puguin introduir en aquest gènere, que és complicat i que necessita d'un suport important.
6: El 3 de juny es coneixeran els seleccionats finals, tots ells documentals vinculats al territori, la memòria, les històries humanes i la realitat social del país.
3: I els Pets, Miqui Núñez, la Ludwig Bank i els Amics de les Arts són els caps de cartell dels Petits Camaleons.
4: El festival de música de referència per als més petits de la casa que tornarà a Sant Cugat del Vallès a la tardor.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Janire Gallut, bona tarda.
2: Bona tarda. El Girona afronta el partit més important de la seva història. Després de les victòries ahir de rivals directes com l'Espanyol i l'Alavés, el conjunt gironí té a partir de les 8 un duel decisiu contra la Reial Societat per les aspiracions de continuar primera divisió. Girona FM, Pau Villafañe.
3: Els de Mitchell arriben al duel en penúltima posició amb 39 punts i amb el marge d'error gairebé esgotat a falta de 3 jornades pel final de la temporada. 5 partits seguits sense guanyar han tornat a situar el Girona en zona de descens i una victòria avui és pràcticament obligatòria i l'únic camí que li queda a un conjunt dirigit per Mitchell Sánchez que hi explicava la importància del partit.
4: I tothom ha de saber que demà necessitem donar la nostra millor versió, que l'afició este a nosaltres al 200% perquè les necessitem molt i tothom ha de saber que és el partit més important de la història de Girona. Molt més que París, molt més que aquí contra el Feyenoord, molt més. Aquest partit sí que és un partit per fer història.
3: L'entrenador va reconèixer que Estuani arrossega molèsties però que s'infiltrarà per poder jugar i va encoratjar l'afició a fer que Montilivi sigui diferencial davant una Reial Societat que ja té assegurada la plaça europea.
2: I després de 18 jornades sense guanyar, l'Espanyol va aconseguir ahir el primer triomf del 2026, victòria contra l'Atlètic Club per 2-0 amb gols de Pere Milla i Quique García. I amb 42 punts i a falta de dues jornades, els blanquiblaus van fer un pas més cap a la salvació. Sentim el tècnic Manolo González.
5: Sentit un alliberament molt gran i ara queda un últim pas per assolir el punyeter objectiu d'una vegada i ja et dic, a partir d'aquí pues, intentar descansar perquè està sent un any que no s'esperava i està sent dur, de veritat.
2: Pel que fa a la Copa de la Reina, el Barça buscarà optar el triplet a la final d'aquest dissabte contra l'Atlètic de Madrid. Salma Parayuelo explica com afronta l'equip aquestes dues finals.
6: Estamos con muchas ganas. Sabemos que son dos semanas súper importantes y que pueden ser dos semanas para cumplir dos objetivos también muy importantes para nosotras y estamos muy centradas en hacer las cosas bien estas dos semanas porque son clave.
2: I avui comença a Gijón la Copa de la Reina d'hoquei patins. En el primer partit, el Cerdanyola ha caigut per 2-1 contra el Fraga i diu adeu a la competició als quarts de final. A les 8 es viurà el primer duel català de la cita, el Vilassana Manlleu. Les de Pla d'Urgell, líders de la Lliga, busquen reeditar el títol conquerit fa un any. Lluís Rodero és el tècnic del Vilassana.
7: Sí, realment és molt recent, això ens ha d'ajudar a tenir coses presents, a donar-nos més força i l'equip doncs, quan cau sempre es vol aixecar i té aquesta oportunitat que agraïm en aquest moment, després de perdre, doncs, sempre vol jugar.
2: Sentim també Mireia Codinac, jugadora del Manlleu.
8: Afrontem aquest partit de Copa de la Reina amb molta il·lusió i moltes ganes, ja que al final portem treballant en aquest partit moltes setmanes, amb molt esforç, i també és un dels objectius que ens hem marcat a final de temporada que volem arribar a complir. Llavors, sabem que és un rival molt difícil, que serà molt complicat, ens haurem d'esforçar molt, però portem treballant tota la temporada per aquest partit i creiem que podem aconseguir-ho totes juntes i treballant al màxim.
2: I en bàsquet també a les 8 la penya rep a l'Olímpic una Andorra que juga la vida per no perdre la categoria. Això sí, els verdinegres tenen ara un calendari atapeït amb 5 partits en 12 dies i amb l'objectiu de lluitar pel top 6 de l'ACB. Tots aquests dies sense Ande Tomic, que no estarà disponible el que resta de temporada per lesió. Fins aquí l'actualitat esportiva.
1: Gràcies, Janire. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Janire Gallut als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
0: Notícies en xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local.
9: Un lloc per escoltar Beethoven i Mar...
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
10: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
11: Club Helsinki Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
12: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
11: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
12: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
11: Club Helsinki Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
12: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
13: Necessites

0: prop amb la veu dels protagonistes.
1: Notícies en xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat. Els hits de tots els temps.
2: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres. Segur.

0: Bona tarda, són 8:15.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giner.
0: Acaba sense acord la primera reunió entre Educació i els sindicats en vaga, però les dues parts s'emplacen a continuar negociant dimarts. Una reunió avui que ha coincidit amb la vaga territorial a Girona i a la Catalunya Central. Jordi Fortià.
2: El govern posa l'èmfasi en les millores d'atenció a l'alumnat, però els sindicats volen incloure el punt del salari en la propera trobada. Així ho han valorat la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, i el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez.
3: En matèria salarial, aquí hi ha un escull molt gran, i és que l'acord és tan explícit i concret que en el marc de l'acord no hi ha marge de millora. Per tant, la voluntat ha de ser de la consellera de reobrir i ampliar aquest acord en aquest marc, sobretot.
4: Tenim un acord suficientment ampli, suficientment obert i suficientment flexible per tal de poder trobar aquells elements que puguin generar el consens necessari per trobar una via de solució en aquesta situació.
0: Vist per sentència el cas Pujol amb l'expresident exonerat i la petició de 29 anys per al seu fill gran.
2: Després de 6 mesos de sessions, les acusacions mantenen la petició de penes per als 17 acusats, mentre que les defenses en demanen l'absolució.
0: Agricultura concentra esforços en la lluita contra el senglar i invertirà enguany 5 milions d'euros a comercialitzar-ne la carn.
2: Avui s'ha reunit la taula del senglar amb la mirada posada en combatre la pesta porcina africana. Òscar Ordeig aposta per la cuina per donar sortida a les 27.000 captures fetes des de principis d'any.
5: I tot el circuit cap a totes les empreses que estan fent comercialització de carn de caça i amb productes molt bons. Això va lligat amb les campanyes que ja estem fent i que continuarem de la cuina de la carn de caça i la gastronomia. Sabeu que estem treballant en potenciar la cuina catalana i, per tant, una part de la cuina catalana ve també de la carn de caça.
0: En cultura, demà engega la 44a edició del Còmic Barcelona.
2: Les exposicions als 50 anys de l'obra Paracuellos o sobre els inicis del reconegut autor Paco Roca conviuen amb l'aposta del còmic asiàtic. Meritxell Puig és la directora de Ficòmic.
6: És un any també de rècords, però no tant en números que també, sinó en números de convidats, en números d'activitats, de propostes, de tot el que porta també com a novetats les editorials i el tema del còmic pro, per exemple.
0: I en esport, Janire Gallut, el Girona afronta el partit més important de la seva història.
7: Després de les victòries ahir de rivals directes com l'Espanyol i l'Alavés, el conjunt gironí té a partir de les 8 un duel decisiu per les seves aspiracions de continuar a primera divisió. Els de Mitchell reben a Montilivi i Villarreal Societat, que ja no s'hi juga res, i volen evitar haver d'anar al Metropolitano diumenge en un partit a cara o creu, pendents també de la Copa de Reina d'Hoquei Patins, en què participen 5 equips catalans i on el primer partit el Cerdanyol ha caigut per 2-1 contra el Fraga, dient adeu a la competició als quarts de final. A les 8 es viurà el primer duel català de la cita, el Vila-sana Manlleu.
1: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Continuen les situacions molt i molt variades en funció de la comarca. Gran part de Girona, també del Pirineu, hi ha a hores d'ara un bon reguitzell de núvols i es van produint pluges. Les més importants estan caient al nord de Girona, aproximadament a tota la conca del riu Fluvià. Ja hem tingut registres de pluja de gairebé 40 litres per metre quadrat en alguns racons al sud de la badia de Roses. I alguns

0: Ruixadet s'està formant a hores d'ara cap al Prepirineu. En canvi, a la resta del país, el cel és més obert i el vent és molt insistent. Pel que fa a aquesta matinada i demà al matí, arribaran molts núvols. De fet, a l'Alt Pirineu s'aniran produint algunes nevades, baixant de cota als 1.300 metres, també algun xàfec intens de matinada al sud de la Costa Brava i algunes gotellades a la resta de comarques, amb més vent cap a Lleida i Tarragona, i esperant ja que a la tarda hi hagi fortes tempestes entre les comarques de Girona, nord de Barcelona i ja al vespre al Camp de Tarragona. N'estem pendents a la xarxa.
1: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
2: Bona tarda, Dali. Una tarda relativament tranquil·la en aquesta xarxa viària. Ara ja va baixant el volum de trànsit, però molta atenció perquè, com comentàvem anteriorment, sí que és cert que hi ha problemes a l'autopista AP7. Parlàvem de dos accidents, molt a prop l'un de l'altre. Ara, en aquesta autopista AP7, queda un accident. A l'altura de Cerdanyola del Vallès, amb un carril tallat en sentit nord, en sentit Girona. I, per tant, aquí sí que mantenim els problemes, aquí sí que mantenim les aturades de més de 10 quilòmetres entre el Papiol i Cerdanyola del Vallès. Això, com et deia, passa a l'autopista AP7 i en sentit nord, en sentit Girona. També, com et deia, a la resta de la xarxa viària, circulació ja força tensionada. És tot des del Servei Català de Trànsit.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
1: La primera reunió entre Educació i els sindicats en vaga ha acabat sense acord, però les dues parts s'emplacen a continuar negociant dimarts.
4: Els elements principals de la negociació són les millores salarials i per a l'escola inclusiva. El govern posa l'èmfasi en les millores d'atenció a l'alumnat, però els sindicats volen incloure el punt del salari en la propera trobada. Fan una crida als docents a continuar mobilitzant-se i mantenen les convocatòries de vaga.
1: I aquest és concretament el posicionament dels sindicats. Esther Minguell.
5: Els sindicats convocants de les vagues exigeixen al govern que reobri la negociació més enllà de l'acord del mes de març i que es pugui tractar de totes les qüestions que preocupen el col·lectiu. Vostè reclama posar sobre la taula les millores salarials ja en la propera reunió. Esperen que en la convocatòria de dilluns ja aparegui el tema agendat i, si no, no aniran a la trobada. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
6: En matèria salarial, aquí hi ha un escull molt gran. I és que l'acord és tan explícit i concret que en el marc de l'acord no hi ha marge de millora. Per tant, la voluntat, en aquest sentit, ha de ser de la consellera reobrir i ampliar aquest acord en aquest marc, sobretot.
5: Els altres sindicats exigeixen al govern propostes concretes i que porti solucions a l'emergència educativa. Escoltem Ignasi Fernández, de professors de secundària, i Laura Gené, de la CGT.
7: Està silenciant la veu de la secundària, perquè el que ha portat avui és una proposta irrisòria sobre dotacions de l'escola inclusiva, que no funciona.
8: És un insult a tota la comunitat educativa, a totes les persones que s'estan mobilitzant. La conselleria, el departament, ha vingut sense cap proposta per escrit.
5: Els sindicats que van signar l'acord, Comissions Obreres i la UGT, presents també a la reunió, celebren que la resta de formacions s'afegeixin a la mesa per treballar en el desplegament de les mesures pactades.
1: Gràcies, Esther. I ara les explicacions que ha donat el govern. Carina Bellbé.
9: Davant les reclamacions dels sindicats a la mesa de negociació per incloure millores salarials, el Departament d'Educació s'ha limitat a repetir fins a 4 cops que hi ha marge suficient dins de l'acord tancat al març amb UGT i Comissions Obreres, és a dir, que el govern no preveu ampliar la dotació pressupostària més enllà dels 2.000 milions previstos al pacte amb els sindicats minoritaris. És més, el secretari de Millora Educativa ha evitat en tot moment parlar de millorar els sous dels docents i s'ha limitat a parlar de millores laborals. Ignasi Jiménez.
10: Tenim un acord suficientment ampli, suficientment obert i suficientment flexible per tal de poder trobar aquells elements que puguin generar el consens necessari per trobar una via de solució en aquesta situació.
9: El que sí que ha ampliat el departament en la seva proposta d'acord són els professionals per la inclusiva, fins a 650, un centenar més que el que havia proposat fins ara, i una xifra que preveu encara incrementar de cara a la reunió de dimarts, ja que la inclusiva, diuen, és un dels punts que genera més consens a la mesa de negociació. De fet, el govern ha proposat als sindicats obrir un calendari de treball bisemanal per avançar en l'acord.
1: I mentrestant continuen les mobilitzacions territorials dels docents avui a les comarques de Girona i de la Catalunya Central. A Osona, una bicicletada pels carrers de Vic ha escenificat la jornada de vaga d'aquest dijous. S'han anat aturant en diversos punts per fer-hi activitats com jocs de cucanya amb l'objectiu d'entorpir el trànsit i fer partícips també les famílies. El 9FM, Esther Rovira.
11: Més d'un centenar de docents i famílies s'han concentrat a la plaça Major a primera hora del matí, vinguts de les columnes de Torelló, Manlleu, Call d'Atenes i la capital osonenca. Aquest ha estat el punt de partida d'una marxa que ha recorregut diversos punts de la ciutat. Han anat parant per fer proves com el joc de les cadires o trencar l'olla, en el marc d'una jornada reivindicativa i lúdica per demostrar unitat davant les reclamacions per millorar les condicions laborals del professorat català. Ho explica Sònia Zapata, delegada sindical d'USTEC.
12: Hem apostat per una jornada de vaga diferent, més lúdica, més familiar, descentralitzada, no anant tant als serveis territorials de la Catalunya Central a Manresa, sinó fent una cosa amb les famílies, perquè molts són famílies i estem lluitant també pels seus drets, perquè estem lluitant per una escola que sigui pública, que sigui catalana, que sigui de qualitat i que doni l'igualtat d'oportunitats per a tothom.
11: L'objectiu de la mobilització també ha estat entorpir al màxim el trànsit perquè se'ls escolti com a mesura de pressió cap al govern.
13: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: En clau judicial, l'Audiència Nacional ha deixat vist per sentència el judici contra la família Pujol Ferrusola i una desena d'empresaris per corrupció econòmica. Ha estat després de 38 sessions a les seus de Madrid i de San Fernando de Henares i amb la declaració del voltant de 200 testimonis.
4: En les últimes sessions, les acusacions han mantingut les seves peticions de penes de fins a 29 anys de presó per a Jordi Pujol Ferrusola per blanqueig i frau fiscal, entre altres, mentre que les defenses han al·legat que els fets no són delictius i que no hi ha proves contra els acusats. Cal recordar que l'expresident de la Generalitat va ser exclòs de la causa fa unes setmanes degut al seu deteriorament mental. Cap acusat ha usat el torn d'última paraula.
1: La rebaixa de l'IVA sobre l'electricitat i el gas s'eliminarà l'1 de juny després que la inflació s'hagi situat en el 3% al mes d'abril. És una lleugeríssima millora d'una dècima respecte del març, però se situa dins dels límits establerts pel decret per fer decaure la rebaixa de l'impost.
4: Sí que continuaran bonificats els carburants, que mantenen els preus a l'alça i que ja són un 10% més cars que ara fa un any, amb un augment de prop del 3% respecte del març. Des de Comissions Obreres critiquen que s'anul·li la bonificació, principal responsable de la rebaixa de preus de l'energia, i demanen seguir en aquesta línia. Albert Ferrer n'és el responsable de Mercat de Treball.
14: Des de Comissions Obreres de Catalunya reclamem, en primer lloc, un major impuls en la intervenció pública per a contenir la inflació i evitar que els costos d'aquesta crisi de preus, que és d'àmbit global, recaiguin en les persones treballadores, que són del tot alienes a l'origen d'aquesta crisi.
4: I és que l'electricitat i el gas han baixat prop d'un 2% a Catalunya en comparació amb l'abril de 2025. Pel que fa als aliments, augmenten dues dècimes respecte del mes passat, sobretot els ous, la carn i el peix. En canvi, l'oli d'oliva va a la baixa i cau un 11% en un any. Per demarcacions, Lleida lidera el repunt de preus i se situa en el 3,7%. La segueix Girona amb un 3,3%, Tarragona amb un 3,2% i a la cua hi ha Barcelona, on els preus cauen del 3% al 2,8%.
1: En la plana laboral, falta d'acord entre Nissan i els sindicats sobre l'inici de les negociacions per l'ERO que afectaria a 211 treballadors a Catalunya.
4: A la primera reunió de mediació celebrada avui, la multinacional i els sindicats Cigenusoc, UGT i Comissions Obreres no han pogut arribar a un acord sobre l'inici del termini de les negociacions de l'expedient d'ocupació llançat per la companyia. Els sindicats denuncien defectes a forma, asseguren que l'empresa no ha facilitat tota la informació obligatòria ni ha coordinat correctament el procés amb altres plantes europees. D'altra banda, l'empresa parla de 211 afectats, però els sindicats apunten que la xifra pot ser més alta. La d'avui ha estat la segona taula de negociació entre el comitè i l'empresa.
1: I l'expedient de regulació d'ocupació de Glovo afectarà 91 repartidors a Catalunya.
4: És un 21% dels 436 riders afectats per l'ERO a tota Espanya. Operen principalment en municipis de l'àrea metropolitana i zones de costa, cap d'ells a la ciutat de Barcelona. Ahir a la nit, Glovo i els sindicats van arribar a un acord unànime per reduir l'afectació de l'ERO i oferir indemnitzacions de 37 dies per any treballat.
13: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: Els passatgers de l'Ondius aïllats a Madrid que no hagin presentat símptomes i donin negatiu en la PCR de dilluns podran rebre visites seguint tots els protocols de seguretat. Pel que fa al passatger espanyol amb antivirus, segueix presentant símptomes, però el seu estat és estable.
4: Podran sortir de les seves habitacions i estar a les zones comunes a banda de rebre visites, sempre amb les precaucions establertes per les autoritats sanitàries. També d'acord amb el protocol aprovat per la Comissió de Salut Pública, els contactes d'Alacant i Barcelona també podran començar a rebre visites la setmana vinent un cop es confirmi el resultat negatiu de la PCR que es realitzarà al complir-se 7 dies del seu ingrés als centres hospitalaris on continuen aïllats.
1: I pel que fa al creuer amarrat a Bordeus, afectat per un brot de gastroenteritis, els passatgers sense símptomes ja han baixat del vaixell després de confirmar-se que la infecció és d'origen víric, però no té res a veure amb l'antivirus.
4: Els malalts seguiran a bord amb mesures de seguretat i control mèdic. El secretari general de Sanitat, Javier Padilla, ha descartat de moment que hi hagi passatgers espanyols. Tot i així, en una entrevista a Ràdio 4, recollida per Europa Press, ha explicat que està seguint l'evolució del cas.
13: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: Titular destacat de la jornada, també els Mossos d'Esquadra han desnonat i detingut una veïna de Reus, víctima de violència masclista que vivia en un pis propietat de l'Ajuntament. La Nova Ràdio, David Fernández.
15: A primera hora de la tarda han sortit de la comissaria dels Mossos de Reus les dues persones detingudes en el desnonament d'aquest matí. Una d'elles ha estat la mateixa veïna desnonada, una dona víctima de violència masclista que vivia en un pis propietat de l'Ajuntament. L'altra era un dels activistes del Sindicat d'Habitatge de Reus contraris al desnonament. Les detencions s'han practicat, segons els Mossos, per obstrucció a la justícia i per desobediència a agents de l'autoritat. Pel que fa al desnonament, l'Ajuntament explica que s'han donat alternatives residencials a l'afectada, mentre que del sindicat diuen que només se li van oferir dues nits d'hotel. Laia Martínez és membre del sindicat.
16: Realment molt fort i lamentable que no només la fan fora de casa seva, no només es neguen a oferir-li una alternativa, no només li han estat mentint descaradament des de fa un munt de temps, sinó que ja és l'últim, rebenten la porta i s'emporten a dues persones detingudes simplement per haver-se mantingut dins del pis. O sigui, és una cosa totalment innecessària.
15: Unes 30 persones han intentat sense èxit aturar el desnonament i també s'han concentrat davant la comissaria dels Mossos fins que s'han alliberat els detinguts.
1: I l'Ajuntament de Barcelona invertirà 50 milions d'euros per aconseguir que els barris de la Marina siguin plenament residencials i disposin de tots els serveis necessaris. El consistori calcula que aquest entorn de la ciutat en ple creixement i que està ubicat entre el passeig de la Zona Franca i la Ronda Litoral sumarà 30.000 veïns en 10 anys. Jordi Casino.
17: El pla singular a la Marina del Prat Vermell presentat per l'alcalde Jaume Collboni va més enllà de l'objectiu principal del pla de barris per reduir desigualtats, ja que pretén gestionar els impactes que tindrà la gran transformació urbanística d'aquest entorn i anticipar-se l'arribada dels nous veïns durant la propera dècada. En aquest sentit, es construiran un ambulatori, una escola bressol i un centre esportiu municipal i es reactivaran les plantes baixes de titularitat municipal per posar-hi comerços.
18: Que sigui un pla singular vol dir que ens avancem a allò que ha de passar i que a la mesura que la ciutat vagi creixent, i aquesta és una bona pràctica nova a Barcelona que volem després també implementar a la Sagrera, paral·lelament anem fent totes les inversions d'equipaments que necessitaran els veïns i veïnes que han de venir.
17: A més, el pla de barri singular també preveu actuacions urbanístiques a l'entorn i el govern de Collboni proposa reurbanitzar el passeig de la Zona Franca amb més verd, reformar la plaça de la Marina i ampliar la ronda del litoral.
1: En territori, Agricultura concentra esforços en la lluita contra el senglar i invertirà enguany 5 milions d'euros a comercialitzar-ne la carn. Avui s'ha reunit la taula del senglar amb la mirada posada en combatre la pesta porcina africana. Marc Dalmau, bona tarda.
19: Bona tarda. El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca destinarà 250.000 euros a la Federació Catalana de la Caça per incentivar les captures de senglars. També han contractat 3 empreses de control cinegètic per valor de 600.000 euros que faran captures en zones periurbanes, principalment amb gàbies i xarxes. I fins a 2,2 milions d'euros seran per comercialitzar-ne la carn. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.
20: I tot el circuit cap a totes les empreses que estan fent fent comercialització de carn de caça i amb productes molt bons. Això va lligat amb les campanyes que ja estem fent i que continuarem de la cuina de la carn de caça i la gastronomia. Sabeu que estem treballant en potenciar la cuina catalana i, per tant, una part de la cuina catalana ve també de la carn de caça.
19: Des del gener s'han capturat 27.000 senglars i el departament vol allargar la temporada de caça. Pel que fa a desescalar les zones amb restriccions, el conseller diu que es farà el més ràpid possible, demana treballar els tècnics, però assegura entendre la situació.
20: Demanem disculpes a tots els ciutadans que veuen alterats els seus hàbits també de sortida i els mateixos ajuntaments.
19: Aquesta setmana hi ha hagut 14 nous positius de 395 mostres.
1: I Unió de Pagesos amenaça mobilitzacions a principis de juny si la consellera d'Agricultura no solventa ja els ajuts pel canvi climàtic.
4: Asseguren que la lentitud amb què el departament està tramitant els ajuts posa en risc la viabilitat de la pagesia. Es tracta de subvencions per la sequera, les danes i per incendis diversos. Així ho advertia Jaume Gardenyes, responsable de sectors vegetals d'Unió de Pagesos.
21: Nosaltres el que no volem fer és passar l'estiu. Sabem que en pica arribarem al passat juliol. Aquí la conselleria ens trobem les portes tancades. Aquí, per motius d'agenda, no se'ns contestarà res amb tot el període estiuenc. Si no es fa res abans del mes de juny, nosaltres s'ha presentat diverses propostes al departament i us hi vam dir, si ens han de tancar dintre el departament i fer una vaga de fam, la farem.
1: En cultura, tot a punt perquè demà comenci la 44a edició del Còmic Barcelona. Enguany, les obres de remodelació de la Fira Montjuïc obliguen a oferir els continguts en un sol pavelló, el número 8, David Navarro.
22: Sense Plaça de l'Univers, però amb els mateixos expositors, més de 200 concentrats al pavelló 8 amb 29.000 metres quadrats. El Còmic Barcelona s'apreta per obligació, però manté totes les seccions, com el Còmic Kids o el Fòrum, i afegeix un estand per a Hong Kong en una edició que mira els autors asiàtics. Així, l'exposició de l'obra de Wu Na-yong, que reinterpreta la vestimenta de personatges icònics, conviu amb la del clàssic Paracuellos de Carlos Jiménez, la dels inicis de Paco Roca o la que recorda el fanzine Atraccions. La directora general de Ficòmic, Meritxell Puig, ha avançat que els aficionats gaudiran d'allò més.
23: És un any també de rècords, però no tant en números que també, sinó en números de convidats, en números d'activitats, de propostes, de tot el que porta també com a novetats les editorials i el tema del còmic pro, per exemple.
22: Paco Roca, Wu Na-yong visitaran el Saló, com també ho faran autors de nivell de Milo Manara, Shintaro Kago o l'autora del cartell d'enguany, Natacha Bustos. Aquest divendres coneixerem la guanyadora del premi de la millor obra d'autoria espanyola. Per primera vegada recaurà en una dona, gràcies a un ple de 5 nominades femenines.
1: Els Pets, Miqui Núñez, la Ludwig Band i els Amics de les Arts són els caps de cartell dels Petits Camaleons, el festival de música de referència per als més petits de la casa, que tornarà a Sant Cugat del Vallès a la tardor. Cugat Media, Mireia Puente.
24: La 15a edició del festival Petits Camaleons donarà el tret de sortida dijous 1 d'octubre amb el concert inaugural dels Amics de les Arts al Teatre Auditori Emma Vilarassau. Des de llavors i fins diumenge 4, la zona del Teatre Auditori, l'Escola Municipal Victòria dels Àngels i les carpes que s'ubicaran a l'Arborètum acolliran fins a 70 concerts que podran gaudir prop de 10.000 persones en total. La jornada de dissabte comptarà amb una desena de propostes musicals, entre les quals destaquen Miqui Núñez, els Amics de les Arts, Triquei o el Pony Pissador. Diumenge, els Pets i la Ludwig Band seran els encarregats de posar el punt final a l'edició, una jornada que també comptarà amb Sidoní, Oriol Cors o Robot Robert. L'alcalde Josep Maria Vallès considera que Sant Cugat reuneix tots els requisits per fer el festival.
25: D'entrada, evidentment, un bon equip al darrere que faci aquesta programació, sempre buscant el millor cartell, i també doncs, una ciutat amb unes instal·lacions que ho fan possible. No? Aquest teatre Auditori en Vilarassau, també el Conservatori, l'Escola de Música i tota aquesta zona exterior per muntar diferents escenaris. No?
24: La venda d'entrades per accedir al festival estan disponibles ja des d'aquest mateix dijous a través de la seva pàgina web.
1: I avui hem conegut els 17 documentals finalistes de la convocatòria promoguda per la Xarxa, Ràdio Televisió Espanyola Catalunya i el 3CAT dins del Festival Docs Barcelona. Els projectes seleccionats seran coproduïts per les tres entitats i es donaran a conèixer el juny al Mercat Audiovisual de Catalunya. Judit Vallès.
26: El documental català està en bon estat, així ho demostren les 75 candidatures que s'han presentat a la convocatòria de documentals promoguda per la Xarxa, Ràdio Televisió Espanyola de Catalunya i 3CAT. 67 s'han presentat a la categoria documental obert i vuit a les històries de proximitat, amb la participació de televisions com Canal T, Canal 21 Ebre, Ràdio Televisió de Cardedeu, Badalona Comunicació, TAC 12 i Ràdio Televisió El Vendrell. Ara totes elles hauran de presentar els seus projectes al pitching que es farà al mercat audiovisual de Catalunya i els seleccionats optaran a ser coproduïts per les tres entitats, tal com ha explicat la consellera delegada de la xarxa, Núria de José.
0: Donar una oportunitat tant a la indústria, d'una banda, per potenciar el gènere documental, com específicament a les televisions locals perquè es puguin introduir en aquest gènere, que és complicat i que necessita d'un suport important.
26: El 3 de juny es coneixeran els seleccionats finals, tots ells documentals vinculats al territori, la memòria, les històries humanes i la realitat social del país.
13: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Janire Gallut, bona tarda.
2: Bona tarda. El Girona afronta el partit més important de la seva història. Després de les victòries ahir de rivals directes com l'Espanyol i l'Alavés, el conjunt gironí té a partir de les 8 un duel decisiu contra la Reial Societat per les aspiracions de continuar a primera divisió. Girona FM, Pau Villafañe.
3: Els de Mitchell arriben al duel en penúltima posició amb 39 punts i amb el marge d'error gairebé esgotat a falta de 3 jornades pel final de la temporada. 5 partits seguits sense guanyar han tornat a situar el Girona en zona de descens i una victòria avui és pràcticament obligatòria i l'únic camí que li queda a un conjunt dirigit per Michel Sánchez que hi explicava la importància del partit.
5: I tothom ha de saber que demà necessitem donar la nostra millor versió, que l'afició este a nosaltres al 200%, perquè les necessitem molt i tothom ha de saber que és el partit més important de la història del Girona. Molt més que París, molt més que aquí contra el Feyenoord, molt més. Aquest partit sí que és un partit per fer història.
3: L'entrenador va reconèixer que Estuani arrossega molèsties però que s'infiltrarà per poder jugar i va encoratjar l'afició a fer que Montilivi sigui diferencial davant una Reial Societat que ja té assegurada la plaça europea.
2: I després de 18 jornades sense guanyar, l'Espanyol va aconseguir ahir el primer triomf del 2026, victòria contra l'Atlètic Club per 2-0 amb gols de Pere Milla i Quique García. I amb 42 punts i a falta de dues jornades, els blanquiblaus van fer un pas més cap a la salvació. Sentim el tècnic Manolo González.
6: Sentit un alliberament molt gran i ara queda un últim pas per assolir el punyeter objectiu d'una vegada i et dic que a partir d'aquí pues, intentar descansar perquè està sent un any que no s'esperava i està sent dur, la veritat.
2: I pel que fa a la Copa de la Reina, el Barça buscarà optar el triplet a la final d'aquest dissabte contra l'Atlètic de Madrid. Salma Parayuelo explica com afronta l'equip aquestes dues finals.
7: Estamos con muchas ganas. Sabemos que son dos semanas súper importantes y que pueden ser dos semanas para cumplir dos objetivos también muy importantes para nosotras y estamos muy centradas en hacer las cosas bien estas dos semanas porque son clave.
2: I avui comença a Gijón la Copa de la Reina d'hoquei patins. En el primer partit, el Cerdanyola ha caigut per 2-1 contra el Fraga i diu adeu a la competició als quarts de final. A les 8 es viurà el primer duel català de la cita, el Vilassana-Manlleu, on les del Pla de l'Urgell, líders de la Lliga, busquen reeditar el títol conquerit fa un any. Lluís Rodero és el tècnic del Vilassana.
8: Sí, realment és molt recent. Això ens ha d'ajudar a tenir coses presents, a donar-nos més força i l'equip quan cau sempre es vol aixecar i té aquesta oportunitat que agraïm en aquest moment. Després de perdre, pues, sempre vol jugar.
2: I en bàsquet i també a les 8 la penya rep a l'Olímpic un Andorra que juga la vida per no perdre la categoria. Això sí, els verdinegres tenen ara un calendari atapeït amb 5 partits en 12 dies amb l'objectiu de lluitar pel top 6 de l'ACB i tot sense Antetòmic, que no estarà disponible el que resta de temporada per lesió. I acabarem en handbol perquè Antonio García deixa de ser el segon entrenador del Balonmano Granollers després de ser coordinador també dels equips sèniors masculins.
1: Moltíssimes gràcies, Janire. Fins aquí el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Janire Gallot als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona tarda. Adéu-siau.
13: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: La xarxa de comunicació local.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Braseria La Bolera.
3: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
2: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
3: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
2: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
3: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
2: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
4: Ara també pots viure els petits camaleons a la Sala Apolo.
5: La música es viu en família en el cicle de concerts de Petits Camaleons.
4: Després de l'èxit dels Catarres, Blaumut i Embauca, arriba la matinal amb Miqui Núñez. Tota l'essència del festival Petits Camaleons en un format ideal per compartir en família.
5: Consulta tota la informació i compra les entrades a petitscamaleons.com.

0: comerç just.
1: I tu què tries?
2: Visita jotrio.cat.
3: Cinema a la xarxa, com el seu nom indica, és un programa de cinema. Però no és un informatiu de cinema. Cinema a la xarxa parla de la vida. I el cinema reflecteix la vida.
4: Cinema a la xarxa, amb en Víctor Alexandre.
5: ...91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
6: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. Junts per Sant Cugat i Avenç Nacionalista s'han reunit per explorar una possible coalició de cara a les eleccions municipals del 2027, segons ha pogut saber Cugat Mèdia. A la trobada celebrada a l'Hotel Sant Cugat hi van assistir l'alcalde, Josep Maria Vallès, el tinent d'alcaldia, Jordi Puigneró, la presidenta de Junts per Sant Cugat, Marta Canes, l'alcaldable d'Avenç Nacionalista a Sant Cugat, Lluís Fernández de la, i Sergi Perramon, impulsor de la plataforma i regidor a Manresa. Avenç Nacionalista va desembarcar a Sant Cugat el febrer d'aquest any de la mà de l'A amb l'objectiu d'aglutinar l'espai de centre-dreta catalanista. Malgrat haver exhibit sintonia amb l'òrbita d'Aliança Catalana, el que considerava un actiu rellevant a Manresa, el març d'aquest any Pere Ramon va acabar segellant una candidatura unitària amb Junts, sota les sigles Avancem Junts pel Canvi. Avenç Nacionalista espera una resposta de Junts abans de l'estiu per materialitzar la coalició o concórrer per separat a les municipals. L'Ajuntament de Sant Cugat ha presentat aquest dimecres la campanya Espais Més Naturals, Sant Cugat Saludable, una iniciativa per donar a conèixer el model de gestió sostenible dels parcs i jardins municipals. La proposta vol explicar a la ciutadania els canvis que s'han anat aplicant els darrers anys en el manteniment dels espais verds, amb l'objectiu de potenciar la biodiversitat, reduir el consum d'aigua i adaptar la ciutat als efectes del canvi climàtic. I el projecte del futur barri de Can Ametller ha estat el protagonista de la tertúlia política de Ràdio Sant Cugat, que ha tingut lloc aquest dimecres. Una tertúlia que ha posat sobre la taula principalment les diferències que tenen els grups municipals a l'hora d'entendre el creixement de la ciutat. En aquest sentit, els grups, amb representació al ple, coincideixen en la necessitat de construir més habitatge assequible per evitar que la ciutadania hagi de marxar de la ciutat, però expressen dubtes sobre la mobilitat, els serveis, la viabilitat econòmica i el model urbanístic de desenvolupament. I l'historiador i escriptor nord-americà Mark Bray visitarà Sant Cugat el dimecres 20 de maig per oferir una conferència oberta al públic sobre trumpisme i moviments antifeixistes als Estats Units. La xerrada tindrà lloc a les 6 de la tarda a la Sala Clavé de la Unió Centre Cultural en el marc de la presentació de la 41a edició del curs d'estiu de la Universitat Internacional de la Pau. L'acte, com dèiem, servirà per presentar aquest programa que enguany porta per títol El nou paradigma bel·licista, poder, discurs i seguretat en transformació. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Everything that happens in life can happen in a show. You can make 'em laugh, you can make 'em cry. Anything, anything can go. The clown

Entertainer. Bon dia, passen 3 minuts de les 12 i comença molta comèdia, que és el programa de les arts escèniques a Sant Cugat i de Sant Cugat. Mira, avui tenim uns convidats que són a Sant Cugat, exacte, i que faran coses a Sant Cugat, espero. I també tenim una altra convidada que telefonarem i parlarem perquè és molt, molt, molt, molt, molt passional. Però abans... Un moment, Aiman, no puc fer l'homilia. No puc fer l'homilia perquè tinc molta feina, no tindrem temps. Només vull dir que ahir dimecres un tal Roger Bernat va estar a la Unió i va fer una presentació d'un, com ho diríem, d'un espectacle, d'una versió d'una obra molt famosa, en col·laboració qui vulgui fer-ho. Bueno, no ho sé, la setmana que ve que tindrem més notícies ho podrem parlar i que tindrem més temps, però ara no podem, per tant, seguim amb aquests que són de Sant Cugat.

0: Sentim música de bastons. Afortunadament, els que estan aquí no porten els bastons, perquè si no podia tenir potser algun tipus d'agressió. Espero que no sigui així. Però tenim l'Alba León Pipó. Bon dia, Alba.
1: Bon dia, què tal?
0: Molt de gust que estiguis aquí. Moltes gràcies. I a Martí Salvatella i Ponsi.
2: Bon dia.
0: Que també és de bastoners.
2: Aquí estem.
0: No, em sembla que és de bastoners, també de família i ja de tota la vida.
2: Bueno, jo he sigut de tota la vida. Som jo, els meus germans i la meva mare.
0: Veus, sí, ja m'imaginava. Hi ha una pregunta que vull fer abans de començar, i és... els bastoners van començar el 28?
2: O sigui, clar, nosaltres, els bastoners de Sant Cugat es generen dins de les bars de Sant Cugat. L'únic que hi ha un moment que, per discrepàncies, els bastoners, diguem-ne, com a grup de dansa se separa de l'Esbart i és quan entrem a la Unió Sant Cugatenca. Nosaltres, que mira, ja ho podem dir, l'any vinent fem 35 anys com a bastoners de Sant Cugat de la Unió. Però, evidentment, com a bastoners de dins de Sant Cugat, ara fa no sé quant, un parell o tres d'anys, vam fer el centenari. Que hi havien hagut bastoners dins de Sant Cugat.
0: Ah, per això ja vas tallar a mi, jo pensava... Però no per vosaltres, perquè 100 anys vosaltres no teniu.
2: No, evidentment.
0: No. Està clar que no. I tu també fa molts anys que hi ets?
1: Jo ara fa bastants anys ja que formo part de la colla. Deu fer uns 12 anys o així ben bé que estic dintre de la colla.
0: O vas començar de petita?
1: Vaig començar d'adolescent, podríem dir.
0: Adolescent. Bueno, teniu aquí, si no m'equivoco, 150 nens i nenes...
2: Sí.
1: I, bueno,
0: I adults.
1: I adults,
0: i pares i mares.
2: Sí, tenim...
0: A mi m'agrada que hi ha aquests diferents grups que teniu, les espardenyes, el tal, i després pares i mares.
2: Exacte.
0: Que vol dir que són potser molts que han començat de molt jovenets i que després han anat mantenint-se.
2: Bueno, doncs mira, justament
1: fet, no,
2: es va generar a través de pares i mares que, diguem-ne, una mica cansats de només veure els infants ballar, van dir, per què no ballem nosaltres? Llavors, l'origen com a tal són mares i pares que no volien només veure els infants, sinó volien participar. I es van generar, llavors, a partir d'aquí, doncs, tot s'ha anat fent el fil.
0: Teniu 30 coreografies o 30 balls?
2: Sí, com a mínim, jo crec que segur.
1: I alguns més que estan al foc ja a punt de sortir nous.
0: Ah, bueno, potser ara que tu acabes de dir una cosa que potser ara em porta una altra cosa, perquè tenim aquí un altre convidat que fa una cara que està emprenyat perquè no li pregunto res.
1: No l'has ni presentat encara, mira.
0: I no l'he presentat, perquè també és de Sant Cugat.
3: Convidat fantasma.
0: Lluc Fruitós.
3: Bon dia.
0: Brodes Bros.
3: Aquí estem.
0: Escolta'm, a veure, tu ets de Sarrià, de Barcelona.
3: Sí.
0: Nascut, no?
3: Jo sóc nascut a Barcelona, viscut a la Cerdanya, a la muntanya... Després, a la part francesa...
0: Quan eres pastor?
3: Quan tenia 4 anys.
0: Ah,
3: dels 4 als 12...
0: Eres pastor ja, als 4 anys?
3: Vaig ser pastor, exacte, amb les ovelles. Vivia al costat de les cabres.
0: Què dius?
3: Sí, amb un apicultor al costat.
0: I amb les cabres i amb els cabrons, no?
3: També. Ah. I les vaques. Sí, i després cap al Maresme. I del Maresme cap al Vallès.
0: Clar que sí. I com al Vallès no hi ha res. A veure, ara hem d'explicar, perquè els oients deuen dir, per què estan dient aquesta gent? Què té a veure els bastoners amb els Brodes Bros? Hip-hop? Què passa? Explica'm. Com és que estem? A mi, quan heu entrat tots junts, he pensat, a veure, alguna cosa hauran d'explicar, aquesta gent?
3: Segurament, tenen alguna cosa interessant a dir.
0: A veure.
3: Doncs mira... El fet d'estar aquí a Sant Cugat i de viure aquí i de tenir un nen aquí, jo crec que m'ha arrelat més que mai. I hi havia una cosa que m'agradava molt, que eren els balls de bastons, però que desconeixia totalment, perquè, clar, la meva vivència a la Cerdanya, doncs allà jo no vaig viure els balls de bastons de petit. I vaig dir, ostres, això seria molt interessant, m'agradaria indagar una mica, conèixer, veure, igual apunto al meu fill, no sé, era com que em generava molta curiositat. I els vaig contactar i els hi vaig dir que podríem fer alguna cosa, us podria venir a veure, o podríem fer una classe per la companyia, o no sé, què podríem fer, no? I a partir d'aquí es va generar una cosa bestial, i és que hem muntat un espectacle de hip-hop i ball de bastons.
0: Primícia!
3: Ah!
0: Home, sisplau!
3: I es va estrenar fa 2 setmanes.
0: 2 setmanes on?
3: A Rubí.
0: Ui. Bueno, no. A veure, ho dic perquè, clar, si ara tindrem la festa major de Sant Cugat i de Rubí, que més o menys, i sempre es diu, oh, és que ja venen millors cantants i millors grups. A veure, però a Sant Cugat es farà.
3: Home, i tant que es farà. A Sant Cugat estem ja programats a dintre la temporada 27, que encara no podem dir la data, però a l'auditori estarem...
0: Jo em fa l'efecte, perdona, em fa l'efecte que tinc un ocellet
3: sí.
0: que m'ha dit que d'aquí pocs dies, potser 15, sí, més o menys, s'anunciarà quina és la programació nova amb el nou programador.
3: Doncs mira.
0: I aleshores ho sabrem, no?
3: Espero que sí.
2: Suposem.
0: Va, per tant, serà aviat. De tot moment, el que sabem i que no sabíem és que Bastoners i Brodes Bros s'han posat d'acord per fer una nova coreografia.
3: Totalment.
0: Expliquem una mica.
2: Bueno, nosaltres, com a bastoners, ens hem quedat sorpresos. És a dir, perquè, clar, nosaltres venim d'un món, diguem-ne, absolutament de cultura popular, que és zero professionalitzat, i que vinguessi una companyia com els Brodes Bros a demanar-nos unes classes, però nosaltres va ser com un... Aquesta gent... no sap on s'està ficant.
1: O... Que més o menys.
2: O simplement tenen molta curiositat i bueno, anem a veure el què. I doncs amb l'Alba vam dir, va, anem a fer els tallers els dos, que som els monitors del grup de grans, també. A veure què surt d'això, a veure quina gent ens vam trobar. I bueno, clar, vam conèixer una segona família amb la que màgicament ha sortit un espectacle increïble.
1: Sí. Sí, treballa super a gust. La veritat, quan el Lluc va contactar amb nosaltres, va venir, el vam convidar a un assaig, va venir a veure'ns, està com una puta cabra, ens va encantar. Vam dir, let's go, fem uns tallers, no sé què, tal, amb els meus ballarins, vam venir, vam estar a la Unió assajant, els vam estar ensenyant coreografies durant un mes, no, però hi teniu alguna cosa més complicat, i alguna que no sé què, vam estar ensenyant-los diferents coreografies, la veritat és que tots super entregats, o sigui, ha sigut un plaer treballar amb ells, és gent molt fàcil de treballar,
2: animats... Vam acabar fent més tallers dels que teníem previstos, vull dir, que per seva hi havia una predisposició absoluta a obrir a saco, i sobretot per nosaltres va haver una cosa que hem parlat moltes vegades, que és el valor que ens han donat a una figura molt abstracta que és la cultura popular o el fet de gent voluntària que ho fa perquè sí, perquè vol. I, ostres, entrar en un assaig de gent professional i que et mirin amb tu ets el que manes, per nosaltres va ser com?
0: Des de quan, ostres, aproximadament?
2: Farà un any, ara, bàsicament.
1: A l'abril ha fet un any que...
2: Vam començar amb aquests tallers i un any després ha sortit un espectacle
0: molt bé.
2: Dels Brodes Bros.
0: I s'ha estrenat ja?
3: S'ha estrenat i la veritat és que jo estic molt content i satisfet. En aquest espectacle jo he tingut la sort de poder-me posar des de fora, no estic ballant en l'espectacle, i justament doncs, he disfrutat molt del procés creatiu i també haig de dir el mateix, que és que ens hem entès superbé, vull dir que per això ho vam tirar endavant, perquè de fet havíem de fer un altre espectacle nosaltres, però quan vam començar els tallers és que ens vam enamorar, o sigui, va ser com, ostres, això hem de fer alguna cosa, perquè és que flueix molt, i a més les dues coses neixen al carrer, hi ha una cosa de la cultura tradicional i popular, no? que el hip-hop també ho té, és aquesta cosa de carrer, de que està fresc, de que està viu, de que engloba a una família, de que és molt comunitari, de que es fa amb unió de la gent, no és una cosa molt individualista. Llavors és com, ostres, aquesta cosa de carrer jo he volgut mantenir durant tot l'espectacle. És veritat que nosaltres treballem molt amb tecnologia i hem fet moltes coses tecnològiques, però en aquest era com, aquest espectacle vull que es pugui fer al carrer. Vull que el puguem fer en el teatre i sigui bestial al teatre, però vull que tingui l'essència del carrer i que també es pugui fer al carrer. Llavors, tot s'ha fet des d'aquest punt de vista. Tot s'ha pensat per mantenir la cosa de carrer i d'arrel, i de terra, i de força, i de potència, no? I després, amb uns tocs doncs, molt poètics també i molt màgics, que espero que es pugui traslladar doncs, en tot tipus d'escenaris, no? Que no estiguem pendents de que la tècnica faci que no es pugui fer a certs llocs i a certs sí, sinó que realment doncs, això es pugui veure. I el que ara mateix m'agradaria moltíssim, m'encantaria, és que això funcionés arreu del món. És a dir, que aquesta cosa que hem aconseguit, aquesta barreja que hem fet, que no sabria com dir-li, que costava molt d'anar des del hip-hop fins als balls de bastons, el tradicional, ostres, això que tant em preocupava, com entrarà la gralla, com entrarà el tambor de cop i què passarà? Doncs hem trobat una fórmula que no vull desvelar massa, que vull que la gent la vingui a veure, però que la gent que va venir, ostres, li va agradar molt i li va emocionar molt, que era algo que a mi, ara mateix el que més m'interessa és arribar doncs, a emocionar, no?
0: A més, amb això que tu expliques, seguint una mica també una feina que feu molt amb escoles,
3: sí.
0: Això pot funcionar moltíssim, no?
3: I tant, i tant. Vam fer una prova escolar, van venir a escoles, va ser una locura.
2: Sí.
3: Va ser una passada. Ostres, és que connecten molt, connecten amb el ball de bastons, connecten amb el hip-hop, connecten amb aquesta cosa que fem brodes, que trenquem la quarta paret i fem jocs amb ells i ens tirem el pal per allà, que ens queden com uah, i vinga, i criden, i uah, no? I després passem a la poesia. Uah, és que va ser molt xulo.
0: És que estem parlant de dues maneres de... Tu deies abans el ball popular, o sigui, la cultura popular, i és que el hip-hop, en definitiva, és la cultura popular de carrer. Mm.
3: Totalment.
0: La diferència és que està en anglès, la diferència és que però és igual. O sigui, el naixement de tot això i la progressió de tot això també s'ha vinculat a una cosa de carrer.
3: Sí.
0: Que és, en definitiva, el que sortia en tot l'art. L'art del teatre va començar al carrer.
3: Totalment.
2: Sí, sí, sí.
0: Encara que es fotien lluny del poble perquè no s'acostessin massa, per si de cas.
3: Clar.
0: Però no, és així, és així.
3: Sí, sí.
0: Bé, llavors tenim clar que aquest espectacle vindrà d'aquí a Sant Cugat, o sigui que el podrem veure aquí.
3: Sí o sí. A més, farem alguna cosa especial.
0: Aquí és una cosa més, home.
3: Oh, no puc dir més coses.
0: No pots ampliar una mica?
3: No puc dir més coses, però...
1: Que comprin entrades.
3: Tenim aquí els dos bàndols, farem alguna cosa especial.
2: I tant.
3: Segur, segur. No tinc cap mena de vida.
2: Hi haurà per fer.
0: Hi ha una cosa segura, que és el que apuntàveu abans, del creixement dels bastoners, del creixement de la cultura popular, en definitiva. Mm-hmm. Perquè si fem una referència, tirem 50 anys enrere, sí que hi havia coses, a part que la ciutat, ara sí que és una ciutat, tot i que no sabem si són 100.000, no ho són encara, o on hem arribat, perquè va canviar segons el registre, etc. Però, en qualsevol cas, és una ciutat i, a més, amb possibilitats enormes per poder fer moltíssimes coses. Llavors, amb això, seria una ampliació del que esteu fent habitualment.
2: Clar, a nosaltres ens obre uns horitzons que jo, després de tota la meva vida dins dels bastoners, que fa més de 25 anys que faig bastoners, no se m'havia ocorregut, perquè ho veia molt més sempre des d'aquest punt molt més casual, d'anar a fer una cosa lúdica. I, ostres, aquesta unió que el Lluc ens va proposar i que, per l'anada de olla del Lluc, ha funcionat increïblement bé, ostres, és com una satisfacció també de... Ostres, es pot encara fer més coses, no queda això aquí perdut i només és els bastoners, i només ballem, i anem al carrer, i fem una actuació, i ens quedem allà. Ostres, dona per fer coses, això, encara? I a mi m'ha despertat coses de pensar, ei, encara hi ha suc aquí, jo crec, a exprimir, a poder inventar-se, no ho sé.
1: I sempre mantenint l'essència tradicional, que és una cosa que, a més, ens caracteritza molt els bastoners de Sant Cugat, que és que ens agrada mantenir molt la tradició i el que s'ha fet com des dels orígens. Però tot i així... veus que mantenint, perquè si aneu a veure l'espectacle, veureu que està super representat la nostra essència i el nostre tipus de ball en l'espectacle, i tot i així se li pot donar una volta. O sigui, es pot afegir molta cosa.
2: Sí.
0: Estem parlant, de totes maneres, evidentment, que l'espectacle fa brodes bros. O sigui, vosaltres no participeu en l'espectacle.
3: A Sant Cugat no sabem què passarà.
0: Exacte.
2: És un espectacle dels Brodes Bros amb molts amics.
0: O sigui que hi haurà una interferència.
3: A Sant Cugat no sabem què passarà.
0: O sigui que començarà l'espectacle dels Brodes Bros i de cop i volta entrarà la gullà
2: i passaran coses.
3: Primer de tot, hem de dir que hem tingut molta sort i aquest respecte jo crec que ha sigut molt mutu. Hem fet una creació musical bestial i bastoners de Sant Cugat han posat a la nostra disposició les seves cançons i les seves coreografies, i ells ens han ensenyat, o sigui, hi ha coreografies seves a dins de l'espectacle, directament, tal qual, sense tocar-les. Llavors, aquesta essència hi és, i la creació musical jo crec que ha sigut la clau per poder aconseguir alguna cosa proper a nosaltres amb essència seva.
0: Llavors... I es manté, per exemple, la gralla, per exemple,
3: hi ha gralla,
0: la percussió d'un
3: mal. Hi ha gralla, sí.
2: Hi ha gralla, hi ha timbal.
0: Hi ha timbal.
2: Sí, sí. Això és una cosa que hem dit molt del Lluc,
0: que vol
2: mantenir això.
3: Els cascabells, la Clara em matarà perquè no els he posat al final. Però havien d'estar.
2: Vam estar amb això, també.
3: Però generaven un conflicte que no podia ser. No podien ser, sí, perquè, sí. Clar, hi ha una coreografia, que no la vull explicar, que amb els cascabells no funcionava. No funcionava. I els vam haver de treure.
0: Per la vibració? O
3: pel so.
2: Sí.
3: Pel so, sí. Sí, sí. Però no se sap mai, eh? No se sap mai, perquè nosaltres som una companyia que evolucionem els espectacles i podria ser que apareguessin.
0: Home, que evolucionem, des de fa 20 anys estava evolucionant.
3: Exacte.
0: No, escolta'm, és que jo estic convençut que hi ha algú que us veu i quan saben que fa 20 anys que vau començar amb això, no s'ho creuen.
3: Ja, pot ser. Sí. La veritat és que és un gust, i és un gust trobar coses que ens segueixin motivant tant com el Ball de Bastons ens ha motivat per fer aquesta producció.
0: I clar, considerem que el Ball de Bastons es veurà, a part de Sant Cugat, es veurà a tot el món.
3: Exacte. És que portar l'essència de la cultura catalana arreu del món, perquè nosaltres actuem arreu del món, però, per exemple, l'últim espectacle que estem fent molt, que és Around the World, explica les nostres vivències pròpies, no? Però sí que és veritat que nosaltres som d'aquí, tots els ballarins formem part de Catalunya i tenim aquesta cosa, no? Mediterrani, bon rotllo, no sé, i és veritat que això ja es veu en els nostres espectacles, però a més en aquest espectacle que hi ha la gralla, que la veus, que hi ha la Judith Nederman amb una cançó, que hi ha llengua catalana a dintre, que nosaltres quan juguem la nostra parla i és a dintre de les coreografies i és en català, doncs tot això jo crec que és molt guai que es pugui exportar i que la gent de fora ho pugui veure, perquè entendran moltes coses de seguida. I si jo, català, el Ball de Bastons tampoc el tenia tan controlat, doncs no em vull imaginar el resta del món, no? Vull dir que hi ha alguna cosa important aquí a ensenyar
0: tu creus
3: i a dir com es fa.
0: Us contractarà el Florentino o...?
3: Espero que no.
0: Home, no sé, com que és una cosa exòtica, per segons qui és una cosa exòtica.
2: Sí, podria ser.
0: Jo el telefonaré, vull dir, tinc molts contactes.
2: Veurem què en surt.
0: El telefonaré i li diré, ara que està en un moment molt bo.
3: Exacte.
0: Ara que està en un moment molt bo.
3: Sí, sí. L'espectacle es diu Bo.
0: Es diu Bo, no? On ja està.
3: Que vol dir bastó. Si tu treus totes les lletres del mig, de bastó,
0: sí,
3: la B i la O,
0: sí,
3: i seria amb un accent, inclús.
0: Sí.
3: Però si en comptes de l'accent el poses cap allà, el poses recte,
0: sí,
3: B-O amb l'accent recte a sobre, curiosament, en japonès, vol dir bastó.
0: Què dius?
3: Al·lucines.
0: I tant.
3: És el títol de l'espectacle.
0: Està molt bé, molt bé, ho hem pensat. I tens que fer una mica de recorregut a totes les llengües i potser et trobaries amb cada més sorpreses.
3: Segurament.
0: I sorpreses a vegades negatives.
2: també podria ser que vés a saber...
0: Què vol dir amb segons...
2: Exacte, potser que ens quedem amb aquesta.
0: Suazilàndia, què vol dir?
3: Ah, ja ho miraré.
0: Bueno, vosaltres com a bastoners, clar, teniu aquesta experiència que tu explicaves, bueno, els dos, I aquesta evolució. Què ha passat? Què creieu que ha passat? Bé, la ciutat ha crescut. I, evidentment, hi ha molts nens i nenes que... Però que hagin entrat dintre d'aquesta dinàmica de segons quin tipus de ball, de segons quin tipus de representació, de tipus molt popular, considerant que hi ha doncs, una imatge determinada de Sant Cugat, d'un nivell alt, no sé què, en fi, etcètera, etcètera... És normal, ho creieu normal, ho creieu difícil de pensar d'antuvi, de dir, abans, podrem fer-ho, serà així? Hi ha gent, 150 hi ha gent, en totes les categories, en tots els nivells.
2: Bueno, jo crec que és una mica el que comentava abans l'Alba. des de dins dels bastoners de Sant Cugat hem trobat un equilibri, crec, molt, molt sa en fer una part lúdica que ha de ser evident pels infants perquè sigui un espai social, un espai de trobada, un espai on els nens s'ho passin bé i un espai on mantenir la tradició de les coses que es feien i que seguim fent. Perquè nosaltres encara fem balls originals dels primers bastoners que van haver-hi a Sant Cugat.
0: Tenim... I com els heu recuperat?
2: Bueno, és que els hem fet sempre.
0: No, o sigui... però estava documentat?
2: Sí, sí, sí. Són bueno, dos balls segur, que és Mongeteres i Corrandes, que són dos balls que ja feien la penya regalèsia quan van recuperar els bastoners més sí. postguerra i que s'havien fet abans. Llavors és com, ostres, i són dos dels balls predilectes que més fan els nens ara, però són dos dels balls que nosaltres hem aconseguit mantenir.
1: Nens i que hi ha trossos de balls que es mantenen en balls d'adults,
2: sí,
1: també.
2: Sí, exacte, que fem combinacions. I els hem aconseguit potser trobar aquest equilibri de trobar un espai social on els nens sigui divertit per ells, però que es vagin impregnant d'aquest punt de venim a fer bastoners, perquè fer bastoners és superguai, no només jugar a futbol, jugar a bàsquet i jugar a la play, és interessant. Venir a fer balls de bastons cada 15 dies, bueno, i nosaltres que seguim cada setmana, però moltes actuacions...
0: Però que feu dos assajos setmanals...
2: Fem, bueno, o sigui, cada grup fa un assaig a la setmana. No, però clar, nosaltres el grup de grans, per exemple, fem assaig setmanal de 2 hores. Això...
1: I mitja, gai. Ah, sí, no, 2 hores.
2: Però això anem a qualsevol colla de bastoners i és impensable. És impensable. O sigui, els expliquem i no s'ho creuen. I nosaltres estem tot l'any, de setembre a juliol, fent 2 hores setmanals d'assaig com a colla de bastoners i això la gent no...
1: Bueno, hi ha colles de 20 persones barrejats amb els nens de 6 anys i els adults.
2: Exacte.
1: I necessitem tenir un grup per cada 2-3 anys.
2: Sí. És molt fort.
0: Doncs molt bé, estic molt content que això m'heu explicat. Jo continuo dient que tinc ganes de veure-ho aquí, amb aquesta interrelació entre els dos grups, teòricament, no diré oposats, però teòricament molt diferents, i que la veritat es comprovi que no és així.
2: La pràctica.
0: Que són molt més iguals que el que són. Per què? Perquè busqueu una reacció humana, una reacció física, però a la vegada espiritual, etcètera, etcètera, etcètera. Bastoners, brothers bros, felicitats.
3: Moltes gràcies.
1: Gràcies.
0: I ho espero amb moltes ganes.
3: Adéu.
0: Adéu.
2: I tant. Adéu, vagi bé, merci.

Oh, i ja, que un salt mortal, nosaltres també, perquè estàvem escoltant un fragment de la suite per clarinet, violí i piano de Darius Milhaud. I per què? Doncs perquè hi haurà un tio escaramuix que interpretarà música també d'ell. Però diem que avui, a les 19 hores, al Siglo, Candela i Cante. Una nit, comença la nit, són les 7 de la tarda del capvespre, però comença, diu, nit de flamenco amb Pere Martínez, Adán Pérez i Alicia Reyes. I després, a les 20 hores, al Bar Bocamoll, com cada dijous, al Casal de Torreblanca, tenim un concert de petit format amb White. White, que no sé, sigui, és un cantant, però no tinc més informació, no us puc avançar més informació, només que fa música funk. No sé si va acompanyat ell de guitarra, si té trio, si té duo, si... no ho sé. I també a les 20 hores, a l'Aula Magna del Conservatori, aquest concert que es deia abans, del trio Escaramuix, que està format per Ariadna Rodríguez, violí, l'Oriol Estivill, clarinet, i l'Emili Brugalla, piano, amb música de Darius Milhaud, de Francis Poulenc, de Brice i d'Igor Stravinsky. O sigui, és una composició de concert que, déu-n'hi-do, la majoria són compositors de principi i meitat de segle XX, o sigui, contemporanis, però m'agrada veure aquesta conjunció de violí amb piano i clarinet, perquè no és el trio habitual, no és el trio habitual, de corda, per exemple. I divendres, a les 20 hores, al Teatre Auditori de Vilassau, torna l'òpera amb una de les òperes més conegudes, més famoses i més aconseguides de Giuseppe Verdi, que és La Traviata. És una direcció de l'Andrés Salado i la Montserrat Seró, en aquest cas aquí a Sant Cugat, farà el paper de Violeta, la pobra Violeta, i després l'Andrés Sánchez Jugolà farà el paper d'Alfredo, aquest noi que l'enamora i que després, en fi... Bueno, veieu l'òpera, està coneguda, és molt coneguda, i per tant suposo que la majoria que m'està escoltant ja saben de què va, però hem de continuar dient que això s'interpreta amb el cor dels Amics de l'Òpera de Sabadell i l'Orquestra Simfònica del Vallès. Aquesta és una de les òperes més representades al món, de les 5, hi ha 5 òperes que es fan a tot el món cada any i sempre són les que es fan més representacions, i una d'elles és La Traviata. La Traviata, jo penso que tant pel tema com per la música, com per les àries, com pels duos, en fi, extraordinària. I el dissabte, a les 20:30, al Casal de Torreblanca, la PUA presenta Nit de concert en Cantema i Nanara. I és una activitat que és gratuïta. Bé, també és gratuït el del concert d'avui al Bocamoll de Torreblanca. Passa que aquí al Bocamoll de Torreblanca, si prens alguna cosa, ho pagues. Ho pagues el que prens, vull dir. I el diumenge, a les 19 hores, al Teatre Auditori de Vilassau, tenim Poncia, de Luis Luque, que és una obra, un monòleg, que ha creat a partir de la casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca, com ja sabeu, una de les obres més importants del teatre del segle XX espanyol. El Federico García Lorca té una projecció internacional, mundial, sobretot perquè ho va interpretar Margarida Xirgu, una actriu catalana que després va tenir que marxar, exiliada a l'Argentina, i va continuar fent-ho. Està dirigida aquesta versió, aquest monòleg, pel mateix Luis Luque, i ho interpreta Lolita Flores. Lolita Flores, que ja havia fet un monòleg de la plaça del Diamant, en aquest cas un salt mortal, i fa el paper de la Poncia, que és la criada de la casa de Bernarda Alba, pues la criada que ho sap tot i més. I us deixo una mica de música, i una mica de música quina pugui ser. Sí, La Traviata, escolta'm, el brindis de La Traviata. Liviamo. Adeu, fins la setmana vinent.

0: Lletres i música, amb Mari Carmen Cinti.
1: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
2: Si

0: Sant Cugat. Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. Junts per Sant Cugat i Avenç Nacionalista s'han reunit per explorar una possible coalició de cara a les eleccions municipals del 2027, segons ha pogut saber Cugat Mèdia. A la trobada celebrada a l'Hotel Sant Cugat hi van assistir l'alcalde, Josep Maria Vallès, el tinent d'alcaldia, Jordi Puigneró, la presidenta de Junts per Sant Cugat, Marta Canes, l'alcaldable d'Avenç Nacionalista a Sant Cugat, Lluís Fernández de la, i Sergi Perramon, impulsor de la plataforma i regidor a Manresa. Avenç Nacionalista va desembarcar a Sant Cugat el febrer d'aquest any de la mà de l'A amb l'objectiu d'aglutinar l'espai de centre-dreta catalanista. Malgrat haver exhibit sintonia amb l'òrbita d'Aliança Catalana, el que considerava un actiu rellevant a Manresa, el març d'aquest any Pere Ramon va acabar segellant una candidatura unitària amb Junts, sota les sigles Avancem Junts pel Canvi. Avenç Nacionalista espera una resposta de Junts abans de l'estiu per materialitzar la coalició o concórrer per separat a les municipals. L'Ajuntament de Sant Cugat ha presentat aquest dimecres la campanya Espais Més Naturals, Sant Cugat Saludable, una iniciativa per donar a conèixer el model de gestió sostenible dels parcs i jardins municipals. La proposta vol explicar a la ciutadania els canvis que s'han anat aplicant els darrers anys en el manteniment dels espais verds, amb l'objectiu de potenciar la biodiversitat, reduir el consum d'aigua i adaptar la ciutat als efectes del canvi climàtic. I el projecte del futur barri de Can Ametller ha estat el protagonista de la tertúlia política de Ràdio Sant Cugat, que ha tingut lloc aquest dimecres. Una tertúlia que ha posat sobre la taula principalment les diferències que tenen els grups municipals a l'hora d'entendre el creixement de la ciutat. En aquest sentit, els grups amb representació al ple coincideixen en la necessitat de construir més habitatge assequible per evitar que la ciutadania hagi de marxar de la ciutat, però expressen dubtes sobre la mobilitat, els serveis, la viabilitat econòmica i el model urbanístic de desenvolupament. I l'historiador i escriptor nord-americà Mark Bray visitarà Sant Cugat el dimecres 20 de maig per oferir una conferència oberta al públic sobre trumpisme i moviments antifeixistes als Estats Units. La xerrada tindrà lloc a les 6 de la tarda a la Sala Clavé de la Unió Centre Cultural en el marc de la presentació de la 41a edició del curs d'estiu de la Universitat Internacional de la Pau. L'acte, com dèiem, servirà per presentar aquest programa que enguany porta per títol El nou paradigma bel·licista, poder, discurs i seguretat en transformació. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: La llanterna màgica.
3: Què tal? Com esteu? Tornem a ser amb tots vosaltres i amb una nova edició de La llanterna màgica, el programa apte per tots els públics. Edició número 385 des dels nostres inicis i 35 d'aquesta desena temporada. La pel·lícula Michael s'erigeix com un dels biòpics musicals més ambiciosos de la dècada, abordant la figura complexa i magnètica de Michael Jackson des d'una òptica contemporània. Dirigida per Antoine Fuqua, cineasta conegut pel seu pols narratiu intens i una posada en escena contundent, la proposta combina espectacle i introspecció amb una clara voluntat de revisitar el mite de Jackson. El film traça un recorregut que abasta des dels inicis del músic amb els Jackson 5 fins a la seva consagració com a icona global, incidint especialment en el procés creatiu d'alguns dels seus àlbums i a la construcció del seu imaginari visual. Un retrat polièdric d'una figura irrepetible, pensat tant per als admiradors del seu llegat musical com per a un públic més ampli interessat en la cultura de masses. Però abans d'entrar en matèria, recordar-vos que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
2: Segueix el programa al Facebook, facebook.com/lallanternamàgica.
3: Tenim un correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
2: Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
3: Tot a punt? Doncs vinga, comencem.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades.
3: Michael, el biòpic dirigit per Antoine Fuqua l'any 2026, neix com un dels projectes més ambiciosos del cinema biogràfic recent, amb la voluntat explícita de construir un relat cinematogràfic rigorós, emocionalment dens i formalment sofisticat. L'origen del film es remunta a la fase d'idea original, quan un grup de productors vinculats als grans estudis nord-americans plantegen la necessitat de revisitar la figura de Michael Jackson des d'una òptica contemporània. L'objectiu inicial no és només narrar una trajectòria vital, sinó explorar la complexitat del personatge en totes les seves dimensions, artística, mediàtica i personal. Amb aquesta base s'activa la selecció del director, un pas crucial que marcarà el to del projecte. Antoine Fuqua és l'escollit per la seva capacitat de combinar narrativa clàssica amb una posada en escena intensa i actual, marcant una línia clara, fugir del biòpic convencional, apostant per una mirada més immersiva.

S'escull a John Logan, nominat a l'Oscar per Gladiator i L'Aviador, com a guionista. El procés d'escriptura es desenvolupa durant mesos amb una atenció especial a l'estructura narrativa. La sinopsi resultant planteja un recorregut no lineal per la vida de Jackson, articulat en diferents blocs temporals que permeten explorar l'evolució del protagonista des de múltiples angles. Un cop consolidat el guió, s'inicia la selecció dels actors principals. El criteri de tria combina per una banda la semblança física i per altra la capacitat interpretativa. El mes de gener de 2023, la directora de càsting, Kimberly Hardin, es va posar a treballar en aquest tema i dos anys després va anunciar que el nebot de Michael, Jafar, interpretaria a Michael. Les versions anteriors del guió incluïen les acusacions d'abusos sexuals infantils contra Jackson, però Graham King, el productor que havia adquirit els drets per produir la pel·lícula, juntament amb els guionistes, van decidir suprimir aquesta part al descobrir que existeix un acord amb Jordan Chandler, un dels acusadors de Jackson, que prohibeix qualsevol menció de Chandler a la pel·lícula.

El repartiment principal es completa amb Coleman Domingo i Nia Long, donant vida a Joey i Catherine Jackson, pares de Michael, i Miles Teller com John Branca, advocat i mànager de l'artista. Amb el repartiment principal definit, tant Kimberly Hardin com Victoria Thomas, col·laboradora habitual de Fuqua, s'encarreguen de dirigir el càsting amb l'objectiu de construir un univers coral creïble i fidel a les diferents etapes de la vida de Jackson. Entre les incorporacions destacades, Kat Graham, en el paper de Diana Ross, figura clau en els inicis de la carrera del cantant, Laura Harrier, com Suzanne Depasser, executiva de Motown, i Lawrence Tate, interpretant Berry Gordy, fundador del segell. També s'hi suma Derek Luke en el rol de Johnny Cochran, advocat que va tenir un paper rellevant en alguns moments de la vida de l'artista. Abans d'iniciar el rodatge, Jafar Jackson segueix un entrenament intensiu que inclou coreografia, treball vocal i estudi de moviment, també assessorament directe de membres de la família Jackson per reforçar l'autenticitat del treball.

0: Encenem la llanterna màgica amb Jordi Terrades. Tot el cinema a la teva ràdio local.
1: La resta del repartiment també participa en sessions de preparació específica. Colman Domingo treballa en la construcció psicològica de Joy Jackson, mentre que Nia Long es centra en la dimensió emocional i familiar del seu personatge. En paral·lel, es defineixen les localitzacions del film. El rodatge combina espais reals i recreacions en estudi amb presència destacada de localitzacions a Califòrnia i escenaris construïts per reproduir entorns icònics com estudis de gravació i escenaris de concerts. Els equips de direcció artística, vestuari i fotografia ho deixen tot enllestit per entrar en la fase de rodatge. La producció arrenca el 2024 amb Fuqua al capdavant d'un dispositiu tècnic de gran escala. La direcció de fotografia recau en Robert Richardson, tres vegades guanyador de l'Oscar, que defineix una estètica basada en contrastos suaus i una il·luminació direccional que reforça el caràcter íntim del relat.

El rodatge es desenvolupa principalment a Los Angeles i als estudis de Sony, on es construeixen els decorats que reprodueixen certs espais com els estudis Motown o alguns escenaris de gires internacionals. Un dels reptes principals és la recreació de les actuacions musicals. Jaffar Jackson assumeix personalment moltes de les coreografies després d'un procés intens de preparació. Les seqüències de concert requereixen coordinació mil·limètrica entre càmeres, llum i moviment, amb la participació d'equips coreogràfics especialitzats. Entre les curiositats del rodatge, destaca l'ús combinat de tècniques digitals per recrear multituds i espais escènics. En algunes seqüències es fan servir extras reals complementats amb extensions digitals per ampliar la sensació d'escala sense perdre el realisme. El mètode de Fuqua es basa en múltiples preses i ajustos constants. En diferents entrevistes, alguns actors han destacat la intensitat del procés amb escenes que s'anaven repetint fins a aconseguir el to emocional exacte.

La filmació va finalitzar el 30 de maig de 2024, però després de que reescrivís el guió per eliminar les referències a les acusacions d'abús, es van fer noves filmacions al juny de 2025 que van durar 22 dies. Després d'aquestes filmacions, el pressupost va augmentar a 200 milions de dòlars i les noves seqüències van incrementar aproximadament 50 milions. Amb el rodatge finalitzat, Michael entra en la fase de postproducció. El muntatge recau en Conrad Buff, editor amb una àmplia trajectòria en produccions d'alt pressupost, que treballa estretament amb el director per definir el ritme i l'estructura narrativa del film. Buff opta per mantenir l'estructura fragmentada dissenyada per John Logan, reforçant les transicions emocionals més que la cronologia estricta. El Departament d'Efectes Visuals té un paper discret però fonamental, recreant entorns, ampliant escenaris i integrant elements d'època. Greg P. Russell és el responsable de disseny de so, construint un paisatge sonor immersiu.

0: Encenem la llanterna màgica amb Jordi Terrades.
1: Un dels pilars d'aquesta fase és la banda sonora composta per Leo Rosner, conegut per haver treballat a X-Men, Dies del Futuro Pasado i Valkyria, però com que s'ha fet en col·laboració amb els hereus Jackson, també està plena de les cançons més importants i conegudes de la carrera de Jackson. D'aquesta forma, el compositor desenvolupa una partitura original que dialoga amb el material musical preexistent del cantant. El procés de creació combina composició simfònica amb elements electrònics, buscant una integració orgànica amb les imatges. La gravació de la banda sonora es realitza amb una orquestra completa a Londres, mentre que la seva publicació es coordina amb el llançament del film, incloent tant música original com temes icònics de l'artista. En tots aquests elements tècnics integrats, Michael queda preparada per la seva distribució i estrena en coordinació amb Lionsgate, responsable del llançament global del film.
2: You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and

El film realitza la seva estrena internacional el 18 d'abril de 2026 amb una premiere a Los Angeles que aplega figures clau de la indústria i membres de la família Jackson. Aquest esdeveniment marca el primer contacte amb la crítica especialitzada. Les primeres reaccions crítiques destacaven la direcció d'Antoine Fuqua i el treball interpretatiu de Jafar Jackson, especialment per la seva capacitat de capturar el llenguatge corporal i l'energia escènica de l'artista. També es valora positivament el guió de John Logan, tot i que alguns analistes assenyalen irregularitats en el ritme narratiu. Pel que fa a la resposta del públic, Michael va arrasar la taquilla mundial recaptant 97 milions de dòlars al cap de setmana de la seva estrena i actualment superant els 277 milions a tot el món. L'estrena de Michael s'inscriu en una tendència de biòpics musicals sorgida a la darrera dècada, un gènere que Hollywood considera una aposta segura per l'èxit a taquilla. Les vides de Freddie Mercury, Elton John, Bob Dylan, Aretha Franklin, Elvis Presley, Bruce Springsteen, Bob Marley, Amy Winehouse, Robbie Williams i Whitney Houston han estat objecte d'adaptacions cinematogràfiques en els darrers anys.

Malgrat això, la pel·lícula ha tingut una acollida molt millor entre el públic que no pas entre la crítica. Diversos experts es queixen de que la cinta presenta una versió edulcorada de la vida i la carrera de Jackson. Recordem que Michael no inclou cap menció a les acusacions d'abús sexual infantil que van formular contra el cantant. Jackson sempre va mantenir la seva innocència i va ser declarat no culpable d'abús a menors l'any 2005. Inicialment, els cineastes tenien la intenció d'incloure referències a algunes de les acusacions. Tot i això, el material filmat va ser descartat després de descobrir un històric acord extrajudicial de confidencialitat que Jackson havia signat amb un dels seus acusadors, Jordan Chandler, que inclou una clàusula que prohibeix als hereus del cantant esmentar-ho mai en cap pel·lícula. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa, Jordi Terrades. Com sempre us diem, gràcies per la vostra atenció. Sense vosaltres, ja ho sabeu, no seríem res. I us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. Junts per Sant Cugat i Avenç Nacionalista s'han reunit per explorar una possible coalició de cara a les eleccions municipals del 2027, segons ha pogut saber Cugat Mèdia. A la trobada celebrada a l'Hotel Sant Cugat hi van assistir l'alcalde, Josep Maria Vallès, el tinent d'alcaldia, Jordi Puigneró, la presidenta de Junts per Sant Cugat, Marta Canes, l'alcaldable d'Avenç Nacionalista a Sant Cugat, Lluís Fernández de la, i Sergi Perramon, impulsor de la plataforma i regidor a Manresa. Avenç Nacionalista va desembarcar a Sant Cugat el febrer d'aquest any de la mà de l'A amb l'objectiu d'aglutinar l'espai de centre-dreta catalanista. Malgrat haver exhibit sintonia amb l'òrbita d'Aliança Catalana, el que considerava un actiu rellevant a Manresa, el març d'aquest any Perramon va acabar segellant una candidatura unitària amb Junts, sota les sigles Avancem Junts pel Canvi. Avenç Nacionalista espera una resposta de Junts abans de l'estiu per materialitzar la coalició o concórrer per separat a les municipals. L'Ajuntament de Sant Cugat ha presentat aquest dimecres la campanya Espais Més Naturals, Sant Cugat Saludable, una iniciativa per donar a conèixer el model de gestió sostenible dels parcs i jardins municipals. La proposta vol explicar a la ciutadania els canvis que s'han anat aplicant els darrers anys en el manteniment dels espais verds, amb l'objectiu de potenciar la biodiversitat, reduir el consum d'aigua i adaptar la ciutat als efectes del canvi climàtic. I el projecte del futur barri de Can Ametller ha estat el protagonista de la tertúlia política de Ràdio Sant Cugat, que ha tingut lloc aquest dimecres. Una tertúlia que ha posat sobre la taula principalment les diferències que tenen els grups municipals a l'hora d'entendre el creixement de la ciutat. En aquest sentit, els grups amb representació al ple coincideixen en la necessitat de construir més habitatge assequible per evitar que la ciutadania hagi de marxar de la ciutat, però expressen dubtes sobre la mobilitat, els serveis, la viabilitat econòmica i el model urbanístic de desenvolupament. I l'historiador i escriptor nord-americà Mark Bray visitarà Sant Cugat el dimecres 20 de maig per oferir una conferència oberta al públic sobre trumpisme i moviments antifeixistes als Estats Units. La xerrada tindrà lloc a les 6 de la tarda a la Sala Clavé de la Unió Centre Cultural en el marc de la presentació de la 41a edició del curs d'estiu de la Universitat Internacional de la Pau. L'acte, com dèiem, servirà per presentar aquest programa que enguany porta per títol El nou paradigma bel·licista, poder, discurs i seguretat en transformació. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: Cruïlla d'Europa, un programa dirigit per la periodista Teresa Carreras. Aquesta temporada, amb la col·laboració del divulgador en Ciències de la Salut, Eloi Santos, de l'Institut de Recerca Josep Carreras, i del periodista europeista Gabriel Vázquez. Compromesos amb la salut, el medi ambient i la pau, en un món just.
1: Bon dia i bona setmana. Volíem oferir-vos un tema que és el que havíem triat, Mataró, capital espanyola de l'economia social. I així ho farem, però malgrat tot hem de comunicar-vos la dolenta notícia de que una de les persones que ha participat en tot aquest procés tan llarg o curt, però que té que veure amb les cooperatives, amb el cooperativisme, que és en Xevi Viler, ens ha deixat aquesta matinada. Per tant, que nosaltres ja ho teníem pensat, dedicar-li el programa, i així ho farem. D'acord? Doncs, com us deia, Mataró ha estat la primera vila catalana que, sense ser capital de província, podrà lluir el títol de capital espanyola de l'economia social 2026. Es va escollir la nostra ciutat per la seva tradició cooperativista, que va començar el 1864 amb la creació de la cooperativa obrera mataronense, i que la ciutat en l'actualitat compta amb un ecosistema dinàmic que suma més de 100 entitats cooperatives que innoven en sectors com la cultura, l'energia, els serveis o la inclusió social. La cooperativa obrera va ser la primera de tot l'estat impulsada pels propis treballadors de la fàbrica. Després n'han vingut d'altres: el Forn del Vidre, el Cafè Nou, el Cafè de Mar, la Unió de Cooperadors, que per cert l'any vinent farà 100 anys, es va crear el 1927. I segur que des del Cruïlla d'Europa ho celebrarem, i molt. Mataró disposa d'un pla estratègic, exemple de col·laboració entre agents públics i privats i la societat civil, de l'objectiu de fomentar la sostenibilitat per millorar la vida de les persones. La capitalitat espanyola de l'economia social es va crear l'any 2021 per fomentar un millor coneixement d'aquest tipus d'economia. El cooperativisme promou l'organització d'empreses basades en ajuda mútua, democràcia, és a dir, un soci, un vot, i la propietat conjunta, posant les persones al centre del bé comú de tot, al centre i el bé comú per sobre del capital.

0: Molt bé, tenim doncs un estudi ple de gent, ple de companys, ple d'amics que vindran, que han estat aquí, que estan aquí per parlar-nos del que ha estat el cooperativisme durant tots aquests anys. I per tant, tenim a una cooperativista, la Roser Ramos. Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Tu dius que no diguem que ets tan jove, si ho diem, perquè ho ets, i molt. I si ens pots presentar una mica aquesta música que estem escoltant.
1: Sí, aquesta música es diu Splash the Colors, és una obra de Miho Hazama. Ella és una compositora i també directora d'orquestra que vam tenir l'honor de tenir present a la primera producció de l'Orquestra Sònica, que és un dels projectes de la nostra cooperativa Musicop. Llavors ens semblava que era adient poder començar el programa escoltant aquesta música per explicar com des de les iniciatives del cooperativisme i l'economia social i solidària podem anar des d'allò més petit a allò més gran, diguem, i passant per sectors molt diversos.
0: Molt bé, molt bé. Doncs ara ens n'anirem cap a Andorra. Bon dia, Gabriel.
2: Bon dia, Teresa. Què tal? Com
0: molt
2: estem?
0: Bé, molt bé. Com he dit, tenim un estudi ple de convidats. Ens pots presentar el primer des d'Andorra?
2: Sí, sí, sí. Deixa'm dir, per cert, que a Andorra li vindria bé tenir unes quantes cooperatives. però sí, presento el convidat. El primer és el regidor Sergi Morales, del grup municipal d'En Comú Podem, a l'Ajuntament de Mataró. Ell és responsable de les polítiques d'ocupació i també de promoció econòmica i d'economia social. I bueno, el regidor Morales ens diu que ha fet tota la seva carrera professional en cooperatives i que sap molt bé de què parla quan parla del cooperativisme.
0: S'imaginava vostè que seria algun dia el responsable polític de la capital espanyola de l'economia social?
3: Bon, primer de tot, molt bon dia.
0: Bon dia, bon dia.
3: I Teresa, gràcies bon per convidar-nos també. I bueno, primer de tot també voldria tenir un record cap a Xavi Avila, sí, com heu fet a l'inici del programa, tot un referent del cooperativisme a la nostra ciutat i una gran pèrdua que acabem de conèixer. Dit això, responent a la pregunta, doncs la veritat és que, per començar, no m'imaginava ni ser regidor de l'Ajuntament de Mataró, doncs encara menys m'imaginava ser el responsable polític, diguéssim, davant d'aquesta designació, no?, com a capitalitat espanyola de l'economia social. Lògicament, això és un element que al final el que ens ve a dir, no?, d'alguna manera posa en valor tota la trajectòria de la nostra ciutat, la història, la vinculació de Mataró amb el cooperativisme i l'economia social, no només, com jo sempre dic, no?, a nivell de passat, sinó també a nivell de present i a nivell de futur. Però és veritat que tenim un històric molt rellevant, com comentaves a l'inici del programa, Teresa, no?, des de la primera cooperativa de l'Estat, amb l'Obrera Mataronense, passant per fort del Vidre, però també amb cooperatives que tenim a nivell actual, més enllà del paper que juga la Unió, la Fundació Unió de Cooperadors, tot l'ecosistema que tenim actualment a la nostra ciutat, conformat per cooperatives i entitats de l'economia social, amb entitats també que treballen, no?, des de l'Ateneu Cooperatiu, tenim aquí a la responsable, a la Roser, o a la mateixa càtedra d'economia social d'aquí del Tecnocampus, que tenim aquí el seu director, que també és el comissionat, la pròpia fundació, o cooperatives que són referents al país, com són Mobilitat, per exemple, que també tenen seu a la nostra ciutat, només per citar alguns exemples. Per tant, tornant a la pregunta, doncs no hi comptava jo que poguéssim, diguéssim, tenir aquest reconeixement, però molt contents de que des del Ministeri s'hagi apostat per Mataró, perquè al final és per primera vegada que una ciutat catalana té aquest reconeixement, i a més, per primera vegada també una ciutat que no és capital de província té aquest reconeixement. Per tant, jo crec que és un reconeixement tot plegat a la història de la nostra ciutat i també al present i a l'ecosistema actual que tenim a Mataró.
0: Molt bé.
2: Teresa, deixa'm que li pregunti com és que Mataró, diguéssim, té aquesta cultura cooperativista, d'empreses cooperativistes, perquè realment hi ha hagut bastantes que potser no tenen altres grans ciutats. Tu creus que ve de l'època industrial?
3: Jo crec que segurament, bueno, aquí a la taula hi ha persones que coneixen més que jo la història, com l'Eloi i l'Àngel, no? Però si, per contestar la pregunta, doncs jo diria que conflueixen a la nostra ciutat a nivell històric, doncs segurament dos elements, no? Una ciutat clarament amb una presència important industrial i de treballadors també, no? Per, lògicament, no vinculat a aquesta indústria, al mateix temps que hi ha un grau de d'activisme, diguéssim, polític, sindical, de lluita dels treballadors, d'organització dels treballadors, i el confluir aquests dos elements, per una banda, una ciutat, que Mataró ha sigut una ciutat molt industrial, no?, i aquest activisme polític, sindical, anarcosindicalista, doncs conflueixen dos elements que al final el que fan és que a través d'aquesta organització dels treballadors, no?, a través d'adquirir, diguéssim, la propietat dels béns de producció de manera col·lectiva, no?, doncs posen en marxa per primera vegada al nostre estat aquests ideals de l'autoorganització col·lectiva dels treballadors, no?
0: Uh-huh. I ara deixa'm preguntar-li en el professor del Tecnocampus. Ell és el professor... Eloi Serrano. Gràcies per ser aquí.
4: A vosaltres.
0: Jo el que voldria saber és què vol dir economia social. L'economia no hauria de ser sempre social?
4: Bé, primer de tot, bon dia.
0: Bon dia, sí.
4: Gràcies per convidar-me i també em sumo al reconeixement d'en Xavier i a la seva figura. L'economia social té uns orígens aristotèlics. Aristòtil, sí, Aristòtil en la seva obra política per Nicòmac fa una definició que és el vocable original del concepte economia. I aquesta paraula és oikonomia. Oiko és la llar. I Aristòtil ens explica que l'oikonomia és la gestió de la llar i, per tant, vol dir que els diners són un instrument per satisfer les necessitats dels integrants de la llar. I que quan els diners són una finalitat en si mateixa, ell explica que això és crematístic, que no aporta res bo. Per tant, l'economia social el que fa és recuperar aquest sentit aristotèlic de situar les necessitats de les persones en el centre, recuperar el sentit de la comunitat i recuperar el concepte que els diners han de ser un instrument per satisfer les necessitats de les persones.
0: Uh-huh. I col·locar les persones al centre.
4: Efectivament. I el planeta, també, ara.
0: Sí. L'altre dia, fa un parell de mesos, hi havia aquí a Mataró, aquí al Tecnocampus, precisament, la ministra de Treball, Economia Social del Govern de l'Estat, la senyora Yolanda Díaz, que va venir aquí doncs, per explicar que Mataró era ciutat de l'economia social. I vam escoltar que també hi havia el professor, l'ex primer ministre italià i actual degà d'una escola de política, economia i afers globals i president de l'Institut Jacques Delors, el senyor Enrico Letta. Per tant, escoltem una mica el que ens va dir a tots els que estàvem reunits aquí en el Tecnocampus.
5: El mercado único es más que un mercado. El mercado único tiene una dimensión social fundamental, las personas, y para decir este punto quiero contar esta ocasión de mi último encuentro con Jacques Delors. Jacques Delors fue el presidente de la Europa Social, fue el presidente de la Comisión, falleció ya 2 años y 2 meses antes de su fallecimiento, en el último encuentro cuando yo lo encontré para contar a Delors de este cargo para escribir el nuevo nuevo reto del mercado único, y Delors me dijo rappelle-toi le marché unique sans cohésion sociale est une faillite. Et este punto, la economía social es clave por el futuro del mercado único. Demuestra que la eficiencia económica y la afinidad social no solo son compatibles, sino que se refuerzan mutuamente. En un contexto de transiciones verde y digital, estas características son especialmente valiosas, ya que ayudan a reducir desigualdades, arraigar el crecimiento en los territorios y mantener la confianza social durante los cambios estructurales. En este sentido, iniciativas como la de hoy y lugares como Mataró no son periféricos para el proyecto europeo. Muestran cómo la dimensión social del mercado europeo, del mercado único, puede aplicarse sobre el terreno.
0: Gràcies, senyor Leta. Eloi, nosaltres hem sentit a dir-te que Mataró aquest any no es viu només una capitalitat, sinó que s'impulsa una manera diferent de governar l'economia. Això és una mica el que volia dir el senyor Leta. Perquè, clar, estem en el mercat únic europeu. Això també ho hem de tenir clar.
4: Sí, a veure, jo una de les coses que crec que impulsem des de la capitalitat és aquesta necessitat de reforçar l'economia social no únicament com a sector, sinó també com a model empresarial, com a model econòmic, que és necessari. No es pot abordar un canvi estructural com el que necessitem, els reptes que tenim d'increment de les desigualtats, d'atribuïment del sistema democràtic, increment del risc climàtic, sense l'economia social. No? I, per tant, nosaltres el que intentem és situar l'economia social en la transversalitat. Hi ha un llibre d'història econòmica que m'agrada molt, que el va fer la Vera Zamagni, que es diu De la perifèria al centre. Doncs la idea és agafar l'economia social i treure-la de la perifèria per posar-la en el centre de les polítiques. Per això, la gran part de les activitats, diguem, més institucionals o més a nivell, una miqueta amb una mirada més àmplia, tenen caràcter sectorial. Parlarem d'economia social i indústria, economia social i energia, economia social i habitatge, economia social, cultura, educació, món agrari. I la idea és justament aquesta. Si pretenim construir una Europa amb activitat arrelada al territori, des de la pròpia activitat generar equitat, sostenibilitat i reforçar la democràcia, l'economia social té que jugar un paper central en tot això, no? I la capitalitat vol ser un toc d'alerta cap a la incorporació de l'economia social en les polítiques de desenvolupament d'Europa.
0: Vols dir alguna cosa? No? D'acord. Doncs ara presentarem a l'Àngel Puig. Ell és un dels dos cooperativistes de base que hem triat aquí. Ell és president de la Unió de Cooperadors i també ja hem presentat abans a la Roser Ramos, que és una cooperativista, que tu t'has dedicat més aviat a la cosa de música, Música i cultura.
1: La nostra cooperativa és Musicop, que fem sobretot gestió d'escoles de música, és a dir, projectes d'educació musical, però també producció musical. I avui sóc aquí, com abans ja anticipava el regidor, també com a coordinadora de l'Ateneu Cooperatiu del Maresme. Sí.
0: Molt bé. Doncs ara escoltarem una mica més de música de la que ens ha portat la nostra convidada musical.

0: Molt bé. Explica'ns què vol dir l'orquestra sònica.
1: L'Orquestra Sònica és un projecte d'intercooperació que hem construït des de dues cooperatives, una això, la nostra Musicop d'aquí de Mataró, i una altra, la cooperativa Contrapunt del Penedès. I aquesta orquestra el que fa és sortir del repertori clàssic, que és el que habitualment han tocat les orquestres al nostre país, situant-se sobretot en el treball d'un repertori modern i de jazz, no? Aleshores, per nosaltres era important explicar que era possible des d'un model, des d'una forma jurídica de l'economia social i solidària, també poder fer un projecte molt potent a nivell musical, que a més s'ha emplaçat a una sala que també és molt referent dins de l'àmbit cultural i de l'economia social i solidària, com és a Paral·lel 62 de Barcelona.
0: Uh-huh. Àngel, explica'ns, la Unió de Cooperadors farà 100 anys l'any que ve, per tant, al Cruïlla d'Europa ens en farem ressò. Però ens pots avançar alguna cosa de les que teniu pensat fer o... Bé. Malgrat que avui no sigui un bon dia, perquè hem de recordar tots en el Xevi Viler, però segur que ell, allà on estigui, estaria content de veure que tot continua funcionant.
2: Gràcies, també, com els companys i companyes ens han dit, gràcies per estar aquí i convidar-me en el programa. Comentar que, lògicament, la pèrdua d'en Xevi, com deia el Sergi, és un referent que hem tingut al llarg de molts i molts anys a la Unió de Cooperadors i a la Fundació Cooperadors.
0: Sí, fem la diferència, sí. El que és una cosa i el que és l'altra.
2: Bé, la Fundació és l'eina que des de Unió de Cooperadors i en aquell moment el mandat que hi havia a l'Ajuntament, doncs es crea la Fundació per poder gestionar la recuperació del patrimoni cooperatiu. Patrimoni expoliat per el franquisme i que lògicament es tenia que recuperar, ja que la seva finalitat per al gestor que l'estava portant en aquell moment, un gestor franquista, era enderrocar els edificis i especular amb aquests espais. Per sort, si és a temps, però si és a temps gràcies a la lluita i a la reivindicació dels cooperadors, tant els cooperadors que van quedar dempeus acabada la Guerra Civil, perquè molts estaven a l'exili, altres van voler continuar l'activitat cooperativista. Va costar molt, perquè fins l'any 44 doncs, no es va poder recuperar l'activitat, i per tant, a partir d'aquí, d'aquesta lluita constant i permanent d'aquests companys, es va poder aguantar aquest patrimoni. Aguantar per què? Perquè no s'enderroqués i no es fessin aquests disbarats que s'anaven a fer. El primer Ajuntament Democràtic és qui fa possible la recuperació total d'aquest patrimoni amb l'Ajuntament que en aquell moment hi havia, i a partir d'anys més endavant la regidora Pili González, juntament amb en Xevi Viler, el company que ens ha deixat, doncs van ser fonamentals a l'hora de recuperar tot aquest patrimoni que ara, doncs, per sort tenim a la ciutat. I una cosa molt important és que aquest patrimoni no es volia recuperar per la Unió de Cooperadors, eh?
0: No?
2: És molt important. No, es volia recuperar per treballar l'economia social i solidària, però a la vegada també es volia recuperar perquè la ciutat se'n beneficiés d'aquest patrimoni. Uh-huh. Molt important, perquè no era un tema de recuperar...
0: Clar, és ja... que jo primer havia pensat que deies que no ho volies, sí.
2: No, sí, tant i tant. Però que era molt important que la Fundació, l'eina que comentaves, quina és la diferència que
0: sí,
2: hi ha...
0: Sí, és que és important.
2: És l'eina que fa possible que la Fundació està gestionada i portada al 50% per l'Ajuntament, 50% per Unió de Cooperadors, i que, per tant, és l'eina que utilitzem per poder gestionar tot aquest patrimoni.
0: Molt bé. El nostre company Gabriel et vol fer una pregunta.
3: Sí, hola, bon dia, Àngel.
2: Hola, bon dia.
3: A mi m'agradaria, sobretot, pels oients que ens estiguin escoltant i no sàpiguen molt bé com funciona això de les cooperatives, què diria vostè que necessita una cooperativa per ser sostenible?
2: Ostres. Les pròpies cooperatives...
3: Sí, per què decantar-se per una cooperativa i no per una SA o una SL? Què et dona la cooperativa?
2: Aquí hi ha voluntats, lògicament, personals, molt important. Voluntats de que, com a persones, puguem ser capaços de pensar que hi ha una economia diferent a l'economia de mercat i que, per tant, doncs, puguem realment compartir tota l'activitat professional o no que puguem arribar a fer al llarg de la vida. I aquí jo sempre he cregut que hi ha una voluntat que és aquesta, la que fa possible que es generin cooperatives. Abans el regidor, en Sergi Morales, comentava, quan la pregunta de la Teresa, quan li, què és el que fa que Mataró sigui realment aquest niu de cooperatives tan important i el que ha fet possible també que Mataró sigui la, porti la capitalitat de l'economia social de l'estat espanyol. Jo crec que és una cosa molt important, i és que el moviment obrer que hi ha a finals del segle XIX i principis del XX a l'entorn d'una ciutat com Mataró, una ciutat industrial envoltada en el món del tèxtil, sobretot, i la prova és que l'obrera mataronense, la seva activitat era del tèxtil, doncs fa possible que realment les condicions laborals dels treballadors facin crear consciència perquè hi ha una altra manera de viure, hi ha una altra manera de treballar, que és crear i generar cooperatives, que és, com heu dit abans, posar la gent al capdavant de tot plegat de la vida, que realment tirem endavant i volem portar endavant.
0: Uh-huh. A mi m'agradaria, Gabriel, sí?
3: Sí,
0: et volia preguntar-te si a Andorra també hi ha hagut el ressò de l'alliberament d'en Saïf de la flotilla. Ho dic perquè ell el coneix personalment. Doncs...
3: No, jo la veritat és que em vaig alegrar perquè, sincerament, em temia bastant el pitjor coneixent aquesta gent, no? I, bueno, sí o sí, han sigut 10 dies, imagino que tant per al Saïf com al Tiago,
0: sí,
3: també
0: és
3: l'activista brasiler, que també estava retingut. Jo els vaig conèixer els dos, sobretot quan vaig anar a l'agost a veure com sortia la flotilla del port de Barcelona. I no, sí, sí, la veritat és que han sigut dies angoixants, no? Però, bueno, per sort, mira, no sempre guanya el bé, i aquest cop ha guanyat el bé, i em sembla una persona molt valenta, perquè lluny d'amagar-se o d'ara dir, bueno, pues, deixo aquesta lluita, ja ahir ja va encoratjar la gent només arribar a Barcelona a dir-li que seguim...
0: Que s'havia de continuar la lluita.
3: S'havia de continuar la lluita i demanant la llibertat als presos i preses palestins i per descomptat al poble palestí, no? Per tant, em trec el barret.
0: Uh-huh. Això us diu alguna cosa, la lluita pel poble palestí? Ho dic perquè ha sigut com un pagat, això, en el programa d'avui, però és que ens agradava que quedés clar durant aquesta setmana que els coneixíem i que, per tant, nosaltres volem que la ciutat, que la persona estigui al centre de qualsevol dels processos.
3: I deixa'm dir també, perdó, Teresa, que avui hi haurà una roda de premsa, eh? Avui hi ha convocada una roda de premsa per part del Saïf i de més organismes per fer un balanç.
0: Sí, perquè durant tota la setmana se'n parlarà, sí. I per tant...
3: Sí, sí.
0: Doncs gràcies, Gabriel. Àngel, teniu alguna cosa pensada ja per celebrar els 100 anys de la Unió de Cooperadors?
2: Doncs sí, i tant. Volem ja... Estem preparant un programa que ja el tenim pràcticament tancat, que l'anunciarem ja més endavant, cap a la tardor. Anirem preparant ja aquest centenari, que el 4 de desembre del 1927 va ser quan les cooperatives, quatre cooperatives, decideixen crear la Unió de Cooperatives. Important el nom, més que res, perquè és el franquisme que obliga a que Unió de Cooperadors porti aquest nom, perquè ell no li interessava, el règim no li interessava gens que hi haguessin una unió de cooperatives. I, per tant, ens fa canviar el nom i hem de posar Unió de Cooperadors. I estem preparant doncs, tot un seguit d'esdeveniments que concentrarem quasi bé segur entre febrer i març de l'any vinent. Per què? Perquè el mes d'abril hi ha campanya electoral i, per tant, no ens volem barrejar amb la campanya electoral, no seria dient. I al llarg de l'any anirem també fent tastos del centenari fins a acabar a finals del 27, principis del 28, ja que el 23 de gener del 1928 va ser quan legalment es va formalitzar la Unió de Cooperatives. I, per tant, doncs, tancarem aquest centenari. Per tirar endavant aquest centenari, ho estem treballant des d'Unió, però ho estem treballant també amb la Fundació, amb el regidor Sergi Morales. Estem treballant aquest centenari que el volem tirar endavant i que l'estem tancant ja el programa, com deia abans. Em deies si podem avançar alguna cosa.
0: Si es pot.
2: Hi haurà...
0: Encara falta dies.
2: Sí, però... falten encara. Bé, hi ha una

0: tant, ell va ser una de les ànimes del cooperativisme a la ciutat. I, per tant, per nosaltres, que hi hagués un centre cultural al centre de la ciutat de Mataró, ja ho anirem explicant també com es va produir, però jo li vull dir, va per tu, Xevi, aquest programa, perquè ens escoltis des d'allà on tu puguis. Vale?
1: Aquest referent que comentaves, Teresa, qui més podria parlar-ne series tu mateixa, que vas formar part de l'inici d'aquest engrescar en en Xevi a que es fiqués en el món cooperatiu, juntament amb l'Eduard Huertos, tu mateixa i altra gent que vareu crear. Doncs veníeu ja d'un incipient món cooperatiu, però que l'alvada vau crear llibreria Roba Faves,
0: sí, senyor,
1: que va formar part d'Unió de Cooperadors.
0: Sí. És que va ser una cosa bastant interessant veure com una empresa privada i una cooperativa sumaven esforços. Nosaltres érem llibreters, en Pep Duran, en Joan Iglesias, la Míria Illamola, jo mateixa. Érem els que donàvem la cara a les editorials de Barcelona per vendre llibres, vendre llibres. Era això, una mica el que fèiem. I clar, nosaltres hi havia un propietari d'aquest negoci, del Cap Gros, i, clar, el negoci no funcionava, etc. I nosaltres vam dir, això s'ha de canviar. I hem de posar les persones al centre. I posar les persones al centre només va dir això. La cultura, com es pot tractar la cultura des del punt de vista cooperatiu? I així és el que vam fer. Vam anar a demanar a veure si trobàvem un espai gran suficient al centre de Mataró per obrir-hi una llibreria, però no només una llibreria, sinó una llibreria i un lloc on es poguessin fer actes culturals, perquè per nosaltres era això.
2: Ho expliques com si ho fos fàcil i és molt difícil, té molt de mèrit.
0: Sí, sí, no, és que va ser molt difícil, i tant, i tant. Però ja ho anirem descobrint durant aquest any, perquè no hem d'avançar coses, però estic segura que aquests dies, tant en Pep Duran com en Joan Iglesias, com l'Emília Illamola, com jo mateixa, estem tots molt tristos per la falta d'en Xevi.
2: Aquí ara, Teresa, de llibreries cooperatives, només em ve al cap l'Abacus, que és veritat que rep molts diners i moltes subvencions, però no sé si hi ha alguna altra, però no.
3: Tenim Buc de Llibres, per exemple, que és una cooperativa.
0: Sí, sí, sí. Ah. Sí.
2: Vale.
0: Precisament la Judit, de Buc de Llibres, va sortir també una mica del Roba Faves.
1: Els tres socis que porten Buc de Llibres venen de Roba Faves.
0: Sí, sí, sí. Sí.
2: Vas crear escola, Teresa?
0: No, jo no, per favor.
2: I la cooperativa, quina és l'essència de la cooperativa de llibres? Diferent, per exemple,
0: aquest
2: de la
0: Casa... Aquest periodista ja pregunta coses difícils.
2: No, però vull dir, clar, tenim la Casa del Llibre, que és una llibreria normal, no?, on tu vas i compres el llibre. Quina és la diferència entre...
0: Home, la diferència és que es feien moltes coses culturals en un moment, als anys 75, que no estava ben vist fer-ho.
2: Clar.
0: Clar, tu no havies nascut i...
2: Ah, no, clar, però el franquisme, bueno, ja m'imagino, ja.
1: Però sobretot, responent a la pregunta, Gabriel, que una cooperativa, sobretot, és l'estructura de l'empresa cooperativa, la que fa possible que sigui diferent a una empresa privada. I lògicament...
2: L'horitzontalitat, no?
1: Sí, exacte. I a més, és el que dèiem, no? Posar les persones, una persona, un vot, i que puguin opinar, i que realment siguin responsables d'aquesta pròpia cooperativa. Per tant, podríem dir que, mal dit, però que és una cooperativa que tots els seus socis són empresaris de la pròpia cooperativa, amb responsabilitat, sí, i que, per tant, doncs, que això es nota a nivell públic. Bé, depèn del servei que es dongui o depèn de... d'una mica de la producció que es faci.
3: I d'altra...
1: Digues.
3: Sí. No, i d'altra banda, no, que en el nostre país hi ha una xarxa de llibreries cooperatives que estan fent molta feina de visibilització del que passa en aquests espais, i jo penso que principalment, en comparació a altres cases de llibres com les que ha mencionat el company, que jo no tornaré a mencionar, és que no es busca només l'ànim lucratiu, no? és a dir, el de vendre llibres, que al final les llibreries cooperatives també ho han de fer, també han de poder guanyar diners, no? Però totes elles intenten articular tot una

0: vida cultural i comunitària, podríem arribar a dir, al voltant de les llibreries. És a dir, mira, aquí mateix a Buc de Llibres, un dels exemples és que cada setmana fan un contacontes gratuït que plega moltes famílies, no?, que organitzen presentacions de llibres que estan sempre a disposició de la ciutat de Mataró per organitzar, doncs, activitats, sí, sí, també al carrer, de visibilització, que puguin ser accessibles per a tots i totes. Per tant, hi ha com aquesta uh-huh. voluntat també de tenir un impacte positiu en l'entorn, no?
1: Uh-huh. I gràcies, Àngel, perquè és veritat,
2: gràcies.
1: Vam ser dels que vam obrir una mica aquesta manera de treballar, i nosaltres, a la que fèiem la presentació de qualsevol llibre, sempre teníem la policia allà.
2: Ostres.
1: Clar, és que aquests joves...
2: No, clar, és que eren altres temps i allà...
1: Eren altres temps.
2: No, però vull dir que per això té mèrit que tiréssiu endavant una iniciativa com aquesta, perquè, clar, abans amb la censura i amb el franquisme i tot, ja m'imagino allà.
1: Clar.
3: Hi ha un element molt, molt ràpid, hi ha un element important, i és que totes les cooperatives, a l'hora de quan preguntaves quina diferència hi ha, totes les cooperatives, hi ha una part del seu capital, que és capital social,
1: sí, sí,
3: que va a finalitats socials. I això és important. Això amb una empresa privada no se li demana,
1: no,
3: ni és legalment. Per tant, és una diferència que contesta una mica el que preguntaves, Gabriel.
4: Mm-hmm. Bueno, jo crec que són organitzacions, són empreses, en el fons, que... parlaré com a economista, més que...
1: No, això. Està molt bé que ho facis.
4: Aquest sentit de la comunitat, com es trasllada, no?, a l'empresa, doncs les cooperatives de treball desapareix el conflicte entre el capital i el treball, no? Hi ha una tensió latent entre els interessos del capital i els interessos del treball, que quan, doncs, el treball és propietari dels mitjans de producció, aquest conflicte desapareix. I en el consum... sempre a classe expliquem, no?, doncs, que el que ofereix, no?, és l'excedent del productor, vol obtenir el màxim benefici, i el consumidor vol el seu excedent del consumidor a costa, no?, del productor. Vol dir que sempre hi ha un conflicte també entre oferents i demandants, no? En una cooperativa de consum aquest conflicte desapareix en quant que el soci també és propietari de la cooperativa, no? Per tant, si barregem cooperatives de treball amb cooperatives de consum, fem una reducció del conflicte i, econòmicament, una millora de l'eficiència.
1: I això com es nota en els pressupostos municipals, en el dia a dia de la ciutat?
5: Bueno, la correlació, clar, del que és una cooperativa de treball o de consum amb els pressupostos municipals té poca relació, no? Però sí que és veritat que el que jo crec que és important en relació a la ciutat o l'aportació que fan a la ciutat, sí, és que al final, més enllà de l'adjectiu, no?, de, que li diem economia social, no deixa de ser economia i, per tant, una part molt important de l'activitat econòmica de Mataró. Si abans parlàvem, no?, que en el passat aquesta vinculació estava molt més vinculada a allò que era la ciutat, em feia referència també a l'Àngel, no?, que era, doncs, aquest passat industrial i especialment en l'àmbit tèxtil que conformava, no?, que existissin una sèrie de cooperatives en l'àmbit industrial. El que veiem avui en dia és que aquesta aportació és de d'altres sectors, no?, des del sector de l'àmbit del consum, de l'àmbit de la cultura, de l'àmbit de l'habitatge, no? Tenim, per exemple, una cooperativa també de referència com és Bloc Cooperatiu, que és una cooperativa d'habitatges, de l'àmbit de l'energia, de l'àmbit de la mobilitat, com deia abans, l'àmbit de SonMobilitat, no?, que fa, són consumidors que comparteixen cotxes elèctrics que són propietats de la cooperativa, o la cooperativa La Feixa, que és un supermercat cooperatiu, o el propi Abacus o Buc de Llibres. Jo crec que l'aportació, a diferència del passat, és que, igual que ens ha canviat l'activitat econòmica, doncs, lògicament, el cooperativisme i l'economia social també ha anat transformant-se, modificant-se, i ara són, doncs, una part important del que és l'activitat econòmica. En termes de país, parlem sempre que al voltant d'un 10% del PIB, no?, doncs, el constitueixen el conjunt de l'economia social, que és molt més ampli que només el cooperativisme, perquè quan parlem d'economia social, òbviament que inclou el cooperativisme, però també inclou les associacions que tenen activitats econòmiques, o les fundacions també que tenen activitat econòmica, o altres tipus de les empreses d'inserció, els centres especials de treball, és a dir, és tot un conjunt, tot un ecosistema que són generadors d'activitat econòmica i, per tant, també doncs, de generació també de llocs de treball, que és un dels elements més importants de cara a la cohesió de la ciutat i a la generació d'ocupació de qualitat, perquè, lògicament, els llocs de treball que es generen en les cooperatives o en l'economia social en general, doncs, són llocs de treball que, per lo general, són llocs de treball doncs, de millor qualitat que en altres tipologies d'empreses, no?
2: Uh-huh. Teresa?
1: Espera't un moment, un segon.
2: Ah, perdó.
3: No, per afegir el que comentava el Sergi, està clar que hi ha una voluntat política perquè l'economia social pugui ser tractada i respectada, no? A Mataró és un referent. Uh-huh. La veritat, Mataró és un referent ja des de molts anys que l'Ajuntament sempre ha cregut en aquesta economia. Sí. I que, per tant, doncs, ho dic perquè hi ha ajuntaments que ni es toca aquest tema. Independent que hi hagi cooperatives a la pròpia població, però que Mataró ha estat sempre un referent, com ha estat un referent també Mataró amb el percentatge que es dedica a la solidaritat internacional. Uh-huh. Per tant, són elements que cal tenir en compte i, per tant, cal voluntat política perquè això es dugui a terme.
1: Uh-huh. Professor, i a la resta de l'Estat? Perquè, clar, estem parlant d'una ciutat i penses que això, no sé, es podrà anar estirant com un xiclet?
4: Bueno, tenim per primer cop un ministeri que té el nom d'Economia Social.
1: Sí.
4: Per tant, això vol dir que està dins de l'agenda de les polítiques de desenvolupament del govern central, no? Jo crec que aquests anys aquest ministeri ha fet molt bona feina i també, diguem, està assentant les bases perquè l'economia social estigui dins del debat i sigui un actor a tenir en compte a l'hora de dissenyar les polítiques, no? I crec que aquest és el repte i crec que ho veu molta gent. I fins i tot, encara que no sigui de manera explícita parlar d'economia social, es parla d'economia social sense parlar d'economia social, no? Els ODS, sí. Fons Next Generation,
1: sí.
4: Les polítiques estratègiques de la Unió Europea parlen de sostenibilitat, parlen d'equitat, parlen del reforçament, no? I, per tant, l'economia social és font doctrinal d'aquest canvi estructural que està promovent-se, no? El que hem d'intentar és que l'economia social ho aprofiti, també, no? Uh-huh. I crec que aquest és un dels reptes que podem tenir, no?
1: A veure, Gabriel, digues, des d'Andorra.
2: Sí, no, ell parlava dels reptes i això em va estar bé per preguntar-lo el següent. O sigui, no sé si a qualsevol dels quatre, no sé com veuen com auguren el futur del cooperativisme en una societat on, sobretot els joves, per exemple, s'està instaurant el missatge aquest de que ser exitós és si ets un empresari, no? Diguéssim, s'està instaurant la cultura emprenedora, que sempre va bé, però jo crec que s'està entenent malament, no? També perquè se'ns inculca el fet de que seràs exitós si crees una empresa on facis diners i diners i diners. Llavors, no sé com ho veuen. Això.
1: A veure, el professor primer, que és el
4: bueno, que va parlar. Jo diria que l'economia existeix perquè els recursos són escassos i les necessitats més grans que els recursos que tenim. Per tant, gestionar vol dir prioritzar. I prioritzar vol dir fer-ho en base a molts elements, però hi ha dos que són molt importants, no? Una és la correlació de forces que tenim amb el món on vivim i l'altra és el sistema de valors que tenim cada un, no? Per tant, l'economia, en el fons, és una ciència moral, diria jo, en totes les decisions que fem de compra, les decisions que fem, com treballem, les administracions que fem quan administrem, hi ha un reflex del nostre sistema de valors. Però jo crec que vivim en una societat, en un moment de canvi molt important, en el que jo crec que l'economia social potser també, i ara obro un debat que no ens dona molt de temps, però és un dels debats que a mi m'interessa. O sigui
1: no, endavant.
4: superar el concepte d'economia social cap a democràcia econòmica, no? Nosaltres vivim un moment de canvi amb una nova revolució tecnològica en el que per primer cop a la història la matèria primera d'aquesta revolució tecnològica no són elements físics, sinó són les dades i és el nostre excedent conductual, vol dir, és la nostra intimitat. I quan la nostra intimitat està en risc, doncs està en risc la llibertat i la democràcia en si mateix, no? Per tant, jo crec que és important que l'economia social obri el debat de democratitzar l'economia amb un espectre molt més ampli que el que són les pròpies organitzacions que defineixen l'economia social, no? Si en aquest element que ens ve ara no reforcem la democràcia econòmica, doncs tindrem problemes perquè aquesta revolució tecnològica té una visió pràcticament oligopolística o monopolística de gent que en poques mans pot dominar, com estem veient, doncs, el devenir del planeta, no? I crec que hem d'anar una miqueta cap aquí, cap a treballar un concepte més ampli de democràcia econòmica.
1: Digues,
2: gràcies.
5: Sí, jo per aportar algun element, perquè tampoc comparteixo, diguéssim, aquesta afirmació, no?, de que els joves són cada vegada més individualistes. Segurament hi ha alguns que sí, eh? No dic jo que no, que són cada vegada més individualistes o que només estan pensant, no?, a nivell econòmic o en la retribució. Jo crec que justament, mira, estava pensant en dos elements que jo crec que són diferenciadors també d'aquest canvi d'època al que també feia referència a l'Eloi. Per una banda, doncs, jo crec que cada vegada les persones joves, una de les coses que veiem és que no només tenen en compte la retribució de cara a accedir a una feina, no?, sinó que tenen en compte altres elements, com poden ser la conciliació, com poden ser a quin projecte estic contribuint jo amb la meva força del treball, i aquí cobra tot el sentit les cooperatives de treball associat, perquè al final tu decideixes col·lectivament en què vols treballar, tu decideixes els beneficis a què els destines, per tant, tens un nivell de compromís que va molt més enllà d'anar a treballar 8 hores o 7 hores, les que toquin, a un lloc de feina i rebre un salari. Hi ha un nivell de compromís que va molt més enllà exclusivament de la feina, sinó que hi ha un concepte de projecte i de compromís. I el segon element que volia posar també, jo crec, d'aquest canvi d'era que estem vivint, jo crec també, és respectar el valor que li donem a la propietat, no? I aquí ho lligo més amb el tema de les cooperatives de consum, no? Abans parlava jo, per exemple, de la cooperativa Som Mobilitat. Hi ha molts joves, o sigui, segurament, fins i tot les generacions que estem aquí a la taula, tots venim d'una generació que tots havíem de tenir un cotxe, no? Perquè sense tenir un cotxe no podies fer un projecte de vida, però, bueno, potser podies moure per la... O sigui, aquesta concepció ara ja està canviant, la gent ja no pensa, o sigui, jo per què he de tenir un cotxe en propietat aparcat allà, que a més potser el faig servir un dia a la setmana o dos, no sé què, doncs potser té més sentit que m'agrupi amb altres persones, que entre aquestes persones doncs comprem vehicles que a més siguin vehicles sostenibles i que quan cadascú el necessiti, doncs a través d'una app el reservi i per tant estem fent un consum molt més sostenible, molt més responsable, que té molt més en compte també l'impacte al territori i al planeta, no? Per posar-ne només dos exemples, jo crec que d'aquest canvi de mentalitat, de que no necessitem ser propietaris de les coses, necessitem de tant en tant utilitzar segons quines coses, però no necessitem tenir-ne la propietat.
1: A veure, digues tu, com a persona jove, Roser, com ho veus? Ho veus com en Gabriel? Gabriel és una mica més jove que tu.
0: Jo estic d'acord tant amb en Sergi com amb l'Eloi, però crec que és interessant que anem a buscar també aquelles necessitats com més imminents que podem tenir, no?, com a ciutadania. És a dir, el tema de la mobilitat és molt important i tot el que comentava l'Eloi que s'està movent avui doncs també és molt rellevant, però jo me'n vaig encara a una cosa més bàsica, com és l'alimentació. És a dir, tots i totes necessitem el plat a taula, no? Aleshores, a Catalunya, per exemple, la indústria alimentària és la més potent o de les més potents per damunt de la de l'automoció, que sempre la prenem com a referent i com a molt estratègica per a l'exportació, etcètera, no? Doncs la indústria alimentària en capital i en inversió és molt més gran, no? Segurament el professor podria afegir dades com més concretes.
1: Parlar. Ens queda poc temps,
0: En canvi, si ens fixem, ahir que vaig assistir a una taula rodona sobre l'accés a la terra amb en Pep Riera, per exemple, un pagès, no?, històric de la ciutat, explicaven com no està en mans del primer sector del país, no? És a dir, per exemple, si ens mirem el gra que necessita un ramader per poder alimentar el bestiar, fins a un 80% sovint és producte important, no? Per tant, en aquesta qüestió tan bàsica i que ens afecta a tota la ciutadania, si anem a l'inici, que és primer sector, i anem al final, que és el plat de taula, o fins i tot, si penséssim en una reserva alimentària de país, veuríem que aquí hi ha un desequilibri. Per tant, tota aquesta cadena intermitja que hi ha al mig és la que hauríem d'analitzar, no? Llavors, jo crec que aquest és un dels reptes de l'economia social i solidària, que és posar-nos a disposició com a mitjà. No som un sector, no som un àmbit, a vegades ens mirem com a tal, no? I se'ns mira des de fora com a tal, però en realitat és un mitjà. Les més de 140.000 persones que diuen que treballem a l'entorn de l'economia social i solidària a Catalunya, hem d'estar també a disposició de veure què necessita el nostre país i a partir d'aquí, doncs, formular nous models, com ja apuntava el professor, no? Mirar noves fórmules i anar des d'una anàlisi més global, perquè avui en dia, o sigui, l'anàlisi ha de ser global sí o sí, però després portar-lo també a la nostra ciutat. I crec que això, tot i que és llarg, és complex i que mereix molt d'estudi, és el que hem d'arribar a poder traslladar a la ciutadania i per tant també la gent jove, que jo també hi tinc molta esperança. Crec que a la nostra comarca i a Mataró també tenim molta gent jove organitzada amb moltes ganes de tirar endavant projectes, no només d'autoocupació, sinó també d'organització de la vida en general, no? Uh-huh. I crec que és aquest tipus de...
1: Queden 4 minuts.
0: D'acord. És aquest tipus de debat que ara es repta aprofitant aquesta capitalitat que és de reconeixement, que és de celebració de tot el llegat, de tot el que hem construït, però també d'això, de capilaritzar fins i tot debats des de la ciutat cap al país, no?
1: Uh-huh. El professor hi està d'acord? Sí, estava...
4: Totalment d'acord. Crec que la Roser dona la clau i per això nosaltres... El que ella explica és molt important per entendre el que intentem fer, no? Ella, en el fons, ha acabat de parlar de la cadena de valor, no? De la cadena de valor alimentària, com, diguem, el capitalisme fa una captació de rentes, no? Per això nosaltres, un altre dels elements que també pensem és que és important fomentar la intercooperació i el creixement de les organitzacions de l'economia social. I com que queda...
1: 2 minuts.
4: 2 minuts, m'agradaria fer un anunci amb el permís del regidor que per parlar d'aquests temes, també una miqueta més a nivell macro, anunciem que el dia 22 de juny a Mataró vindrà el Premi Nobel d'Economia Joseph Stiglitz.
1: Hombre.
4: I farà un diàleg amb la vicepresidenta Yolanda Díaz també. Al voltant d'aquests reptes.
1: Molt bé. No sé si tindrem cruïlla d'Europa ja, crec que no, però si no ja ho donarem aquí a l'emissora. Vols dir alguna cosa més, Gabriel?
2: Sí, bueno, jo només volia matisar una cosa.
1: Però
2: és que...
1: ràpid, eh?
2: Sí, no, molt ràpid. I és que crec que... O sigui, jo no deia que els joves no siguin solidaris ni res
1: no
2: d'això.
1: No cal, no cal.
2: Perquè seria tirar-me pedres contra el meu propi taulat, que jo soc jove. Simplement és que deia que sí que dona la sensació que s'ha instaurat el missatge aquest de que si no fas diners emprenent, no ets exitós.
1: Clar, perquè veiem a la televisió sempre aquests americans, amics del Trump i companyia. I aquests són els que no hem de mirar.
2: O des de YouTube, saps? També el mateix. Sí, sí. Era això.
1: Digues, Àngel.
3: Un referent respecte als debats, el debat que hi ha hagut ara, que ha sigut molt interessant. El referent com a ciutat és el Cafè de Mar, la veritat. I el Cafè de Mar, la majoria de cooperatives són cooperatives joves. Uh-huh. Això és molt important per al que preguntaves abans, eh?
1: Sí, sí,
3: el món
1: sí,
3: jove.
1: Sí.
3: No, el món jove està ja interessat en poder crear cooperatives.
1: D'acord, doncs gràcies a tots per haver vingut aquí a l'estudi de Mataró Ràdio. Gràcies, Pere, i ens veiem la setmana vinent, que també tenim un altre tema, que és...
2: Cuba.
1: D'acord? Cuba.
3: Que lindes,
1: gràcies.
3: Cuba. Gràcies.
2: Adéu, que vagi bé. La setmana que ve. Adéu.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Cugat Ràdio 91.5, la ràdio de Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. Junts per Sant Cugat i Avenç Nacionalista s'han reunit per explorar una possible coalició de cara a les eleccions municipals del 2027, segons ha pogut saber Cugat Mèdia. A la trobada celebrada a l'Hotel Sant Cugat hi van assistir l'alcalde, Josep Maria Vallès, el tinent d'alcaldia, Jordi Puigneró, la presidenta de Junts per Sant Cugat, Marta Canes, l'alcaldable d'Avenç Nacionalista a Sant Cugat, Lluís Fernández de la, i Sergi Perramon, impulsor de la plataforma i regidor a Manresa. Avenç Nacionalista va desembarcar a Sant Cugat el febrer d'aquest any de la mà de l'A amb l'objectiu d'aglutinar l'espai de centre-dreta catalanista. Malgrat haver exhibit sintonia amb l'òrbita d'Aliança Catalana, el que considerava un actiu rellevant a Manresa, el març d'aquest any Perramon va acabar segellant una candidatura unitària amb Junts, sota les sigles Avancem Junts pel Canvi. Avenç Nacionalista espera una resposta de Junts abans de l'estiu per materialitzar la coalició o concórrer per separat a les municipals. L'Ajuntament de Sant Cugat ha presentat aquest dimecres la campanya Espais Més Naturals, Sant Cugat Saludable, una iniciativa per donar a conèixer el model de gestió sostenible dels parcs i jardins municipals. La proposta vol explicar a la ciutadania els canvis que s'han anat aplicant els darrers anys en el manteniment dels espais verds, amb l'objectiu de potenciar la biodiversitat, reduir el consum d'aigua i adaptar la ciutat als efectes del canvi climàtic. I el projecte del futur barri de Can Ametller ha estat el protagonista de la tertúlia política de Ràdio Sant Cugat, que ha tingut lloc aquest dimecres. Una tertúlia que ha posat sobre la taula principalment les diferències que tenen els grups municipals a l'hora d'entendre el creixement de la ciutat. En aquest sentit, els grups amb representació al ple coincideixen en la necessitat de construir més habitatge assequible per evitar que la ciutadania hagi de marxar de la ciutat, però expressen dubtes sobre la mobilitat, els serveis, la viabilitat econòmica i el model urbanístic de desenvolupament. I l'historiador i escriptor nord-americà Mark Bray visitarà Sant Cugat el dimecres 20 de maig per oferir una conferència oberta al públic sobre trumpisme i moviments antifeixistes als Estats Units. La xerrada tindrà lloc a les 6 de la tarda a la Sala Clavé de la Unió Centre Cultural en el marc de la presentació de la 41a edició del curs d'estiu de la Universitat Internacional de la Pau. L'acte, com dèiem, servirà per presentar aquest programa que enguany porta per títol El nou paradigma bel·licista, poder, discurs i seguretat en transformació. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Bon dia, són les 10:03 i això és el Faves Comptades.

Salutacions. Comencem el Faves Comptades. El magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat rebeu una salutació de l'equip del programa, conduït per Aimant Triqué, al control tècnic i sota la batuta de Carme Reverte, de qui us parla Alba Triador. Avui és dijous, 14 de maig, i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients.

Començarem amb una bona dosi d'actualitat amb la tertúlia ciutadana. Avui amb tres florestans, la Rosa Díaz, el Lluís Ribas i el Juan Merino. Tot seguit ens endinsarem en les pàgines de Sugar Killer, la segona novel·la de la santcoatenca Mireia Llévenes. I després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat amb Carme Reverte al capdavant. Ho farem amb un polsim de salut. Amb la psicòloga Lara Weinberg reflexionarem sobre l'adolescència, una etapa vital de transformacions, de recerca d'identitat i també de reptes que sovint preocupen pares, mares i educadors. I afegirem una mica de cultura per conèixer els cicles dins la programació de prop que es fan als centres culturals polivalents, des dels Open Mix fins a les conferències al Xalet Negre o les ballades de swing a Can Quitèria. I per posar la cirereta al programa, en sèrie farem un repàs per les estrenes que arriben a les plataformes aquesta setmana. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades.

0: I quan passen 6 minuts del punt de les 10, el Faves Contades comença a fer xup-xup amb la tertúlia. Una tertúlia, ja ho sabeu, que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui posarem el focus en el repte en l'envelliment de la població. Què suposa això? Com ens hem de gestionar? En quina situació es troba Sant Cugat? I quins equipaments necessita? Per fer-ho, ens acompanyen l'estudi Ramon Bernils, el Juan Merino, veí activista de la Floresta. Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: A Lluís Ribas, artista. La Rosa li deia, no heu vingut a la Floresta. Només fa 17 anys que hi és, diu.
2: Però és que com que jo guanyo tots, per això ho dic.
0: Ets la que tens més pedigrí florestal.
2: Sí.
0: I la Rosa Díaz, administrativa jubilada. Molt bon dia, benvinguts.
2: Bon dia.
0: Deia, quan preparava la tertúlia, que no havia sigut com volguda, dic, carai, si tinc tres florestans a la mateixa taula.
2: Sí, el que passa que som molt jovenets i no sé si podrem parlar dels grans.
1: Nosaltres encara som jovenets.
0: I com que teniu ja l'edat gairebé de la jubilació, en aquell llindar, i aquesta setmana sortia aquesta xifra del 20%, dic, escolta, doncs ho lligarem tot i parlarem de la Floresta i parlarem dels reptes que tenim com a societat. El Lluís ens ensenya el seu bastó. I és que la població de 65 anys i més ha arribat per primera vegada al 20% del total, és a dir, a una cinquena part del conjunt dels residents a Catalunya. Segons l'estadística contínua de població a data de l'1 d'abril del 2026, publicada aquest dijous per l'Institut Nacional d'Estadística, aquesta franja d'edat ha crescut de 35.557 habitants en els últims 12 mesos, cosa que representa pràcticament la meitat de la pujada de la població general. Alhora, per dir-ho d'alguna manera, l'altra cara de la moneda, tenim que el percentatge de menors de 15 anys continua caient i encadena 12 anys de caigudes consecutives. Si posem el focus a Sant Cugat, aquest percentatge és una mica menor. A Sant Cugat, la ciutat, la població de més de 65 anys és del 16% del total. Tot i així, aquelles franges que arriben, que es fan de 5 en 5 anys a l'informe de l'IDESCAT, són d'aquestes que són les més nombroses. Per tant, en els pròxims 5, 10, 15 anys creixerà exponencialment aquest percentatge de població. Per tant, tenim un repte social, tenim un repte demogràfic i tenim un repte polític, per dir-ho d'aquesta manera. La ciutat està preparada perquè quan aquests baby boomers, que se'ls diu ara, s'incorporin als més 65, al club dels més 65, donar una resposta perquè tothom pugui viure bé, pugui viure amb dignitat i amb les necessitats cobertes de tot tipus, socials, polítiques, de mobilitat?
1: No. Ras i curt. No estan preparats ara per assumir la gent, el percentatge aquest de la gent gran que hi ha a Sant Cugat. No estem preparats, tenim moltíssimes mancances, sobretot ara quan vingui el baby boom, i no s'estan fent res i no hi projectar res perquè faci, o sigui, serà pitjor. Mm-hmm. O sigui,
2: ja fa anys que es va darrere de que facin moltes coses que no fan. Prometen moltes coses moltes vegades. Sí, és que avui no tinc gaire veu, que estic...
0: Te l'aixeco, posem-ho a mida.
2: Però falten moltes coses, sí.
3: Mira, jo l'altre dia vaig passar per Girona. Jo des de l'ho dic que no estan preparats, ni són conscients. Perquè si siguessin conscients, jo crec que els hi faria la cara de vergonya.
0: Creus que no hi ha consciència? Perquè al final no. Les dades les tenim.
3: No hi ha consciència. Mira, jo parlaré de la Floresta no molt gaire. Uh-huh. No molt gaire, estic la major part de temps al meu estudi. Parlaré del meu carrer. Al meu carrer, jo no puc, si tingués de baixar 100 metres avall, no puc fer-ho. Literalment no ho puc fer.
0: Per què, Lluís?
3: No hi ha aixeres. Les que hi ha estan rebentades, però no d'ara, de dos dies, no. D'anys. O sigui... ja no parlem de l'asfaltat, que l'asfaltat a mi m'agradaria fer una pel·lícula de 100 metres, el que passa. Però jo caminant fins baix, no puc baixar. Em fotaria de cap. Home, doncs jo vull pensar que no ho saben, perquè si se sap i no s'arregla, és que no hi ha consciència.
2: I tampoc no pots agafar l'autobús perquè segur que per allà no et deu passar.
3: Sí, per allà passa l'autobús.
2: Encara, doncs.
3: Per allà passa, sí.
1: Per allò... És un perill, que l'autobús passant per aquest carrer.
3: Bueno, això és un altre assumpte. Aquests carrers estrets, aquest autobús, no donaré la culpa als autobuseros, als conductors, no vull donar-la. Però és un perill a vegades. Jo m'he trobat amb el cotxe que és un perill. O sigui que està... la Floresta, així en general, per mi... jo crec que estem abandonats. I després, mira, jo rebo gent de fora. A mi quasi em fot vergonya que vinguin a casa. Perquè diuen, hòstia, on vius tu? Després, per altra banda, ens diuen que som la ciutat dels pijos. Sí, perquè l'altre dia vaig anar a Girona, escolta'm, vaig anar amb un fotomatón, i quan em va preguntar, de on ets tu? Dic, de Sant Cugat. Diu, hòstia, la terra dels pijos.
2: Però una cosa és Sant Cugat, altra cosa és la Floresta.
3: Bueno, pues aquí,
2: molt diferent, eh?
3: Aquí està. No, no, però aquí està.
2: Sí, sí,
3: o sigui,
2: sí.
3: Aquest concepte,
2: la fama
3: però,
2: que tenim.
3: Sí, la fama, i després dic, no, no, escolta'm, jo visc a un barri de Sant Cugat i de pijos, sí que en deuen haver-hi, però des de l'ús visualment no diries que són una terra dels pijos.
1: Hi ha una paraula que l'altra, la setmana passada, va dir en el Consell de la Floresta, vull dir-la perquè va ser una dona la que lo va dir, podria haver sigut un home, podria haver sigut jo o qualsevol, no? Però va dar en el clavo parlant de la Floresta i l'Esplana, perquè nosaltres sempre parlem de la Floresta i l'Esplana, perquè sí, són germans.
4: Sí. La idiosincràcia és molt
1: semblant. Diu, la Floresta i l'Esplana, va dir textualment, la Floresta i l'Esplana són les rodalies de Sant Cugat.
2: Sí.
1: Lo va clavat. Per què? El juí estava parlant que de la seva casa no pot sortir. No n'hi ha voreres. Les que estan no se pot transitar per elles. Molta vegada no hi ha ni los guats
3: no.
1: Per poder baixar. O sigui, barreres arquitectòniques, res de res. No s'ha fet res. Jo puc dir que en 14 anys que jo me mou una mica per los casals i això, no s'ha fet res. L'única cosa que s'ha fet a la Floresta, que entre la taula de la mobilitat reduïda i l'espai més 60, va ser treure el nou ascensor,
3: sí.
1: Que ja veus també el resultat que ha donat, dos anys que portem parat l'ascensor,
3: sí.
1: I és que la gent no pot anar a la Floresta. No poden anar la gent que tinga una mobilitat reduïda, no poden anar els matrimonis que porten fill de cochecito. És més, les dones, la meva companya i totes, les que van, per exemple, a Sant Cugat a comprar Mercadona o van a Pirasol...
2: Amb el carro ple,
1: tenen que anar a l'Esplana, tornat
2: per
1: sortir per l'ascensor a l'altre. Així, una mica així per sobre. Bueno, no s'ha fet res i no s'espera que se faci res. A la taula de la gent gran jo he tingut discussió amb el jefe de serveis d'aquí de l'Ajuntament, que nos va presentar el que era el plan de voreres per a Sant Cugat.
4: Uh-huh. El pla de voreres ja ha saltat, oi?
1: Sí,
4: que va presentar el govern.
1: I jo li vaig preguntar, bueno, la Floresta... No, no, no, és per a Sant Cugat. No, no, explica. Jo vull saber, perquè hi ha barris que ja han començat a treballar. Quina casualitat, no sé per què sempre comença a treballar per Sant Cugat. No comença
2: els barris sempre estan deixats.
1: Clar, què ocorre amb aquestes coses? Que no sé si és que s'acaba el pressupost o què, però mai arriben les reformes aquestes a la Floresta i l'Esplana.
3: Sí, però escolta'm, jo de pagar estic pagant el IBI regularment i no barato, eh?
1: No, ja. Bueno, tothom paguem.
3: I vull dir que, esclar, si els del centre paguen, jo també pago, eh?
1: És més, després d'aquesta conversa va sortir la senyora Pareira fent una declaració i que deien que sí, va dir que sí, que per la Floresta i l'Esplana hi ha un pressupost de 600.000 euros per fer la vorera.
2: I quant temps fa que han de fer la vorera i el camí cap a l'escola des del pont del diari i està aturat de fa...
1: Aquest és un projecte que fa 4 o 5 anys o més el temps, els anys que havia d'estar lluitant perquè se fes el camí escolar des del pont del diari fins a l'escola, estan els pressupostos fets. I sobre quan tu comences a parlar amb ell, te diu, no, si el que farem... Mira, tenim que fer això el camí... Digo, però això no va con el plan de vorera, tenim que fer el camí aquest... Bueno, i també he fet carrer. Digo, sí, vau fer en el ranxo El Paso, no sé per què, hi havia un forat allà i lo van arreglar.
2: Sí.
1: Però, escolta, pásate por el paseo, solamente pasas por el paseo de la Floresta, lo que es el tramo entre el... La curva aquella de la UREF...
2: Sí. No, només
1: que el trucet que des de la UREF fins a baix a la plaça, saps?
2: Sí.
1: Aquest trucet només, el tercer mundista. Ja no te dic que passi per el meu carrer, per el carrer Sardana.
4: Clar, jo us volia preguntar, a Sant Cugat i la Floresta en concret, que és el que més coneixeu vosaltres, és una ciutat fàcil per envellir-hi? Però clar, em sembla que la resposta...
3: No.
2: A la Floresta jo trobo que...
3: La resposta,
2: sí, no? El problema que hi ha és que les cases estan molt disseminades, llavors per la
4: també
2: gent gran...
4: També és veritat que l'orografia de la Floresta i les Planes...
2: És un problema del desplaçament, tu saps, per si volen venir allà al casal que està tocant a l'estació, la gent té problemes, com no tingui cotxe o tingui algú que els porti. Perquè l'autobús sí, fa un recorregut, però si no estàs a tocar per allà on passa l'autobús ja no pots desplaçar-te.
4: I... Potser faltaria un autobús de barri, per entendre's,
2: sí,
4: que es mogués només pel barri.
3: Sí.
2: O a demanda, com hi ha aquí a Can Barata.
1: No, falten més coses.
2: Segur?
1: No, vull dir, però per això. En el pla director de la Floresta de l'any 2000, i ja estava especificat la reforma de los carrers i estaven los passatges. No s'ha fet res. El plan director de la floresta va començar fet només que la part que van començar, la part de, des de la, de la, del camí de Capella fins a carrer Sant Feliu, penso que va ser, allà al costat del, de la Diputació. I ja l'Ajuntament no va continuar con el plan de reorganitzar la, la floresta. Se va parar perquè van perdre els dos judicis que van tindre nosaltres amb, amb l'Ajuntament. Ahí se contemplava tot, la comunicació entre les distintes carrers, els distintes carrers per los passatges, arreglar tots los passatges, fer el plan de viabilitat de la floresta, que passen los autobuses i tot per les cantonades, no? I l'interior solament per l'interior, no? No s'ha fet res d'això. És més, el Paseo de la Floresta tindria que desvirtuar-se per el carrer Major de pujada i baixada i fer com un bulevard i el carrer Diputació també.
2: Però mira, si, no s'ha fet res d'això. Si el carrer principal, que és el Verge de Montserrat, que sí, va des de l'estació fins a quasi bé Molins de Rei, va fins molt amunt, fa, no sé, 3-4 anys que el van arreglar amb els pressupostos participatius, que no, allò, mira si passa gent per allà. Deixa. No hi havia voreres, havies de... Allò sí. Era,
1: però és que això era, és un error.
2: Era posar-te en perill. Ara no és que hi hagi voreres, però com a mínim està una mica senyalitzat. Una cosa rara que van fer, però bueno, com, i han fet direcció única avall, que també això ha millorat. Però és un lloc principal. Si això ho han trigat no sé quant temps a fer-ho, com, els carrers que no són principals, imagina't.
4: Clar, està clar que la mobilitat és un dels reptes principals. Sí. Hi ha una qüestió orogràfica, doncs, que és complicada, sí, una qüestió de pujades sí. i baixades, que sí. quan una es fa gran i té menys mobilitat, doncs és menys sí. pràctic, això no, no es sí. pot canviar, però sí que hi ha una qüestió d'adaptació de carrers, de voreres, per fer que la circulació sí. sigui,
1: perdó, és que sigui anat, més agradable. M'he anat i, no era, i jo hi va contestar lo del centre sanitari. És que vam fer el centre sanitari en un carrer donde no, entrada, no té entrada i sortida l'autobús. Ja és una de les principals. Si ja comença a fer un espai, el carrer Pearson, des de l'estació, per ahí no poden passar els autobuses.
2: No,
1: i per l'altre, no van comptar... Bueno, és que normalment l'Ajuntament no pensa. Els que estan sentats allà
2: no,
1: fent els projectes...
2: No, és que fan, ho fan amb l'ordinador, llavors
1: exactament.
2: Queda molt maco.
1: No, com no, no lo fan a peu de carrer...
2: No trepitgen.
1: Bueno, i clar, tenim puestos... I llavors, què necessiten allà? Uf, la gent gran, pues, a part d'això...
4: Anem a desgranar-ho poc a poc.
1: Sí, de gran, de gran. Que tenim feina.
2: Residència, habitatges.
3: Jo crec que això es redueix en una cosa molt senzilla. I poder ser jo cruel, però és així mateix. A la floresta, amb 200 metres de carrer, hi ha 8 veïns. Aquí, Sant Cugat al centre, amb aquests 200 metres hi ha 200 veïns, i són vots. És més fàcil aconseguir 200 vots amb 200 metres que 3 vots a la floresta amb el mateix terreny. I per això està descuidat. O sigui, tenim uns polítics que actuen bàsicament pels vots. Vull dir, perquè, o si no sigués així, no s'entén com estan alguns carrers de la floresta. No s'entén, perquè és un perill. És un perill. Senzillament és un perill.
4: Tot i que la recaptació, en sí. principi, es redistribueix, ja ho direm bé, també és veritat que en les zones menys poblades surt més car, no? Tens menys veïns per pagar el mateix tram de, el mateix tram de carrer, no? Per tant, és més car aquest manteniment, per entendre-se repartir entre els veïns amb els seus impostos, sí. que en zones que tenen més alta densitat. I una de les qüestions de Sant Cugat i del model de ciutat que té Sant Cugat és que, al ser una ciutat tan horitzontal, té aquests reptes, que hi ha molt manteniment públic, és una ciutat amb molts quilòmetres, ara us ho buscaré, de carrers sí, i, de, sí, sí. i de voreres, mm-hmm. i que és més car de reparar, perquè sí. hi ha menys veïns
3: sí,
4: per metre quadrat.
3: Sí, això estem totalment d'acord. Però mira, jo no sóc ni arquitecte, ni enginyer, ni de... però tinc ulls. Un foradet en un carrer que no s'arregla, en 6 mesos s'ha fotut un forat de nassos.
2: Que costa molt més d'arreglar.
3: Justament. O sigui, si és un manteniment... les coses durarien molt més. Perquè al carrer de casa meva, amb 15 anys, em sembla que van pintar una vegada una línia contínua, van tapar uns pedaços i res més. No sabem mai més.
4: 422 quilòmetres de carrers.
1: Sí, però hi ha una qüestió que és molt clara. A mi, des de el senyor Vallès, actualment alcalde, fins a la Conesa, bueno, el recoder, no perquè con el recoder, des de que le van declarar persona non grata en la floresta, ja no van parlar més. Però sempre ha fet el mateix. sempre diu el mateix. Tots som Sant Cugat. I jo estic cansat de repetir-ho. No, nosaltres no som de Sant Cugat, nosaltres som de la Floresta. I te dono la raó a tu, Lluís, quan has dit una mica culet, diu, com tu dius, los bos, que van por los bos. Pues sí, senyor, és que a la Floresta no treu... Hi ha partits que no treu pocos bos.
4: Per tant, en tot cas... Tant,
1: hi ha una discriminació.
4: No és el mateix envellir a la Floresta, possiblement, que no. Envellir en altres districtes o al centre absolut. De Sant Cugat.
1: I ara podem parlar d'això.
4: Tenim la mobilitat ja tractada, però quan un es fa gran té altres reptes, que són possiblement més necessitats d'assistir als centres d'atenció primària, espais de socialització entre iguals, espais on poder fer esport i mobilitat. Com ho tenim, això, al territori?
1: Molt malament.
2: Això el Joan ho sap més, que està en el...
1: Mira, ja comencem per una qüestió. Estem demanant el cobriment de la piscina de la Floresta ja un grapat d'anys. I tenim en compte que la piscina s'ha fet amb diners públics de la Floresta, sí, no de Sant Cugat.
2: De la cooperativa.
1: Però va ser de la cooperativa, la cooperativa d'aigües, que els diners remanent que havia se va fer la piscina.
2: O sigui, sí, sí.
1: Bueno, la volem coberta. Per què? Perquè la gent gran de Sant Cugat, les dones, sobretot dones, que són la majoria, tenen que vindre a la piscina d'aquí de Sant Cugat. Per què no se pot cobrir la piscina nostra? Mai hi ha 40.000 impediments i hi ha 40.000 coses per no fer-lo. S'està treballant una mica ara. Ja portem anys que s'estan intentant i això, per exemple, que pot tirar endavant algunes reformes petites. Però, bueno, no sé. Esa és la primera. La segona. Necessitem un centre de dia que jo recorde des que estigui a 30 anys que està reclamant. Un centre de dia per la Floresta.
2: Amb un servei de que es pugui importar.
1: Però sabeu que no n'hi ha forma. Bé, ara hem començat que per fi, una prova pilot, ara sembla que ja tenim la llum una mica. Bé, que és un servei d'apatx, el servei d'apatx que hi ha a domicili, ara se farà ja en l'espai més 60, que és una prova pilot per Sant Cugat, a veure si surt bé, que serà dimarts i dijous per unes 14 persones, però són persones que a través dels serveis socials que estan a casa soles, està la solitud que sempre diuen...
4: Aquesta solitud no desitjada, no?
1: La solitud no desitjada és perquè vagin allí, se comuniquen, bé, però, ostres, jo l'últim tram que tinc, pues, quasi 2 anys, l'últim tram, pues, ja se venia d'això demanant, l'últim tram, pues, quasi 2 anys, i ara, per fi, ja tenim tot, ja s'han obert les inscripcions per a fer-lo. Però fixar-vos que ja solament això triga 2 anys. O sigui, vull dir que la gent gran de la Floresta té sempre que anar-se a un altre lloc.
4: Si penseu en quan us feu...
1: Són dues coses, només, ja més.
4: En quan us feu més grans, i on viviu, i el territori, què és, com una llista per ordre de prioritats, el que fa falta a la Floresta? Rosa.
2: Jo, de fet, estic en una zona que estic bé, perquè estic a 2 minuts de l'estació, i clar, tota aquesta problemàtica del desplaçament, del CAP, que el tinc també allà mateix, tot això no el tinc. Llavors, el que deia, el desplaçament. Després hi ha molta gent gran, per el que dius de la solitud, que potser, que passa molt, volen, un cop es queden sols a casa, la casa és gran, tenen manteniment que els hi fa un cost... molts voldrien venir aquí a Sant Cugat, buscar una residència, buscar un lloc per viure, i no poden, perquè encara que es venguin la casa no els hi dona per comprar una vivenda aquí a Sant Cugat. Llavors també s'està parlant molt de fer pisos pel jovent, que està molt bé, perquè també tenen un problema, però i la gent gran, que cada vegada són més.
4: Caldrien una promoció, per exemple, de pisos adaptats per a gent gran a la Floresta, com la que es va fer a Rius i Taulet, per exemple?
2: Sí. Sí, perquè no se'n fan. Ara mateix, el que dèiem abans, que es fan uns pisos de promoció. Per això, suposo que una part, perquè sempre és una massa de lloguer...
1: En principi era per a gent gran i joves, i la cosa ja està...
2: Bueno, és com la residència aquesta de Vullpedreres, que també era tota de residència, i ara només és per una part, i per concertada, que això també és difícil. Llavors això també és un problema, perquè,
1: Però mira, ja fa perdona,
4: segon, Juan,
1: si el Lluís que el Lluís no...
3: No, estava pensant que això que expliqueu, jo ho veig, no? Es veu, perquè... Però estava pensant més profundament, dius, no, és que la societat, quan fas gran, tapar-te, perquè ets una persona que ja no rendeix.
4: La productivitat d'aquest sistema capitalista.
3: Ja no rendeix.
2: Al contrari, gastem, perquè ells paguen.
3: Sí, perquè es considera que gastem. I jo dic, no, jo ho he pagat abans, eh? Jo ja ho he pagat abans. Sí, no. Perquè hi ha aquest concepte, aquesta lluita que es vol fer de joves contra gent gran. Perquè diuen, no, cony, som nosaltres. No, escolta'm, som tots aquí que necessitem. I la consciència és més pels joves, perquè són capital de futur, mentre els grans ja no som capital, ja estem caducats, ja, com els iogurts.
4: Però sí. Del 65 fins a la mort,
3: sí.
4: Queda una etapa llarga.
2: Sí. Cada vegada més llarga.
4: Cada vegada més llarga.
3: No sé, és conscient d'això. No.
4: I en tot cas, no, i estic d'acord amb aquesta visió, però tenint en compte que aquesta piràmide que teníem, ara teníem aquesta piràmide de pagoda, no? Teníem una base fina i al mig, a les capes productives, des del sistema capitalista, no? Eren les més gruixudes. Però aquesta piràmide està canviant. És una piràmide que serà una piràmide invertida, amb una natalitat cada vegada més baixa i una gent de més de 65 anys cada vegada més alta. Com podem fer una societat si no comptem amb aquesta gent gran, no?
1: Ja, però porta raó el que diu Lluís. El que s'està fent nosaltres des de la plataforma de pensionistes estem treballant el tema que ja estem dant xarxes sobre l'edatisme i estem afrontant ja la problemàtica aquesta interrelacionada en què el jove va en contra de la gent gran, se pot dir ja. Per què? Perquè o sea, és el que diria que no som productius nosaltres. Sí, sí. Quan jo li haria mirar i pensar una mica que el que està fent ara mateix la gent gran, jo penso que sí, és bastant productiu, perquè donem molt treball.
2: Jo anava donem a dir, no som productius, però som aprofitables.
1: Sí, però...
2: Perquè encara podem fer molta cosa. Sí, sí. Aquí està demostrat. Sí.
1: Però, bueno, que estem treballant sobre això. Mira, hi ha una cosa molt... Des d'allà l'altre dia estan parlant con l'Hospital Nou d'aquí de Castellbisbal. És que estem treballant nosaltres ara mateix, estem discutint, estem treballant...
4: Sí, el centre de dia.
1: Nosaltres, la gent que estem allà, per exemple, los que tenen la plataforma de pensionistes, o sobretot los de la taula, que són ja d'una edat determinada, no lo veuen. O sea, estem treballant per la joventut. I això la joventut no lo veu.
4: Potser sí que ho veu.
1: Pues sí, algú, sí.
4: Pues sí, no, perquè sí, també és veritat...
1: Hablo en general, no?
4: Sí, l'altre dia parlàvem també del paper dels avis a la nostra societat, que cada vegada són més fonamentals en la criança, sí. Perquè la conciliació laboral és molt complicada, sí. Es fa molt complicada, i només fa falta passejar-se a partir de les 5 de la tarda o els dies de lliure disposició de les escoles per veure la ciutat plena de mainada amb avis, no? Per tant, sense aquests avis, possiblement els projectes familiars no podrien tirar endavant moltes famílies.
1: Si parlem d'avi, només que vull recordar... el 2008, el que van fer els avis per aquest país, que va recollir a tots els fills, a tota la gent, amb la gran debacle que anava.
4: Sí, amb la crisi econòmica.
1: Però no, jo vull tornar al que decías tu de la floresta, que fa de la gent gran. Bueno, tenim un projecte en la plaça del poble.
2: Projectes en tenim molts.
1: Pues això és el que me cabreja moltes vegades, que sempre que parlo amb el Fra, el Pedro i l'altre... Sí. A la plaça del poble, a Miquel Horts, con el jardí de Jaén i el solar de la casa Sardanas, allà hi projectat...
2: Allà ho van tirar a terra sense sentit, perquè no hi ha res.
1: Hay un projecte que se va fer per la gent gran solament.
2: Ja està caducat.
1: Per la gent gran. I l'última vegada, fa uns mesos, que jo insisteixo en el mateix, diu que per al 30 a lo millor podem fer alguna
2: cosa. No ho veurem. Però,
1: i això va ser entre tots els veïns, perquè jo també vaig participar i vam parlar entre la gent gran i vostè està disposat a deixar a la vostra casa canviar-la per això? Sí. Tampoc s'ha fet. Hi ha moltes pegues, tindran que entrar a desmenuzar, però bueno, una altra cosa, i és necessària.
4: Mira, quan tu parlaves de l'edatisme, no?, i que treballeu des de la plataforma de pensionistes per combatre'l, i moltes vegades, en aquesta taula i arreu, quan parlem de necessitats i de què cal fer, segmentem per edats, no?, i us deia què necessita la gent gran, no?, un casal per a la gent gran, un centre residencial... No ho sé si precisament per trencar amb aquesta mentalitat que deia Lluís, és que sembla que la gent gran ja no compti per res, ni se'ls pregunta, ni se'ls involucra en política, ni se'ls demana la seva opinió, perquè no estan en aquesta etapa productiva. No sé si cal començar a canviar aquesta mirada de que ens separem per edats amb el lloc que fem. Evidentment, a l'escola, no? És un espai que hi ha d'anar a la mainada, sí, i adaptada per edats. Però no ho sé si pot haver-hi un espai en lloc d'un casal per la gent gran on hi hagi una convivència.
2: L'edat és un número. L'edat és un número.
4: Només que diu l'edat que tens, que diu un que jo
2: crec. Sí, no, però la mentalitat, la manera de fer, vull dir... Sí.
4: La salut, millor, a vegades, també.
2: Però potser la persona de 65 anys es considera ella mateixa, potser, com de 70, per dir alguna cosa, i al revés. Llavors, vull dir, depèn, no som gent gran, però, bueno, una mentalitat de fer coses, vull dir.
1: No, i tant que se fan coses. Jo l'altre dia vaig estar, perdona, l'altre dia vaig estar aquí en el Santa Rosa, que és el casal de la gent de Sant Cugat, vaig tenir una petita obra de teatre, de teatre elegit, no?, i vam fer una foto, i jo se la passo sempre a la família, a tots, als meus nets, a tots. I jo dic, mira, he estat fent teatre per la gent major que jo. Esa és la que le poso sempre. La gent major que jo. És que jo soc major ja.

0: són gent que són joves, que se pot dir que són joves. Bueno, i tan joves,
1: sí, no? Això depèn de la gent que ho vulgui. Mira, aquí a la llar d'avis de la parròquia hi ha un projecte, ara l'estàvem fent, que aquesta vegada no he pogut participar perquè no hi era els dies que hi feien, de l'escola d'hostaleria de l'Institut
2: de l'Antic Leonardo, de l'Institut d'FP.
1: S'ha fet durant 4 setmanes. Les iaies, per dir-ho d'alguna manera, anaven allà a cuinar, a ensenyar els plats que es fan a casa tota la vida, i ells, després, aquests plats, després de cuinar-los amb ells, després es transformaven en modernitat. O sigui, el mateix... Bueno, pues això ja és una manera de... Després ja hi ha un programa aquí a la llar d'avis de la parròquia, que nanos dels instituts venen un cop a la setmana a xerrar i fer xerrades i tocar temes amb la
0: sobretot
1: gent.
0: Sobretot amb l'escola Tau, no? Me pare que sí, moltes vegades.
1: No ho sé, ara fa un parell d'anys que no hi ha això.
0: És que nosaltres l'hem fet també.
1: Bueno, dels que s'ofereixen, però vull dir... que s'ofereix perquè es veu que hi ha una assignatura que és de relació amb els avis.
2: Que hi ha una
1: qüestió
2: de...
1: Llavors també és voluntat de tots que vulguin, perquè es podien fer moltes coses. I, i és voluntat que la gent vulgui...
2: Potser és una mirada també política i social
1: sí, perquè aquesta de l'Institut es fa a través també d'educació de l'Ajuntament.
2: De fomentar aquesta relació intergeneracional que al final, els que hem tingut la sort de tenir avis, i jo he tingut la sort fins i tot de tenir 4 besavis, aquesta relació intergeneracional que enriqueix tant el gran com el petit l'hem tinguda. Però a vegades no tenim la sort de viure al mateix lloc on els avis, no? Per tant, si socialment creem aquests espais de compartir experiències, de jugar al partit, podem jugar-hi tots, no? No sé com dir-te. Entre tots, potser la mirada que deia el Lluís, aquesta més edatista, més de que a partir d'una edat doncs, fas més nosa que servei, també es trenca.
3: Ara, perquè s'ha perdut. S'ha perdut. La societat no ens hem d'oblidar. Ha canviat. Ahir em vaig estar fixant, anava en cotxe i estava mirant la gent que trobava pel carrer. El 90% estava parlant per telèfon o escoltant o mirant el telèfon, que això és un perill perquè hi ha gent que passa o passa peatons sapiguen que ell té raó, però és que passa sense mirar. I esclar, tu pots badar i dius, hòstia, me'l puc portar endavant i dic, la societat ha canviat. La societat, quan jo era petit, que hi havia un respecte absolut a la gent major. Un respecte absolut. Que hi havia el consell. Jo me'n recordo que la meva mare, que era una dona molt, molt bona dona, li venien la gent més jove aquella, però veïnes, deien, Margarita, tu què faries amb això? O sigui, hi havia una comunicació amb la gent major, tot això ha desaparegut. I s'està creant, que jo no dic que sigui així, dic que s'està creant una cosa de confrontació dels joves amb la gent gran. I teníem de tornar una mica enrere amb aquesta... Ser més humans, ser més comunicatius, no estar tan pendent del punyetero telèfon, de les notícies del telèfon, i teníem més de comunicar-se. I això es podia aconseguir amb els casals. Sí.
2: Bueno, doncs amb això ens acomiadem. Juan, que estem fora de temps. Molt curt.
4: Des de la Floresta estem treballant en l'Espai Més 60 i l'Ateneu de la Floresta i la ràdio estan treballant amb l'Escola La Floresta. Això és el que se té que fer.
2: I tant, connectar generacions.
4: Connectar generacions.
2: Físicament, cada virtuals ja en tenim moltes. Sí. Moltes gràcies, florestans.
5: Bon dia.
4: Gràcies.

0: Health in Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
1: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
0: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
1: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
0: Club Health in Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
1: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
2: Braseria la

0: Plera.
1: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
0: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
1: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
0: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
1: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
0: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
2: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
3: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
2: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
3: Perquè la teva salut és el nostre futur.
2: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
4: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
5: Al Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.

0: Avui al Faves Contades parlarem de literatura i ho farem de la mà de la Mireia Llévenes, l'autora de Sugar Killer, la seva segona novel·la i la primera publicada amb un editorial. Després d'obrir-se camí amb l'autoedició amb La Voz de les Muses, ara ha fet el salt a Contraluz Editorial amb una història que barreja novel·la negra, crítica social i també un cert retrat generacional. Parlem del procés d'escriure, parlarem del fenomen del sugar dating, dels límits entre la ficció i l'experiència personal i també del difícil camí de publicar avui en dia. Mireia, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Els nostres oients potser coneixeran la teva veu, per la tertúlia ciutadana.
1: Em fa tanta il·lusió tornar a estar aquí, però avui per aquest motiu?
0: Avui per aquest motiu. Avui has vingut també la temporada passada quan parlàvem d'autors novells, que també havíem fet una tertúlia, i avui tenim la teva segona novel·la sobre la taula. La primera va ser aquella La Voz de les Muses, que va ser autopublicada, que també vam explicar també des d'aquesta casa. Quines diferències has viscut entre aquestes dues experiències, no? De passar de l'autoedició a publicar amb Contraluz.
1: Autoeditar-me va ser un procés molt bonic i molt solitari alhora, no? Perquè jo vaig poder decidir tot, jo vaig fer la maquetació, el disseny de la portada, jo decidia què ficava, què no posava, qui volia que passés allà, no? Jo m'ho vaig prendre una mica com la meva petita obra d'art i va ser molt bonic, ningú m'havia de dir que sí, que no, que funcionava, que no, però alhora jo no tenia experiència i m'hagués agradat moltíssim tenir algú que em guiés. Això per una banda i a part...
0: Suposo que vas aprendre moltes coses a marxes forçades, per dir-ho d'alguna manera.
1: Totalment. I a part, la distribució va ser terrorífica, perquè, clar, jo enviava els llibres un a un, anava els dilluns a Correus i els enviava.
0: Sí, perquè recordo que no l'havies volgut a posar a plataformes com Amazon per una qüestió
1: de
0: mediambiental i de valors, oi?
1: Sí, exacte. I pensava, bueno, potser no faig tantes ventes, però com a mínim em busco una impremta i llavors puc anar a les llibreries de Sant Cugat i allà, doncs, que ells també puguin endur-se un percentatge.
0: Celler de llibres, per exemple.
1: Per exemple, el celler de llibres. I va ser, en aquest sentit va ser molt bonic, però, clar, moltes vegades gent que m'escrivia, i aquí jo no està, no el trobo, i clar, és que clar, jo no podia arribar a totes les llibreries ni molt menys, no? I bé, aquest va ser com una mica el mal de cap. I clar, ara de cop i volta tenir una editorial que m'està distribuint per tot el territori, no? Per tota la península, inclús he rebut fotos que estic a llibreries a les Illes Canàries. O sigui, és molt fort, no? Una lectora que ja em segueix la pista des del primer llibre, no? Em deia, és d'Úbeda, de Jaén,
0: wow.
1: I deia, em va escriure dient, me vaig anar a la meva llibreria local, que és molt petita, i pensava, bueno, el demanaré, que potser aquí no el tenen, no? I es veu que sí, que clar que el tenien, no?
0: Llavors,
1: aquesta il·lusió d'haver estat, bueno, i que vas a un FNAC o vas a una casa de llibre i em tenen allà al costat dels tops, no? Llavors, clar, en aquest sentit la distribució és fantàstica, i a part, qui tingui l'oportunitat de veure el llibre, és que no hi ha color, me l'han fet aquí amb tapadura, amb la faixa, o sigui, l'edició és preciosa.
0: Llavors, molt top.
1: Clar, no hi ha color.
0: Tu ens explicaves, no?, sobretot aquest mal de cap de prendre tot del procés de l'edició i maquetació, però el mal de cap aquest de la distribució. Et puc preguntar quants llibres vas vendre fent-ho tot tu sola?
1: 400.
0: 400
1: no està
0: llibres? Suposo que ho saps, perquè tu saps que el 49,4% dels llibres que es publiquen a tot l'Estat no aconsegueixen vendre ni un sol exemplar.
1: En sèrio?
0: Només el 4,5% dels títols que es posen al mercat venen més de 100 exemplars, que és el top més alt.
1: Uau! Ostres,
0: per tant,
1: jo soleta!
0: En la teva autoedició vas aconseguir situar-te en aquest 4,5% del pastís, que és la franja més alta d'aquells autors i autores que venen més de 100 llibres.
1: Doncs gràcies per regalar-me aquesta dada, perquè no la sabia, eh? Jo com vaig fent així, mica en mica, formigueta, no era conscient.
0: Per tant, Déu-n'hi-do.
1: Déu-n'hi-do.
0: Déu-n'hi-do tenint no, la ciència al costat que ens dona aquestes dades. Què has après en tot aquest procés ara? Quin canvi hi ha hagut? Primer, m'agradaria saber com t'arriba a tu l'oportunitat de publicar amb un editorial?
1: El llibre de La Voz de les Muses va arribar a molt bones mans. Va sortir un molt bon padrí, el Francesc Miralles, que és la persona més generosa que he conegut mai. Va comprar el meu llibre, li va encantar, i em va dir, t'he de presentar la Sandra Bruna, que és una agent literària, a la que jo, abans d'autopublicar-me, havia mirat la seva web i pensant, ai, tant de bo algun dia, una d'aquelles idees que somies i que
0: no?
1: Deixes anar, no? Com que ho somies i ho deixes anar. I sí, el gener del 2025 em vaig reunir amb ella, amb aquesta proposta, que ja la tenia.
0: Tu ja el tenies escrit?
1: Sí, no, jo tenia la idea.
0: D'acord.
1: Jo sabia que volia parlar d'aquest tema amb un thriller, llavors li vaig presentar un parell de capítols i una sinopsis de com aniria, i li va encantar, perquè m'ha dit, no hi ha cap llibre, no existeix literatura que parli d'aquest món. Uh-huh. I a un thriller em sembla xulíssim, no?, com aquesta manera de treballar la psicologia dels personatges. I res, em va dir, és que ja sé quin editor et publicarà. I vaig dir, ostres, vols dir? Sí, sí, escriu-me uns quants capítols més. Llavors, al maig vaig signar amb Contraluz Editorial, perquè exactament era l'editor que ella deia, i sí, sí, va aconseguir vendre'ls el projecte, però res, amb 5 capítols i una sinopsis amb spoiler, vull dir que el llibre estava per escriure, i l'entregava al setembre. O sigui que...
0: Déu-n'hi-do.
1: No, però és que el pitjor de tot és que jo al maig no vaig poder escriure perquè estava en un canvi de feina, amb tot el que implica un canvi de feina, d'adaptar-te als horaris, de fer formacions... O sigui, vaig fer un munt d'hores i una inestabilitat emocional que la part creativa... O sigui, m'encantaria dir que escrivia a les nits, quan ningú tal, al silenci... Però és mentida,
0: no és veritat.
1: Estava rebentada. La realitat és que tenia la novel·la a sobre, o sigui, al cap, que m'escrivia a sobre, i que en poc més d'un mes, o sigui, de mitjans de juliol a mitjans de... o quasi finals d'agost, vaig escriure la resta del llibre.
0: Déu-n'hi-do.
1: Perquè estava de vacances.
0: Clar, amb l'autoedició això no passa.
1: No.
0: Els timings te'ls marques tu, però aquí
1: exacte.
0: Tenies una data d'entrega.
1: Sí.
0: Això suposa un estrès, suposo.
1: Suposa un estrès i jo m'autoenganyo. És a dir, jo tenia la data d'entrega el 15 de setembre i jo pensava, això ha d'estar per l'1 de setembre, perquè després voldré revisar, voldré fer coses i no vull haver de córrer, no? I sí, sí, és que recordo que era com per allà els 20 d'agost, així ja el tenia escrit. Però és que m'escrivia a sobre. O sigui, jo quan estic escrivint, jo desapareixo. No és el meu ego dient, ah, vull posar això perquè quedi així, perquè... No, no. O sigui, no hi ha Mireia, llavors jo sóc l'ombra de la Macarena, que és la nostra prota, que suposo que ara parlarem d'ella, i jo era com la seva ombra i jo estava ficada en la pel·lícula que jo m'havia inventat. Llavors, clar, jo estava allà ficada i pensava, ah, aquest personatge l'hauria de traicionar, no, però és que, clar, aquest hauria de fer això, però... No, no, no, és que crec que ha de fer això. Jo estava allà ficada...
0: Com escrius? Com és el teu procés creatiu, no? Hi ha autors que diuen, doncs em faig una, sobretot en novel·la negra, no? Tinc molts clars els personatges, la seva psicologia, i després faig la trama, d'altres que escriuen d'una manera lineal, d'altres que van barrejant...
1: Sí.
0: Tu com ho fas?
1: Sembla
0: que... Ho has hagut de fer molt de pressa i no sé si has pogut triar gaire.
1: No sé si he pogut triar gaire, però sí que tinc una tendència. Diuen que hi ha com dues tendències, no? L'escriptor brúixola, que és el que va fent... sap com comença però no sap com acabarà, i hi ha l'escriptor mapa, jo sóc aquesta segona.
0: I tu jo tenies clar al final.
1: Jo em faig un mapa, sé com acaba... Però sí que és veritat que doncs, és com quan tu tens un mapa de muntanya, però dius, ah, però mira, aquí hi ha una petita... Hi ha un caminet que pot tenir bones vistes. Jo m'entretinc pel caminet amb bones vistes i és perquè estic totalment ficada amb la història. Llavors, clar, l'emoció amb la que jo ho visc crec que és, pel feedback que m'estan donant els lectors i lectores, crec que és això el que es llegeix.
0: El que es transmet a les pàgines de,
1: sí, sí, sí.
0: de Sugar Killer.
1: Ho passo pipa, però pipa, eh?
0: Suposo que el millor de treballar amb una editorial, pel que ens deies abans de l'autoedició, ha sigut aquesta deixar anar la distribució,
1: sí.
0: No?
1: Sí, i també doncs, tenir algú que en sap, que sap del que és... Que, bueno, clar, és que al mercat al final hi ha uns temes que agraden, que venen més que d'altres, no? I, ostres, que una gran editorial com... Anaya, no? Grup Anaya, que aquest és el segell Contraluz, però confiï i que cregui en el potencial d'aquest projecte, ostres, a nivell d'autoestima, que jo tenia un... I encara tinc encara una miqueta el síndrome d'impostora, doncs, ostres, és com dir, uau, si li veuen potencial és perquè el té, no? O sigui, si no, no estarien apostant, perquè...
0: És un negoci.
1: És un negoci,
0: el
1: no?
0: Negoci
1: i és, una empresa que han de tirar endavant i els han de sortir els números, no? O sigui que... Molt contenta.
0: Parlem de Sugar Killer. Jo, quan faig entrevistes de llibre, sempre em fa por fer spoilers. Aleshores, demano
1: qualsevol
0: als escriptors
1: cosa, jo t'aturo.
0: I escriptores que em feu vosaltres la sinopsi, perquè,
1: vale.
0: A més, tampoc ningú la pot explicar millor que el que ha escrit el llibre.
1: Vale,
0: no?
1: Em sembla.
0: Jo et pregunto, de què va Sugar Killer? Què explica?
1: Mira, Sugar Killer és la història de la Macarena, que és una jove de 27 anys, que té una doble vida. Durant el dia és un estudiant de Belles Arts i per la nit pensa que ningú sap que té aquesta doble vida, no? I per la nit ella és Sugar Baby, que ara entrarem a...
0: Ara parlarem de parlarem conceptes.
1: Parlarem de què és, no? Llavors, sent Sugar Baby, el que fa és quedar amb senyors grans molt adinerats i llavors els sedueix, els droga i els roba el més preuat que tenen. Llavors, és una mena de justiciera. El que passa és que, és el que deia abans, que es pensa que ningú sap qui és ella i aquesta doble vida, però sí que hi ha algú que...
0: Home de blau.
1: l'home de blau, que la va seguint a tot arreu i que li farà una gran proposta i sense voler ficarà a la boca del llop. Llavors veurem si pot sortir o no.
0: No diguem res més, plantegem l'enigma. A priori, sembla que et trobes amb una novel·la negra, però jo no me l'he acabat, però sí que li trobo pinzellades d'altres gèneres.
1: Totalment.
0: No? No sé si una mica fins i tot del xiclit...
1: Sí, molt de xiclit.
0: No? Una barreja de gèneres que no sé si ha sigut volgut o ha sigut aquesta ombra teva que se't posa quan escrius o la influència d'allò que tu llegeixes o allò que t'agrada.
1: Jo crec que és més això. O sigui, jo crec que aquí ha passat... els últims gèneres que he estat llegint aquest últim any han acabat aquí, no? Posats, perquè m'agrada molt el thriller, però sí que és veritat que jo veig molt del xiclit també, veig molt de no ficció i de temes de feminismes, mm-hmm. perquè el llibre està ple d'això, tot i ser una novel·la, no? O de creixement personal, m'agrada molt la literatura juvenil.
0: Tenim un Alba. També.
1: Exacte, sí, hi ha una Alba, i has arribat, és que no, sí? No recordo, no sé per on vas i no
0: la
1: sé...
0: La tenim.
1: Ja has arribat, hi ha una Alba com tu, llavors, bé, no era previst, de fet, recordo que, clar, jo quan li envio a l'editor els 5 primers capítols amb la sinopsis, jo penso, li estic prometent un thriller, quan jo acabo el llibre dic, m'ha quedat més que un thriller, perquè té coses de thriller, però té altres gèneres, i pensava, ai, veuràs, que ara em diran, on vas? Això no ens val, no? Però sí, sí, però li, no. Li va precisament agradar molt aquesta conjugació de gèneres i aquesta creació d'un gènere nou, potser, no?
0: Mm-hmm. És que no cal limitar-se, no? A vegades les etiquetes és allò que diem que ens limiten, doncs en aquest cas són etiquetes compartides que fan créixer la història,
1: sí,
0: i la fan més personal.
1: I que sento que és com jo en llibre, no? En el sentit de que és la manera de deixar la meva empremta també, no? Que n'hi ha molta novel·la negra i molt característica i que sempre és com ABCD, no? Doncs bé, si puc aportar un altre matís, un altre color, doncs per què no?
0: De quins autors o autores veus tu?
1: Clar, és que... Però amb els noms dels de thriller em vaig supercuixa sempre perquè són noms que de vegades no sé ni pronunciar. Però clar, sortint del thriller, per exemple, hi ha una Sara Torres que jo menciono, mm-hmm. perquè s'entengui que no té absolutament res a veure, però està aquí la seva empremta, no? O...
0: aquestes picadetes d'ullers.
1: Sí, et diria ella, eres el primer nom que em ve, eh? Però sí, és que en realitat, no, un nada de Carmen Laforet, aquesta manera d'escriure les coses, crec que és molt meva, o sigui, com, no és meva, seva, no? Però com que la penso molt quan descric, no?
0: La perquè, tens present.
1: Sí, no? Un llibre que és majoritàriament descriptiu, no? Nada. Llavors... bé, no sé, tant de bo semblar-m'hi, eh? Aquestes grans escriptores, però veig de gèneres molt diferents. O, per exemple, recordo molt Les vulnerabilidades de l'Elvira Sastre, que també té com aquesta cosa que t'enganxa fins al punt de és una paranoia que t'obsessiona i et genera ansietat, no? Llavors, que no sé exactament quin gènere és, però que té aquesta cosa com psicològica. I a mi és que lo psicològic m'encanta, perquè trobo que és el que fa que el lector o la lectora s'enamori dels personatges.
0: Mira, parles de personatges, parles de referents, i hi ha una pregunta típica que es fan a totes les entrevistes de llibres, no? És què n'hi ha de tu en el personatge principal. Clar, jo et conec una micona, jo sé que tu has estudiat Belles Arts,
1: sí.
0: La Macarena està estudiant Belles Arts, sé per entrevistes que he vist que el teu treball de final de carrera anava del sugar dating,
1: exacte.
0: No? I la pregunta obligada és... què hi ha de la Mireia Llévenes en la Macarena? Si és que hi ha alguna cosa.
1: Hi ha les poques coses que has mencionat que són casualitats, no?
0: O són casualitats.
1: Són contextos, en el sentit... no casualitats perquè són triades, no? Però són contextos que jo puc descriure perquè els he viscut, no? Com el que deia, soc estudiant de Belles Arts, per tant, quan descric les escenes, no?
0: Mm-hmm.
1: Que dic escenes perquè molta gent m'ha dit que la pel·li... El llibre podia ser una pel·li perquè és molt cinematogràfic,
0: sí.
1: No? Hi ha escenes a les classes de dibuix, això, que descric tal qual com jo les recordo de quan jo estava allà, no? amb aquella intensitat, amb les olors, amb els sorolls, amb la pell que es percep, no? I això està, tot és meu. Però sí que és veritat que jo no tinc absolutament res a veure amb la Macarena ni amb el que ella fa. I he viscut coses a través d'ella, no? Però tornant una mica a la pregunta, no és casualitat que el meu projecte final de carrera n'és d'aquest tema. Jo, quan estava fent tercer de Belles Arts, vaig començar a rebre missatges, i així, si vols, podem introduir una mica què és això de sugar dating. Vaig començar a rebre missatges per Instagram de senyors, això, doncs de 50 cap a dalt, proposant-me ser la seva sugar baby i oferint-me 5.000, 7.000 euros a la setmana a canvi de conversa i de conversa. I em deien no sex required, és a dir, que no requereix sexe, però clar.
0: Mm-hmm. Saps? Creu-t'ho tu,
1: Creu-t'ho tu. Llavors, la primera vegada em va fer molt fàstic i vaig voler esborrar el missatge, però em va començar a repetir. I què passa? Per què rebo aquests missatges?
0: Sense tu, bé...
1: Res, absolutament res.
0: Fet una publicació de busco sugar daddy.
1: No. O sigui, l'algoritme i aquestes coses que deu tenir, suposo, no? Llavors... Clar, quan vaig començar a rebre això, un dia vaig parlar amb una companya i mira quins missatges he rebut. I em diu, no, jo també els rebo. Dic, què dius? Llavors vaig començar a veure que era una cosa com molt generacional i que quan preguntava sabia de dones de la meva edat, o més joves, sobretot més joves, que alguna vegada havien rebut algun d'aquests missatges. I llavors vaig dir, això em sembla un temazo, perquè sigui el meu projecte final de carrera, que ha d'haver tota una investigació, no? I doncs vaig endinsar-me en tot aquest món i resulta doncs, que hi ha aplicacions, que això és com un Tinder,
0: un
1: però...
0: Tinder de senyors grans que busquen noies molt joves.
1: Exacte, per fer de patrocini. Et patrocino la teva carrera, el teu màster, la teva entrada a un pis, no? O sigui, en termes de patrocini. Mm-hmm. I no deixa de ser un altre tipus de prostitució. Però, clar, en una època en la que també tenim un OnlyFans o altres plataformes d'aquestes en les que no, ja es mercantilitza la intimitat i la sexualitat de la dona, principalment, també n'hi ha d'homes, però, clar, doncs, és clarament aquest moment de neoliberalisme sexual del que parla Ana de Miguel, no, d'aquests missatges que rebem de dona... Tu sigues lliure amb el teu cos, pots fer el que tu vulguis, empodera't, sigues la teva pròpia jefa, però en el fons és, però mira, de quina manera, no? Prostituint-te. Llavors, clar, és una realitat a la que penso que estem arribant, però que no és... que és una patranya una altra vegada del patriarcat, no? Que...
0: De fet, això t'anava a dir, que hem parlat que el llibre no, té aquesta, el thriller i aquestes moltes etiquetes que hem dit, però també hi ha molta crítica social. Uh-huh. D'altra banda, jo llegeixo una crítica social al patriarcat, al masclisme, a la cosificació, però sense voler jutjar, en tot cas, m'ha semblat a la Macarena,
1: exacte,
0: que és qui decideix ser... decideix i després parlem dels matisos de les decisions a la vida, fer de sugar baby.
1: Sí,
0: no?
1: Perquè el que no volia era, ni amb el llibre ni amb totes les entrevistes que porto fent, jo l'última cosa que vull fer és jutjar a una dona que decideix prostituir-se. Els seus motius té. Suposo que perquè he empatitzat amb aquest personatge, mm-hmm, no? En tot cas...
0: Has investigat molt? Has parlat amb moltes sugar babies?
1: M'han contactat.
0: T'han contactat elles?
1: M'han explicat històries i sí, s'ha pigut cosetes.
0: I sugar daddies?
1: No, ni un. Fixa't. Estan tots amagats. Per què? Ah, és que aquí, perquè saben que és a qui hem d'assenyalar, no? Perquè al final és un problema estructural de... Hi ha moltes diferències de poder i socioeconòmiques, no? I aquesta... l'esquerda salarial que hi ha, no? entre homes i dones, no? Que cobrem molt menys, per un dels molts exemples. Uh-huh. Llavors, això és un problema estructural que segueix fomentant doncs, aquesta cosa de dona necessita calés. No? En algunes entrevistes em deien no, però aquestes noies tenen famílies desestructurades i els deien no. Gens ni mica, o sigui, no té absolutament res a veure amb això.
0: Entenc.
1: Són persones que necessiten calés.
0: Les noies que t'han escrit per explicar-te la seva situació, entenc que hi ha perfil de tota mena.
1: De tota mena, i o sigui, jo els estava superagraïda perquè haguessin tingut la generositat d'explicar-m'ho, no? I llavors, amb elles no és a qui hem d'assenyalar. A qui s'ha d'assenyalar és amb ells, que aprofiten, que tenen poder i que n'abusen d'ell. És aquí s'ha d'assenyalar les persones que... O sigui, el sistema que segueix fomentant aquestes dinàmiques i a les persones que abusen del poder que tenen. Uh-huh. Llavors, bé, això es va quedar en un projecte final de carrera i em sabia greu que fos només això, un projecte, no? I pensava, és que és un tema molt interessant que està sota la catifa, però això s'ha de posar sobre la taula i se n'ha de poder parlar.
0: Déu-n'hi-do, m'has deixat gelada. Escolta'm, el tenim en castellà, però no sé si es traduirà en altres idiomes, si el podrem llegir en català...
1: Tant de bo, jo ho he demanat, però necessitem que es vengui molt perquè passi, però de moment no és una cosa que estigui...
0: Doncs seguirem la pista. I escolta'm, estàs treballant, com que ja està entregat, sí. No sé si ja estàs escrivint alguna altra cosa, tens alguna altra història al cap, necessitaves parar...
1: Jo sempre estic escrivint altres coses. Jo tinc una segona part pensada.
0: Clar, perquè t'anava a dir, això pot seguir,
1: això
0: no?
1: Pot seguir.
0: La Macarena pot ser un personatge acompanyat d'aquest home de blau i ho deixaré aquí.
1: O no, perquè clar, potser no... És un thriller, potser no acaben. Vius? Clar, és que... Potser no, però potser per això necessita una segona part. No sé, qui sap. Però a part d'aquesta, estic amb una novel·la juvenil al cap que tinc ganes també, en català.
0: Molt rebé.
1: Sí, sí, sí.
0: I abans d'acomiadar-nos, perquè ja hem arribat al final, avui hi ha una cita.
1: Avui hi ha una cita a la que us convido que vingueu, hagueu llegit el llibre o no, avui ens trobem al Zoom Zoom.
0: Hi haurà spoilers?
1: Intentaré que no, perquè preguntaré si qui ha llegit el llibre, però si hi ha gent que no l'ha llegit, no farem spoilers, però promet ser una trobada molt especial i bonica al Zoom Zoom, que és un lloc increïble, i... Parlarem de tota aquesta temàtica, de qui és la Macarena, de qui ve...
2: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
3: Salutacions. Junts per Sant Cugat i Avenç Nacionalista s'han reunit per explorar una possible coalició de cara a les eleccions municipals del 2027, segons ha pogut saber Cugat Mèdia. A la trobada celebrada a l'Hotel Sant Cugat hi van assistir l'alcalde, Josep Maria Vallès, el tinent d'alcaldia, Jordi Puigneró, la presidenta de Junts per Sant Cugat, Marta Canes, l'alcaldable d'Avenç Nacionalista a Sant Cugat, Lluís Fernández de la, i Sergi Perramon, impulsor de la plataforma i regidor a Manresa. Avenç Nacionalista va desembarcar a Sant Cugat el febrer d'aquest any de la mà de l'A amb l'objectiu d'aglutinar l'espai de centre-dreta catalanista. Malgrat haver exhibit sintonia amb l'òrbita d'Aliança Catalana, el que considerava un actiu rellevant a Manresa, el març d'aquest any Perramon va acabar segellant una candidatura unitària amb Junts, sota les sigles Avancem Junts pel Canvi. Avenç Nacionalista espera una resposta de Junts abans de l'estiu per materialitzar la coalició o concórrer per separat a les municipals. L'Ajuntament de Sant Cugat ha presentat aquest dimecres la campanya Espais Més Naturals, Sant Cugat Saludable, una iniciativa per donar a conèixer el model de gestió sostenible dels parcs i jardins municipals. La proposta vol explicar a la ciutadania els canvis que s'han anat aplicant els darrers anys en el manteniment dels espais verds, amb l'objectiu de potenciar la biodiversitat, reduir el consum d'aigua i adaptar la ciutat als efectes del canvi climàtic. I el projecte del futur barri de Can Ametller ha estat el protagonista de la tertúlia política de Ràdio Sant Cugat, que ha tingut lloc aquest dimecres. Una tertúlia que ha posat sobre la taula principalment les diferències que tenen els grups municipals a l'hora d'entendre el creixement de la ciutat. En aquest sentit, els grups amb representació al ple coincideixen en la necessitat de construir més habitatge assequible per evitar que la ciutadania hagi de marxar de la ciutat, però expressen dubtes sobre la mobilitat, els serveis, la viabilitat econòmica i el model urbanístic de desenvolupament. I l'historiador i escriptor nord-americà Mark Bray visitarà Sant Cugat el dimecres 20 de maig per oferir una conferència oberta al públic sobre trumpisme i moviments antifeixistes als Estats Units. La xerrada tindrà lloc a les 6 de la tarda a la Sala Clavé de la Unió Centre Cultural en el marc de la presentació de la 41a edició del curs d'estiu de la Universitat Internacional de la Pau. L'acte, com dèiem, servirà per presentar aquest programa que enguany porta per títol El nou paradigma bel·licista, poder, discurs i seguretat en transformació. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
2: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: 11:07 d'inici d'aquesta segona hora del Faves Comptades, aquest especial que fem en directe des de la plaça d'Octavià, motiu d'aquesta diada de Sant Jordi. Acabem d'escoltar les Montses amb aquest nou senzill, La meva essència, el Martí González, el Joan Prat, el Xavi Esteve, que els tornarem a recuperar al final d'aquesta hora. Serà el tancament d'aquest especial Sant Jordi des de la plaça d'Octavià. Hem agafat el relleu i ara ens n'anem novament a investigar per les parades que hi ha en aquesta plaça. Tenim la nostra companya Sara Vella, que doncs va remenant per aquestes piles de llibres, parlant amb la gent i veient una mica què és el que es cou. Sara, molt bon dia.
1: Hola, Carme, bon dia. Doncs mira, sí, ara mateix sóc aquí, en realitat, al vostre costadet, a la parada de La Salvatge, i tenim el llibreter Àlex Pla, que ha recollit uns quants llibres dels que a ell li agradaria que la gent regalés més. Ara l'escoltarem, perquè si voleu saber el que més s'està venent, el que més la gent li agrada, això ja ho trobareu ràpidament. Clar. A totes les parades.
0: Sí, sí, segur.
1: En canvi, ell potser ens parlarà d'algunes joies més desconegudes i que poden agradar molt, oi, Àlex?
2: Exacte. Hi ha llibres que es venen sols i nosaltres encara mantenim la fe en que existeix el llibre de capçalera. Intentarem recomanar-te perquè surtis del mainstream.
1: I són llibres d'actualitat o són clàssics de sempre?
2: Aquests són tres llibres que han sortit ara. Un és d'una autora catalana que es diu Maria Rovira, que ha escrit un llibre que es diu Garlanda, que són un recull de contes, assajos, amb un sentit de l'humor impressionant. És una visió irònica, àcida. El recomana la gran escriptora, la Marta Rosals, que és això és una garantia de que aquest llibre t'agradarà molt.
1: A tothom o hi ha un públic específic?
2: És que quin llibre agrada a tothom? No n'hi ha, això no existeix. Però pot agradar... Hi ha un ampli sector de públic que pot disfrutar. Són històries curtes, com que vivim en temps així de pressa, passar pantalles i anar de pressa, no estàs per llegir Guerra i Pau. A vegades vols llegir una història de 5 pàgines i tirar milles, no? I a més que t'aixequi el cor, et faci riure o somriure.
1: Doncs sí, hi ha alguna temàtica específica o va tocant molts temes diferents?
2: Toca de tot. Aquí rep tothom.
1: Molt bé, doncs ganes de llegir-lo. Què més ens recomanes?
2: Mira, aquí recomano un llibre de la Rita Bullwinkle, que es diu Cop de llum. L'ha publicat Segona Perifèria. És una editorial en la qual tenim molta fe, perquè busca gent poc coneguda, gent que mereix que li prestin atenció, perquè dissortadament els mediàtics, etcètera, etcètera, tenen gairebé l'atenció del públic garantida. Ella explica aquí una història que parla d'un món que desconeixem completament, que és el de la boxa femenina, i a més de menors de 18 anys, no? De 18 fins a 18 anys. I això és un torneig on hi ha 8 boxejadores que competiran per un premi, no hi ha gairebé públic, només estan els pares i algun d'allò, i llavors va explicant combat a combat, un al combat, després què els hi passa pel cap, què els ha portat aquí, doncs la pressió de la família, les seves germanes havien sigut campiones i bueno, m'ha tocat aquí seguir la tradició, passen moltes coses pel cap. Alhora és com si duguessin una càmera i saps com es boxeja. Diu, mira, aquesta davant la cama esquerra, me te la fotrà amb la dreta, m'haig de cobrir les costelles, tot el que s'hi passa pel cap. Llavors, combat a combat fins la final. Hi ha una cosa que és molt bona, és que tots apostaríem per una, no? Però al final s'imposa la realitat.
1: Doncs mira, em sembla molt adequat també perquè aquí a Sant Cugat l'últim any han obert un parell de centres de boxa, justament. Molta gent es sentirà identificada. I el tercer, quin seria?
2: És un autor coreà que parla d'uns pobres desgraciats que estan en un psiquiàtric que han après a obeir. I el títol és El que hem fet bé és demanar perdó. Però un bon dia la situació canvia, s'inventen un negoci que no reballaré i els hi canvia la vida.
1: Dins de la mateixa residència?
2: No, surten fora i, bueno, no vull dir res.
1: Molt bé, és d'aquells llibres que més val...
2: A descobrir. Sí, l'autor es diu Lee Ki-ho i l'ha publicat també a Males Herbes.
1: Molt bé, doncs moltes gràcies, Àlex. Tres opcions diferents per qui vulgui sortir del que llegeix tothom, no?, una mica. Doncs gràcies, que vagi molt bé la diada. I Carme, si et sembla bé, me'n vaig cap a una floristeria amb la que volia parlar, perquè...
3: Molt bé.
1: És una floristeria molt especial de Sant Cugat, que a més aquest any he vist que tenien per allà alguna cosa relacionada amb el rosetó del monestir.
3: Molt
1: típic. I els hi vull preguntar, aviam, què és. Mira, tenim aquí l'Ariadna Guillamón, que és la propietària de Made for You. Mira, està tenent justament a dues persones que volen comprar una rosa. Tenen unes roses precioses. Aquestes, concretament, Carme, t'he de dir que me deixen un metre d'alt. Vull dir que no passen desapercebudes. I el que ara m'interessaria és, quan ens pugui atendre, que ens expliqui què han fet relacionat amb el rosetó, perquè tenen unes postals precioses en les quals tu pots dedicar-li la rosa que compris a la persona qui li regalis, que també és un detall, ja que és el dia de l'amor i de ser una mica romàntic. No sé si tu, Carme, ja has regalat o t'han regalat alguna rosa avui.
3: No, avui no, serà una mica més tard. Com que el dia és llarg, que hi ha moments per tot, ja arribarà, i segur que arriba.
1: Sí.
3: I si no, no passa res, eh?
1: Tot just acabem de començar. I tu en regalaràs alguna per això o no?
3: No, acostumo a regalar llibres, però a veure, que això de les tradicions també estan per trencar-les, eh? Quan convingui.
1: Doncs sí.
3: Sí o no?
1: Sí, i tant. S'ha d'innovar, i no pot ser que nosaltres només rebem roses i...
3: Oh, clar, a mi també m'agradaria que em regalessin un llibre.
1: Sí, i no? Si no, ens l'autoregalarem, no?
3: Això és el que fem. Escolta, tenim la possibilitat de poder parlar amb algú?
1: Ara estic intentant aviam si l'Ariadna pot atendre en un momentet, però és que ara ja és un moment en el que se dedica i hi ha
3: molta gent.
1: Bastanta clientela, però sí, ara l'agafo, Carme.
3: Val, doncs...
1: 3 segons?
3: Sí, i tant. Sí. D'aquí una estona, doncs, parlarem d'una altra qüestió. Mirarem d'aprofitar que quedi alliberada la persona que estem esperant perquè ens pugui explicar algun detall sobre aquestes roses. Ho farem molt ràpidament perquè haurem de continuar el programa, aquest especial Sant Jordi que fem des de la plaça d'Octavià, perquè tenim altres temes, tenim convidats, sí. I els tenim a punt a la taula.
1: Carme, la
3: digues.
1: Tinc aquí, mira.
3: Som-hi.
1: Volia que m'expliqués, aviam, veig aquí... Hola, Ariadna.
4: Hola, bon dia.
1: Ja he explicat que ets la propietària de Made for You.
4: Exacte, Made for You, una empresa dedicada a crear experiències florals per esdeveniments.
1: Sempre ens agrada venir-vos a veure per Sant Jordi, perquè és que teniu una parada preciosa amb unes roses precioses, i aquest any hem vist una postal on posa Diada de Sant Jordi, hi ha un rosetó del monestir de Sant Cugat. Què és això?
4: Exacte, aquest any hem volgut fer un homenatge a la nostra ciutat, Sant Cugat, i llavors ens hem inspirat en el rosetó, que és al final doncs, la figura icònica, no?, de la nostra ciutat. Llavors en aquesta postal està feta a mà per la meva mare, Maribel Guillamón.
1: És molt maca.
4: I també volem que les paraules també floreixin en aquest acte tan generós de regalar una flor amb amor. Llavors aquí, perquè les persones també puguin escriure unes paraules sentides i de record amb cadascuna de les creacions de les roses.
1: Doncs sí, concretament el que proposeu és que la persona que regali la rosa pugui dir el que més admiro de tu és, i ho ompli, avui celebro amb tu i ho ompli, i si aquesta rosa pogués parlar, diria una forma de facilitar una mica el romanticisme.
4: Exacte, i aquesta generositat en nom de la bellesa, l'amor i la cultura.
1: Doncs molt maco, gràcies, Ariadna. Bona diada.
4: Doncs molt bona diada. Vale, que vagi molt bé i moltíssimes gràcies.
1: A tu, fins aviat. Carme,
3: gràcies.
1: Us deixo.
3: Gràcies,
1: tornem
3: Sara.
1: Després.
3: Perfecte, fins després. Bé, doncs ara sí que continuem des de taula, des d'aquesta celebració de la Diada de Sant Jordi, com dèiem abans, amb convidats que ens acompanyen a la carpa de Cugat Mèdia. Saludarem a l'alcalde de la ciutat, Josep Maria Vallès. Molt bon dia.
5: Molt bon dia, Carme.
3: Com estem?
5: Molt bé, i tu? Bona dia de Sant Jordi.
3: Bona dia
5: de...
3: Molt bé, igualment. I ens acompanya també la Montse Collazos, que és la directora de les biblioteques de Sant Cugat. Montse, molt bon dia.
6: Hola, molt bon
3: avui
6: dia.
3: Avui repeteixes, eh?
6: Avui torno, que estic...
3: Perquè vegis...
6: Tan contenta amb els audiollibres a les mans.
3: Hem parlat abans dels audiollibres, veus de conte. Parlarem de biblioteques després, però abans sí que m'agradarà preguntar-vos com viviu la Diada de Sant Jordi com a alcalde, com a directora de les biblioteques. En l'àmbit privat, cadascú doncs fa i desfà com pot. Però com a alcalde de la ciutat, com ho viu, Josep Maria
5: doncs,
3: Vallès?
5: Doncs intensament, i la jornada de Sant Jordi comença dies abans, perquè és tradició a l'Ajuntament de Sant Cugat que els alcaldes o alcaldesses doncs, passen, per exemple, per tots els casals d'avis del municipi, que n'hi ha molts, a repartir roses als avis i àvies de tothom, no només a les àvies, sinó roses per tothom. I això jo vaig començar a primers d'aquesta setmana. És una part de la de Sant Jordi que els avis doncs, ho agraeixen molt aquest detall de l'Ajuntament de la ciutat amb tots ells. No? Ara mateix vinc del casal de Santa Rosa, d'aquí a prop, i a banda, doncs, hi ha, com bé saps, gairebé jo, millor que jo, la quantitat d'activitats programades que hi ha per Sant Jordi, com per exemple enguany hi ha una novetat, aquest trivial literari, que es farà a la Unió Centre Cultural, ara es diu la Unió Centre Cultural, i avui vivim doncs, aquí a la plaça d'Octavià a l'entorn, que ara ho comentàvem, no? Com ha canviat això? Jo recordo, i tu recordaràs, Carme, i tu potser Montse també, doncs fa 30 anys, aquí al matí, no hi havia ningú.
3: Tothom anava a Barcelona.
5: Eren dues paradetes petitonetes i a la tarda la cosa s'animava, però és que ara passes al matí, primer que han augmentat moltes les parades, hi ha més llibreries, i també la gent doncs, també té l'oportunitat de passejar i gaudir del matí, que realment es pot consultar les novetats i tafanejar llibres o comprar roses millor al matí que no pas a la tarda, perquè a la tarda això és una bogeria.
3: Sí, això serà impossible. Montse, com a directora de les biblioteques, tu com ho celebres? Com és una diada com la d'avui?
6: Sincerament, nosaltres, les biblioteques públiques, considerem que la diada és una diada més per les llibreries que per les biblioteques. Tot i així, tenim diverses iniciatives, no només el dia 23, sinó dies anteriors o dies posteriors, vinculades amb la Diada de Sant Jordi, perquè creiem que el 23 el protagonisme màxim ha d'estar donat per les llibreries. Nosaltres contínuament som centres prescriptors de lectura. A la biblioteca, per exemple, Gabriel Ferreter, tenim un parell d'expositors on hem proposat una iniciativa que es diu Cita a cegues amb un llibre, i els llibres estan embolicats amb un llacet vermell on queda tapada la coberta, només es veu el codi de barres i un parell de cors de detall, i ho hem fet tant a la secció d'adults com a la secció infantil. Aquest és un petit exemple d'una de les iniciatives. Avui la celebració és global i completa, vinculada al món de la lectura.
3: Està clar que celebreu, però seguiu la tradició o, com jo comentava abans, les tradicions estan una mica també per trencar-les? És a dir, tu reps la rosa, Montse, i regales llibre o com va la cosa?
6: Jo fa anys que el que rebo són llibres, només llibres. Les roses són a casa els rosers del jardí. Avui, de bon matí, a 6:45 del matí, he sortit al jardí i he vist 3 rosers plenament florits. He gaudit dels seus colors i de l'aroma i me n'he tornat cap a dintre. I després hi haurà llibres.
3: Clar que sí. Alcalde.
5: Jo aquest matí, a primera hora, doncs, ja he regalat la rosa i també he regalat dos primers llibres. Perquè a la tarda... Però són dos llibres especials, que no tenen res a veure amb les novetats editorials, però aquesta tarda regalaré el llibre. O sigui, jo regalo un llibre i la rosa. Jo crec que no només s'ha de regalar un llibre, s'ha de regalar un llibre i una rosa.
3: El pack complet.
5: El pack complet.
3: Molt bé.
5: Jo no he rebut res encara, eh?
3: Encara no. Mai no és tard. El dia és llarg.
5: El casal de Santa Rosa m'ha regalat aquesta rosa tan bonica.
3: Molt xula.
5: Fet artesanal, amb paper.
3: Groga.
5: Exacte.
3: Mira, una groga i una vermella,
5: sí,
3: no? Que porta la solapa.
5: Sí.
3: Molt bé. Fa un mes que Cugat Mèdia presentava en públic una sèrie documental, Lletra B, una coproducció de la xarxa de comunicació local que aborda les històries personals de les biblioteques públiques de Catalunya i també la funció social i cultural que desenvolupen totes elles. Estem parlant de 13 capítols que s'emeten els diumenges a partir de les 10 de la nit a Cugat Mèdia, també les televisions locals que estan adherides a la xarxa i, si voleu, estan sempre disponibles a la xarxa Més. És una sèrie que ens recorda la importància de les biblioteques i el seu paper vertebrador de la societat i la cultura d'un municipi. I per això avui, dia de Sant Jordi, dia de llibres, hem pensat, per què no podem parlar de les biblioteques, per exemple? Fa un any, alcalde, el ple municipal va aprovar un projecte d'aquest equipament, aquest nou equipament, nova biblioteca central, que ha d'anar al parc de Ramon Barnils. Com està el projecte? En quin punt es troba ara mateix?
5: Doncs, si hem de ser... hem de dir-ho resumidament, ara estem buscant el finançament. En qualsevol cas, cosa que no és fàcil, perquè històricament hi havia un acord no escrit que les biblioteques es feien a tres parts, finançades a tres parts. Una part de l'Ajuntament de la ciutat o del poble, una altra part la Diputació i una altra part la Generalitat. Avui dia, doncs, sembla que la cosa ja no va per aquí. També és cert que les biblioteques, doncs, avui dia són un equipament d'un pressupost molt, molt elevat. Pensem que la biblioteca aquesta de Sant Cugat ja hauria d'estar feta. Aquesta anava alineada amb la Vilarín Vallès, de fet, és fins i tot el mateix arquitecte. Anava alineada també pràcticament amb una de Cerdanyola i anava alineada pràcticament també amb la Vázquez Montalbán de Barcelona. Però el mandat anterior es va decidir, decisió política, de deixar el projecte en el calaix. Nosaltres l'hem recuperat, vam fer algunes modificacions i si tot va com ha d'anar en el pressupost del 27 de l'any que ve, doncs farem la reserva de crèdit que es diu per tenir prevista les partides per iniciar a fer la biblioteca amb l'objectiu de que el proper mandat estigui feta. Ho deies tu una mica al principi, la gent avui dia tampoc pensi una biblioteca com un lloc només on va a buscar un llibre i llegeix, vull dir, en una biblioteca avui dia jo diria que és com un espai sociocultural, una centralitat cultural que passen moltíssimes coses. Només cal veure aquests reportatges que heu elaborat. Jo vaig tenir l'oportunitat fa un parell d'anys de visitar la Vilarín Vallès i vaig quedar, doncs, en bocabadat del que és una biblioteca on passen moltes coses, no? Per tant, quan tinguem aquesta biblioteca, no només hi haurà llibres, es podrà consultar, sinó que passaran moltes altres coses. Per exemple, a la biblioteca de Sant Cugat, jo sempre dic que serà la nova biblioteca serà una triple bona notícia. La biblioteca en si, perquè la ciutat la necessita, no és que sigui un caprici de l'Ajuntament o de l'alcalde o de la directora directora de les biblioteques de Sant Cugat, sinó que ho diuen les dades, la quantitat d'usuaris que tenim a la nostra ciutat, i també ho diu el mateix Servei de Biblioteques de la Diputació. Per tant, ja hauria d'estar feta, no? Doncs, com serà un gran equipament, una gran centralitat cultural, doncs, d'una part, també servirà per destensionar, doncs, la Casa de Cultura, perquè hi haurà alguns espais que aniran a parar, doncs, a la nova biblioteca, i quan tinguem la nova biblioteca, la biblioteca actual tindrem, o sigui, la ciutat guanyarà un altre equipament cultural. Per tant, per exemple, una de les possibilitats que poden anar en aquesta biblioteca actual serà, doncs, una sala d'exposicions, que jo crec que Sant Cugat, una ciutat de prop de 100.000 habitants, també mereix una sala d'exposicions del segle XXI. Tenim la Casa de Cultura, que està molt bé, però no crec que sigui el lloc més adient. I fins i tot podria estar, per què no, doncs, els estudis de Cugat.cat, per exemple, no? Seria una centralitat que jo crec que guanyaria moltíssim. Tenim el Teatre Auditori, tenim els cinemes, tenim el Conservatori, tenim la biblioteca, la nova biblioteca, etc. I tindrem, doncs, aquesta sala d'exposicions.
3: Estem parlant d'un projecte de tres plantes, d'una capacitat per unes 700 persones, una sala d'actes per 200 persones més. Un projecte ambiciós, però que sí que necessita la ciutat, perquè la ciutat ha crescut i necessita també d'oferir molts altres serveis, com ara comentava l'alcalde, no, Montse?
6: Sí, actualment la Biblioteca Gabriel Ferrater ofereix la majoria dels serveis que també oferiria en una central, però d'una forma molt limitada i també perjudicant a infants i famílies cada vegada que es du a terme una activitat col·lectiva, perquè tant les activitats adreçades a infants i famílies es duen a terme a la sala infantil, però durant l'estona que dura l'activitat no s'hi pot fer res més, i les activitats per adults, com que la Biblioteca Gabriel Ferrater no disposa de sala d'actes, també s'han de dur a terme en aquest espai, de manera que infants i famílies queden doncs excloses de l'ús de l'espai i del fons mentre dura l'activitat. Però per coherència i democràcia, si duen a terme un mínim d'activitats, un mínim de xerrades, els clubs de lectura, les hores del conte, els bibliojocs, que considerem que donen coherència i sentit al que és una biblioteca pública en una ciutat.
3: Quan tinguem aquesta nova biblioteca, de quina manera penseu que contribuirà a reestructurar l'acció social i cultural, aquest nou equipament a la ciutat? Perquè això crearà noves sinergies, vull dir, replantejarà tot aquest teixit d'una altra manera, no? Amb més opcions.
5: Home, sí, serà una gran centralitat cultural, primer pel que dèiem, on estarà, i per les dimensions que tindrà, inclús també per l'edifici en si, no? que és un projecte preciós, que estarà allà emplaçat en part del Parc Ramon Barnils. També dir que en paral·lel hi ha una altra feina a fer, que s'ha començat però que també serà lenta, i és que totes aquelles casetes que hi ha, diguéssim, a prop de la Rambla del Celler, doncs han d'anar desapareixent. Això és una feina lenta perquè s'ha d'anar pactant amb els propietaris perquè, diguéssim, que la biblioteca tingui un entorn el més amable possible i que sigui una centralitat realment que la ciutat la conegui. Jo crec que quan hi hagi la nova biblioteca també segurament hi haurà molta gent que descobrirà, doncs, que tenim biblioteques, quan fa molts anys que tenim biblioteques. La de Gabriel Ferrater és de l'any 93, aproximadament. Va coincidir pràcticament amb la inauguració del Teatre Auditori. Després tenim la de Mirasol i la Marta de Sardona. També tenim la de Bolpalleres, no? Vull dir que, i molts usuaris, ara, de memòria, dades del 24, perquè el 25 sí que va passar que una biblioteca, doncs, va estar molts mesos tancades, però va superar els 300.000 usuaris.
6: Així és.
5: És així, vull dir, estem parlant de molts usuaris, eh? Molta gent que acudeix o que es connecta o que necessita, doncs, fer l'ús de la biblioteca. O, per exemple, també hi ha uns usuaris no tant de biblioteca, diguéssim, formalment, que són els estudiants, no? Que també, doncs, necessiten i busquen espais fora de casa, lluny de l'ambient familiar, per poder tenir unes hores de silenci, de poder estudiar i preparar exàmens, no? Doncs aquesta nova centralitat, aquesta nova biblioteca, doncs oferirà tot això i molt més. Per tant, jo crec que la ciutat guanyarà moltíssim, moltíssim.
3: Montse, sota el teu punt de vista, de quina manera contribuirà aquest nou equipament, no? A la reestructuració, a la reconfiguració de...
6: Jo crec que aquest nou equipament el que significarà és una expansió, una possibilitat d'expansió per part dels usos dels serveis de les persones usuàries. O sigui, la ciutadania disposarà d'uns espais molt més agradables, de més fons, d'una oferta d'activitats molt més ampliada. Jo diria que disposarà d'uns drets més equiparats a les seves necessitats reals, també.
3: Hem parlat d'aquesta sèrie documental de Cugat Media, que ja s'ha començat a emetre. Aquest diumenge arribarà el tercer episodi, que es titula Barrejar, on es mostra la Biblioteca Fondo de Santa Coloma de Gramenet. Surten unes quantes biblioteques del territori. També surt la de Sant Cugat, que surt més cap al final, el 5 de juliol. Es titula Balcó i comparteix protagonisme amb una biblioteca de Helsinki, no?
6: Així és, amb la Dodi.
3: Què podrem veure en aquest documental? Què es mostra?
6: Sobre el capítol de Sant Cugat et refereixes, sí.
5: Tu l'has vist?
6: Jo l'he vist.
5: Ah, jo encara no.
6: Jo l'he vist. El vaig veure ahir. Vaig demanar, sisplau, que avui, abans de l'entrevista, me'l deixessin veure de forma exclusiva per tenir més coneixement de causa a l'hora de la...
3: Però hi participes, també.
6: I tant, sí, i tant que hi participo. Crec que el treball de guió que s'ha fet d'aquest capítol és preciós, és harmònic, perquè els continguts no ballen dividits, no estan dividits d'una forma molt dràstica del que és el contingut de Sant Cugat i el contingut d'Odi, sinó que hi ha parts que parlen de Sant Cugat i, de forma paral·lela, parts que parlen d'Odi, i és preciosa la manera com focalitza l'efecte que té un servei de biblioteca pública en les persones i de quina manera una biblioteca pot arribar a transformar societats, i també com aquestes persones són protagonistes i partíceps de l'estructuració de l'espai i de l'activitat de les biblioteques.
3: L'alcalde no ha vist l'episodi de Sant Cugat, però sí que ha vist el de la Biblioteca Pilarín Vallès de Vic. i és fantàstic veure un equipament transformat.

0: a tocar unes peces, no? Jo convido a que tothom el recuperi, aquest reportatge, o que la vagi a veure, no? La Biblioteca Pilarín Vallès és excepcional. A més, està emplaçada en un lloc molt especial, entre dos barris, pràcticament, que uneix dos barris, i en un lloc molt especial on va haver-hi un atemptat molt, molt bèstia, bueno, tots els atemptats són bèsties, evidentment, un atemptat d'ETA allà a Vic, no? I, per tant, també hi ha un petit homenatge a l'entrada, que totes les víctimes que van haver-hi, vull dir que relliga moltíssimes coses aquell espai i la biblioteca en si. A més, clar, que porti el nom de Pilarín Vallès, que hi hagi espais, doncs, il·lustrats per ella, que truquis per telèfon i contesti ella... I clar, és impressionant, vull dir, no sé si ho millorarem tot això que s'ha encobat. Ho intentarem, però està molt bé, està molt bé.
1: Jo crec que sí, Josep Maria, estarem a l'alçada, i tant com sí.
2: Acabem, i m'agradaria acabar amb una recomanació que feu vosaltres mateixos, als oients, al públic en general, sobre un llibre que us hagi marcat i que penseu que és una lectura imprescindible. Segons la vostra experiència. Vols començar, Montse?
1: Sí, ho tinc molt fàcil, eh?
2: Sí?
1: Perquè aquest dimarts va haver-hi la trobada de clubs de lectura de ciutat a la Sala Clavé amb gairebé 120 persones i vam poder compartir, després d'haver-lo llegit, la tertúlia d'Argelagues de la Gemma Ruiz amb l'autora. Argelagues és una novel·la que dona protagonisme a figures femenines anònimes que han viscut vides possiblement sense una connotació intel·lectualment molt destacada, però vitalment molt de gran valor. Uh-huh. amb un treball de llenguatge increïble, i la seva autora a més és una gran comunicadora. Ella té una nova publicació aquest any que es diu Una dona de la teva vida. Una dona de la teva edat. Ara no recordo exactament el títol de la novel·la que aquest 2026 publica la Gemma Ruiz, però Argelagues és una joia. Jo recomano aquesta novel·la de totes, totes.
2: Molt bé. Josep Maria.
0: A mi ho poses difícil. Clar, jo
2: que no sigui teu, eh?
0: No, més d'aquest any no he tret cap. Ara fins al 2030 no em toca. Però com a alcalde de Sant Cugat jo crec que he de recomanar llibres escrits per autors i autores de Sant Cugat, que en tenim
2: molts, cada molts, vegada més.
0: Molts, molts. Mm-hmm. És increïble la quantitat d'autors i d'autores. L'altre dia es podia veure a la taula d'escriptors, eren 70 novetats editorials.
2: Correcte.
0: No vol dir que siguin 70, n'hi ha molts més, perquè no tothom escriu cada any, no? I per tant, se'm fa difícil, però mira, si he de triar un que tu hi col·labores i que tu vas participar en la presentació, que és el llibre Allò que importa, de la Judit Martínez, que aquesta noia de Sant Cugat, doncs aquesta periodista de Sant Cugat, ha fet 31 converses amb 31 persones diferents de Sant Cugat, ha exprimit tota l'essència d'aquella conversa i ha fet un petit relat a cadascuna, i jo crec que és el que es recomanaria.
2: Molt bé, doncs ens quedem amb aquestes recomanacions. Anem molt ràpid. Us agraïm molt que ens hagueu acompanyat en aquesta estoneta que hem passat aquí en aquesta taula compartint la celebració de la Diada de Sant Jordi, i ens anem molt ràpidament, gràcies als dos.
1: Moltes gràcies.
2: Ens n'anem molt ràpidament a veure per on para la nostra companya Sara Vella, remenant
3: Hola.
2: Llibres encara...
3: Hola, Carme, doncs no, ara estic aquí una mica fent de tafanera preguntant a la gent. Estava preguntant a la gent quins llibres regalaria, més o menys sentia respostes bastant semblants, fins que m'he topat amb un molt conegut de la casa, l'Eduard Jané, col·laborador, i ens ha contestat una cosa que m'ha deixat una mica parada. Quin llibre regalaràs per Sant Jordi aquest any, Eduard?
4: Doncs no, cap.
2: Cap llibre?
3: Ni el regalaràs ni te'l compraràs?
4: No, a veure, jo, per la meva condició d'escriptor, de col·laborador amb el ràdio... Jo penso que llibres s'han de comprar tot l'any. I és el que faig, comprant-ne tot l'any, regalar-ne inclús tot l'any. És veritat que va haver-hi un moment a la meva vida personal que el dia de Sant Jordi, amb la meva dona, veníem amb els nets, petits, i aquell dia sí que compraven llibres, és a dir, compraven amb ells. És a dir, ells escollien els llibres, òbviament, i els hi compraven. Però penso que a partir d'un moment determinat, tot i que considero aquesta festa única i que per molt que ho intentin copiar en algun lloc

0: no funciona igual, perquè hi ha aquesta integració. Ja sé que últimament algú ha dit que una cosa és la festa del llibre i altra cosa és el dia de Sant Jordi. Però jo penso que...
1: Això és polèmic, no?
0: Sí, això és polèmic. Però jo penso que no es pot desenganxar una cosa a l'altra. Quan va cansar el dia del llibre, quan va començar, era estrictament això. Era un dia perquè hi haguessin parades al carrer. És a dir, les llibreries sortien al carrer per presentar el que ja tenien habitualment. I es considerava, doncs, que això... Si no me recordo malament, el 1932. Però després això ha anat evolucionant i ha arribat un punt en què aquesta conjunció entre Dia del Llibre, Dia de la Rosa, Dia de Sant Jordi, va creant un tipus, diguéssim, de sistema, un sistema que és mental, que és moral, que és estètic i que és sobretot cultural, que és el que hauria d'imaginar-nos a tots, que és el que interessa, en el fons, i que en alguns casos pot passar que una persona que la primera vegada que li compren un llibre o compra un llibre és precisament el dia d'avui, a partir d'aquell moment es converteix en un consumidor de llibres, en el bon sentit de la paraula consumidor.
1: Doncs sí. Doncs m'ha agradat molt la reflexió, Eduard, que no cal esperar aquest dia per això, per comprar, que podem ser lectors tot l'any i consumidors de llibres tot l'any. Moltes gràcies. Segueix passejant, disfruta d'aquesta diada.
0: Moltes gràcies a tu i que vagi molt bé el dia de Sant Jordi, el dia del llibre.
1: Igualment, gràcies. I aquí tenim també a tota una colla de noies que són estudiants de l'Institut FP de Sant Cugat. Hola.
2: Hola, bon dia. Som de l'Institut FP Sant Cugat. Som alumnat amb discapacitat intel·lectual i fem una formació d'atenció al públic i ventes. I avui hem preparat productes de Sant Jordi. Ens trobareu llibretes, punts de llibres i llaminadures. Tots els productes estan fets per nosaltres i us convidem a tothom a venir a la plaça 1 d'octubre, ja que els nostres productes tenen les 3 B's. Bueno, bonito y barato. Us esperem.
1: Molt bé, molt bé. O sigui, més ben venut impossible. Jo crec que intentarem passar tots per allà a veure què teniu. Volia aprofitar també per preguntar-vos, aviam, si ja heu anat a mirar les paradetes, si us heu fet amb algun llibre o si us han regalat algun o espereu que us el regalin. Digue'm tu mateixa.
2: Pues avui m'han regalat el llibre de com mandar a la mierda de forma educada.
1: Perquè acostumes a fer-ho de forma no educada o què passa?
2: Bueno, el llibre no té res que veure amb el títol, sinó que va de com posar límits amb les persones.
1: Ah, molt bé, molt interessant. I tu, que em pots explicar quin llibre t'han regalat?
3: Art del Crepúsculo.
1: Ah, aquesta és una saga que mai falla, oi? La professora també, aviam, que ens expliqui.
4: Doncs jo sóc molt fan de la Regina Rodríguez i estava esperant el segon llibre i sí, me l'han regalat, així que crispetes a matinada.
1: Molt bé. Algú més? Ens pots explicar tu?
5: A mi que em regalin una rosa.
1: Ah, mira, hi ha gent que, clar, que prefereix que li regalin una rosa. Molt bé, doncs esperem que algú te la regali. Mira, Carme, doncs aquí ja ho tindríem.
6: Completeta, aquesta connexió. A
1: sí,
6: part
1: sí.
6: De les recomanacions, o les no recomanacions del nostre company, l'Eduard Jané, també aquesta iniciativa d'aquestes joves. Sara, moltíssimes gràcies. Jo crec que aquí podem tancar la paradeta, t'alliberem. Del micròfon inalàmbric, si et sembla.
1: Molt bé, doncs que acabi d'anar molt bé el programa, Carme.
6: Gràcies, fins després, adeu-siau. I ara continuem amb aquest especial Sant Jordi parlant de literatura, però us he de dir que parlarem d'un gènere que no acostuma a sortir a les llistes dels supervendes d'aquesta diada. Em refereixo a la literatura eròtica i per fer-ho avui ens acompanya una veu coneguda del programa, la psicòloga i sexòloga Ruth Canals. Què tal? Com estàs?
7: Hola, molt contenta. M'encanta aquest dia.
6: T'encanta?
7: M'encanta.
6: Ja
7: a tu
6: veig.
7: No?
6: I tant, és un dia molt especial, ens permet de compartir una celebració com aquesta en directe des de la plaça.
7: Tant a nivell personal com professional m'encanta. És un dia
6: tant.
7: Que obre moltes coses.
6: Escolta, avui parlarem de literatura eròtica, que segurament no és el tema més típic pel Sant Jordi, no?
7: Bueno, no és que sigui molt o poc típic, sinó que realment la gent no en compra massa o no sé.
6: S'amaga,
7: encara s'amaga, no?
6: Sí.
7: Fins i tot per llegir-ho, o potser ho llegeixen més amagat a casa, no sé. Però no veus que es faci massa propaganda, no?, de llibres d'aquest tipus. Però per això estem aquí, tu i jo, avui.
6: Doncs mira,
7: per ajudar.
6: I tant, el que farem serà repassar algunes propostes, algunes recomanacions per endinsar-nos dins d'aquest gènere, què et sembla?
7: Perfecte, jo em porto uns quants.
6: Vinga,
7: val?
6: Comencem?
7: Haig de dir que passejant n'he descobert uns quants més.
6: Jo també he descobert un.
7: Que déu-n'hi-do, eh? Sí que n'hi ha, sí
6: còmic.
7: Que ah, que guai. El de...
6: Després,
7: vale, després me l'ensenyes, perfecte. Bueno, comencem. Mira, jo, per exemple, n'hi ha un que són Les edades de Lulu, del Modena Grandes, que és una novel·la molt intensa i també psicològica, val? Per exemple, hi ha una frase, no? M'he anat apuntant coses per poder-ho comentar avui, perquè, clar, evidentment no me'ls sé de memòria, aquests llibres. Doncs hi ha una frase que diu: quería que no terminara nunca, quería perderme dentro de esa sensación, no? Què ens diu això? Pues moltíssima intensitat i la idea de deixar-nos emportar per aquest desig, no? Una mica.
6: Aquest és un clàssic, eh? Les edades de, sí, de Lulu.
7: Sí, sí. També tenim...
6: Més opcions.
7: I tant. La vida sexual de Catherine M., val? De Catherine Millet, que aquesta és molt directa. Val? Per exemple, quan diu... mi cuerpo estaba siempre disponible para el deseo. Quina frase, no? Guai.
6: Home, clar,
7: potent, exacte.
6: Clar
7: i no català, ara
6: no
7: parlarem d'això.
6: Clar i castellà.
7: Clar i no català.
6: Però vaja, bueno, qualsevol idioma que ho diguis, si ho dius directament, millor, no?
7: I tant. I després, bueno, evidentment, el més molt popular que es va fer fa uns anys és el de 50 sombres de Grey, que, bueno, pel·lícules i de tot, però, bueno, que va haver una trilogia increïble que la gent es va aficionar bastant més a la literatura eròtica gràcies a aquest llibre i pel·lícula.
6: Sí.
7: Sí, aquesta, bueno, el que passa que hi ha una part aquesta de control, de submissió, que...
6: Jo he vist la pel·lícula, que no he llegit el llibre. Ah.
7: Doncs jo diria que el llibre està millor... Perquè
6: segurament.
7: Perquè la teva imaginació vola més, vola molt més, com passa normalment, entre llibres i pel·lícules, però imagina't ja amb aquest temazo.
6: Què explica? A 50 sobres de Grey? Sí. Perquè quan hi ha pel·lícula i hi ha llibre, sempre hi ha diferències. Vull dir, hi ha la pel·lícula no acostuma a ser ben bé el que s'explica en el llibre...
7: És bastant semblant a la pel·lícula en si. El que em refereixo jo és que quan tu l'estàs llegint, al final, al no tenir la imatge directa, com passa amb les pel·lícules, tu et deixes anar, i potser t'imagines el protagonista d'una manera que no és com a la pel·lícula, sinó com a tu t'agrada.
6: Clar.
7: Val? Si jo m'imagino el protagonista com a mi m'agrada, segurament se'm dispararà el desig molt més. Perquè imagino el que a mi m'agrada, no el que la pel·lícula em posa, sí?
6: I, per cert, no sé si en català hi ha gaire literatura eròtica.
7: Doncs la veritat és que no.
6: No?
7: Haig de dir que no.
6: No n'hem trobat.
7: No. Ens adonem que moltes d'aquestes referències que hem estat parlant doncs, són en castellà o les podem trobar traduïdes, però en si en català no. I a mi això doncs, bueno, no m'acaba d'agradar massa i penso que la gent s'hauria d'animar una mica a escriure literatura eròtica perquè... La necessitem, realment. Ens porta moltes coses.
6: I no sé si hi ha alguna recomanació que sigui actual, perquè hem passat una mica pels clàssics...
7: Sí, i més novel·la i tal, no? Jo també recomanaria, si és un apropament a lo que és la nostra sexualitat, a viure la nostra realitat sexual d'una manera més conscient i més sana, és llegir llibres com, per exemple, el de Laura Morán, el d'Orgasmitos... És que el porto aquí, sí, el porto aquí, val? I porto un tou de pòssits perquè és que realment és un llibre que té moltíssima infografia del que és l'aparell reproductor femení, de com arribar a l'orgasme, de que l'orgasme no només és la penetració, o sigui, coses que haurien de ser tan bàsiques.
6: Molt pedagògic, no?
7: Molt pedagògic, il·lustratiu i confrontatiu també, perquè trenca molts tabús que al final ens han fet creure. I, evidentment, doncs, ens ajuda a tenir una sexualitat molt més plena, evidentment, aquests llibres. Després tinc l'altre, el de Mindful Love, de l'Emma Ribas, que també té el Mindful Sex,
6: sí,
7: val? Que també és molt pedagògic, però en aquest ens parla més aviat des d'un lloc de connexió amb nosaltres mateixos, de viure el sexe des de la connexió, val? Des de... No algú només físic, sinó el sentir. El sentir està molt connectats en el que estem fent. Bueno, el nom ho diu, no? Mindful Love o Mindful Sex, d'Emma Ribas. Aquests dos a mi m'agraden molt a nivell pedagògic i per centrar-nos una mica, no? En tenir una sexualitat doncs, més enriquidora.
6: Molt bé, sí, ja ens cal, no? Totalment. Que sembla que encara estem a la caverna.
7: Mm-hmm. Que no hem sortit, en moltes ocasions, sí.
6: Sí, que no hem sortit de la cova i que ens queda descobrir el món exterior. Mm-hmm. Segurament, si passéssim per aquests llibres o aquests llibres passéssim per les nostres mans, ens ajudarien això, a descobrir i a després ens ajudaria a posar en pràctica.
7: Exacte.
6: I a posar en pràctica tot això que
7: exacte,
6: podem...
7: Exacte, a potenciar la nostra vida sexual, també. Després... Ai, digues, perdona, Carme.
6: No.
7: També digues. Tinc llibres per recomanar per joves, val?
6: Això em anava a preguntar.
7: Això és superimportant, perquè al final sempre estem parlant de que s'ha de treballar la sexualitat des de petits, des de joves, per després en la vida adulta, doncs...
6: Però joves, a partir de quina edat estem parlant?
7: Bueno, és que jo penso que la sexualitat sempre s'ha de treballar. Ja ho saps, que això ho parlem a ràdio normalment, que sempre, sempre, sempre, des de ben petits...
6: Des de que naixem fins que morim.
7: Sí, a veure, des de diferents matisos i diferents maneres, però sempre hem de parlar de sexualitat, val? Però mira, si ens endinsem més a la part més adolescent, més als joves, no?, que al final és quan, bueno, fan aquest despertar, no?, més brutal a nivell d'hormones i tal, hi ha llibres com per exemple El sexe mola, de Bello Lit, que ens parla doncs, que el desig per exemple no és perfecte però és real, no? I que tots podem tenir desig i no igual que els altres, és a dir, parla molt de les diferències de cadascú a nivell sexual i que totes són vàlides sempre i quan et respectis a tu i respectis l'altre, val? Hi ha una condició molt de responsabilitat sexoafectiva en aquest llibre. I després hi ha un altre, el de La regla mola, d'Anna Sàlvia, no sé si el coneixes.
6: Em sona molt, sí.
7: La regla mola, que està molt bé perquè al final ens ajuda doncs, a entendre el cos, saps, des de ben jovenetes, i és el primer pas per viure també la menstruació, la regla, sense vergonya.
6: Sí, és veritat, abans parlaves de la Bello Lit, que són... autores que connecten molt, molt bé i d'una manera molt directa amb aquest públic jove.
7: Sí, molt, molt, perquè és que i connecten perquè és que realment aquest jovent també necessita que algú els digui les
6: clarament.
7: Coses clares, no?
6: Quan sí.
7: Sense tantes històries rocambolesques, val? O sigui, al final
6: exacte.
7: El sexe és vida i és per tots i, per tant, hauríem de poder-ho parlar d'una forma més natural com fan aquestes autores.
6: Sí, per tant, podríem dir com a conclusió que llegir literatura eròtica ens pot ajudar.
7: Moltíssim, moltíssim. Activa el nostre desig... Al final la imaginació vola, ens connecta amb la sexualitat, que hi ha persones també, no?, que al llarg de la vida passen moments en què està com apartada o tapada, val? O sigui, com que no li donem massa importància.
6: Està en un segon pla, no?
7: Està en un segon pla i a vegades en un tercer, val? Depèn de quin moment de la vida ens trobem amb això. Llavors, llegir ens fa reconnectar amb aquesta part sexual que tots tenim i que al final el sexe és vida i que si a més ho fem des d'aquest lloc amb literatura il·lustrativa, pedagògica i després hi ha novel·la eròtica que ens porta ja al món que més ens agradi a cadascú de nosaltres, fantàstic, no?
6: Mira, ara he trobat, per aquí he fet una fotografia d'aquella recomanació que et deia.
7: Sí.
6: Es titula Sex Story.
7: Ah, també l'he vist.
6: La primera història de la sexualitat en còmic.
7: Sí.
6: Va per la segona edició.
7: Sí, sí.
6: L'he fullejat...
7: L'has fullejat,
6: una mica. I la veritat, estava interessant. Clar, és que, a veure, són gèneres. Si resulta que tu, una novel·la, no t'atrapa, segurament amb un còmic et serà més fàcil.
7: No, a més és superil·lustratiu, clar, el còmic, i realment ja només per... Dius tu, és que tu ja t'has posat a fullejar-lo perquè realment els dibuixos són molt clars.
6: Sí, clar, són explícits.
7: Totalment, molt
6: aquí
7: explícits.
6: Aquí sí que també t'ajuda.
7: I tant, perquè aquí. A vegades diu, això està aquí, i funciona així, està molt bé, sí,
6: això
7: sí que hi hagi dibuixets i tant.
6: Bé, doncs, jo no sé, tu has comprat ja el llibre... Has comprat llibre?
7: Jo sí, he comprat el llibre ja per la meva parella i he rebut la rosa. Sí, sí.
6: Molt bé.
7: I tu?
6: Feina feta. No, jo sóc sempre d'última hora. Bueno, he fet alguna reserva, però sí, vaig a última hora. Vaig
7: molt
6: a última
7: bé,
6: hora.
7: Calma.
6: Escolta, doncs...
7: Doncs te'n recomano, que te'n llegeixis algun d'aquests.
6: Sí? Quin?
7: Sí. Mira, el d'Orgasmitos és molt, molt xulo. De veritat,
6: Orgasmitos, que no vol dir orgasmes petits.
7: No, no, no. Vol dir orgas i posa entre parèntesis mitos. Vull dir, per trencar mites també en relació
6: correcte,
7: a l'orgasme femení.
6: Correcte, era un acudit ràpid. Vale. Okay. Ruth, escolta, que tinguis una bona diada de
7: Igualment.
6: Sant Jordi. Ara se'ns ha tapat el dia, eh? Ara fa una mica de fresqueta, corre, passa l'aire i la veritat és que no passarem calor.
7: No, millor.
6: Millor.
7: Perquè amb tanta gent, si a més a més passa calor.
6: Molt bé, Ruth. Escolta, moltíssimes gràcies.
7: A vosaltres, un plaer. Bona diada.

0: a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
1: Club Health in Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
2: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
1: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
2: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
1: Club Health in Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
2: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
3: Braseria La Bolera.
4: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
3: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
4: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
3: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
4: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
3: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
5: Tens més de 50 anys i vols escoltar històries que parlen de tu? A Fogots posem llum, veu i energia a les dones que enceten el tercer cicle de la vida. Amb Charo Sebastián i professionals de tots els àmbits, descobrirem com viure aquesta etapa amb alegria, humor i informació rigorosa. Fogots, cada dimarts a les 8 del vespre a Ràdio Sant Cugat i també disponible en videopodcast a cugat.cat.
6: Perquè això, estimades, és Fogots, el teu podcast sense regles.
7: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: Vinga, a veure si ens ajuda una mica. 1, 2, 1, 2...

0: doncs, acabem d'escoltar les Montses. Vaig amb tot, me la sua. Aquest tema que serveix per tancar aquest especial Sant Jordi des de la plaça d'Octàvia. Torna a sortir el sol, que agraïm. Gràcies al Martí González, al Joan Prat, al Xavi Esteve, les Montses, que si voleu continuar escoltant com sonen, podeu anar aquesta tarda, aquest vespre, al Festival XS de Sant Vicenç dels Horts, a partir de les 8 a la plaça Catalunya, i ja els hi trobareu. També, moltíssimes gràcies, nois.
1: A vosaltres.
0: Que vagi molt bé. I això s'acaba. S'acaba el Faves Comptades, però no la Diada de Sant Jordi, que la podeu continuar celebrant i gaudint fins a última hora. La plaça continua bullint de públic, que passeja, que remena, que busca, que saluda, que celebra aquesta jornada no festiva a casa nostra, però que celebrem amb moltíssima il·lusió. Gràcies a tots. Ho deixem aquí. Adéu-siau, serà fins demà.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. Junts per Sant Cugat i Avenç Nacionalista s'han reunit per explorar una possible coalició de cara a les eleccions municipals del 2027, segons ha pogut saber Cugat Mèdia. A la trobada celebrada a l'Hotel Sant Cugat hi van assistir l'alcalde, Josep Maria Vallès, el tinent d'alcaldia, Jordi Puigneró, la presidenta de Junts per Sant Cugat, Marta Canes, l'alcaldable d'Avenç Nacionalista a Sant Cugat, Lluís Fernández de la, i Sergi Perramon, impulsor de la plataforma i regidor a Manresa. Avenç Nacionalista va desembarcar a Sant Cugat el febrer d'aquest any de la mà de l'A amb l'objectiu d'aglutinar l'espai de centre-dreta catalanista. Malgrat haver exhibit sintonia amb l'òrbita d'Aliança Catalana, el que considerava un actiu rellevant a Manresa, el març d'aquest any Pere Ramon va acabar segellant una candidatura unitària amb Junts, sota les sigles Avancem Junts pel Canvi. Avenç Nacionalista espera una resposta de Junts abans de l'estiu per materialitzar la coalició o concórrer per separat a les municipals. L'Ajuntament de Sant Cugat ha presentat aquest dimecres la campanya Espais Més Naturals, Sant Cugat Saludable, una iniciativa per donar a conèixer el model de gestió sostenible dels parcs i jardins municipals. La proposta vol explicar a la ciutadania els canvis que s'han anat aplicant els darrers anys en el manteniment dels espais verds, amb l'objectiu de potenciar la biodiversitat, reduir el consum d'aigua i adaptar la ciutat als efectes del canvi climàtic. I el projecte del futur barri de Can Ametller ha estat el protagonista de la tertúlia política de Ràdio Sant Cugat, que ha tingut lloc aquest dimecres. Una tertúlia que ha posat sobre la taula principalment les diferències que tenen els grups municipals a l'hora d'entendre el creixement de la ciutat. En aquest sentit, els grups, amb representació al ple, coincideixen en la necessitat de construir més habitatge assequible per evitar que la ciutadania hagi de marxar de la ciutat, però expressen dubtes sobre la mobilitat, els serveis, la viabilitat econòmica i el model urbanístic de desenvolupament. I l'historiador i escriptor nord-americà Mark Bray visitarà Sant Cugat el dimecres 20 de maig per oferir una conferència oberta al públic sobre trumpisme i moviments antifeixistes als Estats Units. La xerrada tindrà lloc a les 6 de la tarda a la Sala Clavé de la Unió Centre Cultural en el marc de la presentació de la 41a edició del curs d'estiu de la Universitat Internacional de la Pau. L'acte, com dèiem, servirà per presentar aquest programa que enguany porta per títol El nou paradigma bel·licista, poder, discursos,